0: Primera divisió, disputats aquest diumenge, Racing 2, València 2, Betis 5, Osasuna 5, Elx 0, Celta 0 i Real Societat 3, Deportivo 2. A segona, aquest dilluns, juga el Girona al camp del Tenerife. A la Lliga ACB de bàsquet, victòria del Barça davant del València per 89-86. La resta de catalans, però, han perdut tots. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. Marc Márquez ha acabat 6è a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial. En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur, Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A la classificació general, Antonelli té 102 punts d'avantatge sobre Russell, que és segon. En natació, Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès a la fase prèvia. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Paraguai, ha guanyat l'Argentina per 3-1, i també en hoquei, el Bigas i Riells s'han portat la Lliga Catalana Femenina.
1: Fins aquí les notícies. Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
2: Recordo que la meva àvia sempre feia servir un ou de fusta per solsir els mitjons trencats. Era ben bé clavat a un ou, però molt més pesat, òbviament, i realment perfecte per cosir aquells forats emprenyadors. El seu era força humil, de fusta, però hi ha alguns ous de costura que semblen realment obres d'orfebreria. De fet, fa un parell de dies vam celebrar el Dia Mundial de l'Ou, una diada de les més històriques, perquè, déu-n'hi-do, ja fa 30 anys que es commemora aquest aliment de Déu, que a més té una presència increïble en el món de les arts. La Federació Avícola Catalana ens ha recordat, de fet, aquests dies, que durant segles els pintors van pintar amb ou. La tècnica es coneix com a tremp d'ou, que consisteix a barrejar el rovell amb pigments, i així, de fet, és com s'ho van fer alguns grans del Renaixement, com, per exemple, Sandro Botticelli o Leonardo da Vinci. La història de l'art també ens mostra com l'ou ha estat pintat i repintat milers de vegades. De fet, Dalí en va ser un fan, tant que el Museu Dalí de Figueres està coronat per ous gegantins i també la seva casa Museu de Portlligat. O anant més al món del disseny, aquella butaca, potser la veieu, es diu Egg Chair, cadira d'ou, no? Dissenyada pel danès Jacobsen, una icona dels anys 60, ben bé com un ou per posar-s'hi a dintre, i que encara avui es fabrica. O aquells ous imperials dels sars russos, unes obres de joieria de museu, els ous de Fabergé, es diuen. Els ous són una meravella, no ens cansem de repetir-ho, sobretot per menjar-nos-els, per suposat. I a més, si bé ho pensem, és l'únic aliment que porta impresa la seva matrícula. D'on ve la gallina que l'ha pos, què ha menjat i com ha viscut. I això, òbviament, li dona un caixet incomparable.
1: Un restaurant caníbal a Berlín.
2: Gerard Jovany, què tal? Com estàs?
3: Bé, què has dit? Solsir?
2: Sí, solsir. No, cuses no, poc, tu. Tu cuses forats de la roba.
3: No he cosit mai res en la meva vida.
2: D'això et ve.
3: Però jo havia sentit... cosir o sergir, en tot
2: sergir,
3: cas.
2: Ah, sergir sí que no, òbviament és el que vol dir.
3: Solsir
2: no, eh?
3: Deu ser allà baix.
2: No, això...
3: Ah, és d'aquí?
2: Sí, pensa que passa pels lingüistes, això, eh? Que m'atreviria jo pas a dir alguna cosa que no passi pels lingüistes d'aquesta casa.
3: No, ni jo.
2: M'ho han corregit, vull dir... No, solsir.
3: Molt bé.
2: Bueno, a partir d'ara ja ho saps. Sí, t'hi has de trobar solsint
3: mitjons. Sí. A partir de demà o demà passat començaré a solsir.
2: Com estem? Posem les setrilleres?
3: Bé, som-hi.
2: Sí? Vinga, va.
3: Mira, si et sembla, començo amb el vinagre avui, perquè ens ha arribat un informe vinculat al sector de l'alimentació, d'aquests que et genera com malestar, mal al cos, i et fa pensar i reflexionar a veure què coi fem malament.
2: Ai, a veure, dispara.
3: És un informe que ha elaborat una entitat independent, sense ànim de lucre, que es diu Panell Internacional d'Experts en Sistemes Alimentaris Sostenibles, que ha analitzat els nivells d'explotació laboral que pateix el personal que es dedica al sector alimentari en tots els seus àmbits, des de la producció, passant pel processament, transport, venda, i els resultats no són per celebrar-los precisament. Una dada, un terç de les morts laborals a tot el món pertanyen al sector de l'alimentació.
2: Ostres, i un sector que ocupa uns 1.400 milions de persones, això sí, a tot el planeta,
3: Sí, però les condicions de treball no són les òptimes en moltíssims casos. Segons dades de l'estudi, un 30% dels treballadors no reben una remuneració suficient com per cobrir les seves necessitats bàsiques. 2,1 milions de persones estan sotmeses a treballs forçosos, a treballs en el sector agrícola, o un altre, 6 de cada 10 nens que fan treball infantil al món, els trobem també a explotacions agrícoles.
2: Déu-n'hi-do, veig que també n'hi ha més de dades que ens ho hem estat mirant. El 90% dels treballadors del sector agrícola no té contracte, i dels del sector alimentari, és a dir, no agrícola, hi és entre el 60 i el 80% de treballadors que no tenen contracte.
3: Exacte, i aquesta situació, que ja és de per si fotuda, se li afegeixen alguns elements que no ajuden precisament a veure la llum al final del túnel.
2: A veure, elements, quins elements?
3: Per exemple, el canvi climàtic, l'auge de l'extrema dreta i els seus discursos antiimmigració, o els discursos dels dirigents del mateix sector agroalimentari que tendeixen sempre a culpar el treballador quan reclamen millores laborals i acusant-lo de ser la causa de l'encariment dels preus dels productes.
2: Déu-n'hi-do, sí que estem fotuts, eh?
3: Molt, sí.
2: Podríem dedicar un programa sencer, ara pensava, a tot això, eh? A tot això, a fer tota aquesta radiografia. En tot cas, sí que tens raó, que hem començat una miqueta avinagrats.
3: Una mica.
2: Sí. I ara què hi posem, va?
3: La sal i el pebre.
2: Millorem-ho, això, endavant.
3: Sal i pebre i tots els ingredients que calguin els donarem a una coneguda cadena de supermercats. No en direm el nom per allò de dir que no es pot
2: fer. Sí, que no sigui
3: fer
2: publicitat.
3: Comença per bon, acaba per preu.
2: Bel, sí.
3: Doncs aquesta cadena de supermercats han decidit fer una passa endavant pel que fa a la sostenibilitat i han anunciat que els excedents d'alguns productes que tenen a la venda seran transformats en pinso per animals.
2: Oh, o sigui, aliments que han arribat a la seva data de caducitat.
3: Per exemple,
2: o que ja no es venen i, per tant, no tenen sortida comercial.
3: Clar, estem parlant de productes elaborats a partir de cereals, com pasta, galetes, pa... També es faria servir l'arròs. Aquesta cadena de distribució d'alimentació porta l'excedent a una empresa de pinsos d'Osona i ho transforma en pinso d'ús ramader. Tot això perquè recordem que ja ha entrat en vigor la llei contra les pèrdues d'aliments, que justament preveu que el menjar sobrant d'empreses, comerços o restaurants vagi destinat a l'alimentació animal.
2: Déu-n'hi-do, això és el que es diu tancar el cercle.
3: Exacte.
2: I de passada combatre el malbaratament alimentari. Ens falta posar-hi l'oli, perquè sense oli no hi ha setrilleres, això segur.
3: I ens encanta l'oli del bo, tot i que ara hem de parlar de mantega. Que també se'n fa de bona,
2: sí,
3: n'hi ha de
2: boníssima.
3: Molt bona, també de mantega.
2: Sí, sí.
3: Aquesta setmana s'ha conegut quin és el millor croissant artesà de mantega d'Espanya del 2026.
2: I el fan a...
3: Barcelona, Barcelona. És el tercer any consecutiu que podem dir que el millor croissant de l'estat espanyol es fa a la capital de Catalunya. Però atenció, perquè és la primera vegada que el concurs el guanya un pastisser d'origen francès en les 18 edicions que se n'han fet. Concretament, l'ha guanyat el mestre Mathieu... Atzenhofer.
2: Sí, Mathieu de nom, sembla.
3: Ha sonat alemany.
2: Sí, però és francès, és d'Alsàcia, concretament.
3: Bueno, doncs es pronuncia una mica alemany, està allà al costat.
2: Està allà. La pastisseria és de Barcelona, per això em dic.
3: Sí, al carrer Verdi de Gràcia es troba.
2: Com es diu?
3: Morreig.
2: I el jurat, per cert, entre ells, en Salvador García Arbós, que després ens explicarà...
3: Un jurat on no hi hagi el Salvador García Arbós, ja em diràs.
2: Després ens explicarà coses dels croissants. Bé, ha considerat que el del matí ha estat el millor dels 60, que ho trobo una barbaritat, 60 croissants que s'han presentat al concurs.
3: Nosaltres hem parlat amb en Mathieu i ens explica que a la seva pastisseria es miren molt la qualitat de les matèries primeres amb què es fan els croissants, però també les mans de qui els fan.
4: El resultat que s'obté d'una mateixa recepta de croissant pot variar molt en funció de la persona que l'elabora. El croissant, com totes les masses fermentades, és una massa molt alterable. Si hi ha un canvi de temperatura o de lot de farina, per exemple, per evitar resultats indesitjats, és important haver treballat les masses durant bastant de temps. I crec que el secret d'un bon croissant resideix aquí, en el control que tinguis de la massa.
2: I mira que te l'he portat. Això ha estat fet per les mans, del Mathieu, de tot el seu equip, però fem la prova.
3: Però què és aquesta
2: joia?
3: És
2: una meravella. Exacte, és que és molt bonic.
3: Sap greu fer-lo malbé.
2: Que no, doncs el deixem,
3: no
2: ens el mengem.
3: Jo trobaria una falta de respecte cap en Mathieu.
2: Sí, jo també. Escolta, fem el cruixent, a veure.
3: L'acostem al micròfon. Increïble, sembla un efecte de so, però no ho és el croissant de veritat.
2: Sí. I ara ha passat una cosa, que passa amb els bons croissants, que has vist que s'ha esmicolat molt.
3: Has deixat la taula, feta una merda.
2: Va, tasta'l, tasta'l, tasta'l.
3: Mira,
2: jo és que ja me n'he menjat un
3: mira
2: abans.
3: Mira quin alveolat tan perfecte.
2: Sí, sí, sí.
3: Sembla l'interior d'un núvol.
2: Olor de mantega boníssima, tasta-ho, va. Bo, eh?
3: Si
2: fantàstic. Felicitats.
3: Un tros de cel.
2: Felicitats a Morreig, que ara no en deuen fer prous. Bé, ja els tenim a tots. Sal, pebre,
3: dos
2: oli,
3: euros,
2: vinagre...
3: Diu que val.
2: Ah, sí? Bueno, escolta, doncs em sembla un pleu molt raonable per 2 euros. Molt. Aquesta felicitat així molt posada, pim-pam. I va, la Dolors, que ja entra, guarda-li un trosset, perquè si no se'ns enfadarà. I si
1: bon
2: s'enfada, malament.
1: Us heu mudat avui? Va, bueno, us canto.
2: Sí. Bueno,
1: avui us servim un guisat de pagès de la Terra Alta amb raïm i sobetes. Mm-hmm. Un moll de roca a la brasa amb escabeig de crític gastronòmic i una pasta de full feta amb mantega d'escriptor gironí que farcim amb un sofregit de bolets.
2: Ah.
1: I per començar com a plat fort, us podem oferir un arròs sec amb sapionetes i cansalada de traductora. Unes mandonguilles especiades de carn de gastrònom.
2: Mm.
1: O bé, una pasta fresca amb tàperes, olives i formatge de pagesa. Què us ve més de gust?
3: Mira, saps què estava pensant mentre cantava la Dolors? Mm. Si obrim un croissant d'aquests i posem les mandonguilles dins...
2: Ho he pensat.
3: Veus?
2: Com un entrepà.
3: Encara estic
2: al·lucinada amb el cruixent d'aquest croissant.
3: Sí,
2: i amb les mandonguilles quedarà.
3: Pot funcionar, eh?
2: Pot funcionar molt bé.
3: Porta'ns
2: això, va. I un ganivet per tallar el croissant.
1: Bona tria. Ja surten les mandonguilles de gastrònom. Hey! Hey! Un porró de ciència.
2: I Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, ben tornat, com estem?
5: Molt bé.
2: Amb aquest porró de ciència i també ens acompanyen, òbviament, com sempre, Filip Regol, que feu parella de fet. Filip, què tal? Com estem?
6: Bon dia.
2: Molt bé?
6: Sí, molt bé.
2: Bé. I Cristina Caparrós, que ha trigat una miqueta en venir, però ja la tenim aquí a la taula del caníbal.
7: Sí, bones, què tal?
2: Què tal?
7: Molt contenta.
2: Bueno, recordem, oi que sí, tots ho recordem, al final de temporada, perquè vam fer una mica de festa a la Barceloneta i avui tornarem a pujar a la barca de la Cristina Caparrós. Ja sabeu que amb el Toni Massanés aquesta temporada ens dediquem a desmuntar una mica mites, mentides i notícies falses sobre alimentació i ho fem una mica posant-hi rigor amb aquest porró de ciència, amb aquests rajos de ciència per no acabar fent una mica el préssec, eh? I en passar-nos qualsevol cosa, mai millor dit. Avui parlem una mica de no en passar-nos qualsevol cosa perquè parlem de la moda del dejuni intermitent.
5: Sí.
2: És a dir, reduir, oi, Toni, al màxim aquest ventall d'hores en les que mengem o en les que no mengem. Mm. Per cert, algú aquí a la taula fa dejuni?
7: No, no.
2: Cristina?
7: Jo no.
2: Filip?
5: No precisament.
2: No precisament. Tu ja saps que sí, Toni, sí, que jo et vaig dir que sí, però involuntàriament, perquè acabo de sopar a les 9 i he acabat, i fins a les 9 i mitja no esmorzo. Mm. Llavors passen aquelles 12 hores i mitja que es podria considerar un dejuni.
5: Ah, d'acord.
2: Llavors sí, eh?
8: Ara ho explicarem. Deixa't dir una cosa. Ho fas amb mi, però ho fas amb mi com a intermediari en tota la gent d'Alícia, que són tots els científics, les diferents disciplines relacionades amb l'alimentació, amb els que preparem els temes i busquem la
2: I
8: evidència, les revisions que hi ha, etc. Vull dir que no és que sigui moller, sinó que tinc la sort
2: aquí
8: de treballar amb gent molt, molt bona, que quedi clar.
2: Salutacions des d'aquí a l'Alba Coll, amb qui parlem constantment i que ens elabora aquesta mena de guions que podien ser tesines i que ara intentarem resumir i comencem sempre pel principi, que és per les definicions, òbviament.
5: Sí.
2: I què és exactament, Toni, el dejuni intermitent? Com ho podríem definir, això?
8: Bueno, sabem que dejuni és no menjar, no?
2: Sí.
8: I intermitent és ara sí, ara no. Doncs dejuni intermitent és períodes en què no mengem i amb diferents durades de temps. Hi ha els dejunis tradicionals, diguéssim, de les pràctiques religioses, no? Després també hi ha el dejuni a dies alterns, en aquesta ja nova, deixa'm dir, tendència clara del dejuni intermitent, on hi ha dies en què no es menja, no?
2: Dies
8: sencers en què no es menja, que es combina amb dies en què es menja. Jo conec poca gent en relació amb el que ara parlarem, que en fa. Conec una persona que t'he de dir que el fa des de fa anys i que amb ell i Camell és una persona que va molt a molts restaurants com el Filip, no, que li agrada molt menjar, no és del gremi de la gastronomia, però és un gourmet brutal, diguéssim. I fa molt temps que fa això i amb ell li funciona.
2: Li funciona a part, i ara entrarem en el quid de la qüestió de per què ho fa, sí. De per què la gent decideix fer això, no? I després l'altre, no?
8: I després hi ha el dejuni amb restricció horària, el més popular i habitual, que s'ha posat més de moda, que consisteix en concentrar la ingesta en una finestra horària cada dia. I allargar la finestra d'hores en les que no es menja. El que sí que ha canviat clarament és que abans es recomanava molt això, que no passés gaire temps entre que menjàvem i no...
2: Ja, no sí,
8: o sigui,
2: sí.
8: sense menjar. I ara, per primer cop, la ciència està dient, escolta, això que dèiem que era el que semblava que anava més bé, i després veurem que també va a persones, les coses, no? Doncs no sembla que tingui que ser... No tingui que ser així. I, per tant, doncs hi ha gent que fa períodes molt llargs en què no menja al llarg del dia, no? Que poden arribar a ser... per exemple, fins a 15 o 16 hores, no? I n'hi ha que els fan allò meitat i meitat, no? Més o menys, doncs, està 12 hores sense menjar, si sopen aviat, diguéssim, i no esmorzen massa d'hora. Mm-hmm.

0: Kiko Veneno té aquesta canció grandiosa que es diu Hambre, però bé, anem a dir una mica per sobre, per entendre'ns. Ara estic pensant en la gent que realment té una motivació i que decideix fer aquest dejuni voluntàriament, no com jo que me'l trobo, o com el Filip, que també se'l troba. O sigui, què li passa realment al nostre cos quan fa hores que no rep cap aliment, que no menja?
1: Doncs això, el que sí que s'ha vist és que el dejuni perllongat posa en marxa una cadena de canvis al cos, començant per l'intestí, però també amb l'impacte a nivell metabòlic i hormonal. D'entrada, el que fem és una mica netejar, deixar que passi, diguéssim, els equips de neteja pel nostre aparell digestiu. S'activa un procés natural de neteja o reparació que s'anomena complex motor migratori, amb una sèrie de contraccions suaus a l'intestí que van arrossegant restes d'aliments, bacteris... I que van, diguéssim, netejant cap al colon, i per tant és un procés de reparació, no? Una mica de manteniment d'aquest tub digestiu. Si mengem, pausem o interferim en aquesta mena de cotxe escombra, per dir-ho d'alguna manera. També hi ha un altre canvi, que és la via d'obtenció d'energia, i que després d'un àpat augmenta la insulina i el cos utilitza principalment glucosa com a font d'energia per a les nostres cèl·lules, però a mesura que passen les hores i no consumim aliments, aquesta insulina baixa i comencem a utilitzar més els greixos com a combustibles, no?
0: Per tant,
1: no? I per tant, fer servir aquestes reserves de greix, i això produeix els famosos cossos cetònics, això sempre passa, però quan no mengem, diguéssim, s'activa més, i per tant, aquests mecanismes funcionen, diguéssim, per tant, alimentem les nostres cèl·lules per una altra via, i això, diguéssim, té diferents característiques.
0: O sigui que pel que acabes d'explicar, pot ben semblar que la gent que diu jo faré un dejuni no és tant per aquesta neteja que acabem de dir, sinó potser perquè cerquen una pèrdua de pes, encara que no té cap sentit fer dejuni si després ens atipem d'ultraprocessats, per dir alguna cosa.
1: Amb una prescripció mèdica, diguéssim, evidentment, per tant, pot funcionar en alguns casos que et recomanin aquest tipus de dejuni, si és per perdre pes, però si mengem desequilibradament, mengem un...
0: Ja podem fer tot el dejuni que
1: de mala qualitat, no mengem productes frescs, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ja pots repartir-ho com vulguis i estar-te tanta estona com vulguis sense menjar, que al final només, el que només faràs serà empitjorar, diguéssim, el teu estat nutricional.
0: Clar, Toni, que falta evidència científica, això que ens agrada tant mirar, aquest porró de ciència a llarg termini per dir que vali, vaja, el dejuni intermitent, però, clar, entenc que hi ha parts de la població, segments de la població, per la qual no mai recomanaríem fer el dejuni. És a dir, no és segur per tothom fer-ho.
1: Exacte, o sigui, si tu et saltes un àpat, per entendre'ns, i et va bé... fantàstic, a no ser que tinguis risc de desnutrició, siguis una persona gran que ja menja poc, notes que estàs perdent pes involuntàriament, tens dificultats per cobrir les teves necessitats nutricionals. Si les dones amb gestació s'han de controlar bé, amb diabetis, quan s'està alletant, o amb adolescents, joves, igual, i de fet fins i tot amb d'altres edats, per anar en compte pel problema de que no estiguem aquí amagant uns trastorns de la conducta alimentària. El que hem d'evitar és pensar que, com que he vist a la tele o a les xarxes socials que m'han dit que això és massa i que sempre busquem el remei màgic, tornem a estar, no? I ho direm, jo crec que cada cop que vingui aquest any, agafant-nos aquesta pràctica, no? Això sense mirar res, i sobretot sense escoltar una mica el nostre cos, o sigui, escolta, que ara no esmorzo, em prenc només un cafè, no sé què, i arribo fins a... Però estic bé, estic amb energia, estic amb bon humor, que també és important, aguanto bé la feina, les relacions socials, totes aquestes coses. Fantàstic. Ostres, que començo a... No em passo malament, estic decaigut, o fins i tot això, començo a perdre pes i no és el cas, etcètera, etcètera. Doncs anem en compte. Perquè és que a vegades ens flipem molt amb aquestes coses, i cal dir que terriblement aquestes tendències i aquestes influències a vegades poden ser molt dolentes. I per últim, deixa'm dir una cosa.
0: I el quid de la qüestió.
1: Exacte, que és molt important.
0: És això de la comensalitat, que sempre ens agrada dir, compartir taula, la cosa social de menjar,
1: ostres,
0: no?
1: Que cada dia estem perdent paraules que ens ho diuen els sociòlegs. Diem menys paraules, ens diem menys paraules, i tenim més trastorns mentals i emocionals, perquè, cony, som un animal social. Hem de estar amb la nostra tribu, amb la nostra família, amb els nostres amics, i compartir d'una manera física. Mm. I menjar és una de les maneres en què ho hem fet sempre. Per tant, si ens preocupem molt nutricionalment, però acabem traient aquesta part social... Mm. Mira, jo, hem dit abans que hi havia una mica d'avantatges, pel que semblava,
0: sí,
1: i a més, és evident, fins i tot per dormir. Nosaltres vam fer un llibre, no?, a Mat Salut, sobre, diguem, com menjar, et diré com dorms, on es parla de la crononutrició, que és molt important, i et diu, escolta, menja poc, espera't anar a dormir tot, per sopar i tot això. Però què faig jo? Jo, en canvi, el que em salto és l'esmorzar. Em prenc un cafè, que es poden prendre infusions, cafès, tot això. Jo no esmorzo. Però, a més, dius, jo l'única hora que puc compartir, l'únic àpat que puc compartir cada dia amb l'Anna, amb la dona que
0: vis,
1: i amb la meva família, amb la Núria quan hi és, i amb totes aquestes coses, és el sopar. Doncs què faré? O sigui, encara que em diguin que nutricionalment potser seria millor esmorzar, que normalment ho faig sol i damunt esgarrapada. Doncs, escolteu, això és tan fonamental, que és molt més important per la salut, això, que pràcticament qualsevol altra cosa.
0: I ho està dient Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Ja sabeu que sempre triem allò un producte de temporada, parlem amb un pagès, avui ens toca el raïm de taula, el raïm que mengem, no aquell que fem després vi, eh?

0: I anem a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Jordi Clua, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
2: Bon dia, Jordi.
0: Bon dia, Jordi. Jordi bon dia. És pagès de diferents generacions i cultiva sobretot vinya, però també té oliveres, també té ametllers i va ser dels primers a reintroduir el cultiu de safrà. Un dia vindrem, Jordi, a veure com es fa això del safrà a la Terra Alta i comercialitza els seus productes a través de la marca Eco Corbera. Jordi, tenim infinitat de coses a preguntar-te, però ja saps que comencem pel raïm i no sé quina és la diferència entre el raïm per fer vi i el raïm de taula, el raïm que després prenem entre hores o per postres?
1: Bueno, la diferència, hi ha varietats que són més aptes per vinificar, no? Ja per la quantitat de suc que treuen, no? De most i això, i d'altres pues, que són més carnoses i potser són, o aguanten més, no? Són més ideals per a consumir menjant. Això no vol dir que unes no es puguen menjar, les que són també per vinificar, diguéssim.
2: De fet, aquests últims anys el que hem vist és que per un cantó està baixant el consum de vi al món, no?
0: Sí.
2: Per l'altre cantó, a casa nostra especialment, ha augmentat espectacularment el consum de raïm, que això la gent no sé si n'és conscient, però moltíssim, eh? I el preu del raïm de taula, vull dir, del menjar directament el raïm.
1: Sí, de fet, nosaltres, una de les varietats que teníem, no, de totes les varietats que tenim de raïm, una era el moscatell d'Alexandria, i el que han fet tots estos anys és això, una part del raïm, o sigui, abans de collir el raïm per vinificar, fèiem una passada i seleccionàvem raïm de, bueno, més lo que fèiem era polir una mica més lo raïm,

0: en què tot el raïm de consum per a taula sigui sense llavors. S'han de conservar les varietats històriques, no? com el moscatell de tota la vida que hem tingut aquí, que no és el d'Alexandria, és diferent, i el moscatell negre o el raïm de Sant Joan, que és dels més primerencs, s'han de conservar. El quixal de vella, que també era per menjar...
1: Més que res per no simplificar tampoc, perquè és molt avorrit sempre que tot sigui tan semblant. De veritat, que estem cada cop menjant menys coses. Jo no sé si de veritat algú creu que això és bo.
2: Tu ets el cuadre de Jordi, eh?
0: Jo crec que s'han perdut, no, per com avui en dia es perden tantes coses, per la comoditat i la facilitat, però que no eren les... No és que no fossin bones, m'entens?
1: A favor de la millora agronòmica, però no per perdre, sinó per guanyar-hi, no?
0: Clar.
3: El Jordi Clua és pagès i hem dit que les seves terres estan a Corbera d'Ebre i també és membre de l'associació Terra Alta Viva, que lluita contra la massificació d'energies renovables. Jordi, ja que et tenim aquí, havíem de preguntar per això, perquè últimament aquesta lluita contra la massificació, diguéssim, té noms i cognoms i es diu Plater, que és aquest pla territorial per a la implantació d'energies renovables que preveu, si no ho diem malament, triplicar la potència eòlica a la vostra comarca en un període de 25 anys. Jo no sé això com t'ha afectat a tu i com estan els ànims de la resta de pagesos de la zona.
0: Bueno, doncs pues mira, és una altra onada més, perquè aquí a la Terra Alta ja des de l'any 2000, que ja va vindre una onada que vam poder aturar, i després va vindre el 2009-2010 una altra onada que va ser la primera gran implantació que van fer tot l'altiplà de la Terra Alta, Corbera, Vilalba dels Arcs, la Fatarella... Bueno, ha sigut tot un seguit. Vull dir, no, aquí, per exemple, hi ha moltes comarques que els hi ha vingut ara de nou, això, però és que aquí és una lluita que portem de fa 25 anys. Ja. I ara, doncs, en el Plater, que la Terra Alta és la que contribueix més en energies renovables de Catalunya, doncs ara mos ve una altra onada que, clar, al final, no sé, tota la comarca estarà plena d'aerogeneradors i, a més, també venen ara les centrals solars. És la línia de la Mat i, bueno, és un despropòsit tot el que sempre mos està arribant aquí. Si la transició energètica ha de ser a costa de les terres de conreu i a costa de l'agricultura i a costa del medi ambient, no entenem la transició energètica aquesta. Perquè si hem d'anar cap a un model més sostenible, no es pot anar cap aquí. La planificació ha de ser molt diferent. Vull dir, les terres de cultiu i els espais de biodiversitat haurien de ser els últims a anar a buscar i no els primers, com ha sigut sempre. És una invasió al camp, al final, i el que volem els pobles és seguir puguem viure als pobles, que no quedéssim pobles deshabitats i tindre recursos i, bueno, poder seguir fent el que han fet fins ara, que és treballar la terra, també.
1: I quan puguem carregar el mòbil però no puguem menjar, ja ens adonarem de les prioritats de la vida.
4: Fet, sí.
0: Exactament.
3: Jordi Clua, pagès a Corbera d'Ebre, la Terra Alta, que ens ha fet avui aquesta radiografia de la vinya, del raïm de taula, però també d'aquesta vida a pagès i de totes aquestes dificultats que n'hi estarem pendents perquè tenim tracturades aquest dia 15 de novembre aquesta mobilització a Móra d'Ebre i més que en vindran. Molts ànims, Jordi, una abraçada des d'aquí.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Abraçada, salut. Jordi. Salut.
5: La barca de la Cristina Caparrós.
3: I ara, ja per quarta temporada consecutiva, déu-n'hi-do, tornem a pujar a la barca de la Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta, i en aquesta secció, què fem? Doncs, òbviament, divulguem aquesta riquesa del nostre mar, donem a conèixer peixos de casa nostra, de temporada, encara ens en queden molts per descobrir, i déu-n'hi-do, els que ja hem fet. Avui volem parlar, sempre diem allò de la salmonitis, d'aquestes alternatives al salmó, que, per cert, no sé, suposo que ho heu vist, més de 120 xefs, cuiners de les Michelin que reclamen aquesta reducció de la presència del salmó d'aqüicultura, que està bé perquè posen aquesta puntualització a les cartes dels restaurants com Joan Roca, Ángel León, Eneco Hacha.
4: I ara, no? Sí. Necessitem una mica aquest suport, no? Doncs
6: ho vaig retuitejar quan ho vaig veure i després, un dia després, la Vanguardia ha vist el meu tuit.
3: I han fet l'article per
6: però... I, bueno, això és molt interessant, eh?
3: Sí, sí. També saber si s'abusa una mica d'aquest salmó a les cartes dels restaurants, que segur que sí.
6: I tant.
4: I tant. I que, a més, també, si aquestes grans figures ho posen en valor, no?, també fan que també es puguin arrossegar moltes altres restauracions que potser no tenen tanta visibilitat.
3: Exacte, no? A vegades ho diem, els restauradors de primer nivell, no?, de primera fila, com a prescriptors de coses que potser després acaben arribant a les cases. Bé, alternatives

0: Expectatives al salmó, n'hi ha cent i la mare, per dir-ho així, però bé, avui l'emperador, el peix espasa, que abans deies, Cristina, que està ara en plena temporada, carn blanqueta sense espines, mira, com el salmó que diem, però no és un peix blau, eh? Teníem aquell dubte, no?
1: Sí,
0: de si el peix espasa era...
1: Per què hem escollit aquest peix? Doncs perquè ens ve molt de gust fer aquestes propostes, de dir, quan ens diuen no, és que el salmó és tan fàcil, perquè l'emperador, el peix espasa és igual de fàcil, és a dir, rodanxeta, és planxa, una espina central, però una vegada es treu no hi ha espinetes petites, és un tipus de carn que no té olors, que no té gustos intensos, no? Que té aquesta espina central fàcil, per tant, infants, paladars infantils, no? Com diu el Toni.
0: Sí, sí.
1: No hi ha por i és fàcil. Per tant, això del fàcil, les espines aquí no ho tenim. No tenim aquest problema. Tenim diversos noms, no? Hi ha, o sigui, emperador, peix espasa, també en rossellonès hem trobat que es diu esparró. Al final és una espècie, no?, que és la Xiphias gladius. N'hi ha una altra, però és la més habitual. I el que hem preguntat al Domènec Lloris, el nostre expert en ictiologia, i ens diu que té entre 4 i 7 grams per... O sigui, per 100.
0: Per 100 grams.
1: Per tant, estem parlant d'un semigras, no un peix blau, que jo també, doncs, pel tipus de forma de la cua, de com, del que sabem, de com es mou i tal, a vegades tendim com una mica a pensar com més cap al blau. Però no hem de patir per això, perquè és molt fàcil, té aquest gustet molt
0: que
1: molt
0: sembla neutre. Carn, a vegades ho diem.
2: Sí. No? Pollastre, una mica.
1: Els meus fills li diuen, anem a menjar aquell peix que és com carn. No? I llavors, amb una miqueta de bon oli i se'l mengen super a gust.
2: I la seva fama de metals?
1: Ara. Això en parlarem ara, i volíem comptar amb l'ajuda també una miqueta del Toni,
0: sí,
1: no?
0: Perquè l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, que és la ESAN, s'encarrega constantment, a més és un peix que surt junt amb la gran tonyina vermella o alguns taurons, alguns taurons, en dir que les recomanacions de salut diuen que alerta amb aquest peix perquè té mercuri. Llavors, què hem de fer, Toni? Va, doncs, per al·lusions.
3: Doncs el que, tots aquests peixos grans que mengen molts altres peixos i que tenen una vida llarga, el que fan és anar acumulant al matí el mercuri en forma de metil, que no s'elimina, pot ser un tòxic a nivell d'acumulació quan ens el mengem nosaltres pel mateix mecanisme. N'hem de menjar dos cops al mes. I no n'han de menjar les embarassades, les dones en període de lactància i els nens menors de 10 anys.
1: Llavors, Toni, un peix espasa, un emperador més gran o més petit, defensem el més petit dins de la mateixa espècie?
3: D'aquests peixos, els més petits, i dels túnits també...

0: I aquí venia una mica el quid de la qüestió, oi, Cristina, amb aquesta mida que té aquest peix espasa, aquest emperador. Jo no sé si sempre diem aquesta talla mínima legal de captura, i quina diferència hi ha entre si es pesca aquí, a les nostres costes, que ara després ho veurem que també es pesca aquí, o si ve, com diem, de mars llunyans, no?
1: Sí, el que ens diuen és que la talla mínima, en aquest moment estem parlant de 100 centímetres, i que depèn d'un... Pensem que l'emperador és un peix que es mou molt, que migra molt, que viatja molt, per tant, també té aquesta com carn tan saludable, però que també va molt amunt i avall i que el podem trobar a molts llocs.
0: Ja.
1: Però depèn del moment vital on està, doncs el trobem més doncs, a un mar més atlàntic, més gran, més adult, i llavors tota la part del Mediterrani es troba, per exemple, tradicionalment es pescava molt, molt, molt a Itàlia, a la zona doncs, de Calàbria i de Sicília, perquè té una zona de pas molt important per allà. Mm-hmm. Llavors, les mides també venen una mica identificades amb el cicle vital que fa, no? Nosaltres, doncs, sí que el que veiem molt clarament, per fer-ho com molt fàcil, és que aquest tipus de peix es pot pescar de moltes maneres, més selectives, més responsables i o més industrialitzada. Normalment té més a veure identificar una pesca molt més industrialitzada amb aquestes peces molt grans, no? Que trobem en altures de mars i oceans més tipus atlàntic, no tant dins del mar Mediterrani. Ara veurem un moment doncs, que el mar Mediterrani doncs, es fan aquí a la nostra costa, a les nostres llotges, ens arriben doncs, uns peixos espasa, uns emperadors, que són d'unes mides molt reduïdes, de fet, els més grans, estem parlant de 70-80 quilos, els més grans, però que normalment són unes mitjanes de 15, 20, 20 i pocs, no? Depèn de la llotja, tenen unes mitjanes unes altres. Per tant, són peces que, com dèiem amb el Toni, que són més petites, per tant, han tingut menys acumulació. Són adultes, sempre en talla mínima, sempre és segur. Peix de llotja sempre és segur, en talles mínimes i en moments en què es pesca. Això ho tenim garantidíssim. I llavors, després, aquestes rodanxes, doncs, bueno, podem veure com són i ens poden ajudar a identificar d'on és aquest peix.
0: De fet, fa uns mesos, tu, Cristina, vas poder parlar amb un pescador justament de peix espasa, de Vilanova i la Geltrú al Garraf, un port pesquer, em sembla, destacat també per aquestes captures de peix espasa. Ell és l'Àngel Molina i, si et sembla, escoltem ara un petit fragment de la vostra conversa, on justament parlàveu d'això, de les diferents mides que pot tenir un peix espasa.
2: Normalmente muy grande, que es el más barato, que me viene a lo mejor un cuarto de rodaja y la rodaja es así.
3: ¿Y cómo es una pieza muy grande de peque espada?
2: 200 kilos.
3: ¿Y vosotros, aquí?
2: Nosotros es muy raro que cojamos 70 o 80 kilos.
3: O sea, lo más grande son 70 o 80 aquí.
2: Normalmente 70, de 70 a 80 para abajo. Y mucha mayoría de pescado de 15, 20, 12... Esto sería una rodaja de un pescado de 15 kilos.
0: I com era aquesta rodanxa d'un pescado de 15 kilos?
1: Un pam. El seu pam era més grandet. Sí, grandet, uns 20, i aquí, si el veuríem... Ja penjarem una foto del que és una rodanxa del peix espasa, però llavors veuríem l'espina
0: en el mig. Una rodanxa sencera. Pensem en això, a rodó, perquè a vegades quan el veiem a la peixateria el que veiem és aquest enorme,
1: és
0: que un
1: quart.
0: Filet seria un trosset de la rodanxa.
1: Exacte. Sí, ja. El filet, si tenim tota la rodanxa i és un pam, són aquests de 15
0: petitets.
1: A 20 petitets. Sí, el que veiem és com aquest quart, no? Si fos un rellotge, aquest quart que fa aquest quart com el nostre pam, vol dir que és un peix que és molt més gran.

0: L'època, entenc, Cristina, si estem parlant del peix espasa, és que ara és bon moment. Quan es pesca, en quin moment es pesca i fins quan allargaríem, fins quan el trobaríem a les peixateries?
1: De fet, nosaltres el que ens explicava l'Àngel era que ells, quan veuen que els companys del sud d'Andalusia comencen a veure'l, o sigui, ja a començaments d'abril, doncs després ells el van buscar i normalment sol coincidir que durant el mes d'abril i maig sol haver-hi peix espasa, després hi ha una petita parada que ells van a una altra pesquera que ens explicava que anaven al Bonítol i recomencen amb el peix espasa, que normalment sol coincidir de finals d'agost fins a final d'any, fins que acaben aquesta quota, que és una quota conjunta. L'Àngel també ens explicava, no, que tradicionalment sempre s'havia pescat amb una línia d'hams, no, amb un palangre habitual, en el que es deixava penjat, no, una peça lluminosa i llavors se li posava una sardina, una latxa, llavors el peix, al anar cap a aquest ham, es quedava allà i menjava. Ara mateix estan fent servir un tipus de tècnica molt més sostenible i molt més selectiva, que són com uns arets metàl·lics que hi posen un peixet, no?, que a l'ull brilla i llavors el peix s'hi queda allà. L'avantatge, doncs, que les mides estan supercontrolades per, o sigui, agafar ja de la mida que ells volen, que és a partir molt més grans, perquè, com sabem, ens interessen com més madurs, més grandots, millor, per no reduir tampoc aquesta cosa quota. I això eren precioses, que si podem també ho penjarem, perquè són materials que es poden reutilitzar moltíssims, que no es perden, que recuperen i que no depenen tant d'aquests esquers i que estan avançant moltíssim en com troben el peix, que el troben més fresc, més maco, poden reduir molt més aquest temps de pesca.
0: Mira, la meva mare fa fideus a la cassola amb peix espasa.
2: Molt bé.
0: És boníssim.
1: Sí, jo els he tastat.
0: Sí.
2: I una manera molt fàcil també de fer, una recepta que em sembla que ve de la meva part andalusa, però que és molt fàcil i molt bona, que ens feia la meva mare, que és enfarinat, afegit amb una miqueta d'oli, després amb llimona avui blanc, ficant una mica, reduït, llimona i canyella. Llimona i canyella. Molt bo, molt bo.
1: Molt bo, però apuntem, no? Perquè aquesta sí que no la teníem.
0: Sí. Gràcies, Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta, per aquesta classe magistral de peix espasa. I si us sembla, que ara veurem una miqueta d'aigua pausa. I escoltarem Filip Regol, Toni Massanés, Cristina, no marxeu. Però abans, una nova entrada de la Badopèdia del Salvador García Arbós, avui dedicada, home, al croissant. Perquè, a més, el Salvador ha sigut jurat d'aquest concurs del millor croissant artesà de mantega 2026, i a veure què ens ha de dir, què hi posa en aquesta definició. Endavant, Salvador.
3: La Badopèdia.
4: És un pastís petit bombat pel cos central amb dues puntes més baixes i torrades, de pasta follada amb mantega, llard o margarina. D'aquesta dolça en forma de lluna creixent o mitja lluna, els italians en diuen cornetto i els argentins medias lunas, que és la traducció literal de croissant. Penseu que el nom deriva de l'alemany Hornchen, cornet, pastís austríac datat al 1689 per recordar la victòria contra l'imperi otomà en el setge de Viena, en al·lusió a la mitja lluna de la bandera turca. Tot i que sempre donen el mèrit a la guillotinada Maria Antonieta, el croissant va ser introduït a París i a la resta del món entre el 1837 i el 1839, quan ja feia una quarantena d'anys que l'esposa del darrer Borbó a França ja criava malves. Això sí, ho va fer un compatriota seu, el forner vianès August Zang. Els tractats seriosos diuen que la primera recepta que avui entenem per croissant no va aparèixer fins a principis del segle XX. De la mateixa manera que els primers croissants haurien estat fets amb greix de porc per humiliar els turcs, ja hi ha documentats pastissos corbats des de l'antiguitat i es parla del kiffel austríac, ja en el segle XIII. I ja van menjar pastissos en forma de mitja lluna en el banquet de la coronació de Caterina de Mèdici el 1549. L'oferta és infinita. Hi ha croissants grossos o petits, dolços o salats, farcits, follats amb mantega, amb llard o margarina, amb banyes o sense, però amb les puntes cruixents com una galeta. I a molta gent se li enrefum si és pintat amb almíbar. Volem un croissant cruixent que tingui els alveols flonges, repartidors d'aroma i que es desfulli. El croissant és una dolça que es menja per ser feliç i començar bé el dia.
3: Thank you.
5: Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
6: Avui, a partir de les 9 del vespre, Tenerife-Girona.
5: Els gironins volen mantenir el rumb ascendent a la classificació.
6: Avui, a partir de les 9 del vespre, Tenerife-Girona.
5: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés al capdavant i la narració d'Eduard Solà.
6: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.

Un restaurant caníbal a Berlín obre diumenge a la una del migdia. A Catalunya Ràdio.

0: I avui la cadira lliure, ja ho sabeu, del restaurant Caníbal l'ocupa Philip Regol, ens anava a dir crític gastronòmic, però com sempre ens corregeix, però sí, podeu llegir les seves cròniques, les seves crítiques al seu blog Observació Gastronòmica, també el trobeu a l'Instagram, i avui volem començar una mica parlant d'aquesta, deixeu-m'ho dir així, però una mica epidèmia de tancament de restaurants que estem vivint, són molts, els anem a vegades dient, no?, recordant el programa, malauradament, el Sisplau de Roses, el Lomo Alto, Lomo Bajo, el centre de Barcelona, el Merendero de la Mari, el Sant Tornem i l'Avinguda de Sarrià, el Cafè Vernet de Marga Loef, l'Slow and Low, que tancarà el 18 d'octubre. Bé, és com una retaïla de noms, però en el fons sí que tenim aquesta sensació, i Filip, de que darrerament s'han tancat molts. I tu, que hi vas sovint, que parles amb ells, per què creus que tanquen tants restaurants? A què ho podríem atribuir, tot això?
1: Perquè sobren massa.
0: Sobren massa,
1: Això serà, el primer motiu, no? I potser hi ha molts restaurants que no corresponen a necessitats. Jo crec que s'ha de fer amb les coses també amb sentit comú. No sé, hi ha marques, hi ha cuiners importants i tal que no paren d'obrir restaurant i potser no cal. O sigui, si tu en un parell de llocs tu no pots dir tot el que vols dir com cuiner, potser amb un tercer o un quart tampoc diràs gran coses. A mi el que m'interessa és la, ja ho saps, la petita restauració artesana, la que, on el plat passa per les mans de... Ja sé que això és molt romàntic, però en aquest moment és el que més m'interessa. Doncs això, hi ha molt, massa restaurants que s'obren. Cada dia ja reps una... Aquest matí ha rebut una notícia.
0: Una nova obertura.
1: Sí, una invitació a tastar un nou restaurant, no diré quin, perquè no vull... encara no hi ha estat i tal, però això és una bogeria. O sigui, tothom l'està dient que és una bogeria. Que la bombolla està allà. Però què fem? No hi ha una consciència de sector. Això no existeix, evidentment. És que cadascú pensa que ha d'obrir, que hi ha una necessitat imperiosa, econòmica, perquè el grup...
0: Personal, a vegades.
1: No sé què. Imperiosa d'obrir un restaurant i un altre i un altre. I jo crec que, no sé, té una conseqüència, perquè la gent, en aquest moment, l'última cosa on vol gastar els diners és la gastronomia. Això l'hem vist durant la pandèmia, que era amb l'última roda del carro.
0: La restauració, és a dir, menjar fora, com el que sempre s'acaba sacrificant en moments complicats.
1: Exactament, és el primer que cau. No serà el futbol,
0: Ja,
1: val.
0: I els concerts.
1: I els concerts, exacte. I s'ha de pagar, la gent ha de pagar en lloguer, ja en aquest moment. No relacionem el que està passant a nivell de la rebel·lió social amb el lloguer, la hipoteca...
0: La crisi de l'habitatge...
1: No
0: ho relacionem
1: amb el problema de la restauració. I tant que està relacionat. En aquest moment ja surten xifres de la gent que va menjar, quant de vegades va menjar a un restaurant i què pot gastar.
0: I quan es gasta.
1: El Marc Casanova m'ha enviat unes taules on la gent pot gastar fins a 30 euros, la gran majoria. Després arriba fins a 50. Però ja a partir de 70 euros hi ha un 2 o 3% que poden pagar-se aquest restaurant. Llavors, si la gent ha de pagar un lloguer de 2.000 euros o una hipoteca de 1.500, és evident que la restauració pateix. Si no volen reaccionar a això, doncs allà ells.
0: Clar, continuem, volent anar a menjar fora. Això és obvi, a tots ens agrada, però és veritat que està canviant la nostra manera de menjar. Potser reduïm la freqüència a les visites a aquests restaurants, compartim més, consumim menys vi, tot això influeix perquè baixi el tiquet, ho dic. No? Perquè al final baixi aquest tiquet.
1: Exactament. S'arriben unes barbaritats que m'han contat fa uns dies.
0: Barbaritats de què?
1: D'una parella partint una copa de vi.
0: Ja.
1: O partint una croqueta. Això sembla ridícul. Està passant, Llavors, no sé, ja podem obrir tots els negocis que volem. Si tu tens dos o tres restaurants, en aquest moment obrir un quart no és correcte, moralment, èticament, no és correcte. Ara, un petit cuiner que arriba als 30, 30 i pico d'anys, que ha anat treballant a cases alienes durant molts anys i tal, que vol muntar el seu petit negoci, Això és el cuiner que s'ha d'expressar i de muntar el seu... I molt sovint són coses molt humils. El restaurant que ha obert el Carles Ramon, que treballava en el Vesta, mm-hmm. que acaba d'obrir una petita barra, que era una peixateria, mm-hmm. en el Mercat de la Llibertat, i som tres allà, fent-ho tot. I això són... negocis amb, es diu seny, i sí. mereix molt bé aquest nom. L'han fet en seny. Això sí que serà un èxit. Ja és un èxit. Han obert fa 4 dies, ja és un èxit, perquè és una cosa humil, sostenible, que correspon a lo que necessita un mercat, no? Una barra on pot menjar peix i marisc, i allà on es pot gastar, me la va explicar el Carles, si la gent vol gastar 20 euros, podrà menjar amb 20 euros.
0: Allà. Si volen 70, també.
1: I 150, també.
0: Si volen.
1: Hi ha musclos, aquests musclos en els cabells són memorables, eh? I hi ha llagosta, també, si volen, i tal, perfecte. Mm-hmm. I aquest tipus de negoci a mi, no sé, m'agrada.
0: Són els que t'agraden, són els que creus que gairebé per justícia social haurien de sobreviure dignament, no?
1: Tant. O la barra de l'Avenir, que és del Roser Vinyes, que vas conèixer el Manairó fa 15 anys, mm-hmm. ja havia perdut una mica la pista, i ara l'he descobert amb una cosa més informal. Uh-huh. I ara feu una proposta també per no sé, una barra amb plata amb imaginació. Com no pot utilitzar ni caviar ni històries d'aquesta, ja. Doncs fa un capipota amb... capipota amb sípia en la seva tinta. No sap uh-huh. si és un plat de sípia amb tinta o si és un capipota. Utilitza producte realment top, eh? Les verdures són de Xavier Carbó i aquest flor de carabassó amb una brandada, amb un toc de romaní, que és fantàstica. I la carn és una carn de xai de Cal Tomàs. És a dir, producte una qualitat de producte. Uh-huh. Això és important, eh? I però això pot menjar allà per 30 euros. Uh-huh. I és el que vol la gent. Hi ha una terrassa, hi ha allò que és agradable...
0: Sí, avui ho has lligat tot, eh? Ja has lligat l'argumentari amb la recomanació de dos restaurants que teníem, que si us heu sí. perdut enmig de l'argumentari són el Seny, m'he millorat aquest nom és bo, eh? Seny,
1: molt bo.
0: Dins del Mercat de la Llibertat, al barri de Gràcia, i la barra de l'Avenir, també, en aquest cas, a l'Eixample de la capital catalana. Moltes gràcies, Philip Regol. Li recomanem a la Cristina aquesta barra de Seny,
2: sí,
0: perquè és una peixateria, això, gairebé, eh?
1: Sí.
0: Que ens va dir... que ens tenen obligats
1: sí.
0: perquè cada plat ha de tenir peix, fins i tot els postres.
1: Sí.
0: Com et quedes?
1: Wow. Plat amb caviar, per exemple.
0: Sí, sí, sí. Un pastís de formatge amb anxoves.
1: Sí.
0: Eh? Sí, sí. Wow. Però bé. Moltes gràcies, Philip Regol, Toni Massanets, Cristina Caparrós, un plaer compartir taula amb vosaltres.
2: Sí,
0: per cert, no sé si us interessa el món del vi, sí, clar, suposo. Ho dic
2: ens
0: perquè
2: encanta.
0: Aquesta nit a TV3 i la plataforma 3Cat estrenen Gent amb D.O., que és una sèrie documental dedicada al món del vi, impulsada per l'Incavi i presentada per la nostra companya d'aquesta casa, l'Empar Moliner, així que molts èxits amb aquesta Gent amb D.O. Us animem a veure-ho. Ens veiem d'aquí un mes. Adeu, adeu, una abraçada.
2: Adeu, adeu.
3: Adeu.
0: I fins aquí el menú d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Helena Miquel, Nil Hernández García, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
4: El món rural se n'està anant a Norris perquè cada vegada els pobles són menys gent, cada dia menys pagesos, molts que pleguen perquè cada dia és més difícil fer-hi front.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Alhora, el partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Recordem que a les últimes eleccions al Congrés Podem compartia candidatura a Catalunya amb els comuns. La direcció d'Esquerra també confirma Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, ha anunciat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat. Des dels comuns que demanaven a Rufián que s'assumés al Front Ampli, lamenten però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Ves Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana ha apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Més coses, el Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. Creuen que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat a Barcelona. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya, però a la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. A l'Hospital Comarcal d'Olot encara en la recta final d'un projecte pilot conjunt amb la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya, en què els pacients que han tingut un ictus fan rehabilitació amb drons de mida petita. Els usuaris mouen l'aparell segons les necessitats de la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Segons la neuropsicòloga de l'Hospital Comarcal d'Olot, Marta Linares, la teràpia reforça l'autoconfiança i millora la coordinació motora.
2: La teràpia en drons et permet, en una sola acció, intentar rehabilitar la part física, cognitiva i emocional. Que fins ara les teràpies més convencionals no són multidisciplinars.
1: I les entitats que tenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Sara Girón és la responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels.
3: Demanem la necessitat de construir recursos estructurals que estiguin distribuïts per tots els barris, per tal d'afavorir que les persones no hagin de moure's tants quilòmetres per trobar un lloc on refugiar-se o passar el dia. Han d'haver-hi recursos que no només siguin reactius.
1: L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril del 1975.

0: La interpretació de Què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert, ha estat un dels moments destacats del recital. La dedicada a Carles Puigdemont, que estava entre el públic acompanyat de l'expresidenta del Parlament Laura Borràs i l'expresident d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart. Entre el públic també hi era la consellera de Cultura Sònia Hernández. Els esports. Partits de primera divisió disputats aquest diumenge. Racing 2, València 2, Betis 5, Osasuna 2, Elx 0, Celta 0 i Real Societat 3, Deportivo 2. A segona, aquest dilluns, juga el Girona al camp del Tenerife. A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça davant del València per 89-86. La resta de catalans han perdut tots. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi i Jorge Martín, que acaba tercer, recupera el liderat del Mundial. En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur, Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A la classificació general, Antonelli té 102 punts d'avantatge sobre Russell, que és segon. El Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès a la fase prèvia. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Paraguai. Ha guanyat l'Argentina per 3-1. I també en hoquei, el Vigas i Riells s'han portat la Lliga Catalana femenina.
1: Fins aquí les notícies.
2: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
3: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
4: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
5: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials...
6: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar...
7: En moments excepcionals, sempre hi som.
8: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
7: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
9: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
10: Això és un desastre.
11: S'ha restablert la circulació per via única entre...
7: Rigorós amb la informació.
12: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
13: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
14: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
15: Convocar unes eleccions generals que se celebraran...
16: Que no voten, paguen deudes.
17: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
1: Catalunya Ràdio.
7: A tota hora i a tot arreu.
14: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
13: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
18: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
7: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

0: Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més al Món de Demà. L'inici del programa d'avui ens porta fins a les urgències d'un hospital dels Estats Units. Estan ingressant d'urgències un home de 60 anys amb al·lucinacions auditives i visuals. Té molta set, diu que el seu veí l'està enverinant.
2: El pacient no tenia antecedents psiquiàtrics ni mèdics. No prenia cap medicament i les seves constants vitals i el seu examen neurològic eren normals. No sabíem què li passava.
1: L'home estava força alterat durant les primeres 24 hores a l'hospital. Va intentar fugir i va patir paranoies. No deixava de dir que el seu veí l'estava enverinant.
2: El pacient tenia molta set. Ens va dir que ell mateix destil·lava l'aigua que bevia i que seguia una dieta alimentària molt severa.
1: Els metges van aconseguir estabilitzar-lo i va ser aleshores quan va explicar que recentment li havia sortit acné a la cara, que tenia insomni i pèrdues de coordinació i que se sentia molt cansat i que cada vegada tenia més i més set.
2: Els símptomes ens deien que podia patir bromisme. Ens va sorprendre. És una malaltia que la gent no té des del segle XIX.
1: El bromisme és una intoxicació que es produeix quan algú pren massa bromur de sodi. Les anàlisis que li van fer a l'home van confirmar-ho. Els seus nivells de bromur eren 200 vegades superiors als estàndards.
2: Quan ho vam descobrir, vam preguntar-li si havia estat prenent bromur de sodi. Ens va dir que portava 3 mesos prenent-se'l com a substitutiu de la sal.
1: Quan els metges van qüestionar-lo sobre qui li havia recomanat substituir la sal per bromur de sodi, la resposta de l'home va ser aquesta.
3: M'ho va dir el ChatGPT. Li vaig preguntar com eliminar la sal de la dieta i em va dir que la substituís per bromur de sodi.
1: El ChatGPT no el va advertir que el bromur de sodi a partir de certes quantitats és tòxic i per això va acabar a l'hospital. Aquesta història és, oients, real i real. Ara bé, no tots els consells ni tots els metges que circulen per les xarxes socials ho són. Vosaltres heu consultat mai la intel·ligència artificial com si fos un metge? Faríeu cas del que us digués? Benvinguts al Món de Demà. Comencem a revolucionar-nos.
4: Avui al Revolució 4.0... obrirem el mode fake amb el Marc Amorós i parlarem de la gran quantitat de falsos metges fets amb intel·ligència artificial que tenen més de 1.000 milions de visualitzacions a les xarxes socials. Parlarem de les 67 mesures que el govern de la Generalitat ha aprovat per millorar el benestar digital dels menors. I al final del programa descobrirem una energia que mou a Catalunya més de 400 milions d'euros en negoci. Parlarem de l'hidrogen renovable amb el Pau Bosch, investigador principal de l'àrea de sistemes bioelectroquímics de la ITAT.
0: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, el món de demà, amb Xantal Llavina.

0: La intel·ligència artificial augmenta la quantitat de contingut fals que circula per les xarxes socials. Un estudi de Niceware revela que el ritme al qual la IA difon informació falsa quasi s'ha duplicat en un any. No només són notícies falses, són imatges, vídeos o fins i tot persones que no existeixen en el món real, que estan generats amb intel·ligència artificial i que ens donen consells, per exemple, oients de salut o d'alimentació, com si fossin metges o nutricionistes. El problema és que no ho són i que molta de la informació que difonen és falsa. Avui ens endinsem en el mode fake amb el Marc Amorós, periodista especialitzat en desinformació, en aquest tema perquè ens preocupa, i ens preocupa molt. Què tal, Marc, com estàs?
1: Molt bé, hola.
0: Què tal? Explica'ns a veure aquest fenomen, falsos metges fets a mia, donant-nos consells de salut, també falsos. Què està passant, no? És una bogeria.
1: És un fenomen a xarxes socials, acumula quasi 2 milions de visualitzacions, funciona a Instagram, funciona a TikTok, també a YouTube. Tenen 1000 canals a YouTube, per exemple, i els seus vídeos donen tot tipus de consells sobre salut. Els podem trobar, a més, traduïts en més de 30 idiomes diferents. Mira, per ajudar-vos a entendre de què va aquest fenomen, us he portat alguns exemples. Aquest que sentirem, no sé si t'ha arribat, és un vídeo d'una tal doctora Laura Mendoza.
0: Sí?
1: Atents al que diu sobre l'Alzheimer.
2: ¿Te has parado a pensar que la diferencia entre recordar el rostro de tus hijos dentro de 20 años o ir perdiendo poco a poco la memoria podría depender de algo tan sencillo como una fruta?
1: ¿Qué, l'havies escoltat aquest o no?
0: No, però estic flipant.
1: El vídeo dura 33 minuts, no és un short, eh? O sigui, 33 minuts. Afirma que si menges 6 fruites concretes, les especifica en el vídeo, durant 30 dies reduiràs el risc d'Alzheimer en un 73%.
0: Quin perill que estigui això a la xarxa, eh?
1: La primera és molt xula, eh? Però no és cert, no hi ha cap evidència científica. A més, aquesta doctora no existeix, és un personatge, una persona generada amb intel·ligència artificial. Vols escoltar un altre exemple? Aquest és en anglès. Un doctor que es fa dir Richard Benn diu això.
3: What I'm about to share with you is not theory. These are the
1: Bueno, diu que no és una teoria, això que dirà. En el vídeo diu que en 24 hores és possible eliminar qualsevol rastre de càncer en una persona. Compte, eh? Eliminar el càncer en 24 hores són espectacular. Lògicament, és una gran promesa, però no és veritat. Ni tan sols tampoc és ell real, està fet amb intel·ligència artificial. Hi ha un estudi de maldita.es, que és un dels verificadors que a nivell espanyol funcionen, ha identificat 1.043 canals de YouTube amb falsos metges com aquests, difonen informació falsa sobre malalties, sobre qüestions relacionades amb la salut. Té molt perill. Són canals que tenen quasi 25 milions de subscriptors i els seus vídeos van ja per les 2.000 milions de reproduccions.
0: Això ens preocupa, perquè, clar, jo crec que al final els hauran de tancar. Els hauran de tancar, perquè no sé com es regularà, però
1: bueno, els tanquen, perdona, els tanquen molt ràpid. En quan els detecten, els tanquen, però en generen més, clar, generen d'altres personatges o falsos doctors fets a mi.
0: Clar, perquè ens preguntem per què ho fan, no? És a dir, són persones fetes a mi, que no existeixen, Marc, però que algú les crea. Quins interessos hi ha al darrere la creació d'aquests falsos metges? Interessos econòmics?
1: Sí, bàsicament. Bàsicament, ja darrere de tot aquest vídeo són negocis, són persones que es creen amb intenció de seduir molta gent amb aquestes falses promeses i després allà hi penja un negoci. Un negoci que pot ser de subscripció, subscriu-te a aquests vídeos, sabràs més coses, tindràs més revelacions, i també hi ha negocis que pengen directament de la venda de productes. Bé sigui alguna pòssima o algun suposat remei mèdic, o també llibres, llibres que recopilen aquests consells o aquestes suposades teràpies.
0: Déu-n'hi-do, però de vídeos amb falsos consells de salut ja fa temps, no?, que en veiem per les xarxes socials. Què hi ha de nou ara? Que són fets a mia? Sí?
1: Sí, això és una novetat i també la gran producció que tenen. És a dir, hi ha una gran quantitat de falsos metges que estan apareixent. Sabem que 3 de cada 4 falsos metges que veiem ara a xarxes socials són d'aquest tipus, és a dir, han estat creats amb intel·ligència artificial entre l'any passat i aquest any. Per exemple, la creació d'aquests vídeos ara està vivint un boom exponencial. De fet, l'estudi que mencionàvem de maldita.es diu que el 77% dels canals on surten aquests falsos metges han estat creats aquest any o l'any passat. Per tant, és un boom bastant recent.
0: Que fort, no? Perquè amb el Marc hem començat a parlar de fake news, ara hem de parlar de vídeos de fake news fets per metges d'intel·ligència artificial que són falsos. És a dir, és un fenomen a més mundial ja, no, Marc?
1: Sí, ho és. És un fenomen mundial. Estan traduïts a més de 30 idiomes, els mateixos metges, amb els mateixos missatges. S'han detectat visualitzacions a més de 50 països diferents. És un fenomen que està, com deia, no funcionant a YouTube, a Facebook, a Instagram, a TikTok, a Instagram, per exemple, aquest estudi de Maldita Ponés ha localitzat 25 comptes d'aquests falsos metges. Tenen 3 milions i mig de seguidors i 400.000 visualitzacions. És una barbaritat. A més, el 64%, diu l'estudi, de tots aquests falsos metges, venen productes relacionats amb la salut.
0: Ja, però és que la gent se n'ho creu. Nosaltres ho estem analitzant, però és que molta gent s'ho creu. És a dir, persones grans que estan mirant Instagram es creuen el que diuen aquestes intel·ligències artificials falses.
1: Sí, s'ho creuen perquè transmeten una falsa autoritat. I aquest és el, diguéssim, el ganxo, no? L'ham que tenen, no? És que la gent, quan que els veu vestits de metges o en un entorn mèdic, els hi dona, diguéssim, aquest principi d'autoritat que no tenen, perquè són missatges falsos distribuïts o dits per persones que no existeixen i que, per tant, no en tenen ni idea de medicina.
0: Clar, a mi em passa, quan els he vist he dit, és veritat o és de mentida, I també em va passar fins i tot l'altre dia, veient un monjo budista que estava, i també era fet amb intel·ligència artificial, O sigui que persones vestides com a metges, fa que augmentin les seves possibilitats de ser preses com a reals, i això és un risc perillós, per tant, sempre millor investigar, Marc Amorós, una mica qui és el metge aquest que em diu això per xarxes socials. A banda de falsos metges, també circulen vídeos protagonitzats per persones fetes a mia que ens expliquen remeis tradicionals. Qui és la tieta Reme?
1: No la coneixes, la tieta Reme?
0: No, jo coneixia el Remi Remeis, no sé si coneixies el Remi Remeis.
1: Doncs més o menys la tieta Reme fa una mica el mateix. S'ha fet molt viral, sobretot a TikTok. És una senyora gran, aspecte molt entranyable, molt afable, molt agradable, molt amable. Dona consells d'alimentació saludable. Va, sentim-la.
4: Vierte agua hirviendo sobre el pollo crudo. Si sale espuma blanca y espesa, eso es lo que le han inyectado.
1: A veure, el que diu no és cert, però aquest vídeo ja té més de 2,5 milions de visualitzacions. És un fenomen, la tieta Reme. En aquest vídeo que ara sentireu, la Reme està davant de dos maniquís femenins. Un d'ells llueix uns pits arrugats i caiguts, l'altre mostra uns pits rodons i formosos. Escolteu què recomana la tieta Reme.
5: Si tus pechos se ven como calcetines desinflados y quieres que luzcan como a los 20, nadie te va a decir esto, excepto yo.
4: Lo que estás viendo es atrofia del tejido mamario. Tu médico te dirá que es solo envejecimiento y te dará un sostén más fuerte. Pero un sostén solo apoya por fuera y no arregla lo que pasa por dentro. Déjame enseñarte lo que de verdad funciona.
1: Ara ve el remei.
0: A veure...
4: Primero, toma un vaso de agua tibia. Añade cúrcuma. Jengibre picado. Una pizca de cayena, una pizca de sal rosa del Himalaya y exprime medio limón.
1: Tot és molt detallat, Ha de ser sal rosa de l'Himalaya, cúrcuma, gingebre, cayena, mitja llimona,
0: tu veus... Que ho trobes de seguida, això,
1: Sí, home, tu veus i ale hop, vinga, els pits que t'aniran cap amunt.
0: I què diu això? Amb això ens puja els pits.
1: Això diu la tieta Reme, però hem de tenir en compte que la tieta Reme no existeix. És una persona feta mia que està difonent una sèrie de remeis que tampoc tenen cap evidència científica. La Reme és només un exemple, També existeix un tal Paco del Campo que té més d'un milió de seguidors o molts d'altres que circulen per xarxes.
0: I aquest nom, això que estem parlant, aquests vídeos ja tenen fets per persones falses, ja tenen un nom que és IA Slop, és correcte?
1: Sí, IA Slop o IA Slop en anglès és la generació massiva de vídeos de baixa qualitat però d'aparença realista que es fan amb intel·ligència artificial. Són vídeos que busquen clics, que busquen ingressos per publicitat, els és igual si el que diuen és cert o no és cert, només busquen, diguem-ne, nínxols de mercat on els seus discursos trobin gent interessada en escoltar-los, per tant, en visualitzar-los i, per tant, en compartir-los.
0: Molt bé, Marc, ara m'agradaria que escoltéssim aquesta història.
6: Hola, sóc l'Aitana, i sí, ja ho sé, tinc la pell perfecta, el cabell perfecte, i literalment zero por a la gravetat.
0: Ella és l'Aitana López, és catalana, porta els cabells d'un color rosa suau, té 27 anys, és escorpí, model. El seu amor platònic és Jacob Elordi i té 400.000 seguidors a Instagram. L'Aitana s'ha convertit en una influencer que genera entre 4.000 i 10.000 euros al mes en col·laboracions publicitàries i continguts exclusius. El més curiós de l'Aitana és que no és real.
6: Però no t'enganyis, tot això és mentida. Ni tan sols existeixo. Sí, ho has sentit bé. Sóc una model creada per intel·ligència artificial. Una cara feta de codi.
0: L'Aitana López és una persona feta amb intel·ligència artificial per l'agència The Clueless. La van crear a mitjans del 2023 i des d'aleshores triomfa a les xarxes socials. Darrere de l'Aitana hi ha un equip d'11 persones que s'encarreguen de donar-li vida.
6: ¿Por qué te crearon? Pues me crearon porque el mundo necesitaba algo nuevo realmente. Vine a demostrar que el futuro ya está aquí. Y además, en un mundo de influencers donde nada es completamente real, yo soy una IA y no lo escondo.
0: Quina és veritat i què és mentida? Avui ens ho preguntem amb el Marc Amorós. Clar, és que jo ja estic veient, ja no sé què creure'm, de veritat. Jo no sé si coneixes aquesta història, però ja no em crec res.
1: Mira, aquesta precisament no la conec, però m'ha fet recordar una altra. Als Estats Units va haver-hi una influencer que formava part del moviment MAGA, moviment d'adhesió a Trump.
0: Sí?
1: Deia que era seguidora de Trump, es deia Emily Hart, va estar activa a Instagram fins fa poc. Deia que era infermera, que publicava en els seus vídeos imatges seves lleugera de roba, en biquini, pescava el gel, bevia cervesa, portava armes, tot molt maga, diguéssim. Doncs bé, va haver una revista als Estats Units, la revista Wired, va esbrinar que no existia, que era una persona també feta amb intel·ligència artificial, i allà es va destapar qui era el seu creador. El seu creador no era ni nord-americà, era un estudiant de medicina que vivia a l'Índia.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, Marc, jo, clar, amb tots aquests vídeos ho tindran ara més difícil, almenys a Europa, perquè el nou reglament d'intel·ligència artificial obligarà a etiquetar tot el contingut generat amb intel·ligència artificial. Clar, aquests no etiquetaran res.
1: Bueno, a veure, això és així des del 2 d'agost, però diu la llei, o el reglament, millor dit, és que és tot el contingut que es consideri un deepfake. És a dir, un deepfake és un vídeo fals fet amb intel·ligència artificial que suplanta la identitat d'una persona real, com si agafessin la teva imatge i et fessin fer o dir una cosa que tu no has fet. Aquí generarien un deepfake. Què passa si la persona que veiem en el vídeo no suplanta ningú real? És una persona feta a mia que no suplanta la identitat de ningú. Ho considerem un deepfake o no ho considerem un deepfake? Clar, si no ho considerem un deepfake, el reglament no obligarà a etiquetar-ho com a intel·ligència artificial i, per tant, seguiran difonent-se aquest tipus de vídeos amb el perill que comporten.
0: No sé si la policia s'està estudiant tot això i si faran alguna cosa. És a dir, segurament alguns tanquen, però el control de tot això, Marc, és difícil, no? Diries?
1: Molt. És molt complicat. És molt complicat.
0: Molt bé. Escolta, Marc Amorós, t'he de felicitar.
1: Ah, sí?
0: No?
1: Gràcies.
0: Perquè m'han dit que acabes de publicar la versió... No, per la secció també, que està molt bé. Per la secció que està molt bé.
1: És que no sabia per on anaves.
0: Però també per la versió actualitzada del teu primer llibre sobre fake news i desinformació. Sí. És la versió del 2026, correcte?
1: Sí, el primer llibre... Va ser el primer llibre que es va publicar a Espanya sobre fake news. El vam publicar el 2018. El vaig escriure durant el 16 i el 17. Aleshores, no sabíem què passaria amb les fake news, ni tampoc amb la desinformació. El fenomen començava, tothom començava a parlar de fake news, de postveritat, no sabíem si seria una cosa passatgera. Doncs mira, estava Trump aleshores postulant-se com a president, va tenir una primera presidència, va marxar, va entrar Biden, van pensar que això de les fake news ja s'acabava, però mira, va entrar una pandèmia, un augment de l'ultradreta arreu del món, i ara la intel·ligència artificial, les fake news continuen aquí, segueixen estant entre nosaltres. Del primer llibre se'n van fer 3 edicions, ara l'editorial me n'ha demanat fer una edició actualitzada per incorporar, entre altres coses, tot l'escenari de la desinformació amb la intel·ligència artificial, i l'acabem de publicar, o sigui que està ara a llibreries.
0: Molt bé. Per tant, recomanem aquest llibre del Marc Amorós, i una cosa que m'ha cridat l'atenció del llibre és que hi ha afegit un quadern de passatemps, sí?
1: Sí, sí, sí. Al final del llibre hem afegit un quadern de passatemps per poder jugar a endevinar notícies falses i notícies reals, i hem fet altre tipus de passatemps. M'he inventat un passatrampalabra que em fa molta gràcia.
0: Passa trampa, l'obra?
1: Sí, és com...
0: Quina creativitat que té el Marc Amorós,
1: és com la, és com el Rosco de Passapalabra, però dedicat a Trump. I aquest és el primer dels passatemps que hi ha en el joc.
0: Sí? Molt bé. Podem fer alguns o no?
1: Sí.
0: Ara podem jugar una mica, sí?
1: Bueno, mira, sí. A tu t'agrada molt utilitzar les frases cèlebres en el programa.
0: Sí.
1: He escoltat que acabes els programes sempre citant alguna.
0: Sí.
1: He fet un joc que precisament juga intentant endevinar si una cita cèlebre és d'un personatge real o si és una cita inventada. A xarxes hi ha moltes cites que s'atribueixen a autors o a pensadors o a artistes que són falses, que no les han dites mai, però circulen i la gent les pren com a certes.
0: I en tens algunes aquí per fer-se?
1: Sí, si vols,
0: a veure,
1: sí.
0: Va, juguem una mica. Vinga, va
1: mira,
0: a veure.
1: La primera frase cèlebre és de Woody Allen. Diu així: l'evolució demostra que venim del mico, el qual explica moltes reunions familiars.
0: Fals, no.
1: Tu creus que això no ho va dir-ho?
0: No.
1: No, tens raó, no ho va dir. És una cita inventada que circula per xarxes. Va, una altra. El Quixot va dir: ladran, Sancho, senyal que cabalgamos.
0: No. És fals.
1: És fals? També encertes, és fals.
0: Home, em vaig llegir el Quixot,
1: I no recordava la frase.
0: Jo, quina era l'època ens vam llegir? El segon de Bup o tercer de Bup?
1: Sí, per això. Sí, home, segon, no, tercer de Bup.
0: Jo me l'he llegit
1: tercer
0: tot, el Quixot. Tercer de Bup?
1: Sí, potser.
0: Home,
1: sí.
0: I me'n recordo que no van dir. Quin llarg era, Què més? És divertit, a veure.
1: Va, una altra. Arnold Schwarzenegger ha dit: Franco va ser un heroi que va salvar Espanya del comunisme.
0: Fals.
1: També és fals.
0: No coneix el Schwarzenegger, no coneix Franco.
1: Segurament no, però a la xarxa d'aquesta cita circula en forma de mem i és bastant, diguem-ne, viral.
0: Quanta escombraria? És a dir, hi hauria d'haver-hi un camió de l'escombraria que comencés a recollir tota l'escombraria que hi ha a les xarxes, no?, que estem fent a internet. És una passada, Marc, perquè al final tot el que estem explicant avui de les fake news o dels vídeos que són de mentida és que hi ha molta escombraria.
1: Hi ha molta quantitat de soroll, diguéssim. Més que escombraria, és soroll. Hi ha molt soroll a xarxes socials. La desinformació, un dels objectius que persegueix és contaminar l'ecosistema informatiu per precisament instal·lar-nos en aquesta confusió, que no sapiguem diferenciar què és real del que és fals. Quan això ens passa, hi ha gent que reacciona allunyant-se de les notícies. Veiem en els estudis que hi ha un percentatge cada cop més gran de gent que passa de la informació, que diu: no m'interessa, no vull saber res. I hi ha un altre comportament que és, diguem-ne, tenir la tendència a creure la informació que confirma allò que ja pensem. I això també és un altre perill, perquè al final la informació, sigui real o sigui falsa, ens ajuda a prendre decisions. I si la informació que rebem està contaminada o adulterada o no és informativa, les decisions que prenem en conseqüència poden ser equivocades.
0: Per això demanem que s'escoltin el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, que el que fem és contrastar molt bé les notícies, no? Tens alguna frase més?
1: Va, sí? Una de Salvador Dalí. T'agradava Salvador Dalí o no?
0: Sí, molt, m'agrada molt Dalí.
1: Vinga, va. Doncs va dir Dalí: em vaig quedar amb unes ganes boges de tornar-me a casar amb la meva dona.
0: Això amb la gala, no sé si ho ha dit... A veure, és que clar, estava molt enamorat de la gala.
1: I això és un sí.
0: No,
1: això què vol dir? Que ho va dir o que no ho va dir?
0: Ai, no ho sé. Va, això sí que ho va dir.
1: Sí que ho va dir, encertes.
0: Oh,
1: doncs sí que ho va
0: molt
1: dir,
0: bé. I no estava pactat, Digues la veritat, Amorós. Sí. No,
1: no
0: sabia,
1: no
0: sabia
1: pactat,
0: les frases,
1: jo, bueno, de fet, no sabíem ni que jugaríem a res. Per tant, no... En el llibre també faig un altre joc, que és endevinar notícies científiques. Jugar a ciència certa o a ciència falsa. Vols que te'n faci alguna?
0: A veure. Sí, tenim uns minuts més, no? Sí.
1: Doncs va, diu: escolta, un estudi de la Universitat de Pennsilvània demostra que el twerking elimina la sang estancada i els quistes fibrosos de l'úter de les dones.
0: Torna'm a repetir.
1: Un estudi de la Universitat de Pennsilvània demostra que el twerking elimina la sang estancada i els quistos fibrosos de l'úter de les dones. Què?
0: És una mica complicada... És una mica complicat, però a veure, què podria dir? Veritat, mentida... No ho sé.

0: Va, una tercera, a veure si aquesta també l'encertes. Els nadons que prenen llet materna del pit de la seva mare ho fan durant més estona i amb més quantitat si la mare ha menjat all.
1: Mentida.
0: Doncs mira, aquí no, aquí t'he de dir que és veritat. Aquest estudi s'ha fet i ha demostrat que si la mare menja all, es veu que el nadó s'enganxa més al pit i durant més estona, per tant, menja més llet materna. No sé què li deu trobar en l'all
1: al nadó. Que fa que clar, es quedi més enganxat. Caminant. I per acabar, també tenim una altra sorpresa, no?
0: Bueno, si vols més sorpreses, he fet més jocs en el llibre. M'he inventat un mot creuat conspiranoic amb la cara d'Elon Musk, que per mi és com la cara visible de la conspiranoia en aquest món. Si vols, intentes a veure si
1: a endevines... Veure si, alguna...
0: tot són teories conspiranoiques, eh? Per tant, has de pensar en això. Mira, aquesta descripció diu que... diuen que ho són Elon Musk, el rei Carles III d'Anglaterra i la cantant Katy Perry.
1: Però hi ha lletres o no?
0: No, ara t'has de pensar. Quina teoria conspiranoica diu que Elon Musk, el rei Carles d'Anglaterra i la cantant Katy Perry són què? No?
1: Gurús.
0: No, gurús ho són. No seria conspiranoic, això.
1: Què és?
0: Són reptilians. Hi ha una teoria que diu que són reptilians. També Obama, per exemple, també diuen que ho és. És una de les teories conspiranoiques que funcionen. Hi ha una altra que diu que... hi ha una teoria conspiranoica que diu que va haver una pel·lícula que es va fer perquè apareguessin cada vegada que algú busqués informació sobre Walt Disney congelat a xarxes socials o als buscadors de Google. Tu buscaves Walt Disney congelat i et sortia aquella pel·lícula. Això és el que diu la teoria conspiranoica. Quina pel·lícula és?
1: Una pista, sisplau, una pista, perquè no és fàcil, una
0: és de,
1: pista.
0: És de Disney, la pel·lícula, i també haurà de congelar coses.
1: Ah, de Frozen.
0: Ara, Frozen,
1: Frozen,
0: correcte.
1: Frozen, ah, molt bé. Escolta, m'ho poses difícil, eh? Bé, molt interessant avui la secció de Marc Amorós. Les fake news tenen molts tentacles dins de la societat. Ho veiem cada dia, que parlem amb el Marc, i descobrim totes les noves maneres de la desinformació s'inventa per ficar-les al nostre dia a dia i a les nostres converses, i ens preocupa molt, eh? Jo crec que un dia també ho hem de parlar amb la... Com ho estan treballant des de la policia tot el que està passant amb la IA? És un tema que crec que se'n parlarà, perquè cada vegada hi ha més escombraria, més notícia falsa, no? I dic, l'escombraria del carrer la recullen els camions, en canvi l'escombraria que queda a internet i que queda a les xarxes, queda allà i no se sap, oients, si és de veritat o és de mentida. Molt bé, gràcies Marc Amorós, fins una altra.
0: A tu, fins una altra.
2: Revolució 4.0, el món de demà, amb Xantal Llavina. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: El govern acaba d'aprovar les primeres 67 mesures del model català de benestar digital de la infància i l'adolescència, un paquet que inclou des de l'elaboració d'una futura llei de benestar digital fins al cribatge dels hàbits digitals a les consultes de pediatria. Les mesures també contemplen formació a les famílies, mesures als centres educatius i un nou model d'atenció a les addiccions vinculades als entorns digitals. És un tema que preocupa molta gent, també ens preocupa com a programa, sobretot els pares i mares, de nens i nenes menors d'edat. I avui volem parlar-ne amb l'Adriana Margarit, coordinadora del programa Benestar Digital per la Infància i l'Adolescència de la Direcció General de Societat Digital. Què tal?
1: Molt bé.
0: I també la Luisa Conejo, subdirectora general d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública. Què tal?
2: Bona nit.
0: A veure, estem preocupats, Adriana. Començo amb tu, no? Què aproveu aquestes 67 mesures? Vol dir que des del govern considereu que tenim un problema pel benestar digital dels menors, com ho veieu vosaltres?
1: Sí, exacte. No? Estem en una situació en què ja no deixem de posar la mirada només en els infants i els adolescents, no? Que tenen aquesta relació amb les tecnologies digitals que els podrien afectar.

0: aquesta, sinó que també hem de mirar potser amb la població en general, no només els pares, els familiars, els professionals, sinó com a comunitat, com a societat, no? Com ho estem fent? I ara és aquest moment que estem de reflexió col·lectiva per poder una mica endreçar i reorganitzar-nos perquè això no impacti negativament, no? És a dir, sí que és veritat que els infants i adolescents, si mirem les dades a l'enquesta de salut de Catalunya, veiem que quasi el 40% passen més de 2 hores a les pantalles pel que s'accedeix al temps, però també hauríem de mirar la dinàmica familiar que tenen, en quina comunitat i quina societat tenen per poder revertir-ho.
1: Clar, quan parlem de benestar digital, parlem d'addicció, també parlem de més coses.
0: Parlem al final de l'equilibri, no? De l'equilibri que podem tenir amb aquestes tecnologies digitals i en el nostre dia a dia. És a dir, com afecta, per exemple, amb els hàbits saludables? M'està afectant l'ús de la tecnologia digital fa que descansem menys, que descansem pitjor? Estem deixant de fer activitat física? Estem deixant de fer oci que no sigui pantalles? O m'està afectant amb el benestar emocional? Doncs aquest equilibri, no? Es desequilibra i perdem aquest benestar digital.
1: Luisa, com a subdirectora general d'addiccions, de l'1 al 10, quin grau estan els menors catalans enganxats al mòbil? Ui. Un és poc i 10 és molt, eh?
2: Pues depèn. És una pregunta una miqueta complexa. Sembla que és fàcil, però és complexa de contestar. Perquè, com ara estava comentant la meva companya, no solament és el temps o l'ús específic pertinent, en aquest cas, d'un mòbil, sinó que té a veure amb el moment evolutiu de la persona, amb les característiques de personalitat de la persona, amb el seu acompanyament, no? Com és el seu entorn familiar, educatiu, contextual, etc. Sí que és veritat que el que hem detectat, hi ha un ús molt generalitzat del mòbil. És un ús que a primària pràcticament més de la meitat dels joves tenen mòbil, i a secundària, no? L'ESO, pràcticament la totalitat, un 90% d'adolescents ja tenen mòbil, i per tant és un ús molt generalitzat i un ús que comporta una porta molt oberta si no tenim les suficients capacitats digitals que tenen a veure amb capacitat crítica, amb capacitat de discernir en quin continguts són bons per mi, els que no, capacitat de gestió d'aquesta regulació que suposa moltes vegades l'accés a uns continguts que comporten un ús molt intensiu de xarxes socials, etc. Per tant, la resposta no és fàcil, depèn del moment evolutiu. Nosaltres, en la guia que hem editat ara recentment, la guia de recomanacions per una digitalització en salut, més conscient, el que proposem és retardar al màxim entre les edats de 11 a 15 anys, retrasar al màxim l'ús de telèfons intel·ligents, en aquest cas.
1: A partir de quin moment podem començar a parlar d'un problema d'ús problemàtic pel mòbil a part d'un menor, no? Com ho podem detectar els pares i mares?
2: Ho podem detectar a partir de que veiem que hi ha tota una sèrie de comportaments en el que la persona, si tu le treus, no, el mòbil, pues la persona està més ansiosa, més nerviosa, com molt focalitzada en l'ús d'aquest mòbil, en deixar de fer coses que són del seu interès o de la seva responsabilitat, com els estudis o quedar amb amics, etc.
1: Clar, hem normalitzat massa aviat que un nen o una nena tingui un telèfon, un smartphone? Què en penseu?
2: Sí, segurament sí. Segurament sí, hem normalitzat molt, i per això el que comentava ara recentment l'Adriana, hem de posar en qüestió tota una sèrie d'hàbits que tenen a veure amb el conjunt de la societat, i els adults també ens hem de qüestionar aquest ús que estem fent de les tecnologies digitals, entre elles evidentment el mòbil. En la guia parlem molt de com podem constituir-nos com a adults de referència digital per als nostres fills i filles i per les persones que estem acompanyant en el seu procés educatiu. I seria molt important que els adults i el conjunt de la societat ens plantegéssim aquest ús que estem fent generalitzat, i veure quina relació mantenim per aquest benestar digital. Ja m'agradaria també subratllar que aquest benestar digital és un balanç entre l'oportunitat que significa aquestes tecnologies i els riscos, els riscos amb els que d'alguna manera afrontem en aquest ús, si ho fem de manera temprana, sense una capacitat per fer-ho, sense l'acompanyament necessari, etc.

0: Lluïssa, el govern preveu implantar entre el 27 i el 28 un cribatge dels hàbits digitals de 0 a 15 anys en pediatria que permetria explorar usos i riscos d'addicció, no? Possibles senyals d'alarma. Què li preguntarà el pediatre a un nen? Exactament.
1: Sí, bueno, en aquest moment ja tenim el protocol Creix en Salut en pediatria i hi ha diferents preguntes que es fan a la família o a l'infant, a l'adolescent, en diferents moments de la seva etapa evolutiva, perquè no és el mateix el que pots explorar als dos anys o als tres anys, no? Lo que pots explorar quan tens ja 14, no? Que seria l'última edat amb la que estàs amb seguiment del pediatre. I en aquest moment ja hi ha una sèrie de preguntes que tenen a veure amb el temps que dediques a ús de diferents pantalles, en la relació que tens, no? Si és una relació en la que, bueno, en la que te ves advocat, no? A estar allí com molt subjecte, no? I deixes de fer altres coses que són importants en el teu moment. Té a veure amb aquest tipus de preguntes. I sí que és veritat que a partir d'ara el que estem treballant és en la construcció d'unes proves específiques per poder detectar aquestes situacions que tenen a veure ja més amb aquests usos problemàtics o usos addictius. I amb aquest sí que se farà un cribatge específicament per detectar aquestes addiccions.
0: I Adriana, molt important aquest document que planteja el govern, mesures per reforçar alternatives a les pantalles, no? Activitat esportiva, lectura, la política de benestar digital, no? Ofereix una vida atractiva fora de les pantalles, no?
2: Exacte, no? Aquest, quan parlem del benestar digital vol dir, en part, no deixar de fer les altres coses que necessitem per viure i tenir uns bons hàbits saludables al nostre dia a dia. Llavors, l'activitat física, de fet, en aquesta etapa de 3 a 14 anys, també les enquestes ens diuen que només el 33% de la població fa l'hora recomanada diària d'activitat física. Per tant, sabem que si el que volem és cuidar aquest benestar digital, que disminueixin el temps d'ús de les noves tecnologies, hem de donar alternatives, com per exemple l'activitat esportiva. I de fet, és una de les mesures que proposa el Departament d'Esports d'oferir activitats esportives en els centres escolars per cicle. Per tant, sí, és un punt a treballar.
0: I l'altre, que les famílies donem exemple als pares i les mares, no, Lluïssa? Perquè a vegades també els pares... És veritat que els pares treballem amb el mòbil, i a veure, no estem amb el mòbil a la xarxa, sinó que contestem mails, però clar, els fills ens veuen. Hi ha famílies que arriben massa tard, no, a Salut, quan el problema és molt greu.
1: Sí, jo, per endavant, el que vull dir és que les famílies fan tot el que puguem i més. Vull dir que des d'aquí el meu reconeixement, però sí que és veritat que també s'ha parlat molt, però de manera molt diversa, i jo crec que amb aquest treball que estem fent, el que hem aconseguit és tenir unes referències clares, unes recomanacions clares, també per a les famílies, segons evidentment el moment per al que estan transitant amb el seu fill, no? Les seves diferents edats, moment evolutiu, situació, etc. Tenim tot un consens a través de lo que és la societat pediàtrica catalana, espanyola i americana, i hem arribat a tota una sèrie de conclusions que podem trasllar a les famílies perquè puguin fer la seva feina d'una manera amb més suport. Hi ha previst també dintre d'aquestes mesures unes formacions específiques per famílies, un acompanyament a famílies, formació també per lo que són el context educatiu, de professorat, de persones que estan monitors, que estan en el temps de lleure. I també volia destacar una informació de suport també que tenen les famílies. Tenen la línia verda que poden trucar en qualsevol moment.
0: És la de fer un truc?
1: Sí,
0: perfecte. Mesures del govern és la de fer un truc? És una altra campanya, eh?
1: Sí, és una vale. Sí, la línia verda està específicament perquè si alguna família té dubtes en relació a el meu fill, no sé si passa massa temps, està molt enganxat, no surt de l'habitació, no vol dinar, jo què sé, estic dient coses, no?, que se m'ocorren de coses que ens han arribat per part de les famílies. La trobo molt angoixada si li trec el mòbil o li apago l'ordinador, etcètera, etcètera, si volen fer consultes per poder realment ser orientades envers a la situació que està plantejant el seu fill. O sigui, ja pot trucar a la línia verda al 900-900-540, és gratuït, totalment gratuït, i allà le poden orientar específicament en aquest tipus de situació.
0: Línia verda, jo crec que s'ha donat més a conèixer, no?, aquest telèfon, perquè la gent, i també una campanya, fes un truc a una xarxa, qui me l'explica?
2: Aquesta campanya surt, no?, d'aquesta necessitat que moltes vegades les famílies tenen la percepció d'inseguretat o en aquest moment que el seu fill o filla pot estar incomunicat, doncs, en algun dels trajectes. és una percepció, no? Però aquesta percepció fa que entreguin el mòbil segurament en unes edats doncs, més aviat del que tocaria. Doncs una de les alternatives, una de les mesures que proposa és fer un truc, és que l'infant o l'adolescent pugui fer una trucada des d'un establiment de la seva comunitat. Imagina que des de que surts de l'escola i que te'n vas a fer doncs, l'extraescolar o l'activitat que tens aquella tarda i necessites contactar amb la teva família, doncs podries entrar en un d'aquests establiments que s'han adherit en aquesta campanya i pots contactar. Per tant, ajudaríem a que hi hagués un motiu menys per tenir el mòbil.
0: Molt bé. Per tant, menors, adolescents, el president de la Generalitat ha plantejat que cap plataforma digital ni multinacional tecnològica estigui per damunt de cap infant. És veritat que ens preocupa i és un tema que amb la IA encara ens preocuparà, no? Què li hauríem d'ensenyar a un adolescent perquè pugui utilitzar una IA sense convertir-la en una crossa per pensar? Em diries, no? També?
2: Bueno, al final arriba, no? L'ús d'aquesta tecnologia quan ets un adolescent t'ha d'arribar ja en una etapa en què has pogut anar madurant i has anat adquirint la competència digital, que al final és saber fer un ús segur, saludable, sostenible, no? Crític i ser conscient de com el fa servir. Per tant, ha d'arribar quan ja hem acompanyat en aquest procés com altres coses de la tecnologia digital.
0: Molt bé, doncs titular final, què diríem? Que sobretot hem de vigilar una mica més, no? Famílies, escoles, menors, tothom ha de vigilar i les pantalles una mica de pausa, no?
2: Sí, per mi la paraula seria prudència.
0: Prudència.
2: Prudència de la població adulta respecte als menors, en el sentit en què a veure què deleguem a les tecnologies digitals, a com s'utilitzen. És a dir, no en aspecte negatiu, sinó tecnologies digitals sí, però ha d'haver-hi un acompanyament perquè ho sàpiguen fer servir amb uns límits clars.
0: Sí. Frase final.
1: Sí, frase final en aquesta mateixa línia. Més consciència, no?, de la nostra relació com a adults, també de les tecnologies, per ser realment uns bons referents digitals i davant de qualsevol senyal d'alerta, sisplau, que contactin amb la línia verda, com he comentat abans, o amb qualsevol servei de salut, al seu metge o metgessa de família, pediatra, sense cap mena de dubte.
0: Molt bé. Doncs gràcies per venir a Revolució a explicar-ho. Una abraçada. Nosaltres. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
3: A Catalunya Ràdio i 3CAT, Revolució 4.0, amb Chantal Llavina. El món de les bones idees. Revolució 4.0.
0: El món de les energies també viu un repte apassionant. L'ecosistema de l'hidrogen, per exemple, ja genera a Catalunya un negoci de 426 milions d'euros amb la participació de 140 empreses al llarg de la seva cadena de valor. Totes creen més de 1.300 llocs de treball. Avui en volem parlar i entrar al laboratori de la part més sostenible d'aquesta energia, l'hidrogen renovable, i ho farem amb un investigador, és el Pau Bosch, que és investigador principal de l'àrea de sistemes bioelectroquímics de l'EITAT.
4: I'm so sorry for your loss.
0: Què tal, Pau? A veure, avui hem d'explicar de manera molt fàcil la revolució. Què és l'hidrogen renovable? Estem parlant d'una energia neta. Per què és tan important pel nostre futur? Què em diries?
5: L'hidrogen renovable és una energia neta sempre i quan l'obtinguem a partir d'electricitat renovable, a partir de fotovoltaica, a partir d'eòlica. El que fem per obtenir aquest hidrogen renovable és agafem l'aigua i separem aquesta aigua. L'aigua té hidrogen i oxigen i separem aquesta aigua mitjançant electricitat renovable per obtenir-ne hidrogen. I és cabdal per descarbonitzar l'economia i molts sectors que actualment emeten emissions de CO2 i podem utilitzar aquest hidrogen per fer els mateixos processos sense emetre tant de CO2.
0: Tu avui vols proposar-nos mirar una mica més enllà i preguntar-nos amb què fabriquem les tecnologies que fan possible aquest hidrogen, no? Quin és aquest problema ocult dels materials?
5: Sí, com he dit, la màquina, diguem, per produir l'hidrogen es diu electrolitzador.
0: Com es diu?
5: Electrolitzador. Mm. I bàsicament l'electrolitzador té dos elèctrodes, un positiu i un negatiu, dos que aquests elèctrodes són els que el càtode, diguem, és el que agafa els electrons i produeix l'hidrogen. Un dels electrolitzadors, bueno, hi ha... Són comercials, actualment aquestes màquines ja funcionen a nivell industrial, però sempre el que hem de fer és millorar-los. I sobretot sobretot les limitacions que actualment tenen, doncs superar-les. Les principals limitacions per mi des del punt de vista són dos. Una és l'eficiència, hem de fer que aquestes màquines siguin més eficients, perquè de 100 que posem d'electricitat, al final, en forma d'energia, al final n'obtenim 60.
0: Ara jo crec que, Pau, perquè la gent sàpiga, l'hidrogen renovable, posa'm exemples on el podem utilitzar.
5: L'hidrogen actualment se n'utilitza molt.
0: A on?
5: Molt. Per exemple, a Catalunya en produïm cada hora, a Tarragona, la petroquímica, en produeixen 8 tones l'hora. O sigui, unes 150 tonelades d'hidrogen.
0: Però on el fem servir? On el fem servir?
5: I actualment es fa servir a la indústria petroquímica, en les refineries.
0: Val.
5: Per els combustibles fòssils, refinar-los i purificar-los per obtenir al final gasolina o obtenir químics que després fan servir les indústries. Això, l'hidrogen ja s'utilitzen 100 milions de tonelades l'any a nivell mundial, o sigui, molt. El problema és que aquest hidrogen ve dels combustibles fòssils. Agafem el gas natural i fem hidrogen. I és l'hidrogen gris, perquè cada tonelada d'hidrogen emetem 10 de diòxid de carboni. D'hidrogen renovable actualment és un 2% d'aquests 100 milions de tonelades. O sigui, el que hem de fer és canviar aquest hidrogen gris per hidrogen renovable. In the clouds there she goes, butterflies let them flow, another girl falls in love,
0: another girl leaves the club, send a big kiss goodbye to all. Avui parlant, no és fàcil parlar de l'hidrogen renovable, jo sempre dic que ho entenguem tots, no? Perquè amb el canvi climàtic, amb com estem vivint, també fins i tot la situació del temps que ens preocupa i de com està canviant, no?, la nostra vida, el nostre ecosistema, haurem de treballar només amb l'hidrogen, em diries, no?, també. I explica'm, esteu també treballant vosaltres en marxa, en projectes com Promisers o X-Seed, sí?
5: Sí, correcte. En el projecte Promisers el que volem és, aquests electrolitzadors tenen, perquè funcionen bé, utilitzem unes membranes que tenen compostos florats. Ara els compostos florats a nivell...
0: Ara m'he perdut, Explica'm-ho més fàcil.
5: Els electrolitzadors tenen diferents parts dins la màquina perquè pugui funcionar l'electrolitzador.
0: Sí?
5: Una d'aquestes parts són les membranes, que les membranes al final podem veure com un plàstic. És un plàstic més avançat, però és un plàstic. I actualment aquests plàstics estan fets de polímers que tenen fluor, com el Teflon, que és una marca comercial, però aquests polímers que tenen fluor a nivell europeu es volen eliminar. Els PFAS, que ara estan de moda, que es volen eliminar perquè són molt bons els polímers i els plàstics que tenen fluor, perquè són molt resistents, treballen molt bé, són molt resistents. Però precisament perquè són tan resistents, després s'acumulen, no?, els microplàstics que tenen fluor, s'acumulen en la natura. I, per tant, s'han d'eliminar a mica aquests plàstics que tenen fluor. I en el Promagis, precisament, el que estem fent és això. Els electrolitzadors utilitzen aquests tipus de plàstics i els estem intentant canviar les membranes que utilitzen aquests polímers per altres tipus de polímers que no tenen el fluor, per fer-los mediambientalment millors. I sobretot després, quan s'acaba el temps de vida d'aquell electrolitzador, que el desmantellament i la recuperació dels materials no emetin, no tingui un impacte mediambiental.
0: Pau, s'acosta l'hivern, no? I tornem a sentir parlar de crisi energètica a Europa. Fins a quin punt, no?, desenvolupar hidrogen i materials sostenibles pot ajudar també a construir una cadena de valor europea menys dependent a tercers països? I també em diries la teva visió com a investigador. Davant d'aquest canvi climàtic, com creus que hem d'actuar?
5: És clau, l'hidrogen serà clau. L'hidrogen combinat amb altres tecnologies, però l'hidrogen serà clau. Primerament, l'hidrogen el podem produir aquí, el podem produir autòctonament. Per tant, deixem de dependre de comprar combustibles a tercers. Això a nivell de sobirania energètica és molt important, que podem fer els nostres combustibles, els nostres vectors energètics aquí in situ. I l'altre també, això ajuda a anivellar els preus. No tindrem tanta volatilitat de preus, perquè si l'electricitat que utilitzem és renovable, és més constant en el temps i, per tant, l'hidrogen renovable, també serà més constant.
0: I treballarem amb hidrogen i també quines més, no? Amb el canvi climàtic, quines altres destacaries?
5: Sí, jo sempre dic que, primerament, tot el que es pugui electrificar s'ha d'electrificar. I si vols, poso un exemple en els vehicles. Els cotxes de bateries són els més eficients. Tenen més de l'energia que posem a l'energia que fa anar les rodes, tenen més un 75% d'eficiència. Per tant, tot el que es pugui electrificar s'ha d'electrificar. Però hi ha altres sectors que no es poden electrificar, com per exemple els processos industrials d'alta temperatura, que ara fan servir gas natural. Doncs podrem a mica anar canviant aquest gas natural que s'utilitza en els processos industrials d'alta temperatura per hidrogen verd. O en els vehicles, les bateries tenen el problema actualment que pesen molt. I per camions fets anar per bateries no és el més sostenible, perquè per exemple un camió de 40, un tràiler de 40 tones serien unes bateries de 4 tones, pesarien molt. Ja. En canvi, amb hidrogen, un vehicle de pila de combustible d'hidrogen, el pes per propulsar aquell vehicle es redueix més de la meitat, menys de 2 tones.
0: Molt bé, Pau, doncs és clar que en el futur el món de l'energia serà verd o no serà. Per tant, la transició energètica cap a energies renovables i netes com l'hidrogen tindran un paper essencial i ara bé, hem d'aconseguir-ho fent que tots els materials i processos per fer aquesta energia siguin segurs i eficients. Avui el Pau Bosch de l'EITAT ens ha explicat, molt important, amb aquesta situació de canvi climàtic que vivim, com hem d'utilitzar l'hidrogen. I em quedo amb aquest titular que jo crec que oients hem de saber tots. L'hidrogen serà clau per al futur dels propers anys. Ja en parlarem. Quan parlem de la IA, doncs ara també parlarem molt més de l'hidrogen. Moltes gràcies, Pau.
5: Moltes gràcies.
3: Defenso la revolució en els nostres caps. John Lennon. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
0: Ara sí, acabem programa avui amb una frase del creador de la Wikipedia, Jimmy Wales, i diu així: tothom té alguna cosa per ensenyar i tothom té alguna cosa per aprendre. Nosaltres també tenim moltes coses per aprendre per poder-vos ensenyar com serà el món de demà. Com sempre, moltes gràcies a l'equip, molt important, al realitzador tècnic Nil Hernández, Clàudia Crua, Marc Amorós, Jordi Pi, Gerard Gil, i moltes gràcies també a les veus de Carles Debó, Elena Miquel, Nil Vià i Albert Banyà, que han sonat al llarg del programa. Gràcies, oients, abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Alhora, el partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Recordem que a les últimes eleccions al Congrés Podem compartia candidatura a Catalunya amb els comuns. La direcció d'Esquerra també confirma Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, ha anunciat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat. El Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. Creuen que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat a Barcelona, la principal al migdia que baixarà per Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya, però a la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. I Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquest dilluns a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a l'AP7, al carril Bau de la C58. S'obrirà tots els vehicles i restriccions també per als camions. Ramon Lamia és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Tornaran 270.000 vehicles? L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
1: Les entitats que atenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Sara Girona és la responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels.
3: Demanem la necessitat de construir recursos estructurals que estiguin distribuïts per tots els barris, per tal d'afavorir que les persones no hagin de moure's tants quilòmetres per trobar un lloc on refugiar-se o passar el dia. Han d'haver-hi recursos que no només siguin reactius.
1: I els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i Daman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sana'a, que està controlada pels rebels. La Ràpita ja consta al llibre de rècords mundials després que prop d'un miler de persones ballessin conjuntament una jota vella. Concretament, 972 persones van assolir el rècord després de ballar durant 5 minuts seguits una jota vella a la plaça 1 d'Octubre. La iniciativa, per la qual s'ha assajat durant mesos, ha reforçat els vincles de comunitat del municipi, com destaca Àngel Pasqual, que és director d'Orígens.
4: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folklòrica a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuen, una vegada ja adults, continuant al llarg del temps.
1: D'aquesta manera, la Ràpita ha batut el rècord de la ballada de jota més multitudinària del món, que fins ara ostentava Segòvia. En esports, partits de primera divisió disputats aquest diumenge, Racing 2, València 2, Betis 5, Osasuna 2, Elx 0, Celta 0 i Real Societat 3, Deportivo 2. A segona, aquest dilluns juga el Girona al camp del Tenerife. A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça davant del València per 89-86, però la resta de catalans han perdut tots. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. Marc Márquez ha acabat 6è a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi i Jorge Martín, que acaba tercer, recupera el liderat del Mundial. En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur, Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A la classificació general, Antonelli té 102 punts d'avantatge sobre Russell, que és segon. El Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès a la fase prèvia. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Paraguai, ha guanyat l'Argentina per 3-1 i també en hoquei, el Vigas i Riells s'han portat la Lliga Catalana Femenina.
0: Fins aquí les notícies.
5: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que el Barça continua vivint tranquil, mentre el Madrid cada vegada el mourinyisme és més latent i més present. La jornada de Lliga de cap de setmana deixa el Barça com a líder invicte, impecable, implacable, encara amb 6 punts de marge sobre el Madrid, 5 punts de marge sobre l'Atlètic de Madrid i el Betis, i a Madrid... I al Madrid es continua debatent sobre decisions arbitrals, expulsions, polèmiques, molt més que sobre futbol. El Barça i el Madrid van jugar ahir, tots dos a casa, tots dos van guanyar. El Barça 3-0 al Getafe, el Madrid 1-0 al Villarreal. I al Bernabéu van expulsar Vinícius per una estirada de cabells a un jugador del Villarreal que s'ha convertit en la imatge futbolística de la jornada d'aquest cap de setmana. L'expulsió de Vinícius, reglament actual en mà, sembla pertinent. I a Vinícius, atenció, li poden caure com a mínim 2 partits de sanció. I si li cauen 2 partits, no podrà jugar el clàssic del Camp Nou d'aquí a 2 setmanes. En parlarem aquesta nit de la vermella a Vinícius, de la possible sanció i de la seva possible baixa al clàssic contra el Barça. El clàssic, en principi, sí podrà jugar Rafinha, que ahir va ser baixa contra el Getafe i que, segons va dir Flick, tampoc no jugarà dimarts a la Champions al camp del Galatasaray. Laporta va dir després que segurament tampoc no jugaré contra el Betis, però aquesta nit aclarirem quan podrà tornar a jugar Rafinha. Tornant a la Lliga, l'Espanyol va empatar divendres a Màlaga. El gol de l'empat del Màlaga va arribar al temps afegit, pràcticament a l'última jugada del partit, però després d'una segona part molt millorable per part de l'Espanyol, que havia fet uns bons primers 45 minuts i s'havia avançat amb un golaç de Brian Zaragoza, el seu primer amb l'Espanyol. Aquest diumenge també s'han jugat a primera el Racing 2, València 2. Empat en el debut de Javier Aguirre a la banqueta del València. Un bon partit, molt animat, el Sardinero. El Betis 5, Osasuna 2. El Betis és tercer i dissabte vinent rep el Barça a la Cartuja. El cinquè gol d'avui del Betis ha fet José Antonio Morante, un futbolista del planter del Betis, que és fill de Morante de la Puebla, que és un dels toreros més reputats dels últims anys i a l'actualitat. I el Real Sociedad 3, Deportivo 2. La Real ha patit moltíssim fins al final perquè s'ha quedat amb 10 a la segona. Per al migdia s'ha jugat l'Elx 0, Celta 0. La classificació de primera l'encapçala al Barça amb 24 punts, 8 victòries en 8 jornades, ple de punts, a 5 punts i a l'Atlètic de Madrid, segon, també amb 19 punts. Tercer és el Betis, el Madrid queda quart amb 18 i l'Espanyol és 12 amb 8 punts, 3 punts per sobre del descens. Dissabte vinent l'Espanyol rebrà l'Atlètic de Madrid a Cornellà. A segona, el Girona juga demà al camp del Tenerife i Quique Álvarez recupera uns quants jugadors que havien marxat amb les seleccions aquestes últimes 3 setmanes. El Sabadell va guanyar ahir al camp del Ceuta 1-2, tot i jugar gairebé tota la segona part amb 10 futbolistes. El Sabadell és probablement l'equip revelació de la temporada segona. A la classificació de segona, el Sabadell ocupa la cinquena posició, és zona de play-off, amb 16 punts. Només ha perdut un partit en 8 jornades. El Girona, a falta del partit de demà a Tenerife, és 6è amb 14 punts. És cap de setmana d'aturada la Lliga F, la Lliga Femenina, pels partits de les seleccions. Ahir la selecció espanyola, amb unes quantes jugadores del Barça, va jugar el primer dels dos amistosos als Estats Units. Va guanyar 0-2. Als últims minuts van expulsar la jugadora del Madrid, Atenea del Castillo, que passa per ser una mica la Vinícius del Madrid femení. I la van expulsar per estirar dels cabells a una jugadora estatunidenca. O sigui, l'acció similar, gairebé idèntica a la de Vinícius, i va passar 2 minuts abans de la del Bernabéu. Quines coses passen. Aquesta tarda hi ha hagut partides a la Premier, a Anfield, Liverpool 0, City 3, gols de Haaland, Doku i Cherki. El City és líder amb 6 victòries en 6 jornades i té 3 punts més que l'Arsenal, que és segon. A Liverpool queda 9è amb només 9 punts, ja, a 9 punts del City. I aquesta tarda el Prat ha confirmat que jugarà la primera ronda de la Copa. Ha guanyat 5-0 el Sant Rafel d'Eivissa, a casa, al Prat. El partit d'avui es va ajornar la setmana passada pels aiguats. El Prat, un equip de la Lliga Elit, la sisena categoria del futbol, jugarà la Copa, la primera ronda, el dijous 29 d'octubre rebrà a casa l'Atlètic Club de Bilbao. El Prat serà una festa el dijous 29 d'octubre i ahir serà Catalunya Ràdio. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 11 d'octubre, en ple Pont del Pilar. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Curi, bona nit.
2: Bona nit.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
3: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
4: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Molt bé, bona nit.
0: En el vostre ideal de futbol, o sigui, no segons el que marca l'actual reglament, en el vostre futbol ideal i imaginari, gairebé, expulsaríeu Vinícius per l'estirada de cabell sobre Saliba, el jugador del Villarreal d'ahir al Bernabéu? No respongueu ara. Us ho penseu, si voleu, i d'aquí una estona us ho pregunto. A la producció aquesta nit hi ha la Nàdia Roig, el Raül Orgales és el control tècnic de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, i el control central aquesta nit hi ha el Joan Massana, i també aquesta nit és amb nosaltres el Club de la Mitjanit, el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
3: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Ara us preguntaré per Vinícius, per l'expulsió d'ahir contra el Villarreal, per la sanció que li pot caure a Vinícius i que és possible que li faci perdre's el clàssic d'aquí justament dues setmanes, d'aquesta mourinització del Madrid, que era previsible i que estem comprovant ja els últims dies, però abans posem en valor el que està fent el Barça de Hansi Flick en aquest inici de temporada, perquè ahir va guanyar 3-0 el Getafe al Camp Nou, va sumar la 8a victòria en 8 jornades de Lliga, va igualar el rècord històric del Barça com a millor inici de Lliga en tota la història. Fins ara aquest rècord, aquesta marca la tenia en solitari el Barça del Tata Martino de la temporada 2013-2014, i ara a aquest Barça, el Barça de Hansi Flick, li falta un partit per superar el registre del Barça i igualar el rècord històric de la Lliga, que són 9 victòries en les 9 primeres jornades, Sergi, que té
1: el Madrid de la 68-69 de Miguel Muñoz. 9 victòries en les primeres 9 jornades.
0: O sigui, el Barça, si guanya el camp del Betis dissabte vinent, no és fàcil, perquè el Betis va tercer, avui ha fet 5 gols. Si el Barça guanya el camp del Betis dissabte vinent, igualarà el rècord històric de la Lliga com a millor unici amb 9 victòries en les 9 primeres jornades. I confieu en aquesta victòria del Barça, que seria també simbòlica, Uri?
2: És impossible no confiar-hi. Tot i que tu ho has dit, el Betis no és només que vagi tercer, és que a part està jugant bé i té un autèntic equipàs. O sigui, aquest any de mig en cap cap endavant té 2 mitjans del camp i 2 davanteres de primer nivell. Però bueno, veient com està jugant el Barça, quan juga bé és espectacular, i quan no juga tan bé com ahir, treu els partits amb molta solvència, per tant, hi confio, sí.
0: Sònia?
3: Bé, sí, el fet que sigui un partit fora de casa sempre ho complica una mica més davant d'un dels rivals que està a la part de dalt, però és cert que a dia d'avui, si el Barça manté la seva línia d'excel·lència que li hem vist en aquest inici de temporada, i jo també hi confio.
0: Doneu valor, Jordi, Ricard, a aquest 9-9 que seria històric?
4: Home, sí, sí, sí. Ja li donem el 8 de... Vaja, jo almenys li dono el 8 de 8. És veritat que...
0: L'últim 8 de 8, o l'únic de la història del Barça, no va acabar amb la Lliga, temporada del Tata.
4: Sí. Bé. És que a més aquella temporada, si no m'equivoco, va començar amb un 7-0, un 7-1 amb
0: el Llevant. No?
4: Sí. I, vaja, ens les prometien molt felices i després la cosa no va acabar d'anar bé, però jo m'atreviria a dir que les sensacions no són ben bé les mateixes, ni el funcionament de l'equip i fins i tot el talent de l'entrenador. Jo crec que ja no... Bé, els rècords... Fa il·lusió anar-los superant perquè vol dir que vas bé, però més que 8 de 8 o 9 de 9, a mi em sembla que guanyar el camp del Betis tal com ha començat el Betis seria un reforç d'aquesta sensació d'invulnerabilitat que dona el Barça.
0: Ricard, tu ahir a la TDT vas expressar una sensació que crec que tenim més d'un, que és que aquest Barça s'està transformant en un equip tan segur, tan fiable, tan superior, que és difícil pensar abans d'un partit que no el guanyarà. Més o menys, aquesta serà la teva sensació abans de jugar a Sevilla dissabte vinent contra el Betis. Confies molt en la 9a victòria en les 9 primeres jornades?
5: Crec que hi ha més opcions de guanyar que de no guanyar, però també és veritat que l'escenari i el rival probablement és dels més difícils ara mateix a la Lliga. És a dir, si algun partit pot posar a prova l'invulnerabilitat del Barça és aquest. Jo crec que el Barça té més a guanyar que a perdre. És a dir, si el Barça guanya el camp del Betis, li queden pocs escenaris on perdre o perdre punts. Perquè és un camp on podria escapar-se d'algun punt. Jo crec que és el primer examen important de la temporada. A més, és l'aperitiu del Clàssic, o sigui que és ideal tenir aquest partit.
0: I aperitiu del PSG, o sigui, ve abans del PSG i del Madrid. A la Lliga, exacte, és veritat, és l'aperitiu del Clàssic, però sí, abans sí. Hi ha la Champions del PSG.
5: Tens raó, d'una setmana molt imponent, o sigui, és l'aperitiu i crec que és un bon termòmetre per afrontar aquella setmana. Som al mes d'octubre i és que, clar, les sensacions que tenim són tan bèsties que és normal que en algun moment s'hagin de moderar. Si no, és que no crec que estiguem 10 mesos amb aquest punt d'excel·lència.
0: A mi la jornada aquest cap de setmana, no és que em fes por, però pensava, ara tornant de les eleccions i reenganxar-te amb la mateixa energia positiva, amb el mateix dinamisme, amb aquella solvència, amb aquella seguretat, potser no serà tan fàcil. A mi ahir el Barça, sense ser exuberant, segurament perquè el Getafe tinc còrdia i no et deixa ser exuberant, em va semblar un equip, vaja, tan majúscul com el que havíem vist en el primer tram de la temporada abans de l'aturada.
5: Sí, sí, és que jo crec que ahir Jo no crec que el Barça no fes un bon partit. A mi em va semblar un molt bon partit del Barça. El que passa és que, clar, comparat amb l'exuberància d'altres compromisos que han estat més exigents, probablement, contra rivals que no sé, que et venen a buscar una miqueta més a dalt, que intenten pessigar-te una mica més, que la sensació és que els rivals comencen a firmar perdre 3-0. O sigui, sí, és una mica el que va passar.
0: Que venen una mica rendits, eh? Això en altres, sí, èpoques. Recordo el Barça de sí, Guardiola, sí, potser, sí, en algun moment de l'època Rijkaard, que els, sí, rivals venien al Camp Nou, bé, amb la bandera blanca.
5: Hi ha una intimidació,
0: sí, a no patir, sí,
5: prèvia que jo crec que marca el partit i que, clar, en la comparació el Barça surt perdent, però el partit té una línia regular del que hem vist fins ara, un notable... el que passa és que el Barça no s'exigeix més perquè no ho necessita i perquè venen els partits que venen. Jo crec que els futbolistes comencen a mirar el calendari.
0: Esteu vivint, Uri, Sònia, Jordi, també els partits del Barça amb aquesta seguretat. No vull dir d'anar sobrats, però d'anar segurs.
2: Bueno, és que aquest equip està donant els arguments, que tots els partits han sigut exhibicions o grans partits. O bons partits. I per tant, al marge que hi ha una diferència abismal entre el Barça i el Getafe, que per això mateix jo penso que el partit contra el Betis, tot i que és un partit complicadíssim, el Barça pot treure bé.
3: Mm-hmm. Clar, és que tu comences el partit pensant que el Barça, si fa bé les coses, guanyarà, i si a sobre el minut 2 et poses per davant, i jo crec que a mesura que passen els partits et pot arribar a generar el dubte si l'equip no el veus que acaba de circular bé la pilota, però clar, és que quan... En aquests partits, tal com està el Barça, si a sobre en aquesta bona dinàmica es troba el gol aviat, és molt difícil que el rival pugui fer-hi res. Mm-hmm.
0: A veure, moment per al Madrid i per a Vinícius. Hem de parlar-ne. A veure, ahir el Madrid va guanyar 1-0 al Villarreal al Bernabéu, un partit poc lluït, gol de Diomandé a la segona part, partit marcat per l'expulsió, que va ser posterior a l'1-0 del Madrid, expulsió de Vinícius per una estirada de cabells al jugador del Villarreal, Salivà, en una jugada que havia quedat amb el 2-0 del Madrid, gol de Vinícius. El VAR va intervenir per advertir de l'estirada de cabells i l'àrbitre va anul·lar el gol i li va expulsar Vinícius en vermella directa per aquesta estirada de cabells. Aquest és l'àudio de la intervenció del VAR.
6: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale? Para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
7: Vale, avisa cuando llegas a la pantalla, Isi.
8: Ya estoy en la pantalla.
7: Vale, te vamos a... según observamos, Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal.
8: Perfecto, ya lo he visto.
7: Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol.
8: Perfecto. Alex Puli, para mí voy a arreglar con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
6: Recibido, gracias.
0: Isidro Díaz de Mera era l'àrbitre al Bernabéu i Pulido Santana, el canari, el que sentia amb un so de qualitat superior, era el responsable del VAR. El reglament sobre aquest tipus d'accions diu el següent. Accions potencials de joc violent castigades amb targeta vermella. Quan un jugador dona un cop de colze, o un cop de cap, o un cop de puny, o una puntada... o una mossegada, o una estirada de cabells. Aquí apareix el concepte estirada de cabells, el reglament, a un rival o a qualsevol altra persona sense estar disputant la pilota, utilitzant força excessiva o brutalitat. El reglament estipula l'estirada de cabells com una de les accions que ha de ser castigada amb targeta vermella. Això és així, ho acabem de llegir. Però també parla de força excessiva o brutalitat. I aquí és on pot entrar la interpretació. Segons el reglament, l'àrbitre podia expulsar Vinícius. Claríssim, indiscutible. A mi em sembla que això de la força tampoc no va ser tan excessiva i en cap cas va haver-hi brutalitat. A mi, és la meva opinió personal, em sembla que Vinícius s'emprenya perquè se li va, el jugador del Villarreal, passa davant seu intentant molestar-lo en la trajectòria de la desmarcada, s'emprenya, se l'intenta treure de sobre i li agafa dels cabells. Mal fet, evidentment. En el meu futbol ideal, això no hauria de ser expulsió. En el meu futbol ideal, l'acció de Kangin Lee de fa 3 setmanes al derbi contra Valverde tampoc era expulsió. I fins i tot al CTA els àrbitres van dir que sí que era expulsió, no sé si influïts o no, pel corrent d'opinió que es va generar a Madrid. Per a vosaltres, en el vostre futbol ideal, el reglament ja l'hem llegit, en el vostre futbol ideal, això hauria de ser expulsió a Vinícius, Uri?
2: Per mi no, i m'has tret el mateix argument que anava a dir jo. Jo també vaig dir que el de Kangin Lee, per sí, mi jo no era vermella, perquè sí que li posa la planxa del bessó, però de forma molt fluixa, lleugera.
0: I... Li va ocasionar un esquinç de grau 3 a Valverde, que, mira, curiosament ha recuperat en dues setmanes i mitja. Era mentida, evidentment, que Valverde en cap cas tenia un esquinç de grau 3, perquè un esquinç de grau 3 al turmell és bascoix, o sigui, estàs a tocar de l'operació.
2: I et diré més, tu parles de futbol ideal, i en el futbol real també seria discutible si és vermella o no.
0: Quina?
2: Tota la tirada de cabell,
0: sí,
2: no totes
0: són vermelles. Perquè s'ha interpretat la força, la intensitat, la violència.
2: Que diu el reglament.
0: Sí, sí.
2: Forma violència excessiva o...
0: Sí, sí, sí, en el reglament. Sí.
5: Però això és subjectiu.
3: Jo no sé si heu vist que el jugador...
0: Continua corrent, se li va.
3: Sí, però el cap se li va enrere quan li tiren del cabell. Vaja, jo, el vostre futbol és una mica més agressiu que el meu, el vostre futbol ideal, vull dir.
5: Sí, sí.
3: El meu futbol ideal és que no hi ha debat, és una estirada de cabell i va al carrer, com he vist mil vegades en competicions femenines on les jugadores porten el cabell més llarg i passa més habitualment. És veritat que en el futbol masculí no passa tant i per això... I crec que hi ha una jugada a Cucurella que és molt més bèstia que la d'ahir i que, a més, no diria que no es va sancionar amb vermella i que ho hauria d'haver estat.
0: Quan?
3: Quan Cucurella estava al Chelsea.
0: Al Mundial de Clubs.
5: Hi ha l'expulsió del van expulsar.
3: Jo parlo és en un córner i crec que va ser groga. Bé, és que l'estat veient aquesta tarda. Bé, no té més, és igual. En qualsevol cas, a Cucurella li passa més habitualment perquè té el cabell més llarg.
5: Però vull dir que el cap de Cucurella ja ha provocat l'expulsió de João Neves, potser aquesta no, però sí que ha caigut algú,
3: Sí, sí, sí, ara ho deia. Per mi és que és una acció antiesportiva, que està fora del... Està fora del que és el futbol.
5: Amb el cabell recollit, això sí que ho obliga. Sí, perquè... Oi que obliguen a portar la samarreta per dintre?
0: Però el nano del Villarreal tampoc duia unes rastes o unes grenyes molt bèsties.
5: No, però el que vull dir és que per separar voluntarietat o no, és a dir, jugar contra Ethan del Girona i no estirar-lo del cabell és molt difícil en un duel.
0: No enganxar-li el cabell, això és veritat.
5: Pots enredar...
0: Ethan du la cua fins que li arriba al cul, pràcticament.
5: Pots enredar perfectament, no?
2: I per mi...
5: Digues.
2: No, cal carregar.
5: No, que volia dir que en aquest cas es pot entendre un accident, que tu no vulguis, però que t'enredis en el cos a cos, com s'enreden agafant una samarreta...
0: Aquí és evident que hi ha voluntarietat d'estirar-li una estireta als cabells. Ricard, per tu és expulsió, sí o no?
5: Per mi el futbol ideal, a mi de petit, quan m'estiraven del cabell, em feia molt mal, expulsat. Vull dir...
0: Expulsat.
5: Perquè és que no vol jugar a la pilota.
0: O sigui, no, home, però si se'l troba i li fot una empenta, no estem discutint d'això. És veritat que l'acció és diferent. Tu, Jordi...
5: Home, clar, és que no fa el mateix.
0: No, no
5: és la mateixa acció. O sigui, per mi aquesta té un punt de... Insisteixo, jo quan... No sé si us passava a vosaltres. Jo quan era petit m'estiraven del cabell quan ens barallàvem. Vull dir...
0: Sí.
5: No quan ens fèiem una empenta. O sigui, jo crec que hi ha un punt d'agressivitat.
0: Sí, sí.
5: Mal entesa. Una empenta pots dir que estàs disputant la pilota i que t'ha passat pel davant i que vols passar, però estirar del cabell no sé què pretén. O sigui, perquè la pilota és a baix, el cabell és a dalt.
0: Tampoc és l'estirar de cabells més bèstia de la història, ni del futbol, ni de la vida.
5: No, clar, però és que estirar els cabells quan disputes una pilota no li trobo sentit. Que Canguin li vagi a baix i li toqui el bessó o el turmell, doncs bé, aquí és subjectiu, puc entendre. Però no sé què feia Vinícius agafant el cabell de Salivà.
0: Jordi, amb l'Oriol confiem en tu perquè desempatis el nostre favor.
9: Mira, avui us decebré, és una agressió sense pal·liatius i és una vermella molt clara. És que fins i tot jo diria que en les estirades de cabells hi pot haver el matís de si dius... Home, que el tio està intentant agafar de la samarreta i resulta s'ha trobat els cabells i li ha fotut una estirada. Jo aquí tindria més dubtes i estaria a prop teu. Però és que aquí va agafar-li els cabells.
0: Sí,
9: és a dir,
0: sí.
9: No hi ha cap mena de dubte. Llavors, jo per mi estic en la línia del Ricard. Per mi això és una forma d'agressió d'una persona que fa temps que ha perdut el món de vista i segurament ahir, a més, amb la suplència entra calent i se li va al cap.
2: Ara que vaig a dir és irrelevant, però la tornada al joc és incorrecta.
0: Com va ser? No me'n recordo.
2: Hauria d'haver sigut falta a favor del Madrid. O sigui, aquí hi ha una obstrucció del jugador del València i després
0: del Villarreal,
2: Vinícius...
0: Sí.
2: Del Villarreal, perdó. Després Vinícius li estira els cabells.
9: Però
2: si és
9: ell no la dona la falta. Si el joc continua fins que el Madrid fa gol. Sí. Com ha de ser la falta?
2: Sí, home, però si tu revises tota la jugada... La primera jugada és falta del jugador del Villarreal, que té un contracop.
0: Bé, bueno, això és...
2: Ja he dit que era irrellevant, sí, però...
0: Irrellevant. A veure quants partits hi cauen a Vinícius, Sergi. Tenim precedents sobre aquest tipus d'accions?
1: Sí, tenim uns quants. Mira, deixa'm començar per un que no tenia previst començar, però com que heu tret el seu nom, Ethan, el mes de maig, jugant amb el Granada, contra el Córdoba, un jugador del Córdoba va agafar pels cabells a Perkan i expulsat. I
5: clar, és que Ethan i Cucurella...
0: És una altra lliga, no?, en aquest tipus
5: d'accions. És una temptació pels que han perdut el cap. Han perdut el cap en un moment i en cop de posar el dit a l'ull o clavar un cop de puny, es tires del cabell.
0: Quants partits del nano del Córdoba?
1: No sé si va ser un atenuant que portés el cabell tan llarg, però li va caure un partit.
0: Només un partit, Això situaria Vinícius al Camp Nou.
1: Sí, exacte. Però,
0: quins altres precedents hi ha?
1: Últims precedents. A primera, la temporada passada, Mojica, amb el Mallorca, Bruguer del Llevant, li va fer exactament el mateix i li van caure dos partits.
0: Bruguer d'un look molt, molt, molt, molt convencional, no? No d'un cabell llarg.
1: Ferran
0: Torres, dos partits, per Mojica.
1: Ferran Torres a Savic, contra l'Atlètic de Madrid.
0: És que ja els van enganxar. Va ser surrealista, lluita lliure al Metropolitano.
5: Els van agafar de tot arreu.
0: Sí, sí.
1: Dos partits li van caure. L'últim precedent que he trobat és el 2020 en un Alavés Granada, un Celta Granada, o Cai del Celta, Luis Milla del Granada, també l'estira pels cabells, l'expulsen i li cau un partit.
0: Li cau un partit. Aquí també hi ha el plus que Vinícius es va tornar mig boig, va protestar moltíssim i Díaz de Mera a l'acte ho va fer constar. No hi ha la literalitat de cap renec fort, però sí que hi ha una descripció de la situació que a Vinícius el pot perjudicar en aquest cas. Si Vinícius acaba perdent el clàssic d'aquí dues setmanes al Camp Nou contra el Barça, us semblaria una gran notícia per al Barça, només una bona notícia per al Barça o una mala notícia per al Barça? Uri, gran, bona o dolenta?
2: Jo ja sabeu que fa molt temps que penso que Vinícius no només no suma, sinó que hi ha resta. Per tant, seria una bona notícia pel Madrid.
0: Una bona notícia pel Madrid i una mala notícia pel Barça. Sònia?
3: Per mi és una bona notícia pel Barça.
0: Bona notícia pel Barça. Jordi?
9: Jo no ho tinc tan clar. I sobretot pensant qui poses allà, no crec que el Madrid tingui un jugador millor que Vinícius. Fins i tot aquest Vinícius allà, i estic d'acord amb vosaltres, que segons quins dies resta més que suma, però jo no seria tan categòric.
0: O sigui, que seria una notícia bona pel Barça, no?
9: Sí.
0: Seria més en la franja de bona.
9: També et dic que si hi ha precedents d'un partit, serà un partit. No en tingueu cap dubte.
0: A veure...
3: No, però tal com està redactada l'acte, Costa, si se'n salva de l'estirada de cabell, que haurien de ser dos, crec que li sumen, l'altre li sumen per... Però... És que crec que l'àrbitre dius es va dirigir amb certa agressivitat cap a mi, a la redacció.
9: Sí, però ni el toca ni reflecteix cap insult. Si el volen salvar, el poden salvar. A mi d'aquesta jugada hi ha una cosa que em fascina, que és que Rüdiger, en lloc de frenar Vinícius, va frenar l'àrbitre. És una cosa que jo no havia vist mai.
0: En la protesta. Ricard, tu gran notícia per al Barça si no juga Vinícius, bona... O dolenta.
5: Home, et diré una cosa. A mi, en general, no sé si és indiferent, però com que he de respondre al joc, diria que és una mala notícia per Vinícius, i quan és una mala notícia per Vinícius és una mala notícia pel Madrid, perquè vaig més enllà del clàssic i del que pot suposar pel Madrid jugar sense Vinícius aquest partit.
0: A mi em sembla que estalviar-te a Vinícius, que si té el dia et pot destrossar, el lateral dret del Barça jugarà molt més tranquil. Tot i que Diomandé pot fer les seves cosetes, però què ha dit la gent?
1: Mira, la gent està molt amb l'Oriol. La resposta dominant és que és una mala notícia pel Barça, amb un 53%, més de la meitat de la gent que ha respost, diu que és una mala notícia pel Barça. Després, amb un 38%, és bona notícia, i només un 15% diuen que és una gran, un 15, gairebé 16% diuen que és una gran notícia pel Barça.
0: Dimecres, en principi, ha de decidir el comitè de competició.
5: El que sí que és evident, que si Vinícius està sancionat, Mourinho tindrà una altra coartada. O sigui, quasi gairebé millor que no el sancioni. Sí.
0: El clàssic serà d'aquí dues setmanes, Barça-Madrid al Camp Nou. El Barça ha de demostrar ahir contra el Getafe que no ha notat gaire l'aturada de tres setmanes per les eleccions.

0: faries?
1: Van a la min.
0: O sigui, tu...
1: Jo em poso amb el cap... Jo em poso amb el cas de Flick i sé com funcionen aquestes relacions amb els cracs, i els cracs sempre acaben manant. I tu com a entrenador, doncs... Pues, ho acceptes. Ja està, no pots fer una altra cosa.
0: Jordi, a tu no t'agrada, eh?
2: No, entenc que Flick es vulgui curar en salut i, per dir-ho així, ho negociï amb el futbolista. Però si la negociació sempre acaba sent el que diu el jugador...
0: Algun dia l'ha canviat. Pots mirar els dies que l'ha canviat aquesta temporada?
2: Sí, sí.
0: El...
2: sí.
1: Però sí, però... són més dies que l'he preguntat i li ha dit que no.
2: Però ahir és que es veia que no el canviaria, ho anava comentant al Ricard. Està enfadat, no li està sortint res, i es veia que no el canviaria perquè no el volia deixar sense l'oportunitat de, entre cometes, perquè no hi havia res a fer-se perdonar, però a redimir-se o a marxar content a casa. I a mi no em convenç, però no em convenç amb una mirada llarga. No crec que jugar el partit sencer o 75 minuts a la mina el perjudiqui de cara a les dues setmanes que venen, però així com ahir va començar a fer en Pedri una cosa que no ha fet mai, amb la Min sembla que no serà capaç de fer-ho. I això, potser no, tant de bo m'equivoqui, però jo crec que això ho acabes notant a l'abril, que és quan el necessites.
3: Dos partits l'ha canviat. Contra l'Elx, el 0-5,
4: sí, el primer dia,
3: va jugar 65 minuts.
4: Va mig emprenyar, sí, són dos quarts de 12 de la nit.
3: I el Camp de Llevant, el 2-4, del dia 13 de setembre, exactament igual, també va jugar 66 minuts.
4: El partit semblava sentenciat, sí. Amb 0-3, el Llevant va fer dos gols i va complicar les coses abans d'aquell golaç de Jimmy Sonia, què deies?
5: No, simplement puntualitzava que els dies que l'hem vist enfadat, els dies que l'ha canviat l'hem vist enfadat, que en el cas de Lamine és que crec que ja anem tard, que
4: el Camp del Llevant no es va enfadar,
5: la ratlla li ha de marcar al principi i no li va marcar, i puc entendre, per això que deia l'Oriol, que aleshores es tenia un jugador que té l'ambició de jugar-ho tot enfadat la meitat dels dies, i que hi ha un moment que això passa en molts equips amb cracs d'aquest estil, que és que acaba manant més que l'entrenador. I això ja és que aquí al Barça ho hem viscut en d'altres ocasions. Però en cas concret d'ahir, jo entenc que no passava res per no canviar-lo, perquè no era un partit a la segona part que estigués suposant un gran desgast per cap jugador del Barça.
4: Ricard, confiem en la gestió Flick.
6: Jo sí, a mi m'agrada que ho parli, perquè, com dieu, arribats a aquest punt amb un futbolista així, no parlar-ho no és un camí. Una altra cosa és que Flick parli amb ell i que algunes vegades, encara que siguin poques, el convenci. Com el Tito Vilanova intentava convèncer Messi que hi havia dies que era millor que fos suplent, perquè quan sortia al camp el partit estava més trencat, més madur, i ell en pocs minuts podia fer més gols. Bé, doncs com a mínim intentar-ho. És a dir, jo crec que la comunicació sempre és bona, i encara que sigui jove i faci la sensació que ha de passar, diríem, pel tràngol d'acceptar només amb 19 anys, té un tracte diferent, perquè és un jugador que opta a la famosa pilota d'or. Mm. Per tant, si és un dels millors futbolistes del món, encara que tingui 19 anys, és obligatori que hi hagi comunicació entre tots dos. Hi haurà jugadors més madurs com Rodri o Harry Kane, jugadors grans ja, que estan en aquesta mateixa línia, que acceptarien amb maduresa aquesta gestió de la rotació, perquè són grans i ja saben que poden allargar la carrera, però als jugadors joves els hi costa més mirar amb aquesta trajectòria de cara al futur, mirar molt al present. Per tant, la conversa és obligada, el que no sé és com ho fa Flick i quantes accepta el que diu la Mini i quantes el convenç.
4: A veure què hi diu l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
7: Bona nit, molt bé.
4: La gestió dels minuts de la Min, tu com la faries?
7: Mira, jo crec que és una cosa que tard o d'hora ha d'arribar, però per mi ha arribat un pèl d'hora, no? Jo crec que encara la Min està en aquell punt on se li podria gestionar i una mica els minuts. Crec que és bàsic, que no sé qui ho ha dit, però que a l'abril, maig, arribi la millor versió de la Min, i per tant això no ho contemplo sense que tingui alguns minuts d'aire en aquests mesos que venen.
4: Aquesta nit ens vols parlar de Gabriel Jesús, del petit que va fer ahir contra el Getafe, en què es va estrenar la titularitat amb el Barça amb gol, i amb bons detalls, i del que pot oferir aquest Barça, sobretot quan no pugui jugar Rafinha. Què has trobat? Què penses?
7: Mira, per mi ahir Gabriel Jesús fa un partit excel·lent, per mi excel·lent. Crec que una de les claus d'aquest Barça, aquesta tercera temporada de Flick, que l'estem veient més complet que mai, és perquè la posició de nou

0: aquesta adaptació de Rafinha li està donant ingredients nous que no tenia, ni amb Lewandowski ni amb Ferran Torres, és a dir, li està donant moltes coses i coses noves. I crec que el repte de Gabriel Jesús era que el Barça pogués jugar amb els mateixos mecanismes sense Rafinha. Crec que ho aconsegueix. D'entrada, per la mobilitat. Fixa't que ahir Gabriel Jesús fa 37 intervencions, però d'aquestes, 8 són a camp propi, 2 al carril dret, 10 al carril esquerre. Per tant, només 17 són al carril central. És a dir, va ser molt mòbil. Solucions a l'espai que et donava Rafinha, te les dona ahir Gabriel Jesús. Els dos primers gols, el de Gordon i el que firma ell, comença amb una diagonal, amb una desmarcada a l'espai de Gabriel Jesús, que ell origina l'espai. Després, per compromís defensiu, el vam veure amb la pressió, són a dades del laboratori, són 4 recuperacions altes, una és la que acaba amb gol, i per tant, en això, i després rematada, no? D'aquestes dues rematades, una acaba amb gol. Crec que és un partit excel·lent i crec que és una opció de garanties que crec que va ser una mica infravalorada quan va arribar i crec que ofereix absolutes garanties per quan Rafinha no hi pugui ser o hagi de tenir descans.
1: Dades del laboratori, rematades a porteria de Gabriel Jesús, 3 gols amb els minuts que ha jugat amb el Barça. Saps el que no em sembla a mi Gabriel Jesús, Jordi Costa?
2: Què? Un generador de caos.
1: Correcte.
2: A mi tampoc.
1: A mi, caos és Adeyemi. Aquest nano juga molt polit. Quin era l'adjectiu preferit de Xavi Hernández quan parlava de...
2: Pulcre, no?
1: Pulcre. Sí. Em sembla bastant pulcre.
3: Sí, jo... però jo crec que tu parles de Gabriel Jesús i Gabriel Jesús parla de com modifica l'escena ell.
2: Correcte. Sí.
3: No del que genera ell.
2: Jo ho vaig entendre.
1: Però ell va dir, soc un generador de caos.
3: Però de caos... No? En el rival.
1: En el rival.
3: O sigui, no en ell. No? O sigui, a mi és caòtic ell i genera caos al seu
1: a
3: equip.
1: A mi és que em sembla molt ortodox tot el que fa Gabriel Jesús. Molt
3: sí, però és veritat que cada cop que apareix a l'escena condiciona. Els seus moviments són intel·ligents, per tant, la defensa entra en caos o entra en crisi, com li vulguis dir. Quan pressiona el central no sap què ha de fer amb la pilota. És a dir, tot el que ell presenta condiciona. Jo crec que es referia a això, que ell remou l'olla, i jo crec, vaja, el Jordi el tenia al davant, jo ho podré explicar millor, però jo vaig tenir aquesta sensació.
4: En el context de la resposta, jo vaig entendre que ella referia que amb els seus moviments generava
1: dubtes als rivals, no?
4: Sí, sí, és això.
1: Sí, pot ser. Aviam, ahir ja vam parlar a la TDT, el Ricard Torquemada destacava la capacitat en la pressió de Gabriel Jesús, posant-la gairebé a l'alçada de Rafinha. Àlex, què fa bé en la pressió Gabriel Jesús que el faci destacar tant? Guardiola va dir que era el millor davanter defensa que havia vist mai, no?
0: Sí, us vaig escoltar i Guardiola sempre ho destacava. Per mi és un grandíssim pressionador. No sé si el nivell de Rafinha, jo encara no el poso aquí, però fa moltes coses bé. D'entrada té un timing de salt molt bo, és a dir, això que pot semblar una tonteria no ho és, saber quan haig de començar aquesta pressió per condicionar. Orienta molt bé, la trajectòria és molt bona, igual que fa Rafinha, sempre tapant l'opció de passe més natural. I després té una cosa, que és que té instint. Per recuperar pilotes a dalt has de tenir instint. A vegades li destaquem això a Lamine, no? Intuir cap on anirà la passada, què farà el defensor. Ell té instint i quan posa cama va fort, és bastant guanyador de duels. Em sembla un pressionador magnífic. Jo crec que Rafinha et posa més al límit perquè és un punt més intens i té la capacitat de repetir pressions. És a dir,
1: intimida més, fins i tot, no? Veure quan... Deu que juni una mica per un defensa o un porter, veure Rafinha tot drap venint cap a tu.
0: Sí, impressiona més i després té la capacitat de saltar un central, saltar-te l'altre i anar a porter amb la mateixa intensitat. Jo crec que això Gabriel Jesús encara no, però és excel·lent en la pressió.
1: A veure, després del partit d'ahir, del que havia dit Flick a la prèvia, algú dubta que Gabriel Jesús serà la primera alternativa a Rafinha en la posició de nou?
5: No.
1: No, eh?
3: Jo dubto si podran encadenar moltes... actuacions o moltes
1: consecutives, per esforços seguits. O sigui, dimarts al camp del Galatasaray i dissabte al camp del Betis.
3: Jo crec que un d'aquests dos no serà titular.
4: Gabriel Jesús ve d'una inactivitat perllongada, però els futbolistes que s'entrenen amb ell flipen amb el seu físic. Jo comparteixo els dubtes del Ricard perquè, esclar, crec que en un any havia jugat 8 partits, però crec que va ser Eric que li vaig sentir dir que li semblava una bèstia.
2: Mm-hmm. Àlex, veurem. No sé com ha recuperat i com agafar el ritme.
1: Àlex, si s'hagués de buscar una alternativa a Gabriel Jesús, a qui col·locaries? Sense sempre i quan no pugui jugar Rafinha,
0: Jo, Dani Olmo.
1: Dani Olmo,
0: crec que qualitativament és la millor. Crec que la de Adeyemi, tot i que l'hem vist, i la de Gordon, crec que les descarta el mateix Flick, no? Perquè t'aporten més coses a bandes. I Dani Olmo, jo no descarto Dani Olmo al camp del Galatasaray, no només per el que dieu, per el tema dels esforços, sinó perquè potser en contextos on el rival et vingui a apretar dalt, en ambients una mica hostils, potser Flick es pot decantar per tenir aquest joc entre línies que et dona Dani Olmo.
1: Marxem un moment i quan tornem, la Champions, dimarts el Barça juga a Istanbul contra el Galatasaray, i Rafinha. Quan podrà tornar a jugar realment Rafinha?

0: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
1: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
0: Han canviat els governs, els partits polítics i Catalunya s'ha fet més complexa.
2: Conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
3: Són les 6 del matí, bon dia.
4: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
5: Bon dia, són les 6.
6: El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
7: Desperta Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
8: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per tant.
0: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
9: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
0: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
10: Totes les preguntes.
0: Amb Ricard Ostrell.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: El Club de la Mitjanit. Amb Xavi Campos.

0: Dos quarts i mig de 12 de la nit som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, també hi ha el Sergi Andreu, i ara arriba el moment d'afrontar la Champions i d'aclarir quan podrà tornar a jugar Rafinha, perquè hi ha una mica de confusió. A veure, primer la Champions, el Barça viatja demà a Turquia, dimarts s'enfronta al Galatasaray, i saludem a aquesta hora el Roger Arbosà. Roger, bona nit.
1: Com esteu? Bona nit.
0: No hi ha convocatòria encara, pel viatge de demà a Turquia?
1: No, encara no. Demà al matí, abans que l'equip viatgi cap a Istanbul.
0: S'entrenen aquí a Barcelona o a Istanbul a la tarda?
1: Allà. A l'Ali Sant Millen a la tarda, sí.
0: Avui a l'entrenament no hi ha hagut cap imprevist ni cap novetat positiva o negativa, eh?
1: No, estan tots bé, això segur. Entrenament normal de recuperació. De Jong ha treballat amb els que van ser suplents ahir, però no és notícia perquè ja fa dies que fa part de treball amb el grup. Per tant, dia normal, postpartit normal de recuperació.
0: El cas de Rafinha. Hansi Flick va dir divendres, a la prèvia contra el Getafe, que seria baixa contra el Getafe i també contra el Galatasaray dimarts vinent. I aquí es va quedar. Però Joan Laporta ahir a Sitges, tu hi vas anar a Sitges, Arbo.
1: Sí.
0: Joan Laporta va dir que tampoc no podria jugar contra el Betis dissabte vinent, Rafinha.
1: Sí, va dir que per la informació que té dels metges estarà bé per París. Això és el que va dir Laporta. Però la idea és que torni al camp del Betis.
0: És sí, el camp del Betis ja aniria convocat, Rafinha,
1: sí,
0: al principi.
1: És la idea. En cap cas forçaran, eh? L'objectiu de veritat és el PSG, però la idea és aquesta. Jo a aquesta hora no descarto que Rafinha pugui anar convocat dissabte. És la idea, és la previsió.
0: Uh-huh. En el cas de De Jong, Flick va dir que potser anava convocat a Sevilla per jugar contra el Betis dissabte vinent. Aquesta seria la previsió optimista, realista?
1: Sí, jo diria que realista. És un cas, aquest sí, més clar. Ell té bones sensacions, ja fa 4 o 5 dies que treballa amb el grup, o fa part de treballar amb el grup, i si res es torça hauria d'anar convocat dissabte que ve, sí.
0: De Jong, Frenkie de Jong, que es va lesionar al Mundial, jugant amb els Països Baixos. A veure, on us imagineu, en quina posició us imagineu De Jong un cop pugui tornar a jugar? Ara em responeu, incorporem l'Andreu Serarols. Andreu, bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit a tots.
0: On t'imagines, De Jong, tu? En quina posició un cop torni a jugar?
2: Jo me l'imagino que tindrà molta competència a l'entrar i posició natural pel Rodri, però sí que és cert que ara mateix és el capità general del mig del camp.
0: I hi ha el Marc Bernal.
2: Sí, i hi ha el Marc Bernal també. Però, contestant a la pregunta, Xavi, crec que pel Rodri.
0: Doncs jo crec que jugarà on Flick li pugui trobar un espai. A primera, segona o tercera alçada del mig camp, que en algun tram d'aquesta trajectòria de les dues últimes temporades entre Flick i De Jong ja ha passat això. Andreu, tu t'imagines que Hansi Flick li mantindrà el mateix nivell de confiança a Frenkie de Jong que havia demostrat les dues primeres temporades a la banqueta del Barça? O potser amb Rodri al Barça, amb els antecedents de lesions de De Jong, amb algun gest del neerlandès, això es rebaixa.
2: Sí, amb els antecedents que comentes, Xavi, amb alguna declaració també que ha fet el futbolista, bé, penso que li costarà, penso que és un futbolista de molt nivell, que pot compartir les posicions del mig del camp. A mi m'agraden que els futbolistes de nivell i talent estiguin al camp, però sí que hi va haver molt soroll amb la seva lesió al Mundial. A nivell de club, també estan allà una miqueta amb la mosca darrere l'orella, i bé, tinc ganes de veure si realment a Sevilla amb el Betis pot disposar de minuts, amb quin rol, i penso que serà també una incògnita veure com pot entrar el futbolista.
0: Ricard, tu com t'imagines la reentrer de Frenkie de Jong?
3: Mira, tinc un dubte que si s'ha trencat alguna cosa en el vincle Flick de Jong.
0: Home, li va treure el braçal de capità quan li tocava. Això, per molt que diguin, els fets a vegades diuen més que les paraules.
3: I vull saber si això repercuteix en la idea esportiva. I perquè per primer cop se m'obre aquest interrogant. La confiança de Flick en de Jong ha estat il·limitada i, com dius, li ha anat fent espai. I quan ha tornat de lesions llargues ha començat jugant de mitja punta perquè tingués menys exigència, perquè entrés a poc i fins a recuperar la posició de mig centre. I per mi és la gran incògnita. Si alguna cosa s'ha trencat, De Jong li tocarà esperar que s'obri alguna possibilitat, alguna opció, i no sé si serà segona opció o tercera, no ho sé. Si no s'ha trencat res, doncs també haurà d'esperar, però potser menys.
4: Jo tinc molta curiositat per als minuts que jugarà De Jong d'aquí al mercat d'hivern.
0: Per què?
4: Jo, perquè la sensació que tinc una mica com Ter Stegen, saps? Que per Flick, millor si De Jong no estigués en l'equip que no que sí que estigui.
0: Però per què ho dius, això? Per sensacions, observació.
4: Exacte.
0: Segur.
4: Jo crec que jugarà molt.
0: Segur que és observació.
4: Sí, sí, sí. Jo crec que jugarà molt poc.
3: S'ha trencat alguna cosa, vols dir, eh?
4: Jo crec que si Flick pogués triar, preferiria ja no tenir-lo a l'equip.
0: Sí, Flick va fer una declaració pública més o menys conciliadora amb De Jong, de defensa, però a nivell intern ja mal està pel que va passar el juliol amb la lesió, és que es va presentar 12 dies més tard perquè havia estat a Eivissa, quan tenia el lligament trencat.
4: I al final, la posició de mig centre, tens Falcada amb el millor mig centre del món, que és Rodri, i en Bernal, que té una gran projecció, a l'interior baix tens la Pedri, i el reserva és Gavi, que és un jugador molt, molt valorat per Flick, per tant, és que hi ha molt poc lloc i jo crec que li molestarà la presència de De Jong al vestuari.
0: Roger Bosa, com arriba el Galatasaray al partit de dimarts?
1: Doncs a la Champions no gaire bé, perquè va perdre el primer partit, però sí que millor a la Lliga Turca, ho té més fàcil, ve de guanyar divendres, va jugar i va guanyar 3-1 contra el Kasımpaşa i és líder de la Lliga Turca, un punt per sobre del segon.
0: Tots els bons, entre cometes, de la Galatasaray, té molts jugadors famosos i populars, estan disponibles.
4: La davantera és espectacular.
0: Que sí. Formen Osimhen,
4: Sané i Leao.
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: Sí. Quins hi ha Gundogan, que juga molt poc, és que només ha jugat 11 minuts. Sí. Vaja, no crec que jugui, juga molt poc. Hi ha Osimhen, com dèieu, que ve de lesió i que va reaparèixer divendres justament. Hi ha Sané, que no és titular indiscutible. Hi ha Leao, que és el més perillós, i Davinson Sánchez, també el central colombià, que aquest sí que ho juga totalment tot.
0: El Galatasaray, ara deies, va perdre 3-1 al camp de l'Sporting de Portugal a la primera jornada de Lliga. Els números europeus a casa del Galatasaray són bons, Sergi?
5: Últimes 5 temporades, sí? A casa, a Europa, han jugat 23 partits. Sí. Saps quants n'ha perdut?
0: No.
5: 3.
0: Déu-n'hi-do.
5: Són 13 victòries, 7 empats i només 3 derrotes en les últimes 5 temporades a Europa.
0: El camp es diu Ali Samillén?
3: Sí, però no és el mateix.
0: No és el mateix històric on va debutar no. Sergi Barjuany l'any 93. No, és més
3: ja
0: modern.
3: No és.
0: Vosaltres veu anar-hi, no?, amb la TDT, sí. Amb el Barça, amb el golaç de Pedri que va fer de,
3: sí, sí.
0: De funambulista.
3: Dic que no és l'infern de l'Ali Samillén perquè era una llegenda, no?, l'infern de l'Ali Samillén antic.
0: Sí,
3: és que però... sí. Però es fan molt soroll, com sempre. Fan molt soroll, com sempre.
0: Sergi, tens males estadístiques fora de casa del Barça de Hansi Flick en les dues temporades amb l'Alemanya a la banqueta?
5: A Europa, eh?
0: Sí,
5: sí. Sí, sí. Són en total 13 partits,
0: sí.
5: Fora de casa, 7 victòries dels 13, 2 empats i 4 derrotes.
0: Crec que ha millorat força l'estadística dels números del Barça fora de casa a la Champions en aquestes dues temporades. O sigui, ha guanyat més de la meitat dels partits, quan recordem que va haver-hi 4 o 5 anys que costava moltíssim anessis a jugar on anessis a jugar. Arbo, gràcies, bona nit.
1: Bona nit.
0: El Barça juga dimarts a Istanbul contra el Galatasaray, el Madrid juga dimecres a Roma contra la Roma, un dels equips de Mourinho. Ja ha començat el compte enrere del clàssic del diumenge 25 d'octubre, d'aquí dues setmanes, a aquesta hora, estarem en ple tercer temps de la TDT, Ricard, de la TDT del clàssic. Sabeu que és també un clàssic?
3: Què?
0: La condició d'equip aspirina de...
3: De l'Espanyol.
0: De l'Espanyol.

0: Avui tenim la sort i l'honor i el privilegi que el Raül Orgales ens acompanyi al control central de l'estudi de Catalunya Ràdio, al Club de la Mitjanit. Feia setmanes que no hi era i feia setmanes que no ens presentava una cançó i recuperem els bons costums. Raül, com estàs?
1: Què tal, estimats? Com esteu?
0: Molt bé, tu?
1: Bé, bé, sí? Molt bé. Sí,
0: content de treballar un diumenge a la nit?
1: I tant. Sí? Sempre és molt bé tornar aquí al Club de la Mitjanit, que és com casa.
0: Quina cançó has escollit? Per avui em sona, t'he de dir.
1: Et sona? Sí. És un grup que es diu Wallows, la cançó es diu Not Alone, és un d'aquests grups que actuarà al Primavera i és una descoberta que vaig fer l'altre dia, però d'aquestes recomanacions que et fa l'Spoti i mira, em va agradar bastant.
0: Els que aneu al Primavera cada any allà convidats, Juri, Sònia, Costa, us sonen?
2: No els conec.
1: Quin silenci.
0: Jo m'he tirat un triple guapo perquè no, ni em sona el nom d'aquesta gent.
3: Fa molt pel club, eh? És molt estil club, eh?
0: Sí, apunta-la. Sí. Apunta-la. Raül, vas maleir gaire el gol del Màlaga al temps afegit divendres a la nit a la Rosaleda?
1: No gaire, perquè s'estava mastegant durant tots els 45 minuts de la segona meitat.
0: Sí. El Màlaga va empatar al temps afegit pràcticament en l'última jugada del partit. Sí. Sergi, tinc algunes preguntes per tu. A veure, el resultat fa mal perquè perds dos punts, però és el que diu el Raül, es veia venir.
3: Sí, durant tota la segona part, molt dolenta de l'Espanyol. Un Espanyol amb dues cares, clarament, i la primera va estar prou bé, la segona ens deixa molt preocupats perquè es va tancar al darrere, va cedir la pilota i no va arribar pràcticament a l'àrea del rival.
0: Quina llàstima el 0-2 de Roberto, que el va tenir
3: amb un cop
0: d'esperó, estil, què et diria, Lewandowski.
3: Sí.
0: O Ibrahimovic, era un golaç i el van saber un cop superat el porter sota pals.
3: És que podries haver arribat al descans amb un 0-3 perfectament.
0: Sí, és un golaç de Brian Saragossa.
3: Sí, molt bon gol.
0: Gol de Brian Saragossa.
3: Sí, molt bon gol.
0: Com es va prendre l'empat final, Manolo?
3: Mira, decebut, no estava molt emprenyat per la segona part en general, que sí, però sobretot el que va lamentar més és l'última jugada, la del gol de l'empat. Es va queixar que havia estat molt mal defensada, que era una jugada a evitar. Se li va entendre que li faltava ofici a l'equip en aquells trams finals, en aquests minuts finals, per defensar jugades com aquesta, i va lamentar profundament haver perdut l'oportunitat que realment la va tenir l'Espanyol per marxar amb una victòria des de la Rosaleda.
0: Hauria estat la segona fora de cosa perquè es va guanyar al camp de l'Osasuna, el Sàdar, fa unes setmanes. Ara et faré l'última pregunta. Però ara us vull preguntar a tots, veient aquest Espanyol que és irregular, que no acaba de fer passos endavant, que sembla més encara en la mala trajectòria de la segona part de la temporada passada que no pas amb la sorprenent i brillant trajectòria de la primera volta de la temporada passada. Com veieu aquesta temporada de l'Espanyol? Salvats més o menys amb marge i fins i tot amb opcions per jugar a Europa? Salvats amb força patiment fins al final? O salvats amb molt patiment o fins i tot baixats a segona, Uri?
2: Salvats amb patiment.
0: Salvats amb patiment, eh? Sònia?
4: Salvats amb marge.
0: Salvats amb marge. Jordi?
5: Salvats amb relativa comoditat, però jo crec que sense opció d'Europa.
0: Ricard?
6: Salvats amb marge.
0: Salvats amb marge, sense opció d'Europa. Entenc, Dalmas?
7: Salvats amb patiment.
0: Àlex Sararols? Ai, Andreu Sararols?
8: Salvats amb força patiment.
0: Us he creuat perquè, com avui us heu trobat, el Girona B, Espanyol B...
7: Sí.
0: He creuat cables. Com han quedat?
7: 1-2.
0: 1-2 ha guanyat l'Espanyol B.
8: L'Espanyol.
0: Sergi, la pregunta que em faltava, que és, crec, la més important.
3: Aviam.
0: Per què Nassos no veu anar al Pimpi Fortuna divendres a la nit després del partit de l'Espanyol?
3: Perquè no, era molt tard, vam sortir a les 12 de la
0: Pimpi
3: Rosa.
0: Pimpi Florida.
3: Sí. Vam sortir a les 12 de la Rosa. Hauràs d'explicar què és el Pimpi Florida, que hi ha
0: una experiència que no ho sabrà. És una experiència vital. Un bar de Màlaga, algú coneix en els vostres viatges a Màlaga? Pimpi Florida, no és el Pimpi del centre que sembla el poble espanyol interior. Pimpi Florida.
5: Però per què és una experiència?
3: Està enamorat d'aquell lloc.
0: És un,
5: o sigui, hauré d'anar...
0: És un bar on l'ambient... és una aventura.
3: Sí.
0: És una aventura.
3: Sí.
0: El barri del Palo, que sabeu que és el barri costaner de pescadors de Màlaga. El Pimpi Florida.
3: El proper dia que...
0: Recordes el nom?
3: A Màlaga hi anirem, Xavi.
0: A veure, segona divisió, molt ràpid. Aquest dilluns el Girona juga al camp del Tenerife en directe a Catalunya Ràdio, enganxat al Tot Costa, que demà hi ha Tot Costa, Jordi, a les 7, per seguir la prèvia del Galatasaray i Barça, i tot seguit, tot gira amb el Tenerife Girona, amb l'Eduard Solà i companyia. I el Sabadell va jugar ahir al camp del Ceuta, va guanyar 1-2, tot i jugar amb 10 futbolistes per una expulsió gairebé tota la segona meitat, i està en zona de play-off. I només ha perdut un partit en 8 jornades a segona divisió en l'any del retorn a aquesta categoria. A veure, qui creieu que acabarà per davant aquesta temporada? Un o altre, el Girona o el Sabadell a segona, Uri?
2: Girona.
0: Girona. Andreu?
8: Girona.
0: Girona. Àlex Dalmas?
7: Girona, però Sabadell fa play-off.
0: Ricard?
5: Ostres, l'Àlex sí que ha pujat l'aposta. Girona.
0: Girona. Jordi?
5: A veure, Girona.
0: Girona. I Sònia, unanimitat?
4: Girona.
0: Girona. Tots aposteu pel Girona. Doncs diré el Sabadell. I tots dos fan play-off. L'Oriol Domènech, Sònia Salmàs, Jordi Costa, Ricard Torquemada, Àlex Dalmas i Andreu Serrarols. Gràcies un diumenge més per ser al Club de la Mitjanit i fins diumenge vinent.
4: Adéu.
8: Gràcies.

Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, aquesta nit amb un lloc que no recordi. I el record especial d'aquesta nit és per al Ramon. El Ramon és un amic de fa molts anys, realment és el pare d'un amic de fa molts anys, que amb el temps acaba sent gairebé com família. Apassionat del Barça, el Ramon és d'aquells culers de tota la vida, amb el punt de crítica constant, indispensable per tenir l'etiqueta i el carnet de culer de tota la vida. Pota, negra, blaugrana. Aquests dies el Ramon ha hagut de passar per boxes i encara hi és, però de ben segur que d'aquí uns dies tornarà a ser a casa. Mentrestant, me l'imagino acompanyat d'un transistor de ràdio de tota la vida, perquè el Ramon Minguella, que és el pare del Xavi i el germà mitjà del Josep Maria, des que el vaig conèixer fa més de 30 anys, el recordo sempre, amb una ràdio a prop, sentint partits de futbol. Una abraçada per al Ramon i per a la família, que ens veurem aviat, segur. Us deixem amb les notícies de les 12 i aquesta nit amb el Rapsòdia Bohèmia, el podcast que va fer el Bernat Soler sobre una de les cançons més cèlebres de la història de la música, Bohemian Rhapsody, de Queen, en el 50 aniversari d'aquest tema. Val molt la pena el podcast, si no teniu son, aprofiteu, i si en teniu, lluiteu contra ell i l'escolteu. Us deixem amb l'Enguàrdia, si heu sentit la remissió de matinada, aquesta matinada, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa A la Carta, que cada setmana en sou més. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Agustí Serrat. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem perquè els d'Irene Montero no es presentin a Catalunya en les eleccions del 29 de novembre. El moviment arriba després de confirmar que Gabriel Rufián serà finalment el candidat dels republicans al Congrés. La idea és que el 29 de novembre Esquerra es presenti en solitari amb les seves sigles, però incloent algun membre de la formació morada a les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya. A més, Gabriel Rufián participaria en actes de campanya per Espanya amb Irene Montero per intentar mobilitzar l'electorat progressista. Fons dels republicans asseguren a aquesta emissora que les converses en Podem van bé, però que encara no hi ha res tancat, i descarten, en qualsevol cas, participar en un front ampli de les esquerres espanyoles, com el que Rufián fa mesos que demana. D'altra banda, avui sabrem definitivament si la CUP es presenta o no a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. La direcció ha decidit aquest cap de setmana no concórrer als comicis perquè consideren que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però han donat l'última paraula a la militància, que té fins aquest matí per validar o no la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. El Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. Creuen que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat aquest dilluns a Barcelona, però a la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra de la celebració. Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquesta tarda, aquest dilluns, a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria, com dèiem, a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a l'AP7, al carril Bao de la C58 s'obrirà a tots els vehicles i restriccions per als camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: Es tornaran 270.000 vehicles? L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
1: I en plan internacional, Benjamin Netanyahu exigeix que s'investiguin i es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat per haver divulgat informacions del secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que amb la condició d'anonimat per por a possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Més de 21.000 persones han passat per la fira del videojoc Saga Barcelona Game Fest, que s'ha fet durant aquest cap de setmana al recinte de Montjuïc, de Fira de Barcelona. A més del públic general, sobretot de caràcter familiar, el certamen ha reunit també professionals, empreses del sector i creadors de continguts. Durant els 3 dies del Saló, l'àrea professional ha facilitat al voltant de 1.600 reunions de negoci i hi ha hagut un total de 360 stands. La fira es tornarà a fer l'any que ve. Els esports, partits de primera divisió disputats aquest diumenge, Racing 2, València 2, Betis 5, Osasuna 2, Elx 0, Celta 0 i Real Societat 3, Deportivo 2. A segona, aquest dilluns, juga el Girona al camp del Tenerife. A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça davant del València per 89-86, però la resta de catalans han perdut tots. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. Marc Márquez ha acabat 6è a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Bezzecchi i Jorge Martín, que acaba tercer, recupera el liderat del Mundial. En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur, Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. A la classificació general, Antonelli té 102 punts d'avantatge sobre Russell, que és segon. El Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 al Nancy francès a la fase prèvia. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Paraguai, ha guanyat l'Argentina per 3-1, i també en hoquei, el Vigas i Riells s'han portat la Lliga Catalana Femenina.
0: Fins aquí les notícies.
3: Blanquerna Extenda t'us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

A la fi de la Primera Guerra Mundial, en l'art, es va donar inici a un període en què les tradicions culturals existents van ser qüestionades i demolides. El cinema, un art encara jove, que tot just estava definint llenguatge i possibilitats, va participar de manera destacada en els diversos moviments avantguardistes de l'època, en tots els ismes que s'estaven desenvolupant a Europa. Durant el període d'entreguerres, van ser molts els experiments cinematogràfics que pretenien desafiar el públic i els límits d'allò que es considerava convencional.

0: Des de l'inici del segle XX ja havien sorgit moviments artístics que rebutjaven el llenguatge tradicional de l'art més acadèmic i es volien adaptar als nous temps. El cubisme a França, l'expressionisme a Alemanya, el futurisme a Itàlia... En paral·lel, el cinema, que havia nascut gairebé com una curiositat de fira, no va trigar a evolucionar. Quan va acabar la Primera Guerra, a Europa no hi havia una indústria tan potent com els Estats Units. L'existència de les avantguardes artístiques van fer que el cinema europeu es plantegés quina havia de ser de la funció, a diferència de Hollywood, que tenia com a objectiu l'entreteniment popular. A Europa convergien els que veien el cinema com un nou mitjà d'expressió artística i els que el consideraven un element de lluita ideològica o revolucionària. És en aquest context que l'expressionisme alemany i el constructivisme soviètic ofereixen alternatives que s'allunyen del model nord-americà pel que fa a la posada en escena i a la construcció. S'inspiraven en els moviments d'avantguarda sorgits a França i Itàlia uns anys abans. Els alemanys apostaven per la distorsió de la realitat amb decorats extremats i jocs de llums i ombres, mentre que els soviètics van revolucionar el muntatge. Encara que algunes propostes experimentals no han resistit pas al pas del temps, l'apropament al cinema més rupturista i radical d'aquella època va contribuir a enriquir el seu llenguatge de cara al futur. Són els anys del cinema de Cocteau, de René Clair, de Murnau, de Lang, d'Einstein, de Buñuel i de tants d'altres que li va fer dir a l'escriptor francès Marcel Proust: no estimem tant el cinema pel que és com pel que serà. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Avui cinema d'avantguarda, revolucionari, cinema molt diferent. Clar, habitualment, quan pensem en els principis del cinema, aquells primers 30 anys, per dir alguna cosa, de cinema, els primers 30 anys del segle XX, clar, recordem aquelles pel·lícules mudes de les comèdies típiques nord-americanes, de sketchos i de slapstick i tot això, o aquells grans pel·lículots del Griffith, però no sé, o Charlotte, etc. Però no sé si el cinema d'avantguarda, que també té molta importància, el recordem tant.
1: No, però el que és curiós és que en pocs anys, perquè estem parlant dels anys 18, 19, 20 en endavant, i el cinema que fa que ha aparegut 20 anys, el canvi tan extraordinari que s'ha fet com a art. És a dir, amb totes les possibilitats que té, no? Això explica que certa gent digués: escolta, si jo hagués, aquest tal persona hagués viscut en aquest període, no faria teatre, em sembla que ho deien de Shakespeare, sinó que faria cinema, no? Em sembla que es diu això, no? Però sí que és veritat que, diguem, totes aquestes noves característiques del cinema tenen com una mena de defensa gairebé a priorística, defensa inicial del que creuen que vindrà del cinema americà dels Estats Units, no? De Hollywood. Tot és aventura i és festa. I aleshores, com que no poden competir, és la meva opinió, en l'aventura i la festa pels grans recursos d'un país amb el qual està creixent d'una forma extraordinària, no ha tingut totes les destrosses, sinó les avantatges d'haver participat a nivell econòmic, a part. En la part final de la Primera Guerra Mundial, no dic a nivell de vides humanes i tot això, que això sempre és una desgràcia, sigui com sigui. Clar, de cop i volta veus que el cinema europeu, amb un aspecte al servei de la revolució, com és el cas rus, o bé amb el cinema més de l'Europa occidental, amb característiques d'art, no? Amb característiques molt psicològiques, molt personals, molt emotives, amb plans curts i tot això, que lliguen una mica amb el món que està tenint Europa en aquells anys. Clar, són els anys amb els quals hi ha el principal anàlisi, la recerca més profunda que molta gent diu que ha fet el ser humà, que és la psicologia sobre si mateix. Mm. És a dir, el cinema s'inventa si mateix, no? Es reinventa, fa coses extraordinàries. Doncs realment és un art que, en fi, que pensàvem que no es podia avançar molt més i sempre
0: és que a vegades no ens adonem de coses tan simples com el que ara trobem ben natural, allò que es diu el llenguatge cinematogràfic. O sigui, hi ha un senyor que baixa d'un cotxe. El següent plano que veus és que obre ja la porta de casa. El següent plano acaba de pujar unes escales, el quart plano entra a l'habitació. Clar, han passat moltes coses entremig que la pel·lícula no necessàriament explica, des de abaixar la porta, l'ha tancat, camina uns passos, agafa la jaqueta, se la posa camina el tros. Tot això, i en canvi, al cinema ja l'hem vist tot tallat i ho trobem del tot natural. No ens resulta estrany que hi hagi uns salts tan bèsties entre que tanca la porta del cotxe i entra a l'habitació, com ho ha explicat, amb tres imatges seguides, Això, al principi, no, ningú estava acostumat amb aquests talls, això que es diu l'elipsi, no?
1: Sí, sí, sí. I totes aquestes característiques, doncs, és el que fan és que t'apropa molt al que està passant, no? Sobretot aquestes imatges que, amb el qual, diguem, amb aquests anys del cinema dels anys 20 i 30, que recorden molt encara el teatre.
0: Clar, perquè la càmera, diguéssim, clar, té dificultats. En aquells moments comencen a plantejar-se com s'ha de moure la càmera, però clar, dificultats per moure's, diguéssim.
1: I no solament això, sinó que, a més, com que molt encara no és cinema sonor, tot ho han de fer per la gestualització. En fi, representar l'odi, l'amor, la passió, la por, totes aquestes coses, no? És a dir, el cinema és un art que sempre està en etern creixement. Ara, darrere sempre hi ha, sempre, la capacitat dels països de tirar endavant un projecte cultural i social.
0: I industrial.
1: I industrial, també, i en aquell moment França, Alemanya perdó la guerra, i França l'ha guanyat.
0: Però l'ha guanyat...
1: Rússia ha fet la revolució i els altres han perdut. Però França ha guanyat la guerra, sí, perquè ha recuperat el Alsàcia i Lorena, ha guanyat la guerra. Ha guanyat l'armistici, no sé quin nom dir-li,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: però el que és indiscutible és que ha sortit delmada d'una forma que encara quan vas a qualsevol poble d'estat francès encara veus tota la relació dels caiguts per la patria, sí. Que dius, mare de Déu, molts homenatges, però sí, quin desastre, quina tragèdia.
0: Qui ens acompanyarà avui per parlar d'això de les avantguardes que cinematogràfiques, i hem tingut la sort de tenir-lo al programa, és el doctor Jaume Duran, doctor en cinema audiovisuals, professor de cinema de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies, doctor Duran, per ser un altre cop aquí amb nosaltres.
2: Al contrari, Enric, gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre, estar aquí.
0: Això que comentàvem de les avantguardes, clar, el cinema, des del principi, des de que comença, des de Méliès, no és que comenci exactament amb Méliès, ni molt menys, però ja per algú que comença a construir una mica històries, ja fa coses estranyes en les imatges, vull dir que se salta, doncs, una certa lògica d'explicació, això que dèiem de l'elipsi cinematogràfica, de menjar-se trossos, això no és normal, o sigui, per explicar una cosa, això de canviar el plano, això encara serà una mica més posterior, però ara només veig un ull i ara el veig tot des de molt lluny. Aquest tipus de coses que l'ull humà no fa, ni que el cervell humà troba natural, suposo que és una mena d'aperitiu de les avantguardes, no?, en definitiva, encara que sigui convencional.
2: A veure, en part sí.
0: Han sortit... I en part no. Parlem-ne.
2: Han sortit diversos temes. Simplement, potser alguna reflexió prèvia arrel del que dèieu, i és que en els orígens el cinema no es plantejava, per exemple, moure la càmera o fer plans curts, etc, perquè, tot i que tècnicament és una tecnologia, per bé que ja hi ha altres artilugis i enginys que busquen la imatge en moviment, bàsicament al llarg del XIX, i finalment es constata amb el kinetoscopi d'Edison o amb el cinematògraf dels Lumière, la idea que fan aquests primers cineastes és copiar allò que, d'alguna manera, es porta segles treballant, que és, en definitiva, una imatge fixa, al món de la pintura, un quadre, i després les arts escèniques.
0: Sí, el teatre a l'italiana. O sigui, exacte. Veure des de la platea, diguéssim, exacte. Veure les coses. Sí.
2: I aleshores, els primers, per dir-ho així, els films dels Lumière i companyia, realment no es plantegen moure la càmera, ja no perquè aquesta és un artilugi relativament
0: complicat,
2: amb una... sinó perquè no hi ha tradició a través del que ha estat en segles anteriors el treball de la imatge, de que aquesta imatge estigui en moviment o que es desplaci, etc. Llavors, aquests autors, bàsicament, en un inici, treballen amb plans fixos, amb plans generals, etc, etc, que és el que els permet la primera tecnologia, per entendre's. El que passa és que, des d'un punt de vista, de vegades s'explica fortuït, aquell operador dels Lumière que posa una càmera damunt d'una gòndola quan està enregistrant els festivals de Venècia, se li desenganxa la gòndola, ell continua enregistrant amb la maneta i llavors apareix el primer travelling, que clar, no és ben bé el primer, però...
0: Sí, sense voler, però passa.
2: Aquests primers enginys són els que comencen a conformar la idea que la proposta del cinema pot ser molt més rica o pot tenir molts més atractius. I a poc s'anirà conformant, molt a poc, el llenguatge cinematogràfic, que amb moltes coses que, però potser un dels qui realment des d'un punt de vista d'indústria, que ara en parlaves, etcètera, de fet, sincerament, i pot ser un tòpic, però és així, qui el transformarà completament és David Gore Griffith, el nord-americà, la indústria hollywoodiana, que realment treballa amb els apunts que feies. Uns anys abans jo volia arribar a un primer ull d'un personatge i necessitava un pla general, un pla mig, un primer pla...
0: Anar aproximant mica en mica perquè l'espectador entengués que estàs aproximant amb aquell ull, no?
2: Exacte. I Griffith tot això ho acaba treballant molt bé.
0: I s'ho menja, també.
2: Sí, també.
0: Saps què, fora.
2: També. Als inicis, en aquests primers espectacles cinematogràfics, veure un ull gegant, estic absolutament convençut que sorprenia l'espectador. Hosti, això què és?
0: Sí, sí, clar, no.
2: Però gràcies a tots aquests treballs, bé, s'acaba conformant això que entenem com a llenguatge cinematogràfic.
0: Això, just després de la guerra devastadora, no és casualitat que la Primera Guerra Mundial, nosaltres li diguem Primera Guerra Mundial, però ells, a l'època, li deien la Gran Guerra.
1: La Gran Guerra.
0: No és una cosa menor, aquesta, ni molt menys. Nosaltres li diem Primera Guerra Mundial, per desgràcia, perquè vam saber que després hi havia una segona. Però el concepte de Gran Guerra, la guerra que havia d'acabar amb totes les guerres, clar, el drama que produeix afecta tot, i també en el cinema, m'imagino.
2: Per descomptat. Hi ha un tema previ, si també em permeteu,
0: sí,
2: que és, des d'un punt de vista del que seria... la idea de l'art o dels moviments artístics. Esclar, si jo miro enrere, em trobo que hi ha certs moviments, com el romànic o el gòtic, etc., que realment tenen una durada temporalment molt extensa. No? El romànic, 10, 11, 150 anys, no sé, el gòtic, 350... Però arriba un moment en què, al llarg de tots aquests moviments, ho diré així per entendre'ns, l'ésser humà ha acabat aprenent a pintar, a crear una mímesi de la realitat, a pintar uns quadres que semblen talment la realitat, i és quan apareix el moviment realista, el realisme. No? Abans hem après, doncs, no sé, la perspectiva naturalis, tots els renaixentistes, doncs, la perspectiva,
0: sí,
2: la profunditat.
0: Sí, aquells fons renaixentistes tan bonics que no existien en l'art gòtic.
2: Llavors, clar, aquí el sorprenent és que quan realment... És com una paradoxa, no? Quan realment, ho diré així per entendre'ns, l'ésser humà aprèn a pintar i els acadèmics han acabat posant-li com a etiqueta aquell conjunt de realisme, apareix la fotografia. Llavors, la fotografia, de fet, provoca una crisi en el món de la pintura.
1: Clar, clar.
2: I aquell camí que ha estat únic, el camí de la raó, no?, del romànic, hem passat al gòtic, després al barroc, manierisme, etcètera. Sí. Clar, que era un únic camí, era el camí de la raó, no?, d'anar a buscar en el moment en què tu tens la fotografia que fa competència a tota aquesta... Doncs els pintors, clar, molts d'ells deixen de pintar. És una cosa que s'explica poc, però hi ha pintors que feien retrats, paisatges, que van deixar de pintar.
3: Aquesta realitat ja no cal, ja la tinc amb una fotografia.
0: Sí.
2: N'hi ha d'altres que continuen fent el mateix, òbviament, perquè també... Però, i aquí és on entra el tema dels ismes, hi ha d'altres que diuen, bé, ara ja no cal anar a buscar aquest únic camí, ara puc fer el que vulgui. Llavors, aquest camí de la raó es trenca per un conjunt d'uns camins... jo dic irracionals o incoherents, on cadascú fa el que vol o el que pot. Un se'n va pels mons dels somnis, un altre se'n va pel món de... I és quan apareixen tants ismes, no? És a dir, molt sovint ens preguntem com és que hi ha aquests períodes de 350 anys en moviments...
0: Tot amb, una això... cert, amb una certa consolidació, amb un mainstream, una manera de mirar molt similar arreu, amb matisos, però molt similar...
2: Matisos.
0: Però, esclar, a partir d'un cert moment, sobretot després de la Primera Guerra Mundial, sembla que esclati, això.
3: Ja. O sigui, estàs dient de que accelera el cinema, accelera tots aquests ismes?
2: També. És a dir, jo penso que tots aquests ismes comencen, sobretot, amb les arts, ho diré així, plàstiques, visuals, però realment la fotografia és el detonant... perquè la fotografia nits de...
0: I el daguerrotip, etcètera. Tot el que ara diem per simplificar fotografia, encara que tècnicament de vegades és una mica diferent.
2: Exacte. Clar, no? En un inici, en fi, l'exposició era molt llarga, Però un cop això es consolida, i a més tenim els Lumière, que acaben fent imatge en moviment, adreçada a un públic en general, realment el cinema, tot i que l'evolució dels ismes és un pèl... és contemporània a la, a la, a la proposta. I jo, sincerament, crec que el cinema ajuda al que és la, la difusió, la propagació, ja no d'autors que potser avui dia els acadèmics han acabat etiquetant com membres d'un moviment X, sinó que els mateixos autors acaben creant manifestos, no? De, uns decàlegs...
0: Molt, molt de l'època.
2: Molt de l'època. De, doncs, no ho sé, mira, a partir d'aquí el moviment, no sé, surrealista.
0: Hem de mirar la realitat d'aquesta manera, perquè mirar-la d'una altra manera és de traïdors.
2: Exacte.
0: Aquestes coses tan exagerades que, sí, que deien, no? Sí, però... sí.
2: Llavors hi ha aquesta multiplicitat d'ismes que anteriorment això no, no s'havia donat de cap manera, que tampoc és ben bé cert, eh? Perquè dins del gòtic o poden haver...
0: No, i tant, i tant, i tant, i tant. Sí, però el romànic, per exemple, no, això s'ha vist, el romànic català, per exemple, sí, de, del segle IX, és pastat del romànic noruec del segle IX. Sí, i no tenien contacte, però clar, la potència icònica que hi havia a l'època, tota Europa pintava, entre cometes, igual, eh?
2: Sí, sí.
0: Entre cometes, sempre hi ha matisos, sí, però... Vull dir que això, en canvi, amb el temps varia. Precisament l'esclat d'aquests ismes i d'aquest moviment de rerefons poc racional o d'una racionalitat diferent, s'explica també per la... o s'explica per la tragèdia que ha viscut Europa? No ho sé, eh? És sí, difícil d'afirmar taxativament, però...
2: Sí, de fet, molts d'aquests ismes proliferen al llarg del, del període d'entreguerres, per entendre'ns, no? Si bé alguns d'ells, els seus postulats o alguns dels seus autors han partit de l'àmbit principalment pictòric uns anys abans fins i tot de la Gran Guerra. Però sí que és veritat que el cinema fa, ho diria així, explotar aquests moviments després d'aquesta tragèdia que significa la, la guerra, i a partir d'aquí hi haurà grans moviments, potser l'impressionisme, però sobretot l'expressionisme alemany i el constructivisme soviètic, que en aquest període d'entreguerres donarà unes visions molt diferents al que és la realitat, i comparteixo la idea de que sí, que la Gran Guerra...
0: catalitza tot. Total. És el llevat que fa que tot això, que ja, sí, evidentment no és un bolet estrany, però que ja es veia venir, però que allò ho fa, ho desencadena.
2: Sí, i disculpa, Enric, no sí, solament sí, crec jo que catalitza, sinó que a més al seu temps aquests moviments esquitxaran a certs, per exemple, gèneres cinematogràfics posteriors. Per exemple, l'expressionisme alemany es pot veure posteriorment, entre cometes, en el gènere del cinema negre nord-americà, per exemple. No? Tot aquest llum de jocs...
0: El noir francès, també.
2: Noir francès,
0: sí, també. Sí, sí, que també, no?, ho toca.
2: És molt interessant, tot aquest treball, perquè és una sí, arribada i un punt de partida.
0: I el constructivisme, te'n pots anar al neorealisme italià, que és diferent, però, però sí, aquesta aproximació constant a la gent, sí, el que passa, el patiment, sí, molt directe, no? Molt, pel·lícules en què notes la suor dels... Sí, sí, sí, allò els veus, els veus suar. Sí, sí. Vull dir que això, aquest sí, sí, tipus de coses, les influències són prou clares, en tot sí, cas.
3: I influenciant-se molt uns dels altres, no?
2: Sí, sí, molt. Fins i tot l'influència en sentit, com ho diria, totalment negatiu. És a dir, com que aquest fa això, jo faig l'inversa.
0: Sí,
2: no?
0: I per
3: això fa començar el cinema.
2: Ah, exacte.
0: Com de populars eren aquests moviments? O sigui, aquestes pel·lícules que es produeixen... Després parlarem dels gèneres, però dels diversos tipus. Però la gent anava a veure aquestes pel·lícules?
2: A veure, una part, diguem-ho així, del públic, i sobretot aquest públic més... No diria un públic, doncs, que va a les fires, als espectacles, a les sales de cinema... Jo diria que aquest cinema no la tenia, si més no, abans de ser consolidat, per exemple, a Alemanya, amb l'expressionisme. Però, evidentment, el públic de l'època està clarament influenciat pel cinema nord-americà. El cinema nord-americà és un cinema d'indústria, és un cinema que explica històries, narracions, és un cinema molt continuista pel que fa a l'espai i el temps, després d'un pla en ve un altre, després en ve un altre...
0: Sí, sí, no tira enrere, no tiren... el flashback és posterior, no és en aquell moment no se'n fan...
2: N'hi ha algun,
0: sí, sí.
2: Però...
0: Sí, però no
2: és un... Sí. I, en tot cas, ho diré així, per un espectador de l'època, veure que es repeteix un pla per un nord-americà seria un error. Hosti, però si aquest pla ja l'he vist, sí. No? En canvi, els soviètics, no? Einstein i companyia, això ho promocionen, no? Insisteixen en repetir el mateix pla, perquè això, si de cas en parlarem després, però d'alguna manera fa crear una opinió, genera una intenció en l'espectador.

0: En el període d'entreguerres a França van conviure els cineastes impressionistes amb els que van crear les seves obres influïts pel dadaïsme i el surrealisme. El pintor Fernand Léger, que va arribar a crear decorats futuristes i cubistes per d'altres directors, també va rodar un curt on mostrava la seva visió d'aquell nou art que era el cinema. El va fer juntament amb Dudley Murphy el 1924 i es titulava Ballet Mecànic. Destaca per la fragmentació de les imatges d'objectes quotidians i per un ritme vertiginós. En els seus escrits, Léger es va referir sovint a la seva concepció del cinema d'una manera que haurien subscrit molts surrealistes. Per ell, era un art modern que s'havia d'allunyar de la narrativa clàssica.
1: Per mi està molt clar. El futur del cinema, com el de la pintura, rau en l'interès que atorgui als objectes. Als fragments d'aquests objectes o a les invencions purament fantàstiques o imaginatives. La bellesa és a tot arreu. Potser fins i tot és possible que la trobi més en la disposició d'unes cassoles que no pas en un saló del segle XVIII.
2: A veure, Monsieur Léger, no es pot perdre mai de vista el tema que volem fer arribar a l'espectador.
1: Ai, amic meu, no sap vostè com s'equivoca. El gran error de la pintura és el tema. I el gran error del cinema és l'argument.
2: No sé si l'entenc.
1: Si el desprenem d'aquest pes negatiu, el del guió, el cinema pot esdevenir un microscopi gegant de les coses mai vistes i mai experimentades. Això és el que hem volgut demostrar amb el nostre ballet mecànic. És la prova que les màquines i els fragments, així com els objectes quotidians que es fabriquen, són possibles i plàstics.
2: Per vostè no hi ha res més modern que el cinema?
1: Pensi que el cinema i l'aviació van de la mà. Van néixer el mateix dia. Però perquè funcioni, cal mantenir la seva naturalesa mecànica. Allunyar-lo tant de l'ofici pictòric com de la solemnitat teatral. El cinema representa l'era de la màquina, mentre que el teatre és l'era del cavall.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Jaume Duran i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de les avantguardes cinematogràfiques, especialment en el període d'entreguerres del segle XX. Doctor Duran, acabem de sentir aquesta entrevista en què Léger explica una mica les seves idees, però una cosa que potser no m'ha quedat clara és que parlem al principi de les diferències entre els impressionistes, jo pensava que això era una cosa del segle XIX de pintura, i els surrealistes i dadaistes, que em semblava que era més de després... O sigui, hi ha una diferència de 20-30 anys entre impressionistes i dadaistes / surrealistes. En cinema, no?
4: També una vegada
5: anem, anem a part.
4: De manera relativa. A veure, l'impressionisme sí que és un moviment, de fet, dins del mateix impressionisme hi ha el postimpressionisme, o, és a dir, una cosa és Van Gogh, Gauguin, i l'altra és Manet, etc. Sí. Bueno, Manet no va volent, penso, però sí. Monet i companyia, sí. No? Però quan això arriba al cinema, aquests principis del moviment impressionista, en el cinema francès, això és rebut a com una manera de treballar precisament aquesta posada en escena amb el que seria bàsicament el treball sobre la llum, etc. Llavors, alguns autors, principalment francesos, s'aboquen a aquest tipus de cinema. De fet, alguns cineastes com Jean Renoir, per exemple,
0: el que
4: gran
0: sempre diu,
4: cineasta sí. De... Sí,
0: sí. Fill de pintor impressionista de primer ordre.
4: Renoir, no?
6: Sí, sí. És a dir, d'un artista, ja.
4: I és un dels grans directors, ja no de la història del cinema, de la història del cinema, no? Films

0: vista que té una certa lògica que hi sigui en aquests moments. El que és verdaderament revolucionari és l'expressionisme o el constructivisme, que aquests sí que són resposta, com deies.
1: Però no es produeix a França, aquest, ni expressionisme ni constructivista.
0: No.
1: Evidentment, posteriorment influenciaran, influenciaran, sí, etc. No? Però no neix de la tradició cinematogràfica francesa, que és molt rica.
0: No, no. L'expressionisme, per bé que també aglutina autors nord-americans com Man Ray, etc, etc, però és un moviment gestat en aquest període d'entre... De fet, a finals de l'èca dels 10, perquè sovint es parla que la primera pel·lícula expressionista és El gabinet del doctor Caligari, del Robert Vina, de l'any 19, o si més no, és el German. I a partir d'aquí, el moviment expressionista, no solament a Alemanya, sinó també a Àustria, no? Tot aquest món agafarà molta força. Hi haurà autors com Friedrich Wilhelm Murnau o el mateix Fritz Lang, etc., que el treballaran a bastament, jo m'atreviria a dir, al llarg de tots els 20. Mm. El que passa és que, amb l'arribada al poder de Hitler, que d'alguna manera acaben fent aquell any 38... aquella famosa exposició en contra
2: de l'art
0: degenerat.
1: Art degenerat, li diuen,
0: doncs,
1: sí.
0: Tot això, qui no se'n va, en fi, no entro en molts detalls, però queda més i podríem dir que desapareix. El cas soviètic és molt interessant perquè és el mateix, podríem dir, el mateix estat, no? o Lenin i companyia, qui promou un tipus de moviment, un tipus de proposta visual o audiovisual que defensi els seus postulats.
2: Amb molta llibertat per part del creador, molta llibertat en aquest període.
0: Sí, molta llibertat, sí, perquè en tot cas hi ha molta confiança amb directors com Eisenstein o Pudovkin o el mateix Kuleshov perquè facin treballs... De fet, ells estan molt, en un inici, molts d'ells, relacionats amb el règim.
1: Són de la colla.
0: Són de la colla.
1: Diguem-ho així.
0: Lenin té uns treballs molt curiosos sobre aquests postulats del món cinematogràfic, però també és veritat que en els primers anys... se sap que hi ha projeccions privades a la Unió Soviètica, que de fet serà principal.
2: O sigui, vols dir que el Kremlin abans es veuen pel·lícules abans de passar-les al públic?
0: Sí, sí, des d'un punt de vista, com ho diria, d'aquestes pel·lícules que venen de fora. Mm-hmm. És a dir, hi ha visionats que, tot i que ja estem en el nou règim, encara en cercles privats s'estan passant doncs no sé, provenint dels Estats Units. Per bé que el cinema del règim és el cinema d'aquests directors, Eisenstein i companyia, que fan un cinema que a ells els agrada i que arriba a tots els públics.
2: Jo recordo que sempre que em vaig apuntar a la història del cinema amb Miquel Porter, una assignatura que feia tal i qual. I recordo el Potemkin, que passava tant. Miquel Porter, el gran historiador inicial del cinema...
1: Miquel Portemoix. Sí.
2: Miquel Portemoix, del cinema universal i català.
0: Dels grans.
2: Potemkin.
0: Octubre.
2: Octubre.
1: Sí.
2: I quin més?
1: Ivan el Terrible.
2: Ivan el Terrible.
0: Sí, sí.
2: Després, Nosferatu.
1: Sí, la conjura dels Boiars.
2: I llavors, a partir d'aquí, entraves en tot un món que és el que tu ara estàs explicant, no? És a dir, la llibertat, la creació, què passaria, etcètera, etcètera. O sigui, això sempre és constant. És constant la història del cinema.
0: Totalment. El que sí que és veritat és que hi ha hagut períodes on aquesta indústria cinematogràfica nord-americana ha estat tan punyent que s'ha menjat completament, ho lamento, amb patates, altres possibles propostes d'arreu del món amb un esperit més experimental. I bé, la dècada dels 50, 40, part dels 60, no estem avesats a aquest tipus de cinema. En canvi, en períodes crítics, entre guerres, l'època dels 60, que neixen unes noves avantguardes, etc., tot això sí que té molt de cost.

Al llarg dels anys 20 i 30, cineastes de tradicions culturals diferents arribaven a conclusions similars sobre les necessitats del cinema. Un dels cineastes que va

0: partir de l'expressionisme i va acabar evolucionant cap a altres estils, va ser Fritz Lang. El 1924 va publicar les seves reflexions del moment al diari Der Kinematograph, amb el títol Els camins del gran cinema alemany.
1: Potser mai no hi ha hagut una època en què s'hagin buscat noves formes d'expressió amb una determinació tan irreverent com ara. Canvis fonamentals en els camps de la pintura i l'escultura, l'arquitectura i la música parlen amb eloqüència a favor de la possibilitat que es té avui dia de cercar i trobar els mitjans per donar forma als nostres sentiments. El cinema té un avantatge sobre les altres formes d'expressió: la llibertat respecte a l'espai, el temps i el lloc. El que ho fa més ric és la naturalesa expressionista dels seus mitjans de composició. Considero que el cinema, amb prou feines, ha fet els primers passos en el seu desenvolupament i que es tornarà encara més personal, més fort i més artístic en la mesura que renunciï a les formes d'expressió tradicionals o prestades i s'endinsi en les possibilitats il·limitades del purament cinematogràfic. La velocitat amb què el cinema s'ha desenvolupat aquests darrers 5 anys fa que tota la predicció sigui temerària, ja que és probable que la superi de cop. El cinema no sap aturar-se. El que ahir es va descobrir, avui sembla passat de moda. L'impuls de constant renovació, l'experimentació amb l'esperit, combinat amb l'alegria a l'excés de treball, que és tan característic dels alemanys, em sembla una garantia per a la meva afirmació que el cinema com a obra d'art trobarà primer la seva forma a Alemanya. Perquè no ho aconseguirà sense el desig d'experimentar, sense la contínua necessitat de refer i, sobretot, sense una feina ininterrompuda, que només es pot aconseguir amb l'obsessió en el treball alemany. Alemanya mai no ha tingut ni mai tindrà els recursos humans i monetaris de la indústria cinematogràfica nord-americana. Per sort, perquè és precisament això el que ens obliga a compensar l'absència material amb l'element espiritual.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
4: 50 anys de transmissions de futbol en català, des del 5 de setembre del 1976.
5: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
4: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
5: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
6: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
7: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
8: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
9: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials,
10: llams... Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar-ho.
5: En moments excepcionals, sempre hi som.
11: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
5: Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat.
12: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
13: Això és un desastre.
14: S'ha restablert la circulació per via única entre...
5: Rigorós amb la informació.
15: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
16: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
17: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
18: Convocar unes eleccions generals que se
19: celebraran... Que no voten, paguen deudes.
20: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
4: Catalunya Ràdio.
5: A tota hora i a tot arreu.
17: El Tribunal El Suprem aixeca l'ordre de detenció...
21: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
22: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució...
5: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Jaume Duran. Fritz Lang, que és una mica rara avis, comença com a expressionista, després se'n va cap a altres costats, sobretot perquè treballa amb el cinema nord-americà, que suposo que demana altres coses, però que té una gran influència en personatges com Hitchcock, que també toca les pel·lícules de Hitchcock, sobretot abans de la Primera Guerra Mundial, tenen una influència expressionista important, amb decorats, amb fons, amb col·locació de càmeres, és una cosa xocant. L'expressionisme són pel·lícules sempre molt fosques, molt complicades, amb uns decorats poc realistes. Recordem aquella imatge tan famosa del Nosferatu, no? D'aquell monstre que va pujant en una escala i la seva ombra es queda projectada a la paret.
2: Sí, sí, sí.
1: Això em sembla que és una de les imatges mítiques. Per què l'expressionisme feia això tan fosc? S'ha dit moltes vegades, també molt simple, els traumes de la guerra. No sé si potser era una mica més profund que tot això.
2: No, segur que hi ha relació, òbviament, amb aquest apunt que fas, però sí que és cert que aquests autors també estan molt relacionats amb el que és aquest caràcter més de moviments artístics de l'època, i han fet coses diferents que s'allunyin del que és el que dèiem abans, aquest cinema nord-americà. O sigui, aquest cinema de la gran indústria, aquest cinema que explica narracions molt convencionals, i aleshores aquesta proposta d'anar a buscar altres, no sé, derroters, com treballar en el que serien certs certs jocs de llums i ombres, treballar tot el que serien decorats que geomètricament no estan... I sobretot també la temàtica, els temes,
1: sí,
2: no?
1: El Caligari és una cosa terrible, l'assassí, és una cosa horrible.
2: Un boig. Que després, per cert, el Robert Vina afegeix un principi i un final on acaba dient, bé, tot això és un somni.
1: Ja.
2: No, és allò de dir, potser...
1: Afluixem-ho,
2: no? Però després, Nosferatu i tants d'altres films, són films, o el Mabuse, del Lang, són films que realment estan anant una mica més enllà, ja no solament a nivell lingüístic del que és la proposta, sinó també a nivell narratiu. Ens allunyem d'aquest cinema nord-americà per fer un cinema més casolà o més propi, més interessat en d'altres idees.
1: I menys, no és que el cinema nord-americà fos ben realista, però menys versemblant. O sigui, les històries d'aquestes tres que comentàvem, el Mabuse, el Caligari, el Nosferatu, són històries que s'allunyen de la versemblança i que és una tradició literària molt típica, vull dir que tampoc no cal que tot sigui versemblant, però que realment fa un salt. En canvi, els nord-americans, malgrat que també toquen la fantasia, normalment tendeix a ser aproximadament versemblant. T'ho creuràs o no, si allò tan dolç és cert o allò tan dramàtic que s'ha produït així. Però, en tot cas, simulen la versemblança, cosa que els alemanys passen bastant.
2: Sí, molt d'acord. I, a més, el cinema nord-americà, amb moltes excepcions, però acabarà sent aquest cinema dels happy end, no? Dels finals feliços.
1: Sí.
2: I clar, aquí els alemanys o certes propostes de cinema expressionista alemany, tot això, diguem-ho,
1: que... Sí, el happy end no ho toquen.
2: El happy end no el toquen gaire. No és molt habitual.
1: Com es rebia el cinema expressionista fora d'Alemanya?
2: Amb molt interès, certament.
1: O sigui, no era una proposta de cas, una proposta complicada,
3: És l'enemic.
1: Més enllà del tema, és visualment, encara que no sàpigues que jo són alemanys i tu no siguis francès, per entendre'ns, ostres, allò no és tan simple de veure, has d'entrar-hi.
3: Et fa pensar.
1: Sí.
2: Per un públic en general és possible que no tingués un cert... Però aquest món de les arts, aquestes connexions avantguardistes entre països, no? Alemanya, Àustria, Itàlia, França, sempre estan una mica...
1: Movent-se,
2: no? I hi ha autors que, no sé... Hi ha autors, per exemple, Buñuel se'n va a França a fer cinema, el seu temps acaba fent... És a dir, hi ha tot un seguit...
1: És una barreja constant.
2: I això està a l'ordre del dia.
1: I amb els soviètics? Perquè, clar, el constructivisme és una cosa ben diferent. Així com Sí que té alguns punts de connexió. Òbviament, el trencament amb les normes és un punt de connexió evident. De vegades, el poc realisme, de vegades. Però, en canvi, la tendència a ser molt més realista dels soviètics, malgrat la construcció de vegades no ho sembla, és diferent dels... No sé com connecten tots dos.
2: Jo, en aquest sentit, penso que el constructivisme no tindrà... Posteriorment, sí... però en el temps que és un tipus de cinema que està pensat per la persona, diguem-ho així, d'aquests estats russos o soviètics, no? Llavors, Lenin té aquella famosa frase que diu el cinema ha de ser i serà l'arma del proletariat, no? I ell té molt clar, per tant, que el cinema és el principal mitjà de comunicació, però aquesta comunicació va adreçada al seu públic, als seus habitants. Llavors, no hi ha aquesta voluntat de treballar molt sovint amb unes arts que puguin estendre's a la resta de països, sinó que hi ha una voluntat d'utilitzar el cinema com a una mena de material propagandístic, ideològic, etc, on els seus autors, és cert, acaben explicant fets del passat, no? Ara parlàvem d'Octubre, o el cuirassat Potemkin, o, per exemple, altres autors, no? Podopkin, d'altres, no? Amb la mare, la revolució de 1905, expliquen la història de russa, soviètica, però on ells realment fan un trencament, diguem-ho així, avantguardista, és en la posada en escena, és en el llenguatge. Llavors, sobretot, ells treballen molt la construcció, el muntatge. Perquè és el que explicàvem abans. Se n'adonen que podem explicar el que va passar l'any 17, però ho podem explicar d'una manera en què l'espectador se senti captivat per les imatges. I a partir d'aquí apareixen fins i tot molts experiments duts a terme pels mateixos soviètics, sense voler-me estendre molt, però un dels més famosos són tots els experiments que fa Lev Kuleshov. Kuleshov és un autor que acabarà també fent els seus films, també en relació amb el món soviètic, però que experimentarà prèviament amb certs espectadors. Llavors és molt conegut, és el número 20 i tants, però és molt conegut el famós efecte Kuleshov. Insisteixo que és el 20 i tants, però aquest és el que ha quedat, que suposo que molta gent coneix. És aquesta idea de posar un plat de sopa, un primer pla d'un actor molt important a l'època, que era Mujukin, després posar una dona estirada en un divà, una forma molt sensual, posar un pla del Mujukin, i finalment hi posa un taüt amb una nena morta, i posa un pla del Mujukin. I aleshores demana al públic assistent a la sala què opinen d'aquell treball. I llavors el públic respon, això està recollit per ell mateix, diu, mira, no ho sé, però Mujukin és un tros d'actor perquè resulta que no ha mogut ni una cella quan ha vist el plat de sopa, però ha demostrat que tenia gana, quan ha vist la dona ha demostrat que tenia desig, no? I realment aquest actor és extraordinari i Kuleshov diu, bé, doncs sapigueu que els tres plans són el mateix.
1: O sigui, per tant, s'ha repetit.
2: Per tant, Mujukin no sap en cap moment què és el que està veient, i per si fos poc, aquest pla està extret d'una altra pel·lícula que ja vau veure. Llavors, què s'està d'alguna manera demostrant? Que el muntatge, la construcció d'aquell nom, de les imatges, genera en l'espectador diverses, no sé, reflexions i interessos.

0: Una de les figures més importants del cinema soviètic va ser Ziga Vertov, creador de la teoria revolucionària del cinema ull i de pel·lícules documentals tan experimentals com L'home de la càmera. En diversos manifestos, Vertov es mostrava molt crític amb el rumb que havia pres el cinema. És el cas d'aquest que va publicar la revista Kinofot l'any 1922, el primer programa publicat a la premsa pel grup dels Kinok documentalistes, fundat 3 anys enrere.
1: Adoptem la denominació de Kinox per diferenciar-nos dels cineastes. Un ramat de drapaires que furguen amb certa habilitat en les seves antigalles. No veiem cap relació entre la picardia i els càlculs dels quincallers i l'autèntic kinoquisme. El cinema drama psicològic rus i alemany, entorpit per les visions i records d'infància, se'ns apareix com una incapacitat. El film d'aventures americà, aquest film farcit de dinamisme espectacular, el Kinok li agraeix la velocitat de les imatges, els primers plans. Està bé, però desordenat. No es funda en un estudi precís del moviment. Té un grau superior al drama psicològic, però li falta, malgrat tot, una base. És trivial. Còpia d'una còpia. Nosaltres declarem que els vells films novel·lats, teatralitzats, tenen la lepra. No us hi acosteu, no el toqueu amb els ulls. Perill de mort, contagiosos. Nosaltres afirmem que el futur de l'art cinematogràfic és la negació del seu present. La mort de la cinematografia resulta indispensable perquè pugui viure l'art cinematogràfic. Nosaltres fem una crida amb l'objectiu d'accelerar la seva mort. Nosaltres depurem d'intrusos el cinema dels Kinoks. Música, literatura i teatre. Busquem el nostre propi ritme, que no haurem robat a ningú. El trobem en els moviments de les coses. El kinokisme és l'art d'organitzar els moviments necessaris de les coses en l'espai gràcies a la utilització d'un conjunt artístic rítmic conforme a les propietats del material i el ritme interior de cada cosa.
2: Això és En Guàrdia.
0: Doctor Duran, Vertov és documentalista i és una època també de grans documentalistes, però també ell enfoca el documental d'una manera una mica diferent. S'ha de dir que en aquella època documental barra reportatge, que intentem separar-ho, no estava tan separat. Era el tema de la realitat, el tractament de la realitat, però Vertov sí que intenta fer una cosa una mica diferent dels reportatges que s'havien fet molts.
3: És cert. Aquesta idea de documental versus experimental, des del meu punt de vista, té un molt atractiu perquè hi ha una mica la llibertat d'explicar la realitat sense voler incidir en ella, per bé que sí experimentar amb ella. No? I Vertov treballa una mica amb aquesta idea, i d'altres autors, perquè estic pensant, per exemple, en Walter Ruttmann, que és un alemany, que fa propostes de cinema molt experimental, formes, colors, so, que es mouen a la pantalla i on l'espectador no... Simplement es tracta de que l'espectador experimenti amb les imatges, però no se li narra res i tampoc ha d'entendre res, perquè no hi ha res a entendre. I Ruttmann també fa un film com Berlín, Sinfonia d'una gran ciutat, que és una mirada documental del Berlín de finals dels anys 20, però també amb una manera molt personal d'explicar les coses amb les imatges.
0: Tots aquests es poden trobar gratuïtament a internet. Ho dic perquè si algú vol dir aviam com anava això, ho pot trobar molt fàcilment.
3: I algunes d'aquestes pel·lícules són extraordinàries. Llavors, en el cas d'aquest treball documental, sí que és cert que quan a mitjans dels 30 entrem, o finals ja, entrem a la Segona Guerra Mundial, clar, tot això es dissiparà, tot això acabarà relegant-se, i si apareixen documentals seran, doncs, no sé, en el cas d'Alemanya, doncs de la Leni Riefenstahl, etcètera, etcètera, no? que expliquen o que estan molt avançades al règim. No obstant, després de la Segona Guerra Mundial, sí que és cert que apareixen algunes escoles o estudis. Per exemple, al Canadà apareix el National Film Board, o l'Office National du Film...
0: Encara existeix,
3: sí, sí senyor. Sí. Amb autors com Norman McLaren, que és un dels grans cineastes de tots els temps.
0: Val molt la pena de veure el McLaren avui en dia. No és només un tema arqueològic del cinema, no. Continuen funcionant molt bé.
3: Extraordinari.
0: Sí, sí.
3: Que McLaren agafarà aquesta mena de recull del que seria el testimoni i acabarà fent coses d'un caràcter... També farà propostes amb pixilació, etc. Però treballarà amb fets o amb propostes fílmiques com el fet de ratllar la pel·lícula fotosensible, esquitxar-la, etc, etc. No? I això, curiosament, serà gràcies a la direcció d'aquest estudi que els canadencs han fet portar a John Grierson, de Gran Bretanya, un altre dels grans documentalistes, per dirigir tot això. I per fer un apunt sobre Grierson és aquest fa altres coses, però és aquest documentalista britànic que té aquella famosa obra de les Churchill Barriers, no? Les barreres d'en Churchill, que explica els vaixells que enfonsava el Churchill a les Illes Orcades, al nord d'Escòcia, són més de 200 illes, una cosa així, perquè els submarins alemanys
0: no poguessin passar
3: entremig de les illes escapolint-se dels radars. Sí. No? Llavors, aquesta persona que té aquest tipus de documentals és el director d'aquesta futura escola canadenca amb gent com McLaren que torna a revolucionar l'art cinematogràfic des d'un punt de vista vanguardista.
0: El que no s'ha revolucionat és el pas del temps. Doctor Jaume Duran, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia per explicar-nos aquestes coses tan apassionants de la història del cinema que van tan lligades al segle XX, en aquest cas. Algun dia en parlarem també del segle XXI. Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler i Sabater...
4: Sempre que parles de cinema, sempre ens quedem curts.
0: Home, clar.
4: No pots parlar de... Clar,
0: perquè ara les pel·lícules t'han deixat ser de 3 hores i nosaltres fem aquest programa que dura menys d'una.
4: Vull dir que són tantes les corrents
0: tant,
4: que si...
0: I tant. Això és així.
4: Exacte.
0: Això és l'Enguàrdia.
5: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Gemma Comte. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
6: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Albert Cortés i Xavier Martín.
7: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. Aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, marcada aquest any per la precampanya de les eleccions generals. A Catalunya, diverses entitats unionistes han convocat mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat i a la tarda també hi ha convocades marxes en contra d'aquesta celebració. Els caps de la diplomàcia de l'Iran i l'Aràbia Saudita mantenen contactes per desescalar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia àrab. Aquest cap de setmana s'ha intensificat el conflicte amb nous atacs dels rebels iemenites a diferents aeroports saudites i bombardejos de la coalició saudita i del govern del Iemen contra els rebels. Donald Trump anuncia per sorpresa una treva dels atacs a infraestructures energètiques entre Rússia i Ucraïna, però Moscou continua els bombardejos. El cap de setmana ha estat marcat per una espiral de retrets entre el president nord-americà i Zelensky, molest perquè Washington comprarà dièsel rus. Les entitats que tenen persones sense sostre asseguren que molts van perdre totes les seves pertinences als aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que els refugis d'emergència que posen les administracions quan hi ha fenòmens meteorològics violents són improvisats i insuficients. Un projecte pilot amb drons facilita la rehabilitació dels pacients que han tingut un ictus. Els usuaris fan moure l'aparell i això els facilita la coordinació motora, els ajuda en la recuperació neurològica i els reforça l'autoconfiança. La iniciativa la impulsen la Fundació TIC Salut i Social, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Hospital Comarcal d'Olot.
1: Esports. El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest dilluns a les 9, Tenerife-Girona a segona divisió. Si els gironins guanyen, se situaran a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça contra el València 89-86, en canvi derrotes del Manresa, el Lleida i la Penya.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol en moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Agustí Serrat, Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar evitar un govern de PP i Vox. Ara Esquerra ultima un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya, Laia Framis.
3: Fonts dels republicans expliquen a aquesta emissora que les converses amb la formació d'Irene Montero van bé, però que de moment no hi ha res tancat. Els d'Oriol Junqueras estarien disposats a integrar alguns membres de Podem a les seves llistes a canvi que aquest partit no es presenti a Catalunya. A més, a Gabriel Rufián li agradaria poder fer actes de campanya a altres punts d'Espanya amb líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat d'esquerres. Ara bé, Esquerra Republicana també deixa clar que no veu amb bons ulls un front ampli de Esquerres, tal com proposa Rufián. La formació no és partidària de diluir les seves sigles, creu que aquest format de candidatura no és l'idoni per combatre l'extrema dreta i aposta per explorar altres formes de col·laboració entre els partits que estan a l'esquerra del PSOE. Aquest diumenge, la direcció dels Republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, però fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels republicans al Senat.
0: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al front ampli, lamenten però respecten la seva decisió. Això mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, Delgado, que ara és diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero de Podem i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes, diu, de Pedro Sánchez.
4: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
0: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
5: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
0: Aquest cap de setmana, per cert, també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya. Tot plegat mentre aquest dilluns, 12 d'octubre, els Reis presidiran la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge a Madrid, Alba Gil.
6: La coreografia serà similar a la d'altres anys. No s'esperen grans sorpreses. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa Leonor i la infanta Sofia, presidiran la desfilada militar amb què cada any se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Hi participaran un total de 4.380 membres de les Forces Armades, els cossos policials i les institucions públiques. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què tindran tant de pes les presències com la del president Salvador Illa, que repeteix, com les absències. A les portes de la cursa electoral no hi haurà fotografia d'Alberto Núñez Feijóo amb Santiago Abascal, que serà a Ceuta. Tampoc hi seran la majoria de ministres de Sumar en plenes negociacions de les formacions a l'esquerra del PSOE. Aquesta desfilada li seguirà la recepció oficial al Palau Reial, on els monarques han convidat representants de la societat civil de Ceuta i Melilla. És precisament allà on es traslladaran l'endemà en una visita històrica, la primera de Felip VI i la segona d'uns reis en democràcia. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la mobilització social per l'habitatge i per l'aplicació de l'amnistia, temes que podrien ressonar en les posteriors converses informals dels líders polítics i judicials amb periodistes.
0: I mentrestant, el Partit Popular reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè aquest dilluns s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin aquest dilluns a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Ho ha explicat a 3Cat Info, Chiara Monroy, membre de l'acampada.
7: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
0: Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració. I ho dèiem, falten poques hores per l'arribada dels Reis a Ceuta i la policia ha desallotjat aquest diumenge l'assentament del Guano, on hi havia prop de 500 migrants. És l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments de les platges del Trampolín i de Benítez. El govern espanyol assegura que ja ha desmantellat tots els assentaments i que ara les forces de seguretat pentinaran els carrers de la ciutat, on encara hi pot haver persones dormint al ras. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
8: Las fuerzas y cuerpos de seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde puede haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre, y vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa.
0: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de persones que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Aquest dimarts, els Reis Felip i Letícia visitaran Ceuta, en la que serà la primera visita de la monarquia a la ciutat autònoma en els últims 20 anys. Dimecres aniran també a Melilla.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més qüestions. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment, i amb el suport de l'Aràbia Saudita i els hutis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i de l'aplicació immediata l'alto al foc que Zelensky havia demanat.
9: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
10: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
9: And I think it's fair, fair deal.
0: Doncs bé, Trump ha dit que aquest alto al foc està en vigor, però els fets el desmenteixen amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar diés al rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. I mentrestant, Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i que es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre d'Israel diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat i per haver divulgat informacions d'alt secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, aporta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por a possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils a dins. Una gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que han rebut.
2: 3CAT Info. El temps.
0: Moment ara de sentir la previsió meteorològica d'en Dani Ramírez.
11: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs, sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27, 28 al Pla de Bages, 26, 27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que a la costa no s'han de disparar, i al Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte entra vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte refrescarà de valent.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més coses. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril de 1975.

Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de Què volen aquesta gent, una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. L'ha dedicada a Carles Puigdemont, que era entre el públic, acompanyat de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i també de l'expresident d'Òmnium, Jordi Cuixart.

0: També hi ha anat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha reivindicat el paper de la cultura catalana.
1: Estem en un moment en què moltes coses doncs, sembla que tornen i sembla que hem de fer memòria i, per tant, és un concert, pensem que coincideix amb aquests 50 anys, però que també és molt oportú doncs, de recordar i de seguir reivindicant i utilitzant o pensant sempre en la cultura com allò que ens fa doncs, tenir un esperit crític.
0: Aquest dissabte també van actuar a París els cors de l'Orfeó Català en un concert de la Filarmònica de Nova York. 3CAT Info. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:15 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han traslladada a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladada fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, Barcelona. Els agents de paisà els han enxampat infraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre de vigent de recerca i detenció per un robatori amb força i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla via de reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens.
2: 3CAT Info.
0: Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que moltes van perdre les poques pertinences que tenien a causa dels aiguats torrencials de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients i demanen més espais d'acollida i que siguin permanents. Xavier Quincoces és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers, una de les ciutats on va ploure més de tot Catalunya.
3: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
0: Sara Girón, responsable dels equips del carrer de la Fundació Arrels, posa un exemple. Explica que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
4: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences. No ha sigut possible la mobilització, ni tan sols, per anar a refugiar-se.
0: Per això demanen solucions estructurals amb més punts d'acollida per a persones sense llar i consignes perquè puguin guardar les pertinences en cas de necessitat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment, només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
5: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
6: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
5: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena Vintena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: I els drons poden servir també per fer rehabilitació. A l'Hospital Comarcal d'Olot, encara en la recta final d'un projecte pilot conjunt amb la Fundació TIC Salut i Social i la Universitat Politècnica de Catalunya, on els pacients que han tingut un ictus fan rehabilitació amb drons de mida petita. Els usuaris mouen l'aparell segons les necessitats de la seva teràpia i els paràmetres queden registrats en una plataforma digital. Ho explica el professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Miguel Valero, que ha dissenyat aquests aparells.
7: L'activitat es converteix en un joc i, per tant, han d'aixecar 3 vegades el braç perquè el dron faci la pirueta o fins i tot han de desenvolupar una estratègia per guiar el dron i que faci una certa tasca, doncs potser vindran amb més ganes, amb més motivació.
0: Segons la neuropsicòloga de l'Hospital Comarcal d'Olot, Marta Linares, la teràpia reforça l'autoconfiança i millora la coordinació motora.
8: S'adhereixen molt fàcilment a la tecnologia. Els nostres pacients no consideren que sigui una tecnologia complicada o que sigui una tecnologia agressiva o de risc. I, a més, milloren les escales tant de motivació i milloren puntuacions en l'estat d'ànim.
0: És la primera vegada que els drons s'utilitzen en l'àmbit assistencial. A l'espera d'analitzar tots els resultats, els impulsors són optimistes i creuen que en un futur la teràpia es podrà estendre a pacients pediàtrics amb TDAH o altres patologies. I abans dels esports us expliquem que Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin aquest dilluns a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i també en diverses carreteres, i es recomana precaució si s'ha de conduir per zones afectades pels aiguats de la setmana passada. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
9: Es tornaran 270.000 vehicles? L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
0: L'operació començarà a les 12 del migdia i també s'obrirà el carril BAO de la C58 a tots els vehicles. S'espera que les hores amb més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:45 del vespre.
2: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Francesc Ripoll.
10: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona ronda de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe. Aquest dilluns, entrenament a l'Ali Sami Yen, l'escenari del partit de dimarts. A primera disputats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife sense Stuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
11: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant. Amb l'equip, que es vegi un equip, l'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit, pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
10: Un últim apunt en futbol: al Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip potaurava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
12: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així, doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
10: A la Lliga s'havien perdut els altres tres equips catalans que han jugat aquest diumenge. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga femenina, derrota de l'Uni Girona, Fontejau. Ha perdut de 16 a casa de Benalhairis, 48-64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Iñiguez ha estat dur amb el seu equip.
13: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de... De equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
10: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
14: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
10: En Moto3, el murcià Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa i a la prova de Moto2, la guanyada Ethan Guevara. També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: En hoquei patins, el Bigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i aixequen per primer cop aquest títol. Marta Borràs és jugadora del Bigas i Riells.
15: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
10: També en hoquei patins, la selecció espanyola amb 7 de 10 jugadores catalanes ha guanyat el Mundial de Patinatge que es disputa a la final. L'equip espanyol ha superat Argentina per 3-1 a la final. I acabem parlant de waterpolo perquè el Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primer cop a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès.
2: Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les notícies més destacades que us hem explicat fins ara, com que Esquerra Republicana confirma que Gabriel Rufián tornarà a ser el seu candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. El partit està negociant un acord amb Podem que no es presentaria a Catalunya. També preveu que Rufián pugui participar en actes de campanya d'Irene Montero per Espanya. I s'intensifica la guerra del Iemen després de l'atac dels Houthis aquest cap de setmana contra l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, que ha causat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. L'aeroport ha rebut un segon atac aquest diumenge i les forces iemenites i saudites han atacat diverses posicions dels Houthis, incloent-hi l'aeroport de la capital del Iemen, Sanaa. De seguida us explicarem que el moviment de les paneroles a l'Índia fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. I La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim aquelarre. Els esports, què destaquem, Francesc?
1: Que el Barça viatja aquest dilluns a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray, partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estan disponibles per jugar.
0: I pel que fa al temps, alguns núvols al nord i a l'est de Catalunya aquest dilluns, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls. A la costa i al prelitoral, el cel restarà mig ennuvolat o ennuvolat i, en canvi, farà sol a moltes zones de Lleida, Tarragona i l'Ebre. Temperatura una mica més alta de dia, amb màximes de 23 a 28 graus. Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions espanyoles del 29 de novembre, tot plegat després de dies d'especulacions en què no era clar si continuaria amb els republicans o optaria per liderar un front d'esquerres a nivell espanyol. Aquesta és una opció que Rufián defensa des de fa mesos per concentrar el vot progressista i intentar

0: Aquest diumenge, la direcció dels Republicans ha avalat la candidatura de Rufián i també ha confirmat a Norma Pujol com a cap de llista per Tarragona, Inés Granollers per Lleida i que hi haurà primàries a Girona entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, els Republicans també han confirmat que Francesc Marc Álvaro, fins ara diputat d'Esquerra al Congrés, serà el candidat dels Republicans al Senat.
1: Des dels comuns, que demanaven a Rufián que s'assumés al Front Ampli, lamenten, però respecten la seva decisió. Això, mentre els partits que formen aquest espai, Comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per Madrid. Té bona relació amb Irene Montero, de Podem, i també amb Gabriel Rufián. A banda, aquests partits continuen negociant amb Podem una possible aliança, però la formació morada exigeix unes primàries per escollir candidat. Pel que fa a la CUP, la direcció ha decidit no concórrer a les eleccions perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però dona l'última paraula a la militància, que pot votar fins aquest dilluns al matí per validar la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés. I el PSC ha oficialitzat aquest diumenge que l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, serà el seu candidat per Barcelona al Congrés. Ho ha confirmat amb un Consell Nacional Extraordinari i divendres farà la proclamació definitiva. Hereu demana el vot per seguir amb les polítiques progressistes de Pedro Sánchez.
2: No només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar amb claretat, per tenir més força davant dels reptes que hem d'afrontar. I també us he de dir que, a diferència d'altres conteses electorals, la dreta que ara tenim és diferent.
1: Els socialistes catalans també situen l'accés a un habitatge digne com un dels puntals de la seva campanya. El primer secretari del PSC i actual president de la Generalitat, Salvador Illa, ha carregat contra Junts.
3: He sentit unes declaracions de Míriam Nogueras dient que no donaran suport a un govern de dreta i extrema dreta, però tampoc a un govern d'esquerra. Doncs per què serveixen? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
1: Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera es presentarà a les eleccions espanyoles amb el lema Fora Espanya.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran i l'Aràbia Saudita han parlat aquest diumenge amb l'objectiu de rebaixar l'espiral bèl·lica entre els hutis del Iemen i la monarquia del Golf Pèrsic. Els rebels iemenites han reivindicat els atacs contra els aeroports de Riad i d'Aman d'aquest cap de setmana i diversos objectius més contra infraestructures energètiques. L'ofensiva ha provocat almenys una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys. Aquest mateix diumenge, la coalició militar del Iemen i l'Aràbia Saudita ha colpejat nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. En les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen, mentre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els hutis, que tenen el suport de l'Iran, ja fa més d'una dècada que dura aquest enfrontament i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I encara en plan internacional, Volodymyr Zelensky denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat unes hores abans i d'aplicació immediata un alto al foc que Zelensky feia temps que demanava.
5: The first step is ceasefire. Energy ceasefire.
6: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
5: And I think it's fair deal.
1: Però els fets desmenteixen la declaració de Trump amb els nous atacs de Moscou precedits de l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky, com a rerefons el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus, una mesura que reforça les finances de Moscou en plena escalada bèl·lica. Mentrestant, a l'Índia, el moviment de les paneroles fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més aquest diumenge a la capital del país. Els líders del moviment juvenil, detinguts dissabte, han sortit en llibertat aquest diumenge i han convocat una roda de premsa en què prometen estendre les mobilitzacions arreu del país més enllà de la capital. Sauraf Das és un

0: dels principals dirigents de la protesta.
1: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
0: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè considera que beneficia el partit al govern. Anteriorment s'havien manifestat contra la política educativa del govern i la dificultat per trobar feina dels joves. I el Papa Lleó XIV ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista per els primers dies de la setmana que ve, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho ha revelat aquest diumenge des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
2: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
3: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
2: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
0: Després de l'operació, es preveu que el Papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú. Tot indica que el mantindrà perquè aquest diumenge ha saludat un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els ha assegurat que aniria al Perú. Per cert, que l'actual bisbe de Girona, Octavi Vilà, podria agafar el relleu de Joan Josep Omella com a arcabisbe de Barcelona. El seu nom ha anat agafant força en les últimes setmanes per situar-se al capdavant d'un dels bisbats més diversos de l'Església catalana. Pel periodista de Catalunya Religió Jordi Llisterri, la capacitat d'interlocució amb persones molt diferents és un dels seus punts forts.
4: Que des de la seva responsabilitat com a abat de Poblet, ha hagut de tractar amb el govern espanyol, ha hagut de tractar amb la Casa Reial, i llavors és un home que coneix la realitat d'aquest país, que coneix els polítics d'aquest país, que coneix les entitats d'aquest país, i que, per tant, pot fer de pont amb les diverses sensibilitats que hi ha en una diòcesi tan complexa com la de Barcelona.
0: No se sap encara si la pròxima operació del Papa, que s'ha anunciat aquest diumenge, podria endarrerir encara més el relleu d'Omella, i és que el Papa Lleó XIV estarà uns quants dies de baixa i no farà feina de despatx com ara firmar nomenaments.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Catalunya hi ha uns 700 màsters universitaris oficials i d'aquests n'hi ha una seixantena que són singulars per la temàtica que tracten. Fins i tot n'hi ha que són únics a Europa i dels pocs que es fan arreu del món. És el cas del màster en enginyeria del cuir, que s'imparteix al campus d'Igualada de la Universitat de Lleida. Aquests estudis permeten resseguir tota la cadena de valor del sector de la pell. Anna Bacardit n'és la coordinadora.
6: El que veiem és tot el procés de fabricació. Noves tecnologies per reduir l'impacte ambiental. Veiem nous productes de química verda perquè la pell sigui més compostable. I després el que fem també és veure tota l'anàlisi i cicle de vida del procés i del producte acabat.
0: Lluís García Pla va estudiar aquest màster i en valora molt el vessant pràctic.
7: Agafàvem pells, les curtíem de totes les maneres possibles, amb tots els productes possibles. Fèiem el mateix amb la part d'acabats, ens portaven a les fàbriques perquè poguéssim veure tot el que havíem fet a petita escala en procés industrial real.
0: Els estudiants d'aquest màster estan molt buscats per les empreses i surten amb feina assegurada. Aquest any hi han s'han inscrit 13 persones, moltes de les quals graduades en química. Més coses, 972 persones han batut el rècord Guinness de ballar Jota Vella a la Ràpita, una fita que s'ha aconseguit després de mesos d'assajos i que ha involucrat petits i grans que han reivindicat aquesta dansa tradicional des de la plaça 1 d'octubre. La Ràpita, Ariadna Escoda.
8: Prop d'un miler de persones han batut el rècord Guinness de la ballada més multitudinària de Jota Vella a la Ràpita, al Montsià. Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. L'emoció ha esclatat a la plaça 1 d'octubre en conèixer el veredicte, que s'ha celebrat amb una nova ballada.
9: 972 participants! Acabem de aconseguir un nou rècord Guinness del major...
8: No. Més enllà de mesos d'assajos, la iniciativa ha reforçat els vincles de comunitat del municipi. Àngel Pasqual és el director de la Festa de Recreació Històrica Orígens.
10: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folclòrica a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuen, una vegada ja adults, continuant al llarg del temps.
8: L'anterior rècord l'ostentava Segòvia, amb més de 700 balladors.
0: I les produccions de bolets no acaben d'arrencar, malgrat les pluges dels últims dies, i els boletaires confien que la temporada agafi embranzida en els propers dies. Molts dels qui han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant el cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
11: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res. Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
12: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins d'aquí a dues setmanes. Ramon Minoves, president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc trigui a reaccionar.
13: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten, i de temperatura, és clar.
5: El temps.
0: Doncs sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Dani Ramírez.
14: D'avui destaquem la temperatura suau de dia, tot i que de nit serà fresca, una mica freda al Pirineu, notem una mica l'ambient de tardor, però en canvi de dia doncs sembla més aviat els primers dies de setembre, perquè arribarem novament a més de 25, 26, 27 graus d'alguns sectors, i a partir de demà, dimarts, dimecres, dijous i potser també divendres, podríem arribar a superar els 28, 29 graus en els punts més càlids del país, que seria l'interior, la zona de Lleida o de la Vall de l'Ebre. No descartem també més de 27, 28 al Pla de Bages, 26, 27 a la Conca de Tremp. Són temperatures força altes els propers dies, tot i que la costa no s'han de disparar, i el Pirineu moderadament altes de dia. Avui, per exemple, sí que preveiem alguns núvols baixos a la costa i al prelitoral, des del sud de Girona, la Selva, aproximadament Montseny, fins a l'àrea del Camp de Tarragona, Costa Daurada Nord, passant per l'àrea de Barcelona, Catalunya Central. No ha de ploure, però alguna espurna és possible. De fet, preveiem pluja dins del mar, que aniria viatjant cap a la zona de Menorca i potser nord de Mallorca aquest dilluns. Alguna boira matinera, dia de sol a l'interior i al sud, algun núvol prim cap a l'Alt Pirineu i poca cosa més. Demà farà sol, amb restes de núvols a la costa central, una mica més de boira baixa al matí a les valls de l'interior, la temperatura puja un pèl més, i aquesta temperatura entre suau i alta, de 25 a 28, 29, es mantindria fins divendres. Divendres a la nit i sobretot dissabte, entre vent del nord, algun ruixat al Pirineu, a la costa central, a les Illes Balears, i aleshores sí que notarem una davallada notable de la temperatura. Dissabte, refrescarà de valent.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: La Gossa Sorda, un dels grups musicals de referència al País Valencià, s'acomiada definitivament dels escenaris aquest diumenge. Després de gairebé 3 dècades, 17.000 persones els han volgut acompanyar en l'últim Aquelarre València. Marta García.
15: És així com han batejat el seu últim concert, que després d'una gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Galícia, Andalusia i Brussel·les, amb més de 200.000 persones, acaba ara en la seva localitat natal i envoltats pels seus.

0: L'expectació ha sigut màxima. A Pego, on fan este últim concert, han preparat un dispositiu especial de mobilitat i aparcament, així com de seguretat. Quina calitja, senyor pirotècnic o camals mullats, formen part ja de l'imaginari col·lectiu sonor de la música en valencià. I ells, Josep Nadal, Salvador Bolufer, Arnau Jiménez i companyia, ho tenien clar.
1: M'ho passàvem superguai assajant.
2: No teníem ni idea de tocar, no. Però tenien clar que volien fer un grup que es deia La Gossa Sorda i, bueno, també tenien clar que cantarien en valencià.
0: I tot això traspassant fronteres i fent vibrar més enllà del País Valencià. 30 anys després d'aquell inici, en una caseta de camp de tarongers, La Gossa Sorda ha ficat el punt i final a la seva història. I com no podia ser d'altra manera, ho han fet a Pego, allà on tot va començar.
3: Temporada Alta ha estrenat aquest diumenge l'espectacle Alícia, el concert de les meravelles, un musical immersiu i sensorial en què infants i grans s'han pogut endinsar en el món fantàstic d'Alícia en el País de les Meravelles. Ho ha seguit l'Aleix Freixas des de Girona.
4: Acompanyada per una banda de tres músics, Alícia recorre l'estrambòtic i fantàstic món creat per Lewis Carroll en aquest musical sensorial immersiu. L'actriu Mireia Pagès explica que ha hagut de recuperar la innocència per connectar amb el públic més jove.
5: Que és tot un repte en realitat, perquè a mesura que ens anem fent grans anem perdent aquesta imaginació i creativitat que en realitat portem a dins i és la més ingènua i espontània que podem arribar a tenir. I poder recuperar aquest joc i poder interpel·lar els més petits, però també els més adults, que hem de recordar aquest joc i aquesta creativitat constant, ha sigut tot un plaer.
4: La música i el ball els ha portat fins a un dels personatges preferits pels més petits, tal com explica en Gael.
6: El conill!
4: Asseguts en coixins repartits per tot l'escenari, petits i grans han gaudit de l'estrena d'aquest musical que ha comptat amb versions de temes com Take On Me o Flying Free.
3: Després de Peter Jackson, que encara aquest diumenge seguia aixecant passions al Festival de Cinema de Sitges, ara ha estat el torn d'Alejandro Amenábar. Amb doble motiu, ha rebut el Premi Méliès d'Or a la seva trajectòria dedicada al cinema fantàstic i de terror i ha presentat una versió restaurada de Tesis, que celebra el 30è aniversari Sitges. Marc Garriga.
7: Un fuerte aplauso para Alejandro Amenábar.
8: Alejandro Amenábar ha expressat la seva emoció pel fet que l'auditori estigués ple de gom a gom, gairebé 1.000 persones, per veure el resultat d'aquest treball arqueològic que han fet per recuperar i millorar alguns aspectes de Tesis. En declaracions a 3CAT Info ha expressat la seva sorpresa per aquesta gran acollida.
9: Quizás sí es sorprendente que ahora, 30 años después, se esté planteando un reestreno de la película. La película tiene más años que los que teníamos nosotros cuando la hicimos. Y lo que estamos intentando es restaurar precisamente los valores originales de la película para que la experiencia sea lo más posible a lo que significó en 1996.
8: De cara al futur, ha avançat que té moltes ganes d'engegar el rodatge de la seva pròxima pel·lícula, que també serà un thriller psicològic, i ha expressat la il·lusió que li faria estrenar-la aquí, a Sitges.
3: El thriller periodístic Res non verba, de David Mataró, guanya el 20è Premi Quim Masó. El guardó té com a objectiu impulsar la producció i l'exhibició del teatre de text en llengua catalana. Marta Vives.
10: Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'Església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir un thriller sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic de Temporada Alta, Narcís Puig, l'ha explicat així.
11: D'una manera, amb un llenguatge molt, molt directe, molt ràpid, molt, molt de thriller, per dir-ho d'alguna manera. Penso que té una teatralitat que no és l'habitual.
10: Res non verba és una proposta de la companyia mallorquina Produccions del Ferro. Narcís Puig ha destacat la qualitat dels textos presentats a aquesta edició.
11: Aquesta ha sigut una edició renyida, diríem, del Premi Quim Masó, amb uns finalistes molt potents, amb altres textos que no han arribat a ser dels tres finalistes també molt potents, que han generat molta reflexió i debat en el si del jurat del Premi.
10: El Premi, dotat amb 40.000 euros, s'estrenarà al Grec Festival 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta de l'any vinent.
3: I a la Diada Castellera de la Fira de Santa Teresa del Vendrell d'aquest diumenge s'hi han pogut veure 6 castells de gamma extra que s'han repartit, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. El Vendrell, David Prats.
6: A la plaça Vella, la Jove de Tarragona ha signat la millor actuació amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. S'han acomiadat amb el tercer pilar de 8 de l'any. Gina Fort, la cap de colla, parla de la importància de fer 3 castells de gamma extra una setmana després del concurs.
12: Teníem algunes lesions del concurs i, per tant, sabíem que no podríem fer tot el que ens havíem plantejat previ al concurs de Castell i tot això, però que volíem venir aquí a donar-ho tot perquè ens agrada aquesta plaça, ens estimen, ens estimem i, per tant, sempre volem donar-ho tot.
6: Els Minyons de Terrassa també han jugat fora el Vendrell amb el 2 de 9, el 5 de 9 i el 3 de 9. Han tancat la seva participació amb el pilar de 8 carregat. Brubosó, amb el cap de colla, parla de l'execució de la supercatedral.
13: Hem treballat més del que tocava. Sí que aquesta setmana, assaig, el 5, l'hem hagut de treballar molt diferent del que venia avui a plaça i sabíem que anàvem a treballar al forre més del que ens agradaria.
6: Els nens del Vendrell han repetit la millor actuació de la temporada amb el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8.
3: I abans dels esports us expliquem que més de 21.000 persones han passat per la fira del videojoc Saga Barcelona Game Fest, que s'ha fet des de divendres i fins aquest diumenge al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. A més del públic general, sobretot de caràcter familiar, el certamen ha reunit també professionals, empreses del sector i creadors de continguts. Durant els 3 dies del saló, l'àrea professional ha facilitat al voltant de 1.600 reunions de negoci i hi ha hagut un total de 360 stands. La fira es tornarà a fer l'any que ve.
14: Esports.
3: Repassem ara l'activitat esportiva amb en Francesc Ripoll.
15: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe aquest dilluns. Entrenament a l'Elisa Millet, l'escenari del partit de dimarts. A primera, jugats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo de la Corunya 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
14: 3CAT Info.
15: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
16: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar però va fer un bon partit. Pues aquesta línia hem d'intentar no baixar-la.
15: Un últim apunt en futbol: el Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafael i Vicenç per 5-0. L'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 amb Kevin Panther amb 13 punts com a màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
17: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
15: A la Lliga CB han perdut 3 equips més catalans: Baskonia 93, Joventut 73, Reial Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona. Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64. Tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez dur amb el seu equip.
18: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
15: També ha perdut el Cadí la Seu. Les jurgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
19: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
15: També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercer. En general, Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca. El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen el títol per primer cop. Marta Borràs.
20: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
15: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vila-Sana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge, que es disputa a Paraguai, després de derrotar l'Argentina per 3-1. Aquest dilluns també el Paraguai comença el Mundial masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia a 9:15.
14: L'actualitat esportiva a fons.
15: El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès a la fase prèvia disputada a Grècia. També s'hi han classificat el Catalunya, el Sabadell, el Terrassa, el Sant Andreu i el Mataró, que ja la jugaven abans de disputar la fase prèvia. D'altra banda, l'Eurocup masculina també de waterpolo. Aquest cap de setmana s'han classificat el Terrassa i el Barcelona. I 2 apunts més abans d'acabar, la Lliga Sobal d'handbol, Aranda 33, Barça 40, la Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, Catgas 1.

0: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
1: Són les 7 del matí. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans a Madrid. La idea seria que Esquerra es presenti en solitari i que Podem no ho faci a Catalunya. En canvi, Rufián participaria als actes d'Irene Montero a Espanya. Aquest matí els Reis d'Espanya presidiran la desfilada militar a Madrid d'un 12 d'octubre marcat per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. El PP reclama desallotjar l'acampada de Plaça Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat. Els atacs dels Houthis al principal aeroport de l'Aràbia Saudita a Riad deixen ja 16 morts i més de 300 ferits. Representants de l'Iran, aliats dels Houthis i de l'Aràbia Saudita, es van reunir ahir per intentar rebaixar la tensió després que la guerra del Iemen s'hagi intensificat amb atacs creuats de tots dos bàndols. L'OTAN presenta avui un nou pla estratègic per poder reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia als països de l'Europa de l'Est. L'objectiu és garantir una victòria ràpida dels aliats en el cas que hi hagués un conflicte bèl·lic amb el Kremlin. L'OMS desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs com l'Ozempic, només en el cas de comptats de diabètics molt greus i en obesitat hereditària extrema. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Tarragona recupera un nou fragment de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi antiaeri del barri del Serrallo. Tenia capacitat per 500 persones i es va construir per iniciativa dels mateixos veïns. Ara s'ha afegit a la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona. Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea metropolitana de Barcelona després del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Les vies on es preveu més mobilitat són que tornen de la muntanya i l'interior, sobretot a la tarda. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7 i la C58 i restriccions pels camions. Maria del Mar Bonet torna a cantar l'Olímpia de París 51 anys després de l'històric concert que hi va fer el 1975. La mallorquina hi ha interpretat el Què volen aquesta gent, cançó que el franquisme va censurar, i l'ha dedicat a Carles Puigdemont, que era present entre el públic i a qui ha qualificat d'exiliat. I la Gossa Sorda deixa els escenaris definitivament. Un dels grups musicals de referència al País Valencià s'ha acomiadat aquesta nit davant de 20.000 persones a Pego, la seva localitat natal i el lloc on es va originar la banda.
0: Esports.
1: El Barça se'n va avui cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Rafinha continua sent baixa, així com també Frenkie de Jong. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. I a la Lliga CB de bàsquet, el Barça supera el València per 89-86. En canvi, el Manresa, el Lleida i la Penya han perdut. I el temps aquesta setmana començarà amb un temps variable i mitja nuvolat a les comarques de Barcelona, punts de Girona i a la Catalunya Central, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls del nord. Temps assolellat a bona part de les demarcacions de Lleida i Tarragona i a les Terres de l'Ebre, tarda amb calor moderada.
0: Trescat Info.
1: 7 i 4 minuts, molt bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, comencem. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem perquè els d'Irene Montero no es presentin a Catalunya en les eleccions del 29 de novembre. El moviment arriba després de confirmar que Gabriel Rufián serà finalment el candidat dels republicans al Congrés. La idea és la següent, que el 29 de novembre Esquerra es presenti en solitari amb les seves sigles, però incloent alguns membres de la formació morada a les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya. A més, Gabriel Rufián participaria en actes de campanya per a Espanya amb Irene Montero per intentar mobilitzar l'electorat progressista. Fons dels republicans asseguren a aquesta emissora que les converses amb Podem van bé, però que encara no hi ha res tancat. I descarten, en qualsevol cas, participar en un front ampli de les esquerres espanyoles, com el que Rufián fa mesos que demanava. Els comuns, que demanaven a Rufián que se sumés al front ampli, lamenten la seva decisió, ara bé la respecten. Això mentre els partits que formen aquest espai, els comuns, Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes que volen presentar dissabte que ve. Aquesta setmana han apuntat Ada Colau com a possible cara visible de la candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria de número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, ara diputat per l'Assemblea madrilenya. I d'altra banda, avui sabrem definitivament si la CUP es presenta o no a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. La direcció ha decidit aquest cap de setmana no concórrer als comicis perquè consideren que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Ara bé, han donat l'última paraula a la militància, que té fins aquest matí per validar o no aquesta proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar però no va aconseguir representació al Congrés. Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que alhora el partit de Jordi Graupera sí que es presentarà a les eleccions espanyoles i ho farà amb el lema Fora Espanya. I aquest matí 12 d'octubre, dia festiu, els Reis presideixen la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla. Una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i per la pressió social per l'habitatge. Més detalls des de Madrid, Alba Gil.
2: Fem una convocatòria a tota persona que esté a favor de la situació, a favor de la classe obrera, a favor de la classe treballadora i que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas, y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
1: Doncs bé, no hem pogut sentir Alba Gil, que ens havia d'explicar aquesta qüestió. El PP reclama que es desallotgi l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya perquè avui s'hi pugui celebrar amb normalitat el Dia de la Hispanitat. El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona creu que és inadmissible que els barcelonins que ho vulguin no puguin celebrar la Festa Nacional d'Espanya en un espai on tradicionalment acaba la mobilització constitucionalista. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la i demanen que més persones s'afegeixin a les 700 tendes que ocupen la plaça Catalunya. Diverses entitats unionistes han convocat actes i mobilitzacions per commemorar el Dia de la Hispanitat. La principal es farà al migdia i baixarà pel Passeig de Gràcia fins a plaça Catalunya. A la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra d'aquesta celebració.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: 7 i 8 minuts que intensifica la guerra del Iemen després dels diversos atacs que els hutis han fet durant tot el cap de setmana al principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad. L'ofensiva ha fet 16 morts, més de 300 ferits i també han bombardejat diverses infraestructures energètiques. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys, uns atacs que la coalició militar del govern iemenita i l'Aràbia Saudita van respondre ahir colpejant nombrosos objectius dels hutis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanà, controlat pels rebels. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran, que són aliats dels hutis, i de l'Aràbia Saudita, es van reunir ahir per intentar rebaixar l'escalada de tensió entre tots dos. I és que en les últimes setmanes s'ha intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, reconegut internacionalment i amb el suport de l'Aràbia Saudita, i els hutis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura el conflicte i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. Encara en crònica internacional, avui al migdia l'OTAN presenta un nou pla estratègic per reaccionar davant un hipotètic atac militar de Rússia a l'Europa de l'Est. Serà un manual per la guerra. L'objectiu és garantir una victòria ràpida dels aliats en cas que hi hagi un conflicte bèl·lic amb el Kremlin. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
3: L'OTAN es posa en guàrdia en plena onada de suposats sabotatges russos contra infraestructures europees i després que els serveis secrets de Dinamarca alertessin fa uns dies que el Kremlin podia anar més enllà durant els propers mesos i atacar algun país d'Europa per la via militar. L'Aliança Atlàntica diu que parteix d'una situació d'avantatge respecte a Moscou i creuen que el risc de ser envaïts per Rússia és baix, però amb aquest pla estratègic que presentaran avui, l'OTAN vol actualitzar les seves tàctiques de guerra, tenint en compte, sobretot, les lliçons apreses durant els més de 4 anys de combats a Ucraïna. Un conflicte que es lliura cada cop més per aire i on és vital el paper dels drons, vehicles aeris que no tripula cap persona i que també poden atacar d'una forma cada cop més autònoma gràcies als avenços de la intel·ligència artificial. Tot i que el Kremlin nega que tingui cap intenció d'agredir l'OTAN, els aliats creuen que cal estar preparats per a qualsevol cosa que pugui passar.
1: Volodymyr Zelensky, mentrestant, denuncia que Rússia ha atacat infraestructures energètiques ucraïneses a Kiev i Kharkiv, malgrat l'anunci de treva fet per sorpresa i de manera unilateral per Donald Trump. El president nord-americà havia anunciat, unes hores abans i d'aplicació immediata, l'alto el foc que Zelensky li havia demanat.
4: The first step is ceasefire, energy ceasefire.
5: El primer pas és un alto al foc energètic, i estem oberts. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
1: L'anunci de Donald Trump però ha quedat desmentit amb els nous atacs de Moscou que havien estat precedits per l'esclat d'un dron ucraïnès sobre un centre de dades de la firma tecnològica Yandex, que és el Google rus. El cap de setmana ha estat marcat per retrets creuats entre Trump i Zelensky i amb el malestar del president ucraïnès per la iniciativa de Washington d'importar dièsel rus com a rerefons. Canviem de qüestió. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs del GLP-1, és a dir, l'Ozempic o el Wegovy, molt populars per perdre pes. Al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i d'aquests 70 milions tenen entre 5 i 9 anys. Països com els Estats Units o Mèxic fan servir aquests fàrmacs, sobretot en adolescents, per ajudar-los a perdre pes. El problema és que amb aquesta facilitat d'accés se'n pot fer un mal ús. A Catalunya, en canvi, aquests medicaments es fan servir en comptades ocasions i per casos molt extrems. La doctora Marta Morillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica quin és el protocol.
6: Però és molt raro que els posem amb nens més petits. No ens sorprèn que digui això. A Europa realment no hi ha tanta obesitat com potser hi ha altres països com Estats Units, Mèxic, però realment aquí nosaltres és raro que posem un nen abans de 10 anys aquests tractaments.
1: Es refereix a casos comptats de diabetis molt greus i a obesitat hereditària extrema. I Tarragona recupera un nou fragment de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi antiaeri del barri del Serralló, que s'ha afegit a la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
7: Entre el juny del 1937 i fins al final de la guerra, Tarragona va ser objectiu de 144 atacs aeris amb més de 4.000 bombes i van morir 230 persones. I a partir d'aquell mes de juny i al llarg de 7 mesos es van arribar a construir una seixantena de refugis, entre ells el refugi número 32 del Serrallo, fet de ciment armat i amb capacitat per a 500 persones. L'avi de Carles Ventura Oliver va ser un dels responsables de la construcció del refugi. Pertanyia a una família de constructors que treballaven sovint a la zona del Serrallo.
8: El meu avi era el Ramon Oliver Alegret, venia d'una família de paletes. En aquella època, la família de paletes es deia Maestros Albañiles. I hem viscut tota la vida a la part alta de Tarragona. I el renom que ens coneixien la gent és amb el renom del Gamba, Paleta el Gamba. Tota la vida, doncs, que a casa ho hem comentat. A part, sempre s'ha anomenat molt el Serrallo, hem tingut molt de vincle. Penseu que en aquella època el meu avi tenia potser 20 treballadors.
7: El refugi serrallenc es va construir per iniciativa dels mateixos veïns i Oliver va assumir els treballs amb l'ajuda d'alguns pescadors. Ho explica una veïna del barri, Carme Pedrol.
9: Ell sempre explicava que ell era el que feia el refugi, no el mestre d'obres, i llavors cada barca, cada dia deixava un home diferent perquè li fes de manobra, perquè l'ajudessin a edificar el refugi.
7: Ara aquest refugi ha entrat a formar part de la xarxa d'espais de la guerra i de la repressió franquista a Tarragona, promoguda per l'Ajuntament amb la col·laboració de la Generalitat i el Port de Tarragona.
10: De podcast n'hi ha molts, Però només n'hi ha un que t'explica cada dia una notícia a fons, amb el temps que cal i amb les veus expertes de 3Cat Info.
0: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
10: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Un quart de vuit al matí.
0: El temps.
1: Amb el Dani Ramírez.
11: Tendència, de moment, a pujar la temperatura. Avui, un grau o dos, però demà, dimecres, dijous i fins al migdia, divendres, a molts sectors de l'interior, de 25 a 28, fins i tot 29 graus, i veurem si arribarem a 30. En principi, no. Però 27, 28, 29 es podrien donar els propers dies a alguns sectors de l'interior, després d'una matinada una mica freda, fresca, després de bancs de boira, aquesta boira que pot afectar la Catalunya central, dimarts, dimecres, potser el sector de Lleida o la Vall de l'Ebre, i en definitiva, de nit, tardor, però de dia, un ambient suau o una mica càlid. Això sí, divendres a la nit, entre tramuntana i mestral, pot caure algun primer ruixat al Pirineu, a l'interior de l'Ebre, Castelló, i dissabte, ho anirem veient, queden dies, baixarà notablement la temperatura, vent del nord i algun xàfec més. Mentre això no arribi, avui un dia variable a la costa, al prelitoral, Catalunya central, mig ennublat, alguna roina, alguna goteta pot caure a l'àrea de Barcelona i algun xàfec a les Balears. Dia de sol a ponent i al sud, dia mig ennublat, amb núvols prims, cap a l'Alt Pirineu i més sol en aquest sector durant la tarda.
1: Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria a la tarda. Les vies on s'espera més mobilitat són les de retorn de llocs de muntanya i de l'interior del país. Hi haurà mesures especials de circulació a la P7, al carril Baó de la C58 ho s'obrirà tots els vehicles i hi haurà restriccions pels camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
12: Tornaran 270.000 vehicles? L'AP7 hi tindrem carrils addicionals per drenar trànsit tant al sud com al nord cap al retorn a Barcelona. Hi haurà restricció de camions de 5 a 10 del vespre i ull amb la C16 i la C17, que seran dues vies des del nord que portaran molta mobilitat de tardor.
1: S'espera que aleshores a més afluència de vehicles a la xarxa viària siguin des de 4:45 de la tarda fins a 9:15 del vespre. L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril del 1975. Un dels moments culminants del recital ha estat la interpretació de la cançó «Què volen aquesta gent?», una cançó que el 1975 va poder cantar a París, però que la censura franquista va obligar a excloure del disc del concert que es va publicar posteriorment. L'ha dedicat a Carles Puigdemont, que era entre el públic. París, Isabel Galí.
13: La dedico a totes les persones represaliades que encara són a l'exili, com el nostre president, ha dit Maria del Mar Bonet a les primeres notes de Què volen aquesta gent. Una vintena de files més enllà hi havia Carles Puigdemont, que havia anat a saludar la cantautora mallorquina al Camerino abans del concert. Els uneix una amistat de fa anys, ens ha dit Maria del Mar Bonet. Aquesta cançó, que parla d'un estudiant antifranquista mort per la policia, ha estat el colofó d'un concert a la Sala Olímpia que tanca un cicle en la seva carrera musical. Ara, ha dit Bonet, els toca als estudiants o als que defensen el dret a l'habitatge de continuar les lluites.
1: Alejandro Amenábar vol estrenar la seva pròxima pel·lícula al Festival de Sitges. Ho va dir després que li entreguessin el Premi Méliès d'Or per la seva filmografia relacionada amb el cinema fantàstic i de terror. A més, va presentar una versió restaurada de Tesis que celebra el 30è aniversari. Anem cap a Sitges. Marc Garriga.
14: Mai Amenábar ha estrenat a Sitges i l'estima del públic en la sessió on rebia el premi i es projectava Tesis el va empènyer a prometre que ho intentaria amb la seva pròxima pel·lícula, que serà avançat un thriller psicològic. Al seu costat, un dels protagonistes del film que fa 30 anys, Eduardo Noriega, que explicava a Catalunya Ràdio com ha transcendit aquest film durant tots aquests anys.
15: Que a cualquier parte del mundo que voy me habla muchísima gente como una película que les marcó definitivamente. Incluso mucha gente me dice que se dedica al cine porque vio esta peli muy joven, le marcó y que sabe, supo en ese momento que quería hacer cine, ¿no? Que quería hacer cosas parecidas a Tesis.
14: Tots dos, Amenábar i Noriega, han demostrat mantenir una gran complicitat i expressaven a Catalunya Ràdio el desig de tornar a treballar junts ben aviat. No ho fan des d'Abre los Ojos.
16: Cuando ruedas las películas es un proceso muy intenso, donde yo lo llamo siempre una especie de campamento de verano, donde tienes que relacionarte con las actrices, con los actores, tienes que establecer un vínculo y ese vínculo se termina, como en los campamentos de verano, y a veces te vuelves a ver y a veces no te vuelves a ver. Eduardo posiblemente es de los pocos actores con los que he seguido manteniendo el contacto. Lo que tenemos que conseguir es hacer otra película juntos.
17: Yo creo que el haber empezado tan jóvenes haciendo cortos, yo creo que eso te une para siempre, o sea, te da una complicidad que ojalá rodemos juntos y ojalá podamos volcar todo lo que hayamos aprendido en el camino, ¿no?
14: Per la seva part, Peter Jackson va culminar la seva presència a Sitges amb una trobada on va confessar que ell dirigir no li interessa perquè és una font constant de problemes, però sí que li agrada el procés previ i posterior, és a dir, escriure i muntar la pel·lícula. Pel que fa a futurs projectes, va confirmar que The Hunt for Gollum, la nova pel·lícula de la saga del Senyor dels Anells, està a punt de finalitzar el seu rodatge, que no pensa refer la trilogia original de cap manera perquè no troba a faltar-hi res i que ara està centrat en la pròxima pel·lícula que farà sobre Tintín.

0: I la Gossa Sorda deixa els escenaris definitivament. Un dels grups musicals de referència al País Valencià es va acomiadar ahir davant 20.000 persones a Pego, la seva localitat, i al mateix lloc on tot va començar. Ens ho explica des de València la Marta García.
1: Ha sigut l'últim aquelarre. Amb este títol, la Gossa Sorda ha ofert el seu últim concert després de 30 anys cantant i reivindicant en valencià. Van néixer en una caseta de camp de tarongers i van traspassar fronteres més enllà del País Valencià amb títols com Quina Calitja, Senyor Pirotècnic o Camals Mullats. Josep Nadal és la veu del grup.
2: Uns mesos sense veure molt les cares, perquè ha sigut això superintens. D'això, de pràcticament 30 anys que vam pensar que volem fer un grup, doncs fins així hem arribat.
1: A Tornallom ha sigut la seva última gira que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Andalusia o Galícia, a més també de Brussel·les, i que han seguit unes 200.000 persones. Pego ha sigut el seu últim escenari. Han dit adeu en casa davant 20.000 persones, fans fidels de diverses generacions i procedències.
3: Perquè quan em va dir que tornaven any i mig o això, jo dic, ai mare, ara qui s'ha de recordar? I sí que se n'han recordat, sí.
4: Perquè han entès perfectament el que necessitava el País Valencià.
5: Bueno, de fet, nosaltres vivim a Irlanda. O sigui, estem baixant des d'Irlanda, realment. A veure'ls.
1: A la Gossa Sorda ja no la veurem dalt dels escenaris, però seguirà estant ben present.
6: No abandonarem mai esta barricada, perquè d'esta lluita depèn la nostra sort.
0: El Temporada Alta de Girona ha estrenat un musical sensorial immersiu centrat en l'univers d'Alícia, al País de les Meravelles. Es tracta d'una proposta familiar que porta per títol Alícia, al Concert de les Meravelles, i que busca atreure els més petits al teatre, però també captar l'atenció dels més grans utilitzant l'univers de Lewis Carroll. Ho explica el seu director artístic, Adrià Bausà.
7: És un univers complex i que parla de moltes coses. Per tant, els grans també es podran identificar i podran percebre una mica aquestes coses que transpua tot aquest món imaginari, reivindicació de la lectura, dels llibres, de la música, del ball, dels objectes naturals.
0: L'estrena omple 4 funcions de la sala La Planeta de Girona. I última jornada avui del 12è Festival d'Astronomia al Parc Astronòmic del Montsec. Al llarg de 3 dies, l'equipament haurà programat una desena d'activitats centrades en la descoberta del cel i les estrelles. Xavi Molí és el coordinador del parc.
8: La idea és, sobretot, fer activitats diferents de les que fem cada setmana per atraure aquell públic que potser no ens ve normalment un cap de setmana qualsevol, i aprofitant aquests caps de setmana més llargs també per poder apropar més l'astronomia al públic general, sobretot.
0: El Parc Astronòmic del Montsec s'ha convertit en un referent internacional en la divulgació de l'astronomia i s'ha consolidat com una destinació pel públic familiar. I abans dels esports encara afegirem que la Ràpita ja consta el llibre de rècords mundials després que prop d'un miler de persones ballessin conjuntament una jota vella. Concretament, 972 persones van assolir el rècord després de ballar durant 5 minuts seguits una jota vella a la plaça 1 d'octubre. La iniciativa per la qual s'ha assajat durant mesos ha reforçat els vincles de comunitat dels municipis, com destaca Àngel Pasqual, director d'Orígens.
9: És una fita que cohesiona poble, que fa poble i que, com hem comentat, anima les noves generacions a una tradició que és folclòrica a tenir una perspectiva de futur, a mantenir-la i a preservar-la per a que aquestes noves generacions continuen, una vegada ja adults, continuant-la al llarg del temps.
0: Esports. Francesc Ripoll.
10: A Turquia, on jugarà dimarts contra el Galatasaray en partit de la segona ronda de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe. Aquest dilluns, entrenament a l'Ali Sami Yen, l'escenari del partit de dimarts. A primera disputats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportivo 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
12: Però dona importància a, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat, no? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
10: Un últim apunt en futbol al Prat. Ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0. L'equip pot ara s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 i suma la seva segona victòria a la Lliga. Kevin Panther, amb 13 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
13: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Euroliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
10: A la Lliga s'havien perdut els altres tres equips catalans que han jugat aquest diumenge. Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga femenina, derrota de l'Uni Girona, Fontejau. Ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64, tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez ha estat dur amb el seu equip.
14: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
10: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Marc Márquez ha acabat sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi, la cinquena de la temporada al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
15: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
10: En Moto3, el murcià Máximo Quiles s'ha proclamat matemàticament campió de la categoria després de guanyar la cursa, i a la prova de Moto2 la guanyada Ethan Guevara. També motor, Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: En hoquei patins, el Bigas i Riells ha guanyat la Lliga Catalana Femenina. Les locals han derrotat el Serranyol a la final per 6-3 i aixequen per primer cop aquest títol. Marta Borràs és jugadora del Bigas i Riells.
16: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
10: També en hoquei patins, la selecció espanyola amb 7 de 10 jugadores catalanes ha guanyat el Mundial de Patinatge que es disputa la final. L'equip espanyol ha superat...
0: Dos quarts avui del matí d'aquest dilluns, 12 d'octubre, marcat per la precampanya electoral del 29 de novembre. Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem després de confirmar que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans al Congrés. La idea seria que Esquerra es presentés en solitari i que Podem no ho faci a Catalunya. A canvi, Rufián participaria en els actes d'Irene Montero a Espanya. Aquest matí els Reis d'Espanya presidiran la desfilada militar a Madrid, un 12 d'octubre marcat per l'avançament electoral i la pressió social per la habitatge. El PP reclama desallotjar l'acampada de la plaça de Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat. I els atacs dels hutis, el principal aeroport de l'Aràbia Saudita a Riad, deixa ja 16 morts i més de 300 ferits. Representants de l'Iran, aliat dels Houthis, i representants de l'Aràbia Saudita es van reunir ahir per intentar rebaixar la tensió després que la guerra del Iemen s'hagi intensificat amb atacs creuats de tots dos bàndols. De tot plegat hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que les entitats que tenen persones sense sostre alerten que molts van perdre les poques pertinences que tenien durant els aiguats de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients. I el thriller periodístic Res non verba de David Mataró guanya el 20è Premi Quim Masó, que impulsa la producció i l'exhibició de teatre de text en català. El muntatge aborda els abusos sexuals a menors a dins de l'Església. En esports, el Barça se'n va avui cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de les Champions davant el Galatasaray. Rafinha continua sent baixa, així com també Frankie de Jong. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. I a la Lliga CB de bàsquet, el Barça supera el València per 89-86. En canvi, el Manresa, a Lleida i la Penya han perdut. I pel que fa al temps, aquesta setmana començarà amb temps variable i mitja nuvolat a les comarques de Barcelona, punts de Girona i a la Catalunya central, amb molta humitat, boirina i alguna boira baixa a les valls del nord. Temps assolellat a bona part de les demarcacions de Lleida i Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La tarda es viurà amb una calor moderada. Dos quarts de vuit i dos minuts, Esquerra Republicana continua negociant un possible acord amb Podem perquè els d'Irene Montero no es presentin a Catalunya en les eleccions del 29 de novembre. El moviment arriba després de confirmar que Gabriel Rufián serà finalment el candidat dels republicans al Congrés. La idea és que el 29 de novembre Esquerra es presenti en solitari amb les seves sigles, però incloent algun membre de la formació Mora de les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya. A més, Gabriel Rufián participaria en actes de campanya per a Espanya, Irene Montero, per mirar de mobilitzar l'electorat progressista. Fons els republicans asseguren a aquesta emissora que les converses amb Podem van bé, però que encara no hi ha res tancat i descarten, en qualsevol cas, participar en un front ampli de les esquerres espanyoles com el que Rufián fa mesos que estava demanant. Els comuns

0: no concorre als comicis perquè consideren que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Ara bé, han donat l'última paraula a la militància que té fins aquest mateix matí per validar o no la proposta. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP s'hi va presentar però no va aconseguir representació al Congrés. Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que, alhora, el partit de Jordi Graupera sí que es presentarà a les eleccions espanyoles i ho farà amb el lema Fora Espanya. Aquest matí 12 d'octubre els Reis presideixen la tradicional desfilada militar a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, que coincideix amb la vigília que els monarques viatgin per primera vegada a Ceuta i Melilla, una jornada que estarà marcada també per l'avançament electoral i la pressió social per l'habitatge. Tornem a Madrid, al Vigil.
1: La coreografia serà similar a la d'altres anys. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa i la infanta, presidiran la desfilada militar amb què se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què les presències, com la del president Salvador Illa, que repeteix, sonaran tant com les absències. No hi haurà foto de Feijóo amb Abascal ni tampoc de la majoria de ministres de Sumar, en plenes negociacions pel 29N. A la posterior recepció al Palau Reial, els monarques han convidat representants de la societat de Ceuta i Melilla, on es traslladaran l'endemà en una visita històrica. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la lluita per l'habitatge i l'aplicació de l'amnistia, temes que segur ressonaran en les converses informals amb periodistes.
0: Doncs bé, a poques hores de l'arribada dels Reis a Ceuta, la policia ha desallotjat aquest diumenge l'assentament del Guano, on hi havia prop de 500 migrants. És l'últim gran campament que quedava a la ciutat autònoma després dels desallotjaments a les platges del Trampolín i de Benítez. El govern espanyol assegura que ja ha desmantellat tots els assentaments i que ara les forces de seguretat pentinaran als carrers de la ciutat, on encara hi pot haver persones dormint al ras. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
2: Las fuerzas y cuerpos de seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde pueda haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora. Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre, y vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa.
0: Torres ha xifrat en 12.000 el nombre de persones que han tornat al Marroc des que va esclatar la crisi a finals del mes de juliol. Aquest dimarts els reis Felip i Letícia visitaran Ceuta, en la que serà la primera visita de la monarquia a la ciutat autònoma en els darrers 20 anys. Dimecres aniran a Melilla. 8:15.
3: Trescat Info.
0: S'intensifica la guerra del Iemen després dels diversos atacs que els Houthis han fet durant tot el cap de setmana al principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad. L'ofensiva ha fet 16 morts i més de 300 ferits i també han bombardejat diverses infraestructures energètiques. Es tracta de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més de 10 anys, uns atacs que la coalició militar del govern iemenita i l'Aràbia Saudita van respondre ahir colpejant nombrosos objectius dels Houthis, inclòs l'aeroport de la capital iemenita, Sanaa, controlat pels rebels. Els ministres d'Afers Estrangers de l'Iran, que són aliats dels Houthis, i els representants de l'Aràbia Saudita es van reunir ahir per intentar rebaixar l'escalada de tensió entre tots dos. I és que en les últimes setmanes s'han intensificat la guerra civil al Iemen entre el govern del país, que està reconegut internacionalment i té el suport de l'Aràbia Saudita, i els Houthis, que tenen el suport de l'Iran. Ja fa més d'una dècada que dura el conflicte i ha causat milers de morts i una de les pitjors crisis humanitàries del món. I Benjamin Netanyahu exigeix que s'investigui i es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza. El primer ministre israelià diu en un comunicat que la pel·lícula desenvolupa una narrativa falsa que difama l'estat israelià i les seves forces de seguretat. A més, acusa els participants d'incórrer en delictes greus contra la seguretat per haver divulgat informacions del secret. NASA, que es va estrenar divendres a Catalunya, porta el testimoni de 24 militars d'Israel que, amb la condició d'anonimat per la por a possibles represàlies, expliquen com l'exèrcit va bombardejar habitatges palestins sabent que hi havia civils al seu interior. Una gran gran part del documental està basat en una investigació periodística que ha fet un dels seus codirectors des del 2023. Després de l'estrena, tots dos han hagut de fugir d'Israel per les amenaces que

0: han rebut. I encara de l'exterior, el moviment de les paneroles a l'Índia fa una crida a estendre les protestes després de les detencions massives d'aquest cap de setmana a Nova Delhi. La policia va arrestar milers de manifestants dissabte i uns quants centenars més ahir a la capital del país. Els líders del moviment juvenil, detinguts dissabte, han sortit en llibertat aquest diumenge i s'ha convocat una roda de premsa en què prometen estendre les mobilitzacions arreu del país més enllà de la capital. Saurav Das és un dels principals dirigents d'aquesta protesta.
1: Les protestes estan en marxa i continuaran. El jovent del país ha despertat i exigeix responsabilitats. Les protestes pacífiques continuaran fins que s'assumeixin responsabilitats. I ara les manifestacions no seran només a Nova Delhi, sinó a tot el país.
0: L'anomenat Partit de les Paneroles, un moviment social encapçalat principalment per joves de la generació Z, descontents amb l'atur juvenil i la corrupció a l'administració pública, reclama la dimissió del president de la Comissió Electoral perquè considera que beneficia el partit al govern. Anteriorment s'havien manifestat contra la política educativa del govern i la dificultat per trobar feina dels joves. El Papalló 14 ha anunciat que l'han d'operar d'un nòdul al pulmó. La intervenció està prevista pels propers dies, la setmana que ve, vaja, segons ha informat el Vaticà, i es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex ho va revelar ahir des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
2: I medici mi hanno trovato un nòdul.
3: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
0: Després de l'operació es preveu que el papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. El pontífex té programat un viatge del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i al Perú. Tot indica que el mantindrà perquè hi va saludar un grup de fidels peruans a la plaça de Sant Pere i els va assegurar que aniria al Perú. Les entitats que tenen persones sense sostre alerten que molts van perdre les poques pertinences que tenien durant els aiguats de la setmana passada. Adverteixen que les solucions d'emergència que habiliten les administracions en aquests casos són totalment insuficients. La responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels, Sara Giron, explica a Catalunya Ràdio que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
4: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences. No ha sigut possible la mobilització, ni tan sols, per anar a refugiar-se.
0: Per això demanen més espais i que siguin permanents. Xavier Quincosés és el president de la Fundació El Xipre de Granollers.
5: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot i quan ho gestiona l'administració doncs ja han sigut prou àgils, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
0: Granollers és una de les ciutats on més va ploure durant l'últim episodi de pluges.
6: 3CAT Info.
0: La recollida de residus és un servei que gairebé sempre està externalitzat, però alguns municipis estan descobrint que fer-se càrrec directament del servei els pot permetre estalviar diners. És el cas de Maçanet de la Selva, que ha decidit municipalitzar-ne la gestió. Actualment només una setantena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi, segons l'Agència Catalana de Residus. Maçanet de la Selva, Pau Bartrolí.
7: Maçanet creu que pot oferir un servei millor mantenint la mateixa taxa d'escombraries. Per això ha decidit municipalitzar la recollida de residus abans que acabi el 2027. El principal motiu és la seva singularitat territorial. El municipi té urbanitzacions, cases de pagès, un nucli urbà i dos polígons industrials, totes zones amb necessitats i casuístiques molt diferents. L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueres, explica als micròfons de Catalunya Ràdio que qualsevol imprevist o servei d'urgència té un sobrecost molt elevat.
8: Ve l'empresa a recollir només el que toca, és a dir, l'orgànica, el plàstic. Si hi ha material al costat dels contenidors, no el recull. Llavors, contractar aquesta recollida extra a l'entorn dels contenidors, l'empresa ens ho factura. I llavors nosaltres ens ho volem gestionar directament nosaltres perquè ens organitzarem i no ens ho facturarà ningú.
7: La municipalització del servei, però, no és senzilla. Figueres avisa la resta de municipis que fer-ho és perfectament viable, però que cal disposar d'uns serveis jurídics, tècnics i econòmics preparats per assumir-ne la gestió. Actualment, només una setantena centena de pobles i ciutats petites gestionen directament la recollida amb personal propi.
0: I pels amants dels bolets, que sàpiguin que la producció no acaba d'arrencar malgrat les pluges dels últims dies. Molts dels que han aprofitat per desplaçar-se a zones com el Berguedà, aprofitant el cap de setmana llarg, han tornat amb el cistell buit.
6: No hem trobat res. A l'anar pujant, doncs ens hem trobat que no hi ha res de res.
9: Pensàvem, doncs, que trobaríem alguna cosa, però no hem trobat res.
10: Està bastant eixut el terra i no hem trobat.
0: L'alta temperatura de l'estiu està perjudicant l'inici de la temporada i els experts pronostiquen que la pluja dels últims dies no es notarà al bosc fins aquí dues setmanes. Ramon Minó, que és president de la penya boletaire del Berguedà, assegura que la calor intensa de l'estiu fa que el bosc tardi a reaccionar.
11: El clima ha fet un tomb, s'ha escalfat molt i després ha vingut molta humitat a darrere. Per tant, la naturalesa sempre reaccionarà de manera defensiva. I per tant, què farà la naturalesa? Com que en el fons el bolet no deixa de ser una flor, doncs aquesta flor acabarà apareixent si les condicions meteorològiques d'humitat ho permeten, i de temperatura, és clar.
0: Tot i així, els boletaires confien que la temporada agafi embranzida en els propers dies. 7:45 del matí, coneguem ara la previsió meteorològica.
12: El temps.
0: La crònica és del Dani Ramírez.
13: Tendència, de moment, a pujar la temperatura. Avui, 1 o 2 graus, però demà, dimecres, dijous i fins al migdia divendres, a molts sectors de l'interior de 25 a 28, fins i tot 29 graus, i veurem si arribarem a 30. En principi, no. Però 27, 28, 29 es podrien donar els propers dies a alguns sectors de l'interior, després d'una matinada una mica freda, fresca, després de bancs de boira, aquesta boira que pot afectar la Catalunya central, dimarts, dimecres, potser el sector de Lleida o la Vall de l'Ebre, i en definitiva, de nit, tardor, però de dia, un ambient suau o una mica càlid. Això sí, divendres a la nit, entre tramuntana i mestral, pot caure algun primer ruixat al Pirineu, a l'interior de l'Ebre, Castelló, i dissabte, ho anirem veient, queden dies, baixarà notablement la temperatura, vent del nord i algun xàfec més. Mentre això no arribi, avui un dia variable a la costa, al prelitoral, Catalunya central, mig ennublat, alguna roina, alguna goteta pot caure a l'àrea de Barcelona i algun xàfec a les Balears. Dia de sol a ponent i al sud, dia mig ennublat, amb núvols prims, cap a l'Alt Pirineu i més sol en aquest sector durant la tarda.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies en què una dona ha resultat ferida de bala al barri de Sant Joan de Figueres, a l'Alt Empordà. La víctima participava en una celebració al carrer cap a 3:45 de la matinada d'aquest diumenge, quan ha rebut l'impacte d'un projectil al cap i els seus familiars l'han portat a l'hospital. Han estat els sanitaris els que han avisat la policia quan han vist que les ferides les havia causat un tret. A la víctima l'han traslladat fora de perill a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I els Mossos, d'altra banda, han detingut dues persones acusades de robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la nova estació de la Sagrera, Barcelona. Els agents de Paisa els han enxampat infraganti a la deixalleria on venien el material sostret, valorat en més de 1.240 euros. Un dels detinguts és un menor de 17 anys que tenia una ordre vigent de recerca i detenció per un robatori en força, i l'altre acumula antecedents per fets similars. L'actuació policial s'emmarca en el pla Via de Reforç de la vigilància als punts de la xarxa ferroviària on hi ha més robatoris de coure, un fet que provoca greus afectacions en el funcionament dels trens.
12: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
14: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
14: I a partir de les 3,
15: l'espai de reflexió a la tertúlia.
16: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que
17: ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
16: I em va vindre a dir sí.
18: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
17: El més perillós és que escapi el nostre control.
19: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
12: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
0: L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades a partir de demà dimarts amb una nova línia de bus interurbà entre el Pont de Suert i Viella. És un servei molt reivindicat al territori, sobretot per facilitar el desplaçament dels estudiants, dels treballadors i de les persones que han d'anar a l'hospital de Viella, al Pont de Suert, Pau Rovira.
20: Seran 4 expedicions per sentit en dies feiners, és a dir, de dilluns a divendres, entre el Pont de Suert i Viella. La nova línia tindrà parades intermèdies a Les Bordes, Vilaller i Sanet, i vol donar més alternatives de transport públic en un territori on els desplaçaments entre comarques sovint depenen del vehicle privat. Des del Pont de Suert, els autobusos sortiran al matí a les 7 i a 1:15, i a la tarda a 3:45 i a 5:15. En sentit contrari, des de Viella, les sortides seran al matí a les 8 i a 12:45 i a la tarda a 3:45 i a 6:45. Jordi Mas, director de Serveis Territorials, destaca que aquesta nova línia de busos interurbans no substitueix les actuals, sinó que s'hi afegeix.
1: O sigui, ara les línies que van a Barcelona o Lleida tenen l'horari que tenen i aquest és un reforç específic amb 4 itineraris d'anada i de tornada de Viella cap aquí i del pont cap allà, però són independents al que hi ha allà. Per tant, és un afegit a l'oferta que existeix.
20: Aquest servei vol facilitar especialment la mobilitat quotidiana entre les dues comarques, tant per motius laborals, d'estudis, com per accedir als serveis sanitaris de la capital aranesa, tal com explica el president del Consell Comarcal, Albert Palacín.
21: I crec que s'obre un gran ventall d'oportunitats a nivell educatiu, laboral, social, sanitari. Crec que això ha de servir molt per arrelar la gent a les dues comarques.
20: Aquest servei respon a una demanda que el territori feia temps que reclamava.
0: L'origen de l'assassí Jason de divendres 13, la crisi existencial del superheroi Visió de Marvel o la memòria del Sherpa Tenzing, doncs són, que va fer baix a l'Everest amb Hillary, són alguns dels arguments de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de vídeo. Ens les explica la Montse Pujol.
22: La sèrie Crystal Lake, que estrena divendres HBO Max, és una prequela de la saga de terror Divendres 13. Pren el nom del llac on va morir ofegat el nen Jason, abans de reaparèixer convertit en l'assassí en sèrie dels Slashers, que des del 1980 ens han aterroritzat amb metzets i destrals sagnants. La història arrenca el 1971, centrada en Pam Burgess, la mare soltera desconsolada per l'accident mortal del Jason, interpretada per Linda Cardellini, que potser amaga algun secret fosc i no és tan innocent com sembla. I un superheroi de Marvel en plena crisi existencial a la sèrie Vision Quest, que emetrà Disney Plus a partir de dimecres. És un thriller on l'android Visió haurà de lluitar contra el virus digital Ultró en plena depressió vital, ja que vol recuperar l'amor i les emocions que sentia abans de ser destruït i reconstruït. Un robot turmentat perquè ha recuperat les dades del seu jo anterior, però no els sentiments.
23: My dear Hungry with Hollis community, this is one of my favorite recipes.
24: Your husband...
22: Jennifer Garner és la protagonista de la sèrie dramàtica The Five Star Weekend, que retrata la crisi d'una cuinera molt famosa quan enviuda prematurament. Per superar les esquerdes d'una vida aparentment perfecta, la protagonista organitza un cap de setmana amb amigues i receptes que fracassa perquè les dones no es coneixen entre elles. Cadascuna prové d'etapes diferents de la vida de la Hollis, la infantesa, quan tenia 20 anys, quan en tenia 30, i una convidada sorpresa. Divendres, Sky Showtime.
25: When I was a boy, I used to tell people it was my mountain.
22: Apple TV estrena divendres el llargmetratge Tenzing, que recupera la figura del llegendari Sherpa nepalès que va coronar l'Everest, fent de guia de Sir Edmund Hillary l'any 1953. Protagonitzada per Hayden Panettiere i William Dafoe, barreja l'aventura i els paisatges imponents de les pel·lícules d'alpinistes amb la memòria d'una figura universal de l'escalada que sempre va quedar eclipsada per la fita atribuïda a l'alpinista neozelandès. I Netflix també reserva fins divendres l'estrena de la pel·lícula argentina Lo dejamos acá, amb Ricardo Darín fent de psicoanalista d'un famós escriptor, interpretat per Diego Peretti, un doctor conferenciant i mediàtic per les seves teràpies pragmàtiques i contundents que haurà de revisar els seus mètodes si vol curar el bloqueig creatiu d'un autor que diu que només pot escriure quan beu alcohol.
0: El thriller periodístic Res non verba de David Mataró guanya el 20è Premi Quim Masó, que impulsa la producció i l'exhibició de teatre de text en català. Dirigit per Albert Boronat i protagonitzat per Cristina Plazas, Agnès Llobet, Javier Beltrán i Xisco Segura, el muntatge aborda els abusos sexuals a menors dins l'església. Res non verba parteix d'una investigació periodística real per construir una història sobre la recerca de la veritat, la manipulació informativa i els dilemes ètics del periodisme. El director artístic del Temporada Alta, Narcís Puig, la defineix així.
22: Dirigit per Albert Brunet.
0: El premi dotat amb 40.000 euros s'estrenarà al Festival Grec el 2027 abans de presentar-se al Temporada Alta l'any vinent.
12: Trescat Info.
2: Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça viatja aquest dilluns cap a Turquia, on jugarà dimarts davant el Galatasaray en partit de la segona jornada de la fase Lliga de la Champions League. Ho fa sense Rafinha ni Frenkie de Jong, que encara no estaran disponibles per jugar. Aquest diumenge l'equip ha fet entrenament de recuperació després de la victòria en Lliga davant el Getafe aquest dilluns. Entrenament a l'Ali Samiyen, l'escenari del partit de dimarts. A primera, jugats l'Elx 0, Celta 0, el Reial Societat 3, Deportiva de la Corunya 2 i el Racing 2, València 2, aquest dilluns a les 9, Llevant Sevilla.
2: 3CAT Info.
3: A segona divisió, el Girona juga aquest dilluns al camp del Tenerife, sense Estuani i Justin lesionats. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts a 4 de l'ascens directe. Quique Álvarez, el tècnic de l'equip gironí, vol que l'equip mantingui la línia de les últimes setmanes.
4: Però dona importància, a, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat. No? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que es segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
3: Un últim apunt en futbol, el Prat ha confirmat que serà la primera ronda de la Copa del Rei després de guanyar el partit. Pendent davant el Sant Rafel Eivissenc per 5-0, l'equip potablava s'enfrontarà a l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça de bàsquet ha guanyat el València 89-86 amb Kevin Panther amb 13 punts com a màxim anotador blaugrana. Sentim Joel Parra.
5: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
3: A la Lliga CB han perdut 3 equips més catalans, Baskonia 93, Joventut 73, Real Madrid 120, Manresa 83 i Obradoiro 91, Lleida 89. A la Lliga Femenina, derrota de l'Uni Girona. Fontejau ha perdut de 16 a casa davant el Jairis, 48-64. Tercera derrota seguida a la Lliga. Roberto Íñiguez dur amb el seu equip.
8: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
3: També ha perdut el Cadí la Seu. Les urgellenques han caigut per 72-50 a la pista del Mallorca.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Marc Márquez ha acabat sisè la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. La victòria ha estat per Marco Bezzecchi al davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, que ha acabat tercer, recupera el liderat del Mundial amb 2 punts d'avantatge respecte a Márquez. El pilot de Cervera marxa d'Indonèsia satisfet. Declaracions a DAZN.
24: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
3: També motor Max Verstappen ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Leclerc ha estat segon i Antonelli tercera. General, Antonelli té el Mundial pràcticament a la butxaca. El Vigues i Riells ha guanyat la Lliga Catalana d'Hockey Patins Femení. Les locals han derrotat el Cerdanyola a la final per 6-3 i guanyen el títol per primer cop. Marta Borràs.
26: Sí, la veritat és que no ens ho podríem haver muntat millor. Estem superfelices, fer-ho amb la nostra gent i amb aquest ambient és increïble.
3: En aquesta Lliga Catalana hi faltava el Vilassana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant el Mundial. Han guanyat la final. Espanya, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món al Mundial de Patinatge, que es disputa a Paraguai, després de derrotar l'Argentina per 3 gols a 1. Aquest dilluns també el Paraguai comença el Mundial masculí. La selecció espanyola juga davant Itàlia a 2:15.
6: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Club Natació Catalunya s'ha classificat per disputar la Champions femenina de waterpolo per primera vegada a la seva història. Ho ha aconseguit després de guanyar per 23-6 el Nancy francès a la fase prèvia disputada a Grècia. També s'hi han classificat el Catalunya, el Sabadell, el Terrassa, el Sant Andreu i el Mataró, que ja la jugaven abans de disputar la fase prèvia. D'altra banda, l'Eurocup masculina també de waterpolo aquest cap de setmana s'han classificat el Terrassa i el Barcelona. I dos apunts més abans d'acabar, la Lliga Sobal d'handbol, Aranda 33, Barça 40, la Lliga de Futbol Sala, Valdepeñas 2, CatGas 1.

0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Què tal? Molt bon dia. Ens llevem amb 10 graus a Oliana aquest dilluns, 15 graus a Palafrugell i 16 graus a Amposta. Un dilluns una mica estrany, perquè és un dilluns festiu, un dilluns de cap de setmana de llarg, Per tant, una de les prioritats del dia serà estar molt i molt atents a la carretera. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 270.000 vehicles tornin avui a l'àrea del voltant de Barcelona. La gran majoria es calcula que ho faran a la tarda, a partir, sobretot, més o menys a partir de quarts de 5, i les carreteres de tornada de la muntanya i de l'interior del país són les que poden tenir més cues. Per tant, si podeu avançar la tornada, tot això que tindreu, perquè el panorama pot ser raonablement complicat, tenint en compte que és un dels primers caps de setmana llarg del nou curs polític i també de la nova temporada. Tot això en un dia que serà tirant ennuvolat. Aquesta nit hem sabut, per exemple, que el setembre va ser el segon més càlid del registre del Servei Europeu del Canvi Climàtic Copernicus. És també el segon més consecutiu de l'any en què les temperatures del planeta van superant un grau i mig els nivells preindustrials, i això, evidentment, després dels efectes de les tempestes d'aquests últims dies, de les quals n'hem parlat abastament aquí a Catalunya Ràdio. A les últimes hores han sortit diversos experts que alerten que la crisi climàtica augmenta el risc de nous plans urbanístics en zones inundables. Avui, per exemple, el diari El Periódico també destaca, al voltant d'aquesta situació, que hi ha algunes empreses públiques, sobretot les dels transports, que encara tenen uns plans, diguem-ne que, millorables, notablement millorables. Tot això en aquest 12 d'octubre, el dia que és festiu, no per tots, avui, per exemple, la Borsa de Barcelona obre, a diferència d'altres festius, i en un dia que, evidentment, serà l'atenció política posada a Madrid amb els actes institucionals del Dia de l'Hispanitat, sobretot amb aquest clima preelectoral que ja tenim ara mateix cada cop més intens. Això serà a Madrid. A Barcelona s'organitzen diverses manifestacions també per commemorar i per celebrar el Dia de la Hispanitat. Ja sabeu que moltes d'aquestes manifestacions normalment acaben a la plaça Catalunya, on hi ha, evidentment, l'acampada de l'habitatge. I és per això que hi ha una certa tensió al voltant d'aquesta situació, que també seguirem en directe avui aquí a Catalunya Ràdio. De moment són les 8 i 3 minuts. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio en aquest 12 d'octubre, quan passen, com dèiem, 3 minuts de les 8. I comencem, com sempre, sabent quines són les 5 coses que hem de saber avui. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: La primera.
1: Aquest matí els Reis presidiran la desfilada militar a Madrid d'un 12 d'octubre marcat pel 29N, la crisi de l'habitatge i la migratòria de Ceuta. Aquí el PP reclama desallotjar l'acampada de la plaça de Catalunya de Barcelona perquè s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat.
0: La segona.
1: Esquerra negocia un acord amb Podem després de confirmar-se que Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans a Madrid. La idea seria que Esquerra es presenti en solitari i Podem no ho faci a Catalunya. A tot això, alhora, la formació de Jordi Graupera ha decidit presentar-se a les generals amb el lema Fora Espanya.
0: La tercera.
1: L'OTAN presenta avui un nou pla estratègic per poder reaccionar davant d'un hipotètic atac militar de Rússia a l'Europa de l'Est. L'objectiu és garantir una victòria ràpida dels països aliats en el cas que hi hagués un conflicte bèl·lic amb el Kremlin.
0: La quarta.
1: L'OMS desaconsella tractar l'obesitat en nens menors de 10 anys amb fàrmacs com l'Ozempic. A diferència d'altres països, a Catalunya aquests medicaments ja es fan servir en casos comptats com diabetis molt greus i obesitat hereditària extrema.
0: I la cinquena.
1: L'Olímpia de París ha tornat a vibrar amb la veu de Maria del Mar Bonet 51 anys després de l'històric concert que hi va fer l'abril del 75. Han assistit unes 1.200 persones, entre les quals una representació del govern, la societat civil i l'expresident Carles Puigdemont.
0: I els esports, Adal Serra.
2: Bon dia, el Barça se'n va avui cap a Istanbul, on demà té partit de la segona jornada de la Champions. Rafinha continua sent baixa, mentrestant a segona, el Girona tancarà avui la jornada jugant al camp del Tenerife.
0: Pel que fa al temps, el que dèiem, un dilluns amb sol, però també amb núvols primets, això sí. Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia. Doncs sí, núvols prims que ens acompanyaran gran part del dia, tot i que hem començat també amb alguns bancs de núvols baixos. Amb el pas de les hores no haurien de ser tan presents i fins i tot en alguns casos tendiran a desaparèixer. Això sí, sempre amb més intervals de núvols a l'est i al nord-est i cel més clar amb més sol cap a ponent i al sud. I la temperatura, tot i que avança el calendari, avui vol pujar una mica més.
0: Gràcies, Francesc Mauri. I el que dèiem, avui atenció a les carreteres, però de moment tranquil·litat en general en aquestes carreteres. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Si ara mateix només hi ha un punt vermell amb una mica de cua a la C58 d'entrada a Barcelona per un accident. Pel que fa a la resta de la xarxa, se circula amb fluïdesa, si bé s'espera que al llarg del dia d'avui, com deies, 270.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'aquest cap de setmana llarg.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí uns minuts, ens acompanyarà la Sara González, l'Aitor Arriaga, el Pere Rossinyol i el Pau Llong, un dia en què parlarem abastament del panorama preelectoral de cara als comicis espanyols del mes que ve, amb la incògnita resolta de la candidatura de Gabriel Rufián.
8: Jo sóc d'Esquerra Republicana, em sento molt orgullós. Jo estava al carrer, Oriol Junqueras va voler que fes política amb el Joan Tardà. Jo seria un desgraciat. Jo seria un desgraciat si jo malparlés d'Esquerra Republicana o renunciés a Esquerra Republicana. Jo estaré en Esquerra Republicana fins que em fotin fora.
0: Era Gabriel Rufián al matí de Catalunya Ràdio l'abril passat en una entrevista en aquest programa. A les últimes hores, de fet en aquests últims dies, des que es van sobretot avançar les eleccions espanyoles, com sabeu, s'havia especulat molt sobre si Rufián seria el candidat d'Esquerra a les eleccions convocades pel mes que ve o si s'afegiria, d'alguna o altra manera, al front d'esquerres, un front que, com sabeu també, ell ha defensat en reiterades ocasions i també en reiterades ocasions la direcció del seu propi partit ha dit que de cap de les maneres.
9: Ell també ho ha intentat. Jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
0: Així ens ho deia també al matí de Catalunya Ràdio, tot just divendres, la diputada de Sumar, Teix Sidi. En qualsevol cas, i després d'una setmana de negociacions, Esquerra finalment ha confirmat que sí, que Gabriel Rufián serà el seu candidat a les eleccions del 29 de novembre. Ara bé, la cosa es complica, perquè la cosa no es queda aquí. Els republicans també estan negociant un possible acord amb Podem perquè el partit d'Irene Montero no es presenti a Catalunya. Amb aquest mateix acord, si tot tira endavant, Gabriel Rufián podria participar en algun acte de Podem fora de Catalunya, és a dir, en alguns punts de l'estat on es presentés Podem. Per això dèiem que la cosa no acaba aquí encara. Laia Framis.
10: A les últimes eleccions al Congrés, Podem compartir la llista amb els comuns, però ara està negociant un acord de col·laboració amb els republicans. El 29 de novembre, Esquerra es presentarà en solitari amb les seves sigles i podria incloure algun membre de la formació morada a les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya. A més, Gabriel Rufián podria participar en actes de campanya per a Espanya amb Irene Montero o altres líders de Podem per intentar mobilitzar l'electorat progressista. Ara bé, els d'Oriol Junqueras tanquen la porta al front ampli de les esquerres espanyoles que Rufián fa mesos que demana per intentar evitar un govern de la dreta i l'extrema dreta. Fonts del partit asseguren a aquesta emissora que les converses amb Podem van bé, però que encara no hi ha res tancat. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Laia. Els comuns, que demanaven a Gabriel Rufián que s'afegís en aquest anomenat front ampli, lamenten la decisió del cap de llista d'Esquerra a Madrid, o del principal diputat d'Esquerra a Madrid, lamenten la decisió de Rufián, però diuen que la respecten, com sempre es diuen en aquests casos. Això mentre que els partits que formen aquest espai, l'anomenat front ampli, que com sabeu són a banda dels comuns Més Madrid, Sumar i Esquerra Unida, continuen treballant per tancar les llistes o com a mínim per intentar-ho. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
0: Bàsicament perquè la idea que tenen és presentar-ho aquest dissabte que ve.
11: Aquesta setmana han apuntat a Colau com a possible cara visible d'aquesta candidatura i tot apunta que es presentaria per la demarcació de Barcelona, tot i que recordem, ella va posar com a condició que també hi fos Podem. Per no posar en dubte el seu lideratge, l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que també s'havia postulat, aniria com a número 2 per Madrid. El número 1 seria Emilio Delgado, que ara és diputat a l'Assemblea madrilenya.
0: Per tant, és el que dèiem, eh? Encara no està del tot aclarit, però sí que una part molt important d'aquesta equació, que és si Gabriel Rufián seria candidat d'Esquerra, aquesta part sí que està resolta. Ho comentarem avui a l'Àgora, però de moment un primer comentari de la periodista del diari Ara, Núria Oriols.
12: Era difícil que la història de Gabriel Rufián i Esquerra acabés d'una altra manera. Malgrat que han tingut molts problemes aquesta legislatura i saben que segur que no desapareixeran en la següent, el win-win per les dues parts era arribar a un acord. Gabriel Rufián és avui, segons les enquestes, un dels polítics més ben valorats i, per tant, Esquerra no podia renunciar-hi. Mentre que Rufián sap que, per moltes simpaties que desperti entre votants d'Esquerra a tot l'Estat, necessita un partit organitzat com ERC. Ara bé, en la batalla dins l'esquerra del PSOE, Rufián ha pres partit en Podem. Que Rufián faci actes amb Irene Montero a Madrid és una ajuda molt important per ells i deixen una situació molt complicada a Sumar. Rufián i Montero li estan dient a Ada Colau que el front ampli són ells.
0: El comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista política del diari Ara, Núria Orriols. Com dèiem, aquesta part de l'equació la tenim resolta. N'hi ha d'altres, també, de les equacions de cara a les eleccions del novembre que es van resolent. Per exemple, el PSC ha proposat oficialment que Jordi Hereu sigui el cap de llista per Barcelona en aquestes eleccions, a la llista del Congrés. I avui hauríem de saber definitivament si la CUP es presenta o no en aquestes eleccions del 29 de novembre, Pol.
11: La direcció va decidir aquest cap de setmana no en els comicis perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho, però va voler donar l'última paraula a la militància que tenia fins a les 7 d'aquest matí per validar o no la proposta en una consulta interna. Recordem que a les generals del 23 la CUP s'hi va presentar, però no va aconseguir representació al Congrés.
0: Aquest cap de setmana també s'ha confirmat que, alhora, el partit de Jordi Graupera sí que es presentarà en aquestes eleccions del novembre. Ho farà amb el lema Fora Espanya.
13: Fer una crida a tot l'independentisme, a tothom qui no s'ha rendit, a tothom qui creu que mereixem votar una opció que defensi Catalunya i vagi al cor de la bèstia a inutilitzar l'engranatge de l'Estat.
0: És aquest missatge de Jordi Graupera confirmant que el seu partit alhora sí que es presentarà en aquestes eleccions generals del pròxim mes de novembre, del 29 de novembre. El panorama, per tant, es va aclarint. Hi ha algunes incògnites encara, ara ho dèiem, aquesta candidatura àmplia d'esquerres encara s'ha de concretar com es farà i qui l'encapçalarà, però en general el panorama es va aclarint. L'altra cosa és si aquestes eleccions canviaran notablement la perspectiva que des de fa mesos s'anticipa. Avui tenim diverses enquestes als diaris que apunten que no, que en línies generals, aquestes enquestes que ara comentarem, coincideixen que ni l'avançament electoral ni tot el debat que hi ha hagut al voltant de l'habitatge i el cas de la Mari Carmen han alterat de manera notable, com a mínim de moment, les perspectives de vot.
11: El periòdico, de fet, destaca en portada que l'avançament electoral no trenca l'equilibri entre els blocs. El PP guanyaria les eleccions i la suma amb Vox fregaria els 200 escons. Per tant, una majoria absoluta bastant còmoda. Segons aquest sondeig, l'anomenat Front Ampli milloraria molt poc els resultats electorals de sumar. Esquerra sí que milloraria, mentre que Junts retrocedaria en comparació al 2023.
0: Aquestes són les enquestes que tenim avui. Dèiem enquestes en plural, perquè ara el Pol destacava la del periòdico, però és que l'ABC i el Mundo també en publiquen que van si fa no fa en aquesta mateixa línia.
11: L'ABC ja diu en portada que la dreta aconsegueix majoria absoluta malgrat textualment l'agitació de l'esquerra. 6 de cada 10 espanyols creuen que PP i Vox governaran en coalició. L'enquesta del Mundo mostra xifres força semblants. Segons diu el PSOE, es quedarien 103 escons. Ara en té 121.
0: Tot això avui planarà de manera notable també sobre els actes que es faran a Madrid, ho dèiem abans, del Dia de la Hispanitat, amb l'habitual desfilada militar que, també com és habitual, presidiran els Reis. Madrid, Alba Gil.
14: La coreografia serà similar a la d'altres anys. Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa i la infanta, presidiran la desfilada militar amb què se celebra la Festa Nacional d'Espanya. Una desfilada marcada per l'avançament electoral i en què les presències, com la del president Salvador Illa, que repeteix, sonaran tant com les absències. No hi haurà foto de Feijóo amb Abascal ni tampoc de la majoria de ministres de Sumar, en plenes negociacions pel 29N. A la posterior recepció al Palau Reial, els monarques han convidat representants de la societat de Ceuta i Melilla, on es traslladaran l'endemà en una visita històrica. A més de la crisi migratòria, aquest 12 d'octubre també està condicionat per la lluita per l'habitatge i l'aplicació de l'amnistia, temes que segur ressonaran en les converses informals amb periodistes. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A banda dels actes institucionals a Madrid, a Barcelona hi ha una manifestació amb el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya, que han convocat entitats com Catalunya Suma per Espanya o S'ha acabat. Aquest migdia, aquesta manifestació baixarà pel Passeig de Gràcia fins a la plaça Catalunya. Destaquem això perquè la plaça Catalunya, evidentment, continua havent-hi l'acampada per l'habitatge. De fet, el Partit Popular ja va demanar ahir que es desallotgi.
11: El president del partit a l'Ajuntament de Barcelona recorda que la plaça Catalunya és un espai on tradicionalment acaba la mobilització del Dia de la Hispanitat. Des de l'acampada, en canvi, fan una crida a reforçar-la. Ho ha explicat el 3CAT Info, Chiara Monroy, que és membre de l'acampada.
15: Hacemos una convocatoria a toda persona que esté a favor de la situación, a favor de la clase obrera, a favor de la clase trabajadora y que tenga una mirada antifascista, que vengan aquí, que se unan a nosotros a la acampada y de una u otra manera también a vivir esta fiesta, porque el día de mañana ellos quieren echarnos a nosotras de las calles, tenernos encerradas y nosotras también tenemos que de una u otra manera hacer ver que existimos y hacer ver nuestra posición de cara al colonialismo, que es lo que se celebra.
11: Fan aquesta crida també davant la possibilitat d'infiltracions o atacs de col·lectius d'extrema dreta. A banda d'això, la tarda també hi ha convocades manifestacions en contra de la celebració del Dia de la Hispanitat.
0: Tot aquest ampli fòrum polític que debatrem àmpliament a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la Sara González, l'Aitor Arriaga, el Pere Rossinyol i el Pau Llonch d'aquí a uns minuts és un dels temes del dia. L'altre és la situació delicada, fràgil, a l'Orient Mitjà. Ja ho era, de fràgil, ja ho era, de delicada, però ara ho és encara més, perquè a banda del panorama al voltant de l'Iran, s'ha intensificat en aquests últims dies la guerra al Yemen.
16: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال ال 24 ساعة الماضية.
0: És el portaveu dels rebels del Iemen, els Houthis, reivindicant els atacs que han fet durant tot aquest cap de setmana al principal aeroport de l'Aràbia Saudita, la capital, Riad. És una ofensiva que ha deixat 16 persones mortes i més de 300 ferides. I no només això, també han bombardejat diverses infraestructures energètiques. Corresponsal de Catalunya Ràdio Jerusalem, Jordi Brascó. Jordi, què tal? Molt bon dia.
17: Què tal? Bon dia.
0: Estem davant de l'atac més mortífer contra l'Aràbia Saudita en més d'una dècada, es diu aviat.
17: Sí, el de dissabte, que va impactar contra un aeroport en ple funcionament i va matar 13 persones. Ahir va haver un altre impacte en aquest mateix aeroport, però ja tancat i només hi va haver una víctima mortal. Aquesta matinada, a més, s'ha interceptat un nou míssil balístic llançat pels Houthis, però compte perquè el Wall Street Journal informa que l'Aràbia Saudita s'està quedant sense interceptors i que ara els està redistribuint pel territori per prioritzar protegir els principals objectius energètics i, òbviament, l'aeroport de la capital. Una Aràbia Saudita, per cert, que alhora està bombardejant posicions dels Houthis, inclòs l'aeroport de la capital del Yemen, Sanà.
0: Jordi, els orígens d'aquest enfrontament els hem d'anar a buscar francament molt enrere, perquè els Houthis fa anys que mantenen un enfrontament amb el govern del Yemen, i en aquest enfrontament l'Aràbia Saudita dona suport al govern del Yemen, l'Iran tradicionalment dona suport als rebels Houthis, i és per això que estem davant d'un conflicte que, el que dèiem, té un potencial desestabilitzador gran, molt gran.
17: Sí, i més si tenim en compte que l'Aràbia Saudita és un aliat dels Estats Units, que alhora tenen la seva guerra particular amb l'Iran en stand-by, sense diferents vies, a més, de resoldre's aviat. De fet, Donald Trump va dir dissabte que s'estava plantejant intervenir directament en el conflicte al Iemen, va dir que ho decidiria aviat, de moment no ho ha fet. Recordem, però, que ja va atacar els Houthis durant 3 mesos l'any passat i s'està comprovant ara mateix que encara els Houthis són capaços de desestabilitzar la regió. Està clar, en tot cas, que la intervenció dels Estats Units faria que aquesta escalada creixés encara més en el conflicte i, de moment, per si de cas, ahir Benjamin Netanyahu ja es va reunir amb els seus responsables de seguretat.
0: Corresponsal de Catalunya Ràdio Jerusalem, Jordi Brascó. Jordi, moltes gràcies. Abraçada forta.
17: Una abraçada, que vagi bé.
0: Estem parlant d'un conflicte que, a més, té una derivada econòmica important. Ara fa uns dies l'exèrcit del Iemen afirmava que havia recuperat el control de l'estret de Bab el-Mandeb. És un altre estret clau, a banda de l'estret d'Hormuz, pel transport de mercaderies, per exemple, el petroli. En les últimes hores el Brent ha baixat una mica, s'ha tornat a situar als 103 dòlars després que l'Iran digués que els Estats Units li havien acceptat alguna de les condicions. A més, aquesta nit han començat les reunions anuals del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial, on ja s'ha avançat que aquest serà un dels temes claus, evidentment, l'evolució de l'economia mundial a partir d'aquesta inestabilitat molt particularment centrada a l'Orient Mitjà. Aquestes reunions del Banc Mundial i del Fons Monetari Internacional tindran lloc mentre l'OTAN, aquest migdia, presenta un nou pla estratègic per respondre, en aquest cas, a un hipotètic atac militar de Rússia a l'Europa de l'Est. Brussel·les, Bruno Fortea.
18: L'OTAN es posa en guàrdia en plena onada de presumptes sabotatges russos contra infraestructures europees i després que els serveis secrets de Dinamarca alertessin fa uns dies que el Kremlin podia anar més enllà i atacar algun país d'Europa per la via militar. L'Aliança Atlàntica diu que parteix d'una situació d'avantatge respecte a Moscou i creu que el risc de ser envaïts per Rússia és baix, però amb aquest pla estratègic que presentaran avui, l'OTAN vol actualitzar les seves tàctiques de guerra, tenint en compte, sobretot, les lliçons apreses durant els més de 4 anys de combats a Ucraïna, un conflicte que es lliura cada cop més per aire i on és vital el paper dels drons. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno, també. Per cert, que Volodymyr Zelensky, a les últimes hores, ja que parlem d'Ucraïna, ha denunciat atacs russos a infraestructures energètiques a Kiev i a Kharkiv, malgrat la treva, que en teoria va anunciar Donald Trump. Ja sabeu que Donald Trump va dir hem arribat a una treva perquè l'he negociada jo i doncs hi ha aquestes condicions per l'alto el foc. Però, evidentment, a la pràctica sobre el terreny això no s'està respectant com a mínim segons les informacions que donava el propi president ucraïnès. Ara mateix són les 8:20. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Aquests són els principals temes del dia i de seguida repassem els bàsics al matí.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
0: Doncs això, fem un cop d'ull al temps amb el Francesc Mauri, també a les carreteres amb la Maria Fernández Noguera.
3: Bon dia. Doncs pel que fa al temps, tranquil·litat. Dilluns de sol a moltes comarques, sobretot com més a ponent i més al sud. De moment ens hem llevat amb bancs de núvols baixos a punts de l'est, del nord-est. Segurament aniran a menys, sense acabar de desaparèixer. A més, tindrem algun núvol prim. I la temperatura, que lluny de baixar, doncs el que farà avui és pujar un parell de graus pel que fa a les màximes respecte ahir. I de moment, aquesta setmana, com a mínim fins divendres, continuarem més o menys igual.
4: Doncs pel que fa al trànsit, en general fluïdesa a les carreteres, però amb tres punts vermells, amb una mica de cua, a causa d'accidents. La C58 d'entrada a Barcelona, també la C55 a Olesa de Montserrat en tots dos sentits, i per últim la C14 entre Ponts i Oliola, on es dona pas alternatiu.
20: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
21: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Super 11, Triplex, Duple i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Es feia dir el caçador de pervertits.
24: Jo els exposo.
23: Parava trampes a la gent, ho gravava i ho penjava a la xarxa.
25: Si Nasser creia que eres culpable, ja n'hi havia prou.
23: Una setmana després de sortir al canal, una d'aquestes persones es va suïcidar.
26: No va enxampar un depredador, va matar una persona.
23: Nits sense ficció. Un justicier a les xarxes socials. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra, qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
28: Renault. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
29: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
30: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
7: Catalunya Ràdio.
10: El 29 de novembre, Esquerra es presentarà en solitari amb les seves sigles i podria incloure algun membre de la formació morada a les seves llistes. A canvi, Podem no es presentaria a Catalunya.
13: Fer una crida a tot l'independentisme, a tothom qui no s'ha rendit, que defensi Catalunya i vagi al cor de la bèstia a inutilitzar l'engranatge de l'Estat.
14: Felip VI i la reina Letícia, acompanyats de la princesa i la infanta, presidiran la desfilada militar.
1: El primer pas és un alto al foc. No ens ataqueu ni mateu els nostres fills i nosaltres deixarem d'atacar el vostre dièsel. Crec que és un tracte just.
31: A Europa realment no hi ha tanta obesitat com potser hi ha altres països com Estats Units, Mèxic, però realment aquí nosaltres és raro que posem un nen abans de 10 anys aquests tractaments.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 12 d'octubre de 2026. Repassem ara els bàsics del matí amb la redacció del matí de Catalunya Ràdio, dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i el Pol Foradà de Francesc Soler i Maria Fernández Noguera. Com esteu? Bon dia.
32: Bon dia.
0: Un dels temes el sentíem ara mateix. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat en nens de menys de 10 anys amb fàrmacs que s'assemblin a això que se'n diu el GLP-1, és a dir, l'Ozempic o el Wegovy, que són molt, molt, molt populars, sobretot per perdre pes. Mònica Mas.
33: Al món hi ha més de 170 milions de nens adolescents amb obesitat i 70 milions
31: milions entre els 5 i els 9 anys, sobretot en països com els Estats Units o Mèxic, que fan servir aquests fàrmacs, sobretot en adolescents, per ajudar-los a perdre pes. El problema és que a títol individual i amb la facilitat d'accés a aquests medicaments en segons quins països, se'n pot fer un mal ús en els infants. La doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica quin és el protocol aquí a Catalunya.
2: És molt raro que els posem amb nens petits. A Europa realment no hi ha tanta obesitat com potser hi ha altres països com Estats Units, Mèxic, però realment aquí nosaltres és raro que posem un nen abans de 10 anys a aquests tractaments.
31: S'està referint a casos comptats de diabetis molt greus i en obesitat hereditària extrema. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest informe o aquest avís de l'Organització Mundial de la Salut és una de les novetats del matí. L'altre és un informe que hem conegut aquesta nit que evidencia l'escalfament global del planeta. El mes de setembre ha estat el segon més càlid que s'ha registrat mai.
4: I per segon mes consecutiu, la temperatura mitjana ha superat en més d'1,5 graus els nivells preindustrials. Són algunes de les conclusions del Servei del Canvi Climàtic Europeu, Copernicus, que també avisa que el fenomen del Niño, que ens afectarà en els propers mesos, serà dels més intensos que hem tingut fins ara i farà que aquestes altes temperatures es mantinguin fins l'any que ve.
0: Doncs parlant del temps, un nou efecte pels aiguats de les últimes setmanes a Catalunya afecten les persones que no tenen casa, les persones sense sostre, que van perdre les poquetes pertinences que tenien. És per això que les entitats especialitzades en atendre'ls avisen que les solucions que donen les administracions en casos com aquest són francament insuficients. Berta Torrades.
3: La responsable dels equips de carrer de la Fundació Arrels, Sara Girón, explica a Catalunya Ràdio que a Barcelona Ciutat, durant les tempestes de la setmana passada, es van habilitar dos espais municipals, però que moltes persones que viuen al carrer no hi van poder arribar.
6: Hi ha persones que no s'han pogut desplaçar, que han estat intentant assecar les seves pertinences, ni tan sols per anar a refugiar-se.
3: Per això demanen més espais i que siguin permanents. Xavier Quincoces és el president de la Fundació El Xiprer de Granollers, una de les ciutats on va ploure més.
8: Hem de tenir espais preparats per a aquestes emergències, perquè si no s'ha d'improvisar tot, però clar, d'avui per avui o d'avui per demà és molt difícil.
3: Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra novetat del matí que trobem a la premsa, els Mossos d'Esquadra han detingut els dos lladres que a principis d'any van entrar a robar casa del porter del Barça, de Joan Garcia. Són dues persones que tenen antecedents d'altres robatoris i, de fet, havien plantejat també entrar al domicili d'un altre jugador del Barça, de Jules Koundé.
4: Són dos homes de 58 i 42 anys. Explica La Vanguardia que els van detenir fa uns dies i que són a presó. Amb les càmeres de seguretat, els Mossos van identificar un d'ells com Arsim Blacu, un ciutadà albano-kosovar amb un llarg historial i que havia planificat l'assalt al xalet de la família dels Tous el 2006. El gendre de la família va ser finalment condemnat per haver abatut amb un tret un dels assaltants.
0: En un parell de minuts arribarem a 2:15 parlant de música. Bona nit.

0: I parlem de Maria del Mar Bonet, que ha tornat a actuar a l'Olímpia de París després de l'històric concert que hi va fer l'abril del 75.
1: Un dels moments culminants ha estat la interpretació de Què volen aquesta gent. El 1975 la va poder cantar a París, però aleshores la censura franquista va obligar a eliminar la cançó del disc del concert que es va publicar posteriorment. En aquesta ocasió, la dedicada a Carles Puigdemont.
0: Anem a París, doncs, Isabel Galí.
2: Tu, la persona que pensaré, i son alegria,
3: la dedico a totes les persones represaliades que encara són a l'exili, com el nostre president, ha dit Maria del Mar Bonet a les primeres notes de Què volen aquesta gent. Una vintena de files més enllà hi havia Carles Puigdemont, que havia anat a saludar la cantautora mallorquina al camerino abans del concert. Els uneix una amistat de fa anys, ens ha dit Maria del Mar Bonet. Aquesta cançó, que parla d'un estudiant antifranquista mort per la policia, ha estat el colofó d'un concert a la Sala Olímpia que tanca un cicle en la seva carrera musical. Ara, ha dit Bonet, els toca als estudiants o als que defensen el dret a l'habitatge de continuar les lluites. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Dèiem que parlàvem de música. A banda d'aquest concert a París de Maria del Mar Bonet, hem de parlar també de Gustavo Dudamel. Perquè després de l'estrena aquest dissabte, també a París, avui els cors de l'Orfeó Català oferiran a l'Auditori de Barcelona el segon dels 5 concerts a Europa dirigits justament pel veneçolà Gustavo Dudamel.
1: Els cors del Palau intervenen en l'obra En la transmigració de les ànimes, de John Adams, que és un homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre del 2001.
0: I una tercera cosa de música.

0: Perquè avui Shakira farà l'últim concert de la Residència Europea a Madrid. Hi haurà artistes convidats, un homenatge a Federico García Lorca i un altre homenatge al flamenc.
1: Serà el 13è concert de la colombiana. Inicialment n'havien de ser 12, però la cantant va afegir fa uns dies la data d'avui com a clausura de la residència, que ha suposat la construcció de Macondo Park, la ciutat temàtica efímera que ara caldrà desmuntar.
0: Hem arribat a 8:45. No ens movem de Madrid, perquè més enllà del 12 d'octubre, la setmana que comença avui està políticament marcada per una visita molt, molt anunciada, veurem què passa, que els Reis han de fer demà a Ceuta.
2: Viatge previst des de fa setmanes, però que arriba en plena precampanya i quan fa 2 mesos i mig que s'arrossega la crisi humanitària. Felip i Letícia trepitjaran la ciutat autònoma 20 anys després que ho fessin Joan Carles i Sofia. Es reuniran amb autoritats i representants de la societat civil. Dormiran a Ceuta, això és la primera vegada que passa. Serà dimecres aniran a Melilla.
0: La visita dels Reis arriba quan les relacions entre Espanya i el Marroc travessen una situació com a mínim delicada. Avui el diari El País n'explica un nou episodi. Segons diu el diari, vaixells de guerra marroquins van arribar a entrar en aigües espanyoles.
2: I coincidint precisament amb l'entrada massiva d'immigrants el 30 i 31 de juliol i també els primers dies d'agost. Segons fonts que cita el diari, van ser com a mínim una fragata i diverses patrulleres que van entrar en aigües de Ceuta i no va ser per accident. L'exèrcit espanyol va desplegar a la zona vaixells militars i va haver gestions diplomàtiques al més alt nivell per part del Ministeri de Defensa fins que les embarcacions marroquines van girar cua.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, passant un parell de minuts ara mateix de 8:45. Una altra de les notícies de les últimes hores té a veure amb el Papa. Lleó XIV ha anunciat que l'hauran d'operar d'un nòdul al pulmó. En principi, la intervenció està prevista per principis de la setmana que ve.
1: Es farà a l'Hospital Gemelli de Roma. El pontífex s'ho va revelar ahir des de la finestra del Palau Apostòlic després de l'habitual Àngelus Dominical.
3: I medici mi hanno trovato un nòdulo.
4: Els metges m'han trobat un nòdul al pulmó. Està en una fase molt inicial i ben localitzat. Els metges creuen oportú intervenir-hi. Per tant, seguint els seus consells, he decidit operar-me per treure'l.
3: Ho deciso di operarmi per toglierlo.
1: Després de l'operació es preveu que el Papa continuï ingressat durant prop d'una setmana per recuperar-se. Després vol mantenir l'agenda prevista.
0: Aquesta ha estat una de les notícies de les últimes hores en l'àmbit internacional. Avui hi ha molts diaris de tot el món que ho destaquen a les seves portades. També molts diaris de tot el món destaquen que Israel té a tocar la campanya electoral. De fet, comença aquesta setmana la campanya per les eleccions del 27 d'octubre. És la primera vegada que es fan eleccions a Israel des dels atacs de Hamas, des dels atacs del 7 d'octubre d'ara fa 3 anys.
5: I en les últimes hores, Benjamin Netanyahu ha exigit que s'investiguin i es processin els militars israelians que han explicat al documental NASA la matança de civils a Gaza.
6: NASA shall kifa za tu 4.
7: NASA.
5: Segons el primer ministre, la pel·lícula menteix i difama l'estat israelià i acusa els participants de delictes greus contra la seguretat per divulgar informacions del secret. Els dos codirectors han hagut de marxar d'Israel.
0: Insistim que Benjamin Netanyahu demana que es processin els militars que hagin participat en aquest documental, en aquest NASA, que tant rebombori ha generat en aquests últims mesos i les últimes setmanes, sobretot. Però encara parlant de cinema, tot i que des d'una perspectiva completament diferent, parlem del Festival de Sitges, perquè el director de Tesis, o Abre los ojos, Alejandro Amenábar, ha dit que vol estrenar la seva pròxima pel·lícula en aquest festival, el Festival de Cinema de Sitges. Ho ha dit després que li entreguessin el Premi Méliès d'Or, on va presentar també a Sitges una versió restaurada de justament Tesis, una pel·lícula que, rient, rient, ja fa 30 anys que es va estrenar. Sitges, Marc Garriga.
8: Mai Amenábar ha estrenat a Sitges i l'estima del públic en la sessió on rebia el premi i es projectava Tesis el va empènyer a prometre que ho intentaria amb la seva pròxima pel·lícula. Al seu costat, un dels protagonistes del film que fa 30 anys, Eduardo Noriega explicava a Catalunya Ràdio com ha transcendit

0: Valencià s'ha acomiadat aquesta nit passada davant de 20.000 persones a Pego, que és la seva localitat, i al mateix lloc on va començar tot, Marta García.
1: Perquè quan em va dir que tornaven per any i mig o això, jo dic, ai mare, ara qui s'ha de recordar? I sí que se n'han recordat, sí.
2: Perquè han entès perfectament el que necessitava el País Valencià.
3: Ha sigut l'última aquelarre. Amb este títol, la Gossa Sorda ha ofert el seu últim concert després de 30 anys cantant i reivindicant en València. Van néixer en una caseta de camp de tarongers i van traspassar fronteres més enllà del País Valencià, amb títols com Quina Calitja, Senyor Pirotècnic o Camals Mullats. Pego ha sigut el seu últim escenari. Han dit adeu en casa. Josep Nadal és la veu del grup.
4: No abandonarem mai esta barricada, perquè d'esta lluita depèn la nostra sort.
0: Gràcies, Marta García. Al voltant del comiat de la Gossa Sorda ens porta també a parlar de les estrenes que aquesta setmana tindrem a les plataformes.
5: Won't leave. Every day, same spot.
0: Hi trobem l'origen de l'assassí Jason, el de divendres 13, una crisi existencial de Visió, el superheroi de la Marvel, o també la memòria del Sherpa que va fer l'Everest amb Hillary. Ens ho explica l'Òscar Callau.
6: Comencem per les sèries. Crystal Lake és una prequela de divendres 13 que pren el nom del llac on va morir ofegat el nen Jason abans de reaparèixer convertit en assassí a la saga de terror dels anys 80. La història centra en la mare desconsolada del Jason, que potser no és tan innocent com sembla. Divendres a HBO Max. Visió és el superheroi de la Marvel en plena crisi vital a Vision Quest, que emetrà Disney Plus dimecres. Un androide que lluita contra el malvat Ultro mentre intenta recuperar l'amor i les emocions que sentia abans de ser reconstruït. I Jennifer Garner és la protagonista del drama The Five Star Weekend, que retrata la crisi d'una cuinera famosa quan enviuda, tot i el suport d'un grup heterogeni d'amigues d'etapes diferents de la seva vida. Divendres a Sky Showtime.
0: Gràcies, Òscar Callau. De seguida anem als esports, però abans també un apunt d'aquest àmbit per dir que l'hoquei patins català està triomfant al Mundial celebrat a Asunción, al Paraguai.
7: Les seleccions espanyoles femenina absoluta i la masculina sub-19 han guanyat aquest cap de setmana al Mundial. Estan plenes de jugadors de casa nostra. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Elsa Salvanyà celebra la gesta.
8: Hem tingut la recompensa del que és 6 setmanes d'entrenos sense parar i crec que hem fet un molt bon Mundial, que hem tingut una actitud molt positiva i hem estat sobretot molt concentrades en els moments importants.
7: L'entrenador de la selecció masculina sub-19, Francesc Bargalló, destaca que aquesta victòria reforça l'hoquei base a Catalunya en un moment en què els jugadors d'elit marxen cap a Portugal. Bargalló demana més col·laboració entre clubs i les federacions.
9: Ser visibles més digitalment, mediàticament, perquè ara les noves generacions és el que busquen, buscar un bon suport de streaming, que es puguin veure els partits fàcilment, algú que pugui fer resums i crear continguts una mica emocionals que facin que el hockey sigui encara més atractiu. No?
0: De seguida repassem la resta de la informació esportiva, però abans fem un cop d'ull també al trànsit, Maria.
7: Doncs en general fluïdesa aquesta hora a les carreteres, però encara amb dos punts ara vermells amb una mica de cua a causa d'accidents. Són la C58 d'entrada a Barcelona i també la C14 entre Ports i Oliola.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
11: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
12: 67.394. 6, 7, 3, 9, 4. De la sèrie 13. 0, 1, 3.
11: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
13: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció. Però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida obrim l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb la Sara González, l'Aitor Arriaga, el Pere Rossinyol i el Pau Llonch, però abans anem als esports.

0: Hola, Albert Serra, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça viatja avui cap a Istanbul, encara sense Rafinha.
1: Els blaugrana marxen aquest matí cap a Turquia. Demà jugaran la segona jornada de la fase de la Lliga de la Champions. Rafinha, com va avançar Hansi Flick abans del Getafe, continuarà de baixa, així com també Frenkie de Jong i Christensen. A quarts de 5 de la tarda, roda de premsa de Hansi Flick i d'un jugador, en aquest cas, Pau Cubarsí. I més tard, a quarts de 6, els blaugrana faran un últim entrenament a l'estadi Ali Samien, escenari del partit de demà.
0: A segona, mentre estan, el Girona tanca aquest vespre la jornada al camp del Tenerife.
1: Els de Quique Álvarez buscaran una victòria que els podria situar ja en zona de play-off i a només 4 punts de l'ascens directe.
2: Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia,
1: El Tenerife Girona començarà a les 9 del vespre. Podreu seguir en directe la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I un parell de punts més de futbol. El Prat jugarà la Copa, on s'enfrontarà l'Atlètic de Bilbao, després de guanyar el partit pendent que teníem al Sant Rafel d'Eivissa per 5-0. Mentrestant, a la Primera Federació, aquesta tarda es tanca la jornada amb un Hèrcules Sant Andreu.

0: I a la Lliga CB de bàsquet, Eudald, victòria del Barça, derrota de la resta d'equips catalans.
1: El Barça va superar ahir al vespre el València al Palau, 89-86, i suma la segona victòria de la Lliga. Kevin Panther, 13 punts, màxim anotador blaugrana. Joel Parra destaca l'empenta que els ha donat al Palau per sumar aquesta victòria.
2: El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no? que quan l'equip està en moments dolents, doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així, doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València.
1: En canvi, la resta d'equips catalans que van jugar ahir van perdre a Baskonia 93, a Sisa Joventut 73, Real Madrid 120, Kitchener Manresa 83 i Obradoiro 91 i Lerna Lleida 89. Tampoc hi va haver bons resultats pels dos equips catalans a la Lliga Femenina. Espar Unigirona 48, Jairi 64, Mallorca 72, Cadí la Seu 50. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez va acabar sisè a la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia. Jorge Martín, que va acabar tercer, recupera el liderat del Mundial amb dos punts d'avantatge sobre Márquez. La victòria va ser per l'italià Bezzecchi.
0: Eudald, gràcies, fins ara.
1: A vosaltres, adéu.
3: Al matí de Catalunya Ràdio.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
7: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
8: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
9: Una maravilla és poder viajar.
10: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Caprabo. Bases a caprabo.com.
11: Com et dius?
12: Ferran Adrià.
11: Quina és la teva experiència com a cuiner?
12: Has estat a alguna escola?
11: Has tingut algun mestre?
12: Això és una altra lliga.
11: Això són dos estrelles Michelin.
13: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
14: Estàs posant a tots al límit.
15: Tendreu tots mal.
13: Gènesi.
16: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
17: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
18: I pot ser tot això sent professional.
17: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
19: Citroën.
17: Consulta citroen.es.
20: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
21: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. 4 generacions d'Atlàntida.
22: El millor d'aquests 100 anys ets tu, Atlàntida. Un segle fent salut.

0: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
1: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
0: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
2: La terra no és dolenta, no ho creieu.
0: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Passen 2:45, comença l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, avui amb la periodista del periòdico Sara González, amb el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i amb l'economista Pau Llong.
6: I de què han parlat fins ara, abans d'entrar a l'Agora, Pol?
5: L'Aitor ja se'n penedeix de ser d'aquelles persones que un 12 d'octubre encara es resisteix a portar pantaló llarg i encara ha vingut a barbudes i s'ha aturat l'estudi a 13 graus i mig.
6: Sí, se m'ha renyat molt. I mira, que avui no ha sigut cosa meva, me l'he trobat així, eh?
5: I la Sara, que és d'aquelles víctimes del festiu, era Catalunya Ràdio abans de que comencés el programa.
7: Cert.
5: Amb la idea, pobra, d'anar a fer un cafè a algun bar d'aquí, però...
7: Clar. Tot la gent no matina tant en festiu i
6: no, és una mica complicat.
8: Jo l'he trobat, eh? Jo l'he trobat.
6: Ah, sí?
8: Jo
6: sí,
8: també.
6: Sí,
8: he pogut fer el cafè. Sí, sí. Sí.
6: Tu, Pere, tot
9: també,
6: bé?
9: També, tot bé. I amb cafè fet i tot.
7: O sigui, sóc l'única que he matinat i m'he quedat sense cafè.
6: Vols que te'n portem un? Vols que en portem un de cafè o no?
7: Ho agrairia molt.
6: Sí?
7: Sabeu que mai demano res, sí, però avui potser sí.
6: Cafè o cafè amb llet, em diu la Sara?
7: Amb llet.
6: Amb llet, amb llet.
8: Dos.
6: Mira, si hi ha poc. Avui, dilluns 12 d'octubre, un dia en què, evidentment, tenim l'atenció posada a la carretera, i per això ara mateix parlarem amb el director del Servei Català de Trànsit, perquè, evidentment, toca l'operació tornada d'aquest cap de setmana llarg. Senyor Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, com estem? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia, gràcies.
6: Com es presenta l'operació tornada d'avui, el que queda d'operació tornada?
10: Bé, és un pont llarg de tardor, per tant, hem de tenir la mirada posada amb el retorn de muntanya, però també sempre amb aquest retorn litoral, que és l'AP7. A l'AP7, si anem al nord de l'AP7, hi haurà un carril addicional des del que és Llinars del Vallès fins a l'alçada de Montornès, per donar més capacitat per aquella hora punta, que sol ser al voltant de les 7 de la tarda, puguis tenir més capacitat per portar tot el trànsit que retorna, no? Hi haurà un carril addicional a la tarda, també hi haurà restricció de camions de 5 a les 10 del vespre, de 5 de la tarda a les 10 del vespre, per tant, també això dona més capacitat. I al sud també hi haurà un carril addicional des de Vilafranca fins al que és Molins de Rei. El que vull fer esment també al sud és que hi ha limitacions de velocitat a 100 km per hora tot el que és la zona de Vilafranca fins a Molins de Rei, i quan hi ha carrils addicionals també cal anar a 100 km per hora a tot el tronc de l'autopista AP7. Això és important perquè en els quilòmetres 180 que en diem nosaltres, que va des de Vilafranca fins a Sant Sadurní d'Anoia, abans del carril addicional i quan hi ha el carril addicional se solen produir accidents de retorn, i això dificulta a vegades el retorn. I si anem al retorn de muntanya, la C-16, que és l'eix del Llobregat, tot el que seria des de la Cerdanya fins a Berga, de Berga fins a Manresa, tota aquesta carretera doncs presentarà dificultats, especialment des de Berga fins al túnel del Cadí, que ja és habitual en retorns de tardor, és habitual que hi hagin dificultats. El pic en aquesta carretera, si ens hem mirat altres anys, doncs va durar força estona, les retencions importants des de les 5 de la tarda, que ja van començar, pràcticament fins a quarts de 9 del vespre hi van haver retencions en caps de setmana de tardor similars, en pont. Mm. I, per tant, cal informar-se, programar-se i planificar el retorn. I a la C-17, a l'eix de que seria, no és ben bé C-17, és Nacional 260 i C-17, a l'eix que seria Ribes de Freser, Can de Bànol, Ripoll, i jo diria que fins a Vic, pot haver-hi complicacions, especialment entre Ripoll i Ribes, per al retorn també de tardor.
6: Li anava a demanar justament per això. Vostè ara posava l'accent en el fet que sigui un cap de setmana llarg de tardor. Aquest tipus de cap de setmana llargs de tardor són més complicats de gestionar des d'un punt de vista de trànsit que els d'estiu?
10: Depèn de les condicions. Hi ha dues carreteres que pateixen sempre, especialment la Nacional 260, des de la Collada de Tossa sol ser fins al que és Ripoll, pateix, perquè Ripoll s'estrangula i entra tot el trànsit també de la vall de Camprodon. I llavors allà tenim un problema amb una sèrie de rotondes, hi ha tres rotondes seguides que ens és difícil de gestionar fins que no hi hagi un tercer carril que s'hi vol construir. No? Llavors allà sempre hi ha una congestió molt difícil de pair. Això compliquen encara en aquests últims episodis que hem tingut, i sobretot es complica amb el mal temps, però ho compliquen els navegadors, que desvien el trànsit cap a carreteres que són impracticables, a vegades pistes forestals, i que ens ha complicat en algun retorn rescats fins i tot de muntanya. Hem hagut d'anar a buscar gent travessant per colls de muntanya que no s'escau. Per tant, aquí jo també demanaria que ull amb els navegadors, que són traïdors. A vegades et porten a pistes forestals que no serveixen absolutament de res, i els trànsits entren a dintre el poble, perjudicant també llavors la població, no? I això no és recomanable.
6: I em deia, em deia que han hagut de fins i tot anar a buscar i ha hagut de rescatar persones que el navegador li han dit tira per aquí, perquè allà hi ha cua, sí. I s'han posat camins de pedres, diguem-ne, directament, i s'han quedat allà encallats.
10: Sí, si vostès ho coneixen, és a la zona de Ribes de Freser, quan baixes cap a Barcelona, hi ha una carretera que és una pista empurlanada en bona part que porta des del que seria Ribes de Freser, Bruguera, fins a l'altra banda, que és la Nacional 260, Sant Joan de les Abadeses. Doncs quan hi havia molta congestió amb aquesta carretera Nacional 260 per baixar cap a Ripoll, van començar a desviar trànsit els navegadors cap a aquesta pista. Era un cap de setmana amb un episodi meteorològic advers, ja hi havia hagut altres episodis, hi va haver-hi neu, i aquells cotxes, aproximadament 200 vehicles, van quedar atrapats en aquesta pista forestal i els vam haver d'anar a rescatar. Sí. I els navegadors no només són perversos per aquest sentit, sinó també, i si anem a l'eix del Llobregat, el divendres vam muntar una mesura amb l'Ajuntament de Berga que ens entenem molt bé en aquest cas i en aquesta matèria, no? Que és intentar que no t'entrin a dintre els pobles perquè estalviar-se en res, 100 metres de cua a vegades, o 200 metres de cua. Llavors, això perjudica molt la convivència dels propis pobles. I allà a la C-16, que hi haurà congestió, ja ho vaticinem ara, muntem sistemes perquè no entrin a Guardiola del Berguedà, perquè no entrin a altres municipis, i a vegades allà també agafen carreteres que van a parar, per exemple, a la Nou de Berguedà, perjudicant tots aquests municipis.
6: Això pel que fa a la retenció, senyor Lamiel, pel que fa als accidents, com estan anant, sobretot els accidents mortals, com estan anant aquest pont, aquest cap de setmana llarg, vaja?
10: Sí, malauradament nosaltres ens feia por el pont aquest, perquè després d'una contenció de mobilitat sol haver-hi la pulsió de mobilitat, una sortida de mobilitat. Hem tingut episodis de mal temps aquestes últimes setmanes, no? Hem tingut molt mal temps, per tant hi va haver fins i tot restriccions de mobilitat, i llavors se sol produir la pulsió de mobilitat, les sortides, i apareix el sol, el bon temps, i surt. I ens preocupava la moto, que és encara un temps propici per anar amb moto a fer carretera i a gaudir de la carretera, ens preocupava. I malauradament no ens equivocàvem, hem tingut dues víctimes mortals, dos motoristes. Un motorista no va ser causa del motorista, sinó va ser causa de l'altre vehicle, i per tant ho podem dir, el conductor de l'altre vehicle va quedar detingut. I, en canvi, el que s'està investigant és l'accident que hi va haver-hi ahir, que és una altra motocicleta, i que també hi ha una altra víctima mortal. Per tant, dues víctimes mortals més, motoristes. La moto és un vehicle que hauríem de fer una reflexió general, tots plegats, i bàsicament des de l'àmbit formatiu. Formar més el motorista a partir d'una edat en les habilitats i en els coneixements de circular amb aquest vehicle.
6: En quin sentit? Una formació a partir de segons quina edat, deia?
10: Sí, nosaltres som partidaris de fer més formació al motorista a partir d'un moment. Si nosaltres ens fixem amb fotografies nostres de fa molts anys, veiem que hem envellit, no? Doncs bé, igual que hem envellit nosaltres físicament, ha envellit aquell conductor que som, també. I, per tant, tenim unes habilitats diferents i tenim unes capacitats diferents. I per un tipus de vehicle que està molt exposat i que és vulnerable com la moto, pot ser perillós. I a partir de 50 anys, nosaltres veiem que se'ns acumulen motoristes accidentats, que moltes vegades és fruit de la falta de percepció del risc, i així ens ho diuen els formadors que tenim nosaltres. I aquí el problema és aquest, que cal una formació específica o caldria una major formació per conduir. No estem dient que no puguin conduir, només faltaria. Però sí que estem dient que es passi o que s'aposti per una major formació. No depèn del Servei Català de Trànsit només. Nosaltres fem formacions voluntàries a carretera, hem tingut molts motoristes que s'hi han format. És una píndora, és el que se'n diu ara un tip, no? Una píndora de dues horetes, on els hi ensenyem els vicis que tenen, no?, a l'hora de conduir una moto, i per tant els hi demanem conducció. Però ara ja existeixen uns cursos de formació segura. Existeixen. Que evidentment, i amb aquests cursos pots obtenir fins a 2 punts del carnet si els has perdut. Per tant, seria interessant no només que existeixin els cursos, sinó que aconseguíssim dirigir motoristes cap a aquests cursos.
6: Però és interessant el que diu, que és a partir dels 50, eh? És a dir, perquè la percepció del risc, evidentment, tu tens la sensació que tens els reflexes que tens, i evidentment a partir de segons quina edat ja no respons amb la mateixa agilitat, sobretot a la moto. Però ho trobo interessant perquè sovint, quan es parla d'accidents de moto, potser es posa massa l'accent en la gent jove, i pel que em diu, no són el principal problema.
10: No són els joves el problema, no ho són. I també hem de... Quan analitzes la piràmide d'edat dels conductors, també et dones compte que hi ha menys conductors que pugen. Entre altres coses, a hores d'ara hi ha unes cues importants a l'hora de treure's el permís de conduir, i per tant tampoc és que pugi de manera ràpida molts conductors joves, no? I s'integrin en la piràmide d'edat de conductors. Però en moto, quan hem analitzat també aquestes trats d'edats en moto, on majoritàriament s'acumulen motoristes és en les franges de persones més grans. Això ho tenim molt, molt mil·limetrat. I llavors aquí és on nosaltres veiem que s'hauria de aprofundir en la formació.
6: Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit. Senyor Lamiel, com sempre, moltíssimes gràcies. Que tingui molt bon dia.
10: Gràcies a vostè. Bon dia.
6: Una abraçada. Falta un minut per arribar a les 9.
2: La lletra petita.
6: De seguida comentem tot plegat i el que queda, evidentment, aquest panorama preelectoral avui a l'Àgora, però a aquesta hora sempre analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Marc, com estàs? Molt bon dia.
11: Bon dia, Freddy.
6: La Unió Europea podria haver de retallar un 7% el consum de gas, ni més ni menys, aquest hivern.
11: Doncs sí, i en un moment en què les reserves són les més baixes des del 2011. I el dilema és consumir aquest 7% menys o pagar 3.000 milions més pel que ens farà falta. Però la lletra petita ens diu que els magatzems no són buits per descuit. Són buits perquè guardar gas ha deixat de ser negoci. Abans es comprava barat a l'estiu i es venia car a l'hivern. Aquest any, en alguns moments, el gas d'estiu ha estat més car que el de l'hivern. I ningú omple un magatzem per perdre diners. Holanda hi posa gairebé 1.000 milions. Alemanya obliga la seva importadora pública a emmagatzemar amb data límit. I nosaltres hem augmentat més d'un 25% el gas que es guarda a les regasificadores. Tot fa pensar que o pagarem més car el gas o pagarem fiscalment els diners que posin els governs.
12: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
13: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
14: I des de 16.400 euros.
13: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
15: Citroën.
13: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
16: Escolta, com és que ja no mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
17: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'1 milió. No ho sé.
16: Deu ser això, sí.
18: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
16: Et trobo a faltar.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
21: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
22: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
23: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
24: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de clients segons Euromoney. Avancem? BBVA.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Passen 3 minuts de les 9 del matí. El matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, amb la Sara González, l'Aitor Arriaga, el Pere Rossinyol i el Pau Llonc, i els motors que es van escalfant cada dia més de cara a les eleccions del 29 de novembre, molt especialment a l'espai de l'Esquerra, que el tenim enredat amb el Vall de Noms i les negociacions entre candidatures. De les últimes hores, la novetat és que Gabriel Rufián es confirma que serà el cap de llista per Esquerra, però aquí encara hi ha alguns interrogants. Aquesta aliança que diuen que s'està negociant entre Esquerra i Podem, com quedarà? Quin paper exactament tindrà Rufián fora de Catalunya en aquesta campanya? Quines diferències hi haurà finalment entre Sumar i el nou Front Ampli? Ja sabeu que és el nom que se li vol dir en aquesta nova candidatura. I si es confirmarà aquesta setmana, perquè si passa, hauria de passar aquesta setmana, que de Colau sigui la candidata. En fi, molta cosa a comentar. Comencem pel tema d'Esquerra. Sara, com el veus?
7: Bé, a veure, realment...
6: Hi ha molta cosa, eh? O sigui...
7: Sí, realment la jugada... que ha fet, en aquest cas, Gabriel Rufián, ha capgirat el tauler de tota l'esquerra, diguem-ne, alternativa, l'espai de l'esquerra que hi ha a l'esquerra del PSOE. Perquè fins ara què teníem? Teníem un intent de Front Ampli, que era incapaç de posar-se d'acord entre ells, bàsicament pel veto creuat, per ara insalvable, entre Mas Madrid i Podem. I la manera d'intentar superar els seus propis vetos creuats era recórrer un element extern. En aquest cas, Gabriel Rufián, que ha estat un dirigent que durant mesos ha pregonat doncs, aquesta necessitat d'unir o de configurar un front ampli a l'esquerra espanyola. Clar, des del moment en què Gabriel Rufián confirma que serà candidat d'Esquerra Republicana, que de fet no hem d'oblidar que ell mai ha deixat de dir que seria candidat per Esquerra Republicana. La qüestió és en quin format. No? Doncs en el moment en què ell confirma això, però hi afegeix, hi haurà un acord de col·laboració amb Podem, que probablement es concretarà durant el dia d'avui, no? I que al final suposa que les primàries obertes que se celebraran divendres que ve i que aquí es presentaran també a Catalunya doncs, candidats, doncs la persona més votada s'incorpori a la llista d'Esquerra Republicana. Després veurem quins impactes tindrà això a l'hora de configurar grup parlamentari al Congrés, que en tindrà. Però en tot cas... que Rufián i Esquerra Republicana hagi fet aquest gir, què suposa ara? Doncs que hi ha un intent de liderar el anomenat Front Ampli, però amb la dupla aquesta d'Esquerra Podem, cosa que suposa haver fet una OPA. O sigui, en realitat el que ha fet Rufián és una OPA a com s'havia concebut fins ara el Front Ampli. La qüestió és que els més perjudicats d'aquesta OPA són els comuns. És així. Perquè d'alguna manera el que busquen materialitzar Rufián i Irene Montero, que aquesta jugada òbviament beneficia Esquerra Republicana, però beneficia sobretot i molt a Podem, que estava en una situació secundària a l'hora de negociar amb Front Ampli, doncs el que provoca en aquests moments és això, el que volien materialitzar era el que havien defensat Irene Montero i Gabriel Rufián a l'acte que van defensar aquí a Barcelona, que Esquerra Republicana sigui el referent de l'esquerra a Catalunya i que Podem ho sigui a nivell estatal. Qui és el que es queda en pitjors condicions en aquest escenari? Els comuns. I la pregunta és, els comuns decidiran no presentar-se a Catalunya, que d'alguna manera és el que pretén la jugada Rufián-Montero? No. no renunciaran a presentar-se a Catalunya. Tinc més dubtes que ho faci Ada Colau. En tot cas,
6: per la
7: què? Jugada...
6: Per què tens més dubtes?
7: Tinc més dubtes, doncs, perquè Ada Colau va dir jo faré el pas si aquest front ampli aconsegueix una unitat de l'esquerra. Però el problema és que la jugada Rufián i Irene el que dificulta és justament la unitat del front ampli amb Podem. Mm. Perquè es generen unes tensions que són complicades de resoldre. Imaginem-nos per un moment que al final, sí, se'n surten i tot és compatible, eh? I Front Ampli arriba a un acord amb Podem a la vegada que Esquerra té un acord de col·laboració amb Podem, que hi ha gent de, dins de l'espai que diuen que encara és possible. Com es resol la paradoxa de que Rufián estigui fent un míting amb Irene Montero a Madrid i no estigui demanant el vot pels comuns aquí? I com es resol al revés? Que Montero estigui fent un míting amb Rufián a Catalunya en contra de la part catalana de la seva pròpia candidatura, que seria la de Comuns o Colau o qui sigui. Com es resol aquesta paradoxa? Llavors la pregunta és possible, després de l'aliança Rufián-Podem, que el Front Ampli acabi confluint en Podem? És molt difícil. I si això és molt difícil i no s'aconsegueix, Colau igualment farà el pas quan ja havia posat unes condicions que no es complirien? És molt difícil. És molt difícil, realment. Sé que és molt complicat d'explicar pel gran públic, eh? Perquè deuen tenir un cacau mental impressionant.
6: És una mica, sí. Una mica, tots plegats el tenim.
7: Però hi ha una sèrie de paradoxes que sí. No s'han resolt. I després, si tu inclous com a Esquerra Republicana una dirigent de Podem a les teves files, després has de formar el mateix grup parlamentari amb Podem al Congrés dels Diputats, segons el reglament, o no? Perquè, clar, tu tindràs una persona de Podem al teu grup parlamentari que el que voldrà realment és marxar el grup parlamentari de Podem, no? Mm. I crec que si incorpores una persona que té una militància en un altre partit, la conclusió del reglament és que has d'acabar configurant un grup parlamentari conjunt. No ho tinc clar, però em sembla que avui és l'Arturo Puente al diario.es apuntava també en aquest sentit, tal com està el reglament. Hauríem de veure quines casuístiques hi ha i si realment una diputada que es presenti per Esquerra Republicana es pot sumar al grup parlamentari de Podem i anar per separat, perquè Esquerra Republicana segur que no voldrà un grup parlamentari conjunt amb Irene Montero al Congrés, perquè necessita també mantenir la personalitat pròpia. En tot cas, sí, Esquerra, de moment, per ells és una jugada guanyadora perquè reté la persona que més, diguem-ne, adhesió genera a tota l'esquerra alternativa.
6: Pau, com ho veus tu?
0: Ostres, jo... Avui és el dia internacional d'escoltar la Sara amb un parell d'oretes, eh? Perquè ella sempre ens explica les coses tan bé i està tan ben connectada que l'estava escoltant amb molta atenció. A veure, bueno, primer de tot volia dir que bon dia de la raça i del nacionalisme bo, que sempre és l'espanyol, i ja més seriosament bona jornada de feina pels que avui no tenim res a celebrar. A veure, jo crec que és estrany pensar molt en la línia de la Sara, eh? Que és estrany pensar que les coses acabaran així. És a dir, Rufián porta molts mesos dient que cal que tothom aparti els seus interessos, doncs això, diguem, de partit, del seu espai, personals, i dient que convé articular una aposta per maximitzar les opcions d'evitar una majoria PP-Vox. I, evidentment, l'escenari que tenim ara, aquest escenari, en el qual Esquerra capitalitza només el vot de Podem, i, de fet, enforteix Podemos en la línia del que deia la Sara, no? I, per tant, evita que Podemos tingui incentius per reunir-se amb Sumar, és un escenari que no té res a veure amb maximitzar aquestes opcions. Per tant, jo tendeixo a pensar que les coses no acabaran així. Pensem que si això quedés així veuríem un front ampli doncs, molt, molt estret, reduït a Sumar i Izquierda Unida, i veuríem els comuns havent de fer campanya contra Irene Montero, contra Gabriel Rufián i contra Pablo Iglesias a Madrid i a Barcelona o a Catalunya, d'acord? Llavors, per què som aquí? Coneixent una mica els actors, i alguns, de fet, personalment, crec que la situació és producte de vetos creuats, és a dir, vetos personals i en cap cas polítics. Podemos, jo crec que odia més Sumar i Más Madrid que Vox, pràcticament. Más Madrid no ha volgut renunciar tampoc a les negociacions als seus 5 diputats de Madrid. Crec que Junqueras ni es planteja compartir projecte amb Colau a Catalunya, que això és una cosa que voldria subratllar, perquè és una mica el centre del problema i alhora podria ser el desllorigador, com intentaré explicar ràpidament. I alhora també és estrany que els comuns exigeixin un front ampli, en general, però no ofereixin públicament convergir amb Esquerra Catalunya amb el lideratge de Rufián, no? Que és un lideratge que a les enquestes i en tots els àmbits es presenta com un lideratge molt més fort que tots els que tenen els comuns, no? Mm. Ho dic perquè en les darreres hores tothom està culpant Rufián per no haver fet possible un escenari millor, però crec que les responsabilitats estan molt repartides. En tot cas, jo crec, i amb això acabo, que queda partit, és a dir, que Rufián està mantenint contactes amb Emilio Delgado i amb Izquierda Unida per intentar que hi hagi una candidatura d'unitat a l'esquerra, és a dir, una candidatura que inclogui Frente Amplio i Podemos, i, no sé, potser estic dient una animalada, però l'ADA podria anar d'1 per Madrid, Podemos integrar-se al Front Ampli, i els comuns anar a la mateixa llista amb Esquerra Republicana en coalició amb Rufián al davant. És a dir, que això és una cosa de la que no s'està parlant, que la Sara dona per fet que és impossible, però jo crec que si els agents implicats en tot aquest merder que la gent ni tan sols deu poder entendre, els que no estem allà una mica connectats, ningú deu estar entenent res... si els agents tenen realment voluntat de que hi hagi un canvi de veritat, no sé per què això no s'està plantejant com una opció factible. Al capdavall, el que estaríem plantejant és, potser tàcticament, electoralment, una mena de bildu a la catalana. No sencera, perquè faltarien agents, faltaria l'esquerra independentista històrica, però, bueno, en tot cas, tampoc té per què ser tan estrany aquest escenari, no? I si tu realment... Parlo, per exemple, ara de l'ADA. Si tu estàs plantejant que hi hagi aquesta unitat en clau espanyola, per què no la planteges obertament a nivell català? Què és el que ho impedeix? Què impedeix Esquerra plantejar aquest escenari? Què impedeix als comuns plantejar aquest escenari, no? És com allò de... prediques a fora allò que no ets capaç de fer a casa, no? Mm. I això és una mica el que sorprèn. En tot cas, el que voldria sorprendre és que crec que el tema no està tancat i que jo crec que podem confiar en que hi haurà canvis que faran possible això, no? Que almenys la patacada no sigui sonada, vaja.
6: Mm. Aitor.
1: Sí, moltes... Perdó. Moltes vegades... des de la ciència política es parla de que no és el mateix parlar de polítics que de policies, no? És a dir, no és el mateix que estiguem parlant dels polítics i per tant dels seus noms i cognoms que de les polítiques públiques. Jo sospito que una part de l'estratègia de tot plegat té a veure amb que a l'esquerra no li interessa que parlem molt de les polítiques públiques, no sigui que la gent s'acabi adonant que precisament si l'habitatge torna a ser un dels principals problemes, i per no dir el principal problema de la ciutadania, en part també és com a resultat de l'orientació, però sí dels resultats de les polítiques públiques que ens han portat l'esquerra i l'extrema esquerra. Deia Gabriel Rufián, recuperava, perquè clar, té una hemeroteca bastant important, evidentment no a les biblioteques, sinó a les xarxes socials, deia, si t'enganyen una vez, la culpa es de l'otro, si t'enganyen dos, la culpa es tuya, i si t'enganyen tres, probablemente vayas a votar a Podemos. Llavors, és molt curiós perquè sembla ser que tot plegat serà un nou engany a la ciutadania. No sé si engany, però sí ha fallat a moltíssima gent. És a dir, si tornem a anar a les xarxes socials, veus a moltíssima gent que està bastant... bé, és que se sent bastant enganyada i frustrada, no?, per aquest moviment, no?
0: Jo no sé, Aitor, si hi hagués polítics que resistirien aquest exercici d'anar 10 anys enrere i revisar els seus tuits.
1: No.
0: Potser perquè ets una mica jove. Però si agafem tota la gent de Junts i comencem a revisar el que deien fa 10 anys, jo crec que ens partiríem el cul de riure.
6: No
0: sé si és la millor manera de construir un escenari.
1: Jo us he deixat parlar.
6: Ara vaig a tu, Pere. Digues, Aitor.
1: Evidentment, aquesta condició no és exclusiva de Gabriel Rufián, però estem parlant de Gabriel Rufián. Jo sé que podem, evidentment, jo mateix segurament tinc coses que he escrit a les xarxes socials que avui no tornaria a escriure, efectivament.
0: Tothom.
1: Però vaja, sí que és veritat que jo crec que Gabriel Rufián és una mena de privilegiat, no? És a dir, se'ns ha burgesat en la moqueta del Congreso, perquè jo crec que si féssim un paral·lelisme amb l'empresa privada, els 6 mesos de prova que ell va dir que serien 18 mesos, en qualsevol empresa ell se n'hagués hagut d'anar a buscar feina a una altra empresa, i en canvi ja el tenim 10 anys més, i a més ja pretén estar molt més, perquè tot allò que ell s'havia proposat fer, tot allò que s'havia proposat fer de servir a la ciutadania en un sentit, no només en l'eix nacional, no?, Catalunya-Espanya, sinó també en l'eix social, és a dir, el de que no hi hagués més exclusió, més risc d'exclusió social, que la gent tingués més accés a l'habitatge o que es pogués quedar a les seves cases, etc. És evident que no només ell, sinó molts, però també ell, han fracassat, però és que a més ha fracassat en la seva pròpia proposta. Si us en recordeu, la proposta era que bàsicament havia d'haver una única papereta a cada una de les províncies, val? Perquè això, la circumscripció electoral és la província, en cada una de les províncies havia d'haver només una papereta a l'esquerra del PSOE. i això no serà així. Per tant, podríem dir que en aquest sentit ha fracassat. Però és que, a més, ens trobem doncs que anirà amb una proposta política que a la província de Barcelona el més probable és que hagués tret 0 diputats, i, a més, ho fa amb, amb un partit polític que...
7: Qui hagués tret 0
3: diputats?
1: Podemos.
7: Recorda que les europees Podem va treure més vots que els comuns, eh?
1: Podemos a...
7: 6.000 vots més.
1: Sí, però a les europees, però és que i a les europees també Puigdemont va treure 1 milió de vots i ara Junts per Catalunya no somia treure aquest milió de vots. Vull dir que, si ens n'anem enrere, evidentment Podemos va ser una força política que tenia una representació electoral, però que ja no té. Les projeccions que hi havia sobre Podemos a la província de Barcelona eren de 0 i estan pactant amb ells. Però més enllà d'això, Esquerra Republicana ve a confirmar també allò que moltes vegades se li va criticar, i és que en un moment decisiu on Catalunya hagués pogut tenir les competències d'immigració va ser precisament Podemos qui, coincidint, no pels mateixos motius, però coincidint amb PP i Vox, va fer que no tinguéssim a la Generalitat de Catalunya la delegació de competències, i crec que això, aquest punt, serà molt difícil d'explicar. Serà molt difícil després. No per a Gabriel Rufián, que és un gran comunicador i que t'ho sap vendre tot, efectivament. Jo, que sóc una persona molt crítica amb Gabriel Rufián, i seré molt franc amb tothom, crec que és un gran comunicador. Jo vinc des de la comunicació i l'admiro molt des d'aquest punt de vista. Però és veritat que les democràcies liberals no necessiten grans comunicadors. Tu necessites comunicadors que al darrere hi hagi acció política. Perquè, i acabo amb aquesta idea, Freddy, quants likes o quants followers et demana el banc per una entrada a un pis? Per això és un frau, Gabriel Rufián, perquè no va de ser un gran comunicador. Quan la gent em diu, Borja, Aitor, però és que el Gabriel Rufián és un crac, mira com parla, ja, sí, ves i parla molt amb el del banc, a veure si comunicant també doncs et donaran la hipoteca que et toca.
3: Espera, deia l'Aitor, si hagués sigut un treballat a l'empresa privada l'haurien acomiadat. Discrepo completament. Jo crec que li haurien donat un bonus descomunal. S'ha convertit en el polític més popular d'Espanya, que és una cosa que és el principal actiu d'un polític. Per tant, si tu el principal actiu que tens és que ets el polític més ben valorat d'Espanya, amb independència del que cada un de nosaltres pensi, però això és un fet, i per tant en el banc li donarien tot el que demani, perquè en el seu sector té el millor actiu possible i ho ha construït ell, amb independència del que cadascú pugui pensar d'ell. També citaves, Aitor, un tuit antic de Rufián, que per mi és perfectament coherent amb el que ha fet. O sigui, ara demanarà el vot per Podemos. I el demanava fa 10 anys i ara el tornarà a demanar. Per tant, no acabo de veure, des d'aquest punt de vista, la contradicció. No? Per mi aquest moviment té dues claus. I les dues, tot i que sembla un gran guirigall, diria que són bastant clares. Em puc equivocar i per tant, bé sapiguer, no? Però a mi em semblen bastant clares. La primera, des del punt de vista d'Esquerra Republicana, un èxit. O sigui, Esquerra Republicana, que està amb les guerres que està, diguem, una d'elles contra Junts, s'ha vist reforçat moltíssim, perquè, a més, amb la decisió de no presentar-se a la CUP, és evident, penso jo, com a mínim, que traurà un molt bon resultat. I per tant, ja veurem què passarà a mig termini, o a llarg termini, dintre d'aquest espai d'Esquerra Republicana, amb un Rufián que pot, diguem, tenir borratxera d'èxit o el que sigui, no sé què passarà. Però en aquestes eleccions, diria que Esquerra Republicana, aquest acord li resulta molt beneficiós, manté el seu principal actiu segons la valoració de les enquestes, i alhora ho fa reforçat amb un context especialment interessant per ell, que és el front antifeixista o el perill antifeixista, i que la CUP no es presenta. Per tant, per Esquerra Republicana, crec que és un èxit. Per la unitat de l'esquerra, doncs, crec que és bastant evident que torpedeja la possibilitat de que hi hagi una candidatura única. Per molt que el Pau digués que encara és possible, aquestes idees unitàries que esbossava el Pau Llong necessiten molts mesos, i si no, i això amb 3 dies o amb una setmana i amb la pistola al front, perquè hi ha alguns que s'han ordenat i altres no, diria que és absolutament impossible. I per tant, el que fa això és reforçar l'opció de que Podem es pugui presentar sol contra el front ampli, i a Catalunya hi ha una guerra que és impensable com a mínim a parer meu, per les tradicions polítiques de dècades, per l'urgència de la situació i per la competència que hi ha, és totalment impensable que els comuns, o sigui, per Podem és molt fàcil dir que no es presenta a Catalunya, perquè, com deia la Sara, no té candidats, no té organització important, és molt petita, però en canvi els comuns, bueno, és una organització amb molta tradició històrica i bastant potent. Per tant, crec que les dues coses són bastant clares. Reforça Esquerra Republicana i les opcions electorals que té, i en canvi fa molt més difícil la unitat de l'esquerra.
6: Deixa'm que hi afegeixi el cap de política del diari ara, l'Aleix Moldes. Aleix, com estàs? Molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
6: Aleix, com ho veus tu? D'entrada, deixa'm que et pregunti una cosa. Fins a quin punt ha perillat en aquests últims dies que Gabriel Rufián fos el cap de llista d'esquerra? Fins a quin punt hi ha hagut una opció real que això no fos així?
4: Jo crec que una mica en la línia del que explicaven tots a la taula, el fet que el Front Ampli no hagi avançat ja no només en aquestes últimes setmanes en les quals s'han posat a córrer cuita a treballar, sinó en els últims mesos, feia que fos practicant una quimera que Gabriel Rufián apostés per afegir el seu nom a una candidatura que no se sabia ben bé ni si tiraria endavant o no, i ni si seria única o no. Per tant, jo crec que a grans trets no perillava. Esquerra Republicana estava molt convençuda que Gabriel Rufián seria el seu candidat, però en tot cas sí que ell ha decidit fer un pols a la direcció del partit, proposant una sèrie de condicions i intentant fins a l'últim moment que el partit s'obrís a la possibilitat que, si en algun moment hi havia l'opció que aquest Front Ampli, amb el nom que fos, doncs acabés configurant-se, no es descartés aquesta possibilitat, que el partit, ja hem explicat durant molts mesos, ha rebutjat des de l'inici.
6: I des d'aquest punt de vista, Aleix, aquest pols que tu deies l'ha guanyat Rufián, s'entén?
4: Bé, l'ha guanyat Rufián, però una mica en la línia que deia el Rossinyol ara mateix, Esquerra Republicana ha aconseguit mantenir el principal actiu electoral que la direcció almenys interpretava que tenia sobre la taula. Per tant, Gabriel Rufián serà el número 1 d'Esquerra a Barcelona, i Podem sí que és una cosa menor, perquè en principi, encara que s'hagués presentat, probablement a qui li hagués preocupat més a Catalunya hagués estat els comuns, o a la candidatura que haguessin configurat els comuns, més que no pas Esquerra Republicana, però en tot cas sí que es treuen un possible rival pels vots a Catalunya. És a dir, Esquerra Republicana, malgrat que hagi hagut d'acceptar condicions de Gabriel Rufián, Francesc Marc Álvaro, no sé si ho ha decidit ell mateix o ho ha dit ell mateix, però no les persones també que estaven enfrontades amb el Gabriel Rufián i s'han balsanat. Hi ha diverses persones del grup parlamentari que tampoc tenien bona relació amb ell que no continuaran. Per tant, el grup parlamentari d'Esquerra probablement estarà més alineat amb Gabriel Rufián que ho estava fins ara. Gabriel Rufián ha aconseguit unes coses, però jo crec que Esquerra Republicana en tot cas no surt sense res d'aquesta negociació.
6: Això també és important el que deies, Aleix, és a dir, aquí també hi ha hagut unes certes disputes internes que també han condicionat molt el desenllaç d'aquesta situació, no?
4: De fet, si ho recordeu, fa unes setmanes, tot i que Gabriel Rufián no ha mostrat, o quan li han preguntat directament, no ha dit que ell volgués liderar el Front Ampli o una candidatura al marge d'Esquerra Republicana, sí que ha dit que ell, si la seva intenció era continuar, amb una sèrie de condicions. És a dir, que ell volia fer alguns canvis perquè considerava que no havia estat prou, el partit, o almenys no havia estat prou atent a les seves necessitats en aquesta última legislatura. De fet, Gabriel Rufián és una persona que ja fa molts anys, des que jo crec que va fer un clic, segurament després de la legislatura del procés, en el qual ell ja canvia la seva dinàmica a Madrid, i comença a veure dinàmiques del partit que no li agraden, comença a veure que hi ha gent que el partit li col·loca a Madrid que considera que venen més a controlar el discurs o la feina que fa el grup parlamentari que no pas a ajudar-lo, i per tant aquí comença també una sèrie de ronça amb la direcció d'Esquerra Republicana. I ara el que ha decidit és que ell vol ser la persona referent, sense cap mena de dubte, sense contrapoders clars, malgrat que la direcció, evidentment, no voldrà donar-li un xec en blanc perquè ell pugui fer i desfer a la seva voluntat.
6: I relacionat amb el que deies, i també ho hem comentat abans, Aleix, en quina situació queda Ada Colau avui?
4: Jo crec que és la principal perjudicada de tot plegat, perquè evidentment, si l'aposta passava per una candidatura que desfés els pronòstics que donen absolutament totes les enquestes, doncs passava perquè fos una candidatura unitària de tota l'esquerra, almenys l'esquerra estatal. Sí que és cert que estem veient també les enquestes que els partits de l'esquerra nacional, ja sigui Esquerra Republicana a Catalunya, però també Bildu, el País Basc, o BNG a Galícia, són partits que no estan en la davallada, o almenys no estan en un cicle de davallada com sí que ho està l'esquerra espanyola, l'esquerra estatal. Llavors, qualsevol tipus d'aliança amb aquests tipus de partits sí que era més complicada, però almenys tenir una carta oberta a que el principal polític que les enquestes diuen que agrada més a la ciutadania i que els votants d'esquerra segurament és qui més s'escolten, doncs tenia d'haver Rufián en aquesta candidatura. Podria haver estat el cop d'efecte que necessitaven, evidentment una candidatura que havia de ser sí o sí unitària. No podia ser de dos o tres formacions presentant-se doncs, rivals entre elles, perquè això les enquestes ja ho diuen, que a més amb un PSOE que se'n va cap a l'esquerra, que cobreix també aquest flanc de vots, doncs ho tindrà molt complicat.
6: Clar, però tot això parteix d'una base, que és si distribuïm els candidats que ja tenim ara d'una altra manera, amb sigles diferents o amb menys sigles, ens sortirem millor. Això, els partits tenen enquestes que realment seria així? O és una cosa més periodística i mediàtica que no pas política?
4: Això a les grans circunscripcions, és a dir, Barcelona, Madrid, València, etc., sí que és cert que la llei d'Hondt atorga un resultat més proporcional al percentatge de vot que han obtingut els partits. Però què passa en les circumscripcions petites? Que és cert que ja actuen moltes vegades com una circumscripció més majoritària, en la qual el tercer, el cinquè, fins i tot el setè escó és molt important o costa molt aconseguir-lo, sobretot per formacions petites. Necessites acumular molt percentatge de vot. És evident que això no és matemàtica, que si s'uneixen dos partits o tres partits i només es presenta una candidatura, doncs segur que l'aconseguirà. Però sí que és cert que totes les exploracions que es volen fer demoscòpiques a aquest fenomen diuen que és més probable que en aquest tipus de circumscripcions petites doncs una única candidatura de l'esquerra pugui ser determinant per aconseguir doncs, l'últim escó i d'últim escó en últim escó pots anar sumant. Però bé, això evidentment no, ningú garanteix que sigui d'aquesta manera. Jo crec que, més enllà de la matemàtica, el fet de tenir un projecte més il·lusionant, o almenys d'intentar que la ciutadania percebi que alguna cosa ha canviat, i amb Rufián això ho tenia, és a dir, ho podien tenir almenys, podien aspirar a tenir una cosa que semblés nova. Recordem que fa 4 anys, o fa 3 anys, Podemos ja es va presentar amb Sumar. És a dir, la candidatura unitària que s'està intentant muntar és repetir la mateixa candidatura de fa 3 anys, no és ampliar-la amb altres partits, tenint en compte que ni Esquerra, ni Compromís, ni el BNG se sumen. Bé, el Compromís sí que se suma d'alguna manera, però en tot cas se suma directament a Sumar. Per tant, era repetir el mateix, però necessitaven alguna cosa més. Rufián era aquesta cosa més que podia semblar que la cosa fos diferent i més il·lusionant.
6: Aleix, mil gràcies. Una abraçada ben forta. Cuida't molt.
4: A vosaltres.
6: A l'Aleix Moldes, la cap de política del diari. Clar, Pere, jo deia això perquè és veritat que hi ha precedent. Les últimes eleccions franceses, un front d'esquerres va funcionar d'alguna manera, no? Però a vegades tinc la sensació que és com una mena de laboratori que anem posant allò, com el professor Chiflado, saps? Anem posant les... A veure si trobem la fórmula exacta perquè tornar-nos a tornar guapos de cop, no? I a vegades tinc aquest dubte de dir si és una cosa més nostra que de la ciutadania. Diguem-ne, avui hi ha diverses enquestes, ara en parlarem, que venen a dir que amb tot el que ha passat no canvia gran cosa, les enquestes.
3: A França va funcionar, i relativament també, perquè si es mira el que treuen cada partit per separat, el front d'esquerres que va evitar, diguem, la victòria de Le Pen a les legislatives, no va sumar més escons, però és també pel sistema majoritari, òbviament, no? Aquí jo penso que estic totalment d'acord amb tu, lo rellevant és si hi ha una candidatura única que pugui competir amb el que l'Àlex ja explicava per aquestes restes, diguem, que permet el sistema electoral amb la distribució d'escons i el tamany de la circumscripció. Si no hi ha una candidatura única i que, a més, aporti elements nous com a candidatura única, tot això altre és molt complicat. Yeah. Això no treu, perquè jo crec que tot això no s'ha fet, insisteixo, en nom de maximitzar això. S'ha fet en nom dels interessos d'Esquerra Republicana i de Podem, cosa perfectament legítima, però que no té res a veure amb com maximitzar al màxim de la millor manera possible una candidatura única, nova, il·lusionant, etc, que hagués pogut, o que encara té temps formalment de tenir, però que ho té cada vegada més difícil, i aquest acord ho dificulta, doncs possibilitats de rascar i de competir amb Vox o amb el tercer partit per les restes a les circumscripcions.
6: Cara.
7: Sí, malgrat el context sigui tan advers per l'esquerra continuen pesant, i això estic d'acord amb el Pere, els vetos creuats i les animadversions personals. I és així, el Front Ampli, sense l'element rufián, no se'n sortia pel veto creuat entre Mònica García i Irene Montero. I això ve d'on ve? Ve del 2023, quan va ser vetada Irene Montero a les llistes, ve de la guerra de Mas País, és a dir, Rejón, amb Pablo Iglesias a Madrid, i d'una sèrie de ferides que no s'han arribat a tancar, malgrat que, recordem, en teoria, els partits que negocien Frente Amplio portaven mesos parlant de la reunificació de l'esquerra, i resulta que, malgrat aquesta planificació, convoquen eleccions i no se'n surten. I per això van a buscar aquest element extern en Rufián per dir, escolta, si tu vens, tots es posem darrere teu, perquè ells mateixos, amb els seus propis dirigents, no són capaços de resoldre les seves animadversions i, sobretot, la pugna també pels llocs de sortida a les llistes. I diverses coses que anava apuntant, també, a mesura que anava parlant l'Aleix, no? Per una banda, jo crec que hem de tenir en compte que Rufián no ha fet tots aquests moviments sense certa permissivitat d'Oriol Junqueras. I això ho hem de tenir molt clar. No ha funcionat autònomament. Hi ha hagut un cert marge d'actuació perquè també, intel·ligentment, des d'Esquerra Republicana, han vist com Rufián és una força tractora que fa que Esquerra aguanti a les enquestes, no només a les generals, que ara en parlarem, no?, i que apunten a una crescuda de 2-3 diputats, sinó també té un efecte i té un impacte en les enquestes a Barcelona i en les enquestes a nivell de Catalunya. I pel que fa al control del grup parlamentari, és veritat que aquí hi ha hagut una estira i arronsa, però també Junqueras col·locarà Jordi Albert allà, que serà el seu principal controller de la situació. I no perquè tingui una mala relació, Jordi Albert amb Rufián. Gabriel Rufián. No? Jordi Albert crec que és un dirigent polític que és capaç de mantenir molt bona relació. Recordem que bé, està forjat en el municipalisme, en el Baix Llobregat, i per tant és capaç de mantenir la sintonia entre les dues ànimes, si ho volem reduir a dues, que hi ha Esquerra Republicana. I pel que fa als comuns, clar, l'opció que deia el Pau i tal com deia l'Aleix, és molt difícil que els comuns acabin cedint i dient sí, d'acord, nosaltres ens posem darrere d'una candidatura d'Esquerra Republicana, perquè ells estan vivint com una hostilitat el que ha fet Rufián, no? La jugada de Rufián. Sí, clar, ho entenen com una opa al seu propi espai, tenint present que els comuns és probablement la força principal del pretès Frente Amplio. Tampoc hi ha unanimitat. Hi ha divisió dins dels comuns. O sigui, Colau, en els darrers dies, han cimbellat la figura de Rufián molt a pesar de dirigents com Urtasun.
5: Yeah.
7: I això és així. Llavors, per ells, anar darrere, posar-se darrere d'una candidatura d'Esquerra Republicana seria desdibuixar el seu projecte de cara a les futures contestes electorals que hi haurà. Seria l'inici de la seva fi, perquè a les municipals, què passaria? De fet, ja comuns estan negociant amb Podem algunes candidatures, però també Podem està negociant anar amb Esquerra en altres candidatures. I a les catalanes, què faria Esquerra Republicana? Escolta, si ja ens hem presentat junts o vosaltres us heu integrat en nosaltres, doncs feu exactament el mateix a les catalanes. I després un últim apunt. Com a molt podria arribar a ser plantejable, en la línia del que deia el Pau, que Girona i que Lleida els comuns no es presentessin. Però en el cas de Barcelona, jo ho veig molt difícil.
5: Aitor, ara vaig al Pau, però abans Aitor.
1: Sí, anava a dir que hi ha un marc mental imposat sobretot per gent com Gabriel Rufián, de que els catalans estem cridats a salvar els espanyols d'allò que vulguin votar els espanyols. I jo crec que això és tan cert i honest com que cal votar per salvar l'habitatge a qui ens ha portat els problemes que tenim amb l'habitatge, no? Deia el Pere, que no estava d'acord amb mi, de que Gabriel Rufián se n'aniria a l'INEM perquè és un crac comunicant, insisteixo.
3: Deia que li diria un bonus li donaria.
1: O fins i tot que li donarien un bonus. Bé, no sé, evidentment hi ha empresaris per tot. Si jo fos l'empresari, jo el faria fora, bàsicament, perquè si tu vas al poder legislatiu, entenc que és per legislar.

0: després de 8 anys li dic, escolta, el teu deure és legislar i has fet zero lleis pròpies, perquè Esquerra Republicana ha fet zero lleis pròpies, perquè vull recordar que la llei d'amnistia amb el text actual no és d'Esquerra Republicana, és de Junts per Catalunya, crec que sí que és un bon motiu per dir que, evidentment, tenim doncs un gran comunicador, però segurament seria no només el més popular de classe, sinó segurament també el més gandul.
1: Pau.
2: Bueno, jo diria algunes coses sobre el que diu l'Aitor, però crec que el tema no és aquest i crec que d'alguna manera insistir en aquesta línia bàsicament i no aprofundir una mica en el que estem discutint, que és les possibilitats de convergència de les diferents esquerres i tal, bàsicament demostra unes certes fílies i fòbies, però tampoc no aporta gaire. I jo no m'hi aturaré, tot i que ho volia dir, perquè no sé, em sembla un punt reiteratiu i fora de quadre. En qualsevol cas, la Sara i, bueno, bàsicament tothom des de la taula veu molt impossible el que jo estic plantejant, però a mi m'agradaria subratllar una cosa. És a dir, l'Ada Colau i el Gabriel Rufián, crec que els dos són favorables a aquest escenari que estic plantejant. Crec que no m'estic inventant res si dic que això és així. Llavors, és curiós que estiguem en un escenari en el que gent que evidentment té molts interessos i té molts pesos morts i moltes nòmines i molts sous a pagar, no? Això és una mica una versió d'allò de Marx, de que la tradició de totes les generacions mortes oprimeix com un malson el cervell dels vius, no? És a dir, evidentment hi ha molts càrrecs intermitjos de gent d'aquests projectes històrics que dieu, d'iniciatives i de no sé què, que veuen l'escenari malament. Però qui són aquesta gent? O sigui, qui coneix aquesta gent? Fins i tot, si em permeteu, amb tot el respecte, qui és l'Urtasun? O sigui, a qui votaria l'Urtasun? Per tant, aquí, si les persones que exerceixen, m'agradarà més o menys, estic intentant analitzar objectivament la situació, si les que exerceixen un lideratge moral dintre de l'esquerra, que en aquest cas, en el cas de Catalunya, són Ada Colau d'aquest espai i Gabriel Rufián de l'altre espai, són partidaris d'aquesta convergència, per exemple, en el cas de Catalunya? Perquè és impossible que es doni aquesta convergència. O perquè és impossible, perquè queda poc temps, perquè no sé què. Escolta, no ho sé, a mi em sembla estrany. La Sara deia, jo crec que Junqueras li ha donat molt marge a Rufián per valorar l'escenari. Jo crec que li haurà donat marge, però li haurà posat límits. Li haurà posat límits, i aquí està el problema sempre. El problema està en els límits i en els vetos creuats. Perquè jo et puc donar marge, però et puc dir, jo no he estat 3 anys a la presó per fer diputada de Colau. Que és una mica, crec, el plantejament del junquerisme, no? En aquest context. Per tant, tots veieu molt impossible un escenari, però jo plantejo el contrafàctic de l'escenari que estic plantejant jo, quin és? Anem a imaginar-nos-el realment. És que és una catombe. O sigui, és Podemos competint amb Mas Madrid a Madrid, la Colau fent campanya contra Esquerra, però a l'hora venint la Montero fer campanya contra Colau. Hòstia, no
3: sí,
2: ho
3: sí,
2: sé. No és tan estrany el que estic plantejant, perquè les persones que són protagonistes en termes morals i mediàtics d'aquest escenari volen aquest escenari que plantejo, i hi ha moltes forces, sempre n'hi ha. Quan tu planteges escenaris de ruptura, sempre hi ha gent que no vol moure's d'on està. Aquest és el problema tradicional de l'esquerra i dels partidutxos i de tot això. Ahir, deixeu-me acabar amb això, el Brais Fernández, que admiro moltíssim, deia que una cosa ridícula de l'esquerra a l'esquerra del PSOE és com els notables que es barallen desesperadament pel càrrec i el seu mode de vida per sobre dels treballadors es comporten com si tinguessin un gran capital moral individual quan ningú els pot ni veure. És que hi ha moltes persones d'aquestes esquerres que ningú sap qui són ni ningú les pot ni veure. Per tant, jo crec que aquí el que s'ha és d'apoderar les persones que realment sí tenen aquest lideratge perquè diguin les coses es fan com jo vull que es facin. Ximpum. I així de fàcil. És impossible que passin pocs dies? Doncs ja ho veurem.
1: Hem d'anar a publicitat, però abans, Aitor i Sara, ben ràpida.
0: Sí, una dada molt ràpida que abans havia oblidat. Simplement, des de que es van convocar les eleccions, la gent que ja ha decidit el seu vot ha passat del 65 al 75% i els blocs estan pràcticament intactes, és a dir, en els territoris o les províncies on votava on majoritàriament eren d'esquerres estem per sobre del 50% del vot cap a la dreta, extrema dreta, i en aquelles províncies que ja eren de dretes estan per sobre del 60%. I després una última cosa, sí, tinc una filia, que és la de tenir polítics que siguin útils i que quan em diuen que faran una cosa i no la fan, doncs jo ho denuncio. Se'n diu accountability i se'n diu democràcia liberal.
3: Sí, jo només
2: ho dius per Junts, suposo.
3: Sí.
0: No, ho dic per Gabriel Rufián, i deixa Junts tranquil. Jo vinc en plan Aitor Arriaga tranquil.
2: Però que se'n veu el llautó, és el que et dic. Accountability és quan ho fas amb tots els partits. Quan salves els teus tota l'estona...
0: Però avui estem parlant de Gabriel Rufián.
2: Portem setmanes i encara no t'he vist.
1: Digues, Sara.
3: Jo entenc perfectament el posicionament que està defensant el Pau, no?, des del sentit de maximitzar els vots que pot capturar o que pot aglutinar l'esquerra, tot l'espai de l'esquerra del PSOE, no? Però quan

0: per exemple, dius, qui és Ernest Urtasun? Clar, és que els comuns són un equilibri de moltes coses. Hi ha l'equilibri del lideratge de Colau, però després els comuns necessiten encara aquests antics dirigents d'Iniciativa perquè l'estructura territorial que tenen més enllà de Barcelona, bàsicament, és la tradicional d'Iniciativa. I fer una aposta per, com aquesta, de posar-se darrere Esquerra Republicana, és posar en risc tot això. Al final, les alcaldies que li queden, que la principal és el Prat de Llobregat, són les heretades de les antigues estructures d'Iniciativa.
1: 5 minuts, ara falten 4, de fet, per arribar a 3:15. Anem a publicitat i de seguida reprenem l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Encara tenim més temps de parlar-ne.
2: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
5: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
6: D'acord.
5: Quin és l'autèntic operador 100% català?
6: Vera.
5: I el més ben valorat pels usuaris?
6: Vera.
5: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
6: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
5: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
6: Vera.
5: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
7: Torna la competició més boja del curs.
8: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
9: Ja nota.
10: Forquilla plana.
7: I un nou terreny de joc.
8: La diversió està més que garantida.
7: Torna fang!
11: Fang. Divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
12: Ai, que ràpid que passen les coses bones.
13: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
12: O els 10 dies Nissan...
13: Com?
12: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
14: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
15: No.
1: Edges for side of a dramatic... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
16: It's the moment to believe in the project.
1: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
14: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
16: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
1: Aquesta setmana, a Sóc i Seré, els nostres 20 concursants s'enfronten a un repte amb molts, molts llibres.
17: Es trobaran amb una sorpresa que no s'esperen gens i amb l'avantatge més potent de la història del programa.
14: Sóc i Seré. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
19: Entendre és obrir els ulls.
20: Obrir la ment.
19: Obrir la ment.
20: Obrir la ment.
18: Descobreix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: vitamines i sap per a tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Ja hi tornem a ser.
3: Onzena temporada del Tot Costa.
4: Por qué? ¿Por qué?
2: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
3: Nova temporada amb els vells clàssics.
4: No sé si són muy simpáticos. No sé.
5: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
4: No entiendo.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del periòdico Sara González, el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i l'economista Pau Llonc.
8: I en aquesta hora d'aquest 12 d'octubre, d'aquest dia festiu, estem parlant molt les perspectives de cara a les eleccions del 29 de novembre, molt marcades, molt especialment, ho deia abans l'Aitor, per la crisi de l'habitatge, també la crisi migratòria de Ceuta, sense oblidar l'impacte del possible retorn de Carles Puigdemont. Pedro Sánchez acaba de fer un missatge fa poquet a les xarxes socials, a X.
9: Hay muchas formas de vivir esta España nuestra, porque efectivamente somos muy distintos y eso está bien. Lo que nos une no es pensar todos igual. Que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos y que hoy forma parte de nuestro día a día. El derecho a opinar lo que quieras, a estudiar, tengas los recursos que tengas, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa, a ser y amar a quien quieras, a envejecer con dignidad, porque en nuestros colores caben muchas cosas. Los derechos que hemos conquistado como sociedad y los que quedan por llegar. Este 12 de octubre llevamos nuestros derechos por bandera, así que feliz fiesta nacional.
8: Missatge de Pedro Sánchez, amb una banda sonora curiosa, com a mínim, no?
10: Si no era una sardana.
8: Si no ben bé. I avui, coincidint amb aquesta, amb aquest 12 d'octubre, coincidint amb aquesta precampanya pel 29 de novembre, tenim diverses enquestes, ho dèiem abans, el Periódico, el Mundo, l'ABC, bàsicament van en la mateixa línia, que diuen que, malgrat tot el que s'ha viscut en aquests últims dies, doncs la cosa no ha canviat gaire. Continua havent-hi una còmoda majoria absoluta de Partit Popular més Vox. Tot això a les portes d'aquest 12 d'octubre, amb als actes institucionals del Dia de la Hispanitat. Anem, doncs, a Madrid. Dani Sáenz de Aja. Dani, com estàs? Molt bon dia.
11: Què tal, Freddy? Bon dia.
8: Com anirà aquest 12 d'octubre? Alguna novetat aquest any?
11: Doncs no, poques novetats, més enllà de que enguany potser desfilaran més unitats militars que altres anys. Per dir algunes dades, són 4.380 participants a peu, 144 vehicles terrestres i 82 aeronaus. Els actes comencen, com sempre, a les 11 en punt, que és quan arriben els Reis d'Espanya. Minuts abans ho fa Pedro Sánchez, sempre apura al màxim per evitar el màxim possible les xiulades del públic, però com ja és habitual els últims anys, la grada, la tribuna reial, és molt allunyada del públic, que per cert ja comença a omplir tots els voltants del Passeig del Prado, l'estan omplint de banderes d'Espanya, també d'armilles aquestes d'abric, que és molt típic entre la gent que ve a veure la desfilada, i militars també que venen amb els seus uniformes preparant-se ja per la desfilada, i com dic, comença a les 11, amb l'arribada del rei, el salt paracaigudista, la hissada de la bandera, i ja la desfilada aèria i terrestre, i això acaba vora 2:15, que és quan tota l'atenció es trasllada al Palau Reial. Allà hi ha el tradicional besamans, la recepció oficial a les autoritats de l'Estat, i és el moment que els periodistes tenen aquell moment de contacte informal amb polítics i amb jutges, moment també per preguntar, sobretot als jutges del Suprem, quin és el seu calendari per l'aplicació de l'amnistia que s'hauria de resoldre esta setmana, o per l'aixecament de la suspensió del dret a vot a les persones nacionalitzades amb la llei de Nets. Són dos fites importants que té el Suprem esta setmana, i també avui, com altres anys, és important estar pendent del capítol d'assistències i absències. Absència destacada, la de Santiago Abascal, que ja l'any passat no va venir perquè diu que no vol estar a cap acte on també sigui Pedro Sánchez. Abascal avui és a Ceuta acompanyat del líder de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, qui ja és Feijó, per tant no hi haurà foto a Abascal Feijó a la grada d'autoritats. La majoria de presidents autonòmics hi són, no hi són ni l'Endacari Bas ni la presidenta de Navarra, sí que hi serà el president Salvador Illa per tercer any consecutiu, trencant esta tradició de presidents de 14 anys que no hi anaven, presidents independentistes de la Generalitat. I entre els ministres, els qui destaca la seva absència són tres ministres de Sumar: Cira Rego, Pablo Bustindú i Mònica García, interessant també perquè estan en plenes negociacions per la conformació d'este front ampli.
8: Doncs haurem d'estar pendents dels gestos. Dani, qualsevol novetat, micros oberts, mil gràcies. Una abraçada.
11: Molt bé, adéu. Fins ara.
8: Saludem ara mateix la Lucía Méndez, també la periodista i analista política del Mundo. Lucía Méndez, què tal? Bon dia, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
8: Comentábamos antes que hoy hay diversas encuestas y vosotros en El Mundo publicáis una que viene a decir que, pese a todo lo que hemos vivido en estas últimas semanas, incluido el adelanto electoral, no cambia gran cosa. Ahora mismo las perspectivas electorales son bastante, bastante parecidas a las que había hace un mes.
0: Pues así parece, ¿no? Es curiosa la coincidencia de todas las encuestas, ¿no? Incluso también una que la semana pasada publicaba El País y la SER de 40DB. Bueno, yo creo que creo bastante en que las elecciones no se ganan en una semana o se pierden en una semana, sino en los años de gestión de cada gobierno o de cada oposición, ¿no? Es verdad que la primera semana de precampaña, cuando convocó las elecciones, pues la Moncloa y el presidente del gobierno están intentando hacernos creer o trasladarnos que están remontando, ¿no? Evidentemente eso no se ve en las encuestas, ya es una cuestión de fe, ¿no? Que podamos creer o no, que el PSOE puede remontar una situación prácticamente imposible. No hablamos nada ya de lo que está a su izquierda, que prácticamente, pues en este momento no, ni siquiera existe, ¿no?, una candidatura. Con lo cual, pues yo creo que sí que la izquierda está en situación complicada, pero es curioso, a mí me... Hay un dato en las encuestas. O sea, yo ya sé que el análisis, digamos, grande, amplio, es que el PP y Vox tienen mayoría absoluta. Pero hay un dato que a mí me parece, en fin, preocupante para el Partido Popular, ¿no? Que es que ninguna de los sondeos que se han publicado le da que crecen escaños, más bien decrecen escaños. Quien crece es Vox. Y creo que es una cosa significativa de cara a lo que, bueno, pues a lo que, si se confirman estos datos, podría significar para el gobierno de España, creo.
8: ¿Qué implicaciones podría tener?
0: Pues es que no lo sabemos, ¿sabes? Yo creo que nadie lo sabe en este momento. Evidentemente, un Vox con 70 escaños o con 65 es un Vox con capacidad y fuerza para negociar el gobierno del Partido Popular, porque yo creo que sí hay algo claro también, es que ambos dos partidos se están comportando como si realmente, dando por hecho que efectivamente tienen la voluntad de gobernar juntos. Bueno, el día siguiente de las elecciones sabremos un poco cuáles son las consecuencias, o a lo mejor tardamos un poco más, pero evidentemente tendrá consecuencias, porque sí que es verdad que el Partido Popular podrá decir que ha ganado y Alberto Núñez Feijóo pues será presidente del gobierno, pero yo creo que a un precio probablemente más alto del que le gustaría o del que él había previsto.
8: Evidentment, ara estem en aquests dies en què doncs, hi ha totes aquestes travesses i hi ha aquestes enquestes. Ahir a TV3, aquesta nit, al programa Vèrtex, hi havia l'Ivan Redondo, antic doncs, assessor molt, molt estret de Pedro Sánchez, que deia que aquestes eleccions estaran molt més ajustades al que diuen ara les enquestes.
10: Os diría la importancia de un escaño. No es solo que el consorcio PP y Vox no tengan 176, sino que en realidad el reto para la izquierda es mantenerlos en 172 donde están ahora. Mi impresión, 10 escaños y un penalti. No hay una supermayoría de 200 diputados del consorcio PP y Vox.
8: Esto es lo que decía Iván Redondo anoche en TV3. Lucía, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, a ver, Iván Redondo no es una persona objetiva. Quiero decir que, claro, escuchamos voces distintas y, por supuesto, con toda la legitimación para dar su opinión, pero Iván Redondo no es una persona objetiva en el sentido de que no es un analista que esté al margen del PSOE ni de Pedro Sánchez. Es decir, es una persona que ha trabajado estrechamente con el presidente del gobierno y, por tanto, su opinión, será tan importante como cualquiera, pero no demos por hecho que algunos de nosotros tenemos la bola mágica, ¿no? O sea, la bolita mágica para ver el futuro. Yo creo que eso es una opinión que él da. Ha dado otras en el pasado que no han estado muy acertadas, ¿no? Por ejemplo, él opinó que Yolanda Díaz podía ser presidenta del gobierno, ¿no? Digo, por decir algo que no tengo yo nada en contra de Vivar Redondo, pero bueno, yo creo que hay que tomarse las opiniones en este momento, hay que tomárselas con un poco de calma y con un poco de distancia, ¿no? Y con un poco de mirada crítica.
8: No, y además es verdad que las encuestas, como comentabas tú, aparte de intención de voto, hay otras cuestiones que pueden ser significativas. Por ejemplo, en la del Mundo, 2 de cada 3 electores, el 62,8%, creen que la legislatura ha sido negativa o muy negativa. Son estas cosas que normalmente suelen pesar el día de las elecciones.
0: A ver, yo en los años que llevo, que ya son muchos, de mirada y de información política, siempre sucede lo mismo, ¿no? Cuando un gobierno es, penalizado porque su gestión no satisface a los ciudadanos, normalmente ese gobierno es castigado. Yo particularmente creo que el tema de Ceuta, que ahora mismo pues parece que ya no existe, pero sí. Yo creo que el tema de Ceuta ha penalizado muchísimo al presidente del gobierno porque no fue capaz de tomar decisiones y por la situación social en la que ha vivido Ceuta. Pero es verdad que hay una coincidencia general demoscópica en que esta legislatura no ha sido satisfactoria para la mayor parte de los ciudadanos de españoles. En eso coinciden, yo creo, todos los años, y eso efectivamente es un elemento fundamental a la hora de analizar cómo se van a comportar los españoles en las urnas del día 29 de noviembre.
8: La Lucía Méndez es periodista y analista política del Mundo. Lucía, muchísimas gracias una vez más. Cuídate mucho. Un abrazo.
0: Gracias. Buenos días a todos.
8: Adéu-siau. Pera, que et sembla això que diu l'Ivan Redondo? És veritat que l'Ivan Redondo té el biaix que té, diguem-ne, però tots el tenim.
12: I aquests diaris que publiquen enquestes dient que està tot perdut són diaris que volen que caigui el govern com a prioritat nacional. Per tant, tothom té els seus biaixos i per tant, ja ho veurem. No em referia al periòdico.
8: Perquè el periòdico...
12: No, m'estava referint...
8: Aquí la Sara com a representant...
12: Sí, sí. M'estava referint al Mundo i a l'ABC...
8: Però s'assemblen bastant,
12: No,
8: s'assemblen bastant.
12: Però deixa'm dir-te algunes coses sobre l'enquesta, 3 coses en concret. La primera és que, ho ha dit la Lucía Méndez també, que la tinc per molt bona periodista, que una de les coses que és evident, i que ho reflecteixen totes les enquestes, és que el PP cau i que Vox puja molt. Sí. Això fa que hi hagi partit, o sigui, perquè el PSOE, tot i que ve de molt enrere, això és evident, no ho nego, té alguna possibilitat de quedar per sobre del PP. I això té implicacions polítiques importants. I això també ho diuen totes les enquestes. La segona cosa que diuen totes les enquestes, o almenys la del periòdico, perdó, que és la que m'he mirat bé, però que ja ho he vist en altres llocs, és que el vot directe guanya el PSOE. A l'enquesta del periòdico, que diu que no hi ha partit. Però si tu et mires les tripes, perdó, com es diu en català,
13: els budells,
12: els budells, sí. La lletra petita... resulta que dona 5 punts d'avantatge en el vot directe en el PSOE i el PP. Llavors li apliquen una fórmula, una cuina legítima, perquè això passa sempre en les enquestes, però que parteix de la base de l'enquestadora, que diu no hi ha partit. Mm. I, per tant, li aplica la seva fórmula considerant que no hi ha partit. Però el vot directe, sorprenentment, són 5 punts d'avantatge del PSOE respecte al PP. I després hi ha una última cosa que jo crec que no la podem oblidar a l'hora d'analitzar aquestes enquestes, que és que està demanant el vot per sumar. Sumar no es presenta a les eleccions. En aquí, l'espai de l'esquerra, del PSOE, encara no s'ha organitzat. I, per tant, hi ha molta gent expectant que després de veure com això acaba, decidirà el seu vot. Si se'n va a l'abstenció, si vota el nou espai de Frente Amplio, o vota el nou espai, l'espai de Podem amb Esquerra, o fa vot útil cap al PSOE. Per tant, aquí hi ha una pila de gent expectant de veure com aquest espai s'acaba de reorganitzar, i que serà llavors quan podrem tenir enquestes més acurades per veure quina és la perspectiva de cara al 29 de novembre.
8: Clara.
14: Sí, jo crec que les enquestes apunten a unes tendències, però altra cosa és què acabi passant després el 29 de novembre. El 2023 tampoc teníem cap enquesta que pronostiqués que al final tot dependria del vot de Carles Puigdemont i que seria possible la carambola que ha fet viure aquesta legislatura durant 3 anys, no? Vull dir que... És veritat que la ciència demoscòpica doncs intenta captar cap a on anirà el votant, però no sempre ho acaben de captar tot, no? Sobretot en una època, que és la de passar pantalles, on les successives crisis és que ens en ve una de sobre que encara no hem paït l'anterior. Què vull dir amb això? No sabem d'aquí 7 setmanes quin serà el context polític per anar a votar el 29 de novembre. No sabem si hi haurà una crisi de Ceuta reeditada en algun moment, no sabem fins a on arribarà l'impacte, per exemple, de la vaga general de l'11 de novembre, de com derivarà el malestar i la ràbia, no?, que s'està expressant també al carrer, a les acampades. No sabem si sorgirà una crisi nova, no sabem l'impacte que podrà tenir el fet de que estiguin hiperactius també els agents que volen que guanyi les midterm Donald Trump, perquè també hem de tenir en compte les ingerències externes que podran produir-se en aquesta campanya, que també els experts apunten que poden ser bastant importants. Ara, aquí la tendència és, que ens diuen les enquestes, que de moment el PSOE no remunta, però insisteixo, queden 7 setmanes, veurem si això pot anar cap amunt o no. Després, que no és PP qui capitalitza el fet que el PSOE no remunti, sinó que és Vox qui creix perillosament, i jo entenc que aquí hi ha d'haver-hi també una preocupació de Feijó, de fins a quin punt doncs, guanyar amb les mans lligades doncs, pot ser una victòria, diguem-ne, agredolça. No? I després també Pedro Sánchez, veient el que hi ha a l'esquerra, crec que com a mínim el que busca és aspirar a una derrota dolça, no? Fent servir el mateix símil. És a dir, poder-se quedar com a mínim com a partit referent de l'esquerra, encara que sigui a l'oposició i intentant reconstruir-se de cara a les eleccions del 2030, que ha arribat a apuntar que ell podria tornar a ser candidat i que, per tant, no tindria cap intenció de marxar. I el que apunten també les enquestes és aquesta davallada de Sumar a, com a mínim, la meitat dels diputats que té ara, que en té 31, però és veritat que encara no tenim la fotografia final i, per tant, haurem d'estar atents a quines tendències apunten les enquestes i l'impacte Rufián, que també d'alguna manera influirà.
8: Ara que parlàvem d'aquesta entrevista de l'Ivan Redondo i TV3, ell també parlava justament d'això de Vox.
10: ¿Sabéis cuál es la segunda fuerza a nivel estatal en este momento? Vox. No es el PP detrás del PSC. Es Vox. Hay un elector de Orriols, de Alianza Catalana, que va a votar a Vox en estas elecciones.
8: Això és el que deia l'Ivan Redondo també aquesta nit a TV3. Aitor.
15: Sí, anava a dir que Ivan Redondo, que jo l'admiro molt perquè trobo que és un tio molt crac, però deia la Lucía que no era objectiu. Bé, que se salvi qui sigui objectiu, jo tampoc ho soc. El Pau ho sap molt bé. L'Ivan Redondo, jo crec que en aquesta campanya està jugant una miqueta el paper que va fer Zapatero en les altres eleccions. És a dir, Sánchez i Alina va bé que hi hagués algú, no? En aquest cas era militant socialista i expresidente del gobierno, que anava per tot arreu, no?, a fer campanya. Ara no pot fer aquesta campanya perquè ha caigut el mite i Ivan Redondo intenta donar una base científica al que és el relat, no?, de la Moncloa, que em sembla molt interessant. El que passa és que la gran diferència entre... És veritat que el 23J ningú s'esperava el resultat i que hi havia moltes enquestes que fins i tot donaven més de 200 diputats a PP Vox i al final ens vam trobar amb aquesta carambola que ara deia la Sara. El que passa és que hi ha una diferència. I la diferència és que hi ha molta gent a les Espanyes que no perdona, per exemple, el tema de l'amnistia, una... I després també hi ha una altra gran diferència, i és que el PSOE s'ha cremat moltíssim, i s'ha cremat moltíssim, entre d'altres coses, perquè, per exemple, la gent també vota en funció de la cistella de la compra. És a dir, no hi ha res que castigui més a qualsevol polític, siguis d'esquerra, siguis de dreta, siguis independentista, no siguis independentista, que la cistella de la compra. I aquests partits, quan han pogut acompanyar la gent, han pogut decidir, en matèria fiscal, si fer una miqueta més fàcil la vida de la gent, han decidit no fer-ho. També en el Parlament de Catalunya, és a dir, es podria haver deflactat l'IRPF, no en tots els seus trams, perquè evidentment la gent que més té més ha de pagar i segurament aquesta gent haurà notat la cistella de la compra, però poden seguir estalviant, però és que hi ha molta gent que no pot estalviar i els està pujant la cistella de compra i això pesarà i pesarà molt en les urnes. Però a més hi ha una altra gran diferència, no només la patacada de Sumar, és que Vox, a diferència del 23J, està disparadíssim. Està molt disparat. I la llei d'Hondt, que ens porta a un bipartidisme imperfecte, ho és, però és més imperfecte quan el tercer té aquesta potència, no?, tan, tan bèstia. No oblidem que la gent que és menor de 40 anys, la seva primera opció política és Vox. I ho és amb uns percentatges de vot, especialment per la gent més jove, molt al·lucinants. Molt al·lucinants. Jo vinc de Madrid aquest cap de setmana. I... En les converses d'aquestes birres que diu l'Ayuso, que són tan famoses a Madrid, jo m'he quedat esparverat de la de gent que està disposada a votar a Vox, gent que no m'ho hagués pensat mai. I per tant, és una cosa molt difícil ara mateix de mesurar en la demoscòpia, però sí que ens ve a dir que aquesta suma que en el seu moment semblava que es podia frenar i es va acabar frenant, ara pràcticament no es podria frenar. I simplement... em mullaré una miqueta. Crec que l'objectiu del PSOE és morir matando. I em mullaré perquè ho vaig escriure fa un any. És a dir, l'objectiu del PSOE, el seu gran objectiu seria quedar primer, i així s'acaba aquella història de tiene que governar la lista más votada, perquè evidentment Feijó no renunciarà, malgrat que pogués arribar cada segon, a governar. I em mullaré una miqueta més. Crec que Vox no demanarà entrar al govern aquesta vegada, no almenys immediatament. Per què? Perquè se senten molt més còmodes en l'oposició, marcant el rumb en l'executiu de Feijó, fent-lo molt ingovernable, cosa que també li aniria molt bé al PSOE per dir, mirat, jo ja us ho vaig dir, yeah. I sobretot perquè en el calendari no se'ns pot oblidar que en menys de pràcticament sis mesos, quan es configuri el govern, anem a unes eleccions municipals i autonòmiques en alguns casos, i a Vox el que li interessa sobretot és pensar en aquest sentit, és molt més còmode estar a l'oposició.
14: Si hi ha governen junts amb el Partit Popular, a les autonomies.
12: Sí, però... jo també, ja que has posat la juguesca, pues, jo dic que sí que voldrà entrar a governar i de vicepresident i marcant el rumb del govern. Pau.
16: Sí, disculpeu perquè m'he desconnectat per problemes tècnics uns minuts i llavors ara m'ha costat tornar a connectar, eh? Però entenc que estàveu parlant del tema de Redondo, de l'Ivan Redondo i tal.
8: Sí, encara parlant de la qüestió de les perspectives, sí, dels uns i dels altres, de cara al marge de la qüestió de les esquerres que hem comentat abans, una mica de les perspectives que hi ha de cara a les eleccions del novembre.
16: Sí, jo comparteixo molt el que ha dit el Pere, no? De que en realitat en un escenari així les enquestes no ho sé ni si tan sols en clau tendencial expressen alguna cosa. Vosaltres hi enteneu més que jo, però penso que en un escenari en el que ni tan sols està clar qui es presenta on fent què, perquè encara ho estem desllorigant, i a més, on sabem que les enquestes tenen un caràcter més performatiu que descriptiu moltes vegades, és a dir, els caps de comunicació dels diferents espais doncs, intenten que les enquestes mostrin el que els interessa que mostren, Redondo inclòs, diguéssim, doncs no sé si són molt representatives i significatives respecte al que ha de passar. Sigui com sigui, si aquest mar de fons que es veu, sobretot l'augment de Vox i la possible suma de PP i Vox, acaba cristal·litzant, doncs la veritat és que l'escenari és el que és. Ja no és un escenari només d'encariment, perquè això no depèn de l'economia espanyola, ni tan sols depèn pràcticament de quin sigui el resultat electoral, que és el tema de la inflació induïda pels conflictes a nivell internacional. Ja no és només aquest conflicte i l'empobriment paulatí, sinó que és la privatització de les pensions, que està a l'agenda de Vox, arraconar el català del sistema educatiu, que és la seva agenda també, retallades en sanitat dures, augment de la despesa militar, revertir totes les conquestes en clau de gènere dels darrers anys. Llavors, quan tot això estigui sobre l'agenda política espanyola, si realment les enquestes es confirmen, potser mirarem enrere i aquestes discussions de les que hem estat parlant a la primera fase de la tertúlia entre, no ho sé, Colau i Rufián, jo crec que ens faran molta gràcia. Ens faran molta pena i molta gràcia. Les suposades posicions irreconciliables entre la iniciativa històrica i l'alcalde de Sant Fruitós de sa mare de no sé quin lloc d'Esquerra Republicana. O sigui, crec que en realitat hi ha molts discursos abrandats sobre la necessitat històrica de construir un pol, podríem dir, per fer front a la involució i a la barbària que ens ve, però a la vegada molta incapacitat pràctica d'assumir les conseqüències del que ve i, per tant, ser valents i ser audaços. I aquesta és la duresa i la tristesa i el que realment genera frustració. Si això es revertís en les properes setmanes, com va passar les darreres eleccions, no és impensable que pugui haver-hi un resultat diferent. Penso que no és impensable i que el que hem de fer des d'aquí, amb la responsabilitat que tenim, és no plantejar que això és impossible, sinó dir que els que poden fer-ho possible s'han de posar les piles, perquè si no el que ve és un infern. A Catalunya i a l'estat espanyol ve un autèntic infern.
8: És a dir, que tu veus partit encara, creus que hi ha partit?
16: Jo crec que n'hi ha d'haver. I parlant amb persones dels diferents espais, el que veig és que hi ha persones rellevants que no ho descarten.
15: No hi ha cap dada científica que doni que hi hagi partit, eh? Em sap molt de greu, però és que a mesura que es va decidir la gent...
16: Estava parlant de les reconfiguracions electorals. Sobre les dades científiques, bueno, com bé saps, i això sí que li vaig sentir al Redondo, també donat les particularitats de la llei d'on, doncs podrien haver-hi molts llocs on un escenari una mica més esperançador per l'esquerra fes que caiguessin aquests diputats de Vox, no sé, o sigui, tampoc hi havia gens de partit a les darreres eleccions.
12: Però dades científiques, Aitor, o sigui, l'Ivan Redondo diu que va estar del canto d'un duro, la cosa, i el CIS diu que hi ha partit, i la gent se n'enfot del CIS, però les últimes eleccions és l'únic que el va encertar.
16: Exactament.
12: O sigui, per tant, dades científiques n'hi ha de tots cantons.
15: Amb les forquilles que dona el CIS jo també encertaria, eh? Semblen fetes per Aramis Fuster, bàsicament.
12: Vale, però, no, però l'important, perdona un segon, Néstor, perdona, eh? L'important no és la forquilla, és si diu si hi ha partit o no hi ha partit. Si diu que hi ha partit, la va encertar, és l'únic que deia que hi havia partit, i tots els altres deien que no hi havia partit, i no la van encertar. Ara hem de considerar que aquests que no la van encertar són els únics que, les úniques dades científiques? Doncs pues no.
15: No, jo el vinc a dir que hi ha un denominador comú a totes les enquestes,
12: menys més enllà de les forquilles. I la de l'Ivan Redondo.
15: Sí, de totes les forquilles, i és que pràcticament els blocs estan com estan, i que hi ha, on les províncies eren són tradicionalment d'esquerres, el vot a la dreta i l'extrema dreta està per sobre del 50%, i aquelles que eren més de dretes està per sobre del 60%. I a més, et dic, com et deia abans, és que hi ha molta gent que diu, sí, em pot fer molta por tot el que tu vulguis, però a mi em fa por també el dia a dia. La cistella de la compra està com està, l'habitatge està com està, les esquerres i l'extrema esquerra porten governant 8 anys i han fallat a moltíssima gent. Escolta'm una cosa, que és una cosa que acostuma a passar a tothom, siguis de quin siguis.
12: Però
15: deixeu-me parlar, sisplau.
12: Sí, però deies que no hi havia dades científiques, no l'argumentari posterior.
15: Les dades científiques les he donat abans, és per no repetir-me.
12: El FIS diu unes altres. Bueno, i l'Ivan Redondo en diu unes altres.
15: Espera, deies, deixa'm acabar, jo t'he deixat acabar i tu no em deixes. Ha pujat un 10 punts la gent que ja té decidit el vot.
12: Segons quina enquesta?
15: Bueno, és igual.
12: No, segons quina enquesta.
15: Totes les enquestes.
12: La del CIS no, la de l'Ivan Redondo no.
15: Vale, ja està, és igual.
12: No, ja està,
15: és igual.
12: Totes les enquestes menys la del CIS i la de l'Ivan Redondo.
15: Jo sóc el primer que no vull que vingui un govern de PP-Vox. Sóc el primer que no vol que vingui un govern de PP-Vox, però no ens podem abstraure de que han passat diverses coses. Per exemple, Vox, ho estava dient, dades científiques, el tercer, quan està tan disparat, i això no va passar el 23J, és que l'Ivan Redondo i les enquestes del CIS ens diuen que el del 23J es podria tornar a donar, però és que el tercer no està com estava el 23J, està disparadíssim. I és la llum per a moltíssima gent, també gent d'esquerres. També gent d'esquerres que se n'han anat a Vox. Alguna cosa haurà fet l'esquerra perquè això estigui passant?
12: Sara.
14: Sí, jo reivindico la humilitat de reconèixer que no sabem què passarà el 29 de novembre. Sincerament, la fotografia final no la tenim. No sabem quin eix de campanya estarà manant en aquell moment, si seran les condicions materials o no, o serà un eix en què la gent vagi a votar en clau de si retrocedirem en drets o bé avançarem. I, per tant, donada aquesta fotografia on la tendència diu que la dreta i l'extrema dreta vol sumar, sí que estic d'acord amb el Pau, doncs que l'esquerra encara té una setmana per acabar de reconfigurar-se i determinar si supera o no supera els vetos creuats. Jo crec que en el cas de Catalunya la posició és irreconciliable, però encara queda tota la resta de l'Estat.
8: Doncs haurem de continuar parlant, perquè encara queden dies, evidentment, per aquestes eleccions. De moment, Sara González, Aitor Arriaga, Pere Rossinyol, Pau Llonch, moltíssimes gràcies, que, com dic sempre, en festiu té doble mèrit, això, eh? Vull dir que...
15: Vosaltres.
8: Sí, moltíssimes gràcies.
14: Gràcies.
8: Cuideu-vos molt, que tingueu fest, que vagi bé el que queda de dia de festa.
14: Igualment.
15: Vosaltres.
8: Un minut i mig, i arribarem a 10:15, i de seguida continuem al Matí de Catalunya Ràdio.
17: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
18: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, Quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
19: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
20: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
21: Només pel fet de comprar el cupó diari?
20: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
21: Mira que bé!
20: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
22: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
24: Amb Lidl Plus tria 6 búrguers de pollastre 2,99 i estalvia't un 20%. I 200 grams de nou sense closca 1,89 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
25: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
26: No és només un reality.
27: A què hem vingut aquí?
28: A guanyar!
26: Tampoc una cursa més.
27: Para! Epa, Raquel!
26: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
29: Vaig al límit amb tu.
30: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3Cat.
31: Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
32: Avui, a partir de les 9 del vespre, Tenerife-Girona.
31: Els gironins volen mantenir el rumb ascendent a la classificació.
32: Avui, a partir de les 9 del vespre, Tenerife-Girona.
31: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés al capdavant i la narració d'Eduard Solà.
32: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: Un quart i un minut, doncs, al matí de Catalunya Ràdio, en aquest dia en què, doncs, tenint en compte molt especialment la data que és, el d'aquest 12 d'octubre, amb aquestes celebracions del Dia de la Hispanitat, abans en Dani Sanyedeaj ens deia des de Madrid que ja començaven a escalfar-se els motors de cara a aquestes celebracions, i sobretot avui hi haurà aquestes recepcions en què hi haurà, com ens deia ell, aquestes converses informals amb periodistes, és a dir, sense micròfons, però on, doncs, no només polítics, sinó jutges i companyia, doncs, donaran una mica la percepció de com està el panorama, i això, evidentment, com ara comentàvem amb l'Àcora, amb la mirada molt, molt posada a les eleccions del mes de novembre. Unes eleccions del mes de novembre que s'han centrat o que estan tenint un eix molt, molt important en aquesta precampanya i ho serà segur durant la campanya, com és la crisi de l'habitatge i el cas de la Mari Carmen com a detonant. Ho volem abordar des de la perspectiva econòmica amb l'economista i catedràtic i col·laborador d'aquest programa, el Santiago Niño Becerra. Professor Niño Becerra, com estem? Molt bon dia.
33: Què tal? Bon dia, bon dia.
8: L'habitatge és un d'aquests temes recurrents que fa temps que en parlem amb vostè, però ara serà un dels temes centrals en aquestes eleccions. El Consell de Ministres ha aprovat bàsicament dos decrets que, entre d'altres mesures, restringeixen les operacions dels grans tenidors, és a dir, els propietaris que tenen molts pisos, i en teoria reforcen la protecció dels llogaters vulnerables. Ara els desgranem, però d'entrada, així per fer la pregunta general, aquestes mesures poden canviar de debò les regles del mercat, com l'entenem o com l'hem entès fins ara?
33: No. A veure, el problema de la vivenda a Espanya, els problemes de la vivenda a Espanya, bàsicament són dos. És a dir, el tema dels preus disparats és una conseqüència. Aquests dos problemes penso que són, primer, que l'oferta és insuficient. L'oferta, cuidado, l'oferta de vivenda residencial. En el darrer informe la darrera actualització del Banc d'Espanya, que periòdicament actualitza el seu informe, parla de que ara per ara calen a Espanya 750.000 vivendes residencials, d'ús residencial. Altres usos no entrem. Aquest és el primer problema. Amb un decret o amb dos decrets això evidentment no es soluciona. En segon lloc, el segon problema és que l'oferta de moment és el que és. És a dir, des de que es decideix fer una promoció de vivendes fins que aquestes vivendes s'entren, passen anys. Almenys fins ara. Llavors, s'ha de comptar amb l'oferta que hi ha. Llavors, amb aquesta oferta, els salaris són insuficients. Llavors, clar, aquests dos problemes, amb tot el ben intencionat que siguin aquests decrets, jo crec que no solucionaran en absolut la problemàtica.
8: Vostè deia que segons aquestes dades del Banc d'Espanya falten pisos de caràcter residencial. Falten pisos o falten pisos a preus assequibles?
33: Bueno, a veure, la pregunta, sí, la matització crec que és correcta. De tota manera, home, si no posem cap límit al preu, podríem trobar, o sigui, no és difícil trobar vivenda, sense límit. Ara, encara que posi un límit de 2.000, 2.500 euros, que està molt per sobre de la mitja, del lloguer mig, no es troba, És a dir, és difícil. Amb preus, diguem-ne, amb una certa lògica. Però, de tota manera, torno a dir, la matització és totalment correcta. Des de fa 70 anys, a Espanya, el primer, el franquisme, i després tots els governs posteriors, i quan dic tots, estic dient tots, van apostar per la vivenda de propietat. De fet, si veiem l'estadística de vivenda de protecció oficial, que a Espanya s'ha construït molta, ara molt poca, però molta s'ha construït, aproximadament 6 milions i mig de vivendes, pràcticament el 95% són de per venda. Per què? Bueno, pues perquè, torno a dir, des del franquisme, per una sèrie de motivacions ideològiques, pràctiques, econòmiques, de negoci, etcètera, etcètera, es va apostar per la vivenda de venda, no? De compra. Llavors, la vivenda social de lloguer amb proteccions llargues, amb lloguers estables, a Espanya s'han deixat de banda. Al contrari, per exemple, que ha passat a altres zones com Àustria o Països Baixos. Aquí a Espanya s'han deixat de banda. A França també, bastant de banda, s'han deixat. A Itàlia s'han tingut més en compte que Espanya. Espanya, en aquest sentit, és un país absolutament abandonat. Ha abandonat, torno a dir, des de fa 70 anys la vivenda social. Però és que a sobre, la vivenda de protecció que es va construir per la venda, les proteccions eren, el període de protecció era molt curt, 15-20 anys com a màxim. Cert. Llavors, una vegada el període s'havia acabat, amb uns ajustos que duraven molt poc, ja passaven al mercat lliure. Llavors, clar, si vostè em pregunta, però llavors es pot dir que Espanya, d'una forma conscient, s'ha deixat de banda la vivenda social de lloguer? Jo crec que sí.
8: De manera conscient,
33: Sí, totalment conscient. Bueno, perquè a l'enfoque que es va donar, torno a dir, des de fa 70 anys a la vivenda, va ser orientada al negoci. Hi ha una entrevista molt interessant que jo, sincerament, suggereixo a totes les persones que ens estan sentint que la llegeixin, perquè val la pena. És una entrevista que va publicar el diari ABC el dia 2 de maig de l'any 1956, el llavors ministre de la Vivenda, el senyor José Luis de Arrese. Llavors, aquest senyor ho deia claríssim. Queremos un país de propietarios, no de proletarios. Llavors, a partir d'aquí, es va posar en marxa una política que, torno a dir, els governs democràtics no han variat.
8: Entrant en el decret aquest, en els dos decrets que s'han aprovat, el primer prohibeix fins al 2030 la compra d'habitatge quan es vulgui adquirir un immoble per un preu inferior al 70% del valor de mercat. S'entén que amb això es vol, d'alguna manera, frenar els fons o el que diuen els grans tenidors. Serà útil? Servirà això, professor?
33: Sí, tot dependrà del que vulguin, de l'estratègia dels fons. És a dir, hem de tenir en compte que els fons d'inversió a Espanya tenen molta vivenda. Llavors, aquests fons tenen una estratègia d'inversió. Aquesta mesura pot ser interessant, però jo crec que de cara a evitar aquest negoci o aquesta política, aquesta estratègia del fons, és més interessant la prohibició de que es puguin vendre la vivenda que tenen amb un horitzó a llarg termini. No? Llavors, aquí sí que es tindrà de veure la resposta dels fons d'inversió. De tota manera, torno a dir, és a dir, està bé aquest decret, aquest punt, no està malament, l'especulació es redueix, però no resol el problema de la manca d'oferta.
8: És a dir, és un pedaç, és una tirita.
33: Sí, exacte, exacte.
8: Una altra qüestió, a vostè ara deia, veurem com es comporten els fons. Hi ha fons quants dies que s'està dient que els fons immobiliaris estan retirant-se del mercat d'alguna manera per aquesta regulació. Això hi ha qui ho veu com una cosa positiva, diguem-ne, però també hi ha qui diu alerta perquè això pot encara reduir més l'oferta, justament.
33: Bueno, a veure, si els fons es retiren... Clar, per què es retiren els fons? Els fons es retiren perquè no estan obtenint o aquesta legislació pot impedir que obtinguin la rendibilitat que ells busquen.
8: Clar.
33: Llavors, aquestes vivendes són propietat dels fons. Si els fons se les treuen de sobre, se les venen, algú els hi comprarà. Mm. Bueno, evidentment poden quedar buides, sí, és veritat, poden quedar propietat dels fons, però buides. De tota manera, els fons d'inversió no són amants d'aquestes estratègies, eh? Mm. Aquestes entitats viuen d'obtenir rendibilitats molt ràpidament i el més grans possibles. És a dir, que quedin buides, sincerament no ho veig.
8: Yeah.
33: Bé, algú comprarà aquestes vivendes. És a dir, si quan siguin els fons d'inversió es venen les vivendes, algú els hi comprarà. Qui els hi comprarà aquestes vivendes? Aquesta és la pregunta. I a quin preu sortiran? Si surten a un preu de mercat, per vendre, eh? Si surten a un preu de mercat, entrarem amb la dinàmica de quantitat de persones, fonamentalment joves, que no poden accedir a la compra d'una vivenda per dos motius. Primer, perquè no tenen estalvis per donar l'entrada i perquè no poden accedir a una hipoteca. Llavors entra aquest programa de Tu Casa, que també contempla el primer decret, que és una línia de financiació de l'Institut de Crèdit Oficial de l'ICO, que dedicarà per això 10.000 milions d'euros per donar préstecs d'interès zero entre 10 i 30 anys per cobrir la part aquesta que no poden assolir d'estalvi per accedir a una hipoteca. Bueno, està bé, és a dir, està bé. La pregunta... o sigui, una part, suposem que resol aquest punt, resol l'estalvi previ que una persona, que un jove, necessita per accedir a una hipoteca. Però és que el segon problema és que l'entitat financera li digui no a vostè, vostè no reuneix les característiques per accedir a un préstec hipotecari. Mm. Perquè no té una feina fixa, perquè el seu no sé què, perquè l'aval... 50.000 raons. I llavors, clar, és a dir, el problema continua...
8: I continua patxat. Sent, clar.
33: Exacte.
8: A més, vostè deia una cosa dels fons que jo trobo molt, segurament, i vostè em corregirà, però dona una mica la sensació que és el moll de l'os d'aquesta situació, que quan un fons d'inversió té uns pisos, busca una rendibilitat immediata i molt alta. És a dir, busca una rendibilitat, segurament, què, del 10-15%, quan una persona que té un pis i el posa en lloguer té una rendibilitat del 2%, no? Més o menys?
33: Sí.
8: Ho he dit una mica a l'engròs, i vostè em corregirà.
33: No, sí, a veure, això és cert. Però, clar, és que la característica de... És a dir, un fons d'inversió que tingui 2.000 pisos per llogar manega uns números, té accés a una sèrie de possibilitats que una persona, això que diuen un petit propietari, que té un pis que ha comprat a base d'uns estalvis i que lloga, suposant que tot li surti bé, no té. És a dir, la possibilitat de pressió que té un fons d'inversió, un particular que té un pis no la té.
8: Clar.
33: Llavors, Llavors, de tota manera, torno a dir que si demà, que no passarà, si demà sortissin d'Espanya tots els fons d'inversió, això tampoc solucionaria el problema. És a dir, perquè l'oferta de lloguer sota el meu punt de vista baixaria, a no ser, cuidado, a no ser que aquestes vivendes del fons les compri un organisme públic. Clar. Llavors la cosa canviaria. És a dir, si us diu, no, és que el Fons X vol sortir d'Espanya, llavors ven aquestes vivendes, jo que sé, un govern autonòmic, o es crea una entitat estatal per comprar les vivendes i després les posa en lloguer social. Llavors és una altra història. Mm. Bueno, però, perdoni, cap govern autonòmic...
8: no ho pot assumir, això.
33: No, exacte. Mm. Ni tampoc a l'Estat. És a dir, l'Estat... Espanya té uns problemes de dèficit molt important. És a dir que en pura lògica, aquestes vivendes als fons d'inversió sortiran a un mercat de compra-venda. I algunes es vendran, evidentment, per descomptat. Però moltes, les persones que necessiten una vivenda no tindran accés a accedir, valgui la redundància, a un préstec hipotecari perquè, bueno, per les seves característiques personals.
8: I la qüestió de... Ho dic perquè, sobretot des dels propietaris, s'ha dit molt que aquí el que caldria fer és avantatges fiscals. És a dir, això en principi la nova regulació també preveu donar avantatges fiscals als propietaris que abaixin els preus del lloguer. Això funciona, els avantatges fiscals, en aquest
33: sentit? Però és que... Una altra vegada, això no incrementa l'oferta.
8: Clar,
33: és a dir,
8: clar, clar.
33: És a dir... una persona, un propietari, li diuen, miri, vostè tindrà una reducció fiscal de X si vostè baixa el preu del seu lloguer un tant per cent. Aquesta persona pot fer números i dir, vale, correcte, però el pis continua sent el mateix. És a dir, no és que es posin en marxa un increment d'oferta. Clar, es podria pensar que aquesta mesura pot interessar als propietaris de vivendes buides, que, entre parèntesi, a Espanya hi ha 3 milions de vivendes buides. Algunes no són habitables, Es tindria de fer una inversió molt important. Potser a una persona que té una vivenda buida li podria interessar aquesta via. Li podria interessar una persona o un tenidor que tingui diverses vivendes. Li podria interessar. Però en qualsevol cas, jo crec que és una mesura que no incrementa l'oferta a curt termini. Que torno a dir, el problema de l'oferta insuficient és d'ara per ara. És d'ara mateix. Llavors, això ens porta a una altra història, no? És a dir, el dia 29 de novembre hi ha eleccions. El govern que vingui després, sigui el que sigui, i tingui el color que tingui, aquest mateix problema que tenim ara se'l trobarà. És a dir, no és allò de que... Bueno, aquest govern es suposa que la Diputació Permanent del Congrés aprovarà sencer el primer decret, que el Parlament va rebutjar en el seu moment, i el segon, bueno, pues, si no es modifica, pues no l'aprovarà perquè és la congelació del lloguer. Vale. Suposem que el proper govern que vingui, i torno a dir, sigui el que sigui, es trobarà amb aquest decret, en teoria el pot revocar, que jo personalment no crec, perquè tindria l'opinió pública en contra i jo crec que a la campanya electoral, evidentment, això sortirà, però la manca d'oferta els dos problemes, no?, que hem comentat, la manca d'oferta de vivenda, per una banda, i, segon lloc, el salari és insuficient, se'ls trobarà igual.
8: I serem on som ara.
33: Perdó?
8: I serem on som ara, no?
33: Exacte. És a dir, és que el problema de la vivenda continuarà sent exactament igual el 30 de novembre que el que és el 12 d'octubre.
8: No haurem de continuar parlant. De moment, doncs, com sempre, moltes gràcies al professor Núñez Becerra per fer-nos de guia amb aquestes normatives.
33: Molt
8: professor,
33: bé.
8: Una abraçada, que vagi molt bé.
33: Gràcies, bon dia, bon dia.
32: D'aquí uns minuts, al matí de Catalunya Ràdio...
0: Parlarem amb l'actor David García Coll i amb el músic Bruno Pitarch. Participen en l'espectacle Curiós del Cirque du Soleil a Barcelona, que es pot veure fins al 18 d'octubre.
1: I farem secció del cor amb Laura Fa. Sabrem tots els detalls de l'últim concert de Shakira a Madrid.
0: I a les 11, Àgora Esportiva per comentar el Barça-Getafe. També ens preguntarem què passa amb Mbappé i entrevistarem Andrés Iniesta.
1: Des de les 8 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
2: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
3: Entra a fundacio.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
4: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
5: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
4: La tradició es mou si la mous tu.
5: Tota la informació a firamediterrània.cat.
6: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda.

0: Comptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara mateix passen 6 minuts de 10:45 al matí de Catalunya Ràdio, en aquest dia festiu, en aquest dilluns. Queda només una setmana, ho sentíem ara, per poder veure l'espectacle curiós del Cirque du Soleil a Barcelona.

0: L'espectacle curiós del Cirque du Soleil a Barcelona és un espectacle que es va estrenar a Montreal ja fa temps, el 2014, però la pandèmia va obligar a aturar l'espectacle i ara es pot veure per primera vegada a Catalunya, fins al 18 d'octubre, al Districte Cultural de l'Hospitalet. Curiós, del Cirque du Soleil, és un muntatge que compta amb 50 artistes a la pista, una banda de 7 músics en directe i que arriba a l'Hospitalet després d'haver fet 3.000 funcions arreu del món. A aquesta hora volem saludar dues persones que formen part del repartiment d'entrada, en David García. David, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: David, tu fas el paper protagonista del científic, no?, en aquest espectacle. Com t'arriba aquest personatge?
1: Bueno, a mi me va arribar d'una manera un poquet curiosa, perquè la persona que el feia abans és un poquet com el meu mestre en el món del teatre, el meu mentor. Mm. Jo el vaig conèixer quan estudiava a l'Escola d'Art Dramàtic fa un munt d'anys i després va formar una companyia de teatre, van girar per tota Espanya i, bueno, després ell va entrar en la companyia, en el Cirque du Soleil, i uns anys més tard, fa d'hacia 4 anys, vam estar... jo estava en els Estats Units, l'espectacle estava en Washington i vaig veure allà l'espectacle i després ens van anar a sopar i ell em va preguntar: "Oye, tu pots fer el que jo faig?" I jo vaig dir: "Jo sí, clar que sí." I van continuar sopant i un mes més tard m'arriba a mi un mail del circ preguntant-me si volia fer un càsting per al seu personatge. I jo: "Què? Però què passa així?" Jo ho havia mantingut un poquet en secret. Tampoc ell sabia si m'havia d'oferir el seu personatge, però ell estava pensant en deixar-se la companyia i havia donat el meu nom com una persona que podia fer el seu paper. I al final, mira, em van agafar a mi entre tots els candidats.
0: D'un sopar, al Cirque du Soleil, eh?
1: Exactament. A voltes, els miracles passen.
0: En David García és un dels artistes del repartiment d'aquest curiós del Cirque du Soleil. L'altre és el Bruno Pitar, que aquí podem saludar ara mateix. Bruno, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal?
0: Bruno, i a tu com t'arriba l'oportunitat d'estar en aquest espectacle del Cirque du Soleil?
2: Bueno, la meva història és un poc llarga, perquè jo vaig fer el càsting... jo vivia a Mèxic en aquell moment. Va arribar la companyia a fer un càsting per a un altre espectacle que es diu Lucía, que està inspirat en Mèxic. Aleshores, jo vaig fer el càsting per aquell espectacle i ja en el càsting em van dir: "Ens agrada el teu perfil, però per a un altre show que acaba de començar." Aquell show que acabava de començar era Curious. Entonces em van dir: "Bueno, ja trucarem, perquè la plaça de guitarrista ara està ocupada i en algun moment o altre, pues, es lliurarà i et cridarem." Bueno, van passar 7 anys.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Però bueno, van mantenir la seva paraula i aquests 7 anys van complir justament exactament després de la pandèmia, no? Quan els shows van arrencar després de la pandèmia és quan em van cridar i quan jo em vaig incorporar al show.
0: David, fa respecte a actuar sota el nom Cirque du Soleil?
1: Sí, molt. Sobretot al principi. Clar, és que, primer, tu coneixes el Cirque du Soleil perquè has anat com a espectador, t'has sorprès, has dit: "Mare de Déu, què és això?" I clar, després quan et criden i estàs ahí en un escenari que és redondo, que caben 2.500 persones... Normalment, jo vinc del món del teatre i del teatre independent. Normalment actuem per a 100, 200, 500 persones, com a molt, però 2.500 persones... és molt, és massa. Jo me recordo la primera volta que vaig actuar va ser a Roma, un públic calent, i jo la primera volta em sentia com si fora Mick Jagger del Rolling Stones. Estava jo ahí, però és una meravella, què és això? Perquè reps l'energia de la gent que està amb tu, i sobretot en un públic com el de Roma, que és calent. Es nota molt i sí, impressiona al principi, i després el que passa és que

0: A mí el que más me agrada es estar rodeado de gente que es muy profesional, que tiene un talento y que lo dona todo en cada espectáculo. Y yo creo que es, mai ningú m'ha dit res de ei, has de posar-li, has de donar-li més, i això tampoc ho sentirà ningú dels meus companys, perquè jo crec que tota la gent dona el seu màxim en cada funció. Encara que estem cansats a voltes i que a voltes fan dos o tres funcions pel dia, dona igual, la gent dona tot el que té.
1: I tu, Bruno, tu que has acompanyat artistes del nivell, treballar en una companyia, i més com aquesta, deu ser diferent, no, per això?
2: És prou diferent, sí, a l'hora d'interpretar el show. És molt diferent, no? Perquè al final estàs en una escena viva, no? Que ocorreixen coses i que el músic, una de les seues feines, pues és acompanyar aquesta escena que està viva, no? Juguem amb l'error també, moltes vegades l'acròbata pot fallar, moltes vegades l'acròbata se pot sentir inspirat i provar coses noves, i nosaltres com a músic la nostra feina és acompanyar aquesta escena, no?
1: David, tu portes 800 representacions, t'hi veus molt de temps més?
0: No. De fet, ja l'any que ve canviaré i estaré uns mesos més. Ara ens anem, després de Barcelona, ens anem a Madrid i després a Londres. I jo després de Londres, en el mes de març, m'ho deixaré. Perquè ja seran 3 anys en la companyia. Jo normalment cada 3 anys en la meva vida, o cada 3 o cada 5 anys, busque canviar, no? I m'ha sortit una oportunitat de tornar a donar classe en l'escola on estava donant classe abans d'entrar en Cirque du Soleil. Me'n vaig a París, i que és una escola que on m'agrada molt com el seu espírit, que més que ensenyar a fer teatre, ensenyen a ser lliure damunt de l'escenari. Sí. I m'han cridat i és una cosa que m'ha eixit del cor, tornar allà. També és cert que jo com a actor, el meu treball és diferent als acròbats. Normalment un acròbat, quan més repetís, millor lis una cosa i més felices. Jo com a actor el que vull fer és, jo no busco la perfecció, jo busco ser feliç i passar-m'ho bé damunt de l'escenari. I per tantes repeticions he buscat moltíssimes maneres de passar-m'ho bé, encara ho faig, encara jo soc feliç damunt de l'escenari, però ja trobo que és hora de canviar.
1: I tu, Bruno, és hora de canviar o no?
2: No, per a mi no, per a mi encara queda aventura. Per a mi encara queda molta aventura, crec.
1: Sí? I encara hi ha ganes, eh? Encara m'empenta.
2: Sí, hi ha moltes ganes. La veritat que sí, ho penso molt, no? Dic, tal volta és el moment i dic, no, continuarem una miqueta més. A més, el tour plan que tenim a futur, pues m'avellís molt, perquè són terres que no mai he aixafat i pues m'avellís aquesta aventura.
1: El David García i el Bruno Pitar són dos dels artistes que formen part d'aquest espectacle Curiós del Cirque du Soleil, que es podrà veure per primera vegada aquí a Catalunya fins al 18 d'octubre al Districte Cultural de l'Hospitalet. David, Bruno, que vagin molt i molt bé i moltíssimes gràcies per explicar-nos. Una abraçada molt gran.
2: Una abraçada. Gràcies.
0: Una abraçada. Adéu, adéu.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: A les vostres cuines no hi poden faltar els 2 ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
5: La fruita i verdura d'Aldi és fresquíssima i té un preu inconfessable.
6: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
5: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
6: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 els 480 grams. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Marvin Himyar té 52 anys i és el propietari... He sentit un riure, amb el Himyar?
9: S'està encardant de tu, eh?
8: Per la meva pronunciació, del cognom.
10: Jo l'hagués pronunciat diferent, però no passa. Hauria dit Himyar.
8: Ah, val. Doncs això, quan llegim el guió, jo, l'assaig que hem fet, he dit exactament el mateix que ara, que és Himyar.
9: Sí, però he pensat, ja li diràs en directe que farà més gràcia.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
12: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat. Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Tres quarts i dos minuts d'onze. Laura Fa, com estàs?
15: Molt bé, què tal?
1: Molt bé, aquí, escolta, teniu doble mèrit, els col·laboradors que veniu un dia de festa?
15: Bueno, és aquesta festa que estic una mica pendent de la tele, perquè avui això de la cabra, i com està la família, reial...
1: Hi ha el paracaigudista, que hem tingut xou aquest any i tot això.
15: Sí, també aquest any?
1: No, de moment no, però ja ha passat més d'una vegada.
15: Sí, el paracaigudista, després que sí, la Leonor es va trobar amb un que li feia ullets, després ja...
1: Vam estar temps amb allò, eh?
15: Sí. Bueno. Després hi ha això del Palau Reial que li donen... saluden. Vull dir que avui estic una mica pendent i amb la ressaca encara d'Oques Grasses. Has anat...
1: No, he pogut anar cap.
15: Ets la resistència, tu.
1: No, és que em va pillar de vacances. Jo és que avui torno de vacances.
15: Com que
1: els que van pillar tot l'estiu m'han fet vacances al setembre.
15: Doncs tinc encara ressaca emocional, perquè a més vaig anar el dia 10. Suposo que tots van ser igual d'intensos, però... Sí. El dia 10, que van acabar plorant i... S'ho van gastar, em van semblar supergenerosos, perquè hi havia una producció allà molt bèstia que jo crec que ells volien que fes patxoca, però jo què sé, hem vist grups que es foten allà els tres a cantar, i no foten res, vull dir que em va semblar molt guai. Van a l'Aitana aquests dies, l'Aitana Bon Matí i l'Aitana Ocaña.
1: I l'altre.
15: El Piqué, bueno, molta gent a Ocaña. Tothom, menys tu.
1: Menys jo.
15: Sí.
1: Tu, parlem de Piqué. Parlem de Shakira, no? Amb aquest hi has anat? Algun concert de Shakira o no?
15: Amb aquest he tingut moguda perquè em va contractar la part de... Bueno, una gent que li porta una part de Shakira perquè promocionéssim el concert a xarxes socials. Es va anunciar la residència, diferents persones que fem contingut ens van oferir, escolta, feu publicitat, poseu el link... perquè, evidentment, no han fet sold out cap dia.
1: Yeah.
15: I, a canvi, us donem dues entrades. I vaig pensar, mira, anirem la Lorena, anirem per allà, a veure què pillem. I l'únic dia que jo estava a Madrid, em van anul·lar les entrades. No, es van petar la morralla, hi havia com 100 invitacions que havien donat i ens van dir fora.
1: Vaja.
15: Vaig pensar, a veure, no estic cap dia més a Madrid. Ens és igual, vull dir que no compleixen els acords.
1: Això és
15: la principal informació que ens puc donar, Shakira, però hi ha més coses, també.
1: Tenim algun... xou judicial entre Shakira i Gerard Piqué, ara en parlaves.
15: Sí, que es resoldrà aquesta setmana. Ja porta 8 mesos aquest tema. Ens hem assabentat aquesta setmana quan es van veure les cares aquí a l'Hospitalet, els jutjats aquí de l'Hospitalet. Però fa 8 mesos la Shakira va dir, escolta, el Piqué, en l'acord que vam fer amb la repartició del temps que passàvem amb els nens, durant el mes la Shakira passa 20 dies amb els nens i el Piqué 10. Després, totes les vacances són Nadal i tres períodes vacacionals que tenen els nens, que és Setmana Santa, Thanksgiving, Acción de Gràcies, Acció de Gràcies, serà en català, no?
1: Sí, Acció de Gràcies, sí.
15: I després, com una Setmana Santa que tenen al Fàbric, en total aquests tres períodes són de 9 dies consecutius, els nens també viatgen a Barcelona, i després a l'estiu venen el 70% del temps amb el pare i el 30% per la mare. Vale. Doncs aquests 5 períodes, els 3 aquests més curts, la Shakira va començar a demanar-li al Piqué, no, aquests 3 períodes els nens no viatjaran, has de venir tu a Miami. El Piqué va dir, a veure, jo no només vull que vinguin per mi, sinó perquè jo vull que estiguin arrelats a la cultura, a la meva família, sinó com els avis. T'ho imagina't, els avis només els veurien a l'estiu i al Nadal, saps? Vull que vinguin, estiguin amb els tiets... I no es posaven d'acord fins que han arribat a judici amb això. Aquesta setmana sabrem el resultat, però a més ja ha començat la guerra bruta un altre cop entre ells. Sí, perquè a part de que van El judici va durar 6 hores i mitja. Amb peritatges per les dues parts, van passar els nens per psicòlegs, psiquiatres, endocrins, especialistes de tot tipus, perquè ell el que diu, ui, mira que malament ho passen amb el jet lag i tal. Yeah. I clar, l'altre doncs, també va de buscar, aquí el porta l'advocat del Piqués, el Ramon Tamborero, que està aquí, el Francesc Macià, amb la Paula Tamborero, que són especialistes en dret de família internacional. I després ella va canviar d'advocada, tenia la Pilar Bañé, ara ha agafat la Carmen Varela, que és també especialista en temes de família. Llavors, a part de la guerra de fer passar per això els nens, a part de que els nens van viatjar abans de l'estiu a Barcelona perquè passessin una exploració per part de la jutgessa i la fiscal, que abans de l'estiu es va desplegar tot un protocol de seguretat que no es va assabentar ningú perquè era prioritari per la jutge que no ens assabentessin, perquè imagina't totes les proves que han passat aquests nens, la càrrega mental que suposen, tenen 13 i 11 anys,
16: sí,
15: eh?
16: Sí.
15: I han viscut tot el que porten viscut. Va, a part de tot això, ens va arribar la informació a les mamarazzis de que el Piqué, a més, havia complert que mensualment es passava aquests 10 dies a Miami perquè hi havia dubtes i ens van dir, acreditat en seu judicial, què passa aquests 10 dies a Miami. L'endemà Shakira va filtrar a través d'Europa Press que el Piqué només ha anat un o dos cops en els 3 anys i mig a Miami en aquests mesos. Ui. Imagina't la diferència de versions.
16: Això t'anava a dir.
15: Imagina't on ja comencen les filtracions interessades per les dues parts i on els més afectats, a part dels pares, òbviament, són aquestes criatures, i em consta que la família del Gerard està passant realment malament perquè d'uns nens que eren veïns,
16: clar,
15: amb els que tenies contacte diari, ara els veus pocs i a sobre...
16: Molt de tant en tant, clar.
15: I a més són uns nens, imagina't, eh? Això ja t'ho dic jo sense que m'hagin dit l'altra part. Però ja si per uns nens és difícil assumir la separació d'uns pares, uns nens que saben, perquè ha fet un disc la Shakira, uns nens que saben que el teu pare li ha fotut les banyes a la teva mare i que li ha fet patir, no tenen edat ells, però tenien en aquell moment doncs, 7 i 10. Mm. No tens edat tu per entendre...
16: Però ara ja en comencen a tenir.
15: Però el teu pare es converteix en algú dolent, yeah, perquè li ha fet molt mal a la teva mare, no? I és veritat que jo visc a Badalona i a vegades quan els dic als meus fills anem a Barcelona a veure els avis, ah, quina mandra! Però, sí, però no per això... Clar,
16: imagina't,
15: però,
16: sí,
15: però no per això els dic que no vagin. Vull dir, imagina't quan cada cop que han d'agafar un avió, evidentment els nens diran, uf, quin pal, venir a Barcelona. Però clar, Barcelona és la seva... El Gerard té... I mira que jo no parlo amb el Gerard perquè no seria el meu amic principalment, no? Però el Gerard diu, hòstia, és que jo vull que siguin catalans aquests nens, no?
16: Bueno, imagina... de fet en parla, em va dir, no?
15: Sí,
16: Shakira ja, va dir això l'altre dia a la revolta.
17: Sí. De puta mare, oi? De puta mare, com diuen en català.
18: De puta mare, eh?
17: De puta mare.
18: Hables català?
17: Sí, parlo.
18: Jo parlo també.
17: Sí?
18: En català?
17: Sí, jo parlo també.
18: El meu segon idioma.
17: Jo parlo...
18: Si tu vols...
17: Els meus fills.
18: Ah, cal? Perquè els teus fills són catalans.
17: Sí, són catalans.
18: Parlen català?
17: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
18: Sí.
17: En Miami también.
18: ¿En catalán?
17: En catalán, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
18: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos en Miami.
17: Sí.
18: ¿Qué te fas?
17: ¿Pero qué fas, tío?
18: ¡Ah, dormido!
17: ¿Qué fas? Milan, parlem dos tres. Parlem dos tres.
18: Milan, estic molt enfadat amb tu.
17: Sí, estic molt enfadat.
18: Aquesta cosa que tu has fet per mi és una decepció.
17: Jo tenim que parlar. Tenim que parlar d'això...
15: Com som els catalans, que ens contentem, eh? Algú parla català i sembla...
16: Tal qual.
15: Mira com estem a quines alçades. Va ser l'únic moment de l'entrevista que van tenir la mínima sintonia i té més mèrit el Broncano, que va explicar que intenta parlar gallec, o sigui, tots els idiomes, vull dir que és un tio... Però aquí no ho hem escoltat, però ja no ho hem sentit, però hi ha una part on diu la Shakira que els seus fills, entre ells, parlen en anglès.
16: Ah, sí?
15: Això sí que li haurà fet un mal. Suposo que ja ho sap, no? Ah, sí, home. Yeah. Piqué, que és molt de la terra, saber... Però aquests nens són ja... Estan en una xarxa americana...
16: Del tot.
15: Estan una mica perduts. Bueno, perduts, eh? Ja
16: m'entens,
15: però...
16: Sí, no, ja t'entenc.
15: En fi, veurem aquesta setmana, sabrem, eh? O sigui, la setmana que ve ja et diré a veure com ha acabat aquest tema judicial.
16: Parlant de temes judicials, Rafael Amargo,
15: va haver-hi unes...
16: Aquest tema és tremendo, eh?
15: Amargo, ara no sé per què dir Broncano. Amargo porta una època, uns anys, bastant complicats. Ell, a més, ha explicat alguna vegada que ha tingut problemes d'addiccions i tal. Bueno, l'última moguda és que va entrar un paio a les 6 i mitja de la matinada a casa seva, que va haver-hi tal... Per la finestra, eh? Va haver-hi tal embolic que els veïns van trucar a la policia, Quan va arribar la policia, l'estat de nervis de tothom era tal que no només es van emportar el tio que havia entrat a la casa, se'l van emportar a la garjola, sinó que el Rafael Amargo i la seva dona també van passar una nit a la garjola dormint perquè en el moment de la detenció es va posar tan nerviós l'Amargo que va mossegar a un policia. Vull dir que no sé en quin estat estaven, no sé què buscava aquell home que havia entrat, però ja estan els dos en llibertat. Mm. Rafael Amargo farà un parell d'anys va tenir molta moguda perquè en aquest pis, precisament, es va iniciar una investigació. Se sospitava que ell feia tràfic de metamfetamines i de tot tipus de substàncies. Al final va ser absolt, no tant per la falta de proves, sinó perquè la policia va iniciar unes gravacions telefòniques on ell parlava, bueno, et donaré 500 pastilles, vale, 3 quilos, vull dir, parlàvem d'unes quantitats que superaven, clar, superava el consum propi. Mm. Parlava d'obrir una bugaderia, que semblava una mena de tapadera per temes de consum i tal, però aquestes gravacions la policia la va fer sense l'autorització judicial, per tant, no han servit al judici, per tant, no hi havia proves. L'únic que van trobar a casa de l'Amargo va ser una balança d'aquestes per pesar cosetes, però,
16: clar,
15: no,
16: bueno, que ja,
15: però no només...
16: No, clar, clar. Només amb això no hi ha prou.
15: Amb això no hi ha prou. Per tant, això va quedar apartat. Mm. És veritat que no fa massa, un o dos mesos va morir el pare de Rafael Amargo i el vam veure superafectat, i ara hem sabut d'aquesta moguda. Tinc la sensació de que no quedarà aquí la cosa i a veure què passa, per què va entrar aquest paio i a veure quins embolics porta.
16: Yeah.
15: La vida saludable no l'acaba de portar Rafael Amargo i a sobre artísticament no està en el seu millor moment. Veurem, a veure com acaba tot això.
16: Vinga, ens queden dos minuts. Sandra Berneda. Se'ns ha casat.
15: Se'ns ha casat i a més s'ha casat a Àvila i portava dies dient no, que es volia casar a la platja. Nosaltres ja preparats a veure si anava un altre cop a Segaró. Els últims casaments de la Gris o de la Dulcera havien sigut a Segaró. Platja, no sé, a Eivissa i tal, total, s'ha casat a Àvila.
16: O sigui, de la platja, poqueta.
15: No sé si ho va fer per despistar i tal. A Àvila ella té una casa, ja fa molt com una mena de masia molt gran. Mm. S'ha casat amb la seva parella, que és una noia holandesa que es diu Pascal. I es van conèixer amb una aplicació de cites. La Sandra Berneda ho ha explicat algun cop, que va estar 5 o 6 anys amb la Nagore Robles, la noia de Telecinco, amb una relació que anaven i tornaven, que era una mica tòxica, i la ruptura doncs, diu que va ser una mica complicada i va entrar el típic que entres una aplicació en pla
16: sí.
15: de...
16: A veure què passa. Sí.
15: Comença a follar ràpid, que se't passarà el disgust, no? Això és una de les coses que diuen. Doncs havia entrat per això i va conèixer aquesta noia. Ja fa no sé si va ser l'any passat, va penjar una fotografia a les dues signant i tothom va dir, s'han casat, i no, és que s'havien comprat un pis a mitges a Holanda.
16: Bueno, que segons com és gairebé un compromís més gran que casar-se, comprar un pis a mitges.
15: Bueno, aquestes no tant, perquè ja ho tindran pagat. Això, yeah, no, això segur. Clar, nosaltres que tenim mentalitat de pobre, aquestes ho paguen.
16: Mentalitat i compte.
15: Sí, total, aquestes ho paguen així com de cop. S'han casat a Àvila, amb cares conegudes, estava Jorge Javier Vázquez, Bea Archidona... presentadors de Telecinco, Xuxo Jones aquest, Verónica Dolanto, bueno, i les dues ja han vist les fotografies, vull dir que exclusiva res perquè els convidats han anat filtrant,
16: fotos.
15: I la Berneda, que ja és una dona casada.
16: Laura Fa, doncs escolta, moltíssimes gràcies. Et queda feina avui encara, dius, no?
15: Sí, a veure si es cau ara. Una cabra o aquestes coses, de veritat, som d'un altre planeta.
16: Ai...
19: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
20: Bon dia, us informa Joan Bota. Els Reis d'Espanya presideixen aquest matí la tradicional desfilada militar que es fa a Madrid per commemorar el Dia de la Hispanitat, un 12 d'octubre que estarà marcat per la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre i per la pressió social per l'habitatge. Anem a Madrid, Dani Senceja, bon dia.
21: Bon dia. L'arribada del rei Felip i Letícia marcarà en uns moments l'inici de la desfilada, només minuts després que hagi arribat ja mateix el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebut entre xiulets, pel públic, a molta distància de la tribuna reial. Abans, el president espanyol ha felicitat la festa nacional espanyola a les xarxes amb un missatge en què reivindica la seva obra de govern.
22: Lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos y que hoy forma parte de nuestro día a día. El derecho a opinar lo que quieras, a estudiar, tengas los recursos que tengas, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa.
21: I és que tots els gestos d'avui tenen lectura electoral. Alberto Núñez Feijóo no coincidirà amb Santiago Abascal, el líder de Vox, és a Ceuta, on demà viatja el rei. Entre les autoritats també hi ha el president Salvador Illa per tercera vegada consecutiva. Acabada la desfilada, tota l'atenció es trasllada a la recepció al Palau Reial, on les eleccions del 29 de novembre i l'aplicació de l'amnistia centraran les converses informals entre periodistes, polítics i jutges. Dani Sainz, Catalunya Ràdio, Madrid.
20: Més notícies, Marta Prats.
0: La Unió Europea està disposada a donar suport a una treva energètica entre Ucraïna i Rússia quan es compleixi. Així s'ha expressat la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, en l'inici d'un Consell d'Exteriors dels 27, en què ha posat en dubte la voluntat del Kremlin de posar-lo en pràctica. En aquest sentit, alguns socis han constatat l'incompliment. Brussel·les, Bruno Forteamires, bon dia.
2: Sí, hola, bon dia. De moment, el Kremlin guarda silenci sobre la treva energètica anunciada per Donald Trump. La cap de la diplomàcia europea desconfia de Putin.
4: Encara no hem vist que Rússia s'hi adhereixi. Personalment, també m'agradaria que l'alto el foc inclogués la prohibició de matar gent i que no només vagi sobre energia.
2: Kaya Kallas també ha criticat els Estats Units per haver aixecat les sancions al dièsel rus. Diu que els socis europeus continuaran pressionant el Kremlin i, de fet, acaben d'aprovar noves sancions contra 1.600 persones i entitats vinculades a la indústria militar russa. És la xifra més gran de castigats des de l'esclat de la guerra a Ucraïna. Bruno Forteamires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
20: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a Nou Barris, a Barcelona. Els agents han rebut un avís cap a les dues de la matinada d'una agressió en grup contra un home. Quan han arribat al carrer Romaní d'aquest districte, han trobat la víctima amb ferides, possiblement d'arma blanca, i l'han intentat reanimar sense resultats. Poc després hi han arribat fins a quatre ambulàncies del SEM que tampoc han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos investiguen, com dèiem, l'agressió.
0: I també investiguen un nou tiroteig, aquest cop al barri de Llefià, a Badalona. Segons la policia catalana, dissabte, un quart de 10 del vespre, van rebre l'avís d'uns veïns que informaven que havien sentit trets. Els agents dels Mossos van arribar fins al passatge de Glòria, però ja no hi quedava ningú, només 6 veïnes a terra, però cap impacte de bala enlloc. Tampoc van trobar cap persona ferida. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i saber qui és l'autor dels trets, que, segons les primeres informacions, va fugir de la zona amb un cotxe. De moment, no es té constància de cap ferit.
20: Avui és dia d'operació tornada. Al Servei Català de Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria concentrats a la tarda. Per això s'han engegat mesures especials de circulació a la P7 amb carrils addicionals i restriccions pels camions. Ho ha explicat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
23: Si anem al nord de la P7, hi haurà un carril addicional des del que és Llinars del Vallès fins a l'alçada de Montornès. Hi haurà un carril addicional a la tarda. També hi haurà restricció de camions de 5 de la tarda a les 10 del vespre, per tant, també això dona més capacitat. I al sud també hi haurà un carril addicional des de Vilafranca fins al que és Molins de Rei.
20: S'espera que les hores amb més trànsit siguin de 4:45 de la tarda fins a 9:15 del vespre. Esports, Eudald Serra.
24: El Barça se'n va a hores d'ara cap a Istanbul, on demà disputarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Hansi Flick ha convocat 22 jugadors, on no hi són Rafinha, Frenkie de Jong ni Christensen, que continuen sent baixa. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. A la Lliga CB de bàsquet, el Barça va superar ahir el València. 89-86, en canvi, el Manresa, Lleida i la Penya van perdre. En waterpolo, aquest migdia juga a Mataró la Supercopa Espanyola Femenina, que enfrontarà el Mataró i el Sant Andreu. D'altra banda, aquest matí s'han sortejat les fases de grups de l'Eurocup masculina i la Champions femenina. A l'Eurocup masculina, el Barcelona i el Terrassa jugaran al grup C, juntament amb l'Apollon Smirnis grec i l'Apollo d'Esport de Geòrgia. I a la Champions femenina, on hi haurà 5 equips catalans, destaca el Sant Andreu i el Catalunya, que coincidiran al grup B tots dos. El Mataró jugarà al grup A, el Terrassa al C i el Sabadell al D. I en hoquei patins, avui comença Asunción al Mundial masculí. L'equip espanyol debuta aquest vespre amb Itàlia. Ahir l'equip femení, amb 7 jugadores catalanes, es va proclamar campió del món, superant l'Argentina a la final per 3-1.
25: Fins aquí les notícies.
5: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
6: Pilota de Gordon, és a la frontal. Atenció, continua Gordon, prova, xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Gordon! Continua encara l'argentí, no la pot treure bé, se l'endú Gabriel Jesús, continua Gabriel Jesús, continua Jesús! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Pedri torna a la banda dreta per Lamine Yamal, prova de fer l'acció individual, Lamine penja la pilota, Koundé, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Koundé! Barça 3, Getafe 0.
1: I així comencem l'àgora esportiva d'aquest dilluns. Laia Tudel, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia.
1: Lloberes, què tal? Bon dia.
8: Extraordinària.
1: Ramon
8: per
1: Besa.
8: Immillorable.
1: Immillorable. Ramon Besa, què tal?
10: Molt bé.
1: Caro Barceló, bon dia, com estàs?
25: Anna. Bon dia des de Madrid.
1: Aviam, el Barça que torna de l'aturada de les seleccions, de seleccions amb una nova victòria, 3-0 contra el Getafe, fins fa raonablement poc, quan tornàvem d'una aturada de seleccions, tremolàvem tots, i ara això sembla que és dels altres coses que ha aparcat Hansi Flick i companyia.
7: Sí. Bé, i mira que has tornat amb, entre cometes, la lesió o baixa, vaja, del jugador que ha estat més determinant en aquest inici. Vull dir que en un altre context, que tu tornis a l'aturada, encara que sigui només amb un lesionat o amb una baixa, que és, però que sigui la de Rafinha, que és qui t'ha marcat les diferències en aquest inici, doncs hauria estat bastant més influent o com a mínim traumàtic. I no, realment dissabte, el partit del Barça el va treure bé, no es va notar. Home, sí, segurament el joc o a nivell d'ocasions, vull dir, amb Rafinha li dona una altra energia al davant, però Gabriel Jesús va fer el seu paper, va estar correcte i Flick pot estar ben content que sense Rafinha i donant descans a altres jugadors com Pedri, com Cubarsí, doncs l'equip va treure els tres punts perfectament.
1: Ramon, com ho vas veure tu?
10: Bé, es demostra que el Flick té més plantilla que altres anys, per tant pot administrar millor els minuts, i després a mi em va agradar molt una cosa del partit, que és que el Barça va córrer i mossegar més que el Getafe. És a dir, tu dius Barça-Getafe, anirem a fer mínims i amb un parell de jugades ho arreglem. No, quan perdien la pilota, ho va destacar el propi Bordalàs. El Barça sense pilota i en els duels dividits gairebé va ser, bueno, sobretot a la primera part. La segona part sembla que el Bordalàs els hi devia dir si estaven fent el ridícul i es van arremangar una mica. Però aquelles ganes, aquella necessitat de fer gol, aquell allò de jugar bé, perquè hi havia ganes de veure el Barça, i quan hi ha aquestes expectatives, justament, em sembla que va ser la Laia que va dir que hi era el rècord d'assistència aquest any al Camp Nou.
7: Ah, sí.
10: 50...
8: Ah, sí?
10: Sí, vull dir que, clar, vol dir que això, quan tothom estava esperant, vinga, va, que anem a la Lliga i veure futbol, llavors, clar, no pots, d'alguna manera, saps que no juga Rafinha, saps que el Barça doncs farà rotacions, el que no pots fer és posar un equip de pa sucat amb boli, no? Allò d'aquells que diuen, bueno, quin partit tan avorrit. Doncs va haver-hi tensió, va haver-hi entreteniment, va haver-hi rotacions, i això de que el Lamine ja és com Messi, que ell descansa els partits, no vol estar a la banqueta, i que segurament el Flick sap com gestionar-ho, no? No seré pas jo que diguis, però és allò, aquella sensació que dius, bueno, i aquest xicotet, no, ara amb tot el que ve aquests quatre partits tan complicats, però bueno, per tant, festa completa.
1: Lloberes.
8: No, la veritat és que el gran mèrit o el gran èxit aquí, crec, de Flick, diguem, després de la tornada, és perquè realment ja ha madurat o ha aconseguit una estructura de joc definida. Ja, per mi, el que ha de jugar l'equip, el camí que ha de seguir i on ha de castigar el rival. Per tant, això ja està com una mica establert i, per tant, el gran mèrit, a més, és la gestió de les rotacions que farà aquest entrenador. A mi per això m'agrada, m'encanta. Està clar que no és el mateix que jugui Rafinha, per exemple, a lo millor, doncs, que el Jesús. Però és, encara que se'n surti, vull dir-te que no d'allò, però per mi el que m'agrada és la maquinària aquesta que ell ja ha aconseguit implantar en aquest equip. És el gran mèrit d'ell i, a més, considero que vaja, ja et diré, els dos punts fonamentals que sempre crec que són les claus d'aquest equip. L'arribada de Rodri, ho he dit algunes vegades quan ja he vingut, és un director absolut del que és el joc, perquè realment sap com portar el tempo, que això a vegades encara, que a vegades tu parles del solfeig i del no sé què, però aquest tempo, però a més, clar, en Pedri, diguem Pedri quan surt, quan no hi és que ara fins i tot pots donar-li descans, que Pedri havíem estat experiment massa. Doncs per mi Pedri ja seria, com diríem en bàsquet, el base subtil, el base, diguem, clarivident, que ella fa la passada i no ha d'estar pendent del que és tota la reestructuració de direcció. A mi són les dues claus d'aquest equip que per mi seguirà creixent, segur.
1: Carme.
25: Linkat a tot el que han comentat els companys, jo diria, per tancar una mica, no?, que es confirma l'èxit d'aquest mercat d'estiu, no? Vull dir, es confirma la molt bona feina de Deco, aconseguint alguns casos a uns preus molt competitius i uns altres, com Gordon, justificant el seu cost, que realment hi ha una plantilla molt equilibrada i d'alguna manera, per dir-ho d'una manera planera, el Barça té dos equips, no? Perquè si tu mires el partit de l'altre dia, arriba el descans, bueno, escalfen allà uns jugadors i tal, i clar, veus els que estan escalfant i dius, home, Fermín, Pedri, et, i clar, veus aquells cinc jugadors i clar, el rival es queda una mica, com dient, ostres, en aquest cas el Getafe, dius, ostres, és que facin el que facin, són superiors, no? Vull dir, el partit va ser un partit guanyat des del minut 1. No diré que estava guanyat des d'abans, perquè mai es pot dir ni mai es pot despreciar tant el rival, no? Però estava clar que sortiria el Getafe amb 5 defenses, no ens va sorprendre en absolut, i la mitja part de sort que va tenir Gordon amb el gol al primer minut...
8: Mai tan ben dit, el primer minut, clar, sí, per
25: sí.
8: Això.
25: Sí, sí, no? El primer ho van carrilar... Van carregar el partit perfectament, no? Jo aquesta sensació de tranquil·litat que et dona el saber que tens una banqueta que et pot resoldre la papereta fantàsticament bé, no? I després també fer una acotació a peu de pàgina sobre Gabriel Jesús, no? Que home, no et diré que la gent, hi havia gent que reia per aquest fitxatge o que desmereixia una mica el fitxatge. Jo crec que ha entès molt bé el que és el Barça. És un senyor que té molt ofici i que home, no es refinya, òbviament, però, escolta, no està pas malament, eh? Jo crec que ja he justificat pràcticament els 10 milions que ha costat.
10: És que el que han fet amb aquests fitxatges són jugadors que es volen reivindicar, és a dir, el Barça no té el poder adquisitiu que tenen altres clubs, i aleshores ha de fer una altra política de mercat. Llavors tu dius, bueno, apostem per Gordon, apostem per Gabriel Jesús. Són jugadors que d'alguna manera necessiten reivindicar-se.
7: Adeyemi.
10: Adeyemi. Si tu crees un hàbit, aquests nanos tenen gana. I al mateix temps, la reivindicació de Rodri, el que deia la Lloberes, és molt important perquè quan ell va estar parlant amb el Madrid sempre hi ha aquella discussió de... El Mourinho va dir que tenia alguns dubtes. I això aniria amb el que diu la Lloberes, que estic segur que quan va parlar amb el Barça tots els dubtes es van esvair. Ell també té la necessitat de reivindicar-se perquè va triar el Barça i no va triar el Madrid. Vull dir que amb tot plegat, a més amb el Lamin, amb tota la coreografia que fa, veurem si s'acaba sortosament tota aquesta disbauxa de la pilota d'or, si la guanyarà un o la guanyarà l'altre i tots aquests Oscars del futbol, ha creat una tensió competitiva. Jo sempre penso que quan no hi ha tensió competitiva tot se'n va a la merda. I per mantenir la tensió, doncs has d'anar fent això. Crec que l'únic jugador que ha quedat una mica al marge és Valde, que ja crec que tothom sabia que ho passaria malament. Però el propi Marc Bernal, les substitucions del Rodri, normalment després va el Marc Bernal. És a dir, és com si estés de becari o de practicant. Aprenent com s'ha de jugar i de dir, bueno, jo jugo una hora, segurament algun partit li tocarà jugar perquè el Rodri no els podrà jugar tots, però si a més això fa que els suplents, quan surten els que els toca l'oportunitat, tinguin una referència al propi equip, que no s'hagin de fixar en un altre, sinó de com respondre a aquest sistema de joc, això fa que, de moment, les expectatives siguin bones.
7: I després, Koundé, per exemple, és un altre cas que a l'inici de temporada estava com Valde, i ella, amb aquesta aturada, el missatge que ell fa és, a banda d'autocrític, és no, l'entrenador no m'ha posat, que molts sempre els jugadors solen buscar excuses.
8: Sempre.
7: O no diuen res, o calles o busques excuses. I ell va dir, no tinc cap problema físic, que seria la típica excusa, tinc lesions, no. Diu, és que el meu rendiment va ser baix.
16: No ho he fet prou bé.
7: He tingut un rendiment baix i per això l'entrenador no m'ha posat i jo ara treballaré per revertir la situació. Clar, que un jugador ja digui, faci aquestes declaracions, doncs primer, a veure si realment fa un gir d'aquesta temporada i torna a ser el de fa 2 anys, i després t'indica una mica doncs, l'ambient que hi ha allà dins i la gestió que fa Flick. I després del Barça d'aquesta temporada, a mi fa, o sigui, hem jugat a la Lliga, s'ha jugat 8 partits només, potser és d'hora i falten els rivals més grans, que es diuen, però a mi em fa una sensació que el que genera el rival és una mica quan ve aquí al Camp Nou o juga contra el Barça és que no sortim golejats, que no estic dient que el rival no vingui valent i que no vingui a plantar cara, però fa una mica la sensació, les declaracions abordades a la prèvia, tot eren elogis de realment del Barça, el que més m'agrada sense pilota, però tots els entrenadors, abans i després del partit, parlen així. I després els jugadors, clar, tu també és normal, tu veus que aquest Barça, 4-5 gols, o que al minut 2 ja t'ha fet un gol, doncs clar, genera una mica, no sé si la paraula és intimidació, perquè jo no ho sé, això quan jo no he jugat i llavors no ho sé, però sí que la sensació de dir, bé, compte, perquè aquí hem de jugar bé, però si sortim amb un 2-0 i no un 5-0, potser ja podem estar contents.
8: Que per tant ja justifica, no? Justifica una mica, diguem, l'arribada, no? A jugar contra un rival com el Barça, perquè sap que d'això, de totes maneres, per mi, que ho elogio moltíssim i m'encanta veure com estan jugant, però sempre és la competició domèstica a la competició, diguem, d'Europa, que és on, de veritat, s'ha d'anar veient a quin nivell. Espanya, jo crec que més o menys la gent ja té bastant clar, no dic que es guanyarà o no, sinó a quin lloc estàs ja i tu quin respecte tens referent als altres equips.
10: Bueno, ara et venen els partits importants.
16: Això no va dir,
25: ara ve el Tourmalet.
16: Ara ve el primer Tourmalet, exacte.
10: I si algú pot fotre sorra a la maquinària o algú pot fotre, és el Madrid amb el Mourinho, no? És un moment pel Madrid capdal, veurem si arriben amb la mateixa diferència de punts. El Madrid crec que rep a l'Espanyol. El Barça va al camp del Betis, que és el tercer, és un partit
7: complicat.
25: Sevilla, molt, molt Sevilla, complicat. Ramon.
10: Perdona?
25: El Real Madrid juga contra el Sevilla.
10: Ai, contra el Sevilla, sí.
25: Aquest diumenge a les 9.
10: Val. Doncs aleshores, el partit del Madrid i el partit del Barça, si arriben amb els mateixos punts, veurem, perquè pel Madrid sí que serà un partit decisiu. Aleshores ja sabem què passa com Mourinho. Però les sensacions en aquest sentit de del que expliquen la Lloberes i la Carme és d'una certa confiança. I al mateix temps, quan tu tens una confiança en que les coses sortiran bé perquè et facin veure on està l'adversitat, encara no ha sortit això. Pot sortir, per exemple, a Turquia, és un rival complicat, pot sortir al camp del PSG, estem parlant del doble campió d'Europa, és a dir, pot passar. Jo crec que ara hi ha un punt de ganes de veure qui li planta cara i com és la resposta del Barça. És a dir, tu t'has de trobar davant d'un escenari complicat, estem parlant del camp del Galatasaray, que és un dels més intimidadors, estem parlant del camp del Betis, estem parlant del Parc dels Prínceps, que són partits ja...
7: Jo crec que el PSG aquell dia és important. Estàs, no? Sí. El PSG, o sigui, els dos partits, que la Tassarai Champions és Champions i els camps turcs, doncs ja se sap el que hi ha. El Betis està fent un bé tercer a la Lliga, vull dir, està fent un gran inici a temporada, té un bon, gran equip, vull dir, sí, et pot servir, però el PSG en marcarà una mica si realment estàs aquí, dius, estic somiant, o si...
10: I en això, Laia, si em permets, és la conferència de premsa després del Flick, ell ja et diu que no ho fan prou bé. I diu un detall molt important, que és la manera d'acabar les jugades. És
16: cert.
10: A dir, ell es queixa d'una certa precipitació, de no tenir un cert timing. Per què? Perquè si tu amb un equip contra el PSG, o com el Madrid, o com el Betis, no acabes bé les jugades i permets les transicions, és a dir, has de recular molt, tot aquell desplegament que fas i aquella harmonia com a compacte es posa en risc. Per tant, t'està dient que aquell rondo que fas, que tot allò que fas, ha de ser precisió i finura.
16: Molt més
10: fi, és una
16: clar.
10: Mica, potser, és el que li falta als jugadors que juguen avui dia, ser més
25: fi. Això ho ha millorat.
16: Digues, Carme.
25: No, que això em recorda, si em permeteu, això em recorda quan va explicar Rodri a l'arribar al Barça, en una de les entrevistes que va fer, no recordo quina, ell va explicar que possiblement la seva aportació més gran a l'equip és aquest tipus de partits, per l'experiència que té, pels detalls. Ell va parlar dels detalls, no? Diu, jo amb això tinc com molta més experiència, no? Que no pas, pues, no va dir el nom, però un Bernal o similar, no? Que diu, ostres, a Europa el que jo vinc una mica a fer també és a dir, ostres, el tanto amb aquesta possible targeta que et poden ensenyar aquí o allà, yeah. Aquests minuts que has de gestionar com quan va passar allò de l'Inter, malauradament, aquest tipus de coses. Aleshores, per mi, l'arribada de Pedri, independentment del seu desplegament al mig del camp, que ha fet, bueno, la veritat, que ha permès recursos nous, a banda d'això, jo crec que és molt important tenir a l'equip a un tipus que et pot explicar tant abans com durant el partit moltes coses, molts detalls d'aquests que al final són els que et fan arribar a una final de Champions, no? I que això potser en una lliga nacional doncs no és tan important. No?
8: Sí, sí, la brújula tu ja la tens ara. Per tant, l'equip amb això té aquesta seguretat, però per mi han canviat dues coses també en aquest equip. Recordem-se'n quan Flick arriba, que tot és, diguem, com et diria, un futbol elèctric, que totes
7: rock les
8: and
7: pilotes roll, que dèiem,
8: eren...
7: Sí, sí. Rock and roll,
8: totes
7: sí,
8: les
7: sí.
8: Pilotes
7: de cara
8: eren...
7: barraca, ara no. Frenètic.
8: Ara no, és a dir, no, sí, sí. Jo crec que ara saber escollir el quan i el com, que és la gran diferència d'aquest futbol d'ara, crec que és aquest un dels mèrits que deia. I, per tant, primer era això. I segona, clar, aquí a Espanya, diguem la domèstica, que no m'agrada dir aquest nom, resulta que tu estàs, quan pressiones, robes, entén-me, més o menys, perquè el nivell és bastant més dolent. I llavors, per tant, tu, no sé, executes molt millor el que és la pressió.
10: Però tu veus, deixeu-me, per exemple, la Premier, i ahir vam veure un partit... doncs el City a Anfield, no?
8: Jo no el vaig veure.
10: Que van ser les individualitats, perquè ja estic una mica fart això de que la Premier va amb una gran velocitat, si però corren molt i es deixen la pilota. És a dir, clar, no.
8: Home!
10: T'has de saber córrer. Sí, home, sí.
8: Sí, estem d'acord.
10: Hi ha un desplegament físic i un entusiasme, però dius, bueno, te l'ha d'agafar el Doku, que és un tio que amb el mano a mano et desequilibra. Ha de fer el Cherki una jugada extraordinària. I això, tu és el que veus amb el Betis. Ja no estic parlant de... El futbol espanyol hi ha una regressió de poder adquisitiu. Ara, això ha provocat que la cantera del Celta, la cantera del Villarreal, la cantera del Betis, la cantera del Barça des de tota la vida estigui creixent, perquè com que no hi ha un duro, tu has d'anar invertint en nanos de carrer. Clar, però... I això ha fet que tu mires partits de la Premier i partits de la Lliga, ara no vull generalitzar, però quan tu veus aquell, no, és que Anfield, el Liverpool, jo no veig l'equip del Mo Salah, del Firmino, d'aquell equip que amb el Barça... Era un altre equip.
8: Jo millor. Volia acabar la meva exposició aquesta que et deia que aquí robes i a Europa no sé. Jo no miro tant el rival en aquest sentit. És a dir, tu aquí quan executes la pressió, per exemple, doncs en treus molt profit. I ja està. I per tant, què vol dir? Que ja no, aquest retrocés que tu demanaves, aquest balanç defensiu, ja no es nota si el fas bé o no el fas bé, perquè tu ja has aconseguit coses i acabes tenint la pilota, no dic fent els gols. I per tant, Europa per mi ja no és això. És a dir, tu a Europa has de saber fer això, els trànsits cap enrere, perquè a l'hora de la veritat doncs no et pillin amb els pixats al ventre, les coses com siguin. Vull dir que, per tant, jo vull anar veient aquest creixement i que segur que ho faran bé, vull dir que no tinc cap dubte.
1: Ara ens arriba aquest Tourmalet, com deia la Carme, Champions al camp del Galatasaray, dissabte al camp del Betis, la setmana que ve PSG i Madrid. I volíem parlar una mica també del Madrid,
7: ara,
1: de tot el rebombori que hi ha.
3: Home. Pata y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
9: Recibido, gracias.
11: Y atención, roja. ¡Madre mía, cómo cambia el cuento!
1: Pero vamos a ver.
11: Tirón de pelo de Vinicius que termina en cartulina
1: roja. Que se calme porque... El Madrid va guanyar 1-0 al Villarreal, però la notícia és la polèmica arran d'aquesta expulsió de Vinicius i tot el que ha comportat, que entre altres coses va fer que Mourinho doncs no donés explicacions davant de la premsa després del partit. Saludem el periodista Alfredo Relaño. Alfredo, com estàs? Molt bon dia.
12: Hola, bon dia, buenos días.
1: Alfredo, quina lectura fas de tot el que ha passat a l'entorn del Madrid, sobretot aquests últims dos dies, l'expulsió de Vinicius, l'actitud que va tenir amb l'àrbitre, i sobretot després això de Mourinho, de no donar explicacions a la premsa que ens remet a èpoques anteriors?
12: Bueno, fue una cosa diabólica, porque es una jugada rara que se da poco, y que ha dado lugar a que ese victimismo que el Madrid está cultivando se excite digamos, sin base, porque el tirón de pelo es expulsión de cajón. El árbitro no lo vio, no lo vimos nadie, porque pero se produce y David Salvar, como debe hacer. Yo creo que el primero que lo ve, es Íñigo, el entrenador del Villarreal, y protesta y tal. Y resulta que se convierte en un gol precisamente de Vinicius, en una expulsión precisamente de Vinicius, pero es que es de cajón. Ahora, es una norma que solo se introdujo hace 4 años y mucha gente no la conoce, ¿no? Además se recuerdan tirones de pelo, salieron tirones de pelo que habían sufrido madridistas, pero es antes de ese periodo, ¿no? Bueno, además que en los orígenes del fútbol no había pelo del que tirar, la gente iba con el pelo corto. Todas las melenas es más bien reciente. Es que es verdad, claro, a Puska, Gento o Di Stéfano, sí. No les iba a tirar del pelo, a Kubala, ¿no? Y bueno, pues una cosa diabólica, y que Mourinho ha aprovechado para Mourinho estuvo muy muy excitado y muy excitante todo el partido, ¿eh? Estuvo muy encima del cuarto árbitro y tal, y procesando todo en un partido que no dio para sí. Y ya, bueno, pues esto, sin tener base, supongo que él no lo sabía, o sí lo sabía, no sé si Vinicius lo sabía, que era expulsión eso, o se entró después, o lo hizo así maquinalmente, sin pensar. El caso es que el propio Vinicius pidió perdón después, sí. Como diciendo, he hecho una cagada, he dejado al equipo, pide perdón al equipo y a la afición, porque ha hecho una cosa indebida por la cual se había transformado en gol, que a lo mejor no se había dado ese gol sin tirón, porque eso le permite adelantar en la carrera a Saliba, que perseguía la jugada, ¿no? Pero el propio Vinicius, y sin embargo hay un fondo de madridismo alimentado por Mourinho, que ha transformado todo en un agravio, pues que no pasó. Y yo veo que Mourinho me parece como el hombre que ha querido quitarse el tabaco honradamente y no ha podido, porque vino, ahora ha vuelto que parecía que quería ser Sor Citroën, ¿no? Y era de agradecer,
16: sí,
12: ¿no? Incluso yo creo que la hinchada anti-mauriñista también estabais un poco decepcionados, y la hinchada radical mauriñista de Madrid estaba decepcionada de decir, bueno, este hombre, ¿a qué viene esto?
16: Claro.
12: El que quiera ser una persona educada, pero eso habían fichado otro, ¿no? Y ya está. Sin duda, perquè l'equip no l'encontra, ell no encontra l'equip.
16: Això anava a preguntar, és a dir, Alfredo, tu parlaves de victimisme. És una estratègia, diguem-ne, per tapar la falta de futbol, tu creus?
12: A mi me da la sensació de que Mourinho sí, no encontra l'equip, ja van 8 partits de Liga i uno de Champions, ¿no? Y el equipo no juega mejor que al principio ni al llegar. La fórmula que está aplicando no le resulta, con 2 mediocentros, que son Tchouaméni y Valverde, con muy poca carga de juego, y luego dos mediapuntas, por así decir, que son Güler, uno desplazado a la derecha, y Bellingham. No hay construcción del juego. El Madrid tiene todavía ahí atravesado y sin tragar el asunto Rodri. Rodri pudo venir al Madrid, todos lo sabemos perfectamente, y el Madrid no se decidió por unas cosas o por otras, porque Florentino no lo quería, porque había, digamos, se había apuntado a respaldar a Riquelme, o porque no le guste el juego suyo y ese le pueda parecer premioso, como le pasó con Redondo en su momento. En casos que a Mourinho tampoco. Mourinho habló con él y tapó el asunto diciendo, las dudas de Rodri aumentaron mis dudas. Bueno, el caso es que Rodri ha ido al Barça, donde ha encajado perfectamente, y ahora mismo su presencia es descomunal, y es una especie de acusación ante el Madrid, que precisamente no tiene carburación en el mediocampo, ¿no? Y bueno, pues todo eso va creando una incomodidad en el Madrid. Además, pues también hay la irritación porque lo de Negreira ya quedó impune. Entonces, se trata de prolongar la influencia que ha tenido Negreira en el arbitraje al tiempo de ahora, que yo creo que no la hay, son un periodo que pasó, y hay una especie de histeria latente fácil. Era un estadio en el que además ya un tercio de la gente votó contra Florentino, porque no es votar a Riquelme, que nadie le conocía, y tampoco es Demóstenes en las 2 semanas que se le pudo ver. Pero era un voto contra Florentino, porque ya hay gente harta de sus cosas, de sus manejos, de que quiera vender el club, de que no se gane, y de no haber traído a Rodri. Bueno, pues está el ambiente en el madridismo muy muy feo, muy muy revuelto ahora. Y encima, pues tampoco ayuda que el Barça da una impresión formidable, ¿no?
16: Yeah.
12: En cada partido. Tú en el mismo fin de semana ves seguidos normalmente al Madrid y al Barça,
13: i la comparació és inevitable.
14: Clar. No, la sensació és de que el Mourinho necessita viure en conflicte. No, sí. És un entrenador que... És dir, la mateixa jugada que ara explicava Alfredo també es va produir justament simultàniament amb el partit de la selecció espanyola femenina als Estats Units, exacte, que van expulsar Daniel Castillo. És a dir, tu tens un exemple el mateix dia, el mateix moment del reglament. Però ja quan
13: en el, pas... perdona, en el Mundial, en el Mundial de Cruz també se produjo una expulsió, no m'acordo quién fue que le tiró del pelo a Cucurella con el Chelsea y fue expulsado. Es una cosa que el que esté al tanto ya la sabe. Pero es verdad que es una cosa reciente, encima la estupefacción de que un gol, que es el 2-0, se convierte en una expulsión y en 15 o 20 minutos por delante con 10 contra 11. Sí. Claro, pues hay una reacción y él la aprovecha y acepta su demagogia. Y no hablo porque si hablara no me dejarían. Sí. Si hablara, ¿qué vas a decir? Que han echado a un tío por una cosa que es de cajón.
14: Sí, Alfredo,
13: otra cosa no puedes decir.
14: Em referia que quan fa el gol... Vinícius, abans de que l'expulsin, ell corre com 500 metres, com si... És a dir, ell ja li treu protagonisme a Vinícius, i a les càmeres se'n van amb ell. És a dir, no saps ni tan sols delegar que li vagi bé a Vinícius, tu et quedes a la banqueta o el que siguis, i aleshores aplaudeixes, l'has fet entrar... No fa falta que subratllis el teu protagonisme. Claro, és a dir, al seu voltant crea una òpera bufa. O sigui, crea una espècie de teatre. Avui, justament, el PAMI es desenvolupa l'article arrel d'això, del famós partit de Stamford Bridge, quan comença que a Catalunya saben molt de teatre, amb aquella entrada del Delorno a Messi. I ara, al seu voltant, és una òpera bufa, és un teatre. És a dir, no, és com si fos una part del partit, fins i tot amb el Bernabéu, que el Bernabéu no necessita un entrenador per distreure. El Bernabéu, els protagonistes han estat sempre els jugadors, no els entrenadors. És una altra manera, és una altra mentalitat. És molt difícil casar la marca Mourinho amb la marca Bernabéu. Ho pots fer quan en el moment que el van fitxar per primera vegada, perquè ell creia que tenia l'antídot per evitar que el Barça guanyés. I aleshores ara la gent es anava mirant així una mica això del Flick, bueno, ja ho veurem. I ara es troben en una situació semblant. Vull dir, el primer que han de fer és aturar el Barça, perquè si no se'n surten.
7: És que ho deia ara l'Alfredo, bàsicament és que Mourinho no troba la tecla, no fa jugar l'equip millor, i després hi ha un tema de vestidor allà dins de gestió, que aquest vestidor del Madrid no ha estat endreçat o no ha pogut Xavi Alonso amb ell, després va venir Arbeló, evidentment no, aquest vestidor tampoc li va fer cas, i ara Mourinho jo crec que abans que es vegi públicament, perquè ja en 4 dies ja han passat que Mbappé segueix fent el que vol, i ell surt i l'ha de defensar per justificar que no és que se m'hagi escapat a mi al vestidor, sinó que jo ho tinc tot controlat, jo ja sabia que anava a la setmana de la moda, vull dir, tot això, al final Mourinho veu que és molt d'hora i que tot això no està canviant la imatge que tenia fins ara al Madrid, sumat a que tens un Barça a l'altra banda, que va com una moto, i a més, després dic una altra cosa, tot això que s'està generant ara i que es va generar ahir amb l'expulsió de Vinícius i tot el que es generarà, no oblidem que és en un context que d'aquí 2 jornades hi ha el Clàssic i el Madrid es juga molt en aquell Clàssic, eh?
8: Però deixa'm dir, jo per ampliar un momentet, que el gran problema del Madrid, és a dir, i deixeu-me fer el paral·lelisme en bàsquet, seria, tu t'has fitxat anotadors, gent que sap de veritat doncs aconseguir gols o aconseguir cistelles, per exemple, t'has comprat microones, nosaltres li diem en bàsquet, però no tens organitzadors. I a partir d'aquí és igual. Fes el que vulguis, que a qualsevol esport o tens organitzadors que et portin el futbol cap a un lloc concret, o tu seguiràs, tu tens els grans agitadors, que ja ho són tots aquests, i són molt bons, són molt bons. I llavors t'has comprat a un barroer. A un barroer vol dir Ataman, seria el nostre Ataman, diguem, de bàsquet, seria, doncs, el Mourinho, que l'únic que fa és distreure el personal i estan raonant, doncs, d'això, de l'estirada de cabells, que mira que em sona antiga aquesta frase, estirada de cabells, és a dir, no ho havies tornat a escoltar mai més amb un joc d'esport professional. Em sembla tremendo.
1: Carme.
25: A mi, el tema de l'estirada de cabells, bé, aquesta nova normativa, que ve de l'any 2022, com recordava l'Alfredo, ve arrel del futbol femení, no? Vull dir, això, i de fet, si tu agafes el reglament o els llibrets aquests que tenen els àrbitres i tal, els exemples de la norma està fet amb jugadores, amb dones, vale? Aleshores, això s'inclou nou dins del reglament, donat que veien que això succeïa cada cop més, perquè cada vegada hi ha més futbol femení. No? I a partir d'aquí, i tornant a l'estirada de cabells del Vinícius i tal, que no ens oblidem que això, per molt que protesti, per moltes trucades que faci Florentino, bueno, ara no sé qui pot trucar, perquè com es porta malament amb tothom, no sé qui podrà trucar. Però, en qualsevol cas, això són dos partits, més un, possiblement, per l'acotació que fa l'àrbitre del que no va especificar, que li va dir, però sí que va succeir. A tot això, ahir el Chiringuito es va explicar que anant cap al túnel de vestidors va empènyer amb molta força amb un treballador de la Lliga, amb un observador de la Lliga, que això, evidentment, no formarà part de la sanció, però que també explica una mica l'estat de nervis d'aquest jugador i d'un Mourinho, que jo ja us ho vaig dir fa unes quantes tertúlies, que jo no me'l creia, jo sóc una senyora gran ja que es pentina canes, i que jo aquesta versió fent de Mourinho no me la creia en absolut, i bueno, s'ha tret la careta, i el tenim aquí, i l'única cosa que ha passat aquestes 3 setmanes

0: però potser fa dies que no descanses prou bé o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
1: Es feia dir el caçador de pervertits.
2: Jo els exposo!
1: Parava trampes a la gent, ho gravava i ho penjava a la xarxa.
3: Si Nasser creia que eres culpable, ja n'hi havia prou.
1: Una setmana després de sortir al canal, una d'aquestes persones es va suïcidar.
4: No va enxampar un depredador, va matar una persona.
1: Nits sense ficció. Un justicier a les xarxes socials. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
6: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
7: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
8: Que creixi la cultura del dia aquí a Xina.
6: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
11: Amb el tas d'orquestra, entendre la música simfònica no ha estat mai tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics ens donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe. Consulten la programació a auditori.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat.
12: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat. A Catalunya Ràdio. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
13: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
13: I a partir de les 3,
6: l'espai de reflexió a la tertúlia.
14: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
15: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
14: El més perillós és que escapi el nostre control.
16: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
10: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Seguim a la gola esportiva del matí de Catalunya Ràdio amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, la Carme Lloberes i la Carme Barceló i un futbolista universal que és aquests dies a Barcelona per promocionar una exposició interactiva on ell és el protagonista. Estem parlant, evidentment, d'Andrés Iniesta, del seu gol a Stamford Bridge, que va donar després la Champions al Barça, amb aquesta exposició interactiva centrada en el jugador. Al Port Vell hi tenim el Robert Prat. Robert, bon dia.
17: Bon dia. Andrés Iniesta és el gran protagonista d'aquesta exposició Iniesta Experience, que inaugura el nou espai IMAX de Barcelona, aquí al Port Vell. És el que era l'antic cinema IMAX de Barcelona. I és un espai que la ciutat recupera per fer, a partir d'ara, exposicions com aquesta. Andrés Iniesta, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia, què tal?
17: La teva imatge, Andrés, és per tot arreu. Hi ha un mural gegant aquí a l'entrada que es veu des del monument a Colom i que et converteix, Andrés, en protagonista. I això jo sé que t'atabala una mica perquè sempre estàs còmode enmig de la discreció, que és la que ha acompanyat sempre la teva carrera esportiva.
18: Sí, però bueno, contento, feliz, volver a estar con muchos amigos, muchas personas y sobre todo por este bonito proyecto especial y bueno, espero que pueda gustar.
17: Com a casa no s'ha estat enlloc, no?
18: Bueno, siempre volver es bonito y bueno, aquí estamos para volver a compartir cosas especiales.
17: Ara estàs tenint una nova experiència a Dubai amb el futbol d'aquell país. Deies que estàs aprenent moltes coses, també. Els jugadors estan aprenent molt i tu estàs aprenent molt, molts dels jugadors, amb molta gent jove.
18: Sí, es, bueno, estoy dentro de ese proceso de acabar mi, digamos, mi formación como, como entrenador. Este año tengo que hacer la última parte. Y bueno, el proyecto es, digamos, ideal porque hay mucha gente joven y el hecho de poder transmitirles, de poder dejar en ellos alguna cosa que tú has podido aprender y sentir durante tu carrera como jugador, pues es bonito. Y en mi parcela como entrenador, pues cada día creo que és com un reto.
17: Jo recordo fa temps a Catalunya Ràdio que parlàvem de la teva carrera com a entrenador i deies que no t'hi veies, però ara estàs al capdavant d'un equip professional. No sé si han vistes allargar després la teva trajectòria com a entrenador.
18: Bueno, me gusta esta nueva etapa y por lo tanto soy una persona que cuando se pone con algo pues intenta dar lo mejor de sí mismo y siempre con esa ambición y esa visión de ir dando pasos hacia adelante.
17: ¿Para tornar algún día a Barcelona como entrenador?
18: Bonito, pero bueno, es algo que no he pensado por lo lejano que puede ser, pero sí que es cierto que todo lo que sea Iniesta-Barça, pues siempre hace ilusión.
17: Podria ser tàndem amb Busquets, que també s'està preparant aquí al Barça Atlètic.
18: Sí, bueno, sería bonito, sí, pero bueno, el tiempo dirá, los caminos dirán hacia dónde nos llevan. Pero repito que siempre que se hable o está esa posibilidad o ese pensamiento, pues no tengo que volver a repetir lo que significa el Barça y Barcelona para mí.
17: ¿De Flick también estás aprendiendo?
18: Bueno, yo creo que todo el mundo se identifica con este Barça, no solo este año, sino desde los años anteriores. Y bueno, desde fuera, sobre todo, pues desear que sigan en esta línea y que lleguen al final votando todos los títulos.
17: Som aquí avui a l'antic IMAX, al Port Vell de Barcelona, per inaugurar aquest Iniesta Experience. Què podem trobar en aquesta exposició?
18: Bueno, a ver, poca cosa...
17: No bufis.
18: No, poca cosa nueva en el sentido de que, bueno, prácticamente todos conocéis mi vida, casi deportiva y personal, pero sí que es cierto que es un recorrido chulo donde yo creo que todos podemos sentirnos partícipes o vivir a lo mejor situaciones que yo he podido vivir. Es una bonita experiencia para las familias y bueno, espero y deseo que guste mucho.
17: Com el gol de Stamford Bridge, per exemple, o el gol legendari del Mundial de Sud-àfrica. Suposo que es poden reviure aquí a Barcelona aquesta exposició.
18: Sí, bueno, no podría, o sea, sería imposible no imaginar que esos momentos no estuviesen, pero yo, pues bueno, iría más allá de esos momentos puntuales muy importantes para mucha gente, sino con ese recorrido ese camino de un chico de 12 años que viene de Fuente Alvilla a Barcelona, que crece en la Masía, que bueno, que pasa etapas como cualquier persona durante su vida y al final consigue su sueño de ser futbolista.
17: Doncs Don Andrés serveix per inaugurar aquest Iniesta Experience. No sé si l'Andrés amb el Barça actual, veient la generació de futbolistes que tenim, el Gavi, el Pedri, el Lamin, però tenim també la generació d'Andrés Iniesta amb el Busquets, amb el Xavi, amb el Leo, i ja saps que els periodistes som una mica empipadors i les comparacions són odioses. Però es pot comparar aquest Barça amb aquell? Té coses diferents a aquest Barça que no tenia el que tu vas jugar?
18: A ver, comparaciones personalmente no me gustan. No me gustan no por nada, sino porque bueno, al final son diferentes épocas, diferentes compañeros, rivales, momentos. Yo creo que al final se va una cuestión de gustos, ¿no? De qué te parece o qué te gusta más. Pero evidentemente que yo creo que la felicidad que podemos tener los culés es haber vivido lo que vivimos en esos momentos y en esos años, como han habido otros también muy buenos, y ahora pues tener, como tú dices, pues esta magnífica generación de futbolistas y sobre todo el futuro, ¿no? El futuro, presente y futuro que ojalá y sea muy, muy, muy exitoso.
17: Futbolísticament, la diferència entre el Barça i el Madrid ara, la veus molt abismal, podríem dir? Estan en dos competicions diferents, per dir-ho d'alguna manera, jugant dues lligues diferents?
18: Bueno, yo, a ver, no es una cuestión de verlo abismal o no. Yo creo que son dos estilos o dos modelos de fútbol totalmente distintos. Y en ese sentido, pues Barça para mí pues está por encima, no del Madrid en cuanto a juego, sino de prácticamente todos los equipos. Lo único que bueno, que al final el rendimiento, los resultados son lo que con lo que te quedas o con lo que quieres conseguir. Pero si hablamos de fútbol o en mi opinión lo que a mí me gusta de fútbol, pues evidentemente que el Barça está en un momento espectacular.
17: No veig un Iniesta a les banquetes molt mourinyista, el veig més guardiolista. No sé, tu com et definiries?
18: No, bueno, cada uno tiene su estilo, su forma de hacer, pero evidentemente que por mi forma de pensar, por donde he crecido y lo que me gusta, pues evidentemente que el estilo o lo que uno intentaría pues está bastante claro.
17: L'última, la pilota d'or. És difícil que la guanyi un migcampista. Tu no la vas poder guanyar, l'ha guanyat Rodri, i ara tenim aquest debat. Hi ha tres davanters que sembla que estan al capdavant de tots, amb Mbappé, amb Kane, amb Lamine, però també hi ha Rodri. Tu què creus que pot passar?
18: Bueno, yo creo que el ganador será justo, sea el que sea, pero sí que me gustaría que fuese un futbolista español. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
17: Gracias, Andrés.
18: Muy bien, un placer como siempre.
13: Andrés Iniesta, amb aquesta entrevista que havia donat amb el Robert Prat. Ramon Desco, tu l'has vist a l'exposició, no?
19: Sí, la gràcia que té és que al marge de consumir Iniesta, que és un jugador que en lloc de xarxes socials i tota la història tu tens la possibilitat de veure'l en directe, jo crec que això és el que el distingueix d'altres cracs, és interactiva i fa que hi pots anar amb la família, perquè els nanos poden intentar fer el gol de...
20: Ens ho apuntem, això, és important, l'activitat sempre per fer amb els nens.
19: Pots jugar allà pel mig, és a dir, clar, la gràcia és que pots fer una bona excursió i rememorar-ho i passar-t'ho bé.
21: Anirem als Gremlins, doncs,
20: Sí, no? Escoltarem, no sé, tots allà.
21: Els teus,
20: oi, d'aquí aniran, no tinc... els encanta. Sí. L'Ares i l'Arnau, el futbol, els encanta. A mi m'agrada... Mira, veient això, Iniesta, que està fent aquesta exposició a Barcelona, a Pedro, que va fer l'altre dia, aquell homenatge al Cano, m'agrada que aquests jugadors tan importants tinguin connexions, segueixin tenint les connexions amb Barcelona i que d'una manera o l'altra que els tinguem controlats i que els puguis anar fent, doncs, aquests petits homenatges. A mi la sacada d'honor de Pedro l'altre dia al Camp Nou em va agradar.
21: Sí, sí, és que aquí està, jo bé, crec que no es cultiva coses gaire. Aquesta cultura, diguem, dels ex, que això als Estats Units, bueno, els hi fan a tot arreu i cada vegada que arriben i que d'això i se senten com molt honorats i viuen tota la vida de després, com si de veritat encara estiguessin, no dic en actiu, però estimats per tothom.
19: Però és que a més a més el cas del Pedro era el complement d'un equip d'artistes i ell era el meritori. Un jugador que, a més, va amb el seu traspàs, quan va veure que no jugava, en lloc d'estar aquí pasturant, se'n va anar al Chelsea, va donar 30 quilos al club, 27 fixes, 3 variables, que ha guanyat la Premier amb el Chelsea, sí, ha estat a Roma, ha anat a la Lazio i con Arrabi torna aquí i té aquella aclamació. Jo crec que és el millor que pots desitjar.
21: No, és
22: bonic. Tot això està molt bé, però hi ha una assignatura pendent.
13: Anava a dir el mateix. Dic, aquí ens en falta un,
22: No, perdoneu-me, però tot això està molt bé, tot és molt maco.
13: Ens en falta un.
22: Sí, home, clar, totalment, i això sí que és una cosa que... I després del que hem vist, el seu comiat de la selecció argentina...
19: Sí, però va acabar,
22: etcètera,
19: justament... Perdona, Carme, per les notícies que tinc d'Argentina, se va enfadar molt al final amb l'organització, perquè va sortir el Chiqui Tapia...
22: Ah, sí, per allò de l'asseguradora, l'anunci de l'asseguradora.
19: Vull dir que ell comença a tenir problemes amb els que manen, no pas amb els seus companys. Perquè, clar, va a Argentina, i si ell ha de ser el velador d'un tio com Chiqui Tapia, que té no sé quants processos oberts, i aleshores va sortir malament amb això.
20: Ens falta l'homenatge Leo Messi. El dia que el puguem fer, jo crec que lluitant tu dels 4 olímpics de Oques. Saps el que vull dir?
13: Sí,
20: hi haurà 4 Camp Nous per acomiadar Messi.
13: Absolutament.
19: Recordeu també que és molt difícil quan es fa l'homenatge al Dream Team, al Camp Nou, que és el dia que s'omple el Camp Nou i que el Corif en un moment determinat està tot l'estadi en silenci i diu, i ara què fem? i diu, ara toquem l'himne. Sí. O sigui, la catarsis que hi va en aquell moment després sí. de tot el que havia passat, penso que amb el Messi hauria de ser una cosa semblant, de dir, escolta, sí. això s'ha de tancar, però ben tancat.
21: Ho farem.
13: Garriga, com estàs?
0: Què vol dir ho farem, Lloberes?
21: No ho sé, perquè com que us veig...
0: Que ho organitzes tu.
21: Home, no, però tu i jo sabem exactament com a Amèrica es fan... Estats Units, perdó.
0: Això és veritat.
21: Es fan aquestes coses
0: aquí
21: i...
0: Aquí mai n'hem sabut.
21: Molt bé,
20: no, només que ho poguéssim fer jo estaria contenta. Va, a més, igual,
21: el cop és igual, però que sí. es facin. Però a mi m'agrada molt això.
0: El que podem fer és que vinguis aquesta tarda. Vols venir a la tarda?
21: I tant que hi seré, home. Els 9 minuts, perquè a més hem calculat...
20: M'agrada molt, aquestes sí o no? Les preguntes que li fas.
21: Doncs saps que...
20: Has de ser més punyent, l'has de posar més contra la paret.
21: Hi ha 40 capítols, és una sèrie. Ah, 40 capítols.
0: Pots avançar una pregunta que em faràs aquesta tarda?
21: Sí, podríem, però no vull.
0: Podria, però no vull, diu.
20: Una d'aquelles que descartaràs.
21: Aviam, avui com que és operació retornada, com ho dieu vosaltres, això...
20: Sí, operació
13: o retorn o tornada, però sí. retornada no.
21: Ah, d'acord, tot alhora no. No. No. Val.
13: Retornada ets tu, que ja tenim passada per tot arreu.
21: Jo soc retornada?
20: A veure, la pregunta.
13: Va, la pregunta d'avui. Això passarà aquesta tarda, eh?
21: Ah, no, espera't. Que us agradarà i tot, Lloberes, perquè...
0: Un minut.
21: Espera-me, que va d'Orson Welles.
0: Home,
21: molt bé. I la dama de Xangai, els que sí. no havíeu nascut, no sabeu de què...
0: A veure, que em pregunto.
13: Sí. Bueno, jo no havia nascut per la vista, eh? Vull dir que...
21: Clar, però no te'n vull fer cap, perquè hi ha sí. intriga.
20: Una,
21: ha
20: una.
13: Bueno, escolta, fa un minut que estem així, eh?
20: Sí.
13: Garriga, què fareu a la tarda?
0: Doncs vindrà Carme Lloberes amb els seus 9 minuts a disparar amb bala, si troba el guió.
13: Sí.
0: I després, avui, ens visita una ordenòloga. Saps què és una ordenòloga?
13: No.
0: És una experta en ordre. Tudel, escolta-ho.
20: Això
13: necessito. Però a casa, això, per posar ordre a casa.
0: Per posar ordre a casa, però no només per això, sinó perquè resulta que la gent desordenada no és que sigui desordenada, és que té un problema i es manifesta en el desordre.
20: Ai, doncs, però m'he de preocupar.
0: Doncs,
20: és un problema greu?
0: Probablement, sí.
20: Ostres.
0: Doncs ens visita una ordenòloga i després d'avui tenim les seccions habituals a cada dilluns. Farem una mica de teories de la conspiració i llibres
20: no
0: amb la Juliana Canet.
20: Mini tot costa.
0: Avui, en principi, no, però si vols quedar també, vens amb la Lloberes i li diem al Ramon que es quedi sí, també.
20: Vinícius,
13: exacte. Que amb continuïtat. Lloberes, hem trobat la pregunta o no?
21: No, però ja te'n faig una, pijama o sense?
0: Sense.
21: No imaginava. Cap sorpresa.
20: Però amo sense calçotets, clar, què vol dir?
0: Sense.
21: No, sense ja ho he deduït jo. Quan diem pijama o sense, perquè hi ha gent que utilitzaria, ja està. Però no, que no te'l vull xivar.
13: Bueno, ara hem d'acabar. Bueno, Garriga, ens sentim a la tarda.
0: A les 4, vinga.
21: Bueno, ja ara el bon dia us informa Joan Bota.
13: Sí. No sé si el Bota. Hi ha el Bota?
20: Sí,
13: hi ha el Bota, ara el sentim. Doncs ara sentirem el Bota. Va, vinga,
21: adéu.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
13: Bon dia, i sí, us informa Joan Bota. Els economistes nord-americans Robert E. Hall i Michael Woodford han estat guardonats amb el Premi Nobel d'Economia. Ho hem sabut fa pocs minuts. La Reial Acadèmia Sueca de les Ciències ha reconegut les aportacions d'aquests dos acadèmics a l'hora d'estudiar els processos d'estabilització macroeconòmica. Robert Hall és professor a la Universitat de Stanford i la seva contribució s'ha basat en estudiar el consum en l'àmbit familiar. En canvi, Michael Woodford és professor a Columbia i durant anys s'ha centrat a explicar com els organismes internacionals i els bancs centrals controlen la inflació i l'activitat econòmica a través dels tipus d'interès. La seva aportació va ajudar a construir el marc teòric que avui en dia fan servir institucions com la Reserva Federal Nord-Americana o el Banc Central Europeu. El Nobel d'Economia és l'últim Premi Nobel que faltava per atorgar. Més notícies, Marta Prat.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat rebut amb crits i insults a la desfilada militar que es fa a Madrid amb motiu del 12 d'octubre, un dia de la hispanitat marcat per la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
23: Bon dia. Abans ja informació, les unitats motoritzades de les Forces Armades Espanyoles al davant de la tribuna, on hi ha la família reial i els membres del govern espanyol, amb un Pedro Sánchez al capdavant, que una vegada més ha estat rebut amb hostilitat per part del públic.
24: ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
23: Hi ha el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o el president de la Generalitat, Salvador Illa, present aquí a la desfilada per tercer any consecutiu. No hi són ni el líder de Vox, que és a Ceuta, ni tres dels cinc ministres de Sumar. Acabada la desfilada, l'atenció es trasllada al Palau Reial, on l'avançament electoral o l'aplicació de l'amnistia marcaran les converses informals entre periodistes, jutges i polítics. Dani Sainz, deja Catalunya Ràdio, Madrid.
1: A Barcelona, l'habitual manifestació pel Dia de la Hispanitat, convocada per entitats unionistes, porta per lema aquest any Catalunya amb Ceuta per expressar el suport a aquesta ciutat autònoma després de la crisi migratòria que va començar aquest estiu. Barcelona, Anna Escura, bon dia.
4: Bon dia, doncs ara mateix està previst que comenci aquesta manifestació, crits de Visca Espanya, de Viva Espanya, i ha d'anar baixant fins a la Gran Via. El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, deia això minuts fa uns minuts.
5: Y ahora va a llegar un cambio que va a servir para volver a unir a los españoles, para que independientemente de la ideología que cada uno tenga libremente, sí que tengamos un proyecto en común, llamado precisamente España.
4: Vox s'ha sumat a la manifestació, tot i que a les 11 ha fet un acte propi a la plaça del Rei. Ignacio Garrigues, el secretari general del partit a Catalunya.
7: Vox hoy está donde tiene que estar, en Ceuta, defendiendo nuestra soberanía ante la invasión marroquí y, por supuesto, también está en Cataluña, para lanzar un mensaje de unidad al conjunto de los catalanes en un momento crucial, como es el 29 de noviembre y las amenazas a las que nos enfrentamos.
4: Finalment, la manifestació s'acabarà a Passeig de Gràcia amb Gran Via. Per tant, no arribarà a la plaça Catalunya. Anna Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: I precisament les persones que acampen pel dret a l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona no tenen cap intenció de marxar-ne avui perquè s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat tal com demanava el Partit Popular. Plaça de Catalunya, Anna Alfonso, bon dia.
8: Bon dia. La vigilància a l'acampada avui està molt més reforçada que els dies anteriors. Les tendes estan envoltades de tanques i els acampats que vigilen els accessos demanen explicacions a tots els que hi volen entrar. Recordem que el PP ha reclamat que es desallotgi avui mateix l'acampada perquè aquí a la plaça Catalunya s'hi pugui celebrar el Dia de la Hispanitat. Però les més de 700 tendes continuen al seu lloc i durant la nit s'hi han afegit més persones que encara no han pogut comptabilitzar. Als voltants de l'acampada i a les diferents entrades de plaça Catalunya hi ha situades diverses furgonetes dels Mossos d'Esquadra. Anna Alfonso, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Esport, Ricard Isidro.
25: El Barça ja vola cap a Turquia, on demà jugarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Hansi Flick ha convocat 22 jugadors amb les baixes previstes de Rafinha, Frenkie de Jong i Christensen, que continuen fent recuperació. A la segona divisió, el Girona tanca a les 9 del vespre la novena jornada visitant el Tenerife. Un triomf dels de Quique Álvarez els podria situar en zona de playoff i a 4 punts de l'ascens directe a primera. En waterpolo acaba de començar la Supercopa Espanyola femenina, que enfronta el Mataró i el Sant Andreu a la piscina maresmenca. D'altra banda, s'han sortejat les fases de grups de l'Eurocamp masculina i de la Champions femenina, també de waterpolo. A l'Eurocamp masculina, el Barcelona i el Terrassa jugaran al grup C juntament amb l'Apollo Esmirnis grec i l'Apollo Esport de Geòrgia. A la Champions femenina, també de waterpolo, on hi haurà 5 equips catalans, destaca que el Sant Andreu i el Catalunya coincidiran al grup B, el Mataró jugarà a l'A, el Terrassa al C i el Sabadell al D. A la Lliga CB de bàsquet, el Barça va superar ahir el València per 89-86, en canvi, derrotes del Manresa, el Lleida i la Penya. En hoquei patins, avui comença Asunción, al Paraguai, el Mundial masculí, l'equip espanyol debuta aquest vespre amb Itàlia. A l'equip femení, amb 7 jugadores catalanes, es va proclamar campió del món superant l'Argentina a la final per 3-1.
26: Fins aquí les notícies.

0: et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!

0: La Renaixença.
1: El velcro és un invent...
2: És un invent increïble, el velcro.
1: Ho és, sí, senyor.
2: Molt ben parit, el velcro.
3: És increïble, sí. Però millor que no l'hagis de fer servir massa, també.
1: Per què?
2: Què vols dir?
3: Bueno, vols dir? A veure que aquí porta sabates així amb velcro... Bueno, vull dir que és... Bueno, ja ho sabeu, què vull dir?
1: Eh?
4: Eh? Digues,
3: bueno, que si vas a sabates amb velcro...
5: Bel, també, no t'emmerdis. No. No, perquè et fotràs el lobby del velcro en contra.
3: Ja.
5: Començaran a trucar a TV3.
3: Ja, sí, això és...
5: El CAC. Trucaran al Peyu, sí. Li diran si no fots fora el fel que s'ha ficat amb el ventre no t'anirem a veure el teatre.
1: Ara,
5: sí.
1: Ara.
5: Són molt poderós el lobby del
3: velcro. Ui, doncs no dic res.
1: No dic res.
3: No, no dic res. Millor que no. Ja m'heu entès.
1: Sí que és veritat que sabates amb velcro, segons quina edat, bueno, si voleu podem jugar a ser políticament correctes tots i fer veure que no.
5: Sisplau, juguem-hi.
1: Però ja. Ja. Ai, que si tu tens un judici un dia i el teu advocat es presenta amb unes sabates de velcro, pensaràs, aviam si no tornaré a veure la meva
5: família. Pensaré, és d'ofici. Segurament és d'ofici.
2: No, a veure, és que són ben curts, la gent que va amb sabates de velcro.
5: Home, no! Ah, la merda, la metàfora, ja! Vinga, cancel·lats.
4: Us he de dir que jo ara mateix vaig amb sabates de velcro.
1: Mira, ahorita.
2: Ja està tot dit.
1: Per cert, escolteu, tècnicament velcro no és correcte, en català. En català hauríem de dir beta adherent.
5: Sí, beta adherent. Mira, tu ves el Bershka, i demana unes sabates amb beta adherent.
1: Sí, a vegades sabates ja els hi costa entendre.
5: Ja els hi costa.
1: Vull unes sabates del 42 amb beta adherent. I la noia agafa un ictus i cau a terra.
5: Sí, cau directament.
1: El velcro, que sapigueu que n'hi diem velcro, perquè bueno, el nom és el nom que li va posar el seu inventor el 1954. És una suma de dues paraules franceses, a veure si ho dic bé. Velour.
5: Perdó?
1: Velour.
5: Sí, molt bé.
1: Velour, que vol dir vellut.
5: Sí, ara de la difícil.
1: Crochet.
5: Crochet.
1: Crochet.
5: Crochet.
1: Que és ganxo.
5: Sí, sí.
1: Velu, crochet, velcro, vel...
5: La T és muda. Sí,
3: va inventar un francès.
1: No, va ser en Georges de Mestral, un enginyer suís.
3: Collons de Suïssa.
1: Sí. La idea li va sorgir un dia després de passejar el gos pels boscos de Suïssa. Va veure com aquelles boles d'una planta se li enganxaven els pèls. Sabeu què passa?
4: És una merda allò quan passa.
1: Sí, allò passa. A vegades es fot un merder que val més rapar el gos al zero, Et queda el gos allò...
2: A mi això em passa amb els pèls del pit.
1: Se t'enganxen boles de plantes.
2: Però, sí, perquè...
4: Però, a veure...
2: No, de veritat, perquè jo vaig pel bosc despullat...
5: Ah, vas despullat.
4: Per què vas al bosc despullat?
1: Despullat complet o sense samarreta?
2: No, amb boles, amb boles.
4: Bueno, encara rai que només se t'enganxa en el pit, ja t'ho diré.
2: Bueno...
1: És que és ell que s'està complicant perquè el guió deia sense samarreta.
5: No, però la imatge del Suri queda despullat.
2: El guió està mal fet.
5: No,
2: perquè és que hi vaig de veritat, amb boles.
1: Sí. Despullat pel bosc.
2: Sí, els dits de lluna plena.
1: Se t'enganxen les boletes aquestes.
3: I no se les treu,
2: No, no les treu.
3: No se les treu. No. Les porta tot l'any enganxades.
2: Sí, però és que...
1: Sí. Llavors, si un dia per algú veig la teva dona amb els pits ben vermells, és que ho...
2: Però tu per què collons hauries de veure la meva dona amb els pits?
1: No ho sé. Carles Juriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Bravo!

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. Ha convertit la xocolata en alta gastronomia i la pastisseria en una autèntica obra d'art. És campió del món d'una cosa que no és cap esport, sinó que provoca just el contrari, guanyar pes. És el culpable de creacions i elaboracions que són una temptació de dolç plaer pel nostre paladar.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Lluc Crosella! El Lluc, que porta una caixeta metàl·lica sota el braç, cosa que ha obert un somriure a tot el públic. Entenc que no hi guardes les fotos de quan eres petit, aquesta caixa. No.
2: Ni les galetes, no. Tampoc, d'Andorra.
0: Hi ha xocolata aquí.
2: Aquí no hi ha xocolata, per tots vosaltres.
3: Molt bé. Olé! Olé!
2: Com il·lusió, però si no em portés també tothom diria. I la xocolata?
0: Exacte, exacte. A veure, bé que ho fan els polítics en els mítings, regalen entrepans de xoriço també a vegades.
4: Sí, vull dir sí, que, sí. No?
3: Cadascú
4: ho sé. A veure si portes un dia un tio que vengui cotxes.
0: Mira, ens aparqui un cotxe aquí per tots. Lluc, què has menjat avui per esmorzar?
2: Avui, podria dir, t'ho dic sincerament.
0: Sisplau.
2: Macarrons amb cap i pota.
0: No.
3: Ui,
0: oh!
5: Senyor!
6: Això està en el top 3 dels esmorzars.
0: Llavors, la xocolata és el de menys.
2: La xocolata, ja, per berenar. La tinc una mica...
0: Macarrons i cap i pota.
2: Això és un plat que... Jo tinc un cosí que té un restaurant i un dia tenia allà macarrons, tenia cap i pota, jo venia d'anar amb bici i li dic, hosti, si fem un match amb això
0: sí.
2: I per l'esport és perfecte, carbohidrats, el cap i pota, tal.
0: Perquè tu anaves per ciclista, això la gent no ho sap, potser.
2: Anava, però hi anava.
0: Bueno, però, cony, no, sí, vas a ser semiprofessional, quasi.
2: Sí, fins als 18 vaig competir i estava a la selecció catalana. I ara mateix el ciclisme és un hobby que ja té molta gent ara, però en aquells moments érem quatre gats que pedalàvem.
0: Anaves en bici quan la gent no hi anava, en clar.
2: Ara.
0: Sí, perquè ara poder massa gent anar en bici.
2: Ara...
0: Complicat, eh? Molts de cèntims, les bicicletes, també.
3: Sobretot les elèctriques.
2: Sí.
0: Bueno, i les normals, també, que les elèctriques li trobo un motiu. Vale, és cara, perquè té un motor i te pedala.
3: Pues trampa, jo ho trobo trampa. No ho trobes trampa?
2: Tot té el seu moment. També crec que hi ha gent gran que a dia d'avui pot anar amb bici ara. I que no hi aniria.
3: Sí. És que no hi han d'anar, la gent gran, amb bicicleta. Bueno, bueno, escolta, el Xuriguera té les aficions que té, és que vull dir...
6: Deixa-la estar, Xuriguera.
0: El que és important és no anar-hi despullat amb bicicleta.
7: Sí. Això sí. Mira, sí. Haig de mirar d'evitar-ho, però és que...
0: Lluc, i xocolata en menges o no?
2: Xocolata, sí.
0: Sí, eh? No li has perdut allò que dius?
2: No li he perdut. Sí que és veritat que jo ho veig com un producte més al dia a dia. Potser no em genera el que, quan porto xocolata a algun lloc, el que genera la gent, no? Aquest uau i...
0: Sí.
2: Però sí, en menjo i en menjo...
0: I quan descobreixes que això serà el teu ofici i no anar amb bicicleta, per exemple?
2: Doncs mira, va ser un moment molt clau, va ser amb això, 18, 19 anys, jo m'agradava la gastronomia i aquest meu cosí treballava en aquell moment a Can Jovany i em va dir, vine a passar un estiu aquí, veuràs si t'agrada o descartes la gastronomia.
0: Si no t'agrada, ho veuràs de seguida.
2: I just em van ficar la partida de postres i ja veia que realment, o sigui, durant l'àpat la gent disfrutava, però arribava el postre i era aquest moment de felicitat, de celebració, de compartir, i deies, ostres, el que estàs fent amb les teves mans, la gent ho celebra, ho viu, i és realment increïble aquest ofici.
0: Això que a Can Jovany a les postres hi arribes justet, ja.
8: Molt just.
0: Sí, ja,
8: sí. Inconscient, ja, moltes vegades inconscient.
2: Inconscient. Inconscient i borratxo.
7: Ole! Ole!
0: I t'agradava, però, de petit, la xocolata, sí?
2: Sí, sempre...
0: I hi ha tradició,
2: sí,
0: a casa?
2: Sí, en general.
0: A banda d'aquest teu cosí que estava al restaurant i tal, a casa no sé si cuinava o fèieu pastissos,
2: no,
0: allò...
2: Sí, algo puntual, però els meus pares directament no són supercuiners.
0: No. La xocolata, eh? Escolta, engreixa o és un mite, això?
2: És un mite, 100%.
0: És un mite.
2: 100%.
1: A prima.
2: Una rajola de 100 grams, 70%, té el mateix sucre que un refresc.
0: Més.
7: Epa!
2: Sí, per refresc podeu anar a rajola de xocolata sense
0: cap. Pots quedar una rajola? Una rajola, en vés d'una Coca-Cola?
3: Una rajola és
0: tot sencer, el que...
2: Tota, de 100 grams.
3: Tot allò? És igual que una Coca-Cola?
2: A nivell de sucre, té 30 grams de sucre.
8: Si et menges una rajola de xocolata, portes bambes amb velcro, eh?
0: Sí.
1: Amb beta de tarit.
7: El paral·lelisme és bo.
0: Anem a lo gros. Tu vas guanyar el World Chocolate Masters el 2022. que és un mundial que he vist que es fa cada 3 anys, però és que no s'ha fet més des de que el vas guanyar tu?
2: El van aplaçar a 4.
0: Ah, amigo. O sigui, de moment continua sent el millor xocolater del món.
2: Allà seguim en peu, en teories, a finals d'octubre d'aquest any.
0: Sí.
2: D'aquí no molts dies, d'aquí 20 dies.
0: Correcte.
2: Jo hi vaig aquest any com a jurat.
0: Com a jurat, ja, eh?
2: Sí. No, o sigui, no et deixen participar a la segona edició, has de ser jurat, i d'aquí 4 puc tornar a participar.
5: Declaro nul. Declaren nul.
0: Clar, i ho seràs 4 anys més.
3: Sí. Ah. Desert.
0: I... Si tu vas allà de jurat, sí, dius...
3: Desert.
2: Si és veritat que tots els que han guanyat abans meu, ningú s'ha tornat a presentar, però jo volia fer-ho i em va dir, no, si la segona edició no pots, i has de fer d'aquí 8 representants.
0: Bueno, ja ho seguirem, d'aquí 8 anys ho seguirem.
3: Home,
0: seguirem. Quan se t'acut això? Com t'arriba la proposta? Se t'acut a tu? Ho veus un dia, et surt un anunci a l'Instagram? Com funciona? No,
2: aquí realment hi ha un comitè a cada país que busca pues, diferents candidats i hi ha com una preselecció aquí a nivell peninsular, perquè és o sigui, tot Espanya i Portugal. Portugal,
0: sí.
2: I hi ha una competició aquí i el que guanya aquesta competició té com pot anar a la final mundial. Pots decidir on anar-hi i llavors són 18 països que competeixen amb aquesta competició i són 3 dies de competició, són 22 hores totals, sí. Que es fa tot allà en directe i que passi el que...
0: Anem a parlar una mica d'aquell elefant, sisplau. Que tots el teniu al cap, i suposo, l'elefant aquell de 200 quilos. Quan decideixes que dius, bueno, vaig al concurs, em presentaré amb un elefant de xocolata?
2: Doncs mira, realment...
0: Per què un elefant?
2: Ja, m'identifico poc.
0: Quants elefants hi ha a Osona?
2: Hauria pogut ser un porc, no?
0: Va, un porc de xocolata, oh, vale.
3: Sí. Mira.
2: Però realment va ser... O sigui, hi havia més proves. No només hi havia l'escultura de xocolata, hi havia postre, bombó, snack, petit furi, una escultura petita.
0: La gent li ha quedat l'elefant, la gent.
2: Totalment, perquè és la part visual. I jo volia que tot definís la frase, la senzillesa de les coses grans. Uh-huh. I volia fer un animal, i l'animal per mi que defineix més aquesta frase era...
0: L'elefant.
2: I a partir d'aquí pues, també dona molt joc al final per la seva estètica i el que imposa. I...
0: Pues mira que tenia sentit al final, veus?
3: Sí. Veus?
0: L'elefant, escolta. I això, allò no ho vas construir tot allà, vas portar coses... Vas...
2: L'elefant era l'únic que podíem portar parts construïdes des d'aquí i ho vam pujar tot, es feia a París i vam pujar-ho...
0: A l'avió, eh?
2: No, vam pujar amb furgoneta fins a París. 16 hores i patint bastant, perquè si
0: clar.
2: Ja, allà no teníem obrador, la que arrencàvem ja havies d'arrencar.
0: Hi havia pla B?
2: Hi havia pla B perquè em portava dos.
0: Dos elefants.
5: Dos elefants. Portar,
6: sí. Amb dos furgonetes diferents, m'imagino.
0: Sí.
2: No, era un camió refrigerat.
0: Però si tens un accident i xafen els dos elefants.
6: Xafen els dos?
2: No, era... Pujàvem a 80, conduïa jo a les 16 hores d'allà.
3: Ah, més conduïes tu?
2: Sí. Aquí li dones la responsabilitat perquè...
3: No, clar.
8: Si hi ha un accident, els elefants... Fans el de menys, també us dic.
0: Conduint el lluc. Si condueix el pastisser, i llavors hi ha l'elefant.
3: Total. Al final, allò s'ho menja algú, no?
2: L'escultura, no.
0: No.
3: Com que no?
2: Les escultures es van destruir...
6: No.
3: Doncs mira, Lluc, no em sembla bé.
2: No, realment, haig de dir que altres concursants la van desmuntar i se la van emportar. Jo, sincerament, un cop vaig guanyar... no recordo què ha passat amb l'elefant.
0: L'elefant aquell ja estàvem celebrant.
2: Van venir 80 amics d'aquí a Osona, a París, i us podeu imaginar com va ser la festa.
0: 80 amics no els tenim junts tots els que sortim en aquest programa.
2: Entre família, coneguts.
0: Ah, d'acord.
2: Gent del sector, però d'aquí...
0: Hi ha dotació econòmica del premi aquest o no?
2: Ridícula, però sí.
0: Quants cèntims?
2: Eren 10.000 euros.
3: Oh, ridícula! De tenir-los a no tenir-los,
0: són 10.000. Que t'ha dit que va anar amb un tràiler fins a París i ja te'ls gastes 10.000 euros.
3: Sí, això és veritat.
2: Sí, la logística i la preparació de tot, que va ser un any de preparació, va ser bastant molt més llavors.
0: Tu ets molt jove, eh? Quants anys tens ara?
2: 30, ja.
0: Bueno, ja. Clar, guanyes el campionat, el millor xocolater del món, amb 26 anys.
2: Sí,
0: i és, bueno, fins als 65 que m'he de jubilar, ara què fem?
3: Ja ara, ara, elefants, ja no, ara ja t'ho farà baixada, sí.
0: Clar. Sí. Si ets el millor del món amb 26 anys...
2: Bueno, sempre es pot anar construint. Llavors, a partir d'aquí, la responsabilitat jo crec que era, doncs, un cop guanyat, i el que m'he sentit jo és de dir, vale, ara anem a fer això en format producte i que ho pugui... a disfrutar la gent. No?
5: Elefants petits.
2: I crec que...
0: Sí. Ara és el moment de fer els porquets.
2: Sí, total.
3: Jo, la meva àvia en tenia el recibidor.
0: De què?
3: D'elefants amb la trompa.
5: De vidre.
3: De vidre. Amb la trompa amunt, perquè donen bona sort.
0: Ah, sí?
3: Pensa-ho. Diria de negoci. Peyu.
0: Digues. Vols fer una pregunta?
3: Sí, descompta'm en un altre, que abans l'he fet sense...
0: Sí que ho he vist.
3: S'ha demanat per mi.
5: Hòstia, que és bona persona. Sí.
0: Molt bé.
5: Que és bona persona.
6: Això, per què té tanta mania tothom a Twitter amb el bon nano que ets?
3: No, tothom no, eh? No. És un col·lectiu molt concret, Mercè, sí. I no...
4: Res, només dir-te molt ràpidament que t'assembles a Mathieu, un lateral esquerre que va tenir el Barça.
0: Tens raó.
4: Dit això, ara...
2: no segueixo futbol.
4: La pregunta.
2: No.
8: Cigarro, li faltaria el cigarro.
4: Eh?
8: I faltaria el cigarro.
4: Sí, és veritat, un lateral que fumava. Fa 4 dies, eh? No, dels 80. Bueno, a mi, una persona que no diré qui és anònima, no puc dir qui és, perquè si ho dic i després ho escolta, hauré de dormir al sofà. Una persona que jo doncs, conec, però no diré qui és, li agrada molt la xocolata, menja molta xocolata. Sí. Però no menja xocolata d'aquesta que dius tu del 70%, sinó menja xocolata d'aquesta, fins i tot a vegades blanca, que diguéssim que porta molt més sucre que cacau, no? Kinders, buenos, coses
8: d'aquestes. Mare de Déu.
4: Llavors, tu això també ho consideres xocolata? I en el cas que ho consideris, quin és el mínim de cacau que ha de portar una cosa per ser considerada xocolata? Gràcies per davant braç per la resposta.
2: No, molt bona pregunta. Realment, si és xocolata, es pot dir xocolata i és xocolata legalment. Si no, és un sucedani. Sí. Hi ha molts casos al mercat que posen greix de coco, de palma, del que sigui, sucre i llet en pols, i li diuen
5: xocolata.
2: Un nom que tots coneixem.
4: O sigui, el Kinder Bueno és xocolata?
2: Sí, el part que porta... Una part del producte que porta és xocolata. Llavors, el mínim que ha de tenir és un 28% per poder-li dir xocolata. La xocolata blanca és xocolata quan el greix que porta és mantega de cacau.
4: 28%.
2: La xocolata amb llet també n'hi han de correctes i al final tot té el seu mercat. Hi ha la xocolata comercial, que segurament estan molt més carregades de sucre i són més planes, que té el seu mercat. I per mi la xocolata d'especialitat pues, intentem pues, que tinguin molta més potència de sabor, cuidar molt més. El cacau no és amarg. El que fa que sigui amarg són els excessos de torrat. Una mica com el cafè. El cafè d'especialitat i el comercial és la mateixa comparació.
8: Sí. Ah, bé, això.
2: El cafè comercial té un mercat i està correcte, però depèn quin... Ojo, si te'l veus sol i sense sucre.
0: Sí.
2: El cafè d'especialitat te'l pots veure sol i sense sucre i es pot arribar a ser dolç i tot. Amb la xocolata passa exactament el mateix.
8: Mira que bé.
0: Lluc, què fas ara, en el teu dia a dia? Perquè la gent es van quedar amb la idea aquesta del millor pastisser del món i ara amb què treballes? Què fas?
2: Amb què? Doncs nosaltres, després d'això, al cap d'un any, vam obrir el nostre projecte.
0: Sí.
2: Eucari de xocolata és una marca de productes de xocolata, una mica per donar... Vendre. Bueno, avui us ho dono, però...
0: Gràcies.
2: A la gent doncs, pugui disfrutar i pugui, sobretot, internament, fer aquesta pedagogia al paladar de la gent del producte, no? I tenim, doncs, al final del meu dia a dia, doncs, gestionar aquest projecte que tenim botiga a Vic i Andorra.
0: I segueixes una mica el dia a dia dels altres pastissers? O sigui, ara estàs preparant panellets, ja, diguéssim?
2: Sí, perquè, evidentment, també el punt de venda ens ho requereix i en breus ja acabem setembre i comencem...
0: Panellet, què, panellet?
2: El panellet...
0: Costa una mica, eh?
2: Són aquells productes
0: no. Tu t'agrada?
8: Hòstia, m'agrada molt els panellets. Hòstia, els de pinyons aquells... Hòstia, m'ho foto 34.
2: Jo també sóc fan de només del pinyó i coco, però si és veritat que són d'aquells productes que hòstia, hem de remar molt perquè al final els estimem molt.
0: Jo tinc
2: molt...
0: una teoria que tot el producte que va acompanyat d'una tradició és que és dolent.
4: Sí. Vull dir, i una mica de postguerra.
0: L'entrecot, per exemple, l'entrecot no necessita cap dia de... Avui mengem tots entrecot, és tradició. No, la gent per si sola ja el compra. Tot això, que els panellets, els polvorons...
8: Oh, els polvorons, ui, els polvorons
5: també m'agrada molt.
0: No sé.
5: En menjo 34.
8: Sí.
0: Quin és el pic de l'any, de la feina?
2: Nadal.
0: Nadal,
2: Torrons és massa
0: xocolata.
2: Bèstia. I la falera que hi ha per tot el Nadal és molt increïble.
8: Fas torrons de iema?
0: Fas
8: torrons de iema?
5: Home, m'agrada molt a mi.
8: Sí? Quin preu tens, la rajola?
2: Depèn la mida, depèn la mida.
0: Llavors hi ha la Setmana Santa, també, les mones de Pasqua.
2: Mones de Pasqua, si pocs, que comparat amb el desembre... Aquí... El desembre és un 70% de la facturació de l'any.
0: Imagina't.
4: Wow. Amb un mes. La mona de Pasqua... Feu marge aquí, eh?
0: Sí.
8: Però aquí...
4: No.
8: Estic veient que les tradicions, però, el qui se'ls va inventar eren pastissers.
0: Clar. Sí. Cada tradició és algo relacionat amb menjar a la pastisseria.
8: Exacte. Sí.
2: Però això passa aquí, a Catalunya. Tenim una gran sort com a pastissers de que si no hi ha una cosa, hi ha una altra.
0: Clar.
2: I realment... Però fora d'aquí...
0: No passa això.
2: No tant com aquí.
0: Escolta, ens podries fer una mona de Pasqua aquest any que ve, de la Renaixença.
5: La que vulgueu,
0: no?
2: Sí, la farem.
0: La ser trencada?
2: Sí,
0: no?
2: La farem.
0: Si la fas, vine-la a portar.
2: Va.
0: A més, de fer-la...
5: No l'anirem a buscar, no.
4: Ens la portes, aquí.
0: Ve aquí, el pobre nano, ens regala xocolata.
8: I el teu cosí que ens porti macarrons.
2: També. Ja li direm.
9: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Lluc, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
10: Pere!
0: La paraula d'avui és curculla. Curculla. A. Curculla, ocell migratori que passa els estius a zones d'aiguamolls del litoral mediterrani.
10: És bonic anar als aiguamolls de l'Empordà cap al maig per veure com s'aparella la curculla. Criden com els cérvols.
0: Bé, curculla, zona pedregosa i alçada on es construïen moltes masies i que va donar nom a cases i cognoms catalans.
8: Per més actrius que hi hagi a Catalunya, mai n'hi haurà cap com la Montserrat Curculla.
0: O C, curculla, sinònim de petxina, closca de mol·lusc de dues valves.
11: Em va pintar despullada com el Leonardo DiCaprio Titanic. Jo només duia un penjoll aquí amb una curculla preciosa.
0: A, B o C.
2: Crec que se'n va cap al públic, eh?
0: No sé.
2: La.
0: La, eh? L'ocell migratori. Doncs la llangonissa... El públic avui tindrà xocolata, llangonissa...
4: Mira que content.
0: Era la petxina, tu, una curculla. La sé, una petxina. Llàstima. Bé, sortejarem la llangonissa entre el públic. Lluc Cruselles, gràcies pels obsequis. Gràcies per aquesta mona de xocolata que ens faràs i ens vindràs a portar per Setmana Santa.
2: La farem.
0: I molta sort en tots els projectes i si tornes a participar al concurs de xocolater, de millor xocolater del món, que el guanyis una altra vegada.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
12: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. El programa preferit del teu besavi.
6: Heu de saber que l'enginyer suís que va inventar el velcro...
0: El velcro,
6: sí. Es va fer ben milionari gràcies a l'invent. A finals dels anys 60, començaments dels 70, l'empresa de Georges
0: de Mestral,
6: va arribar a vendre prop de 55.000 quilòmetres de cinta de velcro.
8: Són
6: però
8: molts
6: cada
8: quilòmetres,
6: any,
8: això, eh?
6: Cada any,
8: 55.000 cada any, Mercè, vols dir-ho que
10: inventes, això? És més que una volta al món, això.
0: Ah, sí?
10: Sí.
6: Com ho saps, això?
10: Bueno, perquè això és veritat.
1: Si fas la volta al món, quants quilòmetres són?
10: A veure, si fas la volta al món pel mig, per l'Equador, diguéssim, serien 40.000 quilòmetres.
0: Per què les saps, aquestes coses, Xuriguera?
4: Què anava a dir?
10: Bueno, això són coses que... Bueno, en aquest cas és perquè jo volia fer la volta al món a peu.
0: Sí,
4: a peu, eh? Recordo.
6: Ai.
10: I m'ho vaig estar mirant.
0: Ah, molt bé.
10: Volia volta al món a peu despullat.
6: Molt bé. I hem dit que l'inventor del velcro era un enginyer suís, en Georges de Mestral. Va patentar-lo als Estats Units l'any 1954. I 5 anys més tard, l'any 59, sabeu on va instal·lar la primera fàbrica de velcro a tota Europa?
0: Aviam.
6: A Catalunya.
10: A Catalunya! Visca Catalunya!
8: Lliure!
6: Oi! Concretament, Argentona, al Maresme, és una fàbrica que avui en dia encara continua funcionant.
0: Fan velcro, Argentona.
6: Sí.
8: Argentona, eh?
6: Abans estava instal·lada al centre del poble, la van enderrocar i ara estan amb...
0: Feia molt soroll.
8: El torno de nit era... No es podia dormir.
0: Els veïns es queixaven.
8: El torno de nit era mortal.
1: Doncs el velcro també pot servir d'inspiració.
6: Ah, sí?
0: Apa. Per què?
1: L'any 1985, la banda texana ZZ Top, us sonaran, són aquells de les barbes generoses... En Joel, fidel seguidor...
4: No, sóc fidel seguidor de ZZ Top. No ho semblo, però sí.
1: Doncs et sonarà la peça Velcro Fly.
4: Home, tu diràs Velcro Fly.
8: Exacte. Ja es veu que sí, eh?
4: La té al cap.
1: Doncs sí, en efecte, es van inspirar justament amb el velcro. Durant aquella època es veu que l'empresa de texans Levi's estava començant a innovar en els seus pantalons, col·locant justament el velcro a la part de la bragueta.
6: No, home, no.
8: Ah, sí, home,
1: sí,
8: i tant.
1: Sí.
0: Doncs això no es fa i seria molt pràctic.
8: Això jo havia tingut.
0: Havies tingut texans amb velcro a la bragueta.
10: És per gent curta, això.
4: Sí, però això ja és molt curta.
1: La qüestió és que el cantant de la banda, aquella circumstància, aquella innovació tecnològica...
4: Billy Gibbons.
1: Exactament aquest. Doncs li va semblar que aquesta innovació tecnològica era una cosa increïble, extraordinària, de la mateixa manera que li va semblar...
0: És que jo no hi havia caigut mai i trobo que seria molt pràctic.
8: És molt pràctic, eh?
1: En aquest cas va escriure justament la peça Velcro Fly, que vol dir bragueta de velcro, i el desplegament líric de la peça el que fa és enaltir la circumstància de l'accessibilitat que possibilitaria el velcro, la ràpida obertura i la ràpida possibilitat d'arribar a l'objecte que resguarda rere la bragueta.
0: Sí.
1: I així us podeu imaginar que no és una
8: per
1: peça...
8: Per follar, vols dir, no?
0: Sí, em sembla que sí.
6: Ho trobo molt sexy.
4: Mare de Déu, quantes paraules fetes servir per res.
1: No, doncs la peça discorre a través d'una reflexió sobre aquesta qüestió de caràcter més prosaic.
8: bàsic.
0: Sí. En sap de cosa.
8: Molt. Hòstia, té un rato, Arnau, quedem i m'expliques... Convido a sopar, me cago.
1: No, jo no vaig a sopar.
0: Escolta, però tot això ho saps de memòria?
1: Tinc tot aquí.
0: Tot aquí.

0: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
1: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
2: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
3: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
4: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
5: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
6: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser, una fira de cotxes?
7: Expo Casio, home.
6: Que clar, Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casio.
8: Torna Expo Casio Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
9: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció. Però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
10: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
11: Estàs escoltant La Renaixença.
12: Joel, anem a disseccionar la braqueta, anava a dir.
13: No, la... no el velcro. Si vols te la dissecciono, no, Peyu, però... No. Si vols que disseccionem el velcro, deixa'm preguntar-te
12: Digues.
13: Abans una cosa, que crec que és una pregunta que diu molt... La resposta diu molt de la persona. Tu, de quina banda del velcro ets, no? Mm. Quina és la teva banda del velcro preferida, la suau o la rugosa?
12: Ah, la que és com de plàstic o la de...
13: Va, hi ha una que és més suau, que és la pelucilla.
12: A mi m'agrada més la dels passar l'ungle pels ganxos aquells.
13: Ho sabia.
12: La forta.
13: Saps què vol dir això?
12: Què vol dir?
13: Vol dir que ets una persona molt sensible, que fa sense servir l'humor per protegir-se.
14: Peyu. Un dia que hauríem d'analitzar...
13: Sí, és el psicòleg.
12: Ja hi diré.
11: Utilitat en una illa deserta.
13: Aviam, jo una illa deserta evitaria el velcro per al tema de la sorra.
12: Sí.
13: La sorra és el gran enemic del velcro.
12: Sí,
13: a la
12: senyor.
13: Que si t'hi posa sorra, la capacitat d'enganxar perd moltíssim.
12: Sí. Sí.
13: Això ja us deveu haver passat
15: Mare
13: a tots.
15: Mare de Déu.
13: A tu, Xuriguera, no, que vas despullat. Clar, tu, el velcro és una cosa que no coneixes.
12: És que el velcro es va desgastant, sempre.
13: Es va desgastant. Però, clar, la sorra també és fotuda. Llavors, en una illa deserta, si ja hi ha molta sorra, perquè què és una illa deserta, al final? És platja, palmeres, la clàssica, eh? Si sí. Anem a la illa deserta, platja, palmeres... I, com a molt, hi pot haver una muntanyeta al mig de l'illa. Normalment hi ha una mica de muntanyeta,
12: sí.
13: No?
12: I una palmera.
13: Sí, i una palmera.
15: Si estàs de llet, està asfaltat.
13: No, és una illa deserta, no pot estar asfaltada.
14: No.
13: Mai.
14: No, mai.
13: És impossible, d'acord? A no ser que estigui deserta perquè hi ha hagut un drama molt gros.
12: Sí.
13: Però no...
14: Un virus.
13: Estem fent molt arboris.
15: Val.
13: Llavors, què passa? Tu vas a una illa deserta, sí. Portes velcro, dius, merda, a la platja no puc estar perquè se'm fotrà el velcro a la merda. Puges la muntanyeta,
12: sí.
13: I aquí la tenim liada. Perquè què passa? Puges la muntanyeta, vas pujar la muntanyeta i que t'hi trobes? Una cova. Eh? I tu, que et gilipolles, què fas? Entres a la cova. I què hi ha a la cova? Calaveres.
14: Ah.
13: Sempre hi ha calaveres. Llavors, què fas? Dius, no, gira cua. No, ets idiota, perquè ens coneixem, Peyu,
12: sí.
13: I tires endavant de la cova.
12: Vas entrant, endavant, vas entrant.
13: Fins que aquest trobes un monstre gegant, que fa 1.000 anys que està dormint allà, i el despertes i et mata.
12: Clar.
13: O no només a tu, sinó a moltíssima més gent, milers i milers de persones que perden la vida per culpa d'aquests idiotes.
12: Però no era deserta,
13: Peyu.
12: L'illa.
13: Quina
12: gent, però...
13: No, gent de les illes del voltant.
12: Ah, val,
13: perquè aquell monstre és un drac enorme.
16: Que l'has despertat, es desperta de mala llet.
13: I tot per culpa del velcro.
12: Correcte.
13: Vale.
11: Utilitat com a joguina sexual.
13: Aviam, mira, això potser t'interessa a tu, Fel. El velcro pot ser una molt bona solució per la gent que és sadomasoquista, sí, vale? Sí, sí. Però també és molt prudent.
7: Ah,
13: ja entendràs per què. Aviam. Segur que n'hi ha de gent així, o sigui, sadomasoquistes assenyats.
12: Sí.
13: Dir,
12: sí, els catalans.
13: Sado sí, però amb seny, no? Vale. Llavors, en comptes de lligar-te doncs, amb cordes, manilles, cibelles de cuir, coses que costen de treure...
14: Coses castellanes.
13: Clar, doncs ho fas amb velcro i zero problema.
14: Molt bé.
13: Zero problemes. Tu imagina que estàs allà fent el marrano, vale? Amb una altra persona, allà estàs de quatre potes, lligat de mans, de
12: amb
13: peus...
12: Amb velcro.
13: No, espera't, i aquesta persona li agafa una angina de pit. Home. I es mor.
16: Ai.
13: Ja. Et quedes allà, lligat de mans i peus, amb una pilota segurament vermella a la boca.
12: Sí. Ja.
13: No pots ni parlar.
7: Jo la tinc groga.
13: I allà, tu la tens groga, per exemple, mira com allò que tens aquí. Sí. Posa-t'ho a la boca, si vols. Posa-t'ho. Així estaries.
7: No puc obrir gaire la boca.
13: Clar, perquè tens aquest problema.
16: Ja.
13: Bueno, doncs llavors què passaria? Que no... Arriba la policia al cap d'hores i que et trobin d'aquella manera.
12: Molt lleig.
13: A quatre potes.
12: En canvi, amb el velcro...
13: En canvi, amb el velcro, tu còmodament dius que s'ha mort. Bueno,
12: li treus el velcro...
13: El camp... Ni no truques a l'ambulància ni res.
7: Jo trobo que el velcro t'ha tret unes històries de dins teu.
13: Sí, és una secció que a mi m'està... És millor que anar al psicòleg, en certa manera.
17: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
13: Bueno, jo veig, que com a molt pot ser una arma dissuasòria.
12: Dissuasòria.
13: Dissuasòria. T'imagina que tens un conflicte amb algú pel carrer.
12: Sí.
13: Una discussió de trànsit, en el meu cas, que sóc un conductor colèric. Ja
12: ets d'aquests que s'enfaden? Quan...
13: Molt.
14: De veritat?
13: Tot m'ho prenc personal. Sí, però ho canalitzo tot aquí. Després, fora, sóc una persona venuda 10.
12: Excel·lent.
13: Vale. Allò que baixes del cotxe, disposat a estomacar-te el que faci falta, i jo veig que l'altra persona porta bambes de velcro i paro.

0: lliguen...
1: Sí, sí. Hi ha gent que ho diu, això.
0: Aquest porta bambes amb velcro.
2: Sí, sí, tant.
1: Ah, val,
0: això seria la metàfora, no?
1: Vale. Com per dir que no és massa
0: arribat. Com per dir que és... Que...
1: Sí.
0: Passa res. No?
1: Sí, sí.
0: També pot representar, metafòricament, la idea del velcro, una unió poc sòlida.
1: Sí.
0: Per exemple, Junts pel Sí...
1: Sí,
0: era un partit de velcro, sí, de certa manera, no?
1: Junts pel Sí era el que juntava...
0: Tothom.
3: Lluís Llach.
1: Esquerra Republicana, Convergència...
0: Toni Espadaler devia haver allà, fins i tot.
3: Bueno, Espadaler...
0: No, Espadaler...
2: Estivien Romario, em sembla.
0: Romario, de Sousa, Bebeto, fins i tot. Bueno, la Porta...
1: Sí, tothom.
0: Aquell, el castellà.
1: Jo vaig anar a actuar una vegada per Junts pel Sí.
0: Per qui? Pel Joan Laporta?
1: Junts pel Sí feien un acte a Sabadell de presentació.
3: T'ho van pagar, això?
1: No em van pagar res. Com que era una cosa que jo vaig considerar que era com transversal i que unia tothom, vaig acceptar i dic, va, doncs vinc a actuar. Sí. I vaig fer 10 minuts i vaig baixar i llavors jo donava pas a Artur Mas.
0: Sí.
1: Dic, allà us deixo amb Artur Mas.
0: Carai.
1: Perquè m'han dit...
3: Era la vedet.
1: Sí, Artur Mas.
0: Tu ets el taloner?
1: Era el taloner d'Artur Mas. I vaig baixar i la de protocol em va cardar una bulla que em va dir, no pots dir l'Artur Mas, has de dir el president, el molt honorable, no sé
3: clar,
1: què.
3: Clar.
1: I vaig dir, escolti, aquí he vingut gratis, m'ho deixa dir com vulgui.
2: Ara.
0: I si ara t'imagina't que tornessin a fer el Junts pel Sí,
1: sí,
0: tu ara tornaries a actuar-hi gratis?
1: Ara, vistes la... Gràcies, Joel!
0: Hola!
4: Propaganda del segle XIX.
5: Hola, sóc el Facundo del Vagabund. Aquest anunci és per dir-vos els llocs on seré els següents dies. Si us trobo una mundaneta... Bueno, els dilluns i els dimecres seré a la plaça del Carbó, al costat d'aquella botiga de licors. Els dimarts i els divendres seré pel centre, a la vora del mercat, i la resta de dies aniré a alguna cantonada, a l'avinguda principal, al costat d'aquells que van disfressats de pallasso, que són els malparits perquè fan competència deslleial.
6: Nota de l'emissora. Les opinions dels nostres anunciants no tenen per què ser les mateixes que les nostres.
5: No, però ho heu apuntat bé? A veure, us ho repeteixo. Els dilluns...
6: Ja està entès, Facund. Segur que ho han apuntat, no cal repetir-ho.
5: Home, no, no repetir-ho. He pagat per un anunci i el puc pagar amb el que vulgui, castellu. A veure si em vindràs tu aquí a tocar el que no
6: fa. Facund, potser pots invertir els segons en altres... No sé, en
5: altres... No, que tu no em manes. Que tu qui ets? Jo em gasto els segons amb el que vulgui. Pija, que ets una pija.
6: Pija? M'has dit pija?
5: Sí,
6: no, escolta, una mica d'educació, Facund.
5: Vindràs a tu parlar de l'aspecte, tu.
6: Sí, res.
5: Tu, que l'altre dia vas passar per davant meu i un d'amoleneta de menda em vas deixar, s'ha suposat una concert d'educació, va. Bruixa.
6: Jo, bruixa?
5: Malepa.
6: No, ets un mal educat. Un mal educat, no, prou, ets un brètol.
7: Vacuna el vagabund.
4: Patrocina històries per passejar el gos.
0: Oita.
6: Aquesta és la Lluna, que és una Cavalier King Charles Spaniel.
1: Ah, va,
0: perdona, que no ho he...
3: És molt llarg, això.
6: Té molts títols, aquesta.
1: Li han posat un nom molt llarg, però no dic que és un petaner de cocker.
2: Sí.
6: No, és de raça, tu.
1: Ah, sí?
6: És de l'Enric, és de San José, Califòrnia.
3: Oh!
6: Sí. És una gossa viatjada.
3: I ens escolten des de Califòrnia?
1: Sí.
6: A veure, sí.
1: Això és més car des d'allà.
6: No, el que passa és que ella està molt acostumada a anar amunt i avall amb avió,
3: Ah, molt bé.
6: Vull dir que potser ens escolten des d'aquí, des d'allà mai se sap.
3: Mai se sap, això.
8: Sort que està acostumada als avions perquè la portem a passejar per un d'aquests aparells. I us avanço que s'hi estarà una bona estona.
1: Avui passegem el gos per Alger, Algèria. És 24 de desembre de 1994.
6: Mira. Ai, mira, fa 4 dies.
1: Sí. Bueno, és molt 2026.
6: Bueno, sí.
1: Quasi fa 30 anys.
9: Estimats passatgers del vol 8969 d'Air France amb destinació a París, els informem que d'aquí pocs minuts ens enlairarem.
1: Som a punt d'enlairar-nos cap a París. És el moment en què la gent que bueno, ens fa una mica de por volar...
3: Et fa por volar?
1: Jo sí. L'enlairament és...
0: És d'aquests,
1: diu... Sí.
0: No. Passes malament,
1: Passo malament, a diferència de la Lluna.
3: I aquesta... t'aprens alguna cosa?
0: Tres dies de pans?
1: Sí.
0: I voles on calgui.
1: Ah, sí.
3: Tampoc es tracta de morir,
0: I un whisky.
1: Tres dies de pans i un whisky...
0: Escolta'm,
1: i no fa
0: com
1: por
0: si has de fer la volta al món,
2: I baixes la ventanilla i tot de l'avió.
0: Home, tu ho diràs.
3: Apoies el braç.
1: Ens han dit que l'enlairament és immediat, però s'endarrereix per algun motiu que no coneixem. Està, no s'enlaira, això, tu, no sé què passa.
9: Estimats passatgers d'Air France, l'enlairament s'està demorant més del previst per causes alienes a la companyia. Els preguem paciència.
5: No, a mi no em pregui paciència ni pregui res. Ai, jo he pagat un bitllet de primera classe per alguna cosa.
1: La situació fa estona que dura i l'espera s'està fent incòmode.

0: Preguntem i ens diuen que el retard es deu a unes comprovacions de la policia algeriana.
1: Estimats passatgers, ja ho han sentit, haurem de posar-hi paciència.
2: Paciència. Va! Viatjant en barco, almenys aquestes coses no passaven. A vegades s'enfonsava i morien 3.000 persones, però per almenys salpaves puntual.
0: Sí.
2: Sabies quan sorties.
0: Bueno, no sé què dir-te, eh?
2: Ah, no?
0: Jo vaig agafar un ferri una vegada a Gènova per anar a Barcelona, Gènova-Barcelona,
3: sí.
0: I vam sortir potser amb 8 hores de retard.
4: Apa, aquí. Sí.
0: Una bestiesa.
5: És la teva experiència, Peyu.
0: Bueno, jo t'ho dic el que hi ha. És això, estàvem allà.
3: Gènova, mira.
0: Vam, amb la meva xicota anàvem amb furgoneta i vam dir tornem en cotxe o agafem un ferri? Vam dir agafem un ferri que arribarem abans. I vam arribar més tard.
5: Doncs vam agafar el cotxe.
0: Bueno, no,
5: va, no.
0: Una cua per entrar allà al ferri. Uns cotxes d'aquells que porten a sobre... La...
6: I camions, hi havia camions?
0: Camions, hi havia furgonetes, amb furgonetes a sobre. Moltes coses a sobre. Molt alt.
3: No hi havia pas mai, doncs. Mira, sort com ho has dit.
0: I una pudor. I,
3: ui.
5: Però Gènova és maco, almenys.
0: Gent menjant pipes
5: Gènova,
0: dins del barco.
5: No, no, és maco, Gènova?
0: No, Gènova no té res.
5: Va ser el primo,
0: per això marxava,
5: Vale.
0: Després de molts minuts d'espera, trobem els culpables del retard. La policia.
5: Bueno, no falla. No vull dir res, però és que no falla.
7: Policia!
3: Aquí la policia.
7: Som policies de veritat, eh?
3: Som policies dels bons, dels de veritat.
7: Sí?
3: O sóc el policia bo.
0: Vale.
3: Sóc de veritat.
0: Hi ha quatre policies de paisà.
3: Bueno, aquí n'hi ha dos.
0: Sí.
7: Els altres dos no parlen.
0: Vale.
3: Sí.
0: A l'avió, són a dins l'avió aquesta gent i estan demanant a tothom que s'identifiqui.
3: Sí.
7: Va, tu, identifica't.
3: Vagabund!
7: Gallard!
3: Identifica't!
2: Facund!
3: Facund!
7: Soc
3: un policia de veritat, jo. Identifica't, on vens?
2: No ho sé.
7: Tanqueu les portes!
0: Les maneres de fer de la policia són molt estranyes. Tanca un passatger que resulta que és un policia autèntic, els hi pregunta qui són i què hi fan allà.
7: Què passa? Que dubteu de nosaltres?
3: Què passa?
7: Que ens esteu dient mentides?
3: M'estàs dient mentides? Soc un policia de veritat, eh?
7: Soc de veritat, eh?
3: Passa que vaig de paisà.
0: Aviam, ser policia de paisà no treu que hagis de portar una identificació a sobre. I això és el que acaba de delatar aquells homes. Efectivament, no són policies.
7: Vale, d'acord.
0: No ho sou, eh?
7: No som policia.
0: Què sou?
7: Som terroristes.
3: Som terroristes?
7: Oh.
3: Què tal?
7: Què?
3: Som terroristes.
7: Què?
3: Què?
7: Què? Us sou gràcies.
3: Us heu quedat parats, eh?
2: Hola, terroristes.
3: Ara esteu segrestats.
7: Ara.
3: Tots,
7: ara,
3: eh?
7: Ojalà fossin policies.
3: Aquests del públic que riuen també estan segrestats.
0: Tots, eh?
3: Sí. I ara què?
0: No.
3: I ara què? No fa tanta gràcia, eh?
0: No. El panorama ha girat com un mitjó.
3: Ara.
0: Ni la lluna, acostumada als avions, com està, s'havia trobat amb un segrest. Està atemorida, com tots els passatgers.
2: Bueno, doncs mira, jo no estic atemorit. El que estic és fins als collons, que l'avió no és en l'aire. Que no se'n recordeu de quin dia és, que avui és Nochebuena.
0: És veritat, 24...
2: És que és Nochebuena.
0: No es diu Nochebuena, perdoni.
3: No es diu.
0: No.
2: Resulta que ens posem exquisits amb el català.
0: Bueno.
2: Doncs mira, nit bona.
0: No, tampoc.
2: Nit bona, tant me fot.
0: No és correcte.
2: Jo tinc coses a fer.
0: És la nit de Nadal.
2: Jo demà dino amb la família, eh?
0: Sí.
2: Que no sóc espanyol, que jo no sopo. Per al 24 de la nit no sopo. Un iogurt i a dormir. Però demà sí. I no hi arribaré.
3: Poder-ho.
0: Toques la cimbomba?
2: No toco la cimbomba. Evidentment que no toco la cimbomba. I menjo gambes.
0: Què? Menjar gambes és de castellà?
2: És totalment de castellà. No s'ha de menjar peix per Nadal. Res de peix.
0: Què s'ha de menjar?
2: Canelons el dia Sant Esteve, escudella i candolla el dia Nadal. I torrons. Com a molt, si vols fer uns canapés de salmó, com a molt.
3: Sí que és veritat.
2: Tonteries aquesta, home.
0: Però ara, el còctel de gambes?
2: Còctel de gambes és menjar de prostíbul. Estic perdent el personatge. Començo a ser jo. Ja t'aviso, veig.
0: Bé, cal dir que aquest passatger no és l'únic que té pressa per enlairar l'avió. Els mateixos segrestadors fa estona que exigeixen que s'iniciï el vol, però les autoritats han estat alertades del segrest i han bloquejat l'enlairament.
3: Qui s'ha xivat?
0: Algú.
3: Que és on d'era? El que li fot un tret?
7: Què dius? Què dius, home? Què dius? No fotis així. S'ha de tenir psicologia. Hòstia, s'ha de tenir psicologia. O sigui, el que s'ha xivat, saps? Us prometo... T'ho has de dir. Qui s'ha xivat? Us prometo que no us farem absolutament res. Saps què vull dir?
3: Ah, vale.
7: O sigui, a veure, qui s'ha xivat? No us farem res. Has sigut tu?
3: Escolta...
7: No passa res, diu. No passa res. S'ha xivat. Siguem valents. Deixis. Digues,
3: una cosa que no entenc. I si ho admet, què fem després?
7: Després li fotem un tiro.
3: Ah, vale. Ja ho he entès, ara.
0: Els segrestadors van molt forts, eh? I ho demostren aviat. El policia, l'autèntic, que els ha descobert, es converteix en la seva primera víctima. L'han executat.
5: Carai, quin caràcter, no? Tenen, no?
3: Sí. Això sí que ho tenim, eh?
0: Ja ho han dit, que eren terroristes.
7: Sí.
0: Ho han dit, eh?
3: Som terroristes,
7: vosaltres. Som d'hòsties, eh?
0: En aquests moments, el panorama és el següent. Hi ha quatre segrestadors armats amb metralladores i explosius retenent un avió que porta 229 passatgers.
3: 28.
0: Val. No, no. Vostès porten els números.
3: Oh. Jo...
0: Sí, sí, sí.
7: La mania de comptar-ho tot, eh?
0: Sí, sí, sí.
7: Ho compta tot, eh?
0: Tot, tot, tot. A canvi d'alliberar alguns hostatges, els segrestadors exigeixen l'alliberament d'uns presos i que l'avió voli fins a París, on pretenen fer una roda de premsa.
7: Aquí el meu personatge està molt bé.
3: Sí, senyor. Sí.
7: A París, saps? A la Torre Eiffel la fotrem.
0: Farà una roda de premsa allà a París.
3: M'agrada com diu la Torre Eiffel.
7: La Torre Fiel.
3: Fiel.
7: La Fiel. Aquella torre que tenen de ferro.
0: Sí, sí, sí, sí, la teva, la teva.
7: La meva, la feta Torre Eiffel. Torre Eiffel.
3: Vaig anar a mirar una vegada, sí. I aviam si, si els imants s'hi enganxaven, i sí, eh?
0: És ferro, jo, eh?
3: Sí, és...
0: sí, sí, sí, sí.
3: No, és que no m'ho pensava, perquè algun no serà de plàstic.
4: Vas anar amb un imant a la Torre Eiffel.
0: L'avió no s'enlaira perquè la policia prepara una operació de rescat. Ha immobilitzat l'aparell per poder actuar immediatament, allà mateix.
2: Ah, molt bé, ara immobilitzant l'aparato. Bueno, doncs ja veig que jo el Nadal ja no el passo a casa, per primera vegada a la vida.
0: Molt trist.
2: La meva mare, bueno, tindrà un disgust que encara... Bueno, morirà. Morirà la meva.
0: Escolti, no,
2: ja pot sumar una víctima.
0: El que em sorprèn és que...
2: 329.
0: Sembla que la seva mare sigui viva, sí, encara, a la seva edat.
2: No, perquè s'ha cuidat sempre molt.
0: Ah, vale, vale.
2: La mala folla la manté.
0: Hi ha gent que pagaria per ser segrestada per Nadal, també us ho dic, eh? Hi ha gent que per no passar el Nadal a casa.
2: Quina edat es pensa que tinc vostè?
0: No ho sé, no ho sé.
2: Jo tinc 24 anys. Ja.
0: Passen hores 24, i hores, eh? I la negociació entre la policia i els segrestadors està enquistada. Ningú m'ho ha dit. Les autoritats no permeten que l'avió s'enlairi. A més, a la torre de control ha advertit els segrestadors que l'aparell no porta prou combustible per arribar fins a París, així que no té sentit enlairar-se.
3: Tu, què farem? No es veu que no tenim prou benzina, eh?
0: Què dius?
3: No, no és que no arribarem a París.
7: Home, sí.
3: No, que... És que si ens parem amb una benzinera d'aquestes de l'AP7 a repostar, ens costarà un ull de la cara.
7: Això.
0: Entre una cosa i l'altra ja ha passat un dia. És Nadal i seguim a l'avió, tu.
2: Ah, no, l'escudella! Ah! I no tenim escudella!
3: Calleu!
7: Sisplau!
2: Mira com ve! Els peces...
3: Infidel! Que ets un infidel!
0: La situació és tensa i les autoritats pensen idees a la desesperada. Intenten tocar la fibra sensible d'un dels segrestadors. L'han posat en contacte amb la seva pròpia mare. Aquí ha estat bé la policia, eh?
3: Sí.
0: Han anat a buscar la mare del segrestador.
5: Ara.
0: I li han dit, truqui al seu fill, sisplau.
6: A veure, nen, nen, escolta, mira, sóc la teva mare.
3: Ah, la mare d'aquí.
6: Sí,
3: ah,
6: no, la teva, la teva.
3: La meva?
6: La teva, no, la de l'altra.
3: Ah, sí.
6: Sí, la de l'altra.
7: No, la seva és morta.
6: Sí.
7: La seva mare és morta, vull dir que
6: sí. Ah, sí, sí, no, la teva, la teva.
3: La teva està molt bé.
6: Escolta, escolta, nano, a veure, m'ha dit la policia que està segrestant un avió. Mama, no... Que t'has begut l'enteniment o què t'hi et passa, tu?
7: Ara no puc parlar, estic...
6: Nosaltres t'hem educat així, carinyo.
7: Sí, no, ja ho sé.
6: Escolta'm una coseta, escolta'm una coseta. Mira, és que ja en tinc ben bé prou, eh? Des que vas amb aquests amics nous, és que ja t'ho vaig dir. No vagis amb aquests.
7: Aquí hi ha una causa.
6: No vagis amb els del futbol, que són tots uns quillos.
7: No, parles en català.
6: No,
7: hi ha motius ideològics, mama. Hi ha motius ideològics.
6: Ni motius ni merdes. Què hem fet malament?
5: Ai, pobre. Pobre.
6: No, és que què em fa malament? Per què no fas com bueno, mama, pot germà? I obres una botigueta de queviure.
7: Mama, penjo, eh, maca?
6: No penges, no penges. Quin disgust que li estàs donant al teu pare.
0: El pla resulta catastròfic. La trucada amb la seva mare, que és verídic, això, eh?
3: Sí,
0: que
3: això
0: que hem relatat ara, verídic.
3: Ah, sí, eh?
0: La mare va trucar al segrestador. Doncs la trucada fa que el segrestador perdi els nervis i ho acaba pagant executant a un dels passatgers. Mira,
7: a mi si em toca caire els ous...
0: Sí, sí.
7: No.
3: Això qualsevol dia passa a tu, Peyu.
0: El què?
3: Que cada dia et truca la teva mare, sí. Vull dir, qualsevol
0: dia... I un dia,
3: dia
0: per nervis...
3: Mataràs algú del pare.
0: O un col·laborador, eh? Puc matar un col·laborador?
3: Un col·laborador, eh? Vull dir, Joel...
0: Passa el dia de Nadal sense que hi hagi moviments. Ja és Sant Esteve. Portem 35 hores aquí tancats, eh? En un intent de desencallar la situació, els segrestadors utilitzen un passatger per fer de negociador amb la policia. Li fan anunciar a la policia que a partir d'ara els segrestadors mataran un hostatge cada 30 minuts. Això és molt maco.
3: Sí.
0: Truca. El segrestat, sí, diu, sí, sí. M'han dit aquesta gent que cada 30 minuts mataran un segrestador. Ah, ai, mataran un hostatge.
7: Explica.
0: I després?
3: I després?
0: El maten amb ell.
2: Home, sí. No.
0: Ell és el primer.
2: O sigui, el que es presta...
0: Exacte. El que ho anuncia després de fer la comunicació, li disparen un tret.
5: No, perdona, Peyu. Has dit un tret i han sonat dos trets. I si no som rigorosos amb una cosa tan senzilla...
0: Imagina't tot l'altre.
5: Jo no sé com t'han donat un premi RAC. Encara no ho sé.
0: RAC, li has dit el premi.
5: Com es diu?
0: RAC.
5: RAC, clar.
0: Sense la S.
5: La S és de què seria?
3: Bueno, és perquè n'hi ha molts de premis, sí. RAC. Llavors és RAC.
0: Tots tenim ganes de sortir, començant per la lluna, eh? I la gossa està d'enhorabona. Just ara, les autoritats acaben de donar llum verda a la sortida de l'avió, però no fins a París. Primer s'haurà d'aturar a Marsella a repostar combustible. Quan l'avió arriba a l'aeroport de Marsella, tornen els problemes. Resulta que els segrestadors volen que l'avió reposti el màxim de combustible possible, però les autoritats només el volen carregar al mínim.
5: Bueno, és que aviam, no m'estranya el preu que va la benzina.
3: Clar.
5: Espero que no sigui dièsel. Com sigui dièsel, el dièsel està a 2 euros quasi,
0: Caríssim, eh?
5: Va, no sé que vagis a una gasolinera barata d'aquestes.
0: A l'Esclat, jo vaig a l'Esclat.
5: Aquestes que no hi ha, ja no hi ha ningú. Que has d'anar tu amb la targeta i...
0: Sí.
5: Lleno.
0: Tu fas tu.
5: Lleno,
0: No, Lleno no, que està en català. Està en català i molt fort.
4: A l'Esclat està.
5: A l'Esclat, sí.
4: Sí, és veritat.
0: Molt fort ho fiquen. Sí. Has seleccionat sense plom 95. Pots un susto?
3: Sí.
0: I estan...
3: Ho has fet molt bé.
0: És que estan una davant de l'altra, i llavors quan tens un tio posant gasolina just a l'altre costat, li està donant... Li donen ordres amb ells, es creuen amb les teves. Saps què vull dir?
4: Cada cop criden més.
0: Jo trio dièsel i sento el de l'altre costat que diu: has seleccionat sense plom 95. I penso, no, jo he seleccionat dièsel. I et lia la màquina aquella. I tinc uns problemes grossos allà.
3: Tots siguin aquests, veio.
0: Prefixant sortidor.
3: Què?
0: Prefixant sortidor. Diu diverses coses. Una de les que diu cap al final és prefixant sortidor.
3: És ben bé que no hi anem mai.
5: Vols anar fent el guió tal com el teníem?
0: Pot subministrar-se, és l'últim que diu.
5: No, clar, clar.
0: Pot subministrar-se.
5: I gràcies.
4: I pot subministrar-se si hi ha gent que es fot el gasoil a la boca, pensant-se que ha d'anar per ell.
0: Per favor. Bé, el motiu de que uns vulguin omplir el dipòsit i els altres no és el preu de la gasolina, sinó perquè se sospita que els segrestadors volen convertir l'avió en una bomba voladora. Per això volen fer, saps? Anem a omplir-ho fort, això. Sí. Creuen que el volen estavellar contra el monument més emblemàtic de París, la Torre Eiffel. Ostres. Per això volen tant combustible, per fer que l'explosió sigui tan gran i potent com sigui possible. Clar. Enteneu?
3: Sí.
4: Escolta, que si surt bé el pla, ens fotran una pel·lícula, eh?
0: Doncs el pla no sortirà bé, ja us ho avanço. La policia, sabent els plans dels segrestadors i jugant a contrarrellotge perquè cada 30 minuts pot perdre un passatger, actua.
5: I ara, hora.
0: Envien les forces de combat a la pista d'aterratge on hi ha l'avió. En una operació llampec en què participen una trentena d'agents, s'endinsen a l'aparell utilitzant armes d'alt calibre i granades atordidores a tor i a dret. El festival de trets i explosions és increïble. Es disparen més de 1.000 trets i una desena de granades en molt pocs minuts. I atenció, perquè tot i que sembli impossible, les forces especials completen una missió de precisió quirúrgica.
5: Bueno, a veure, quirúrgica, Peyu.
0: Doncs sí.
5: Si això semblava un correfoc.
0: Doncs mira, quirúrgica.
5: No ho he vist gaire quirúrgic, perdona.
0: Aconsegueixen abatre tots els segrestadors sense que cap agent ni cap hostatge mori en l'assalt.
5: Ah, mira, doncs sí que és quirúrgic.
0: A banda d'algun ferit greu i dels 3 morts que hi ha hagut anteriorment, no pren mal cap altre civil. Aquella operació de rescat es considera una de les més exitoses que hi hagi hagut mai.
3: Carai.
0: Mira. Anem a veure si ha sobreviscut la Lluna, la nostra gossa. A veure, qui ho decidirà? Això ho decidirà una persona del públic?
3: Sí, com sempre.
0: De les que estan assegudes per aquí? Mira, ens ha fallat el micròfon.
5: Però doncs mira, vine cap aquí, carinyo.
0: Sí. Ho dius des d'aquí, ja està.
5: Sí. Mercè. Ja ens coneixem d'abans, és un noi de Manlleu. Aquest és de Manlleu.
8: Sí, sóc de Manlleu.
0: Ets de Manlleu. Com et dius?
5: Té una mica de son, vull dir que pregunta-li poc a poc les coses.
0: No passa res.
8: Em dic Eloi.
0: Eloi. Eloi, vinga, la pregunta va per tu. Un dels efectes que van patir els que eren dins de l'avió, provocat pel so dels explosius, va ser un brunzit a l'orella que els va acompanyar sempre més. Com es diu aquesta afectació auditiva? A. Coloidea. B. Tinnitus. O C. Brunzitis.
8: La C.
0: La C, brunzitis, eh? No. Brunzitis. La Lluna és morta.
5: Ja t'ho he dit, que estava dormit aquest nano.
0: Tinnitus.
5: Pots marxar d'aquí, sisplau.
0: Es diu tinnitus.
5: Ets una vergonya pel programa.
3: És acúfan.
0: És el mateix, un acúfan, un tinnitus.
3: Ah.
0: Tant de tret i tanta explosió ha acabat amb la Lluna. La pobra gosseta de San José no torna a Califòrnia perquè la fumarada que hi ha hagut dins de l'avió li ha fet col·lapsar els pulmons. Ara bé, se n'ha anat adormida com una reina.
4: Oh,
0: això sí. Pobreta. I, ui, perdoneu, telèfon, segon.
3: Veus?
0: És la mare del segrestador. Un moment.
9: Nen.
0: Sí, ei, mama, què Escolta, dius?
9: Com és que heu entrevistat en Lluc Cruselles avui?
0: Bueno, perquè és el millor xocolater del món, hòstia.
9: Ah, ja ho sé, m'agrada molt, però pensava que entrevistaríeu els Oques Grasses. Ullà sempre,
0: mama?
9: De color verd.
0: Què cantes, mama?
9: De color verd.
0: T'agraden els Oques Grasses, mama?
9: Clar que m'agraden. Què passa? Que com que sóc vella no em poden agradar.
0: Ah, no, sí, no, jo no ho he dit, això, tampoc.
9: Saps els cèntims que deuen haver fet aquesta canalla?
0: M'ho puc imaginar, sí.
9: 220.000 entrades,
0: sí, sí,
9: a una mitjana de 50 euros l'entrada.
0: Mira, escolta, millor que els guanyin ells que no pas que els guanyi el Bruce Springsteen.
9: Ah, sí, sí, no, però és que són cèntims, eh?
0: És que sí, mama, que ho són.
9: Mira't un moment, que agafo la calculadora.
0: No, no cal, mama, és igual.
9: Mira't, cony, que això la gent ho vol saber.
0: Mama, és que hem d'acabar el programa, tinc la gent esperant.
9: 220.000 per 50...
0: És igual, és que és igual, mama.
9: Igual...
0: Mama,
9: ai,
0: de...
9: ai.
0: Què passa?
9: Ai, mare, que marejo.
0: Mama.
9: Ai, mare de Déu. Ai.
0: Ui, ai, ai. Mama, que estàs bé? Mama, què passa?
9: És que he caigut.
0: Ah, hòstia, però
9: què... He marejat i he caigut sobre la tauleta de vidre.
0: Ara de Déu, però què ha passat, mama?
9: 11 milions d'euros m'ha 11... sortit.
0: Hòstia. Ah, hòstia, bueno, però hi ha moltes despeses aquí, eh? No s'ho queden pas tots els músics.
9: I tu aquí anar fent l'idiota a la tele. Munta un grup de música.
0: Bueno, mama, ui, ai, que és el timbre.
9: Deu ser el noi de la Creu Roja, que quan he caigut he apretat el botó aquell que porto penjat.
0: Ara haurà vingut per res, pobret, haurà de marxar.
9: No, és igual, ara ja és aquí. Oita, em tornaré a tirar a terra i que em remeni una mica.
0: Mama.
9: És que és molt guapo aquest noi de la Creu Roja.
0: Per favor, mama, sí, va. Escolta, penjo, vale? Que vagi.
9: Adiós.
0: Adéu, adiós. Adéu, mama, adéu, adéu.
9: Ja voy, Wellington, ja voy, ja te abro, que m'encuentro muy mal, eh?
0: Mare de Déu, senyor. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Centenars de manifestants antifeixistes es concentren a aquesta hora a la plaça Catalunya davant l'acampada de l'habitatge. Són a pocs metres de la mobilització pel Dia de la Hispanitat, liderat per entitats unionistes i partits com PP i Vox, que havien demanat acabar amb aquest punt de Barcelona. Anem cap a la plaça Catalunya. Anna Alfonso, bon dia.
2: Bon dia. Més de 500 persones, moltes d'elles embastalades i entonant càntics antifeixistes, estan concentrades des de poc després de les 12, protegint l'accés a l'acampada per l'habitatge i cridant contra els manifestants del 12 d'octubre. Uns manifestants que es troben a pocs metres d'aquí, a la cruïlla de Passeig de Gràcia i Gran Via. Entremig hi ha una desena de furgonetes de la Brimo per evitar que les dues mobilitzacions es trobin. Recordem que el PP havia reclamat que es desallotgés l'acampada per l'habitatge perquè avui la manifestació del Dia de la Hispanitat pogués acabar aquí, a plaça Catalunya, però que no se'ls va concedir i, finalment, el punt de finalització és on es troben ara. Anna Alfonso, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies, Marta Prat.
3: Esquerra Republicana i Podem han tancat un acord per sumar esforços i col·laborar de cara a la campanya de les eleccions generals del 29 de novembre. L'entesa implica que el Partit Morat no es presentarà a Catalunya, però Esquerra integrarà a les seves llistes persones de l'entorn de Podem. El candidat republicà Gabriel Rufián i Irene Montero, de Podem, també faran actes de campanya junts. Els dos partits destaquen que la col·laboració entre forces d'esquerres és indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania.
1: I la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a les eleccions generals del 29 de novembre. Gairebé un 69% de les bases cupaires s'ha mostrat a favor de no concórrer aquests comicis en una consulta interna que ha fet el partit. La Mesa Nacional de la CUP ja es va pronunciar dissabte en contra de participar a les eleccions espanyoles amb l'argument que no es donen les condicions polítiques per fer-ho.
3: La Unió Europea limitarà a menys de la meitat les importacions de vehicles híbrids xinesos. El topall queda fixat en 350.000, segons ha explicat la Comissió Europea arran de l'acord anunciat divendres en Pequín. Un dels primers a celebrar-ho ha estat el president francès Emmanuel Macron, que ha dit que això protegirà millor el mercat europeu de la competència deslleial. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
4: Hola, bon dia. Amb aquest acord, Brussel·les calcula que cauran a la meitat les vendes de cotxes híbrids xinesos a la Unió Europea. La quota de mercat baixarà del 12% actual fins al 6%. Això és oxigen per a la indústria automobilística europea, que veia amb inquietud l'arribada massiva de vehicles xinesos. El sector fa anys que denuncia competència deslleial per les enormes subvencions públiques que el govern de Pequín injecta als fabricants xinesos de cotxes híbrids. Més enllà dels vehicles, la Xina també es compromet a rebaixar o eliminar els aranzels per a l'oli d'oliva europeu, els gelats i el calçat. Tot això segons fonts comunitàries. Bruno Fortea Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
1: Esports, Ricard Isidro.
5: El Barça ja vol acabar a Turquia, on demà jugarà la segona jornada de la Champions davant el Galatasaray. Hansi Flick ha convocat 22 jugadors, amb les baixes ja previstes de Rafinha, Frenkie de Jong i Christensen. També en futbol, però la segona divisió, el Girona, tanca a les 9 del vespre la novena jornada visitant el Tenerife. Un triomf dels de Quique Álvarez els podria situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe a primera. En waterpolo, el Mataró acaba de guanyar la Supercopa Espanyola femenina, el seu quart títol en aquesta competició, ha derrotat per 15-5 al Sant Andreu. D'altra banda, també en waterpolo, s'han sortejat les fases de grups de l'Eurocup masculina i de la Champions femenina. A l'Eurocup masculina, el Barcelona i el Terrassa jugaran al grup C, juntament amb l'Espolon Esmirnis grec i l'Apolo Esport de Geòrgia. A la Champions femenina, on hi haurà 5 equips catalans, destaca que el Sant Andreu i el Catalunya coincidiran al grup B, el Mataró a l'A, el Terrassa al C i el Sabadell al D. I en hoquei patins, avui comença a Asunción, el Mundial masculí. L'equip espanyol debuta aquest vespre amb Itàlia.
0: Fins aquí les notícies.
6: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
7: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
8: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
6: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
9: De dilluns a divendres de 6 a 7 a la tarda de Catalunya Ràdio.
10: És una promo ni res, Roger.
9: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
11: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
12: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
13: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
13: I a partir de les tres,
14: l'espai de reflexió a la tertúlia.
15: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
16: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
15: El més perillós és que escapi el nostre control.
17: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
12: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
18: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
19: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA. Amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
20: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
21: Expocasió, home.
20: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
12: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
22: Aquesta setmana, a Soc i Seré, els nostres 20 concursants s'enfronten a un repte amb molts, molts llibres.
23: Es trobaran amb una sorpresa que no s'esperen gens i amb l'avantatge més potent de la història del programa.
24: Soc i Seré, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
25: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
26: Us oferim la reemissió d'aquest programa.
3: Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Encuriosida pel tema d'avui.
1: Mira, acabo de rebre un missatge del WhatsApp del programa.
0: Què diuen?
1: Em fa molta gràcia perquè cada oient té el seu negociat. I llavors l'Adela ens escriu i diu: avui felicitem a les Núries, Meritxells, Adrias... i a mi també, moltes gràcies.
0: Eva, felicitats.
1: Per tant, com que deu ser Santa Adela, escolta'm, felicitats també a les Núries, a les Meritxells, als Adrias i també a les Adeles.
0: M'encanta que la gent ja tingui, ja hagi establert aquesta confiança extrema amb nosaltres, que obro WhatsApp per dir que em doni la gana. Que em surti la papitilla, eh? Endavant. Apunteu al 677-3877-19. Ja sabeu que és el nostre número de WhatsApp, vies de contacte, com sempre, obertes. De seguida us ho recorda en Fran. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, en Nil Via, la Diana Gaza i la Lídia Discípio. I si avui és dimarts, torna l'habitual dels dimarts, la cupletista de Catalunya. Un fort aplaudiment per la gran Brigitta Lamour. Com estàs, Brigitta?
2: Ai, mira, molt feliça, ben trobada. I a més, avui just és el dia de les Mares de Déu trobades. Per això tot aquest reguitzell de santes.
0: Ah, amiga.
1: Ah, mira, sí.
2: Avui és el dia de les Jaizas, les Núries, les Meritxells, les Roca, la Maria Assumpta, que és la patrona de Palafolls. Doncs avui totes les veges trobades, és el Mare de Déu trobades, és el seu dia.
0: Tu com tens tot aquest coneixement històric?
2: Que soc fundadora de l'Opus Gai, llavors nosaltres a l'Opus Gai
0: tenim
2: a rajatabla el santoral. Per cert, una dedicació molt especial a totes les persones que estan malaltetes, que ens estan escoltant, i si la nostra solució li es arregla el dia, doncs feina feta.
0: Mira, tinc una cosa, em consta que alegrem el dia, que acompanyem. Ahir, per exemple, vàrem fer un tema de psicologia i em va frapar tot el feedback que vam rebre a través de les xarxes socials de com ajudem. Ja us avanço, la setmana que ve, amb l'Helena Puigguitar, que la tornarem a tenir, tornarem a l'inici, de dir, en una era que parlem molt de salut mental, ens omplim la boca parlant de salut mental, però quan necessitem un professional de la salut mental al nostre voltant? Com triar-lo? Com escollir-lo? Quines especialitats hi ha? Tornarem, com diu el Fran Domènech, a posar les estovalles del tema, no? Perquè a vegades parlem molt evolucionadament de salut mental, però, ostres, comencem des d'un inici.
2: I avui no tinguem por, nena, de dir-ho públicament, si necessitem aquesta ajuda, perquè abans s'amagava, totes aquestes coses antes s'amagaven, nena.
0: Però et dic una cosa, anar a teràpia ho necessitem tots.
2: Tots.
0: Que els que hi anem estem més a prop de solucionar-ho que els que no.
2: Ara.
0: Això és diferent.
2: Si tothom anés a teràpia, aniria el món millor, nena.
0: Avui no parlem de teràpia, això serà dimecres que ve amb l'Helena Puigguitart. Avui, una solució interessant i curiosa que em consta que molts dels nostres oients es pregunten: avui, com carai es gestiona la circulació? Com es gestiona tot el trànsit d'una ciutat o d'un país? Quines eines es fan servir? Per on comences? És a dir, tu tens un foli en blanc, Brigitta, tu per on començaries? A dir, va, me'n vaig al centre de la ciutat i poso aquí un semàfor, i després el del costat, en línia recta, amunt, avall...
2: Jo és que tinc tantes preguntes, nena. El primer que diria és que el paviment estigui en condicions. El primer.
1: Bona.
0: Si tenim un paper en blanc, com comencem a construir tota aquesta gestió de la circulació? Qui ho pensa? Qui ho dissenya? Quin tipus d'enginyers, enginyeres hi ha darrere? I després, com es fa funcionar una xarxa de semàfors, no? Què passaria si de sobte tot deixa de funcionar? Quines normes regeixen si ens trobem que un semàfor no funciona?
2: Ha passat amb l'apagada de l'any passat.
0: Ah, amiga, clar, i després passa el que passa. S'adapta aquest entramat als embussos? I encara més, com sempre, perspectiva històrica. Des de quan tenim aquesta gestió de la circulació? Quan es va posar el primer semàfor de la història? On va ser? I, per cert, hi ha zones del món on no hi ha semàfors, una d'elles a Catalunya. Com s'ho fan? Doncs mireu, la solució, algunes d'aquestes preguntes les té l'Eugeni Rico. Un aplaudiment per l'Eugeni. Eugeni, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: L'Eugeni Rico és el cap del Centre de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Eugeni, totes aquestes preguntes les podem resoldre, no?
3: I tant.
0: Així m'agrada. T'imagines que em diu que no?
2: Bueno, estava molt nerviós perquè, pobret, voleu que doni una dada històrica?
0: Ai.
2: Perquè una servidora és històrica.
0: Però no deixis amb el cul a l'aire, l'Eugeni.
2: No,
0: ara,
2: perquè, pobret, a més, és guapo. No el veieu,
0: escolta,
2: eh? No. Però té els ulls igual que dos semàfors.
0: Vermells.
2: No, volia dir que el primer semàfor, nena, jo me'n recordo el de Barcelona, perquè clar, jo vaig estar a la inauguració.
0: A quin any va ser això?
2: Va ser el 29, amb l'excusa de l'Exposició Universal del 29, i llavors l'alcalde Aiguader, que era guapo i bon alcalde. Ara costa més de trobar bons alcaldes. Guapos en n'hi ha, eh?
0: Amic teu, clar.
2: Sí. Llavors, l'alcalde Aiguader, junt amb el president Macià, van inaugurar el primer semàfor que estava a la Corilla entre Balmes i Provença.
0: Això no ho sabia, ja.
2: Ara el tenim.
0: Oh, em sembla fortíssim.
1: Sí, digues, tant.
0: Fran.
1: No, això, que és història de la ciutat de Barcelona.
2: És que jo hi era a la inauguració, em va fer una il·lusió, nena. A més,
0: vas inaugurar-ho tu, no?
2: No, jo era molt discreta, era molt joveneta. Penseu que vaig néixer el 1905.
0: Clar, quan anys tenies, aleshores?
2: El 1905, i va ser
0: 34,
2: el
0: 29. No?
2: Sí, ja, jo ja era vídua dos cops, nena. És que, bueno, ja ho sabeu, lo dels homes. Llavors, va ser molt maco, però és que només havien 6 cotxes per aquell semàfor.
0: Clar, feia poc servei, diguem-ne, eh? A tot això, Eugeni Rico, informació de servei. A veure, com està el trànsit de la ciutat de Barcelona avui, per exemple?
3: Bueno, avui ha sigut...
0: Home, avui complicat,
3: sí,
0: clar.
3: Sí,
0: clar,
3: sí,
0: clar.
3: Avui ha sigut un dia complicat. Primera, perquè començaven les escoles i al final doncs és un factor que condiciona bastant la mobilitat, i després per les manifestacions que hem tingut, no?, també a primera hora del matí, que, doncs, evidentment, tenen la seva afectació en el trànsit.
0: Clar, mira, en aquest cas concret, amb la vaga de mestres a tota Catalunya, quan passen aquestes coses, no?, es pot preveure algunes coses, algunes alteracions estan com previstes, però d'altres s'han de gestionar sobre la marxa. Com es prepara això? És a dir, hi ha una gent al centre de control de dir si això passa, establint diferents escenaris, com es munta tot un dispositiu en casos excepcionals?
3: Bueno, des del centre de control, doncs, des d'on gestionem la mobilitat, doncs, i des d'on controlem totes les càmeres de trànsit, doncs estem alerta de quins són els punts conflictius, estem en constant comunicació amb Guàrdia Urbana, també amb els Mossos d'Esquadra i amb el Servei Català de Trànsit per les vies que doncs van més enllà del municipi d'Urbí de Barcelona, i a partir d'aquí fem una feina coordinada per tal d'intentar minimitzar l'impacte, doncs, que aquests esdeveniments poden tenir en la mobilitat de la ciutat.
0: Eugeni, també teniu estudiat, jo què sé, a Barcelona, de 7 a 9 és l'hora més complicada. A Falset, en canvi, és a tal hora. És a dir, hi ha un estudi també de franges horàries que afecten
3: més? Sí, evidentment, a Barcelona tenim dues franges horàries que són especialment més problemàtiques, sobretot en quant a la circulació de vehicles, que és l'hora punta del matí, que va aproximadament entre les 7 i les 10 del matí, i després en tenim una altra, que és més atenuada, a la tarda, perquè doncs, el trànsit és més laminat, doncs, que pot anar aproximadament entre les 4, les 6... Sí.
0: Aquella hora, nen, agafa la ronda, saps? Agafa la ronda, vés a fer una sèrie de, entre cometes, en català incorrecte, recados.
2: Ara, al doctor Rico li volia preguntar, perquè el tema de les causes meteorològiques, quan has dit tu aquestes adversitats, si ara, per exemple, un aiguat i es paren tots els semàfors, això també ho teniu previst?
0: Home, clar que ho tenen previst, no? Digue'm que sí, Eugeni.
3: Sí. Evidentment, els semàfors tenen els seus propis sistemes de seguretat. Més d'un 80% dels semàfors tenen bateries pròpies, doncs, que ens garanteixen que segueixin funcionant
0: a cada semàfor?
3: Unes determinades hores. Sí. Si recordeu l'apagada que vam tenir el maig de l'any passat, doncs gran part dels semàfors van seguir funcionant malgrat l'apagada durant unes hores determinades, perquè, doncs, si hi ha alguna incidència d'aquest tipus, doncs
0: puguem garantir tirant,
3: un mínim d'hores, sí. Són bateries de reserva que segueixen garantint que els semàfors funcionin.
0: Mira, primera cosa que hem après, Brigitte,
2: que
0: els semàfors es carreguen com els mòbils, saps què vull dir? Eugeni, si et pregunto així, quants cotxes es mouen a diari a Catalunya, a Barcelona, a Rodalies, això teniu estudiat també?
3: Bueno, a Barcelona tenim uns 8 milions de desplaçaments de mobilitat.
0: No de cotxe, dic, però si són més cotxes que persones.
3: I en cotxe són aproximadament un 20%. Arriba una mica menys d'un 20%.
0: Ostres, déu-n'hi-do, eh?
3: I una xifra que és molt important és que cada dia, doncs, mig milió de vehicles entren i surten de Barcelona.
0: Mig milió?
2: Una cosa són els que estan a dintre de la capital, sí, i els altres els que van i tornen.
0: Et dic una cosa, poques coses passen pel mig milió de cotxes que entren i surten, eh?
2: Doncs mira, ja sé que hi ha molta gent que es queixarà, però, nena, de moment hem de felicitar.
0: Hem de felicitar. Fes-ho tu. Gestiona tu el trànsit, saps què vull dir?
1: Trànsit. És que a mi m'agradaria pensar que a la sala on està l'Eugeni Rico ho tenen tot controlat i diuen,
0: càmeres.
1: Ah, mira, la carota avui ha arribat una hora més tard.
0: Digue'm on tens la càmera, que així saludo, tu. Escolta.
2: S'ha saltat un semàfor.
0: Home, no crec que tinguin càmeres que puguin veure els ciutadans en concret.
3: No.
0: Això és per un tema de privacitat, també.
3: Evidentment, totes les càmeres compleixen totes les normatives de seguretat.
0: No poden fer un zoom per veure si m'estic maquillant.
2: Per les nits, nen, els amants i aquestes coses.
0: No. Escolta'm, Eugeni, quin és el problema de trànsit més difícil d'anticipar?
3: Bueno, al final són aquestes incidències, doncs, que, com per exemple, bueno, avui sí, sabíem que hi hauria la manifestació, no? Però a vegades doncs, es produeixen incidències de trànsit per accidents, sobretot, que, clar, no són previsibles, i que això sí que doncs, fa que haguem d'actuar d'una manera, ràpida i reactiva per minimitzar l'impacte. Per exemple, dijous passat, no?, vam tenir un, malauradament, un accident molt greu a la Ronda Litoral, bueno, doncs, amb una víctima mortal, que va ser el conductor del camió, i que va tenir una repercussió molt gran també doncs, a la mobilitat de les rondes, i que al final la mobilitat de les rondes, quan hi ha problemes d'aquests, acaben impactant en el global de la ciutat. No?
0: Uh-huh. Ara estava pensant, clar, els accidents són imprevisibles, per això són accidents, però sí que és veritat que deveu tenir estudiat, per exemple, a l'estiu, no?, més avaries de vehicles, perquè jo a l'estiu m'influ a veure gent a la Ronda, a l'AP7, a la B23, amb el cotxe aturat per culpa de la calor. Bueno, això, nena, ho teniu estudiat,
2: i
0: també,
2: estacionalment? I ho hem parlat també, la solució, per culpa de que no es fa el manteniment dels vehicles.
0: Això és una altra. Però estacionalment també teniu detectat quina és l'època de l'any amb més incidències, en aquest sentit?
3: Normalment, a l'estiu hi poden haver més incidències puntuals, com bé apuntes tu, però també és veritat que la mobilitat disminueix a l'estiu.
0: La lies menys, saps? Allò si ja t'escalfa el cotxe.
3: No. O sigui, una incidència d'aquest tipus, doncs, el mes d'octubre, doncs pot tenir molta més repercussió en la mobilitat que el mes d'agost, i també per franges horàries, no?
0: O sigui,
3: quan es produeix, doncs, dintre del curs escolar, o sigui, el curs escolar marca molt un llindar en el que la mobilitat doncs, es complica més, no? I si es produeix doncs, en hora punta, doncs llavors és quan tenim problemes seriosos.
0: De seguida sabrem com carai comencen a planificar tot aquest sistema, aquesta gestió de la circulació. Avui parlem de gestió de circulació, com sempre, i podeu dir la vostra. Línies obertes, Fran.
1: Sí, mira, el diu el telèfon del directe, el dic, però em consta que els oients se'l saben de memòria, el diuen a l'hora de dinar, a sopar, el comenten amb la gent que es troben als ascensors, el 93-201-7474.
0: Avui fa mal temps, 93-201-7474.
1: Perquè el tenen incrustat. Ja, perquè forma part del nostre imaginari. Que no pots trucar? No, perquè si truco hauré de parlar baixet a la feina.
0: Perquè estic treballant.
1: O, escolta, m'està mirant el meu superior i llavors em posarà mala cara. Tenim un telèfon de WhatsApp. Quin és el telèfon de WhatsApp, Brigitte?
2: Ai, 677, a veure si ho dic bé, nena, que fa molt temps.
0: Sí?
2: 37?
0: No.
2: 677. 38, 77, 19.
1: Ara, efectivament, el 677.
2: Número,
0: Quasi.
1: 38, 77, 19. Aquest és el telèfon on ens podeu escriure. Avui que parlem de circulació i de moviment, doncs mira, una pregunta molt clara a tots els nostres oients. Quants quilòmetres feu cada dia? Els podeu fer en cotxe, els podeu fer en moto, els podeu fer en bicicleta o els feu a peu, també, perquè mira, me'n vaig a treballar
0: a peu. Hi ha gent que diu, no, jo visc a la ciutat de Barcelona, per tant no faig quilòmetres. Epa, si vius al Paral·lel i treballes a la zona universitària, ja fots quilòmetres,
1: Això, sí. Mira, fem una cosa, no m'envieu les passes.
0: Això fa el meu senyor. Li dic, avui quants quilòmetres hem fet caminant?
1: Home, el teu
0: senyor,
1: pobre.
0: 6.000 passes. Dic, però què m'estàs explicant, amb passes? Que t'he dit quilòmetres, no diguis passes.
2: Això també ho feu les mares, quan parleu per mesos. O sigui, una cosa per l'altra,
1: Quants quilòmetres feu al dia? Per cert, hem rebut... Mira, acabo de rebre un WhatsApp del Xavi Pérez Esquerdo.
0: Epa! Ai, el Xavi, que he de parlar amb el Xavi.
1: No, diu, avui que parleu sobre circulació, diu, a mi m'agrada fer un experiment quan sóc al cotxe.
0: A veure.
1: Atenció
0: a veure
1: què en penseu. En el moment en què el semàfor es posa verd, em quedo aturat 5 segons.
0: Però ho veus? No
1: sabeu la quantitat de pitades i d'insults que rebo. És brutal.
2: Home, 5 segons. Xavi.
0: Però si tu pots mesurar la dècima de segon és el temps que triga un taxista a pitar-te des de... Un taxista, dic els habituals de la carretera, A pitar-te des que s'ha posat verd fins que tu arrenques.
1: Però això és sociologia extrema.
0: Home, clar, la gent que està molt acostumada a anar a la carretera, diguis Xavi, taxistes, repartidors, clar, tenen uns temps de reacció superiors als teus.
2: Poca paciència, nena, i hi ha molt d'odi, també.
0: Bueno, això també, però ja no acusem a cap col·lectiu, Per això ens passa a tots,
2: No, per cert, el doctor Rico, quan és taronja s'ha d'accelerar?
3: Mai.
0: Sí. Antònia, què hem de fer quan és taronja? Doctor Rico, com diu ella.
3: Hem d'extremar la precaució. Quan és taronja hem de frenar.
2: No, és per un nebot.
0: Sí, clar. Tu deus apretar gas a fondo. Gas a fondo quan veus taronja.
1: Jo tinc un comercial que es diu Oriol, que acaba d'escriure, que fa 200 quilòmetres cada dia.
0: Ostres, 200 quilòmetres. I sempre els mateixos, Oriol?
1: L'Oriol, ja li demanarem quin trajecte fa. De moment 200, De moment 200. L'Oriol guanya.
0: Apunta, Brigitte, té, dona un paper.
2: 200 quilòmetres, no, si tinc.
0: Ves apuntant, un 200 quilòmetres és la fita més llunyana. Sí. Tu quants en fas, Brigitte, per venir a la solució?
2: Nena, jo vinc amb servei públic, però vinc amb el meu xofer, nena, no ho sé, jo, això. I a vegades vinc amb cavall tirat per una calesa.
0: Servidora de vostès, 30 quilòmetres. Va, per començar. A veure, Eugeni, què és exactament un centre de control de mobilitat?
3: Bueno, és el centre des del que nosaltres estem alerta de tot el que passa en la mobilitat de la ciutat i la gestionem i actuem per tal, doncs, de mantenir aquest sistema de mobilitat complex que ha de servir a tots els modes de transport, perquè Barcelona és una ciutat molt complexa, a diferència d'altres ciutats. Barcelona té una multimodalitat, això vol dir molt alta, això vol dir que hi ha molts desplaçaments a peu, hi ha desplaçaments en bicicleta, hi ha desplaçaments en transport públic, que aquí tenim el tramvia, no només hem de pensar en els busos urbans i interurbans, sinó que també tenim el tramvia, tenim el vehicle privat, tenim la distribució de mercaderies, és a dir, hi ha una multimodalitat amb cadascuna d'elles molt particular i s'ha de gestionar tot des d'allà.
0: Quants centres de control hi ha? N'hi ha un per ciutat o per capital de comarca?
3: Depèn. Nosaltres a Barcelona en tenim un. Hi ha ciutats, doncs, que en tenen més d'un.
0: Uh-huh. Més d'un, eh?
3: Depèn de l'extensió que en tinguin les ciutats.
0: Per cert, sí que esteu trucant al 93-201-7474 i ens esteu fent preguntes molt concretes, tipus, per què dura 20 segons el semàfor del carrer Urgell? No, això no us ho podrem respondre, perquè l'Eugeni no és l'encarregat de posar els tempos en aquestes coses, sinó que ell ens parlarà més a com s'organitza tota aquesta xarxa. Una pregunta que ens han fet diverses persones, que l'aglutinem en nom del Nil, que diu com es calcula el temps dels semàfors per als peatons? És a dir, es calculen primer els temps dels semàfors que necessites per fer fluir el trànsit i després s'otorga als peatons o es fa la inversa?
3: Nosaltres sempre hem de garantir que un vianant tingui temps suficient de creuar des d'una vorera fins a una altra.
2: Ui, no dona, nen.
0: I home, això? A veure, també no has d'anar una mica alegria, tu, eh?
2: Nena, no dona.
0: Depèn de quina situació no tinguis. No, quan vas, alguna vegada que et passa alguna cosa o gent amb mobilitat reduïda, clar, és diferent. Però deixem explicar l'Eugeni, va.
3: Aquesta és la primera premissa que tenim. O sigui, sempre hem de garantir que de vorera a vorera hi hagi temps suficient per poder creuar. I a partir d'aquí, en funció dels diferents modes que interactuen en aquella determinada cruïlla, doncs es fa els repartiments.
0: Quan dius temps suficient, clar, sí, no és el mateix temps que necessito jo,
3: no,
0: que el que necessita la meva iaia de 96
2: una
0: anys,
2: servidora,
0: no?
2: Exacte.
0: Quina és la persona tipus que fem servir?
3: Bueno, es calcula aproximadament uns 0,8 metres per segon.
0: D'acord.
3: De velocitat de creuament.
0: Mm. 0,8 metres per segon.
3: 0,8 i un metre per segon.
2: Sí, nen, però entre els que es passen el semàfor en vermell i nosaltres ens incorporem a la calçada, no ens dona temps. Pots estirar una mica més?
0: Això és feina teva? Seria feina teva, Eugeni?
3: Bueno, clar, nosaltres fem totes les programacions semafòriques.
2: Estira una miqueta el temps, nen.
0: La pregunta que jo feia és a dir, com es comença a parir un sistema d'aquests? És a dir, tenim un full en blanc, d'acord? Jo agafo aquí la ciutat per no posar Barcelona, d'acord? No. Agafo Mataró. Per on començaries de Mataró? Es començaria pel centre, el casc històric, es començaria per les diagonals, per les transversals, per les verticals... Com ho fas?
3: Al final, els semàfors i les cruïlles no són sistemes aïllats. O sigui, nosaltres, quan fem les programacions semafòriques, agafem un sector, que pot agafar, doncs, no sé, 30 o 40 cruïlles, i a partir d'aquí, doncs, el que hem de garantir és que totes aquestes cruïlles funcionin d'una forma sincronitzada.
0: D'acord.
3: Llavors, s'estableix, doncs, un punt inicial, és igual el que sigui.
0: És igual?
3: Sí.
0: Val.
3: Llavors, a partir d'aquí, el que és important és mirar que no hi hagi moviments incompatibles, que no es puguin mai trobar, doncs, dos cotxes, ni un vianant ni un cotxe en verds, a garantir aquests temps mínims pels vianants per creuar, i a partir d'aquí, en funció de quin és el volum de moviments que tenim en cadascun dels modes, doncs fem la programació semafòrica. I aquesta programació semafòrica sí que és veritat que normalment es comença des del punt central i es va extenent com una taca d'oli perquè funcioni com un tot-u, no?
0: Llavors,
3: aquí és molt important si tens busos, si no tens busos, si tens bicicletes, si no tens bicicletes, si tens vianants...
0: Però aleshores ho fas com un petit sector, jo ara m'imagino, Brigitte, com un trencaclosques.
2: Molt
0: saps
2: bé.
0: Que comences per una zona, oi? Tens una zona muntada i aleshores munteu totes aquestes zones com independents i després les coordineu entre si?
3: Es produeix un tall de sincronització en les fronteres entre cadascuna d'aquestes zones.
0: Què vol dir un tall de sincronització?
3: Doncs que és quan tu, per exemple, si vas en cotxe, doncs et trobes que aquesta ona verda, doncs, se t'acaba, no? I això és...
0: Ah, típic, allò que agafes... Allò, perdó, ara, sí. Carrer Aragó fins que arribes a no sé on... He posat Carrer Aragó perquè...
2: Un exemple.
0: Perdoneu el centralisme, però molta gent de Catalunya, sí, jo no visc a Barcelona, però acabem passant pel Carrer Aragó, sí, i dius, he fet una tirada envers, pam, i de sobte tallo. Allò és com una coordinació entre zones.
3: Sí.
2: Ah!
3: Tu vas trobar, perquè, clar, nosaltres calculem una velocitat tipus a la que tu has de circular per trobar-te els semàfors. En funció dels nivells de congestió que tu tinguis, doncs segurament no pots mantenir aquesta velocitat. també nosaltres prioritzem el transport públic. Moltes vegades no fem aquesta sincronització semafòrica pensant en el vehicle privat, sinó pensant sobretot en el transport públic, que és el que li volem donar major prioritat.
0: És el que ha de ser. Sobretot perquè tinguem un millor transport públic privat i molts que tenim insuficient transport públic puguem prescindir, no?, del privat. Eugeni, t'anem a preguntar. Un cop hem fet això, tenim aquesta sincronització semafòrica que tu parles, no? Són fixes? O es va adaptant en funció del trànsit? De dir, ui, s'està liant un pifòstio aquí a Plaça Espanya. Doncs el carrer, el carrer Aragó hauria de mantenir més verd. Això és dinàmic o és sempre fixa la programació semafòrica?
3: La programació semafòrica, nosaltres, hi ha Cruïlles que tenen diferents plans, tenen més plans semafòrics, però així, en terme general, tenim quatre plans semafòrics. Un que s'adapta a l'hora punta del matí, un que s'adapta a l'hora punta de la tarda, un que són les hores diurnes, que són hores vall, i després tenim els plans semafòrics nocturns.
0: Per tant, és normal que en funció de l'hora et trobis
3: En funció de l'hora es modifiquen els temps de veure els semàfors.
2: Jo, doctor Rico, tinc la pregunta perquè veig que també el transport públic i els taxis també surten abans d'hora que l'altre semàfor, no? Que és com una ratlleta.
3: Correcte.
2: Això també...
0: Home, per facilitar que tinguin més via lliure, no?
2: Tenim... controlen això, nena.
3: Tenim moltes Cruïlles en les que tenim aquests semàfors específics pel carril bus-taxi, que permet que aquests vehicles puguin sortir abans, puguin sortir lliures de trànsit de la Cruïlla.
0: Home, clar, però si agafes un taxi i has d'anar al mateix ritme que el cotxe, doncs aleshores quin és l'avantatge,
2: no? No, ho he dit perquè hi ha molta gent que aprofita que això...
0: Deixeu els taxis en pau, home, per favor, que la ratlleta és pels taxis i pels busos, no per vosaltres.
2: Ara.
0: A tot això, 93-201-7474-677-3877-19, la veu del poble, Frank, ens pregunten.
1: La veu del poble, mira, l'Alba, perquè hem demanat quants quilòmetres fan amb tot tipus de mitjà de transport, incloent-te un mateix, per tu transportes a peu, clar. L'Alba, per exemple, fa 1 km i 200 metres a peu cada dia.
0: Curiós, eh?
1: El David, 6 quilòmetres fa a peu. Sí, la Irene cada dia diu 7 quilòmetres caminant per portar i recollir la criatura de l'escola, i a banda, els dies que no faig teletreball a la feina presencial, uns 20 quilòmetres.
0: Déu-n'hi-do.
1: En cotxe.
0: En cotxe, va. Pensa que era peu.
1: Quilòmetres en cotxe.
0: L'Oriol 200.
1: Va guanyant l'Oriol de moment, però ara us vull explicar altres testimonis que estaran a la vora de l'Oriol. La Clara, que va i ve de Santpedor fins a la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè està fent, atenció, un doctorat en història de la dona romana. Tenim oients molt intel·ligents.
2: Esclar, com ha de ser,
1: meravellosa.
0: Tots són molt llestos.
2: Normal, la solució, què vols?
1: Uns 130 quilòmetres entre això, aquest trajecte, i després gestions a la tarda per Manresa.
0: Cosetes.
1: Al dia, 130 quilòmetres, 640 a la setmana. Sort que tinc un cotxe elèctric, sentencia la Clara. Però us he d'explicar el testimoni de l'Eva, que també ens ha escrit, i diu: soc comercial i faig aproximadament 300 quilòmetres al dia.
2: Uau, ha guanyat a l'Oriol.
1: Només de casa a la feina i de feina a casa són 150, però a banda hi he d'afegir altres 150 que faig quan treballo, perquè com que és comercial...
0: D'un lloc a l'altre, no?
1: Es va movent d'un lloc a l'altre. Per tant, de moment, l'Eva, 300 quilòmetres que fa al dia.
0: És a dir, que tenim molts oients, transportistes, camioners, camioneres, taxistes, i molt de comercial, perquè ens escolten al cotxe. És una bona hora per escoltar-nos al cotxe. Com sempre, la solució passa-ho cada dia a la 1 del migdia. A tot això, avui estem parlant de l'ordre a les vies de trànsit, però també volem saber quan es comença a gestionar la circulació arreu del món. Per exemple, quin va ser el primer semàfor de la història? La Brigitte ens deia, el 29 va ser a motiu de l'exposició a Barcelona. Però on va ser el primer semàfor de la història? Doncs ens atén en Pol Casellas. Molt bon dia, Pol.
4: Hola, bon dia.
0: En Pol és arquitecte, és divulgador cultural. El trobareu a Instagram a @casellas_pol. Busca'l, nena.
2: Casellas_pol.
0: Que aquí a la taula el seguim tots. Pol, gràcies per atendre'ns, primer de tot. I anem a PAMS. A veure, com es gestionava la circulació de persones o de carruatges quan encara no existien els semàfors?
4: Doncs una mica com bonament podien. Hem de pensar que tampoc hi havia... Bueno, hi havia carruatges, no hi havia cotxes, que els carruatges tampoc anaven tant de pressa, i era una mica anàrquic, cadascú anava una mica per on podia, els tramvies no tenien carrils separats, les bicicletes que hi havia tampoc, els carruatges tampoc, hi havia voreres, però una mica com es podia. I en els punts més complicats, doncs hi havia guàrdies urbans.
2: L'urbano de tota la vida.
0: Per tant, l'urbano és més antic que el semàfor, eh?
2: I tant!
4: Oh. Sí.
0: Oh, m'encanta aquest titular, m'encanta.
2: A més, s'han de recuperar els urbanos.
0: Bueno, sí, clar, n'hi ha.
2: Els donàvem regals al Nadal, nena.
0: Sí, és veritat, hi ha unes imatges dels anys 60 que els hi deixaven allà tot de regals.
2: I tant, jo li portava ous.
0: Quin és el primer sistema de senyalització de trànsit conegut, Pol?
4: Doncs el primer sistema l'apliquen, venen del món ferroviari, no? Hi ha un enginyer que crea un primer semàfor, que bàsicament eren unes barres amb horitzontal i vertical que es movia. Aleshores, quan aquesta barra estava amb horitzontal, deia que no es podia passar, i quan estava en vertical, que es podia passar. Però, clar, això només podia funcionar a dia, i igualment hi havia d'haver-hi un urbano a baix, movent... O sigui, tampoc
0: o un urbano amb llanterna, no? Una llanterna molt potent, no, Pol?
4: Clar, llavors a la nit doncs, ho van passar a fer amb gas, amb dos fanals de gas, que un era verd i l'altre era vermell, però bé, el gas no era una mica problemàtic, no? No era com un interruptor elèctric de on-off, no?
0: Clar. T'anava a dir, això va ser, si no et vaig mal fixada, a Londres, 9 de desembre del 1868, s'instal·la aquest primer senyal, aquest primer protosemàfor, diguem-ne, a prop de la zona del Parlament, a Westminster, oi?
4: Exacte, sí, sí. Just allà. Era un punt bastant concorregut de Londres. També veurem que la majoria de senyals i invents venen o dels Estats Units o d'Anglaterra, que era on hi havia més trànsit.
0: Ah, perquè hi havia, clar, si hi ha més tràfic rodat, ho necessiten més, no?, diguem-ne.
4: Exacte.
0: I quan arriba a nosaltres un semàfor com els d'avui, Pol?
4: Doncs el semàfor ja arriba als anys 20, realment, hi ha aquí un bastant d'espai, fins que no arriba aquest, i això és, aquest sí que és als Estats Units, que aquest arriba als anys 20 als Estats Units.
0: Ah, es posa en marxa als Estats Units, què en sabem d'aquest semàfor?
4: Doncs aquest semàfor era aquest sí que ja era elèctric, no?, i tenia llums primer verdes i vermelles, i l'àmbar arriba més tard. No? O sigui, al principi era només passar i no passar, i originàriament eren per cotxes, no és com fins més endavant també per creuaments, que ja s'involucren també els vianants.
0: Ara estava pensant, clar, estem parlant molt de semàfors, però els primers senyals de trànsit, quan comencen a aparèixer? Són posteriors o apareixen abans que els semàfors?
4: Mira, podríem anar molt enrere i dir que apareixen amb els romans, tot i que els dels romans eren unes fites de pedra que eren més per senyalitzar la carretera, no eren tant per controlar el trànsit, no? I no està del tot clar quan comencen a aparèixer, no? Perquè apareixen primer uns senyals verticals, no? Aquests amb un pal i una senyal, alguns senyals al terra, cap a finals del segle XIX, principis del XX, és quan més o menys van apareixent. A vegades, per solucionar problemes, per exemple, el de la línia contínua, no es diu que va haver-hi un accident, i llavors la persona que tindrà l'accident va decidir pintar la línia contínua ella mateixa perquè deixin clars els sentits.
0: Ah, no, mira!
4: O sigui, era una mica anar improvisant.
0: Ah, és interessant això de les línies de la calçada, ara que ho dius, perquè no ens n'adonem del necessàries que són fins que no hi són. L'altre dia jo estava a Galícia i posava, avisava, no? Com no estan pintades les línies al terra, vaig pensar, exagerat. Hosti, tu, mare de Déu, senyor.
2: Que hi ha boira o plou, nena, vigila, tu, per favor, a Galícia.
0: Quin caos.
2: Doctor Casellas, sí, sí. Per què aquests colors, el vermell i el verd?
4: Doncs perquè sempre s'han associat una mica amb vermell prohibició, no?, i verd endavant, no?, de cosa ben feta. Aleshores es trasllada així, sobretot a Europa i als Estats Units, no?, el vermell i el verd per endavant o pausa.
0: Molt bé. Les primeres normes de trànsit i de circulació les tenim datades d'alguna manera? O sabem qui les va inventar? O qui les va posar al final negre sobre blanc?
4: Sí, mira, aquí, clar, al principi cadascú feia una mica el que volia, no? El Regne Unit, anant allà, va aprovar les primeres, el 1865, a on limitava la velocitat aquí, clar, perquè al principi tampoc era necessari, no? Però a partir de cert moment sí. I el que seria el codi de circulació com a tal, el primer és el 1903 a Nova York, que era el Rules of the Road.
0: Rules of the Road, clar, les regles de la carretera,
2: sí.
0: 1903, el semàfor de tres colors, deies, no?, arriba durant la dècada dels 20 i els tres colors s'atribueixen a William Potts, ara ho deies tu, crec, a Detroit. A Catalunya, quan la Brigitte ens deia, el primer semàfor s'instal·la l'any 29 en motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona, i ella deia, encara segueix vigent aquest semàfor? Encara realment existeix el mateix semàfor o s'ha canviat el semàfor?
4: No, i de fet aquí hi ha una mica de confusió. Jo mateix vaig fer un vídeo també on havia trobat que el primer era el 1929 i que estava al mes en Provença, però això no és així realment.
0: Ah, epa, ojo!
2: Per favor!
5: A veure.
0: Així t'ha fet fake news.
4: Sí, em van corregir, i és veritat que el 1900... Perquè van bastant a la part, això, el primer pas de vianants i el primer semàfor. Aleshores, a Balmes, en Provença, el 14 de gener del 1929, s'inaugura el primer pas de vianants.
0: D'acord.
4: Però no hi havia semàfor. I el primer semàfor, els primers, perquè no queda clar quin és el primer de tots, és l'1 d'agost del 29, amb motiu de l'Exposició Internacional, i hi ha una notícia de La Vanguardia que diu que els primers són a la plaça Catalunya, el Passeig de Gràcia, les Rambles, Via Laietana, Calle de Cortes, que era la Gran Via, i plaça Espanya. Llavors no sabem si es van posar tots a la vegada o com van anar.
0: Oh, fixa't, Brigitte, apunta tu, perquè t'havien timar, perquè tu hi eres present, però...
4: Jo també hi vaig caure.
2: Ah, jo me'n recordo que l'alcalde Aiguader, del pas de zebra, que no es deia pas de zebra, es deia...
0: Com es deia?
2: Pas de vianants, nena.
0: Pas de vianants. És que abans he dit, perdoneu-me, peatons, que evidentment vianants, sí. Per favor.
4: Exacte.
0: Un clec a la boca. Com era la Barcelona dels anys 20 que necessitava organitzar i controlar la circulació? Realment eren necessaris aquests semàfors?
4: Sí, o era un senyal? No, ja es començava a necessitar per això, perquè ja havien començat a aparèixer els cotxes a Barcelona, ja s'anaven popularitzant, també hi havia molts tramvies, cada vegada més vianants. Mira, hem de pensar, perquè veieu com va creixer

0: a la ciutat de Barcelona, que potser tens més coneixement al respecte, perquè clar, tu vas a Berlín i té una altra senyalètica, no? Té uns altres, a més són molt icònics de la ciutat. Sí. En funció de què es decideixen els de Barcelona?
1: Jo crec que els més antics, jo crec que era una mica cada fabricant, era un model bastant estàndard, no?, que es fa amb diferents colors, que veus quan canvies de ciutats o pobles a Catalunya és el mateix amb diferents colors. Però sí que, en cert moment, cap al 2010, quan estava en el moment aquest de les Smart Cities i tot això, a Barcelona es fa un nou concurs per dissenyar-ne un nou, que és el que tindreu més vist, que és aquest que és més planet, no?, que ja no té visera com els antics. I això va ser un concurs... va guanyar una agència de disseny industrial que es diu Tandem. I una de les coses que tenia aquest semàfor era, que no sé si es fa servir o no, era que tenia autonomia en cas d'apagar l'elèctrica. Durava fins a 2 hores.
0: Mira.
1: De manera que si hi havia una petita apagada, no hi havia accidents de trànsit.
0: Mira, ara ens ho deia, precisament, estàvem parlant amb l'Eugeni Rico, cap del Centre de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, i ens deia això precisament, que els semàfors tenien una autonomia, tu ara deies unes hores, podrien ser un parell d'hores, no, Eugeni?
2: Sí, aproximadament és un parell.
1: Jo he llegit un parell d'hores de quan vam fer el concurs.
2: Alguns té un mes, no?
0: Digues, Pol, perdona, que t'he tallat.
1: No, això, que jo quan de la fitxa del concurs he llegit de les 2 hores, però realment no m'he comprovat. No tinc present, per exemple, el dia de la gran apagada, què va passar.
0: Mira, ens ho deia precisament l'Eugeni, ens deia això, que 2 hores o inclús més havien aguantat aquesta autonomia als semàfors. Pol, abans ho estàvem buscant, no sé si a algun lloc del món hi hagi dones com a icona del semàfor.
1: Doncs bona pregunta. Clar, se suposa que la figura hauria de ser una figura neutra, no? Perquè per no caure en el típic de dona amb la faldilla i home sense roba. Han fet molts invents i han anat provant moltes coses. No sé si dones concretament hi ha en algun punt, però, per exemple, a Barcelona hem fet el Mortadelo i Filemón.
3: Aquell és molt maco, nena, fa una alegria esperar-te allà per veure-ho.
0: I a Màlaga no van posar un del Chiquito? M'ho estic inventant, això? Oi que sí?
1: Pot ser, em vol sonar. No,
0: ara
1: no
0: buscarem.
1: No tinc quina silueta és.
0: El nostre centre de dades, Fran Domènech, et dono feina. A veure si hi ha figures de dones i si al Chiquito li van posar un semàfor o potser era un...
3: Jo crec que sí, nena.
0: Un pas de vianants, ara no ho recordo.
3: A mi em sona allò del Chiquito.
0: I crec que deia Quietor quan estava vermell. No és broma, no és un acudit dolent. Crec que era així.
4: Sí, hem de dir que fa 2 anys ho vam... No,
0: ho vam explicar, oi?
4: De fet, va tenir diversos problemes logístics i burocràtics per posar-se en marxa. També es va inaugurar una estàtua, però sí, fa un any aproximadament es va posar en marxa uns semàfors on quan estava verd em sembla que et deia adelante i diverses coses així. I fa un any també...
0: L'humor dels 90,
4: Sí, és el nostre, l'humor del comerç. I fa un any a Logroño sí que és veritat que l'Ajuntament va posar en marxa en el marc de les polítiques d'igualtat de la ciutat un semàfor amb figures femenines.
0: Mira, ja tenim la resposta. Mira. Doncs, Pol Caselles, arquitecte, divulgador cultural, gràcies per formar part de la solució. Insisteixo, el podeu seguir a xarxes caselles_pol@caselles_pol a Instagram, en aquest cas concret. Pol, moltes gràcies, una abraçada.
1: Un plaer, moltes gràcies, adéu. Ara,
0: adéu. Ai, senyor, per cert, ens diuen, confirmat, es va instal·lar el 2022 al barri de Huelín, es coneixia el barri,
4: Carai, pues imagina't.
0: El 677-38-77-19, 93-201-7474.
4: És que tenim oients que fan molts quilòmetres. A peu d'entrada, l'Enric en fa 9, la Montse 7 i l'Albert 6 quilòmetres amb 700 metres. M'agrada molt aquesta precisió ens envia l'Albert. L'Anna diu, cada dia faig 56 quilòmetres, no a peu, en aquest cas, els fa en cotxe per anar i tornar de la feina i us he de dir que em menjo uns embussos terribles al Vallès Occidental, a l'AP7. Vaig pujant, in crescendo, el Quim cada dia, la carretera d'Hostalets de Balanyà i Orís, anar i tornar 80 quilòmetres. Fa 18 anys que faig aquest trajecte i us he de dir que el meu vehicle, que té 13 anys, ja porta 380.000 quilòmetres en el total de la seva vida. El Paco de Manresa, 54 en cotxe i a més 10 caminant, però atenció...
0: Epa.
4: On teníem el rècord, Brigita?
3: A 300 de l'EVA.
4: Molt bé, doncs ens està... Tu parlaves de comercials, taxistes, camioners que ens estan seguint a la solució. L'Ivan condueix un camió, fa rutes entre territoris d'Espanya i també de Portugal, i la seva forquilla diària de quilòmetres és entre 200... i 800 quilòmetres. Entre 200 i 800 quilòmetres.
0: Però si això es creua la península, fill meu.
4: Això és el que fa l'Ivan.
3: I més d'anada, després de tornar a casa.
0: Per cert, ens diuen, ha trucat un oient, a Sant Vicenç de Castellet els semàfors tenen forma de dona.
4: Oh!
0: Epa!
4: Ostres!
0: És que és informació de servei, visca la solució. Gràcies a tots vosaltres. Si ens voleu dir alguna cosa, ja ho sabeu, 93-201-7474 677-38-77-19.
4: No, i visca Sant Vicenç de Castellet per aquesta iniciativa. Per cert, la Montse diu, jo només faig 20 quilòmetres a

0: la setmana per feina. Però vull llançar una pregunta a l'Eugeni.
1: A veure, Eugeni.
0: Diu, en un temps on ens domina la intel·ligència artificial, com s'aplica la IA en termes de mobilitat? Es pot fer? Es fa?
2: Doncs mira, és una molt bona pregunta.
1: Jo prefereixo que ho facis tu, eh?
3: Sí, jo també, nena, t'ho anava dient,
1: eh? Si de cas.
2: Doncs mira, nosaltres precisament aquí a Barcelona estem impulsant un pilot a través del Barcelona Innovable Mobility, que és una iniciativa promoguda des de la Direcció de Mobilitat de Barcelona, conjuntament amb Fira i Vitalitat. Doncs hem llançat ara un repte per aplicar, veure com la intel·ligència artificial ens pot ajudar en la gestió semafòrica. Mm. L'any passat vam fer un estudi conjuntament amb l'UPC, en el qual doncs, analitzàvem doncs, diferents opcions, diferents tipus d'intel·ligència artificial, com podria això ajudar-nos, i, com us deia, hem llançat aquest repte i justament doncs, ara hem rebut les propostes que estem avaluant i l'any que ve tindrem un pilot a la ciutat.
1: Epa!
2: En el que mirarem doncs, com la intel·ligència artificial ens pot ajudar precisament a una cosa que comentaves tu abans, Elisenda, que és a dinamitzar aquests plans semafòrics i fer-los adaptatius a les condicions, no del trànsit de vehicle privat, sinó de la mobilitat.
1: Ah, de dir, ui, que val el, jo què sé, el B3.
3: Molt bé.
1: Va, no sé on, obrim, que ha d'agafar carrera go. T'anava a preguntar, abans ens deies, no, nosaltres comencem el paper en blanc, no? Comencem per una zona, i quan la tenim ja tota coordinada a nivell de necessitats, de tempos, de passos de vianants, dels cotxes, dels serveis públics, de mobilitat, ho tenim tot coordinat, aleshores ho coordinem amb les altres. Us ha passat mai de trobar-vos i dir, és que és impossible coordinar, m'invento, la zona de Sant Martí amb aquella banda que enganxa amb el Clot? Us ha passat alguna vegada de dir, ostres, no, és que hem de fotre un semàfor que duri un minut i mig, perquè si no això no casa?
2: Bueno, hi ha cruïlles que realment són molt, molt, molt complicades. I sense anar més lluny, totes aquelles que tenen el creuaments amb el tramvia, en el qual doncs, li donem màxima prioritat i minimitzem les aturades que hagi de fer, doncs són cruïlles que s'han de mirar molt bé, s'han d'analitzar molt bé. Hi ha un treball ingent d'enginyeria de trànsit darrere que fa doncs, que sigui molt complexa la programació d'aquestes cruïlles i, sobretot, doncs, no només per la cruïlla, sinó per la repercussió que tenen les altres. No?
1: Semàfors espatllats, ara deies, no? Alguns tiren amb bateria. Però vosaltres podríeu, des del centre de control, dir, ui, aquest s'ha espatllat, jo des del centre de control l'activo o el desactivo? És a dir, s'ha tornat boig, un semàfor.
2: Nosaltres, el 90% dels semàfors els controlem, no els podem votar, els controlem des del centre de control. O sigui, les programacions semafòriques les fem des del centre de control. Nosaltres d'allà tenim un control de quins semàfors estan funcionant, quins tenen avaries, per avisar els equips mantenidors perquè vagin a reparar-los.
1: Però li pots dir, deixa d'anar en automàtic i te'l poso jo manual.
2: Sí.
3: Ah, nena.
2: I forcem plans, o sigui, hi ha zones de la ciutat, doncs que pel que sigui, doncs és necessari en un moment puntual doncs forçar determinats plans semafòrics. I els forcem des de...
1: Què vols dir, això? Per exemple,
2: doncs, doncs, si se'ns queda, doncs, per dir alguna cosa, la plaça de la Carbonera, que és un punt molt...
1: On és la plaça de la Carbonera?
2: La plaça de la Carbonera és la plaça de Drassanes, que dona accés al port.
1: D'acord.
2: És un punt, doncs, bastant conflictiu, sobretot en època estival, i doncs allà tenim 8 plans semafòrics, i des d'allà, doncs, en funció de les condicions del trànsit, doncs anem forçant uns plans semafòrics o uns altres per... doncs,
1: agilitzar
2: el trànsit.
1: I com ho veieu?
2: I en un moment donat, quan està tot congestionat, doncs, un dels plans semafòrics és posar tots els semàfors de sortida de la Carbonera en verd per intentar buidar...
1: I perquè ens ho imaginem, hi ha una persona allà apretant un botó i posant-los tots en verd.
2: Sí, al centre de control tenim 40 persones treballant.
3: M'encanta, nena, ens he fet amistat.
1: Hem d'anar-hi.
2: És 24/7, vull dir, nosaltres no ens aturem cap dia de l'any, les 24 hores, i estem allà doncs, controlant no només els semàfors, vull dir, semàfors, tot el tema de les càmeres, panells informatius, controls...
1: Clar, ara m'ho estic imaginant, Eugeni, digue'm si vaig errada o no, com si fos un controlador aeri, però terrestre.
2: Sí.
1: Ah, per això feu 24/7, per això esteu tota l'estona, no?, a sobre d'això.
2: Nosaltres hem de saber en tot moment què és el que està passant a la ciutat i sobretot si hi ha alguna avaria de semàfors o alguna incidència, doncs poder actuar amb màxima celeritat.
3: Doctor Rico, jo li volia preguntar si les rondes s'han quedat obsoletes.
2: Bueno, la Rondes és una infraestructura que té més de 40 anys. Evidentment, les condicions de mobilitat que hi havia fa 40 anys no són les que hi ha ara. El volum de trànsit doncs, no és el mateix. I, per tant, doncs, és una infraestructura que necessita doncs, una renovació i una actualització.
1: Si
2: i estem fem, treballant això.
1: Si ho fem, fotem-hi 5 carrils, eh? Perquè no ens quedi desactualitzat fins aquí.
3: La tendència és que no hi hagin tants vehicles a la ciutat. Per favor, d'allò del... Com es diu allò del CO2, es diu?
1: El CO2 es diu,
3: sí. Aquella cosa fora.
1: Transport públic de qualitat, això és el que ens aniria molt bé. Potenciem. A tot això, us imagineu que vivim en una zona on no cal regular el trànsit de semàfors? Perquè no n'hi ha? Doncs aquest territori existeix a Catalunya. Fem una pausa per la publicitat i de seguida us diem on és aquest territori que no necessita semàfors. Estem parlant d'una comarca sencera. Tornem.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 8 minutets i seran les 2 del migdia. Avui ens estem demanant com carai s'ho fan per gestionar el trànsit a les grans ciutats. I hem marxat de la publicitat dient, ostres, hi ha una comarca que no regula el trànsit amb semàfors. De seguida descobrim quina, però abans la Brigitta, així, fora d'antena, tenies una pregunta molt interessant, Brigitta.
3: Bueno, nena, perquè sempre penso en el bé de la comunitat i llavors volia preguntar-li al doctor Rico el tema que si hi ha una emergència, jo m'imagino, un incendi, un allò, els bombers, tot això, com es paralitza tot l'altre.
1: És a dir, podeu aturar-ho tot i dir, va, poso tot el carrer Padilla, bam, en verd.
2: Bueno, nosaltres tenim estipulats uns corredors d'emergència que van des dels quartels de bombers i que des del centre de control doncs, forcem aquests plans d'emergència per tal de que els vehicles dels bombers no s'hagin d'aturar des dels seus quartels fins al lloc on hagin de tindre l'emergència.
1: Ah. A tot això... Resposta, Brigitta.
3: Molt
1: per tant, si hi ha uns corredors que fa que arribin ràpid les emergències on han d'arribar, que no es confiï tot que els conductors, conductores s'apartin del camí de les
3: doncs
1: ambulàncies.
3: Felicitar-los, eh? Felicitar-los.
1: Doncs sí. Dèiem, una comarca que no necessita regular el trànsit de semàfors. Sencera. Sant Domènec.
0: Sí, sencera. Mira, és una comarca que ho vam demanar a les xarxes i molts oients ens han respost. El Terribagorça, Solsonès, serà la Terra Alta. Doncs no, és una altra. És la comarca del Priorat.
5: És necessari, que no fa falta.
6: Hi ha poc moviment, poc trànsit i són poca gent, cada dia menys. Això és un poble, no és una ciutat.
7: Mm. Si ho respectes... Com et arreu, no hi ha d'haver cap accident ni cap història.
8: De fet, ja fa molts anys que vivim sense semàfors i no es troben a faltar.
7: Si hem estat fins ara sense semàfors, és a tonteria posar-ne.
0: Clar, és que són 23 municipis sense semàfor i això seria doncs, uns 10.000 habitants, aproximadament. Us ho diré més, fa 20 anys, el 2006, es va instal·lar el primer i únic semàfor de la zona i més endavant el van acabar retirant.
1: Oh, m'encanta aquest gir. Mira, parlem amb en Sergi Méndez, és l'alcalde d'Ulldemolins i president del Consell Comarcal del Priorat. Sergi, molt bon dia.
9: Hola, bon dia, com esteu?
1: Escolta'm, Sergi, primer de tot, estem estupendos, contents de sentir-te. Com és que es va acabar retirant l'únic semàfor que veu posar a tota la comarca del Priorat?
9: Doncs era un semàfor que es va instal·lar per unes obres que s'havien de fer a la Nacional 420, que és la principal via de, no? I que travessava el municipi de Falset, el poble de Falset. Llavors es va instal·lar aquest semàfor per regular sobretot els passos de camions mentre es feia les obres de la variant. Mm-hmm. Quan aquestes obres van acabar, aquest semàfor va quedar totalment obsolet i va ser uns quants anys després que es va decidir retirar-lo.
1: Mm-hmm. Ara que deies Falset, clar, ciutats com per exemple Falset, per les hores d'entrada i sortida de l'escola, s'utilitza una alternativa per regular el trànsit. Estem parlant d'un guàrdia municipal. Com funciona? Va només allà a aquelles hores que toca i tothom el coneix? Sempre és la mateixa persona de referència?
9: Sí, sempre és el mateix equip i tothom el coneix. De fet, estem parlant de Falset, que és la capital que no arriba a 3.000 habitants. Vull dir que aquí al final som pobles on tots ens coneixem i suposo que precisament per això i per la manera de ser de la comarca, doncs els semàfors són un invent que no ens són necessaris. No?
1: Clar, ara parlaves de la manera de ser. Clar, el fet de no tenir semàfors, no sé si és una cosa primera que l'altra, no sé si és primer l'ou o la gallina, no? Però fa que la població sigui més responsable, potser o més empàtica, no? Amb la resta de vianants i de conductors?
9: Potser sí, suposo que hi ha de tot, com a tot arreu, però sí que té molt a veure, o diu molt, precisament d'aquesta manera de fer dels habitants, dels prioratins i les prioratines, no? Que també és una comarca merament agrícola, i suposo doncs, que aquí la relació amb el temps, no? I amb l'entorn, doncs, ve marcada per un altre ritme, no? Mm-hmm. No pas el del trànsit.
1: Sergi, qui diries que se'n beneficia més de l'absència de semàfors, els habitants o els conductors?
9: Jo crec que tothom, no? Perquè al final també és una cosa de sentit comú, no? És a dir, ja tenim normes de trànsit, no? Ja sabem les preferències de pas, per on t'has d'incorporar, no? o per on et vindrà un cotxe. Jo crec que aquí al final ens beneficiem tots, però precisament respectant les normes de trànsit i de circulació, només faltaria, no? No és que la comarca del Priorat, per no tenir semàfors, es pugui fer el que et doni la gana amb el cotxe o amb el tractor.
1: No és allò de la ciutat sin ley, eh? Doncs hem parlat amb en Sergi Méndez, l'alcalde d'Ulldemolins i president del Consell Comarcal del Priorat. Gràcies, Sergi, una abraçada.
9: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Adéu. Eugeni, ara deia, tothom coneix les normes, no, de prioritat. Si s'espatllen els semàfors, a què hem de fer cas? Al guàrdia urbà, a les senyals de trànsit, és a dir, quines són les prioritats?
2: Evidentment, a la guàrdia urbana.
1: Si bé, primer, persones?
2: Sí, sempre la guàrdia urbana.
1: I si tenim un senyal de trànsit que es contradiu amb el que pugui estar fent un semàfor que possiblement està espatllat o no, qui guanya dels dos?
2: Si un semàfor està espatllat, el primer que hem de fer nosaltres és detectar-ho. Mm. I llavors, si un semàfor no pot estar contradint una senyal. Hi ha dins de les programacions dels semàfors, hi ha els reguladors semafòrics, que és on van totes les senyals dels semàfors, que si hi ha algun tipus de problema, automàticament doncs ens notifiquen a nosaltres o el semàfor es posa en verd.
1: Per tant, Brigitte, si tu veus un stop i després veus un semàfor en verd, prioritza l'stop sempre, eh? Primer pares i després passes.
3: Ah, sí, nena.
1: Home, clar, no ho facis al revés, perquè si no tindràs un problema.
3: Ja li diré al xofer.
1: Fran, no sé si volies dir alguna cosa. Que
0: no, volia dir que els oients segueixen enviant els quilòmetres
1: endavant
0: que fan. Però però ara hi ha una cursa en paral·lel per a veure qui té menys semàfors.
1: Epa.
0: Perquè el Jordi ens ha escrit i diu, a Sant Quirze només tenim 3 semàfors.
1: Quin Sant Quirze? De Besora?
0: Del Vallès. Sant Quirze del Vallès, sí. Només té 3 semàfors. Però ens ha escrit la Sandra, des de Taradell. És un poble de la comarca d'Osona que té 6.000 habitants aproximadament.
1: Sí.
0: I ella diu que no hi ha cap semàfor.
1: Tampoc.
0: Jo he intentat verificar el factor Albert Tom, col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, si no ens respon a l'estona que queda de programa, demà al matí, a veure si ens verifica que és cert que a Taradell, amb 6.000 habitants, no hi ha cap semàfor.
1: No hi ha semàfor.
3: Però em feu contrastar, pensar... Eh?
1: Home, oients de Taradell, feu-nos-ho saber, eh? 677-38-77-19.
3: Sí. Doncs no sé si segura si a l'Hospitalet de l'Infant hi ha semàfors.
1: Home, nena, hauràs comptant sortit d'allà aquest matí.
3: Però jo vaig amb cavalls i jo no me n'entenc.
1: No aplica.
0: Per cert, ens envien fotografies de la ciutat de València, l'Anna, concretament, amb un semàfor de vianants, on el nin obert i vermell és una dona, també.
1: Epa! Ah, sí, tu, ara fotrem un mapa, de veritat.
0: Mira, no estaria mal això.
1: No estaria malament fer un mapa. Eugeni Rico, cap dels serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per haver-nos atès, per haver visitat avui la solució i ser part de la solució.
2: A vosaltres.
1: Torna quan vulguis, eh? Què passa? Què diuen?
0: Òscar Fernández.
1: Què diu l'Òscar? Què dius, Òscar? Que Sant Quirze del Vallès, què?
0: Té controlats 2 semàfors, només.
1: Dos?
0: Almenys encara, eh?
1: Està connectat l'Òscar o no?
0: Quin concurs, eh? No trobo el tercer a la memòria.
3: Vale. Que no se l'hagi saltat, nena.
1: Òscar Fernández, Catalunya Migdia. Us deixarem ara amb ell a les 2 del migdia. Ara. Abans, però, dir-vos que demà tornem amb consultori sobre ulls, amb l'oftalmòleg Anton Barraquer i l'optometrista Guiomar Pàrrega. Abans de marxar, 20 segons. A veure, Fernández, què et falta? El tercer semàfor o què?
10: Sí, li estic donant voltes. En tinc 2 molt localitzats i el tercer vaig donant-li voltes. Aquesta tarda aniré a buscar-lo.
3: No, que se l'ha saltat.
1: Per favor, me'l busques i demà m'ho dius a la solució.
10: Va.
1: Fins ara.
10: Fins ara.
1: Adéu.

0: La precampanya electoral marca un 12 d'octubre molt crispat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: Espanya celebra avui la seva festa nacional en un ambient clarament condicionat per l'avançament de les eleccions generals, Marta Prats.
2: Els Reis reben a aquesta hora les principals autoritats de l'Estat al Palau Reial després de la tradicional desfilada militar del matí pel centre de Madrid, on ha assistit un any més el president Salvador Illa i on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat escridassat i insultat.
0: Anem doncs cap a Madrid, Dani Sanzeja.
3: Una desfilada on no ha faltat cap dels elements habituals, des de la cabra de la Legió als insults a Pedro Sánchez, que enguany han guanyat terreny a les xiulades.
4: ¡Hijo de puta, Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
3: La crispació s'ha traslladat ara a la Puerta del Sol, on la policia ha separat la gentada que venia de la desfilada amb banderes espanyoles i que s'havien posat a increpar els acampats per l'habitatge, les protestes, però també el clima preelectoral o l'aplicació de l'amnistia marcaran en uns minuts les converses informals a la recepció dels Reis al Palau Reial.
0: I mentrestant, a Barcelona, la manifestació de la hispanitat s'ha dedicat enguany a Ceuta, amb PP i Vox a la capçalera i, amb final, a la Gran Via, per evitar coincidir precisament amb l'acampada per l'habitatge de la plaça Catalunya, que les formacions de dretes havien demanat desallotjar.
2: No hi ha hagut incidents, però sí certa tensió. Col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació de la hispanitat i han anat a l'acampada per donar-hi suport.
0: Barcelona, Anna Escura i Anna Alfonso.
5: Crits de viva Espanya, insults a Pedro Sánchez i moltes consignes en suport de Ceuta. La ciutat autònoma ha estat la protagonista indiscutible d'una manifestació en què tant PP com Vox s'han erigit com els únics capaços de resoldre el conflicte migratori. 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat a la manifestació de Barcelona.
6: Més de 500 persones, moltes d'elles amb estelades i entonant càntics antifeixistes, s'han concentrat per protegir l'accés a l'acampada per l'habitatge i cridant contra els manifestants del 12 d'octubre, que es trobaven a pocs metres, separats per una desena de furgonetes de la Brimo. Una mobilització que ja ha acabat i que consideren que ha estat un èxit.
0: Tot això, com us diem, en ple context preelectoral. Avui és notícia que Esquerra i Podem han oficialitzat la seva aliança i és notícia de fa molt pocs minuts que els comuns carreguen contra Gabriel Rufián i es mostren molt decebuts contra qui serà candidat d'Esquerra Republicana en aquestes eleccions, precisament perquè li atribueixen la divisió de l'esquerra que ell diuen volia unir. Al Catalunya migdia d'avui també ens fixarem en el Fòrum de Seguretat de Varsovia, des d'on l'OTAN vol explicar com es prepara per un possible atac rus. Anem ara a Brussel·les, Bruno Fortea.
7: La nova estratègia de l'OTAN posa el focus en la prevenció. Gràcies a la intel·ligència artificial, l'Aliança Atlàntica diu que podrà anticipar millor els moviments enemics i evitar que un atac els agafi per sorpresa. Un cop consumada una hipotètica agressió militar, l'objectiu immediat serà frenar l'avenç enemic i, si cal, atacar la rereguarda. Els aliats insisteixen que això són plans per a un escenari hipotètic i descarten una invasió imminent de Rússia.
0: I a la cultura passarem per París, on Maria del Mar Bonet va rememorar ahir al vespre el seu històric concert a la Sala Olímpia del 1975.
8: Tu, la persona que és el teu, i som a l'exili.
0: I ho va fer, com sentiu, amb dedicatòria inclosa a Carles Puigdemont, que hi era quan va cantar el Què volen aquesta gent. I quan faltin 20 minuts per les 3, com sempre, arribaran als esports. Ricard Isidro, deixem la Lliga enrere i avui ja amb la prèvia de la Champions.
9: Sí, amb la marca de la Champions. De fet, el Barça viatja hores d'ara cap a Turquia. Els blaugrana juguen demà la segona jornada de la Lliga de Campions al camp del Galatasaray, encara sense Rafinha, que no ha viatjat amb l'equip, tot i que són optimistes. A la segona divisió, el Girona tanca aquest vespre la jornada al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off. Hi ha 4 punts de l'ascens directe. Hi ha un punt més, i és que el Mataró s'ha endut aquest migdia la Supercopa Femenina de Waterpolo després de superar per 15-5 el Sant Andreu.
0: Avui és dia d'operació tornada per tothom que ha pogut encadenar 3 dies seguits de festes. S'espera que 270.000 vehicles entrin a l'àrea metropolitana de Barcelona. Les hores més complicades seran a partir de les 5 de la tarda i fins ben entrat al vespre. Ara, però, com tenim la circulació, Mariluz García.
10: Bon dia. Doncs de moment les retencions són localitzades. La C14 tallada a Organyà a l'Alt Urgell a causa d'un accident i a l'autopista C33 aturats a Montcada i Reixac en direcció a Barcelona perquè ja han retirat un vehicle avariat. S'intensifica el trànsit en alguns punts de l'AP7 en direcció a Barcelona, però de moment sense cues.
0: I ara temps pel temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, amb panorama certament estable.
12: Sí, bona tarda. Un panorama 100% estable. Això no vol dir, però, 100% de sol a tot arreu. Sí, alguns intervals de núvols cap al nord i nord-est, a l'est de Catalunya, i, en canvi, més sol a ponent i al sud. De cara a demà, temps semblant al d'avui i sempre amb el cel més serè, amb menys núvols, demà cap al Pirineu durant el matí i durant la tarda gran part de la meitat oest de Catalunya. De fet, fins dijous o divendres, tot igual, i amb més aviat calor a migdia, fresca de nit i, per tant, doncs el que dèiem al començar, temps plàcid.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara passen 6 minuts d'avui, que és 12 d'octubre. I la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre ha marcat els actes oficials d'aquest dia de la hispanitat. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat rebut, com sentíem a la portada, amb crits i insults a la desfilada militar, on, en canvi, no ha assistit el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha preferit viatjar a Ceuta. Ara tot el focus s'ha traslladat al Palau Reial en la tradicional recepció d'aquest dia de la hispanitat, on els reis reben les principals autoritats de l'Estat. Anem cap allà. Dani Sandeja, bon dia.
14: Bon dia. Amb ambient crispat ha començat la jornada i amb crispació segueix a hores d'ara perquè grups de persones que venien de la desfilada amb banderes espanyoles i amb creus de Borgonya es dirigeixen i estan allà a la Porta del Sol, on increpen a les persones que hi acampen per l'habitatge des de fa dues setmanes mentre la policia tracta de separar els dos grups. I diem que ha començat amb crispació perquè, com ja és habitual en esta cita, Pedro Sánchez ha estat rebut amb una sonora escridassada i amb insults com estos.
4: ¡Hijo de puta!
14: El president del govern espanyol l'han acompanyat la majoria dels seus ministres. No hi eren tres dels cinc ministres de Sumar ara ocupats en les negociacions per la nova coalició d'esquerres. Tampoc, com deies, hi era el líder de Vox, Santiago Abascal, que és a Ceuta, acompanyat per líder de l'extrema dreta francesa, i evita així la foto amb el president del PP, Alberto Núñez Feijó. Entre els presidents autonòmics hi havia el de la Generalitat, Salvador Illa, per tercera vegada consecutiva, i que des de les xarxes enviava un missatge on reivindicava la contribució de Catalunya a una Espanya plural. També a les xarxes, Pedro Sánchez convidava a viure el dia de la hispanitat des de la diversitat.
15: Lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos y que hoy forma parte de nuestro día a día. El derecho a opinar lo que quieras, a estudiar, tengas los recursos que tengas, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa.
14: Un missatge amb clara lectura preelectoral que serà l'ambient dominant ara a la recepció posterior al besamans que està tenint lloc al Palau Reial. Allà són habituals les converses informals entre periodistes, polítics i jutges, i entre els temes d'interès hi haurà segur l'avançament electoral, però també el calendari d'aplicació de l'amnistia.
0: Doncs això és el que ha passat i està passant ara mateix a Madrid, amb aquesta tensió també a la Puerta del Sol, amb aquesta acampada i aquests manifestants que hi han anat a protestar i en molts casos a increpar els acampats. A Barcelona, mentrestant, PP i Vox han traslladat la crisi de Ceuta als carrers de la capital en aquesta manifestació del 12 d'octubre. Centenars de persones han recorregut el Passeig de Gràcia per donar suport a la ciutat autònoma després de la crisi migratòria que hi va esclatar a l'estiu. Barcelona, Anna Escura.
5: Bon dia. 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat a la manifestació per commemorar el 12 d'octubre a Barcelona. Crits de Viva Espanya, insults a Pedro Sánchez i moltes banderes de Ceuta han marcat el recorregut de la marxa, que avui s'ha acabat a la confluència del Passeig de Gràcia amb la Gran Via. Ceuta i la crisi migratòria han estat les protagonistes de la marxa d'avui. Alejandro Fernández, president del PP a Catalunya.
16: Hay algunos que quieren pasar página como si aquello se hubiera solucionado. Pero tenemos miles de compatriotas, porque Ceuta es tan española como Barcelona, como Madrid, abandonados a su suerte y humillados por parte del gobierno de España. Pronto habrá un cambio en España que permita protegerles.
5: Vox també ha participat a la manifestació, tot i que abans, a les 11, ha organitzat un acte propi a la plaça del Rei de Barcelona. Ignacio Garriga, secretari general del partit a Catalunya.
17: Vox hoy está donde tiene que estar, en Ceuta, defendiendo nuestra soberanía ante la invasión marroquí. Y por supuesto también está en Cataluña. para lanzar un mensaje de unidad al conjunto de los catalanes en un momento crucial como es el 29 de noviembre y las amenazas a las que nos enfrentamos.
5: La manifestació ha acabat amb els tradicionals parlaments, entre d'altres el de l'exlíder històric del PP, Alejo Vidal Quadras, que ha fet una defensa aferrissada de la nació espanyola i el cristianisme. Els himnes de Ceuta i d'Espanya han tancat l'acte d'avui.
0: I en paral·lel... Uns 500 antifeixistes s'han concentrat aquest migdia a la plaça Catalunya davant de l'acampada per l'habitatge a pocs metres d'aquesta manifestació que hi havia d'acabar. No hi ha hagut enfrontaments, però sí certa tensió. Anem ara a la plaça Catalunya. Anna Alfonso.
6: Bon dia. Centenars de persones s'han concentrat poc després de les 12 del migdia per protegir l'accés a l'acampada per l'habitatge i contra els manifestants del 12 d'octubre. Molts d'ells amb estelades i cridant càntics antifeixistes s'han mobilitzat per plantar cara a uns manifestants, els de la Hispanitat, que es trobaven a pocs metres a la cruïlla de Passeig de Gràcia i Gran Via. Entremig, una desena de furgonetes de la Brimo, dels Mossos d'Esquadra, per evitar que les dues mobilitzacions es trobessin i nervis quan algun manifestant saltava el perímetre acordat, però finalment no hi ha hagut incidents. A quarts de dues, la concentració antifeixista s'ha acabat i l'organització creu que ha estat un èxit. Juan Manuel és membre de la coordinadora antifeixista.
18: Fem una valoració molt positiva en quant a que la mobilització de la gent ara a les 12 ha sigut molt forta. Tenem que el jovent torna a demostrar que Barcelona és antifeixista i bueno, estem molt digregades, però encara així hem aconseguit que això sigui un fortí antifeixista, que era l'objectiu.
6: Les més de 700 tendes continuen plantades a plaça Catalunya, avui amb els accessos molt més protegits que en dies anteriors, amb tanques i voluntaris i amb nous acampats que s'hi han afegit en les últimes hores.
0: Doncs això és el que ha donat de si aquest dia de la Hispanitat, com us deia, marcat pel context preelectoral i de cara a aquestes eleccions. Avui tenim doble notícia. D'una banda, Esquerra i Podem confirmen la seva aliança per aquests comicis, de l'altre els comuns s'hi mostren absolutament decebuts. Anem per ordre, doncs. Esquerra Republicana i Podem fan aquest pas, fan aquest anunci oficial que sumen esforços de cara a la campanya per les eleccions generals del 29 de novembre. El partit d'Irene Montero no es presentarà a Catalunya, però Esquerra integrarà a les seves llistes persones de l'entorn de Podem com a independents. El candidat dels republicans, Gabriel Rufián, i Montero també faran actes de campanya conjuntament arreu de l'Estat. Marta Corbalán.
19: Durant mesos, Rufián ha defensat un front ampli de les esquerres, però finalment el seu partit ha acceptat limitar l'entesa amb Podem. Rufián i Montero compartiran actes de campanya i Esquerra sumarà les seves llistes persones de l'òrbita de Podem. Aquest acord, però, podria complicar una altra entesa entre el partit morat i el front ampli, que és la coalició d'esquerres, que tot apunta que encapçalarà Ada Colau. Tot i que a priori sembla difícil que aquesta coalició acabi integrant Podem, la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, i el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, estan convençuts que l'acord amb els d'Irene Montero encara és possible. Són declaracions a Radio Televisió Espanyola.
20: Nosotras aspiramos una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
21: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
19: Els comuns, un altre dels partits que integren el Front Ampli, han expressat la profunda decepció que, segons ells, ha provocat entre l'electorat d'esquerres l'acord dels republicans amb Podem. Acusen Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les. I mentre totes aquestes esquerres intenten fer encaixar les peces del puzzle, la CUP ja ha ratificat avui que no es presentarà a les eleccions del 29 de novembre. Ho ha avalat gairebé un 69% de la militància en la consulta interna que han fet després que la Mesa Nacional del partit optés dissabte per no concórrer a la cita electoral.
0: Ara falta un minut per un quart de tres. I és moment de marxar cap a Brussel·les. L'OTAN es posa a punt des d'un punt de vista teòric per respondre a un atac militar rus en el marc d'un fòrum de seguretat a Varsovia. L'Aliança ha presentat un nou pla estratègic titulat Teoria de la Victòria, en què posa l'accent en la prevenció, però també a aturar les tropes enemigues i atacar la rereguarda, tot plegat amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. Com deien, anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamires, bon dia.
7: Hola, bon dia. El comandant suprem de l'OTAN, Alexis Brinkevich, diu que gràcies als avenços de la intel·ligència artificial podran anticipar millor els moviments russos.
22: És poc probable agafar l'aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
7: Si es consumés un atac contra l'OTAN, el primer objectiu, diu, serà bloquejar les tropes rivals. Però si amb això no n'hi hagués prou, obre la porta a atacar la rereguarda en territori del país enemic.
1: Trencarem el sistema de combat utilitzat contra nosaltres. Això inclou no només la força atacant en si, sinó tot el que li dona suport, la manté o la controla.
7: Per tant, fàbriques, xarxes de transport i dipòsits de combustible quedarien en el punt de mira de l'OTAN. L'Aliança Atlàntica avisa al Kremlin que estan preparats avui mateix per a una guerra.
1: Ningú hauria de confondre la nostra naturalesa defensiva amb debilitat o falta de determinació. Si algú és prou estúpid per atacar-nos, lluitarem.
7: Tot i això, descarta un atac imminent de Rússia contra cap país de l'OTAN.
0: Més enllà d'un hipotètic enfrontament directe com el que planteja l'OTAN, la Unió Europea constata que els anuncis de Trump sobre Ucraïna no tenen traducció real sobre el terreny. L'últim exemple és la treva energètica anunciada el cap de setmana pel president nord-americà i que avui s'ha analitzat en un Consell d'Exteriors dels 27. Bruno.
7: Sí, una treva que, de moment, la Unió Europea no s'acaba de creure. Rússia evita confirmar que hi hagi un alto al foc contra infraestructures d'energia i la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, desconfia dels plans de Moscou.
2: Encara no hem vist que Rússia s'hi adhereixi. Personalment, també m'agradaria que l'alto al foc inclogués la prohibició de matar gent i que no només vagi sobre energia.
7: Kaya Kallas també ha criticat els Estats Units per haver aixecat les sancions al dièsel rus per abaixar els preus dels carburants.
2: Si volem acabar aquesta guerra, l'única manera de fer-ho és pressionant més Rússia i demanaríem als Estats Units que apliquin les sancions, que s'apliquin perquè realment puguem acabar amb aquesta guerra.
7: Diu que la Unió Europea sí que continuarà pressionant el Kremlin i, de fet, avui han aprovat noves sancions contra 1.600 persones i entitats vinculades a la indústria militar russa. És la xifra més gran de castigats que s'ha fet mai des de l'esclat de la guerra a Ucraïna.
0: I precisament en aquest context, almenys 12 persones han quedat ferides aquesta matinada a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna, en un atac rus que també ha provocat danys en unes instal·lacions de gas. I d'aquesta manera es fa evident que l'alto el foc de Trump encara no existeix i les dues parts s'han creuat missatges en què no s'entreveu cap treva pròxima, Albert Manyà.
22: Sí, el ministre d'Afers Estrangers rus, Sergei Lavrov, diu que Zelensky no mereix una treva per les eleccions en cas que es facin. És una resposta als 60 dies que reclamava el líder ucraïnès. Més tard, el portaveu del Kremlin ha matejat que només li donarien un dia, el dia dels comicis, però no ha aclarit si la treva estava en vigor o no. Volodymyr Zelensky ha dit que ells respectaran un alto el foc si Rússia també ho fa. En tot cas, diu Zelensky, amb certa ironia, que ni els russos fan cas de la Casa Blanca.
3: Després del missatge, Rússia va llançar un atac dirigit contra una central elèctrica a Kharkiv i va causar danys al nostre sistema energètic. Ha quedat clar que Putin no llegeix Truth Social.
22: En referència a la xarxa social de Donald Trump, i s'ha mostrat disposat a donar garanties a Washington del compliment de la seva part de l'acord.
0: Anem explicant. Els últims dies a Europa s'han disparat aquestes alarmes per un possible atac rus, però Vladimir Putin ho nega i fa servir aquesta agressivitat com una eina de dissuasió per espantar la població europea i que els seus governs deixin d'armar Ucraïna. Anem ara a Moscou. Cristina Solias.
23: Bon dia. La diplomàcia del Kremlin es basa en la idea d'escalar per desescalar, és a dir, amenaça Europa amb un atac desproporcionat amb l'objectiu que els líders comunitaris es facin enrere i es pleguin a les condicions russes. Segons explica Catalunya Ràdio, l'investigador del Centre d'Estudis Europeus i Internacionals de Moscou, Prohar Tievin, és una estratègia que, de moment, els està funcionant.
24: És una situació extremament preocupant i perillosa, però de moment, quan alguns europeus s'acosten massa a una línia perillosa, Rússia fa determinats moviments i sembla que els europeus encara saben interpretar-los i fan marxa enrere.
23: Rússia intenta que Europa retiri el suport militar a Ucraïna a través d'amenaces i de guerra híbrida, però sap que hi ha fronteres que no pot creuar. Tot i així, com demostren les declaracions de Tievin, Moscou juga permanentment a l'ambigüitat.
24: Al meu entendre, no hi ha cap motiu per envair un país de l'OTAN, ni n'hi pot haver. Si es produeixen provocacions greus, naturalment hi pot haver una resposta.
23: És la mateixa ambigüitat que utilitza Putin quan nega que vulgui fer sabotatges, per exemple, a les fàbriques d'armament europees, però alhora reconeix que són una amenaça per a Rússia. En definitiva, el Kremlin atribueix la por dels països europeus a la histèria antirussa i assegura que només es protegeix d'una possible agressió. Ara bé, aquesta retòrica defensiva és la mateixa que Putin va fer servir per justificar la invasió d'Ucraïna.
0: Fins aquí la crònica internacional, però avui també és notícia aquest anunci.
8: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2026 prize in economic sciences to Robert E. Hall and Michael Woodford.
0: Aquests dos economistes nord-americans, Robert E. Hall i Michael Woodford, han estat guardonats, com se'n diu, amb el Premi Nobel d'Economia. La Reial Acadèmia Sueca de les Ciències ha premiat els dos acadèmics pels seus estudis centrats a reduir la volatilitat del sistema econòmic i estudiar mecanismes que contribueixen a l'estabilitat. Joan Aleix Mata.
3: Sí, bona part de la seva trajectòria l'han centrat a demostrar com les institucions econòmiques poden estimular o frenar la demanda i evitar fluctuacions dràstiques aplicant mesures fiscals i monetàries basant-se en les teories de l'economista John Maynard Keynes. Robert Hall i Michael Woodford van desenvolupar models macroeconòmics incorporant fonaments de teoria microeconòmica, analitzant, per exemple, com les decisions dels nuclis familiars poden afectar el conjunt de l'economia o com l'anunci de polítiques concretes pot tenir un impacte directe en el consum dels ciutadans. Les seves aportacions van ajudar a construir el marc teòric que avui en dia fan servir, per exemple, institucions com la Reserva Federal o el Banc Central Europeu. El guardó atorgat avui és l'últim Premi Nobel d'aquest any que faltava per saber-se.
0: I avui també és notícia un altre element que fa moure l'economia. És el dia d'operació tornada de 3 dies de festa. Això per qui els ha tingut. El Servei Català de Trànsit preveu que 270.000 vehicles tornin a l'àrea del voltant de Barcelona, la majoria concentrats a partir de 4:45 d'aquesta tarda. Mònica Mas.
9: Sí, per això s'han engegat mesures especials de circulació a la P7 amb carrils addicionals i restriccions pels camions. Ho explica el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: Si anem al nord de la P7, hi haurà un carril addicional des del que és Llinars del Vallès fins a l'alçada de Montornès. Hi haurà un carril addicional a la tarda. També hi haurà restricció de camions de 5 de la tarda a les 10 del vespre, per tant, també això dona més capacitat. I al sud també hi haurà un carril addicional des de Vilafranca fins al que és Molins de Rei.
9: Pel que fa al retorn des de llocs de muntanya, la Miel ha fet un avís, no refiar-se gaire dels navegadors.
10: Desvien el trànsit cap a carreteres que són impracticables, a vegades pistes forestals, i que ens ha complicat en algun retorn rescats fins i tot de muntanya. Hem hagut d'anar a buscar gent travessant per colls de muntanya que no s'escau. Per tant, aquí jo també demanaria que ull amb els navegadors, que són traïdors.
9: S'espera que les hores amb més trànsit siguin des de 4:45 de la tarda, com deies, fins a 9:45 del vespre.
0: I seguim parlant de cotxes. Perquè la importació de cotxes híbrids xinesos cap a Europa es reduirà a la meitat o menys. És la concreció de l'acord comercial anunciat divendres entre Brussel·les i Pequín, que té en el sector automobilístic un punt clau. Es calcula que es passarà dels 800.000 vehicles anuals a uns 350.000. A més, fonts comunitàries subratllen que el règim xinès també es compromet a reduir els aranzels a l'oli d'oliva, els gelats i el calçat. Des del Saló de l'Automòbil de París, el president francès, Emmanuel Macron, ha estat dels primers a celebrar aquest pacte sobre els cotxes.
11: S'ha arribat a un acord que marca l'inici d'un procés entre la Unió Europea i la Xina que permetrà protegir millor el mercat europeu contra la competència deslleial, especialment pel que fa als híbrids.
0: De seguida passem per aquest Saló de l'Automòbil per explicar-vos algunes de les novetats que s'hi presenten. Abans, però, passarem per Pequín, perquè el govern xinès també dona per bo aquest acord sobre aranzels. Francesc Canals.
12: Bon dia. Qualsevol embús aquí a la Xina es pot comprovar com les marques estrangeres que han dominat el mercat durant 3 dècades van de baixa i les xineses, amb incomptables models elèctrics, van a l'alça. Pequín estava replicant aquest model a la Unió Europea. Per això, per evitar més tensions comercials, diu el govern xinès, s'ha arribat a l'acord de limitar a 350.000 l'exportació d'híbrids xinesos a la Unió Europea el primer any. L'entesa entre Pequín i Brussel·les preveu un augment del 6% als anys posteriors fins a 4, segons ha precisat avui la Comissió. Si es continués el ritme actual, la Xina pot assolir aquest 2026 els 800.000 híbrids venuts a la Unió Europea. I aquesta dinàmica és el que aquest acord del que anem coneixent els detalls vol evitar. Pequín diu estar satisfet amb l'entesa que va arribar divendres aquí a la capital xinesa el comissari de comerç de la Unió Europea, Maro Sefcovic. Però des d'Europa ja hi ha qui reclama més mesures per frenar la sobrecapacitat xinesa. França i Alemanya volen nous mecanismes per evitar que la Xina aconsegueixi saltar-se les barreres europees. Per exemple, sota sancions als elèctrics xinesos el 2024, per competència deslleial, els fabricants xinesos van enviar massivament híbrids que no estaven sotmesos a les tarifes.
0: I l'acord entre la Unió Europea i la Xina coincideix amb bones perspectives pels cotxes elèctrics de Cupra, una de les marques del grup Volkswagen, que té una línia de producció a la planta de Martorell. Aquesta tendència, però, contrasta amb el decreixement de les vendes dels vehicles Seat, que van perdent pes dins el conglomerat de la matriu alemanya. Són dades que s'han conegut, com us dèiem, coincidint amb el Saló de l'Automòbil de París. Anem cap allà, enviat especial, Jordi Canal.
4: Bon dia. Avui Cupra presenta al Saló de l'Automòbil de la capital francesa l'acabat més esportiu del model Raval. El primer cotxe elèctric fabricat a Martorell acumula més de 50.000 comandes des de la comercialització el juny i impulsa les vendes de Cupra. En total, la marca ha fet 250.000 entregues entre gener i setembre de tots els seus models, un 2% més que en el mateix període de l'any passat i amb un creixement del 13% dels elèctrics purs. Marcus Haupt, conseller delegat de Seat i Cupra, confia que el Raval les farà créixer encara més i portarà la fàbrica catalana als seus màxims de producció.
13: El año que viene queremos fabricar y entregar más de 100.000 coches, por lo tanto, seguimos en nuestra rampa de subida de producción, por lo tanto, son buenas noticias y buenas expectativas para Martorell.
4: Les dades no són tan bones per la marca Seat, amb un lleuger retrocés i l'Ibiza, que es manté com el més venut. Amb tot, Haupt en parla amb optimisme.
13: Seat sigue estando en muy buena forma. El año que viene vamos a hibridizar el Arona y el Seat Ibiza. Por lo tanto, seguimos con una apuesta clara por nuestra marca Seat.
4: Sense novetats, però, sobre el futur de la marca més llarg termini, sobre la seva continuïtat més enllà del 2030, tampoc de la possibilitat que Martorell s'adjudiqui una segona plataforma del grup alemany per fabricar-hi més models elèctrics i assegurar-ne el futur industrial enmig de la crisi de Volkswagen.
0: I avui també és notícia que l'Organització Mundial de la Salut desaconsella tractar l'obesitat dels nens menors de 10 anys amb fàrmacs anàlegs del GLP-1. I si us pregunteu què és això del GLP-1, és l'Ozempic o el Wegovy, molt populars per perdre pes. A Catalunya aquests medicaments es fan servir en casos comptats i molt extrems, Mònica Mas.
9: Sí, al món hi ha més de 170 milions de nens i adolescents amb obesitat i 70 d'aquests 170 milions tenen entre 5 i 9 anys. Països com els Estats Units i Mèxic fan servir aquests fàrmacs, sobretot en adolescents, per ajudar-los a perdre pes. El problema és que a títol individual i amb la facilitat que, com s'hi accedeix, en segons quins països, se'n pot fer un mal ús en els infants. La doctora Marta Murillo, de la Societat Catalana de Pediatria, explica a Catalunya Ràdio que aquí a Catalunya no es fan servir aquests fàrmacs en infants de menys de 12 anys.
14: S'està veient que no només baixa greix, sinó que baixa massa muscular, empitjora també la massa òssia. Llavors, amb un nen en creixement, tot això podria ser perjudicial i, a més, sempre hauria de ser una mesura com final si no s'ha pogut fer uns canvis, que és el primer que s'ha de fer amb el que és la dieta, exercici, amb canvis de conducta.
9: I afegeix que de manera excepcional es pot fer servir l'Ozempic en casos de diabetis molt greus i d'obesitat hereditària extrema.
0: I ara obrim crònica de successos. Amb els Mossos d'Esquadra que investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a Roquetes, al districte de Nou Barris, a Barcelona.
9: Els agents han rebut un avís cap a les 2 de la matinada d'una agressió en grup contra un home a ple carrer. Quan han arribat al lloc dels fets, al carrer Romaní, han localitzat una persona ferida probablement amb arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, la víctima ha acabat morint.
0: I a Girona també hi ha hagut un ferit per arma blanca.
9: Una baralla, en aquest cas, entre dues persones ha acabat amb un ferit per arma blanca a l'avinguda de Ramon Folc de Girona. Els fets haurien passat cap a la 1 de la matinada i tot apunta que els dos homes es coneixien d'abans. Eren a prop d'un pub. S'han començat a barallar i un d'ells ha clavat una ganivetada a l'altre i l'ha ferit de gravetat. La víctima està fora de perill, segons els Mossos. Minuts més tard, els agents han detingut l'agressor, un home de 24 anys.
0: A banda d'aquestes dues agressions amb arma blanca, a Badalona hi ha hagut un tiroteig.
9: Sí, aquest cop al barri de Llafià. Segons els Mossos, dissabte a 1:15 del vespre van rebre l'avís d'uns veïns que informaven que havien sentit trets. Els agents van arribar fins al passatge de la Glòria, però ja no hi quedava ningú, només 6 veïnes a terra, però cap impacte de bala enlloc. Tampoc van trobar cap persona ferida, segons alguns testimonis. L'autor dels fets hauria fugit amb un cotxe.
0: Doncs això és el que ha passat a les últimes hores al país. Mentrestant, el pont de Platja d'Aro, que passa per sobre el Ridaura, a l'avinguda de Segró, es farà de nou, i és que, amb el temporal de la setmana passada, l'aigua es va desbordar just on hi ha aquesta estructura d'aquest municipi del Baix Empordà. El Departament de Territori vol engegar l'obra d'aquí un any i preveu un pressupost d'uns 4 milions d'euros. Girona, Laia Claret.
5: L'aiguat de diumenge passat va acabar provocant que el Ridaura es desbordés a prop de la desembocadura i inundés garatges i baixos a la zona d'Aro Gran. El riu es va canalitzar amb formigó ara fa 17 anys, però aquell projecte també preveia que s'havien de refer els dos ponts que el creuen i no es va acabar portant a terme. A principi de la setmana passada l'alcalde ho reclamava. La consellera de Territori, Sílvia Panec, especifica que les obres començaran la tardor que ve. I què s'hi farà?
15: És un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals i, per tant, doncs millorarà la resposta hidràulica davant possibles vingudes.
5: El departament està redactant el projecte del segon pont.
0: Acabo de sentir els senyals horaris de 2:45 i de Girona marxem cap a Tarragona, que recupera un nou espai que forma part de la memòria de la Guerra Civil a la ciutat. Es tracta del refugi del barri del Serrallo.
16: L'objectiu d'aquesta xarxa impulsada per l'Ajuntament és recuperar i dignificar espais representatius des de la proclamació de la Segona República fins a la transició democràtica. S'assenyalen en plaques commemoratives i l'última s'ha col·locat al refugi del Serrallo, construït per iniciativa dels mateixos veïns. Els treballs els va dirigir Ramon Oliver Alegret. En parla el seu net, Carles Ventura Oliver.
17: Venia d'una família de paletes. En aquella època, la família de paletes es deia Maestros Albañiles. Tota la vida, doncs, que a casa ho hem comentat. A part, sempre s'ha anomenat molt el Serrallo, hem tingut molt de vincle. Penseu que en aquella època el meu avi tenia potser 20 treballadors.
16: En la construcció també van col·laborar pescadors serrallencs. Carme Pedrol és veïna del barri.
18: Cada barca, cada dia deixava un home diferent per fer de manobra, perquè l'ajudessin a edificar el refugi.
16: El refugi, amb capacitat per a 500 persones, es va construir durant els primers mesos de bombardejos a la ciutat, l'any 1937, i en total a Tarragona es van fer una seixantena de refugis en poc més de mig any.
0: És la crònica de la Clara Chavarría Domingo des de Tarragona. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlarem de Maria del Mar Bonet i la gossa sorda.
25: Catalunya migdia.
26: Ai, que ràpid passen les coses bones.
27: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
26: Els 10 dies Nissan.
27: Com?
26: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
28: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
29: Sol, solet, vine a ma veu.
30: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troba'n tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
31: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
32: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
33: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
34: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
35: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
36: Aquí el tens.
35: Ja?
37: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
38: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
39: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
0: Us ho dèiem abans dels anuncis. Avui obrim la plana cultural amb Maria del Mar Bonet, que va tornar a triomfar ahir a l'Olímpia de París, 51 anys després del seu històric concert del 1975. Un dels moments més emotius va ser aquesta interpretació que sentiu, què volen aquesta gent censurada al disc d'aquella època, i que Maria del Mar Bonet va dedicar ahir a Carles Puigdemont, que era present entre el públic. Anem a París, Isabel Galí.
3: Què volen aquesta gent era el programa del concert des del primer dia. Aquesta cançó que parla de la repressió franquista era el lligam amb aquell recital que Maria del Mar Bonet va fer a l'Olímpia fa mig segle.
4: L'abril del 75 el dictador encara era viu i per nosaltres cantar les cançons que estaven prohibides al nostre país era una cosa molt emotiva. Durant unes hores vam poder ser lliures.
6: No podíem ser lliures.
3: El 1975 la va cantar, però en el disc posterior sobre el concert el règim la va censurar. Ahir, amb la sala plena de catalans, Maria del Mar Bonet va repassar temes del seu nou disc. Diu que no fa cançó de protesta, però a les seves composicions sempre n'hi ha. La dana, la violència masclista, l'ecologia. Amb 79 anys i una veu i una energia que cuida cada dia, en acabar ens deia que no hi ha res millor que el contacte amb el públic.
7: Una emoció important, és evident, perquè jo no havia trepitjat aquest palau, no? Des de feia, doncs això, 51 anys. Per mi ha sigut un cop, a més veure el ple, això ha sigut preciós.
3: I sobre la dedicatòria a Carles Puigdemont, de qui té una amistat de fa anys, aclareix que aquesta cançó sempre l'ha dedicat als represaliats.
0: La gossa sorda ha posat punt final a la seva trajectòria amb un concert multitudinari a Pego, la seva localitat, que ha reunit 20.000 persones. El grup ha volgut dir adéu davant la seva gent i allà on tot va començar. València, Marta García.
8: Després de 30 anys cantant i reivindicant en València, la gossa sorda ho deixa definitivament. Ho ha fet envoltat dels seus i emocionant diverses generacions de fans incondicionals.
10: Cantant perquè veien a la gossa sorda en l'últim concert i pels ideals.
11: S'han redrat, la meva filla mos han redrat.
12: Perquè han entès perfectament el que necessitava el País Valencià.
8: A Tornallom ha sigut la seva última gira, que els ha dut per Catalunya, les Illes Balears, Andalusia o Galícia, a més també de Brussel·les, i que han seguit unes 200.000 persones. La gossa sorda va néixer en una caseta de camp enmig de tarongers i va traspassar fronteres més enllà del País Valencià, amb títols com Quina Calitja, Senyor Pirotècnic o Camals Mullats. Salva Boluferes, el bateria, Jordi Martí, el baix, i Josep Nadal, la veu del grup.
13: Demà, en principi, suposa que tindrem ressaca, tant emocional com de l'altre.
14: Este concert demostra que també ha sigut un regal per a tota la gent que s'ha seguit.
19: Igual estem uns mesos sense veure-nos les cares, perquè ha sigut superintens.
8: A la gossa sorda ja no la veurem dalt dels escenaris, però seguirà estant ben present.
20: No abandonarem mai esta barricada, perquè d'esta lluita depèn la nostra sort.
0: I deixem la música i anem cap al Festival de Sitges. Quan Bàrbara Rey ha rebut emocionada el Premi Nosferatu del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, se li reconeix la trajectòria en el cinema de terror dels anys 70 i la importància com a icona del cinema eròtic de l'època. Sitges, Marc Garriga.
21: És una faceta relativament desconeguda de Bàrbara Rey, més famosa pels titulars de la premsa rosa o per la seva polèmica participació en programes de televisió. Però va ser una part important del que es va anomenar fantaterror espanyol, encapçalat per pel·lícules com El buque maldito, que sentim de fons, dirigida per Amando de Osorio, peça fonamental del gènere. Per això ha recollit el premi amb llàgrimes.
22: Nunca pensé que en un momento de mi vida, como ahora, que ya tengo 76 años, pues recibiría este premio ni ningún otro, porque son muchos años hablando de mí, de otras cosas, y mucha gente no reconoce lo que he trabajado, ni las películas que he hecho, ni los programas de televisión.
21: Bàrbara Rey ha aprofundit en aquesta emoció en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Es que esto me está ayudando mucho a momentos duros y difíciles que he pasado en estos últimos años y que no deseo a nadie. Y que he tenido que escuchar muchos comentarios, pero ¿esta quién es? ¿De qué va? ¿Qué es lo que ha hecho? No la ha conocido nunca nadie, si no ha trabajado, si no ha dado un palo al agua en la vida. Y yo me he pasado la vida trabajando, es lo único que he hecho, ¿no? Y la verdad

0: delicte. La història centra en la mare desconsolada del Jason, que potser no és tan innocent com sembla. Divendres a HBO Max. Visió és el superheroi de la Marvel en plena crisi vital a Vision Quest, que emetrà Disney Plus dimecres. Un androide que lluita contra el malvat Ultró mentre intenta recuperar l'amor i les emocions que sentia abans de ser reconstruït. I Jennifer Garner és la protagonista del drama The Five Star Weekend, que retrata la crisi d'una cuinera famosa quan enviuda, tot i el suport d'un grup heterogeni d'amigues d'etapes diferents de la seva vida. Divendres a Sky Showtime.
1: I seran les 3 d'aquest 12 d'octubre. És l'hora de la informació esportiva. Ricard Isidro, a aquesta hora el Barça viatja cap a Turquia en el retorn de la Champions.
2: Després d'igualar contra el Getafe, el millor inicia la Lliga. Ara torna a la Champions i amb un rival i un estadi complicats. El Barça torna demà, com dèiem, a la Champions, després d'igualar el rècord de victòries a l'inici de la Lliga, però no hi ha temps ni per fer volar coloms ni per descansar. Demà, l'equip de Hansi Flick té un repte complicat a la Champions. Xavi Campos, bon dia.
3: Bon dia.
2: El Barça, que és a punt d'arribar a Istanbul amb una convocatòria de Hansi Flick de 22 jugadors.
3: La mateixa que va fer dissabte per jugar contra el Getafe al Camp Nou. Aquests 22 jugadors, baixes de Rafinha, Christensen, De Jong i Ronnie Bardaggi. Rafinha, amb Rafinha hi ha cert optimisme al vestidor del Barça perquè pugui tornar a la convocatòria dissabte en el partit del camp del Betis. És similar al de De Jong, que estrenaria convocatòria aquesta temporada després de la lesió que es va fer al Mundial. De moment, Rafinha i De Jong s'han quedat a Barcelona. El Barça jugarà contra el Galatasaray després de guanyar tots els partits que ha jugat aquesta temporada. Són 8 de Lliga i una a la primera jornada de Champions. El Barça va guanyar 5-1 al Feyenoord al Camp Nou. El Galatasaray va perdre 3-1 a Portugal contra l'Sporting. És líder a Turquia, va guanyar divendres 3-1 al Kasim Pasa, té un dia més de descans al Galatasaray que l'equip de Hansi Flick per afrontar el partit de demà. És l'equip turc, a l'equip turc podran jugar totes les seves velles llegendes o glòries, o no tan velles. Té jugadors de renom, davantera, per exemple, Osimhen, Sané, Rafa, el portuguès ex del Milan que ha arribat aquest estiu, i al Galatasaray també hi trobem un ex del Barça, Gundogan, que però té pocs minuts i és difícil que jugui demà contra els de Hansi Flick.
2: Un partit demà que el Barça pot ser que sigui accessible en aquesta Lliga de Campions, però el que ve de, o el que suposa començar aquest partit contra el Galatasaray també implica una sèrie de partits complicats.
3: Sí, és un partit fora de casa, la Champions. És veritat que el Barça de Hansi Flick ha millorat significativament els registres a domicili a la Champions. En dues temporades són 7 victòries en 13 partits, millora el bagatge dels últims anys a Europa en aquest sentit, però el calendari dels pròxims 12 dies és molt exigent per al Barça. Comença demà partit de Champions fora de casa a Istanbul contra el Galatasaray, però és que dissabte visita el camp del Betis, el tercer classificat de la Lliga. La setmana vinent, dimarts vinent, juga al Parc dels Princes contra el PSG de Luis Enrique, actual campió d'Europa, i tancarà aquesta sèrie de 4 partits molt exigents el diumenge 25 contra el Madrid. O sigui que demà comença un calendari d'allò més exigent per al Barça de Flick.
2: Un calendari exigent, però segur que Hansi Flick diria que vol anar pas a pas. Per tant, avui quin és el planning del Barça?
3: S'entrenen aquesta tarda a l'Alistair, l'escenari del partit abans de l'entrenament, a 5:15 de la tarda, hora catalana, roda de premsa de Hansi Flick i Pau Cubarsí.
2: Doncs una informació del Barça, una roda de premsa i un entrenament que cobrirem als blocs de 3Cat Info, també el Tot Costa i els butlletins horaris de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Xavi.
3: A tu.
2: El Barça, tal com comentàvem ara, està passant per un moment dolç i avui, al matí de Catalunya Ràdio, han entrevistat un dels representants del potser millor Barça de la història, Joan Fitó.
4: Es tracta d'Andrés Iniesta, l'actual entrenador del Gulf United, de la segona divisió dels Emirats Àrabs, que acaba de presentar una exposició interactiva sobre la seva figura a Barcelona, dels seus inicis a Fuentalbilla, l'arribada a la Masia, l'èxit, el gol a Stamford Bridge, el gol a la final del Mundial del 2010, fins a l'arribada al futbol més exòtic, com el seu pas pel Japó i la seva estrena com a entrenador. L'exjugador manxec, de 42 anys, creu que el Barça està en un moment espectacular i quan se li pregunta sobre si el club blaugrana actual, l'equip actual del Barça, és millor que el que ell va representar, prefereix no comparar ni posar-ne un per sobre de l'altre.
5: Yo creo que al final se va una cuestión de gustos, ¿no? De qué te parece o qué te gusta más, pero evidentemente que yo creo que la felicidad que podemos tener los culés saber vivido lo que viví.

0: vivimos en esos momentos y en esos años, como han habido otros también muy buenos, y ahora pues tener, como tú dices, pues esta magnífica generación de futbolistas y sobre todo el futuro, ¿no?
1: Iniesta, que va ser favorit a guanyar la pilota d'or l'any 2010, de fet, se l'hauria pogut endur si no hagués tingut a Messi al seu costat, exposa qui li agradaria que la guanyés.
0: Bueno, yo creo que el ganador será justo, sea el que sea, pero sí que me gustaría que fuese un futbolista español. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
1: Aquesta Iniesta Experience, el joc interior, es pot visitar fins al 10 de gener al Moll d'Espanya del Port de Barcelona.
2: Per cert, el Barça ja ha arribat a Istanbul, l'expedició blaugrana ja ha arribat a l'aeroport d'Istanbul per enfrontar-se, com dèiem, demà al Galatasaray, a l'Ali Samillén, a aquesta segona jornada de la Champions. Deixant la Champions fins demà i tornant a la Lliga, la vuitena jornada de la primera divisió va començar divendres amb l'empat de l'Espanyol i la tanquen avui el Llevant i el Sevilla al Ciutat de València a les 9 del vespre, Sergi Andreu.
3: El Llevant és penúltim amb 5 punts, tot i que té un partit menys, i els andalusos cinquens amb 13 punts. Dels partits d'ahir destaca la golejada del Betis per 5-2 davant de l'Osasuna. El Betis, equip revelació aquesta temporada, és tercer amb 19 punts, després d'haver sumat 6 victòries, un empat i només una derrota. Els bètics tenen els mateixos punts que l'Atlètic de Madrid i són a 5 del Barça. I dissabte que ve, compte, perquè els de Pellegrini reben l'equip blaugrana a la Cartuja. Per cert, que el català Marc Roca, ex-perico, va jugar ahir el seu partit número 100 amb el Betis. L'Osasuna ha perdut 4 dels últims 5 partits. Més resultats ahir, Reial Societat 3, Deportivo 2, el Racing 2, València 2. En el seu debut a la banqueta del València, el mexicà Javi Aguirre va acabar rascant un punt en un partit molt obert, entretingut, y hay alternativas para los dos equipos.
4: Yo creo que es justo el empate. Es decir, hubiera sido una injusticia para ellos ese gol, aunque lo buscamos y lo intentamos. Creo que los cambios nos alimentaron ahí. Después de ir perdiendo 2-1, se puso feo el panorama, pero intentamos, conseguimos el empate, fuimos sólidos en defensa y ahí, bueno, se fue l'últim.
3: L'últim partit que es va jugar en la jornada d'ahir diumenge va ser l'Elx 0, Celta 0. La jornada, la vuitena, com dèiem, va començar divendres amb l'empat de l'Espanyol al camp del Màlaga. Es van avançar els pericos amb un golaç de Brian Zaragoza a la primera part, però en el temps afegit, ja a les acaballes del partit i després d'una segona part molt dolenta de l'equip de Manolo, Adrián Niño va fer el gol de l'empat en una jugada molt mal defensada pels blanquiblaus. Ara l'Espanyol és 12è amb 8 punts, empatat amb 6 equips més, dissabte rebran l'Atlètic de Madrid, després d'haver sumat només un punt dels últims 9 disputats.
2: Per cert, Sergi, ara feia referència a la derrota de l'Osasuna al camp del Betis per 5-2. Doncs l'equip navarrès acaba de fer oficial la destitució del tècnic Luis Miguel Ramis. Al seu lloc l'ocuparà Jagoba Barrasate, que torna d'aquesta manera a l'Osasuna, on ja va entrenar durant 6 anys fins al 2024. Ara Barrasate firma fins al juny del 2029. Seguim parlant de futbol. A la segona divisió, el cap de setmana ens deixa el triomf del Sabadell dissabte a Ceuta, una victòria aconseguida després d'una setmana complicada pel virus que va afectar diversos jugadors arlequinats i, sobretot, perquè van jugar amb 10 gairebé tota la segona part. Tot i això, el Sabadell va poder marcar el gol del triomf. Un resultat que situa provisionalment l'equip de Ferran Costa en zona de play-off amb 16 punts. Una zona que també podria aconseguir avui el Girona, que juga a Tenerife i que tancarà la novena jornada. Eduard Solà.
5: El Tenerife-Girona d'avui a les 9 és el partit que tanca aquesta jornada, que el Girona l'ha començat a 6 punts a l'ascens directe i que després dels resultats que hi ha hagut en aquesta jornada la podria acabar a només 4 punts. Això, si aconsegueix la tercera victòria consecutiva fora de casa. El Girona ha guanyat els dos últims desplaçaments al camp de l'Sporting i al Cádiz i avui intentarà el camp d'un Tenerife que només ha pogut sumar un dels últims 9 punts possibles, que fa 3 jornades que no guanya, que havia començat molt bé, però que, per exemple, l'equip d'Álvaro Cervera ha encaixat 9 gols en aquests 3 últims partits. Quique Álvarez recupera la majoria d'internacionals, per exemple, ja té aquí i aquesta setmana s'han entrenat Asprilla, Benat i ja des de la setmana passada és aquí Júnior, recupera molts jugadors, Justin i Estuani són els dos únics jugadors que estan lesionats i que no han entrat a la llista de jugadors convocats, i que la recuperació de jugadors fa que, com a mínim, l'equip tingui més competència i Quique Álvarez busca una continuïtat en el joc.
6: Però dona importància, més que res, a guanyar fora, és a tenir una mica aquesta continuïtat. No? Jo crec que estem amb coses millorant i vull que segueixi millorant amb l'equip, que es vegi un equip. L'altre dia es va veure un equip sòlid que va fer un bon partit contra Mallorca, no va guanyar, però va fer un bon partit. Pues aquesta línia, hem d'intentar no baixar-la.
5: El Girona jugarà avui a partir de les 9 del vespre a hora nostra a l'Eliodoro Rodríguez López, al camp on l'equip de Montilivi va aconseguir l'ascens ja fa més de 4 anys. Va ser el seu segon ascens amb Mitchell a la banqueta. El partit el podreu seguir a partir de les 9 a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: Catalunya migdia.
8: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
9: Nou lletres, firen més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de
10: cotxes? Ets ocasió, home.
11: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
12: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
13: No és només un reality.
14: A què hem vingut aquí?
15: A guanyar!
13: Tampoc una cursa més.
16: Para! Epa, Raquel!
13: És la travessa que posarà els nostres vips al límit.
17: Vaig al límit amb tu.
18: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
19: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
2: I en bàsquet ja ha quedat tancada la tercera jornada de la Lliga CB. Males notícies per al Girona, que dissabte va perdre la pista al Breogán, i també desfetes del Manresa a Madrid, del Joventut a Vitòria i del Lleida a la pista de l'Obradoiro. El brot verd és la victòria del Barça davant el vigent campió, el València, per 89 a 86, però novament en patiment final. Ernest Macià, bon dia.
21: Bon dia, una victòria, la d'ahir contra el València, que va penjar d'un fil. Una bona defensa de Joel Parra, un triple fallat per a Nikola Mirotić. L'aportació global de l'equip van permetre al Barça evitar la reacció del València, un partit que s'assemblava massa al de feia 48 hores contra els Alguiris, on el Barça va arribar a dominar, però el València, per sobre dels 10 punts, però el València, els Alguiris divendres, va acabar tenint opcions a disputar i guanyar la victòria. Els Alguiris va guanyar, ahir el València es va quedar a un pas. El Barça suma la segona victòria en 3 partits a la Lliga CB i, a més, es confirma que Gibson no tenia una lesió greu, eren només molèsties físiques, no va poder acabar el partit contra els Alguiris de Kaunas, però ahir sí que va jugar-lo pràcticament tot. És veritat, però, que amb un encert de cara a cistella més aviat baix. Al final del partit, un dels jugadors decisius de la victòria ahir contra el València explicava com se sent la plantilla.
22: Estem incluint a nous jugadors, l'afició doncs, crec que de moment està contenta, no?, amb els resultats o amb el joc que està fent l'equip, així que ha seguit treballant. El Palau sempre ha estat per nosaltres, sempre ens dona aquesta empenta, aquest suport, no?, que quan l'equip està en moments dolents doncs ens donen aquesta empenta. I et dic, molt contents de veure un Palau així, perquè sempre que està així doncs és un goig i ens ajuda a guanyar victòries com aquestes davant un rival tan complicat com és el del València. El dimarts els esperem també amb aquesta energia, perquè també és un partit molt important per nosaltres a l'Eurolliga, així que ara recuperar-nos i a pensar en el pròxim.
21: El d'avui és un dia de transició, avui dilluns i demà dimarts, després de l'entrenament d'aquesta tarda, el Barça s'enfrontarà al Maccabi de Tel Aviv, un Maccabi que arriba avui a Catalunya i que ve de guanyar a Itàlia, concretament davant del Milà. Els macabeus aspiren novament a atrapar les places de play-off que aquests últims anys l'han convertit en un equip de la zona mitja-baixa. Un rival directe pel Futbol Club Barcelona que ahir va fer descansar a Umude per complir amb els cupos de la Lliga CB i que seguirà tenint la baixa de Minaia.
2: Gràcies, Ernest. I demà també juguen el Baxi Manresa i el FIAC Girona. Els manresans van a Turquia per enfrontar-se al Başakşehir d'Istanbul, el líder del grup D de l'Eurocamp masculina, amb 2 victòries en 2 partits. L'equip gironí, de la seva banda, també juga fora. Serà la pista de l'Ostende belga. Tots dos han guanyat el primer partit que han jugat a la fase de grups de la FIBA Eurocup. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona no engega. Quarta derrota seguida de les jugadores de Roberto Íñiguez. La tercera de la competició, ahir, per 48-64 contra el Jairis de Múrcia, el que diu Gràcia, per la seva banda, va perdre per 72-50 a la pista del Mallorca i suma una victòria i dues derrotes. Parlem ara de motor. Marc Márquez torna content d'Indonèsia. El que estava cridat a ser el seu pitjor circuit li ha proporcionat un bon grapat de punts per seguir optant al Mundial de MotoGP. Damià Aguilar.
7: Els quatre circuits més anti-Márquez són Mugello, Assen, Silverstone i Mandalika. Doncs els 22 punts aconseguits aquest cap de setmana són de sobres més agraïts que els 14 d'Itàlia, els 13 dels Països Baixos i els 10 d'Anglaterra.
10: Fin de semana redondo. Estoy súper contento de no haber perdido, no ceder ningún punto respecto a Martín este fin de semana y solo tres, ¿no? Con Berchecki. Así que me lo dices el jueves y hubiera saltado de alegría. Así que tenemos que estar contentos. Evidentemente siempre se quiere más. Evidentemente la carrera se ha sufrido. Como sabíamos, la carrera larga, el desgaste del neumático, esforzábamos mucho en entrenos y ha sido alto porque no salía de la manera más fácil. Pero bueno, lo importante es que he sabido sufrir, he sabido ser la primera Ducati.
7: La primera Ducati. I això vol dir que pots considerar una anècdota les noves crítiques del teu company Pecco Bagnaia a la marca en relació amb el fet que a Indonèsia s'ha evidenciat el pas enrere de Ducati els darrers dos anys, els que fa que el tro de Cervera hi ha arribat. Sigui com sigui, Marc Márquez es manté a dos punts de Jorge Martín amb 185 punts en joc de cinc caps de setmana pendents, sempre que Qatar s'acabi disputant.
2: Gràcies, Damià. Per cert, en waterpolo aquest migdia s'ha jugat la Supercopa femenina entre el Mataró i el Sant Andreu i també s'han sortejat tant la fase de grups de l'Eurocup masculina com la de la Champions femenina. Obdel Serra.
14: Anem a pams. La Supercopa espanyola femenina se l'ha adjudicat de forma clara al Mataró, l'actual campió de Lliga, superant el Sant Andreu, l'actual campió de Copa, per 15-5. A la mitja part, les mataronines ja dominaven per 8-2. Aquest és el quart títol de la Supercopa espanyola femenina que aconsegueix el Mataró. L'últim que havia assolit havia estat l'any 2022. D'altra banda, aquest matí s'han sortejat les fases de grups de l'Eurocup masculina i de la Champions femenina. A l'Eurocup masculina, el Barcelona i el Terrassa, els dos catalans, jugaran al grup C, juntament amb l'Apollon Smyrnis grec i l'Apollo Sport de Geòrgia. I a la Champions femenina, on hi haurà cinc equips catalans, destaca que el Sant Andreu i el Catalunya coincidiran al grup B, juntament amb el Buliakmeni grec i el Trieste italià. El Mataró jugarà al grup A amb el Desan neerlandès i dos equips hongaresos, l'Upse i el Busk Mana. El Terrassa jugarà al grup C amb l'Olympiakos i l'Etnikos grecs i l'Horizonte italià. I el Sabadell, finalment, serà al grup D amb la Roma i el Rapallo italians i el Ferencváros d'Hongria.
2: I al Paraguai segueixen amb el Mundial d'Hockey Patins. A Asunción, l'equip espanyol femení va revalidar ahir el títol de campiones del món després de derrotar l'Argentina a la final per 3-1. La portera Anna Ferrer i la davantera Victòria Porta, dues de les set catalanes que integraven la selecció espanyola, no amagaven la seva satisfacció.
15: Molt feliç, molt orgullosa d'aquest equip, de tota la feinada que hem fet i sobretot de l'unides que estem i que aquest equip és molt, molt gran.
17: La veritat és que estem molt contentes, especialment després de tot el campionat, que hem tingut alguns moments durs on hem tret una mica d'aigua del barco, però sabíem molt clar el nostre joc, que hem sortit a fer.
2: I avui comença el Mundial masculí, també a Asunción, al Paraguai. La selecció espanyola juga davant Itàlia a partir de 9:15. També han aconseguit medalla en aquesta Copa del Món de Patinatge les patinadores catalanes Cira Vella i Elna Francesc. S'han penjat la plata i el bronze a la final de patinatge artístic. Per cert, tornant a l'hoquei, ahir es va disputar la final de la Lliga Catalana Femenina, una final que no va jugar el Vilassana, ja que totes les seves jugadores estaven disputant precisament el Mundial. La victòria final va ser per al Vigas i Riells, que va guanyar el Cerdanyola a la final per 6-3 i va aconseguir així, per primer cop, aquest títol. Per cert, Carlos Alcaraz ha quedat eliminat al Masters 1000 de Shanghai, el número 3 del tennis mundial. Ha quedat eliminat pel número 39, el belga Sisu Bergs, en 2-7, 7-5 i 7-6. I si tornem al futbol, ja tenim els horaris de la 12a jornada de la primera divisió. L'Atlètic de Madrid-Barça es jugarà el diumenge 8 de novembre a les 9 del vespre i l'Espanyol Deportivo serà un dia abans, el dissabte, dia 7, a un quart de cinc de la tarda. Avui també hi ha un altre equip català que té partit, no només el Girona, és el Sant Andreu. L'equip andreuenc tanca la jornada del cap de setmana de la Primera Federació al camp de l'Hèrcules a partir d'un quart de set. Els de Nacho González són 13ens amb 8 punts, un per sobre del descens, i buscaran el quart partit seguit sense perdre, amb dos empats i una victòria. Els quadribarrats visiten l'equip alacantí, que és desè amb 10 punts. I també en futbol, el Prat confirma que rebrà l'Atlètic Club a la primera ronda de la Copa. Va guanyar el partit pendent d'ahir de la prèvia davant el Sant Rafael Eivissenc per 5-0. El dia 29 d'octubre s'enfrontarà l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 del vespre al Municipal de l'Hospitalet.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Joan Bota. Pedro Sánchez es mostra optimista de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i confia en una mobilització de l'electorat progressista com el 2023. Tant el president del govern espanyol com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han compartit amb els periodistes les seves expectatives electorals durant la tradicional recepció al Palau Reial, a Madrid, en motiu del Dia de la Hispanitat. Abans de la desfilada militar, Sánchez ha estat rebut amb insults. Anem cap a Madrid. Dani Santiago, bona tarda.
20: Bona tarda. En una conversa informal amb periodistes, Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que el PSOE tornarà a donar la sorpresa amb una gran mobilització del seu electorat. Creu que s'ha entès que les eleccions van d'habitatge i que per això el PP està nerviós. En canvi, Alberto Núñez Feijóo confia que en Sánchez pagarà el seu fracàs en esta matèria i per això espera que el PP cresqui en escons i assegura que no donarà cap vot per perdut. El clima preelectoral ha marcat la recepció oficial al Palau Reial, mentre que una vegada més la desfilada militar començava amb escridassades i insults cap a Pedro Sánchez, una tensió que ha seguit després quan centenars de joves que marxaven de la desfilada amb banderes espanyoles han increpat els acampats a la Puerta del Sol i la policia ha hagut d'intervenir per separar-los.
1: Més notícies, Marta Prats.
23: El canceller alemany Friedrich Merz ha anunciat una rebaixa dels impostos que graven l'electricitat. Era una promesa del govern que busca controlar la inflació en un moment de descontentament cap a la seva gestió. Berlín, Jordi Regàs.
24: L'objectiu de la CDU i del canceller Friedrich Merz és que el partit recuperi la funció que havia tingut durant dècades com a partit transversal. Per alleugerir el pes impositiu dels alemanys i les empreses, la primera decisió que vol tirar endavant el partit és la reducció dels impostos sobre l'electricitat. Friedrich Merz, president federal de la CDU.
25: Die Stromsteuer für alle.
26: Rebaixarem l'impost a l'electricitat per tothom, al mínim permès a Europa. Com vostès saben, és una promesa que fins ara no havíem complert. Així no només volem provocar un alleugeriment per tothom, també volem recuperar la credibilitat que van perdre perquè no van prendre cap decisió l'any passat.
24: Una família amb aquest canvi es podrà estalviar uns 100 euros a l'any. Una empresa familiar potser estalviarà uns 2.000 euros a l'any.
1: Un home ha mort mentre treballava en una nau industrial a Ulldecona, al Montsià. Clara Xavier Domingo.
27: Els fets van passar aquest diumenge quan la víctima, de 36 anys, va caure de la teulada de la nau on feia tasques de manteniment. Fins al polígon industrial s'hi van traslladar membres del sistema d'emergències mèdiques, els Mossos d'Esquadra i bombers de la Generalitat. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia d'Amposta per esclarir-ne les causes, així com del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en casos d'accidents laborals amb víctimes mortals.
1: I aquesta serà una tarda d'operació tornada, per tant, connectem amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
28: Hola, bona tarda. Doncs a l'àrea de Barcelona la circulació encara còmoda, però ja hi ha complicacions a l'est del Llobregat, la C-16 entre Guardiola de Berguedà i Gavà i Granou de Berguedà en direcció Barcelona. També a l'N-260 entre Campdevànol i Ripoll per enllaçar amb la C-17 i tallada la T-700 a Vimbodí, a la Conca de Barberà, a causa d'un accident. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
1: Esports, Jordina Terré.
3: El Barça ja és a Istanbul, on demà jugarà partit de Champions contra el Galatasaray. A la convocatòria de Flick hi són tots els disponibles, menys els lesionats Rafinha, De Jong, Christensen i Rooney. Aquesta tarda, compareixença de premsa de Flick i Cubarsí a 6:15 de la tarda. A segona, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. I en waterpolo, el Mataró s'ha adjudicat aquest migdia la Supercopa Espanyola Femenina, superant el Sant Andreu per 15-5. Aquest és el quart títol de la Supercopa Espanyola Femenina que aconsegueix el Mataró.
0: Fins aquí les notícies.

Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

A partir de la segona meitat del segle V abans de Crist, els antics cabdillatges dels ibers estaven expandint el poder administratiu i anaven evolucionant cap a la construcció de societats estatals. És un període que coneixem com a iber clàssic o ibèric ple. L'aparició d'estats en el món antic es fa evident quan es formen unitats polítiques amb una estructura de poder centralitzada que pot recaptar impostos, forçar el reclutament de persones, tant per treballar com per anar a la guerra, i que, a més, decreta normes i lleis i les intenta fer complir amb l'ajut d'una nova classe burocràtica. Aquest procés també va tenir lloc durant aquells anys en els assentaments ibers establerts al que actualment és Catalunya.

0: Al segle IV abans de Crist, els ibers del nord-est peninsular ja estaven plenament desenvolupats. No van ser estats unificats, però eren unitats polítiques que encunyaven moneda abans de la incorporació al món romà i tenien un control del territori. El ferro, que havia servit per forjar espases i altres armes, cada vegada més s'utilitzava per la confecció d'arades i d'aixes, eines que permetien ampliar les extensions dels conreus. En el període ibèric ple es va generalitzar la producció de cereals. Els excedents obtinguts, que no eren pel consum immediat, havien d'anar acompanyats d'un sistema administratiu i fiscal, i per això es va fer molt necessari el recurs a l'escriptura, sovint inscrita sobre plom. Aquest increment de la producció agrícola va comportar un augment de població que es va organitzar en assentaments de mida variable. Les descobertes arqueològiques han permès identificar ciutats, aldees, edificis fortificats que es podrien considerar castells i explotacions agràries o granges. En els principals nuclis urbans de l'època es pot rastrejar l'existència de cases disposades en carrers prou amples perquè hi passessin carruatges i amb algun edifici més monumental, com un palau per les elites, en un dels seus extrems. Entre els jaciments d'aquest tipus hi ha els de Burriac i d'Ullastrell. Per la superfície que ocupaven, els estats arcaics del període ibèric clàssic serien comparables a la magnitud de les polis gregues o de les ciutats etrusques i fenícies. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Bé, parlem avui dels ibers, n'hem parlat altres vegades, però avui parlem d'un període... Clar, ens passa amb moltes civilitzacions, que duren tants anys i, en canvi, quan parles dels romans, no? Parles dels romans com si haguessin viscut 30 anys, no?
1: I, en canvi, clar, no, són mil.
0: Per exemple, no? Doncs amb els ibers crec que ens passa una mica el mateix. I, per tant, si parlem d'un període concret, probablement, ara ho veurem, no és ni molt menys igual que el període anterior, ni és com acabarà sent, no? I, per tant, s'ha de matisar.
1: Sí, està molt bé el que acabes de dir per una raó, perquè de les últimes vegades que hem pogut parlar dels ibers, hi ha una cosa que és excepcional, que amb uns quants anys et donen una sèrie de referències noves amb els quals tota la idea que tenies, que et pensava que era no localitzada, però que n'hi ha a turons, a comes, a pujols, a tossals, a llocs humits, a tot arreu, en trobes a l'actual territori de Catalunya i a tota la part que van arribar fins, diguem, fins a tot el llevant de la costa mediterrània. Diguem, en totes aquestes característiques tens aportacions noves. Amb referència, per exemple, al mateix, al coneixement de l'idioma. Clar, l'idioma, en fi, hi ha moltes coses...
0: La llengua ibèrica, històricament, s'ha dit que no hi ha manera de traduir-la.
1: Que tots tenim tres o quatre coses que et diuen. Què és que vol dir pedra? No sé què, que no és... En fi, que et van dient coses així. I de cop i volta t'estan dient que són estructures polítiques amb les quals són societats que tenen capacitat de recaptar impostos, són que poden reclutar exèrcits importants, que fan front, s'enfronten... Diguem, s'enfronten els cartaginesos, si convé, s'enfronten els romans, si convé, i fins i tot es van plantejar algun moment amb uns i els altres fotre'ls fora. Home, això, diguem, aquí apareix tota una idea una mica diferent, no? Bueno, tot això a partir d'un creixement econòmic molt important i alguna de les coses noves a partir de les referències del que avui ens parlen les persones que entenen de veritat molt més que nosaltres, no? Que hi ha zones geogràfiques de la part ibera que tenen un nucli semblant de població al que tindrien al segle XVI després de Crist. Home, atenció, això vol dir una producció agrícola important. Tot això ho sabem per les sitges, ho sabem pels testimonis que ens queden, doncs, bueno, i pel que ens diuen els seus enemics.
0: Sí, clar, això també fa molt,
1: Que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do. Doncs, bé, un període extraordinari, extraordinari, aquest període clàssic dels ibers a Catalunya.
0: Qui ens acompanya avui no és un enemic, és un iber evolucionat, que és el doctor Joan Santacana. Hem tingut la sort de tenir-lo altres vegades aquí al programa. Arqueòleg, professor universitari, etc. I avui el portem, altres vegades el portem per altres coses, però avui el portem perquè és responsable, juntament amb Mari Carme Bedard, de l'edició d'un llibre que ha sortit fa uns mesos, Catalunya en temps dels iberts, del Mau editor. Doctor Santacana, benvingut un altre cop.
2: Molt bones, ben content de tornar.
0: Que tenim aquí.
2: Ben content de tornar.
0: Però avui parlem dels iberts.
1: Sí.
0: Això que comentava Josep Maria Soler, de que en els últims anys ha sigut Hi ha hagut com un salt amb el coneixement dels iberts. És cert o és que tenia un mal dia avui?
2: Sí, no, rigorosament cert. I encara s'ha quedat curt.
0: Sí. I per què? Per què hi ha hagut aquest salt de coneixement? Perquè s'han trobat molts jaciments que no es coneixien o què ha passat?
2: Hi ha diversos... Bueno, els factors són diversos, no? Aquest llibre que has anomenat tu, jo amb el col·lega, malaguanyat col·lega, el doctor Joan Sant Martí, en vam fer un que es deia Els ibers del nord, que era la primera síntesi una mica a nivell català feta del món ibèric, i fa, bueno, fa uns 25 anys, no?
0: Déu-n'hi-do.
2: I ara, l'any 24, l'any passat, vam fer aquest. El llibre primer i el llibre segon s'assemblen poc. No és que en el primer llibre diguéssim coses falses, no. El que passa és que ha canviat tant que no podíem aprofitar res. S'havia de completar tot. Llavors,
0: això trenca la idea aquella de que la història és una cosa immutable, i un cop s'ha descobert una cosa, allò ja està, anem a la següent. No.
2: Sí, la història canvia perquè cada generació la reinterpreta, això és cert, no? Però en el cas de l'arqueologia no només canvia per aquest motiu, això canvia perquè les tecnologies aplicades cada vegada són més potents, no? Mira, només per fer un repàs ràpid, per respondre a la pregunta, que no es respon fàcilment. Jo sempre dic que si algun dels nostres mestres ressuscités ara i el poséssim en una excavació, no sabria per on començar. És com si ressuscitessis un metge del segle XIX i el poses en un quiròfan d'avui.
0: No sabria què fer.
2: Sí. L'arqueòleg li passaria molt semblant, que passa que no ens n'adonem que és així, no? Mira, avui les tècniques analítiques et permeten identificar si en un vas ceràmic i fa 2.500 anys hi vas veure llet o vi.
0: Caram.
2: Et permeten veure si en un plat vas menjar sopetes de farinetes, de cigrons o
0: carn.
2: És a dir...
1: Pot ser saber els cultius.
2: Sí. Bé, aquí pots saber els condiments.
1: Els condiments.
2: Després, l'ADN. És clar, els ibers no enterraven i inhumaven, és a dir, cremaven, vull dir, incineraven. Això vol dir que no sabem físicament com eren. Però, esclar, però hi ha grups dins del món ibèric que sí que els enterraven. Per exemple, les criatures abans de que els hi sortissin les dents...
0: Si morien,
2: i morien moltes, les inhumaven a sota casa. No? Els enemics, els seus caps, els clavaven a les parets de les fortificacions. Ells mateixos, hi havia individus que, pel barro que sigui, morien, i tota aquesta gent, els hi podem fer anàlisis d'ADN i per primera vegada els podem fidear. I podem saber moltíssimes coses, des de si eren rossos o morenos.
1: La corpulència, el pes... Tot...
2: Sí, que l'ADN és un codi que et fa un retrato. Sí. Bueno, això no se sabia. L'anàlisi de la dentina, de les dents, junt amb l'esmalt, el creuament de dentina i esmalt, permet avui saber, què sé jo, si de petit vas tenir dèficits alimentaris. Permet saber una quantitat de coses que no t'ho hagueres imaginat fa 20 anys.
0: Que
2: no?
0: Fos possible de trobar d'aquella resta d'ossos mal girbats, poguessis treure tanta informació.
2: Els espectròmetres de masses, que són uns aparells i unes tècniques que s'apliquen per saber si en un viatge metàl·lic doncs ve un plom procedent de Jaén o ve procedent del sud d'Anglaterra. És a dir, podem saber fins a aquests extrems, no? Per tant, allò que abans passava una espasa, m'havies de mirar la tipologia, no, ara...
0: Sí, no cal,
2: diuen els components exactes, sí. I clar, això tampoc ho sabíem. Els georàdars, fins fa poc, L'única manera de saber el que hi havia sota terra era fer un forat. Escolta, ara fem com els metges fan...
0: Com les ecografies, quan no? Quan
2: o la
0: ressonància magnètica.
2: Quan et posen una càmera...
0: Un endoscopi.
2: Sí, exactament, per qualsevol forat, i si no te'l fan ells, sí, i entren a l'estómac...
1: Deixa'm explicar un exemple sobre això. Amb referència al georadar, que el vaig veure treballar en primera persona. S'estava buscant el lloc on havien assassinat al principi de la Guerra Civil, el Josep Sunyol, que era diputat d'Esquerra Republicana a Catalunya i president del Barça. I aleshores el dro comença a mirar, i anàvem buscant allà, diguem, al Guadarrama, a veure si es podia localitzar les restes, les despulls que no s'ha trobat mai. Però hi havia, de cop i volta, sortint, podria ser aquí, i et deien, del georadar de no, perquè pel tamany que té tal i qual, aquí van enterrar un ruc. Podia ser allà. No, perquè pel tamany, per la forma i tal i qual, però això t'ho deia el dron. Anaven investigant. No, això va ser una cabra, o això va ser un animal, o això va ser un porc senglar i tal i qual. Era una cosa extraordinària. Si no havies d'anar aixecant.
0: I anava a veure què trobaves.
2: Sí, avui, amb el món ibèric, es fan radiografies del subsol, de manera que tu veus el plano. Tu veus el plano, la planimetria de ciutats senceres, clar, i a més això es fa amb un cost molt baix,
0: Això
2: es fa amb un cost molt baix. Bueno, Josep Maria acaba de dir-ho dels drons. Tu saps el que costava quan jo començava a excavar, a fer una foto aèrea?
0: Una avioneta o un helicòpter.
2: Amb les dificultats, perquè les avions van molt ràpides, i per fer una foto a baixa alçada eren segons, o un globus es havia de fer servir. Jo he vist col·legues que feien servir unes escales altes
0: i amb allò ja
2: feien... pujaven i tal, no? Però ara amb un dron és que hi pots veure el color dels calçotets des de dalt. Això és una altra cosa, no? El pantògraf. És a dir, nosaltres, clar, per excavar hem de dibuixar-ho tot, pedra per pedra, mil·limetrada. Això ho havíem de fer a mà. Tu imagina't una muralla a mà, mil·limetrant les parets, prenent dues mides, com a mínim, havies de tenir un munt d'ajudants i anar dibuixant, anar posant...
0: I lent, clar, perquè això és una acumulació d'hores.
2: Avui hi ha màquines que fan una fotografia i a partir de la foto t'ho dibuixen mil·limètricament, no? Les estacions totals, que n'hi diuen, que amb un aparatet prens coordenades de tot. Ah, no cal que vagis allà mesurant amb un pèndol.
1: I les èpoques climàtiques, les temperatures...
2: Això és una altra cosa que no podíem saber fàcilment. Les temperatures, per exemple, ho sabem a partir de... avui et podem dir si una paret ha caigut a l'estiu o a l'hivern. Com? Doncs mira, si cau a l'estiu, què enxampa? Per exemple, a la zona mediterrània, doncs mosquits enxampa. No perquè els mosquits volin, sinó perquè quan el mosquit mora, l'escabet quitinós queda a terra. I la quitina és indestructible, pràcticament. Per tant, si hi ha closques de mosquit a les capes superiors, sota d'això, ha caigut a l'estiu. No? L'anàlisi del poden, no? Cada planta té poden. El poden és pràcticament etern, no es fa malbé mai, dura milers d'anys. Aleshores, a través del poden, com que és com un termòmetre de màxima i de mínima, el poden, no? Cada planta té una màxima, és a dir, i una mínima, és a dir, per sobre mora, per sota... Per tant, si trobes poden de blat en una zona, escolta...
0: Més allò,
2: hi havia plantacions de blat, no? Per tant, i això ens permet saber...
0: Clar, tot això, totes aquestes tècniques que han anat apareixent i que, a més, allò que comentàvem, algunes poden ser cares, però en general no ho són. Clar, ens ha transformat la visió dels hiverns. Els hiverns, potser erròniament, teníem una mica una sensació de que eren uns pobles que...
1: Més primaris,
0: i que quan els arriben unes civilitzacions més poderoses i més estructurades queden arrasats, i potser no va ser així.
2: No, amb tota seguretat que no va ser així, És a dir, mira, m'he deixat de dir que, per exemple, en el camp de la lingüística, no? Bueno, ja no anem a plantejar ara el que sabem de la llengua, que és bastant més del que se sol dir, Però anem a plantejar l'existència de ploms escrits en ibert, que són cartes comercials, no? Cartes comercials que són bueno, s'han escrit en una llengua silàbica, etcètera, etcètera, no? Anem a veure, a qualsevol cultura antiga i fins pràcticament a finals del XIX, aprendre a llegir i escriure requereix tot un sistema institucional, és a dir, ho has d'aprendre de petit, sol ser un complex, educar, saber escriure, etc. Per tant, els escribes necessiten tota una formació. A Egipte els escribes era un ofici important. Sí. A Mesopotàmia era un ofici important. A tot arreu on tenien cultures escrites, els primers, els escribes, eren personatges importants. En els ibers, que sabem que, des de fa molt temps sabem que escrivien, no? Però no se'ns havia ocorregut que perquè hi hagi un escriba necessites tota una estructura de poder que
1: crea una escola d'escribes, una administració
2: i que a més aquesta escriba l'han de mantenir perquè no anirà a llaurar, eh? Per tant, aquesta escriba l'has de mantenir. Això vol dir que hi ha unes castes d'escribes que estan a sou d'algú, que algú els manté, i aquest algú...
0: Que ho considera molt útil, i que, per tant, li surt a compte no tenir un treballador del camp, sinó tenir un escriba, no?
2: O el fet de metre moneda. No n'hem parlat encara, però els ibers emetien moneda. Bueno, què vol dir emetre moneda? Vol dir, primer, hi ha d'haver un poder que garanteix la moneda. Sense un estat, o un personatge, o una institució molt poderosa, que fa que jo me n'enfiï que aquell tros de metall té la quantitat de plata o d'or que em diuen que té.
1: I que servirà per comprar això.
0: Que és un bescanvi.
2: Sí, aquí la moneda ibèrica servia sobretot per pagar mercenaris. Per això es desenvolupa molt durant les guerres. No? Però bueno, això sigui, no és un individu que amb un raconet retalla planxes metàl·liques. Sí, sí, sí. O sigui, això necessita... Avui n'hi diríem un banc emissor. Pues bé, és l'equivalent a un banc emissor. Sí. I un control, perquè si en poses massa, perdrà el valor.
0: Sí, és a dir, perdrà el sentit, a més a més.
2: Mira, el sistema, la inflació tant és avui com fa 3.000 anys, eh? És a dir, el mecanisme és el mateix, sí, sí, sí. No? Per tant, és que tot això ens indica que el que has dit tenies raó, és a dir, que es tracta d'un món sumament complex, no més ni menys complex que la Grècia arcaica, no més ni menys complex que els etruscs, molt semblant, salvant les distàncies de temps amb els sumeris i amb els egipcis, és a dir, estem davant d'un món d'aquesta mena, no? Ara, clar, tenim problemes. Per què? Nosaltres llegim els ploms. Els ploms encargoladets, aquestes làmines de plom escrites i encargolades, servien com a cartes comercials. Per què? Perquè un plom pot viatjar i si se't mulla no passa res. No portaràs una carta de paper tal com es feien els viatges abans, a part que no hi havia paper, no? Però, esclar, l'escriptura no es devia fer sobre plom normal, es devia fer sobre cuiros. D'això no en queda res.
0: Clar, aquests volats.
2: Per tant, nosaltres tenim escriptures sobre plom, vale. Escriptures sobre moneda, vale, però són curtes. Escriptures funeràries, sí, però sempre diuen el mateix, no? Els cementiris, quan anem i llegim...
0: S'ha mort, pobre home, era bon pare...
1: No t'oblidarem mai.
2: Exactament, són les frases que es van repetint cap a aquí.
0: Poca informació tens, clar.
2: Li passa molt semblant, no? Sobre les ceràmiques, bé, aquest got és meu. Aquest got l'ha fet fulano. És a dir, tenim pocs textos encara, eh? Ara, tot el que tenim ens indica una estructura complexa. I encara, si m'ho permets, un detall que no ens hi havíem fixat sense fa poc, no? Hi ha molts vasos ceràmics que porten el nom escrit. Bueno, què vol dir això? Vasos ceràmics normals, no vasos d'hort i plat, eh? D'argila cuita.
0: Quotidians, sí.
2: Bueno, això vol dir que hi ha molta gent normal que sap llegir i escriure.
0: Clar.
2: I això ens crea un problema, eh? Què vol dir, això?
0: Com a mínim sap llegir i escriure el seu nom, que això també...
2: En els romans no passava gaire, també passava, però no passava gaire. A les legions romanes també hi havia que sabien llegir i escriure, i es grafitaven el nom. Però ara resulta que ens adonem que els ibers també ho feien. I no en tenim un ni dos, eh? En tenim a dotzenes. El qual ens indica que aquest món és un món més complicat del que ens podíem imaginar.

0: Una de les grans innovacions del món hivern, al pas del segle V al IV abans de Crist, va ser la manera com treballaven la terra. Els diferents pobles ibers van apostar pel sistema de guaret, amb el qual el sòl agrícola estava ocupat i produint de manera permanent. Va ser un pas clau per començar a generar excedents més enllà dels aliments necessaris per la pròpia subsistència.
1: Amb aquesta arada nova sí que dona gust de treballar la terra. Ara la terra és més fàcil i els conreus són més productius.
2: Sí, cada vegada tenim més blat i més ordi.
1: Sort d'això, perquè si no les passaríem putes per donar una part de la collita al cabdill per a que les desi a les sitges.
2: Home, no ens ho podríem menjar pas tot nosaltres, per molt afamada que estigui la canalla.
1: La canalla no s'ho fot tot, pobres d'ells. El ramat que sí que s'ho cruspeix ràpid.
2: Sí, sí, el ramat també, és clar.
1: Caso amb l'os pedrer. Plantar tot l'any ens ha salvat la vida.
2: No reneguis, que tens una boca. Bé, sí, tens raó. Quan era una nena em sabia greu veure com durant uns mesos de l'any la terra s'assecava i s'omplia de males herbes. I després el pare havia de tornar a preparar el terreny. Era molt fatigós.
1: Quim va parir. Que si els nostres pares haguessin tingut una arada com aquesta, poca gana haguessin passat de petits.
2: I ara hem de fer com els veïns, que han agafat unes pedres grosses, les han aplanades i entremig molen el blat i el fan farina. Li diuen molí. No s'hi han escarrassat gaire amb el nom.
1: Llam mamati, que ho hem de fer també nosaltres. I tant que sí. Ara que el fill gran ja va sol a portar el ramat a pasturar, nosaltres moldrem gra i ens afartarem de farinetes.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb en Joan Santacana i en Josep Maria Soler i Sabater parlant del període clàssic del món hivern. Doctor Santacana, que hem de sentir aquesta parella pagesa, que escolta'm, està absolutament fascinada per les innovacions d'aquell món nou. Aquestes innovacions produeixen una certa revolució agrària, una transformació agrària que permet moltes més coses de les que ens imaginàvem als hiverns. Per què es produeixen en aquell moment aquestes transformacions?
4: Sí, aviam, són moltes coses també les que canvien. Primer és la tecnologia del ferro. El ferro és un material que, si no saps com es fa, com es passa del mineral al ferro, no és fàcil, no? Perquè, fixa-t'hi que el mineral es compacta i se li dona forma a cops de mall i amb el roig viu.
0: Sí, sí.
4: Clar, no fon. Bueno, sí que fon. A partir de 1.200 graus fon.
0: Això va arribar-hi. Sí.
4: Per arribar a 1.200 graus necessites un alt forn, en fi, una tecnologia que fins al segle XVIII no trobem. Per tant, quan descobreixen el secret, és a dir, que quan es difon el secret del ferro, molts pobles comencen a produir ferro, però sobretot per les edits.
0: Clar, i les edits... devia ser dificilíssim. Clar.
4: És dificilíssim, era dificilíssim. Però, per exemple, a Villena, el famós tresor de Villena, que tot té or i plata, té un braçalet de ferro. És a dir, el que va amagar aquell tresor i el va amagar per un perill que devia ser real perquè no el va poder anar a buscar, ho han trobat els arqueòlegs. Això vol dir que anaven mal dades. Bé, doncs va amagar un braçalet de ferro perquè el considerava tan important com l'or o la plata. Bé, llavors és lògic que es feien armes. Armes per les classes altes, pels guerrers. Però a partir de finals del segle IV comencem a veure una panòplia d'instruments agraris que van des de forcats, fals, ganivets... Jo mirant els instruments metàl·lics que fa servir l'agricultura a Catalunya fins pràcticament a començaments del XIX, no hi trobo diferència amb els ferros que tenim d'època ibèrica.
0: O sigui, eren molt sofisticats, per tant.
4: Per tant, el nivell tecnològic de producció és semblant. Després hi ha una altra cosa. Tu has parlat aquí, hem parlat del guaret, no?
5: El guaret significa que deixa reposar la terra un any o dos anys perquè és nitrogen, sí, i perquè és, no saps...
0: Vas
5: alternant un any sí, un any no.
0: Sí, sí.
5: Encara hi ha llocs que es fa, eh?
0: O molt sovint també canvies tres vegades durant tres anys consecutius de plantació i el quart la fas
5: perquè
0: descansar.
5: Perquè es torna a nitrogenar.
4: Més aviat primitives o extensives fa per al guaret. Nosaltres sabem que feien servir guaret, però també sabem que feien servir adobs. Això ho sabem d'una manera molt senzilla, eh? O dels adobs. Què és l'adob? És el del femer. Els que hem viscut en pobles de petit i de pagès, sabem que tot el que es consumia es posava en un hort o darrere, es anava amuntegant, no? Es anava podrint. I de... Si se't trencava un got, també anava allà. Si es trencava un plat, també anava allà. I quan acabava, quan allò s'havia fet molt gran i s'havia podrit, es prenia amb un carretó, amb un carro, i es tirava pels camps.
0: Ah, se li diu compost, que és més fi, però en fi...
4: Sí, però és el mateix, és el mateix.
5: O reciclatge orgànic.
0: També, però és exactament el mateix.
4: Però on anaven els gots i els plats que jo vaig trencar de petit? En un camp, no? On anaven els gots i plats dels ibers que... en els seus camps. Per tant, quan nosaltres mirem els camps dels entorns, a vegades a dos quilòmetres, un quilòmetre i mig, dels jaciments ibèrics, dels grans assentaments, què hi trobem? Ceràmiques trencades, petites, trossets. I què vol dir això? Compost.
0: És a dir... És molt sofisticat, clar.
4: Això vol dir que tens una agricultura molt...
5: Una agricultura...
4: I després tenien màquines, que això és una cosa importantíssima, que són, el molí de rotació. Aquestes modins que li dones voltes. Aviam...
0: Sí, no... dues pedres, normalment una té una mena de nansa...
4: Amb arqueologia, del que no trobem, no en podem deduir res. És a dir, si jo no trobo una cosa, no puc dir no n'hi ha. Però, a vegades, les troballes et donen indicis de coses importants. Cronològicament, els primers molins de rotació que es troben a la Mediterrània Occidental són a la costa ibèrica catalana. Si algun dia en surt algun, que sé jo, Andalusia, o a Nàpols, va bé, haurem de cedir la corona i dir, no vam ser els primers. Però, de moment, és on en trobem els més antics, a principis del segle V, quan no n'hi havia enlloc. Aleshores, s'han fet simpòsiums, hi ha experts en això, no? Però nosaltres vam fer una cosa molt senzilla, que és agafar un modí de fricció, és a dir, hi ha dues maneres de transformar un gra en farina. Una és posar-ho en un modí de rotació i anar rodant, no? A sobre d'un drap, i va caient la farina al costat, no? I l'altra és agafar una pedra pedana i una de rodona i anar fregant com aquell que renta roba.
0: Sí. Allò va rascant i es va transformar.
4: Doncs tu poses cinc persones en modins de fregar i una en modí de rotació, i la de modí de rotació triturarà més farina que les cinc que freguen.
0: És molt més productiva.
4: És molt més productiva. Això vol dir que la capacitat de produir ha canviat. I ja no dic...
5: Ja no parlem de les arades.
4: Forcats.
5: Clar. De les arades i les reus i tot això, clar, que van baixant aquells 15-20 centímetres necessaris perquè... Tot el que tu tires de llavor tira endavant.
4: En Soler deu venir de poble.
0: Sí. Això ho domina, Els de la ciutat, si ens fan els del metro,
4: Això es nota amb els estudiants d'arqueologia, els que venen de poble, els de ciutat.
0: Sí. Llavors, les arades també es fan, per primera vegada, metàl·liques.
4: Sí.
0: Perquè fins aleshores havien ser de fusta dura.
4: Se'n fan de fusta i se'n fan de metàl·liques. Se'n fan algunes que només hi ha la punta. La punta
0: metàl·lica i la resta de fusta. Té lògica.
5: El que, diguem, separa la terra...
0: El que penetra la terra és la part metàl·lica, és la dura.
4: Sí, clar. Però hi ha cavaguets, hi ha aixades, hi ha pics. Per exemple, per tallar llenya tenen pics. És que tenen màquines especialitzades, vull dir, eines especialitzades. Per exemple, tenen una mena de ganivets corbats que són per capar porcs.
0: Déu-n'hi-do.
4: Sí. Dius, jo la primera vegada que ho vaig veure no sabia el que era. Fins que comences a veure els paral·lels posteriors, dius, hòstia, és que era per capar. Això vol dir que feien selecció, no?
0: I que criaven porcs, i a més havien distingit que el gust no era el mateix, i que per tant, etcètera.
4: I parlant de porcs, ara que tenim pesta a prop, doncs potser és convenient, però... tal com els escorxaven, nosaltres trobem els ossos, no? Tal com els escorxaven, podem assegurar diverses coses. Primer, no trobem ossos llargs. Per què? Per què no trobem ossos llargs? Perquè tampoc en trobaríem ara, perquè els ossos llargs són els pernils.
0: Ja.
4: Eh? O sigui, les, diguem-ne, les cuixes dels porcs, no els hi trobem els fèmurs.
0: S'ho cruspeixen.
4: Que no, fa, fa, ni fan pernil.
0: I que fa pernil,
4: ni
0: clar.
4: Fan pernil, sí. No? I tal com el trossegen, és un trossejat, això parlat amb un carnisser, que li vaig ensenyar, eh? I s'ho va mirar molt de rato, amb un d'ossos, i diu, això, és, diu, ho tallen com els moros, volguem dir. És un sistema d'escorxar diferent del que fem ara nosaltres. Sí. És a dir, diguem-ne, tot, és un món molt especialitzat, per poder arribar a dir, és que tenien pernils, els romans ens ho diuen, pernils del Pirineu, ens en parlen.
5: De la Ceretània, quan parlen d'allà, dels pernils d'allà dalt.
4: Sí, del Pirineu, sí, però sí. És que és una referència d'època romana, i podries dir, bé, això, sí, allò, el segle II, sí, sí. No, no, no, no, que ho trobem al segle V,

0: Calcular el nombre d'habitants dels territoris ibers a partir de les troballes arqueològiques resulta complicat. Però és possible recórrer a les fonts literàries clàssiques. L'historiador Titus Livi, a l'obra Apurbe Condita, es refereix a la revolta de l'any 205 abans de Crist. Pel nombre d'efectius que va reunir el cabdill ilergèt Iddíbil per enfrontar-se als romans, associat amb els ausetans i altres pobles veïns, la ilergèsia devia tenir uns 136.000 habitants, considerant que reclutés un membre de cada nucli familiar, amb una mitjana de 4 individus i mig per família.
1: Durant aquell estiu, es va estendre per Hispània una gran guerra incitada per l'ilergèt Iddíbil, l'única motivació del qual era que la seva admiració per Escipió l'havia fet menysprear als altres generals. El considerava com l'únic general que els quedava als romans, ja que tots els altres havien estat morts per Aníbal. Iddíbil va dir als hispans que, per aquest motiu, després de la mort dels dos Escipions, no hi havia ningú a qui poguessin enviar a Hispània. I quan la guerra es va agreujar a Itàlia i va créixer amb força, van fer tornar cap a casa l'únic home que podia enfrontar-se a Aníbal. Als generals romans que eren a Hispània no els quedava res més que el nom, i l'exèrcit veterà havia estat retirat. Ara hi havia confusió per totes bandes i una multitud desenfrenada de nous reclutes. Hispània mai més tornaria a tenir una altra oportunitat com aquella de recuperar la llibertat. Fins aquell moment, havien estat esclaus dels romans o dels cartaginesos, i de vegades, no d'un d'ells, sinó de tots dos a la vegada. Els cartaginesos havien estat expulsats pels romans. Els romans podien ser expulsats pels hispans si estaven units. I després, una vegada lliure la pàtria de la dominació estrangera, podrien tornar a les tradicions i els ritus dels avantpassats. Amb arguments d'aquest tipus, aconseguia aixecar el seu poble i els seus veïns, els ausetans. Se'ls van unir altres tribus dels voltants i en pocs dies es van reunir en territori sedatà, al punt de reunió designat, 30.000 d'impostos.

0: Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
1: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
2: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
3: Expocasió, home.
2: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
4: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
5: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
0: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
6: Entendre és obrir els ulls.
7: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
0: Descobreix un nou univers informatiu. 3cat Info.
9: Informar, explicar, entendre.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Joan Santacana, si els Jets tenien 136.000 habitants, quina zona era? Actualment, això és la zona al voltant de la ciutat de Lleida, si no tinc mal entès, no? Més o menys. Esclar, ara la ciutat de Lleida és més poblada amb l'acumulació, però no sé si molt més. O sigui, déu-n'hi-do la gent que era capaç de sostenir el territori verd.
2: Sí, anem a veure com... Primer, a part de les xifres que donen els historiadors clàssics, que a vegades no
1: són fiables,
2: sí. no són fiables del tot, anem a veure com ho calculem. No? Mm. Imagina't un poble de la costa avui, no? Que tingui 30.000 habitants, amb el cens.
1: Sí, sí.
2: Com sap l'Ajuntament els habitants reals que té pel consum d'aigua i pel consum elèctric? Perquè les xifres no representen... O sigui, les xifres enganyen.
3: Sí, sí. Aquest mateix poble... Hi ha censos, vés a saber, perquè la gent s'ha empadronat allà.
2: Aquest mateix poble a l'estiu en pot tenir 130.000, i a l'hivern 30, no? I com ho saben? Ho saben pel consum d'aigua, i l'electre, pels consums, no? Nosaltres, en el món ibèric, apliquem...
1: La mateixa filosofia.
2: Mateixa filosofia, amb indicadors que no són el consum d'aigua, però que sí que són els nuclis de població. Aviam, des de fa molts anys ja hi ha els geògrafs han fet models, no? Models. I tots els que alguna vegada a la vida hem estudiat geografia de models sabem el que són. Hi ha un geògraf, Kohlbrunner, que van fer un model molt interessant sobre com una població gran, el que té al costat, no? Uh-huh. O sigui, com creix i com... Kohlbrunner fa una classificació a partir d'un nucli central, fa una classificació de la població. Quan això ho apliquem al món ibèric, resulta que encaixa, que dius...
1: Ho ha pensat pels
2: hiverns. Ho ha mirat a Montiveri. No, ell ho va explicar per les poblacions actuals. És a dir, per tant, tenim models. A partir d'aquests models, nosaltres podem calcular la població. Quin és el resultat? Mira, el resultat, més o menys, i salvant algunes zones on això queda distorsionat, com per exemple a Barcelona, és la població que hi havia a Catalunya en l'època del segle XVI, XV, XVI. O sigui, els censos de població que tenim al segle XV, XVI ens donen el trispol de població. El trispol vol dir, en geografia, el màxim que pot arribar. Sí.

0: no? Una població creix fins que es pot alimentar. Al moment que tens un problema d'alimentació...
1: Una crisi.
2: Comença a haver-hi plagues, comença a haver-hi gent que marxa... Sí, ja no, no,
0: es moren els crios, la gent pareix menys, etcètera. Els vells es moren abans, etcètera. No? Tot població... tots tenim un trispod, eh? Nosaltres, el nostre, encara no l'hem trobat, però ja sortirà. Per tant, dels hiverns, el seu trispod és semblant al del segle XVI. Què vol dir això? Bueno, vol dir que els seus sistemes productius no eren massa diferents.
2: No, clar.
0: Clar. Sí, sí. I clar, i què hem dit abans dels instruments agrícoles? Eren molt semblants. Mm-hmm. I la base de les economies en les societats preindustrials és l'agricultura i la ramaderia. Aquesta és la base, després hi havia més coses, però... Per tant, si la base era semblant, si les eines són les mateixes, si els sistemes de producció de cereals són semblants, i el tractament dels animals, de la ramaderia és semblant, el trispol de població se'n van. Per tant, tenint en compte tot això, les dades dels historiadors clàssics ens encaixen bastant. Què és el que no sabem? El que no sabem és l'àrea geogràfica sencera, perquè aquí hi ha una cosa que avui es comença a dir, però que fins ara no s'havia dit, que és que, aviam, els ibers, amb aquest nom, no existeixen. O sigui, no existeixen perquè és un nom que els hi van donar els altres. Però això passa en molts pobles antics. Per exemple, els grecs no existien.
2: Sí, sí,
0: grec és un mal nom que els hi donen els romans. Els fenicis no es deien a si mateixos fenicis, però els ibers tampoc s'ho deien. És a dir, si mai trobem una moneda que diu Ibèria, és falsa, amb tota seguretat, perquè això no existia. El que sí existien són estats. Estats semblants als estats arcaics grecs. Corint, Atenes, Esparta... I són estats d'unes extensions que a vegades ocupen dos o tres comarques nostres. Que quan nosaltres anem a la zona de Lleida, sobretot a les grans planes, que són inclús sense aigua, són, però que n'hi havia més d'aigua, però sí, inclús sense aigua, sempre. Són aptes per cereals...
2: És a dir, tu vols dir,
0: hi ha moltes èpoques de l'any, hi ha molts anys que falla el conreu de cereals, sí, però només que un any de cada quatre funcioni bé, ja vas apanyadet, eh? Sí. Clar, són extensions enormes. Aleshores, aquí sí que hi pot haver una població densa, però és que, a més, les zones planes desenvolupen sempre un tipus d'activitat que és la cinegètica, cavall. Els cavalls són típics de zones planes, les estepes d'Àsia, la plana podonesa, les planes de Castella, és a dir, tot això fa una població que munta a cavall, i els que munten a cavall tenen dos oficis, saquejadors, o sigui, saquegen els del costat, guerrers, o ociosos i es dediquen a caçar.

0: El jaciment ibèric més important de Catalunya és el d'Ullastret, un cas únic de ciutat doble amb dos focus de població, un al Puig de Sant Andreu i l'altre a l'illa d'en Reixac, que en aquella època se situava enmig d'un estany, probablement connectat al mar a través de maresmes i aiguamolls. L'assentament del Puig de Sant Andreu tenia un sistema defensiu impressionant. A la revista Destino, febrer de 1955, apareixia una crònica signada per Santiso sobre les diverses campanyes d'excavacions que es van començar a fer al jaciment d'Ullastret a partir de l'any 1947.
1: Sota les pedres de l'Empúries grecorromana jeuen les restes d'una població anterior. Indica, la capital dels nostres avantpassats més remots de nom conegut, els Indiquetes. Gent dura i ferotge, segons un viatger molt antic, el primer cronista que es va ocupar de nosaltres. I com ja es veu, en termes no gaire falagadors. Com era la Indica sepultada sota l'Empúries romana? No se sabrà mai positivament. Però els secrets que la fatalitat històrica ens oculta gasivament a Empúries comencen a ser revelats a poca distància a Ullastret. El Puig de Sant Andreu ha ocultat pràcticament fins als nostres dies els secrets del seu subsol sota la capa innocent de camps de blat fèrtils. El 1931, un aficionat de l'escala va comentar a l'entitat Amics de l'Art Vell de Barcelona el primer informe escrit sobre l'existència d'una considerable extensió envoltada de muralles visibles en alguns trams, espoliades en els anys anteriors per la construcció de ponts i desguassos de les carreteres veïnes. Però no va ser fins al 1947 que no va començar l'excavació sistemàtica i científica a instàncies del nostre il·lustre conterrani Lluís Pericot, qui s'encarregà de la direcció de la campanya investigadora. La quarta i última campanya, acabada a finals de 1954, ha estat dirigida pel nostre infatigable comissari provincial, Miquel Oliva. Les dimensions de les restes posades al descobert fins ara ens donen una idea de la grandiositat del poblat. Grandiositat relativa atesa a l'escassa població d'aquell món llunyà, però, sens dubte, molt més gran que la de tots els altres poblats coneguts en aquestes comarques. Avui s'albiren trams considerables de les muralles oest i sud, de més de 3 metres de gruix i una bona alçada, amb torres circulars i quadrades i carreus irregulars, però treballats de manera excel·lent. Les excavacions practicades a l'interior han posat al descobert diverses habitacions fins al nivell de la base, a uns 4 o 5 metres de profunditat, i mostren fins a 8 estrats corresponents als diferents canvis constructius, perquè la ciutat va tenir una vida llarga, de 3 o 4 segles. Els magatzems del Museu Provincial, tan lamentablement instal·lat, sigui dit de passada, conserven una bona quantitat de restes en estat de reconstrucció i classificació. Consisteixen especialment en ceràmica indígena, grega i hel·lenística, amb decoració pictòrica, àmfores de tots els tipus i figures de terracota. Una placa de plom amb inscripció alfabètica permetrà identificar algun dia, potser, el nom fins ara desconegut del poblat d'Ullastret.
2: Això és En Guàrdia.
0: Doctor Santacana, amb el panorama tan impressionant de, i nou respecte al món iber que ens ha estat dibuixant, els textos que hem vist com evolucionen, el que no entenc ara perquè encara no som ibers. Per què van fracassar, si és que es pot dir així, que no ho sé, aquells pobles que realment tenien una potència molt similar als de l'època i, per tant, no tenia molt sentit que allò no acabés de rutllar. Realment van ser absorbits, no dic substituïts, però ser absorbits pels romans, abans els cartaginesos, déu-n'hi-do, i allò va quedar absolutament malmès. No, què és el que va succeir perquè, bueno, això passés?
3: En primer lloc, sí que som ibers, eh?
0: Ah, val,
3: sí,
0: val.
3: Sí que som ibers perquè, clar, aquesta és la població base. Mm. Després van venir romans, sí, però quants en van venir?
4: No ho sé. O sigui, tots barrejats.
3: 50.000. Clar, vull dir, clar, colons itàlics, quants en van venir? Després van venir els musulmans, sí, les primeres invasions, 15.000, diuen els càlculs optimistes per tota la península. Sí. Hi ha una vegada més italians avui a Barcelona, és a dir, sí, nosaltres la base, diguem-ne, genètica nostra és ibèrica, som ibers, no? Ah, som ibers evolucionats. Llavors, què va passar? Bueno, En primer lloc, els ibers es troben dividits en estats petits, el mateix que els hi va passar a Grècia, estats petits, que poden mobilitzar, sí, 30.000, 15.000, 20.000 homes, però per separat. Es troben enmig de dues potències mediterrànies que eren superpotències de l'època.
4: I a més marítimes.
3: Marítimes. Ells navegaven, però no es podien comparar. És a dir, es troben al mig d'una guerra. Quan els cartaginesos, la guerra és entre Roma i Cartago, òbviament, les dues bases que s'enfronten són Cartago, el nord de Tunísia, i Roma, el centre d'Itàlia, no? Per poder-se esbarallar, s'han de trobar, i es troben a la península, es troben damunt de la península. Aleshores, quan entra l'exèrcit púnic a cartaginès, milers d'individus amb màquines de guerra, amb elefants, que ja anaven una mica tots iguals, Els estats ibèrics els deixen passar. Per què? No van per ells. Els hi passa com...
0: No tenen gaire interès.
3: Sí, com Godoy amb Napoleó. Sí. Van cap allà que passin, Que els deixen passar, no? Però no anaven a passar només. Anaven a reclutar, i a més no poden arribar a esbarallar-se, perquè els romans esbarallar-se al mig, perquè els romans el que fan és, en lloc de plantar guerra, de plantar batalla a les portes d'Itàlia o de Roma, desembarquen en Pòrion, porten aquí legions per via marítima i els hi tallen les línies d'abasteixement. Molt bé, tot això fa que aquests estats es divideixen i uns estan a favor i d'altres en contra. Per tant, les guerres púniques signifiquen una divisió del món ibèric, no? I si tens en compte, a més, que els dos estats que s'esbarallen són realment estats molt potents, és el més potent que hi ha en el món antic, evidentment tenien poca cosa a fer.
4: Malgrat les 3 metres de muralles...
3: Malgrat les muralles, però les seves muralles... Aviam, en una guerra, això ho veiem ara, no? O sigui, quan un dels que s'esbarallen té una tecnologia, no tarda massa en l'altre d'adoptar la mateixa.
4: Sí, la copia, sí.
3: Es copien ràpidament. Van començar els drons, no?
0: Sí, amb els ucranians, tots
3: els estats majors del món deuen estar obsessionats per veure qui fa el dron més d'això, i si els fa per l'aigua... Doncs això passa igual. És a dir, els ibers tenien uns sistemes de defensa i d'atac semblants als dels exèrcits del moment previ a les guerres púniques. Però la guerra púnica canvia absolutament les tàctiques i ho canvia tot. I ells ja no tindran massa temps, perquè els aixafaran un per un. És a dir, els van atacant per separat.
0: Això és molt hàbil per part de romans cartaginesos.
3: Sí, clar. I després l'ocupació. L'ocupació del territori, que és una ocupació que es fa una mica, la romana m'estic referint, perquè els altres els liquiden, que es fa amb la idea de ser romà és pax i progrés. És la pitjor manera de colonitzar-te, pax i progrés. Els ibers van abandonant els seus assentaments, s'integren dins de les ciutats romanes...
0: I s'acaba.
3: Al cap de 2 segles ja es canvien els cognoms, o sigui, es llatinitzen els cognoms. Al cap de 4-5 segles encara en parlen, però ja és només...
4: Que és allò de l'epigrafia que trobem, no?
0: Joan Santacana, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Això ha anat... En Joan Santacana és un dels responsables d'aquesta edició del llibre Catalunya en temps dels ibers, que està ple d'articles. Jo no me'ls he llegit tots, però molts sí, i la veritat és que m'ho he passat molt bé, i és molt entretingut, i va pagar molt la pena. Moltíssimes gràcies per haver tornat a l'enguarda.
3: A vosaltres per convidar-me.
0: Josep Maria Soler i Sabater, hem de plegar, que anem fatals de temps. Això és l'enguarda.
5: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
6: I amb les veus de Marc Lobato, Clara Borrell, Xavier Martín i Xavier Pujol.

Laborable. Dit d'un dia destinat habitualment a treballar o a dur a terme les activitats pròpies d'una ocupació. Dia que no és de festa. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I com cada dilluns, avui fem el cafè amb l'Antoni Bassas. Bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc.
1: Ara hi ha gent que pensa, ah, això ho van gravar dilluns passat quan va marxar el Bassas,
2: no,
1: i,
2: que podem
1: i ho van deixar gravat.
2: Que podem
1: com, evidenciar, va quedar el Barça? El Barça va
2: guanyar 3-0 en la Getafe.
1: Ara diuen, no, és que han deixat un espai aquí i van gravar les tres opcions.
2: No, bueno, aviam... els golejadors...
1: Aquell i l'altre, sí.
2: No, aquell i l'altre, no, home, no.
1: Gordon i Gabriel Gordon, Jesús.
2: I Koundé a la segona part.
1: Ara.
2: Vull dir que...
1: No, ara, no. Ara. Segur. Marta del Cor, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda.
1: Estàs en directe o gravada, tu?
3: Estic en directe. I molt feliç de treballar un 12 d'octubre, t'ho he de dir.
1: Doncs no es podia dir millor. I ara veureu que sí, que efectivament això és en directe. Avui un dia festiu per molta gent, per altres no, i dia assenyalat al calendari espanyol perquè vol dir que Madrid avui ha estat dia de banderes, de música militar, d'exhibicions aèries, el tradicional passeig de la Cabra de la Legió, que sempre és molt esperat, i com ja és habitual també les últimes desfilades de la Hispanitat, escridassades, per dir-ho suaument, al president Pedro Sánchez.
4: Hijo de puta, Pedro Sánchez, hijo de puta.
1: S'ha convertit en una cantarella gairebé com si fos un càntic d'un camp de futbol que la gent ja no sap ni ben bé per què ho canta.
2: Bueno, jo ho vam veure aquí a l'estiu, no? Amb un,
1: sí,
2: un
1: a Sabadell, sí.
2: A Sabadell, tal, i que jo crec que, a més, tindrà traslació electoral. O sigui, això ha... jo crec que ha arribat molt al fons de molta gent.
1: Però, clar, escoltes això i fa la sensació que Pedro Sánchez és un personatge absolutament odiat, no?
2: No,
1: a Espanya.
2: No, un moment.
1: Que es faci servir tant de forma gairebé recurrent.
2: Bueno, és que l'odi i l'amor no tenen matisos. I aleshores, quan tu odies molt una persona, doncs l'insultes fins al punt que acabem de sentir. Per tant, això tampoc és tan extraordinari. I, a més, aquest no és el seu target, no és el seu públic, diguéssim, més propi. És a dir, una desfilada militar a Madrid, doncs se n'han de tenir moltes ganes o moltes conviccions patriòtiques, no? I aquí van des dels de tota la vida, els faig a pobres, bueno, tothom, sí.
1: Això crec que ja ho vam comentar un dia, però no és habitual sentir aquest tipus de crits contra el president del govern. Se'ls ha protestat molt sovint, se'ls ha insultat molt sovint, però que tinguin ja una cantarella insultant-los...
2: Bueno, pren-t'ho, home, aviam, pren-t'ho com el resultat de 8 anys d'il·legitimació del president del govern, o sigui, el PP, ja a l'època de Pablo Casado, li deia, vostè és un president il·legítim.
1: El felon, li deia.
2: Perquè va guanyar la presidència primer a través d'una moció de censura. I després, quan torna a la presidència, havent perdut les eleccions, però perquè té més vots parlamentaris i aconsegueix ser investit, aleshores és també igualment considerat un president que està per sobre de la voluntat majoritària dels espanyols perquè el seu partit va perdre i va guanyar el Partit Popular. I allò de jo no soy presidente porque no quiero, vostè ha pactat amb els bilduetarres, amb els independentistes, amb Puigdemont i tot això, a canvi d'una amnistia. Esclar, tot això, al final, ha creat el caldo de cultiu que fa que es pugui insultar Pedro Sánchez ja amb aquesta facilitat, i jo crec que això portarà molta gent a les urnes en un determinat sentit de color polític, de color del vot.
1: Avui han sortit noves enquestes, gairebé com un diumenge, no? I no pinten bé, de moment, pel president espanyol.
3: Doncs no gaire. De fet, totes les enquestes coincideixen que el PP seria la força més votada, tot i que perdria alguns escons respecte a les darreres eleccions, i Vox obtindria el millor registre de la legislatura. Pensem que doblaria els diputats actuals. Per tant, plegats, PP i Vox superarien els escons necessaris per obtenir la majoria absoluta. Per la seva banda, els socialistes serien la segona força, amb una forquilla d'entre 103 i 112 diputats, depenent de l'enquesta. Pensem que ara en tenen 120. I on ara mateix hi ha més incerteses és amb els partits de l'esquerra del PSOE, pendents de qui acaba formant part del Front Ampli i de qui elegeixen com a candidat, amb el nom de Ada Colau, que sona cada vegada amb més força.
1: Les enquestes no pinten bé ara mateix per Pedro Sánchez.
2: No pinten bé ni ara mateix ni fa temps. O sigui, donen la victòria al Partit Popular. Però fixa't que donen un mal resultat pel PP, en el sentit que tota aquesta agró i tota aquesta oposició als carrers haurien de convertir-se en un vot unànime al partit que pot derrocar el PSOE, que és el Partit Popular. I, en canvi, no, perdrien fins i tot escons segons aquestes enquestes. Qui guanya aquí? Vox. L'altre dia parlava amb un spin doctor, no?, amb un analista polític que, a més, diguéssim, remena moltes dades, i em deia que, evidentment, la raó principal per les quals Sánchez ha avançat les eleccions és per Mari Carmen, perquè és el ganxo, diguéssim, que el permet escombrar Ceuta i que es parli de l'habitatge. Però que entre les altres raons, perquè sempre n'hi ha més, has de mirar tot el panorama, n'hi ha una, que és bastant important, que és un molt bon moment de Vox. És a dir, que en el supòsit... Molt bon moment de Vox. És a dir, que en el supòsit probable que el PP hagi de governar, Vox podrà posar més cara la seva ajuda a Feijó, tant si és entrar al govern i fer un govern de coalició, com si és un suport extern parlamentari. És un bon moment de Vox i és evidenciar que el líder del PP no ha arrencat.
1: I, per tant, és col·locar Espanya encara més a l'extrem dret.
2: Bueno, llavors, la segona cosa és, doncs, moltes gràcies, senyor Sánchez, que ha buscat el millor moment perquè les eleccions siguin quan Vox està més forta i pugui condicionar més la política del govern espanyol.
1: Per cert, que hi ha una última hora, tot just fa 30 minuts, es confirma, els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar en aquestes eleccions espanyoles del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir la suspensió cautelar coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. Per tant, diguem-ne que això...
2: Que el que pueda hacer que haga.
1: Doncs
2: aquests que no votin.
1: Una colla de gent que es quedarà sense el seu dret a vot, almenys com a mínim de forma temporal, però com a mínim ja es perdran aquesta votació. Tu creus que hi haurà sorpreses d'aquí a les eleccions? És a dir, que aquestes enquestes d'avui, que totes donen majoria absoluta a la dreta, més extrema dreta, pot haver-hi encara partit aquí?
2: Avui dia en política poden passar les coses més estranyes. Servidor va viure el 2004 a l'11M, que semblava també que Feijó se n'anava a una presidència del govern i l'atemptat dels trens
1: Rajoy,
2: de Madrid...
1: Rajoy
2: se n'anava a una presidència... I Zapatero va acabar sent president del govern. És a dir, sí que poden passar.
1: No, i les del 2023 també semblava bastant clar que Feijó amb Vox arribaria.
2: Sí. És a dir... Poden passar coses. El que estic segur que... Però no sé si poden canviar el sentit del vot. El que estic segur que passarà és una eternitat. O sigui, 50 dies en política és un món.
1: Sembla que siguin ja i falta un mes i mig.
2: I et dic una cosa. A Feijó les campanyes se li fan llargues. I no és ni un bon orador, ni és molt bo en els debats electorals. I, per tant, no té la millor mà per jugar aquest tipus de partits on Sánchez és bastant hàbil.
3: I algunes enquestes que deien avui que un de cada quatre, diguem, ciutadans encara no saben què votaran. O sigui, que és un 25% de vot indecís.
1: Els indecisos.
2: Escolta, si Sánchez ningú convoca eleccions per perdre-les. Si les ha convocat és que hi veu alguna possibilitat.
1: Una mínima excreixa.
2: Sí, sí, sí.
1: Ho explicarem aquí a la tarda, queden encara molts dies. Avui és 12 d'octubre, és festiu per molts. Però és el festiu ja que tanca aquest cap de setmana llarg i, per tant, podríem trobar-nos davant d'una operació tornada. Des d'aquí saludem tots aquells que ens esteu escoltant ara des del vostre vehicle en direcció al vostre domicili habitual. Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Tenim la gent tornant o encara estan dinant?
5: Sí, sí, alguns estan tornant des de la zona de la Cerdanya, també del Ripollès. De la Cerdanya un mes, perquè des del Llobregat a la C-16...
1: Han dinat d'hores a la Cerdanya.
5: Digues?
1: Han dinat d'hores a la Cerdanya.
5: Sí, han dinat d'hores, segurament a la una o així, perquè a cues de tres ja estaven aturant-se a la zona de Bagà. Ara ja hi ha 12 quilòmetres de congestió entre Bagà i Cercs, en direcció Barcelona. I en un altre tram més endavant, també 7 quilòmetres més, també al terme municipal de Cercs i fins a Berga. Per això hi ha tallats els accessos a Berga Centre, perquè si no hi havia conductors que, portats, com deia el director del Servei Català de Trànsit, pels navegadors, es ficaven a l'interior de Berga i encara es complicava més la situació. També hi ha complicacions, no tantes, a l'N260 i la C-17 entre Campdevànol i la sortida de Ripoll en direcció Vic-Barcelona. A l'AP-7, de moment, poques complicacions, però la veiem congestionada a l'altura de Maçanet de la Selva i també a la Roca del Vallès fins a Montornès en direcció Barcelona. I d'incidències, tallada a la T-700 a Vimbodí, a la Conca de Barberà, perquè hi ha hagut un accident, i a Barcelona, a la Ronda Litoral, petites retencions a Montjuïc en sentit Besòs, i és que hi ha un vehicle avariat.
1: Et fa pinta que serà tarda complicada, però com ho veus aquesta hora a les 4?
5: Home, sí, tots aquests que són ara a la zona del Berguedà i també del Ripollès en baixen cap a Barcelona i una mica juntents, doncs, déu-n'hi-do, sí, poden complicar la situació. De moment no passa com va passar divendres a la sortida, que hi havia moltes incidències a l'àrea de Barcelona. Esperem que es relaxin i que vinguin amb tranquil·litat i que no hi hagi incidències.
2: Ara, quan hi ha cues en cotxes on viatgen nens... La tablet ha guanyat definitivament totes les batalles i els nens veuen una pel·lícula o Spotify i senten una música, o encara juga a veure matrícules, parells, senars, cotxes blancs, cotxes negres...
3: Comptar cotxes de colors...
1: 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Si sou a un cotxe, amb canalla i ens voleu explicar si hi ha tablet, si conteu cotxes, si jugueu al veo-veo, o... no sé... o...
3: canteu cançons, poseu contes...
1: o els nens es barallen i els fotríeu per la finestra,
2: 9-3-2-0-1... Aneu reprimint la manifestació.
1: 9-3-2-0-1-7-4-7-4, si ens voleu explicar com són les vostres tardes de cotxe. Qui sap si potser algú es posa algun podcast i recupera fragments de José Mourinho. Perquè tenim Mourinho ja en procés de transformació definitiva. Aquest cap de setmana directament no ha aparegut, després de la papereta imprès al Metropolitano, després dels porquers que ja havien aparegut, doncs dissabte el Madrid va guanyar, però va tenir, com sempre per ells, polèmica arbitral. Això ho explicava el Tot Gira.
6: L'està expulsant, està expulsant Vinícius per una agressió a un
7: jugador. No, perquè li enganxa el cabell, l'enganxa dels cabells,
6: doncs mira,
7: Sergi.
6: Ho estàvem dient del futbol femení, també passa al futbol masculí, i alerta perquè Vinícius entra en revolta contra l'àrbitre.
7: A salivar. És l'enganxada de salivar.
6: Els companys d'equip li estan dient a Vinícius que...
1: A nosaltres sí que ens fa salivar veure això, Bassas, no?
2: Sí, una mica, una mica. Bueno, escolta'm, aquest home necessita soroll. O sigui, l'equip no juga gran cosa.
1: Necessita ajuda.
2: No, bueno, això ell sabrà. No, no voldria entrar en això per no frivolitzar-ho. Però que és evident que necessita soroll, perquè si hem de parlar de futbol, el Madrid està encara molt lluny del Barça, concretament està a 6 punts i és quart a la classificació, té l'Atlètic de Madrid i el Betis per sobre, i per tant, del que semblava que s'havien promès està tenint lloc, o sigui que...
1: I el Barça, en canvi, va fent la seva i... un bon partit.
8: Pilota de Gordon, és a la frontal. Atenció, continua Gordon, prova, xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gordon! L'endú Gabriel Jesús, continua Gabriel Jesús, continua Jesús! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! La pilota, Cunté, gol! Gol, gol, gol!
1: El Barça va fent.
2: Sí, no va ser el millor partit, venien de l'aturada de les seleccions, però va dominar absolutament. O sigui,
1: a mi em preocupava un partit així, sí, després de tants dies, sí. Jugadors cansats, amb algun titular com
2: Pedri,
1: Rafinha, que no hi pot ser...
2: I Cubarsí no va jugar, Pedri va sortir la segona part... No, home, no va ser un partit espectacular, però el Barça el va controlar de la baix. A més, va marcar el minut 1, de manera que...
1: No em diguis que no se t'ha fet llarguíssima aquesta aturada de seleccions.
2: Però inacabable.
1: Sí, sí, jo no me'n recordava ja de l'últim partit, dic, però quan va ser? Fa què? Increïble.
2: Ara no pararem, perquè demà ja torna a jugar Champions, el cap de setmana dissabte al camp del Betis, l'altra setmana, que això també, quines casualitats,
1: compte,
2: PSG a París, i el cap de setmana, el diumenge 25, el Madrid al Camp Nou.
1: Firmes de tots aquests només guanyar-ne un?
2: No,
1: l'últim?
2: No.
1: Però ben guanyat?
2: No.
1: Et dic, empates els altres tres... però tens un 5-0 l'últim.
2: No, home, ja... No, el del Betis, tot i que ja dic que el Betis està molt bé, però no. Aquest Barça es pot permetre somiar.
1: Els pot guanyar tots.
2: Bueno, potser el de París, la cosa és més... està més equilibrada, no?
1: Bé, això ha arrencat ja, i per tant tenim el Barça en el seu lloc, i el Madrid també fent la seva, i veurem si en Vinícius al Camp Nou.
2: Teòricament no.
1: Que això ho sabrem ara aquesta setmana, quan el comitè de competició, però en perquè teoria no hauria de poder jugar.
2: La vermella aquesta partida dels cabells són dos partits. No podria jugar.
1: Bé, doncs avui és dia de tornar de casa, avui es tanca la jornada de Lliga, torna la Champions demà, tot costa a partir de les 7, us ho explicarà molt bé, però avui també és un dia de ressaca, i quan parlem de ressaca... Tinc un cel i un infern. No tant d'alcohol, sinó emocional, la que tenen els seguidors d'Oques Grasses, que ja han vist per última vegada la seva banda favorita. 4 concerts, divendres l'últim. I ja no espero, ja no espero, i ja no ploro, ja no ploro més. Que a més, clar, vam arrencar dilluns passat amb la suspensió del concert, que va ser una mala passada d'entrada, però al final la cosa ha acabat bé i amb sorpreses.
3: Doncs sí, de fet, Garriga, nosaltres, o per ser més precisos, el Marc Andreu, Li va donar la notícia de l'anul·lació a una fan argentina que viu a València, que havia vingut expressament...
1: Eres aquí, tu, no, Bassas?
3: Sí, clar, era dilluns. Oh,
1: no, era dilluns, no, això?
3: Sí, va ser dilluns,
1: Devia ser tu, que vam anar... Sí.
3: Era una fan, com us deia, argentina.
2: Estava a la reixa plorant, va dir, ara deixeu-me sola, que estic interioritzant el meu moment de desolació absoluta.
3: Exacte. Nosaltres pensàvem que no hi hauria ningú, que aquelles hores tothom sabria que el concert estava anul·lat.
2: Va ser celebre, que li va dir al Garriga, que és això, el Salva.
9: Jo ja li vaig dir. Sí, hola, Garriga.
10: Segueixo treballant aquí, tot i que et vaig posar lloc.
1: Bona tarda, Marc Andreu.
10: Bona tarda.
3: Doncs això, en Marc Andreu li va donar aquesta terrible notícia a aquest oient, li va dir que no hi hauria concert. Recordem el moment.
10: Una dona que anava com amb els logotips d'Oques i li he dit, ostres, vens aquí per veure per veure el concert? I diu, sí, ara començarà a les 8. I dic...
1: Ah!
10: I he sigut jo qui li ha donat la mala notícia. M'ha sabut molt greu.
1: Però això havies de fer un directe, te l'havies dit?
10: No.
1: Sí?
10: Francesc, s'ha trencat.
3: Ha
10: començat a plorar, sí. Ha vingut des de València, m'ha explicat, avui al matí, i crec que hi havia de marxar demà, i diu, no és pels diners, és per tot el que representa, no puc tornar a venir a aquest concert, i ara està...
1: T'has quedat al telèfon, t'has quedat al seu telèfon.
10: Té el seu moment ara davant de la porta de l'estadi, però no li trencaré ara mateix perquè està molt sentida, de veritat.
1: Però queda't amb el seu contacte i farem alguna cosa. El Marc es va quedar amb el seu contacte i, com sabeu, dimecres vam trucar a la Flor i li vam fer una sorpresa. La teva història ens ha commogut i la tarda de Catalunya Ràdio et comunica que tenim una entrada per tu per dissabte perquè puguis anar a veure Oques Grasses a l'estadi de Montjuïc.
11: Moltes gràcies.
3: Ai, Déu meu.
11: És que és molt bonic.
1: Ai, és molt bonic, deia la Flor. Marc Andreu, tu també vas al concert de dissabte?
9: Sí, vam anar més del que no surti, eh?
1: Com va anar?
9: Va estar molt bé, la veritat.
3: Et va agradar més que el de dimecres.
9: Vaig anar dimecres i també dissabte ja em va agradar molt més. S'acabaven de polir unes coses que faltaven.
1: Has passat per Oques Grasses, tu?
2: No, hi he passat, no.
9: I el vas poder veure a la tele o sí, l'has recuperat?
1: Home, com per no veure'l, si tenies a dos canals. Era fàcil ensopegar-hi. La història de la Flor va començar ara fa una setmana aquí i avui l'havíem de tancar. Flor Walker, bona tarda.
12: Bona tarda, com esteu?
1: A nosaltres molt bé, i tu?
12: Feliç. Ara estic feliç. Feliç recordant el moment i m'ha fet una il·lusió enorme poder viatjar a Barcelona dissabte. He arribat directament des de l'estació d'autobusos i he decidit anar-hi directament, saps?
1: Vas anar molt d'hora, eh? Vas anar molt d'hora.
12: Sí, bé, he arribat a prop de les 12 a l'estació i vaig anar-hi, bé, a la una o així, arribava a l'estadi i ja n'hi havia una cua, no molt gran, però sí que érem, no sé, tal vegada 40 persones esperant.
1: Bé.
12: Però bé, al sol arrasador, però va estar molt bé perquè vam fer colla i tothom ens vam ajudar per a tenir moments de sombra i va estar molt bé.
1: Clar,
12: molt contenta.
1: Era un concert que et feia molta il·lusió, que vas tenir la decepció de l'anul·lació del dilluns. Dimecres et fem la sorpresa d'aconseguir-te l'entrada. Però clar, l'expectativa era tan alta que potser allò arriba al concert i dius, home, doncs mira, no m'he emocionat tant com em pensava o no ho he viscut amb tanta passió com pensava. Va ser tan bonic com l'havies imaginat?
12: Totalment. I més que bonic. Perquè ha sigut un dia inoblidable des de matí fins a l'últim minut a l'estadi. I vam gaudir amb la gent, no sé, molt emocionant. Com que estava a la primera fila, he pogut tocar a Josep, perquè... No, després. Perquè n'hi havia una, com un passadís, però en Marc... perdona, però en Josep va per passar i va cantar la gent i ha passat just al costat. Molt emocionant.
1: Vas plorar, en algun moment o no?
12: Vaig plorar, sí. és que tothom plorava, tothom. N'hi havia un xic, no sé si era un adolescent de 7 anys, que havia vingut amb la seva mare, germana, y labia y ploraba, pero desconsoladamente. Aleshores yo estaba ahí sola, plorant sola, pero que va a estar molt bé. Molt bé.
3: Compartit.
12: Era una plorera completa.
1: Però espera't, Flor, perquè al final fins i tot et vas trobar amb el Marc Andreu.
10: Sí.
12: És que és increïble, és increïble. Quan me n'anava, saps? Vaig dir, bé, no, he tornat a veure tot l'estadi com per a recordar l'últim moment, saps? I vaig veure el cartell de Oques Grasses, l'últim concert, i vaig dir, no, he de tenir una foto d'este moment, saps? Amb el panel este de la pantalla gegant, perquè era gegant la pantalla. I vaig anar fins al centre, saps, de l'estadi,
1: sí,
12: i per a fer-me el selfie. I és que és increïble. En aquest moment, que ja molta gent se n'havia anat i vaig sentir el meu nom i vaig dir...
3: Ah, jo pensava que us havíeu trucat.
10: No.
3: O sigui, us heu trucat de casualitat.
1: Vas dir Flor.
10: Sí.
3: Uau. O sigui, amb els milers de persones que hi havia i veu aconseguir trobar-vos.
12: Sí. Però sí, desenes. No sé, és que era una cosa increïble, saps? Perquè tothom se començava a anar-se'n i jo estava ahí gaudint de l'últim segon. I vaig escoltar el meu nom i vaig dir, no, és impossible. No. I jo m'he girat i de sobte vaig sentir el meu nom i era Marc. Aleshores, em vaig quedar, no sé, muda.
3: És el teu àngel, el Marc. És qui et va donar dilluns la mala notícia i amb ell havies de tancar aquesta història tan bonica.
12: Exacte. I jo el que vaig atinar a dir és que Marc s'ha tancat el cercle, saps?
10: Que bonic.
12: És que era com l'última cosa bonica per tancar.
2: Escolta'm, Flor, aquests dies tu t'has convertit una miqueta en l'estrella convidada de Catalunya Ràdio i segur que la teva
12: peripècia... Quina vergonya, és que soc molt vergonyosa.
2: Ah, però bueno...
12: Com molt... en Argentina.
2: Ja, però suposo que molta gent t'ho deu haver dit, no?, que sabien de la teva història.
12: És que és flipant. Ja. Sí, no, és jo... que tinc...
2: Sí, digues.
12: No, que tinc un grup de la meva feina i és un xic que sap de tot, saps? Està sempre al loro. I em va enviar un missatge perquè jo no volia de res fins al moment que estiga al concert.
2: Sí.
12: Perquè ja no confiava en la meva sort. Però no, m'ha enviat un missatge després de la entrevista i em va dir el Joan. I em va dir, Flo, què ha passat? I després m'ha escrit també al moment del concert, uns minuts abans, m'ha escrit Xavi, que és el percussionista de La Fúmiga, saps?
1: Ah,
12: que també treballa en el meu perquè soc ADLB, és una professió, no sé, és un puesto a l'Ajuntament, que nosaltres som agents d'ocupació local.
1: Bé, Bastos anava a preguntar alguna cosa.
2: Jo anava a preguntar, no només, el teu cas ens pot servir per entendre per què, o sigui, a tu per què t'ha arribat tan endins Oques Grasses?
12: Per les lletres i per el missatge d'esperança, de senzillesa, de que hem de gaudir al màxim els moments que ens dona la vida i les coincidències, com em va passar a mi, i em dona força, és optimista, no sé, plores, però plores d'emoció, no sé. És per a mi és màgic i m'agrada molt i em fa bé.
2: Claríssim, claríssim.
12: Aquesta història és com meravellosa.
1: Volíem parlar amb tu l'endemà, o vaja, dos dies després d'aquest concert, per certificar que efectivament hi vas poder anar, que ho vas poder gaudir i que, mira, el disgust de dilluns el vam poder compensar. Flor, moltes gràcies, molta sort, una abraçada molt forta.
12: Moltes gràcies a vosaltres, a Carla, a Marc, que és, no sé si està ahí encara.
10: Sí.
12: I bé, una abraçada
9: Una abraçada molt forta per tu també.
1: Una abraçada
12: forta. Sí, molt forta, molt forta. I per a gala també, que no.
1: La gala Castell d'Or, que també va anar a la gala. Doncs Marc, no marxis gaire lluny, que d'aquí una estona t'interessa el tema.
9: I de fet, res, que els concerts s'han acabat, però sí que molta gent segueix escoltant cançons d'Oques Grasses, perquè avui hem sabut que Spotify ja és el top 36 de tot Espanya i ha pujat fins a 95 posicions. Vull dir que des de dissabte la gent segueix escoltant i escoltant.
2: Això sí que és un cant a l'esperança, com deia la Flor, en el sentit que fins i tot en un moment que políticament semblaria que tot allò que està associat a la cultura catalana ha perdut amb el procés. No, aquí, amb molta naturalitat, molta gent, sobretot molta gent jove, s'ha manifestat, ha votat massivament Oques Grasses, i això vol dir que hi ha mercat, que hi ha públic, que hi ha llengua, que hi ha cultura, que hi ha país.
1: Doncs enhorabona a tots els que hi van anar i ho van poder gaudir. Marc, dic, no marxis, perquè ara farem una qüestió amb Israel, que no sé si t'interessa tant, però el que ve...
9: M'interessa escoltar-la, però potser...
1: Però el que ve després t'afecta directament. El que ve després t'afecta directament.
9: És que
1: és posar ordre.
9: Ah, ui.
3: Això no
1: s'ha posat seriós de cop. Fem una pausa i anem a Israel, que tenim el nostre company, el Jordi Brascó, volem parlar amb ell.
13: Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dimarts, a partir de les 8, la TDT del Galatasaray Barça a Catalunya Ràdio.
14: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
15: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
16: Ei, com va? Com et dius?
17: Tenim un nom que el sap tothom.
16: Però d'on surts tu?
17: Tant se val d'on venim, si del sud.
16: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
17: Ara estem d'acord, estem d'acord.
16: Sí, i una estrella ens agermana.
18: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
19: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
20: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
21: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
22: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
23: Bon dia.
24: Hola, bon dia.
25: Bon dia, matiners.
26: Hola, molt bon dia.
21: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
27: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
28: Jo estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
29: Mira, esmorzant una mica.
30: Bé, aquí a la porta a la feina.
31: Treballant ja des de les 4 del matí.
21: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
32: He trobat molt a faltar l'estiu,
21: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
33: Som pura cafeïna.
34: Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
21: Avui, a partir de les 9 del vespre, Tenerife-Girona.
34: Els gironins volen mantenir el rumb ascendent a la classificació.
21: Avui, a partir de les 9 del vespre, Tenerife-Girona.
34: Una transmissió del Tot Gira, amb David Clopés al capdavant i la narració d'Eduard Solà.
21: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Quarts de 5 de la tarda. Ara amb el Bassas parlàvem de les eleccions espanyoles, que són el 29 de novembre. Però és que abans, molt abans, el 27 d'octubre, dimarts, d'aquí 15 dies, hi ha eleccions a Israel. I són les primeres que se celebraran allà des dels atemptats de Hamas del 7 d'octubre del 23. Per tant, és la primera vegada que el president, el primer ministre del país, Benjamin Netanyahu, s'enfronta a... si la seva població valida o no la seva gestió. El nostre corresponsal és el Jordi Brascó. Jordi, bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda.
1: Ja veus que estem tots molt en clau electoral, però els que aneu primer sou vosaltres.
0: Sí, de fet, em va fer gràcia quan va convocar eleccions el Pedro Sánchez, perquè vaig pensar, ostres, encara, amb tot el que m'he estat preparant fins ara, i encara m'eclipsarà, però bé, és, no, com bé deies, hi ha un mes de diferència.
1: Hi ha un mes. Vas tu primer, després als Estats Units amb les midterms, i ho remata Pedro Sánchez el 29 de novembre. També són molt d'enquestes a Israel? Comencen a fer xup-xup les enquestes?
0: Sí, tant. Ja fa molt de temps, de fet, que les estem veient, i el que pronostiquen és una situació molt igualada entre l'actual primer ministre, Benjamin Netanyahu, i el que en el seu dia havia sigut el cap de l'estat major, que és el cap de l'exèrcit, que és Gadi Eisenkot, que seria el seu gran rival. Ara mateix les enquestes, la majoria, pronostiquen que serà difícil que cap dels dos blocs aconsegueixi formar una majoria sòlida.
1: I llavors què passa si cap dels dos forma una majoria sòlida? Queda Netanyahu en funcions i s'han de repetir eleccions?
0: Bé, s'acaba convocant eleccions, efectivament. És una mica com el mateix sistema parlamentari que Espanya. Doncs intentar que un formi govern, si no un altre, investidures, i si són fallides, doncs eleccions una altra vegada.
1: I la campanya, perquè ens fem una idea fàcil, de què va la campanya? És a dir, la qüestió és, Netanyahu ha gestionat bé o no ha gestionat bé? La campanya
2: és un plebiscit?
1: Hauria hagut de ser encara més dur amb els palestins o s'ha passat amb els palestins? La seguretat està també al focus de dir com ens van poder fer això, ho van gestionar malament? Quins són els eixos més importants?
0: Mira, el que deia el Bassa segurament és la millor definició. És un plebiscit contra... relació a Benjamin Netanyahu. De fet, ho vam estar veient aquesta passada setmana, quan es va complir 3 anys dels atacs del 7 d'octubre, com tota la plana major dels seus rivals polítics van incidir en fer mal a Netanyahu per aquella data, que és, òbviament, la seva gran taca negra en aquest mandat. Però és que, sobretot per un fet, ja no només pel que va passar aleshores, sinó per totes les sospites que han anat apareixent d'informacions, l'última la vam conèixer el mes passat, de que Benjamin Netanyahu coneixia o havia rebut intel·ligència de la possibilitat d'aquell atac, i sobretot per un altre fet, que és que a hores d'ara encara Netanyahu es nega a convocar una comissió d'investigació independent que arribi fins al moll de l'os del que va passar aleshores. Per tant, tot el que fa la resta de l'oposició és dir, si jo guanyo, l'endemà tindràs convocada aquesta comissió d'investigació. Per tant, si vols saber què va passar aleshores, vota'm i ho sabràs a partir de l'endemà, ja ho començaràs a saber. Diem-ne els grans trets. Però una cosa que crec que és important que coneguin els oients és que, per exemple, en matèria de quina és la posició d'Israel en la regió, sobre si cal continuar tenint una relació sobretot bèl·lica amb països com el Líban, com l'Iran, què s'ha de fer amb Gaza, si s'ha de continuar ocupant Cisjordània o no, que no s'esperin que hi ha un candidat que sigui molt radicalment diferent al que ha estat fent Netanyahu fins ara. Insisteixo, Eisenkot era el seu cap de l'estat major durant un dels seus mandats, i l'altre gran rival que podríem incloure aquí és Naftali Bennett, que també havia sigut ministre de Netanyahu. Per tant, que ningú s'esperi que aquí pot haver-hi un gir de guió revolucionari, perquè en cap cas passarà.
1: És a dir, si no guanya Netanyahu, no manarà algú que digui ara hem de refer ponts amb els palestins, que això ja seria potser molt naïf, no? Però que qüestioni com s'ha tractat els palestins, ni tan sols això.
0: Bé, aquí ja entraríem en matisos, però perquè es facin una idea dels oients, cap dels tres noms que us he anomenat es plantegen ni tan sols la solució dels dos estats o caminar cap allà.
1: Però Netanyahu és el més extrem de tots els que poden governar o encara podria ser més dur?
0: Bé, jo t'he dit els tres noms que les enquestes apunten que podrien arribar a acumular més vots i, per tant, que liderarien les coalicions. Netanyahu ha fet una cosa aquest últim mandat, que és formar una coalició amb l'extrema dreta, que ha acabat fent que Netanyahu sembli un àngel al costat del ministre de Finances, que és Bezalel Smotrich, i sobretot del ministre de Seguretat Nacional, que és el que dirigeix la policia, que és un home que segur que els oients hauran sentit moltes vegades, que es diu Itamar Ben-Gavir, que perquè et facis una idea, quan era jove, l'exèrcit no el va voler de lo extrem que era, i que la seva última gran idea és que em ric per no plorar, és construir un fossar per cocodrils al voltant d'una presó palestina.
1: Ah, mira, això és el que va intentar fer també Trump a Florida.
2: Florida, sí.
1: Que després els va sortir caríssim i no van poder fer. Jordi, tu has escrit ara just un llibre, Sota la cúpula, cròniques d'una quotidianitat tensa des de Jerusalem. Sobta que, no és que sobti, però les eleccions arreu, el pes sobretot és l'economia, no? Als Estats Units, si Trump li fumen una puntada de peu, a les eleccions de mig mandat serà sobretot per l'economia, pel preu del petroli. Aquí a casa nostra el tema de l'habitatge és central. Tu al llibre parles de quotidianitat, però sembla que la quotidianitat no forma part d'aquestes eleccions llavors. El preu de les coses no és tema aquí?
0: Sí, és un tema sobre el qual s'està també parlant en aquestes eleccions. El que passa és que estarem d'acord que han passat coses tan bèsties en els últims 3 anys que jo crec que, d'alguna manera, de manera orgànica, aquestes temàtiques o aquests elements més del dia a dia doncs han passat a un segon pla. Perquè, per exemple, vam estar un mes i mig en guerra, sota míssils. Allò també acaba sent vida quotidiana, però jo crec que a la gent li importa més si haurà de passar-se un mes i mig més dintre d'un búnquer o a tocar d'un búnquer, que no pas si, per exemple, a la cistella de la compra li ha pujat alguns shekels o no. Òbviament tot pesa, però hi ha elements que clar, és que et trastoquen absolutament la teva vida quotidiana.
1: Però fixa't, Bassas, que estem en un context on a tot arreu hi ha economia i després un rebuig, generalment, als partits al govern, no? És a dir, als Estats Units li passarà, al Brasil pot ser que passi, aquí a l'estat espanyol és possible que passi, a França els partits conservadors és possible que també s'emportin una bona bufetada. En canvi, Israel és una bombolla a part, no? Que té un context tan únic, no?
2: Bueno, perquè està en guerra. O sigui, bueno, de fet, jo crec que tota la vida ha estat en guerra i si no ho ha estat, doncs ho han fet creure. Però en aquests moments és evident que ho està, i normalment els líders dels estats en guerra són bastant inatacables, no? Perquè sempre hi ha una cosa més urgent i d'això doncs se'n beneficien tots. És el cas de Putin al seu nivell, o de Zelensky al seu nivell, o del que intenta Donald Trump, no? I en el cas d'Israel doncs és claríssim. Tu pots dir, bueno, estàs en guerra, però en certa forma doncs és una guerra que tu no fas més que, diguéssim, que allargassar, no? Però entenc que aquestes coses passin per sobre de l'habitatge, per exemple, de la inflació o del preu de la benzina.
0: Jordi, sense oblidar una cosa que deia, per complementar el que deia l'Antoni, que és molt encertat, que és que aquí l'exèrcit és tothom, que això és un element que no passa en aquests altres països que estàveu comentant.
1: Clar. Tothom està involucrat d'una manera o altra o pot ser cridat a files.
2: Ja, però això podries pensar que quan tu diàriament estàs enterrant soldats que són de lleva, és a dir, que són que no són professionals, sinó que han sortit de cases que estaven a la universitat i han anat a fer el soldat i han mort, això se li podia girar en contra un govern, no? Però és clar, és que Israel té una història molt diferent de qualsevol altre estat, no?
1: Per acabar, però ara quant temps portes, Jordi, tu a Israel? 3 anys? 4?
0: Ara fa 2 anys. Vaig arribar a l'octubre del 24. El que passa és que com a corresponsal oficial de tele i ràdio soc des de principis d'any.
1: Hi havies estat, sí, anant i tornant. I, no, t'ho pregunto perquè, clar, al llibre expliques que tu vius al barri àrab de la ciutat vella de Jerusalem i que expliques que per tu és un lloc privilegiat dintre de tot el teu entorn. El llibre entenc que també expliques una mica com és aquesta vida més dia a dia de ser en un país que està en guerra.
0: Sí, de fet, la idea del llibre va venir perquè jo em pensava que Jerusalem hi seria 3 mesos, que era el pla inicial. Després sempre van acabar passant coses del nivell de que es trencava l'alto el foc, tornava l'alto el foc, la guerra amb l'Iran, etc., que feia que a mi m'anessin allargant. Aleshores, va passar de ser un llibre d'un xaval que l'envien d'un dia per l'altre pràcticament i que té aquesta mirada molt i molt curiosa i molt d'aprendre per on està movent-se, doncs clar, va anar virant cap a la mirada d'una persona que s'anava convertint poc a poc en el corresponsal. Per això té aquest element una mica estrany que un corresponsal tregui un llibre quan fa un any que és al lloc, perquè la idea principal era que jo no havia de ser el corresponsal, diguem-ne, sinó que m'hi he acabat quedant a mesura que han anat passant aquestes coses. Però m'agrada haver pogut escriure aquest llibre perquè jo crec que aquesta mirada més d'agafar de la mà el lector i dir-li, mira, jo com tu tampoc conec gaire aquest territori, deixa'm que te l'expliqui, que el descobrim plegats, segurament quan acabi la corresponsalia ja no podria adoptar aquest to.
1: Doncs sota la cúpula, cròniques d'una quotidianitat tensa des de Jerusalem. Ja el podeu comprar. Entenc que el vindràs a presentar aquí a casa, però potser no és el millor moment ara amb unes eleccions a sobre la taula, no?
0: Mira, de fet, no, el presentaré a principis de desembre. Crec que vinc precisament al cap de setmana de les eleccions. És a dir, serà votar i al cap de 4 dies ja la presentació. Òbviament, ara mateix no podia marxar d'Israel, i també t'he de dir que no m'atreveixo a vaticinar res, perquè depèn del que passi a les eleccions i si es torna a haver-hi una escalada a la regió, a veure si em puc escapar o no, perquè aquí mai ho acabes de tenir clar del tot.
1: És un corresponsal molt responsable, com ens agraden a casa nostra. Jo, per què rius, Marc Andreu?
4: Perquè em fas gràcia, com lligues sí, no sé totes les coses al final.
1: És responsable, no? Ens ho explica i jo sí. Li agraeixo la feina, perquè de corresponsal a corresponsal. Aquí som 3 corresponsals en aquesta conversa.

0: ara a les llibreries.
1: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
2: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
3: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
4: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
0: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
5: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
6: Avui que som dissabte...
7: Va, fer dissabte és una cosa molt de dissabte, però també pots fer dilluns. Avui és un dia per posar ordre una mica, no?
8: Sí, sí.
7: Festiu.
9: Cada dia és un bon dia.
8: Fer dissabte, de tota manera, també tenia una cosa de la velleta i del drap de la pols. Era més de netejar que d'endreçar. Què passa? Mira, que el netejar endreçava.
7: Ara ja m'ha espatllat el link, el Bassas.
8: No, home, no.
7: Ah, estem en antena, Marta.
9: Sí,
7: sí. Ara
9: t'anem a explicar una cosa que, òbviament...
7: Tu prometes això, en antena?
9: Jo tampoc sabies, Bassas.
10: Això de fer dissabte, sí, que ha entrat.
7: Sí, sí, estem en antena, sí. Sí, sí.
9: Estàvem perquè durant la publicitat...
7: Què anaves a explicar que no es podia explicar en antena?
9: No, és que no es pugui explicar.
7: Sí,
9: però...
7: va.
9: No, és que no es pugui explicar.
7: No, que estem a la públic encara, digues, Marta, digues.
9: No, anava a dir, no sé si és un tema personal, simplement que aquest cap de setmana que m'he ocupat de 5 nens petits, nebots, la meva germana, va aprofitar el dia lliure de nens i va fer dissabte. O sigui, es van passar tot el dia posant ordre, llançant coses, netejant, ordenant...
7: Ens visita Esther Torres, que és ordenòloga. Bona tarda, Esther Torres.
11: Molt bona tarda.
7: Aquest títol mola molt.
11: Sí, sí, me'l va posar de les meves primeres clientes, que ella és odontòloga. Ah. Llavors va dir, si jo sóc odontòloga, tu ets ordenòloga.
7: I per què et va posar aquest títol? Què vol dir ser ordenòloga?
11: Bueno, perquè vam fer un procés d'ordre molt profund. No vam ficar les coses en maco. Vam profunditzar que és realment a l'ordre real. A l'ordre real és... rebuscar, mirar i treure totes les motxilles aquestes emocionals en forma d'objecte.
7: El desordre no és un problema, és un senyal. És el llibre que publicaves aquest estiu i on podem veure que a vegades potser que el Marc Andreu sigui desordenat no és que sigui desordenat perquè és un deixat, que també, sinó que potser hi ha alguna cosa... sinó que potser hi ha alguna cosa al darrere que ell no està bé per dins... i el desordre ho posa sobre la taula.
10: Sort que ha vingut avui, eh?
9: Farem teràpia.
7: Acabem amb festiu, dic, deixa'm-li fer una teràpia.
8: L'ordre extrem també pot ser un senyal,
9: sí,
8: eh?
9: Sí, patològic.
8: Patològic, exacte. Sí, sí.
7: Què podem estar exterioritzant amb el desordre?
11: Moltes coses. Jo és que porto 9 anys i m'he trobat centenars de coses diferents. Des de lo més bèstia que pot ser un maltractament, és a dir, des de la part del maltractament, fins, doncs, herències no ben gestionades, mares col·lapsades, que és bàsicament el que em trobo, ¿vale? Perquè jo sempre dic que darrere del desordre normalment hi ha una dona col·lapsada, bàsicament, perquè la llar encara és massa, massa dona. I aleshores pues, et pots trobar això, doncs una mare que té 3 fills, no arriba a la casa seva, i això col·lapsa, i col·lapsa, el primer que col·lapsa és els teus espais.
7: Qui et, és a dir, tu tens una consulta, quin tipus de gent et ve a buscar? Què busquen quan et venen a buscar?
11: Busquen trobar la pau. Trobar la pau als seus espais, bàsicament. És a dir, la seva casa no saben el què, no funciona. A vegades la gent no se n'adona tampoc que el desordre... Que, clar, quan pensem en desordre, pensem en aquest desordre tan bèstia, tipus sèrie americana, però això és el més extrem. Tu pots tenir un armari relativament endreçat i està ple de desordre, perquè a dins hi ha moltes coses que no haurien d'estar dins, perquè pesen. Llavors, qui em truca, doncs pot ser algú que realment té un caos, és a dir, des d'una casa, potser no pots obrir ni la porta, fins a simplement una casa que qualsevol diria, doncs aquí no hi ha desordre, sí, però pesa.
7: I com es fa front a això?
11: Es fa front, primer, és afrontar, és a dir, trucar si necessites ajuda, perquè moltes vegades la gent li fa com vergonya perquè pensa que endreçar-ho hauria de saber fer tothom, i no és com bullir l'aigua, no?, que sap fer-ho tothom. Llavors, el primer pas és com reconèixer que hi ha alguna cosa que no funciona, trucar, i després

0: Passa per decidir, no passa per comprar. Passa per decidir. És revisar i decidir què vols tenir realment al teu costat, a la teva vida.
1: I tu, veient el que t'expliquen, ja de seguida veus on pot ser el problema?
0: Bueno, sí, a veure, fem converses molt íntimes. Clar, jo entro a la intimitat més intimitat de qualsevol persona, que és la seva llar. Llavors, hi ha una part que és l'empatia, bàsicament, que sense aquesta, doncs, difícilment endreçaria. I aleshores, un cop vas veient, la gent se t'obre i trobes quin és realment el fons del per què la casa no funciona.
1: Clar, tu vas començar, això em sembla molt divertit, ordenant compulsivament o endreçant compulsivament els armariets dels lavabos de cases dels amics dels teus pares.
0: Sí, això...
1: Si tu allà vas veure que trobaves una afició una mica peculiar...
0: Confesso, ho confesso. Ara, de fet, jo, clar, no vaig ser mai conscient. Abans anaves a fer visites, no? No et quedaves a casa. Anaves amb els pares a fer les visites, no? I jo, clar, m'avorria com un ostre. I aleshores, doncs, l'únic que se m'acudia és anar al bany, veure els romis famosos aquells amb la llumeta, i jo l'únic que se m'acudia és que els hi endreçava, els hi treia coses. De fet, robava fins i tot, tal qual, perquè jo feia col·leccions de mostres, vale? Llavors vaig pensar, per què fan les mostres aquí? Com que ningú em pagarà, doncs m'emportava les mostres que hi havia als romis.
2: I si estava gaire desordenat, segur que ni se n'adonaven que bueno, no, t'havies endut coses, no?
0: Jo crec, ara he pensat que dic, hosti, deurien al·lucinar quan deurien obrir el bany,
1: home,
0: no? I deurien trobar allò tot i sense les mostres, clar.
1: Ara el que està de moda potser també és el minimalisme, que no sé si també vol dir alguna cosa. La gent que és molt minimalista també... Té alguna explicació al darrere?
0: Sí, jo crec que el minimalisme tampoc és bo. Jo crec que les cases han de ser viscudes. És a dir, jo tinc bessons que ara faran 25 anys. Casa meva ha sigut caos, vale? I caos, doncs, però clar, no és que dius jo no tinc poques coses, no, tinc moltes coses, l'únic que les tinc un lloc específic per això. Llavors, la gent, el minimalisme és com que m'ho trec tot de sobre. No la vic, la casa, no? Jo crec que la casa l'has de viure, però amb coherència, vull dir, sense excessos.
1: Abans les cases estaven com molt carregades, no?, d'objectes i de records i de decoracions, vaja, no sé, basses.
3: Sí, potser eren més recarregades, però ara déu-n'hi-do també com estan les cases.
1: Casa teva està molt recarregada, per exemple?
3: Hem procurat que no, perquè una màxima és les cases s'omplen soles. Tu saps la quantitat de paquets que portem a casa, de llibres, de revistes, d'històries... O sigui, bueno, per no parlar-te de la quantitat de paquets que arriben a les cases cada dia.
1: Clar. Sí, però tu recomanes fer neteja de forma periòdica o dedicar un dia potser cada X mesos a dir, mira, va, anem a fer neteja i a llançar coses. Que a vegades, a mi, per exemple, fa molta por llançar, perquè...
4: I si penses, això ho necessito després?
1: O em farà il·lusió tornar a trobar aquest paper?
3: Mm. No.
0: Bueno, jo tinc comprovadíssim que això no sol passar en el 99% de les vegades.
1: És que ma mare, per exemple, m'amenaça. Et tiraré tot el que tenim aquí de quan anaves al col·le. No,
2: home,
1: no, sí. No,
2: aniria sent
1: no, les llibretes, no, no. I penso...
0: Guarden, que fàcil és, que fàcil guardar les coses a casa dels pares. Això és el traster dels adults.
1: El sòtan de casa a la Súria, vaja, allà hi ha...
3: Guarda una llibreta per curs, per exemple, o un llibre per curs.
0: No te'l tornes a mirar mai més.
2: No. Mires un dia, et fa gràcia i ja està.
1: Llançar-ho.
0: No, a veure, jo ara aquí no sóc una taliban que... Jo és, si tu la teva vida t'és important, guarda-ho. Però si no t'és important i no tornes a mirar, no té cap sentit que ocupi un espai d'una cosa que realment necessitaries. Vale? Perquè en realitat el desordre pot arribar en 5 minuts. Vale? Només jo sempre dic que com controles el desordre? Doncs jo sempre ho dic, no? El llibre dic, doncs fica un porter de discoteca a la teva porta d'entrada. I tot el que entres ho fiscalitzes, tal qual. Perquè si no, és que el senyor d'Amazon sap quin cafè tens, si viu a casa teva.
2: Ja, però això si vius tu sol, però quan vius amb més gent,
0: és el mateix.
2: Acaba sent, sembla, la policia familiar. I, bueno, i això és molt esgotador, eh?
1: Et sents un agent, tu, sí, a casa teva?
2: Sí.
0: Perquè, clar,
2: és a casa meva...
1: Estem en antena, eh? Compte, eh?
2: Sí,
1: vull dir,
2: sí.
1: Perquè...
2: No passa res. No crec que descobreixin res, que no sàpiguen ja aquestes alçades. No, però a casa meva passa molt, jo crec que deu ser una cosa compartida, vull pensar, que hi ha tota una sèrie d'objectes i de peces de roba que viuen en un llimb. És a dir, coses que no tenen un lloc assignat i llavors estan permanentment en... Bueno, van movent-se de la cadira al sofà, a un prestatge... Van voltant. La típica jersei que t'has posat un dia i que et diuen...
1: Home, la jaqueta aquella, per si de brut, cas...
2: O no està prou brut per posar-ho a rentar i no guardaré l'armari. Uns papers que no els vull guardar a la carpeta perquè en els propers dies els necessitaré, doncs...
1: Però això és desordre?
2: I això... A mi visualment...
0: A veure, hi ha una cosa que és, el desordre visual seria tot allò que visualment ens afecta, ¿vale? Perquè nosaltres pensem que el desordre només són coses físiques. Nosaltres, als nostres ulls, tot el que veuen que és amb excés, també ho processen. ¿Vale? Però el desordre seria tot el que realment no necessites. És a dir, si tu el teu suèter el necessites, no és desordre. Simplement, a la millor, no té el lloc adequat. És a dir, el ventiles, no cal que estigui en una cadira una setmana per ventilar-se, que és el que sol passar, perquè aquesta setmana s'afegirà el que has tret l'altre dia. Llavors, això ja és... acumulació.
1: Ara anem amb el Marc, però abans 93201... Sí, home, perquè toca tu explicar el teu cas. 93201-7474. Avui el concurs el fem ara, a les 5 menys 5, d'aquí 4 minuts. Per tant, si voleu participar a la subhasta d'avui, al nostre concurs dels dilluns, tenim 60 euros del Condis per un dels dos participants. 93201-7474. Farem el concurs d'aquí un moment. Marc, va, fes alguna consulta tu.
5: No, és que a mi el que em passa és que hi poso molta emoció als objectes de casa i molt sentiment. Llavors sí que és veritat que ho tinc tot desordenat i em fa vergonya portar gent a casa. Perquè, és clar, ostres, veuen
1: no
5: allò... Exacte. I sí que és veritat que no sé com començar. Aquest és el meu problema. Com començar i per on començar?
0: Bueno, tu has de pensar... Jo sempre dic, quan vaig amb un projecte, no?, com tu, és a dir, el 99% de les persones que...
1: Ara ja ets un projecte.
5: Sí, sí, un projecte. Sí, sí, molt bé, som.
1: El projecte Andreu.
0: Un projecte
5: sí, no, em sembla perfecte, sí,
0: si vols,
5: sí.
0: Un plat de pasta, cuines bé?
5: No cuino mai.
1: Et farà un Uber Eats.
2: Riuràs molt, Esther, amb el Marc Andreu.
5: Sí, riurem junts. Sí,
1: farà uns acudits.
0: És a dir, tu has de pensar que és... jo quan vaig a algun lloc, no has de pensar què és el que tu vols aconseguir. Val? És a dir, quan arriba a un lloc, per exemple, tu dius, m'afecta. Si no t'afecta el desordre, tu pots conviure, però en el moment que no porta gent a casa és que t'afecta.
5: Sí, sí.
0: Val? Vull dir que tal
1: clarament.
0: Qual. Val? Aleshores, tu has de fer com a objectiu què vull arribar a aconseguir. Doncs portar gent a casa, i a partir d'aquí hi ha que prendre decisions, com tot amb la vida. ¿Vale? Si tu t'haguessis de marxar de casa, no? La gent que ha tingut que marxar per algun, pues una guerra o tal, la veritat és que no crec que s'hagin recordat massa de la samarreta de...
5: No.
0: Bueno, de la meva època era dels Pecos, la teva no sé quina deu ser.
5: De Guineta.
1: Oques grasses.
0: Llavors, és com un objectiu. Jo vull portar gent a casa, doncs per això hi ha que decidir, hi ha que prendre
1: doncs, decisions. Doncs amb aquest missatge ens quedem. Marc Andreu vol portar gent a casa, però no s'atreveix. Si mai heu volgut anar a casa del Marc Andreu i no heu pogut, que sabíeu que era per un tema d'ordre i de desordre. Marc, ho
5: ara em llegiré el llibre per veure si hi ha més bons consells.
1: Doncs el desordre no és un fallo, és una senyal, el llibre de l'Esther Torres, que ens ha vingut avui a il·lustrar i ajudar una miqueta. Esther, moltes gràcies per venir a la tarda de Catalunya Ràdio. Anem a fer una mica de concurs. Clar, tu no ho has vist mai, això, Basses?
5: No.
1: Avui fem la subhasta. Jo crec que t'agradarà la subhasta.
5: Molt bé.
6: Novetat.
1: Bé, novetat pel Bassa, sí, però vaja. Anem.
3: Home, bastant novetat, vaig venir dilluns passat.
7: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
1: La nostra subhasta, que la fem cada dilluns amb la Marta del Cor, també de verificadora. Cada setmana funciona igual. Li demanem als nostres dos concursants que ens diguin quantes respostes correctes creuen que són capaços de donar-nos. Qui digui que en dona més, les ha de donar. Si dona el número de respostes que ha dit, guanya. Si no, guanyarà l'altre. Anem a saludar els dos participants, veureu que queda més clar. Però el Bassas no ho ha entès.
2: No ho ha entès, el Bassas.
1: Però quan comencem...
3: Perdona, sí que ho he entès, carai.
2: Sí? Ah, no, és que jo crec que no ho ha explicat.
1: No, perquè és més fàcil
2: sí.
3: Sempre.
1: Que explicar.
3: Això sempre.
1: Sí?
3: Sí? Sí, en general sí.
1: Sí. Hi ha gent que a vegades explica molt i després no fa res.
3: Així, d'aquests així.
1: Ah, que sí? I el Marc, pobre, que no pot portar gent a casa. Vull dir, aquí tenim totes les problemes.
5: Va, juguem una mica, va.
1: Sí. Mira, que tinc el David de Figueres. David, bona tarda.
8: Oh.
1: Ui, David.
8: Hola, bona tarda.
1: Ara sí, on ets? A Figueres a casa o al cotxe o on pares?
8: No, és que ara mateix estem a Mallorca, estem de vacances.
1: Ah, mira, i quan torneu?
8: Demà.
1: Ah, mira, doncs escolta, un pont ben aprofitat. David, ara hauràs de participar i la teva rival és l'Alba, de Caldes de Malavella. Alba, bona tarda.
9: Hola, bona tarda a tots i a totes.
1: Ai, que bé, que educada. L'Alba. Molt bé, i simpàtica. Molt bé. Alba, a Caldes, a casa, veig, eh?
9: Bueno, estàvem al cotxe i m'he parat.
1: Molt bé, perquè per participar s'ha d'estar quiet i amb bona cobertura. Atenció, exacte. Perquè anem a obrir la subhasta. Avui la cosa va de pintors. Pintors, artistes, pintors. Quants pintors creieu que sou capaços de dir en un minut? David. David, pintors i pintores, sí, pintors com a concepte general. David, quants pintors creus que ets capaç de dir? No tiris molt llarg d'entrada perquè llavors t'atraparàs. Me'n dius 5?
8: 7.
1: 7 pintors. Alba, creus que en pots dir 8 pintors?
9: Ho provarem.
1: 8. David, creus que me'n pots dir 9?
8: No.
1: No em pots dir 9 pintors?
8: No, no.
1: Tanco la subhasta, eh?
8: Sí.
1: Tanquem la subhasta. Basses, tu quants pintors em podries dir? Series capaç de dir-me'n 9, creus?
3: Podria provar-ho.
1: Bé, però no et posarem en risc perquè no pots guanyar tu el premi. Doncs, Alba, me n'has dit 8. Tindràs un minut per dir-me 8 pintors. Ara el Basses s'ha picat i me'ls està escrivint aquí en un paper. Sí, jo crec que el Basses...
2: Sí, i en dirà, més.
1: En deu ben entrevistat.
2: Mira,
1: més de 10.
2: 4,
1: sí.
2: 5, ja... Mira, no para.
1: Alba, me n'has de dir 8. Per tant, preparada, tens un minut que comença ara.
9: Val, Picasso, Pablo Picasso.
1: Un.
9: Van Gogh.
1: Dos.
9: Leonardo da Vinci.
1: Tres.
9: Monet.
1: Quatre.
9: Manet.
1: Cinc, bé, ben jugat.
9: Miguel Ángel. Miguel Ángel.
1: Sis.
9: El Dalí. Ostres, de Figueres.
1: Set.
9: El de les... El Goya?
1: 8.
9: Ni. Aquell que deia... El Birman?
1: Birman? Aquest l'apuntem, haurem de comprovar, Birman. Però vaja, ja me n'has dit 8, eh?
9: Ai, ja... Ah, s'ha quedat nou.
1: No, me n'has dit 8. I mira... No, ja està. És que has guanyat la subhasta, Alba! L'has guanyat! Me n'havies de 18 i me n'has dit 8.
2: Jo estic buscant aquest Birman, no sé com s'escriu, però jo no l'identifico, eh?
1: No, Birman és un futbolista holandès que juga al Dortmund.
2: Però... Sort que havies dit 8.
1: Però ja, me n'havies dit 8 i els has dit els 8.
2: I en Basses n'havia escrit quants, a veure?
3: 8.
2: Mira,
1: David, creus que me n'hauries pogut dir 8, tu?
8: No ho sé, possiblement... Sense fer trampes, possiblement.
1: Sense fer trampes, diu. Home, clar, aquesta prova...
8: Tinc a les meves filles al cotxe que... ensenyar-me a través d'internet, però no.
2: Ah.
1: Bé.
2: Tenies ajuda i no l'has fet servir.
1: Has estat honest. Però sí, vaja, que David, gràcies per participar. En tot cas, torno a intentar.
8: Molt bé, gràcies a vosaltres. I felicitats a la companya.
1: Vinga. Ah, mira, clar, ara em diu el Gerard López. Potser vol dir Vermeer. Clar, Vermeer sí. Clar. No Birmar, però Vermeer sí, clar. Sí.
9: Vale, Birmar. Jo sempre he dit Birmar. Si havia estudiat una mica de pintura i música, som músic...
1: Vermeer sí. Vermeer sí. Que no té que hi ha un senyor ferit, Vermeer. Ai, quin és el quadre de Vermeer?
2: No és la noia de la perla, ara potser m'estic colant, eh?
1: Vermeer.
2: A veure.
3: Em sembla que sí.
2: Sí, la noia de la perla, em sembla.
1: La noia de la perla, n'hi ha un ferit, que potser em confong amb un altre holandès.
2: És aquest, aquest quadre.
1: O amb Frenkie de Jong. Bé,
3: o amb Bergkamp.
1: Sí, exacte. Alba, enhorabona, guanyes 60 euros del Condis.
9: Ai, que bé, gràcies, molt amables, eh?
1: Un abraçador,
9: molt. Un abraçador, sou un equipazo, però de 10, eh? D'excel·lent.
1: Ai, que bé, Alba. Farem sòcia d'honor. Gràcies, una abraçada. Gràcies per venir avui. Basses, bon dilluns.
3: Fins dilluns.
1: Marc Andreu, port, fes ordre.
5: Fins ara.
1: Si et pot venir a la
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
6: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. Tarda d'operació tornada a les carreteres catalanes després d'aquest cap de setmana llarg amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre. Consultem amb l'equip viari quin és l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Doncs les cues es concentren a les carreteres de l'interior. A l'est del Llobregat, la C-16 amb 14 quilòmetres de congestió entre Bagà i Cercs i 7 més de Cercs a Berga. Hi ha tallats els accessos cap al centre de Berga. La Nacional 260 i la C-17 amb cua entre Campdevànol i la sortida de Ripoll direcció Vic-Barcelona. La C-14 a Organyà i a Pons. C-55 de Manresa a Castellgalí direcció Barcelona. La P-7 congestionada a Maçanet de la Selva i de la Roca del Vallès a Montornès. I pel que fa a incidències, un motorista mort a primera hora d'aquesta tarda en una sortida de via a la T-700 a Vimbodí, Poblet, a la Conca de Barberà. És la tercera víctima mortal d'aquest cap de setmana llarg a tots tres motoristes. La carretera continua tallada a la circulació. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
6: Més notícies amb Vicent Mifsud.
11: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions al Congrés del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir suspès el seu vot de manera cautelar, coincidint amb el dia que es tanca el cens electoral. S'hi han pronunciat a favor 5 magistrats i només hi ha hagut un vot particular. Tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat havien demanat que s'aixequés les mesures cautelars, alegant que era impossible revisar els quasi 170.000 expedients afectats pel recurs de Justícia Europea i Vox. El govern espanyol lamenta la decisió del Suprem i estudia si la pot recórrer al Tribunal Constitucional. En una conversa informal amb periodistes, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que sembla que per alguns el dret de vot no és tan important. Pel PSOE, PP i Vox tornen a ensopegar amb la pedra del franquisme i es pregunta, els nets dels exiliats del franquisme no podran votar i els nets del règim sí? Vox, en canvi, sosté que en el Suprem ha fet justícia per unes eleccions netes.
6: Volodymyr Zelensky denuncia 6 nous atacs russos contra instal·lacions energètiques d'Ucraïna. En un missatge en xarxes assegura que cada cop és més evident que Rússia no respecta l'alto el foc anunciat ahir per Donald Trump. Zelensky havia dit aquest matí durant la cimera de l'OTAN que els respectaran una treva si Moscou també ho fa. Ha dit, però, que els russos no fan cas de la Casa Blanca.
12: Després del missatge, Rússia va llançar un atac dirigit contra una central elèctrica a Kharkiv i va causar danys al nostre sistema energètic. Ha quedat clar que Putin no llegeix Truth Social.

0: El director d'orquestra veneçolà Gustavo Dudamel ofereix aquest vespre a l'Auditori de Barcelona el seu primer concert a l'Estat com a flamant director de la Filarmònica de Nova York, que està de gira per Europa.
1: La prestigiosa formació interpreta amb els cors de l'Orfeó Català en la Transmigració de les Ànimes, un homenatge de John Adams a les víctimes de l'11S, que també es va poder sentir dissabte a París. El programa es completarà amb una estrena de la compositora Zosia Dicastri i amb la Sinfonia número 5 de Prokofiev.
0: I ara els esports amb Jordina Tarré.
2: Pendents aquesta hora de la compareixença de Pau Cubarsí i Hansi Flick prèvia al partit que el Barça juga demà a Istanbul contra el Galatasaray, partit de Champions. El Barça ha viatjat amb tots els disponibles, menys els lesionats Rafinha, De Jong, Christensen i Rooney. Per la seva banda, el tècnic de l'equip turc, Okan Buruk, avisa que sortiran agressius a jugar contra el Barça. El migcampista uruguaià del Galatasaray, Lucas Torreira, ha reconegut que demà s'enfronten a un dels millors equips del món. A segon, el Girona tanca aquest vespre la jornada jugant al camp del Tenerife a les 9 del vespre. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es poden situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. A primera ref, el Sant Andreu visita el camp de l'Hèrcules per tancar la jornada a 1:15. I en hoquei patins, avui comença Asunción al Paraguai al Mundial Masculí. L'equip espanyol debuta aquest vespre a 8:45 amb Itàlia. En bàsquet, canvi d'horari del Barça, Casademont Saragossa, que es jugarà el dissabte 24 d'octubre a les 9 del vespre en lloc del diumenge 25, com estava previst. En aquest horari, el diumenge 25, a les 12 jugarà el Girona Penya. Demà els blaugrana reben el Maccabi al Palau a 8:45 del vespre en partit d'Eurolliga.
3: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hi ha llums.
2: Què us passa? Què us passa? Què us passa? Em veniu revolucionats el dia festiu.
3: No, que saps? Ara mateix en aquest estudi...
2: Què passa?
3: Hi ha més llum que el sol. O sigui, si tu mires fixament a qualsevol lloc, aquest estudi et queda sec.
2: Creus que hi ha massa il·luminació?
3: S'haurien de portar com les ulleres aquelles de l'eclipsi, saps?
2: Ah, que no t'ho van dir. Les meves són tintades.
3: No m'ho havien dit.
2: Bé, giro. Vaig a girar el document, eh?
3: Vinga.
2: Vinga, puja música.
3: Vinga.
2: Ui, ja comencem molt malament, ja. El segon concepte em fa patir. Vinga. 2013. Kènia. 9 del vespre. A la selva només se senten els sorolls de la natura. Només? No. Un senyor completament fora de si es desplaça en un quad a 290 km per hora mentre crida... Timon, bomba, doneu-vos per morts. Abans que l'aturi la policia del Parc Nacional de Masai Mara, el desconegut, que portava dos rifles de sal M16, una ametralladora AK-47, una caixa d'explosius C4 i un enorme aparell suec en forma fàl·lica, ja havia batut 16 micos, una cigonya, 3 mofetes i un paio que s'assemblava molt... No, que s'assemblava molt a Salvador Illa. Després de l'interrogatori, l'individu, que es pessiga compulsivament els mugrons fins que s'emmanilla, passa una minuciosa revisió forense. A l'acabar, el metge fa públic l'informe. Francesc Dídac, Garriga i Solà, ciutadà català amb DNI 678-998-84874. I que, segons ell mateix aclareix, viu al passadís de les verdures d'un comerç anomenat amb Matlleu Origen, situat a 50 metres de l'emissora catalana Catalunya Ràdio, on treballa, presenta un greu episodi d'estrès posttraumàtic i afirma haver arribat a Kènia, tot i que ell creu que és al Raval de Barcelona, amb el seu quad per assassinar dues persones, a qui anomena Timon i Pumba. Penso enterrar-los al parc de la Ciutadella, riu repetidament al llarg de l'entrevista. Avui mateix n'està prevista l'extradició. Abans de marxar i sense aclarir a qui es refereix amb Timon i Pumba, avisa que s'han acabat les conspiracions. Motherfuckers. Òscar Broc, Toni García...
3: Òscar Motherfucker... Toni Fuckermucker.
1: M'agrada molt Òscar Motherfucker, eh? A mi no m'importa.
3: Motherfucker
1: és com nom de raper, no? Òscar Motherfucker.
3: Òscar Motherfucker, tio.
1: Et dona respecte al carrer.
3: Toni Fucker Mother.
1: Això seria una altra història que tampoc... Me'n quedo amb un Motherfucker.
3: A veure, quan us dono opcions, sempre em feu callar. Jo no us entenc, us dic de veritat.
1: No cal que les venguis.
2: Quina brossa infumable ens porteu avui, desgraciats. Diu el guió.
3: Començaré dient que atenció al que ha passat amb això, eh? Ara parlarem d'una conspiració molt recent, però, Cesc, fixa't una cosa. D'aquesta conspiració gairebé no se'n parla, ara. Ha desaparegut completament del radar de les notícies.
2: Però és una conspiració, eh?
1: I tant.
3: Correcte. O sigui, és un incident que ha provocat diverses conspiracions. D'acord? Aquest és l'incident que es va produir al vol de Fly Dubai, que cobria la ruta entre Dubai i Tel Aviv.
2: Sí.
3: Recordes, no, això?
2: Sí, fa 15 dies deu fer.
3: No trobes que ha desaparegut completament de la conversa pública sent un episodi gravíssim, on diuen que un tio va entrar a la cabina de control i va apunyalar un pilot per intentar estavellar l'avió. Després van dir que havia estat un pilot que havia apunyalat a un altre pilot. Després van dir que havia sigut un hostessa que havia apunyalat a un pilot que havia apunyalat a un altre pilot.
2: S'està investigant, se suposa, no?
3: Encara estan, però no se sap res. I l'última cosa que s'ha dit, que m'ha fet molta gràcia de dir, abans de començar a parlar de teories de conspiració, és que algú va dir, com ha apunyalat qui sigui X a una altra persona, a un altre X, si és impossible, fins i tot per un pilot, entrar un ganivet a un avió. Mm. La companyia ha respost, no era un ganivet, era la destral que fa servir per casos d'emergència.
1: Pels incendis, no?
3: Jo vull preguntar, què collons fas amb una destral a un avió? Perquè amb un bus, amb un martell pots picar el vidre i saltar pel vidre, no? Mm. Com surts per la finestra d'un avió encara que la trenquis amb una destral?
2: Volant.
3: Jo no hi quepo.
1: Hauria de ser més aviat un martell, no? No una destral.
3: No, tu imagina't.
1: És estrany no trencar un vidre.
3: Emergència!
2: Espera, que agafo la destral.
3: Cridant pel passadís de l'avió amb una destral trencant coses. Què trenques amb una destral?
1: És com intentar tallar un arbre amb un martell, no?
3: És absurd.
1: T'has de lubricar per poder sortir per la finestra.
2: Bé, la qüestió és obrir la conspiració.
3: Com sabeu, la història és que en aquest vol es va produir un incident i un senyor va apunyalar o a destralar un altre senyor, dient, no?, afirmant que aquest altre senyor, el seu pla era segrestar l'avió i estavellar-lo a Tel Aviv. Una espècie d'11S a Tel Aviv, no? Perquè era un vol que volava de Dubai a Tel Aviv, en què el passatge era de ciutadania israelí. De moment, fins aquí, tot bé. Però ningú sap explicar qui feia què. No ens han aclarit qui va apunyalar qui va salvar. De sobte hi havia dos pilots en el passatge, un metge, un cirurgià. S'hi havia de tot en el passatge. Semblava ja triat
4: com un acudit,
3: com un càsting. No, com un càsting. A sobre diuen que el pilot, un era rus i l'altre ucranià, amb la qual a la cabina l'ambient no devia ser gaire respirable.
4: Tenir-vos a vosaltres dos.
3: No, tu imagina't.
1: Fixa't, poses un rus i un ucranià i una destral al mig perquè es matin entre ells. No?
4: Però no passi res, eh?
3: No, és que clar, el primer que van dir és que el pilot era rus i el copilot ucranià. Qui va ser el geni que els va posar junts? Escolta, tenim un rus i un ucranià. Posa'ls junts.
1: Això és una cabina, junts, a una cabina.
3: Perquè, sí, perquè estan allà.
2: Només falta Negreira a fer les designacions, eh?
3: Els territoris es toquen. Saps què vull dir?
2: Clar, allà. Són col·legues.
3: Clar, com es diu aquella? És com posar de pilot a la porta i copilot a Víctor Font.
2: Exacte.
3: S'estrella l'avió al cap de 10 minuts. M'entens? No. La qüestió. No sabem què ha passat, però que han començat a circular teories conspiratives gairebé als 10 minuts. La primera és quan Netanyahu diu que això ha sigut un atac terrorista, no? I gent comença a discutir que això no ha estat un atac terrorista. Que hi ha massa variables, no? Fins i tot experts en Orient Mitjà dels Estats Units diuen que això no té cap pinta de ser un atac terrorista. La primera teoria conspiratòria que surt, òbviament, que és sempre la que surt, és la de la false flag. Que és un...
1: Això sempre surt, eh?
3: Sempre.
1: El fals flag, la falsa bandera, és...
3: Que és un atac de falsa bandera. Què vol provocar, en aquest cas? Els teòrics d'aquesta teoria de la conspiració diuen que el que vol provocar és que la gent, l'opinió pública, israelí i nord-americana, sobretot, encara estigui més en contra d'Iran, no? Perquè diuen que això ho ha fet Iran.
2: Clar, és a dir, que en el fons...
3: Netanyahu
2: ho fa perquè sentin més pena per ells i més suport.
3: Correcte, Netanyahu no diu això ho ha provocat Iran, crec, literalment, però hi ha un ministre seu que sí que diu que, òbviament, darrere d'això hi ha Iran. D'acord?
2: Bé.
3: Què seria la primera teoria?
2: Segona.
3: Quin és, o sigui, quin és l'objectiu final? Obtenir un avantatge polític i militar.
2: Va.
3: Make sense. Té sentit, no? Com a teoria conspiratòria, eh? No com a fet. Una segona versió, encara més rocambolesca, a mi m'agrada molt, introdueix en la història el Mossad i els serveis secrets indis.
2: Bona vermella.
1: Aquí. Això m'agrada més, eh?
3: Segons aquesta narrativa, un passatger indi anomenat Rajav Menon, que sembla...
2: Agamenon?
3: Un nom d'indi inventat. Rajamelon.
2: Rajamelon.
3: Es diu...
2: Digamelon, sí.
3: Un de la trejo, eh?
1: Digamelon.
3: Rajamenon. Rajamenon.
2: Dels Menon.
3: De Can Menon.
2: De Can Menon, sí. Dels Menon. És un restaurant que hi ha aquí a les Plugues.
3: Aquest senyor hauria estat l'encarregat d'intentar segrestar l'avió. Diguem que li va sortir regulero a l'amic Rajamenon. Potser... Ui, senyor, no li va sortir.
2: No,
3: posaré a imitar un indi, però no li va sortir bé. No li va sortir bé.
2: Senyor,
3: el relat va adquirir aparença de credibilitat gràcies a un vídeo que es va emetre a la BBC i que explicava aquesta operació en tota mena de detalls. Quin era el problema? Que la BBC mai va emetre aquest vídeo. Era un vídeo fet en via amb el logo de la BBC. D'acord? Tampoc no hi ha proves, perquè això és el millor, que hi hagi cap Rajamelon.
1: Oh, quina llàstima. Mira que m'agradava aquell personatge.
3: D'acord? Perquè no hi ha a la llista de passatgers del vol cap senyor que es digui Rajamelon.
2: Ni res semblant.
1: Potser no van escriure bé el nom.
3: Ni res semblant.
1: Pots confondre, eh?
3: Home, Rajamelon.
1: Bueno, agarramelon...
3: Sí, a mi...
1: Vull dir, no, pots confondre, Toni. No és tan fàcil. No és tan fàcil, Toni. A veure, volia veure escriure Rajamelon a tu? A veure com ho aconsegueixes.
2: Rajamelon. Bé, aquesta era la segona teoria. Va, anem a la tercera, que no és que no acabarem mai, vull dir.
1: Està a punt de morir.
3: ¿Cuál es su nombre? Agarramelon. Pues yo lo apunto.
2: Pues yo apunto.
3: Yo lo apunto.
1: Tercera teoria, sisplau.
3: Som a l'avions.
2: Tercera teoria, la seguretat dels avions.
3: Tercera teoria. Diuen que l'incident hauria estat fabricat o exagerat. Els seus promotors d'aquesta teoria han fet circular vídeos que, segons ells, asseguren, mostrarien els passatgers durant l'atac o en els moments de màxima tensió, però tots aquests vídeos provenen en realitat, i això és veritat, d'altres avions i altres situacions. Hi ha un vídeo, sobretot, molt famós, no?, on es veuen... Saps que aquest avió, el gran... O sigui, el que va provocar que les autoritats sospitessin que estava passant alguna cosa estrany és que l'avió va fer una caiguda com de 3 quilòmetres, en qüestió de 10 segons, no?, caient en picat. Doncs hi ha un vídeo que es veu aquesta, com passa això, no? Però aquest vídeo és d'un altre vol amb unes turbulències del 2022.
2: Imagina't.
3: No, és meravellós, és meravellós.
2: Bé, doncs la primera teoria, aquest vol de Fly Dubai amb tantes incògnites, ara seguiré el guió.
3: Vinga, va.
2: Sí. Després d'escoltar aquesta merda, tinc clara una cosa. Tu ho pots fer molt pitjor. Endavant.
1: Ostres. Francesc, mira, com avui és festiu, he volgut portar la mare de totes les conspiracions.
3: Oh, o sigui, no, ara no.
1: La conspiració de les conspiracions.
3: He deixat la primera. Una mica normaleta, una conspiració normaleta.
2: La segona és la bona.
1: Exacte.
3: No. La segona és èpica.
2: Sí, preparem-nos bé perquè
3: això...
2: arriba la...
1: Però què és això? Francesc, on eres el 20 de juliol de 1969? Existies?
2: No es coneixien ni els meus pares.
1: D'acord. Mentre tu encara no existies, hi havia dos astronautes americans, Neil Armstrong i Buzz Aldrin, que feien saltirons per la Lluna, trepitjaven la Lluna com si fossin uns teletubbies embriagats, perquè feien uns salts molt raros. Es movien molt estrany. Tot el món ho va veure en directe. A Espanya, per exemple, ho vam veure amb una retransmissió de Jesús Hermida, que és mítica. No?
2: Sí.
1: Doncs tot és una gran mentida, Francesc. És una gran mentida. Tot el que vau veure no va existir. Ningú no va arribar a la Lluna. Fly me
2: to the moon. Ai, carai, que ens hem posat...
3: No, perquè
2: quanta classe,
3: cada setmana, quan acaba la secció, ens envies un missatget al Broc i a mi: quina puta merda. A veure si la setmana que veu feu una miqueta millor. I vam dir...
2: O sigui, clar, els missatges motiven.
3: 12 d'octubre. Festiu. No sabem per què és festiu.
1: Anem a celebrar.
3: És igual. Però avui portem la conspiració.
1: Exacte.
2: Però no s'acaba avui la secció.
3: No, però no podràs dir-nos després quina puta merda.
2: Va, què va passar amb aquesta teoria? O quina teoria hi ha?
1: La gran teoria diu... és una de les teories més antigues, més estudiades i jo crec que més longeves de totes. Diu que l'arribada a la Lluna va ser un muntatge. És a dir, va ser un rodatge fet a un estudi per fer creure al món que els Estats Units havien estat el primer país que va posar un home a la Lluna. Quina finalitat tenia tot aquest projecte? Diràs, per què es van inventar tot això?
3: Per
2: quina finalitat tenia tot?
1: Exacte, emprenyat, a més ho preguntes.
3: Saps qui era el responsable? Un ciutadà indi anomenat Rahal Melon. Rahal Melon també hi estava ficat.
1: Eren temps de Guerra Freda, els Estats Units necessitaven imperiosament una victòria simbòlica davant el seu gran rival, que era la Unió Soviètica, i van decidir que la cursa espacial era diguem, la competició més important en aquells moments.
3: Eren els seus Jocs Olímpics.
1: Exacte. I van decidir guanyar-la costés el que costés. I, segons les teories, els Estats Units encara no tenia la tecnologia per arribar, i el que va fer va ser reproduir amb un rodatge inventar-s'ho. Les imatges, les fotografies, perquè n'hi ha moltes, s'han analitzat de manera malaltissa durant els últims 50 anys per part de gent molt seriosa i per part de gent que està absolutament pertorbada. Mira, hi ha gent que veu ombres que són inexplicables a les fotografies, a les imatges. Hi ha gent que diu que la bandera que ella coneix no hauria d'onejar perquè
3: no hi ha aire.
1: I hi ha sonats que fins i tot veuen focus, decorats, llums, ventiladors que s'han colat a les imatges i que ningú altre ha vist. Tots aquests efectes...
3: Ventiladors, Broc?
1: Sí, exacte. I tots aquests efectes han estat explicats fins a la sacietat per científics. I es deuen a l'exposició fotogràfica, a la llum solar i altres elements com el comportament dels objectes al buit. No són ventiladors a la Lluna.
3: Una pregunta, Òscar. No sé si la sabràs. En el moment de dir, escolta, pel rodatge què necessitem? Necessitem la bandera, els efectes de gravetat... Qui va decidir? Portem un parell de ventiladors.
2: Perquè a producció són molt previsors. Per si feia calor.
3: Perquè
2: no suessin.
3: Però per què vols els ventiladors?
1: Mira, doncs aquesta pregunta em va molt bé perquè te l'explicaré. De fet, el millor d'aquesta teoria és la pel·lícula que s'ha muntat la gent, mai millor dit, sobre el fals rodatge de l'aterratge a la Lluna. Perquè aquí diu la teoria que el director d'aquest rodatge va ser...
2: Stanley Kubrick.
1: Stanley Kubrick, segurament el millor director de la història o un dels millors directors de la història en aquells anys. Era el director en majúscules. Kubrick havia estrenat l'any 68 una pel·li que es diu 2001, Odissea a l'espai, que és una meravella i que té uns efectes especials
3: absolutament trencadors per l'època.
1: Que encara avui són al·lucinants.
3: I perquè era un obsès dels detalls. No sé si saps que Kubrick tenia una caixa forta on tenia el fax.
2: No.
3: El fax el tenia dins una caixa forta, perquè ningú sabés que li arribava. Ah, llavors, sí? Això a la NASA i a la CIA li agradava molt, perquè era un tio tan obsès pels detalls que si algú podia fer creure al món
2: era ell,
3: que Estats Units havia arribat a la Lluna, era ell.
1: La teoria diu això, no? És a dir, que ell va ser l'encarregat de fer aquest rodatge amb un contracte que li prohibia, evidentment, parlar-ne després, sota pena de mort, fins i tot. Es diu que després la mort sobtada de Kubrick s'ha lligat molt a aquesta història, no? És a dir, per què va morir Kubrick? Molta gent es pensa que va morir perquè volia parlar sobre el tema de la Lluna.
3: Ah, el fet... És que lliguen la mort de Kubrick com si l'haguessin matat, no? Assassinat. Estava a punt de revelar que ell havia fet el...
1: Evidentment, d'això no hi ha cap prova. La filla de Kubrick ho ha desmentit moltes vegades. La família mai s'ha pronunciat sobre això. I els experts en cinema fins i tot asseguren que, per molt bons que fossin els efectes de 2001, les imatges que veiem de la Lluna, com es mou la pols de la Lluna, els moviments, etc., allò era impossible de reproduir amb la tecnologia de l'època, per molt bé que ho fes Kubrick en una pel·lícula. És a dir, que el que veus, aquelles imatges de la gent saltant amb aquella pols no es podien fer.
3: Perdona un moment, Broc, perdona que porti la contrària, però és molt fàcil fer que salti la pols. Amb què ho fas? Amb un ventilador.
1: És veritat, per això teníem ventiladors, tu ho has dit.
3: Un ventilador, tio. Pols i llestos.
1: Hi ha més històries d'això. Els boixos de les conspiracions tenen tan clar que Kubrick estava implicat que asseguren que Kubrick va voler deixar missatges ocults a algunes pel·lícules que deien que ell havia participat en aquest rodatge. El més famós és el missatge que diuen que va deixar a la pel·lícula El Resplendor, on es veu el protagonista, el nen, el Danny, amb un jersei del coet Apollo 11, que és el coet que va portar els homes a la Lluna. Mm. Diuen que Kubrick va posar aquest jersei per dir: jo vaig ser el que va rodar aquestes escenes, no? És una teoria que té molts adeptes, però si l'analitzes fredament, és de les més absurdes i més delirants que hi ha. De fet, hi ha molta gent que creu en això, o molta gent que està tan obsessionada que el 2015 es va viralitzar un vídeo on sortia un doble de Kubrick parlant en una entrevista i explicant que ell havia rodat aquelles escenes de la Lluna. Era un vídeo fals, però molta gent el va donar per bo.
3: Hi ha un fals documental que és Kubrick, no?, explicant com ha rodat l'aterratge a la Lluna, que és un documental sencer. Però que la gent creia que era un documental autèntic.
1: Jo crec que és una teoria que la gent li fascina, encara. És a dir, més que hi creguis o no, és una teoria que a la gent li agrada.
3: Jo crec que juntament amb la mort de JFK, és la mare de totes les teories conspiratives.
1: Sense dubte.
3: Que pensa que caurà.
2: JFK
3: caurà.
2: Clar, avui a quin director se li encarregaria això? Nolan?
1: Els Javis.
2: Com seria l'arribada de la Lluna pels Javis?
3: Home, la Luna Negra.
1: La Luna Negra.
3: Aniria Luna Blanca,
2: Luna
3: bé.
2: Negra.
3: Luna Negra, Luna Blanca.
1: No, però imagina't, aquí t'arriba.
3: No, els actors anirien despullats, òbviament, segurament, i dirien: el corazón de un astronauta vive en millones de secretos, per exemple.
1: Que rascaria molt bé. Imagina't a Guita Rica flotant per la Lluna, fent saltirons.
3: I amb trompetes.
2: L'única de la Fuente. Vinga.
3: Saps qui crec que ho faria, de veritat? Crec que si ho haguessin de fer ara, jo triaria David Fincher.
1: Sí, faria bé.
3: Per mi és el tio que més s'assembla a Stanley Kubrick, en el sentit aquest de fer pel·lícules quirúrgiques, on te pots veure detallets a cada cantonada de l'escena.
2: Si veieu una pel·li de David Fincher...
1: Exacte. Aneu en compte.
3: Perdona, s'està preparant. Se viene. Ho comentarem aquí.
2: A la tarda de Catalunya Ràdio. Senyors, bona tarda de...
1: Bona lluna.
2: Bona lluna a tothom. A veure, que és una tarda complicadota a les carreteres. I no només a les carreteres. Maldius García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Per on vols començar, pels trens o per les carreteres?
5: Doncs, si et sembla, comencem pels trens, perquè és l'últim que hem sabut i que, a més, és greu. No sembla que hi hagi persones ferides, o almenys ferides greus, però hi ha un tren d'alta velocitat que a la zona de Saragossa, entre, segons informa DIF, entre Ricla i Plasencia de Jalón, aquest tren s'ha avariat. Pel que hem pogut veure per un vídeo d'Aragón Notícies, es veu com surt una gran columna de fum del vagó de cua, de la màquina de cua d'aquest tren d'alta velocitat, que es troba aturat i aleshores per això interrompuda la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. Per tant, els que vagin de Madrid cap a Barcelona, a Figueres, doncs es trobaran que segur que tenen retards a tots els trens d'alta velocitat. Aquest comboi, segons diu Aragón Notícies, anava cap a Figueres. Per tant, és possible que hi hagi catalans.
2: Mira, tenim informació de 283 passatgers evacuats. No hi ha cap ferit. a Ricla, com deies, entre
5: Ricla i dues persones, segons aquesta informació d'Aragó Notícies, parlen de dues persones que les haurien hagut d'atendre per marejos, perquè eren persones una mica més delicades, una persona amb discapacitat i alguna altra persona també amb algun problema de salut, i que aleshores s'han com marejat, però no sembla que, Renfe, que hi hagi persones especialment afectades.
2: Renfe ens diu que s'han activat els canvis i devolucions de bitllets sense cost pels viatgers que ho desitgin, que la cosa pinta que va per llarg. Per tant, diguem-ne que la circulació de trens, un dia com avui, que deu haver-hi molta gent que potser ha anat a passar el pont, doncs vés a saber, a Saragossa, amb les festes del Pilar, o a Madrid, o on vulguis, doncs es trobaran una tornada complicada. Bé, això a Renfe ho anirem seguint. I a les carreteres?
5: Doncs a les carreteres on tenim més cues és a les carreteres de l'interior. A l'est del Llobregat, la C-16, des de primeres hores d'aquesta tarda, des de quarts de tres d'aquesta tarda, que ja ha començat a haver-hi retencions llargues. Ara ja n'hi ha uns 14 quilòmetres entre Bagà i Cercs en direcció Barcelona. I una mica més endavant també es reprèn aquesta cua, també en terme de Cercs, i són uns 7 quilòmetres més des de Cercs i fins a Berga. Per això hi ha tallats els accessos cap a l'interior de Berga, perquè no hi hagi conductors que, com diu el director del Servei Català de Trànsit, doncs, seguint els navegadors, es fiquin a l'interior i encara tinguem més complicacions. També hi ha problemes a l'Ina 260, uns 9 quilòmetres de cua des de Ribes de Freser fins a Ripoll, i després també 3 quilòmetres més a la C-17 fins a la sortida de Ripoll en direcció Vic-Barcelona. Les altres retencions ja són més curtes. La C-14 a Organyà i també a Pons, la C-55 de Manresa a Castellgalí, la P-7 a Maçanet de la Selva i de la Roca del Vallès a Montornès, la C-58 a l'altura de Montcada en direcció Barcelona. També veiem que es comença a aturar l'entrada per l'autopista B23 a l'accés per l'avinguda Diagonal, i pel que fa a incidències també n'hem tingut una de greu a les carreteres. Hi ha tallada la carretera T-700 a Vimbodí, a la Conca de Barberà, i és que hi ha hagut un accident mortal, o sigui, hi ha hagut un motorista que ha sortit de la calçada i ha mort, i és el tercer motorista d'aquest cap de setmana llarg que ha mort a les carreteres catalanes.
2: Doncs estarem pendents de tot plegat, perquè tarda de tornada, amb carreteres una mica complicades, i sobretot aquesta incidència a l'AVE, a la llarga distància, sí, entre Madrid i...
5: A l'alta velocitat de totes les companyies, clar, perquè si hi ha aquest tren ocupant la via, doncs afectarà totes les companyies, tant AVE com la resta.
2: Doncs ho anem seguint. Això ho actualitzarem aquí a Catalunya Ràdio. Gràcies, Mariluz.
5: A vosaltres, fins ara.
2: Farem una pausa i en tornar, llibres, per agafar paciència, si esteu atrapats. Juliana Canet i Marina Porres, ara venim.
6: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. 4 generacions d'Atlàntida.
7: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
8: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït, i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
9: El cinema fantàstic torna a Sitges.
10: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
9: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
10: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
9: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
11: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
12: D'acord.
11: Quin és l'autèntic operador 100% català?
12: Vera.
11: I el més ben valorat pels usuaris?
12: Vera.
11: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
12: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
11: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
12: Vera.
11: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
13: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
14: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
15: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
16: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
17: Linkat. Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat. A Catalunya Ràdio.
0: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Què millor que parlar de llibres un dia que la majoria de gent és a casa tranquil·lament o tornant amb un transport? Marina Porres, Juliana Canet, presentadores del Club Tàndem, com esteu?
18: Molt bé, bona tarda, Francesc.
2: Avui, per on anem?
18: Doncs mira, avui justament del que tenim ganes és de parlar d'això que fem aquí, que és el fet de parlar de llibres en si mateix.
2: Els que parlen de llibres.
18: Sí. Exacte. No tens la sensació que cada cop està més de moda parlar de llibres?
2: Tu creus?
18: Jo crec que mai ha passat de moda.
2: Però tu per què ho fas i potser t'hi fixes més?
19: No, però dintre de l'univers, diguéssim, llibres, que està creixent d'una manera exponencial.
2: A més, sí. Exponencial, eh?
18: Sí.
19: Però a més en tots sentits, eh? O sigui, des de parlar de llibres, que vol dir això, per exemple, per la ràdio, per televisió, per on sigui, per xarxes, compartir, fins a macroesdeveniments de llibres, però i entremig tots els graus de grisos.
18: Totalment, i jo crec que això és exponencial, anirà més per dos motius. Primer de tot, perquè cada vegada totes les experiències són molt més digitals i tot passa molt més a través de casa teva i d'estar tu sol i des de la individualitat, i per tant cada vegada voldrem més i necessitarem més espais per compartir, excuses per sortir de casa, motius per trobar-nos i viure les coses més des de la col·lectivitat. I després, és evident que llegir també et dona un catxer social que cada vegada serà més necessari en una era on cada vegada tothom consumirà el mateix, estarà més direccionat cap a un contingut concret.
2: S'està posant de moda.
18: Jo crec que està, o sigui, que s'està posant de moda i no deixarà de posar-se cada cop més de moda. Fer clubs de lectura, fer trobades literàries,
19: sopars, comentaris, trobades amb autors...
18: No s'acaben les possibilitats.
2: Potser abans era una cosa com més improvisada que feia cadascú potser a nivell més amb el seu entorn, no? I ara potser és més organitzat.
19: Però més concentrat, és a dir, que ningú li sorprèn que, per exemple, doncs, en una llibreria o una biblioteca facin clubs de lectura. Ara, el que és potser més estrany, doncs, és això, fer sopars literaris, de dir que tancar tot un restaurant perquè hi ha algú que organitza un esdeveniment que és comentar un llibre amb autor o sense. O que, per exemple, hi hagi marques de moda que organitzen el seu propi club de lectura i llavors ho facin en un espai relacionat amb les seves coses.
18: Tu has anat mai a un club de lectura, Francesc, tenint en compte que la teva mare és llibretera?
2: Doncs no.
19: I això que ell en deu haver organitzat.
2: No, seguríssim no, ja t'ho dic jo que sí, sí.
19: És una experiència que quan ho vius com a, des de la llibreria és molt, molt, molt gratificant. Molt millor que fer presentacions, molt millor que fer... Perquè el club de lectura, o sigui, la gent que s'ha llegit un llibre i el va comentar amb altra gent, és un nivell de compromís tan, de veritat, sí. tan gran...
2: No, clar, implica una feina, no?
19: Implica una feina i implica un interès que llavors veus a tot de gent que no els pot importar més el que estan fent en aquell moment, i això és molt difícil de trobar.
18: Sí, a mi, en la línia dels clubs de lectura, últimament m'estan apareixent moltíssim al TikTok uns nois francesos que s'estan fent molt virals.
20: Bonjour a tous, on espère que votre pensée a fleurir.
2: Sí que són francesos, sí.
18: Són uns nois molt... Jo ni els entenc, perquè per lo que sigui no acabo de dominar el francès.
2: T'atrapen igual, eh?
19: I és un francès una mica tancadet,
18: No, no, crec que no, que ens corregeixi algú que sí que domini la llengua francesa, però no és fàcil de, no és fàcil d'entendre, i a més el que impacta és la imatge, perquè us heu d'imaginar uns nois...
2: Foto, impacta.
18: Clar, són uns nois amb un modelet extremadament de barri, molt, són canis, per entendre'ns, parlant amb llenguatge...
19: Samarretes de futbol apretades.
18: Samarretes de futbol, gorres, xàndal, que comenten grans clàssics de la literatura asseguts des d'un pàrquing totalment inhòspit, al mig del no-res, des d'un polígon.
2: Res, unes... res et porta a pensar en llibres, aquí.
19: No, amb unes cadires plegables d'aquestes de càmping total.
18: Sí, i justament la idea que res et porti a pensar en llibres d'aquesta situació és el que jo crec que cada vegada es portarà més, aquesta cosa dels contrastos, no? O sigui, que és el que ja comentava una mica la Marina, treure els llibres del seu context de sempre, perquè tenim els llibres com associats en aquest ja plató de televisió de la biblioteca amb fusta de roure fosc, aquesta llar de foc encesa, que a mi m'encanta,
2: eh? Un senyor amb ulleres, eh?
18: Exacte.
3: La pipa.
18: Totalment. Doncs jo crec que cada vegada el que més agrada és treure el món dels llibres en un univers totalment diferent i que es produeixin aquests contrastos, trencar amb aquesta idea instaurada i, per tant, parlar de llibre, de llibres mentre parles de cultura pop, o parlar de llibres mentre, com deia la Marina, proves un restaurant nou, que és el que fan les noies de la Sobretaula, que és una iniciativa que es fa aquí a Barcelona. Però després tenim, per exemple, un festival de literatura a Magaluf.
2: Home, això és on veu anar de fa 15 dies,
18: clar,
2: no?
18: Clar, i torna a ser exactament aquest contrast, no? O tenim portades de La Vogue, que és una revista de moda, amb el títol Books and Looks, no? Llibres i modelets. Busquen relacionar també aquest món així una mica frívol, una mica superficial, amb una cosa molt més fonda, com pot ser la literatura o Miu Miu de sobte, que és una marca de luxe i t'està organitzant clubs de lectura.
2: Miu Miu, no, que aquests no els tenia...
18: No saps què és Miu Miu?
2: No, què és Miu Miu?
18: Bueno, aquí, Miu Miu és la marca petita, és la germana petita de Prada, que sí que et deu sonar més.
2: Ah, no, Prada sí.
18: De Miuccia Prada. O sigui, Miuccia Prada s'avorria una mica amb l'empresa familiar.
19: Sí, si veus les lletres Miu Miu, tal que segur que...
2: Segur, sí.
18: Ella s'avorria una mica amb l'empresa familiar fent tot el que és el procés creatiu de Prada, que ja era estimulant, però clar, al final, al ser una marca tan grossa, hi havia unes normes estipulades que l'encaixonaven una mica, llavors ella, que és un personatge fascinant, Miuccia Prada, va dir, vull fer una marca on jo pugui sentir-me creativament més lliure, i va crear Miu Miu.
2: Miu Miu.
18: I està molt de moda.
2: I també fan clubs de lectura.
18: I també fan clubs de lectura.
19: Sí, perquè és aquesta cosa que també hi ha com moltes, o sigui, gent com molt famosa, moltes celebritats que en realitat els llibres, que això té una part bona i una part dolenta, però que dona totalment com si el llibre és una mena de complement més de la teva personalitat. Llavors, si tu penges tota una sèrie de fotos ensenyant on has anat o no sé què, i de sobte, pileta de llibres de m'he llegit això, és com que et dona un aire.
2: Però
19: no?
2: Llavors és fals?
19: Jo crec que depèn molt, perquè jo em crec que hi ha molt... O sigui, que depèn molt de la persona, perquè sí que
2: si
19: hi ha...
2: Si algun se'ls ha llegit.
19: Clar, clar, jo crec que hi ha perfils que realment els interessa genuïnament això.
2: O sigui... Un dia hauríem de fer una mica rànquing dels famosos que creieu que s'han llegit llibres i els que
18: els
2: no.
18: Els famosos veritablement lectors.
2: Exacte.
18: Sí. Jo crec que és el que diu la Marina, depèn molt del perfil. Sí que hi ha molts famosos que utilitzen el llibre merament com a objecte, perquè, sí, perquè a més és que és això, són bonics...
2: Decoració, queden, dona prestigi... No?
18: Exacte, llavors senzillament incorpores dins del teu Instagram perquè saps que estàs donant una imatge de tu concreta, no? Que, per exemple, segur que la Rosalia es llegeix els llibres que comparteix, però jo crec que és una mica escola Rosalia, que ella ja li agrada compartir el llibre amb aquest gest. En canvi, Dua Lipa és un perfil de noia molt famosa que també comparteix llibres, i jo crec que sí que se'ls llegeix i que sí que s'ho pren més seriosament perquè té un club de lectura, exacte, que tampoc és un club de lectura frívol en el sentit de dir, ai, ara llegiu-vos aquell... No, no, ella diu que es llegirà... Li encanta la literatura llatinoamericana, per exemple, diu que es llegirà Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, i ella després fa, o sigui, hi ha a YouTube xerrades d'ella parlant d'això.
19: I entrevista, Lipa, eh? Entrevistant i entrevista autors. Que això està molt bé.
18: I ho fa la Dua Lipa herself, o sigui, sí, ella mateixa.
19: Amb l'ajuda d'algú, que a mi aquesta feina em fascina i m'encanta, que és que, clar, t'has de tenir un assessor literari. I això està molt bé, no? Perquè si la teva feina és conèixer com el perfil...
2: Tu ara et posaries a treballar per Dua Lipa?
19: Sense cap mena de problema, perquè... Conèixer el perfil d'algú, allò, coses que li encaixin... Bueno, és que en realitat si et dediques a recomanar llibres, en realitat ja estàs fent això. Però el que passa és que ho
2: sou
19: fas...
2: Sou assessors a l'engròs.
19: Exacte,
2: no?
19: Sense tenir... Però que hi ha moltes vegades i ja et trobes que algú et parla, et recomana... O tots els llibreters, en realitat, són assessors literaris, sí, perquè quan vas a una llibreria, si vas, que ja et coneixen i ja saben els teus gustos i ja tal, doncs el llibreter sap perfectament de dir això a tu t'agradarà.
18: Mm. Clar que amb el tema del famós hi ha un factor afegit, que és la imatge que estàs projectant com a persona famosa quan recomanes aquest llibre. Totalment. No és només que aquest llibre li agradi la Dua Lipa, és a l'espectador, el fan de la Dua Lipa, què pensarà quan ella promocioni aquest llibre?
2: Ha d'anar una mica en línia...
19: Editorial, una mica.
2: A favor, com a mínim que no vagi en contra del que projecta generalment l'artista.
18: La Aitana, la cantant, està amagant llibres ara a cada espectacle que fa del Quarto Azul, i si posen una cambra pròpia de Virginia Woolf, és perquè volen que la Aitana de sobte tingui aquesta imatge, que també la història és que no pots fer aquesta imatge d'un dia per l'altre. Que per molt que amagués llibres de Virginia Woolf...
2: No, clar.
19: No cola, pur màrqueting, no passa res.
18: No cola, efectivament.
4: Molt bé.
18: És una mica el que fem a Club Tàndem.
4: No, anava a dir, vosaltres, en el fons, sou assessores literàries del programa i de la nostra audiència i de la vostra audiència també al Club Tàndem.
19: Sí, i que hi ha una cosa que ens agrada molt, ens ha agradat molt fer-ho, no només als episodis del programa, sinó que també a esdeveniments i a tot arreu, que és, en realitat, parlar de clàssics de literatura bàsicament catalana, mentre hi barregem cultura pop o referències culturals més mainstream d'entreteniment, és a dir, que recomanem música, recomanem sèries, recomanem pel·lícules...
4: Bé, perquè també... al final tot va lligat, no?
19: I que tot és una qüestió de connexions. I, en realitat, com que tot és una qüestió de connexions, també els clubs de lectura, clar, no serveixen només per posar en comú la literatura i convertir la lectura en aquest gest compartit, sinó que quan fas aquestes connexions t'ajuden a descobrir coses noves, perquè igual hi ha algú... Bueno, això sempre passa als clubs de lectura, que hi ha algú que et descobreix una lectura, una mirada, una cosa que tu no hi havies pensat. I clar, que aquesta és molt la gràcia, no? I a mi m'agrada molt, jo he de... O sigui, a mi el tipus de club de lectura que a mi m'agrada és una cosa que algunes llibreries fan i que també biblioteques de Barcelona fan, que és fer un... agafar un llibre i fer 4 sessions sobre aquest llibre.
4: 4 sessions.
19: És a dir, que fer una lectura a la Biblioteca de Barcelona es diu, el cicle es diu Atreveix-te. I llavors jo ara n'acabo...
18: És que literalment t'has d'atrevir.
19: Sí.
18: Perquè depèn dels llibres que proposen, és... O sigui, és un compromís molt bèstia, que està genial i és lo guai del club de lectura, però t'hi has d'atrevir.
4: Home, m'agrada molt, això d'Atreveix-te.
18: Atreveix-te, perfecte.
19: Doncs pues jo n'acabo de fer una ara, que és Atreveix-te amb Thomas Mann. I hem llegit un llibre que, a priori, que és una tetralogia, són 4 volums, vale? Només hem fet el primer, 3 sessions només pel primer, que es diu Josep i els seus germans, que en realitat és un llibre on Thomas Mann diu, saps què, anem a reescriure el Gènesi? I vaig a fer la meva pròpia història sobre Josep, Abraham, Isaac, fent Jacob, fent una novel·la psicològica d'això. Doncs, de veritat, o sigui, no saps la gent impactada de dir, clar, no sabia que estava descobrint un llibre tan interessant. I una frase que es repeteix molt, però que és el sentit d'aquests clubs, que és, per mi sol no m'hagués atrevit amb aquest llibre. En canvi, si sé que podré venir un lloc a comentar-lo, posar-ho en comú, que m'explicaran coses, llavors és una lectura que gaudeixes d'una manera diferent i que gaudeixes molt més.
4: I que t'ajuda a complementar
19: Exacte.
4: Coses que tu o no pesques o no entens o interpretaves d'una manera una mica estranya, clar.
18: Totalment, la idea de que hi ha lectures que poder no passar res, però se'ns queden una mica grosses i inclús necessites aquest acompanyament per acabar d'entendre-les i...

0: més acabaria arribant, que segur que hi arribaria, saps? Però, evidentment, si ho comparteixes, tens molt més números, no? Un club de lectura serveix també com a prescripció literària.
1: Total.
2: Ara, si haguéssiu de muntar un club de lectura, què faríeu?
1: Ah, nosaltres... De fet, és que els nostres esdeveniments, en realitat, sempre són una mica club de lectura. Podeu agafar un llibre i comentar-lo. A mi el que m'encantaria és aquesta idea d'agafar un sol llibre i fer part a part. I jo segurament ho faria amb un llibre que amb la recerca del temps perdut de Marcel Proust, que com que són 3.000 pàgines, doncs, tens bona. Temps, no? Vas fent volums.
0: I que a més és justament la mena de llibre que molta gent li agradaria...
1: Exacte. Atreveix-te.
0: Molta gent que li agradaria agafar-se'l i llegir-se'l i tenir-la... Però que efectivament obre la primera pàgina i ja en realitat el que llegeix posa segur que t'atreveixes. Vull dir que també està bé compartir-ho. A mi m'agradaria molt muntar un club de lectura que fos temàtic només d'un autor i que pogués durar, jo què sé, 6 mesos, que et trobessis cada setmana o cada 15 dies.
1: Clar, tot un curs.
0: Exacte. I ja no només parlessis d'un llibre o tota una... Doncs això, la recerca del temps perdut, 3.000 pàgines, sinó que ja parlessis de tota l'obra d'un sol escriptor.
1: Fem-ho.
0: Que de sobte facis Mercè Rodoreda i facis de veritat tot Mercè Rodoreda.
2: Collons, necessites un
0: necessites
2: curs.
0: Més de 6 mesos.
2: Oh.
1: Sí, però un curs, vas fent, perquè a més hi ha...
0: 3 sessions per llibre.
1: Recordo, la gent dels clubs de lectura és la gent més compromesa de la història, de tots, o sigui que jo crec que poden amb tot.
0: Tu quin llibre t'atreviries si hi hagués un club de lectura i que poder ara, com que no el trobes, no l'encaixes?
2: Ara m'agafes aquí una mica...
0: Ah, t'agafo desprevingut.
2: No, però aquest que has dit...
1: Això, Thomas Mann, la Bíblia. Una cosa
2: no
1: que se't passi
2: mai,
1: molt gran.
2: Ni el coneixia, aquest llibre.
1: És un llibre increïble,
2: ara,
1: però la
2: ara
1: gent...
2: Ara que ho has dit, dic, ostres, em sembla molt interessant, això.
1: Bueno, és que la gent dient-me, com de dir, clar, és que no sabia que jo ara aquí em posaria a llegir un dels llibres més importants que he llegit mai. I clar, el bo és que jo els hi podia dir, jo tampoc. Ho he descobert amb
2: doncs,
1: vosaltres,
2: aquesta
1: però...
2: Aquesta és la gràcia, no?
1: Totalment, totalment.
2: Doncs ja ho sabeu, si teniu clubs de lectura a la vora, feu-los un cop d'ull, perquè a vegades...
1: A més que n'hi ha moltíssims, biblioteques,
2: llibreries...
1: Tindreu
2: a mà i potser descobriu moltes coses.
0: I que també és un espai de socialització molt important. La Judit Pastor va fer un tema sobre clubs de lectura a les dones i els dies fa uns anys. Molt interessant, de gent gran que es trobava per parlar de llibres, perquè és veritat que també moltes vegades són perfils de gent jubilada, etc, que es troben.
1: I sobretot senyores, això sí, sempre s'ha de dir.
0: És que per això es va fer les dones i els dies el tema, perquè és veritat que és un món, per desgràcia, molt,
2: molt femení,
0: perquè molaria també que els homes s'animessin, no? Però sí que, clar, també és un espai de trobada i de convivència, més enllà del llibre, que de vegades el llibre també és una excusa.
2: Gent, i compartir coses, i a vegades doncs, ens falten aquests espais, doncs aquest és un bon espai.
0: Des d'aquí ho reivindiquem, sempre.
2: Escolta, el 21 d'octubre tinc apuntat a l'agenda, 4 de la tarda, Biblioteca Gabriel Ferrater a la UPF.
1: Sí?
2: Què passarà allà?
0: Doncs parlarem de llegir a la universitat.
2: Ah, mira.
1: Precisament amb estudiants de ciències que de la UP... No, de la UPF, no, de la UPC.
2: Ah, de la UPC.
1: De la Universitat Politècnica de Catalunya, que es munten uns clubs de lectura interessantíssims.
2: Mira la gent de ciències, eh?
1: No, bueno, aquests és que sempre ens avancen.
0: És al·lucinant. Perquè nosaltres no tenim, saps, a la uni, a les unis de lletres no fem clubs de lectures de medicina.
2: No, bàsicament perquè no passaríem de la pàgina 2. Marina, Juliana, moltes gràcies.
1: A tu, Francesc.
2: Pausa, seguim. Ah, no fem pausa encara, perquè espera't. Us explicàvem fa una estona l'incendi a la cua d'un AVE amb destinació Figueres que ha obligat a evacuar 283 passatgers. La línia d'alta velocitat està tallada en els dos sentits, a l'altura de Ricla, a l'Aragó. Ara els bombers treballen per apagar les flames i els tècnics hauran encara de comprovar si el foc ha fet malbé la catenària. La incidència va per llarg, ens diu Renfe, i els passatgers han estat traslladats a una zona segura, no hi ha ferits. Tenim en línia una de les afectades, és la Pili García. Pili, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Com esteu?
3: Doncs estem bé. La veritat és que l'evacuació ha estat molt ràpida i a part de 2 persones que s'han marejat i una persona que quan ha caigut la catenària l'ha golpejat a la finestra, no hi ha més sensors.
2: I sabeu què pot haver passat?
3: Bueno, aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via.
2: I com us n'heu assabentat d'això? És a dir, el tren estava en marxa i s'ha aturat de cop, què ha passat?
3: Correcte, s'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere i han vingut els de la Renfe i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar.
2: Hi ha hagut una mica de, no sé si dir, por, preocupació, o ha estat més o menys ordenat?
3: Ha estat més o menys ordenat. Sí que hi havia alguna persona

0: que ha patit una mica més per por i s'ha posat una mica més nerviosa, però ha estat molt ordenat i de seguida ens han portat beguda. Ens han donat tota la beguda i el menjar de la cafeteria perquè el repartíssim entre la gent. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
1: Per tant, avisem a tota la gent que tingui familiars o amics en aquest tren que ningú pateixi perquè tothom està bé i esteu ara...
0: No hi ha ningú que hagi necessitat assistència sanitària ara mateix.
1: I ara mateix físicament on sou? Sou a prop on ha passat això?
0: Estem en un camp de fruiters que no sabria dir-te què són. Ens han tallat la xarxa perquè poguéssim accedir per posar-nos a l'ombra perquè és que fa un sol de justícia.
1: I a partir d'aquí, què? És a dir, us vindran a buscar amb autobusos o...
0: A partir d'aquí no te puc dir res més perquè no sabem res més. Jo viatjo amb la meva mare, que té 85 anys, i l'han ajudat a baixar des de la part de la via a baix, i ara mateix li han donat una cadira de rodes perquè pugui estar sentada a l'ombra. Vull dir que estan ajudant.
1: Bé, doncs ens quedem amb la bona part, la bona notícia, que és que s'ha fet tot de forma ordenada amb aquest incendi, que certament les imatges són molt cridaneres i algú us pot preocupar, però no patiu, perquè en principi no hi ha cap persona ferida i tothom està a lloc, tranquil, entre cometes, i ara esperant a veure el que pinta que serà una tarda molt llarga. Pili, ànims, i mira, escolta, posa't...
0: No, molt bé, molt bé. Jo estic contenta perquè no ha passat res a ningú i és el principal.
1: Poseu-vos la ràdio si us heu de distreure, almenys. Mira,
0: que em queda poca bateria. Això no sé com ho solucionaré.
1: Doncs llavors guarda la bateria. Guarda la bateria per si de cas hem d'avisar a casa. Pili, estem en contacte i moltes gràcies per explicar-nos aquesta experiència.
0: Cap problema, quan vulgueu. Adéu.
1: Has vingut amb tren, Lloberes?
2: Jo no, per sort, veig. Perquè, és clar, no, són moments... Ni amb tren i tampoc he vingut, diguem, de fora, que de 3 dies
1: de festa...
2: Imagina't
1: si n'haguessis anat de pont, ara no podries tornar. De fet, ens està escrivint gent que és a Atocha i ja ens avisen que, òbviament, s'ha aturat la circulació de trens cap a Barcelona, perquè aquest tren anava cap a Figueres. Per tant, molta paciència. Els que sou a Atocha, molta paciència. Els que heu de tornar cap a Madrid, pel que sigui, perquè els trens no van. Que tampoc és una gran novetat, però avui encara amb aquesta incidència. Farem una pausa.
2: Fem-la, perquè hem de canviar de registre. Lloberes.
1: Endavant, Carme Lloberes. Va, però digues alguna cosa, que t'ha donat pas.
2: Ah, però no, però haig d'enraonar després de la pausa, m'has dit, eh?
1: Ai, que disciplinada. Una pausa i ve la Lloberes.
3: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
4: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
5: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
6: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
7: Com et dius?
8: Ferran Adrià.
7: Quina és la teva experiència com a cuiner?
8: Has estat a alguna escola?
7: Has tingut algun mestre?
8: Això és una altra lliga.
7: Això són dos estrelles Michelin.
9: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
10: Estàs posant a tots al límit.
11: Prendreu tots mal.
9: Gènesi.
12: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
13: Hi ha un país sencer que no surt cada dia als titulars i nosaltres te l'expliquem. A la revista La Mira descobrim persones i històries que ajuden a entendre qui som més enllà de l'actualitat. Històries que parlen de nosaltres amb un periodisme reposat, humà i proper. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
14: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
15: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
14: La tradició es mou si la mous tu.
15: Tota la informació a firamediterrània.cat.
16: Ai, que ràpid passen les coses bones.
17: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
16: O els 10 dies Nissan...
17: Com?
16: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: Es feia dir el caçador de pervertits.
3: Ai, jo els exposo!
19: Parava trampes a la gent, ho gravava i ho penjava a la xarxa.
4: Si Nasser creia que eres culpable, ja n'hi havia prou.
19: Una setmana després de sortir al canal, una d'aquestes persones es va suïcidar.
12: No va enxampar un depredador, va matar una persona.
19: Nits sense ficció. Un justicier a les xarxes socials. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
2: Ai, que està, ja estem connectats. No s'hi va.
1: Home, Lloberes, però has de tenir-ho... Estic...
2: Sí,
1: no,
2: a més he vist una llumeta aquí vermella.
1: Era una prova per dir, a veure si està atenta. No està atenta?
2: No estic atenta, perquè quan em concentro... Bueno, és igual, tot no ens sort, entretinguem.
1: Tot sort que no ens ha enganxat el micro obert 5 segons abans.
2: Sí, això també, també és veritat. No, hem de vigilar. Va, sí.
8: Nou minuts amb la Lloberes.
2: La veritat és que no sé quan acabar, perquè com que ja m'agrada la sintonia...
1: Tu deixaries sonar la sintonia sola.
2: Això mateix, sí, ja m'estaria bé. Però benvinguts als 9 minuts de la Lloberes. Per la gent que avui torna de tot arreu...
1: Home, eh? O que estan...
2: Que no és retorna, ja m'heu dit.
1: Tornen.
2: És a dir, que torna tothom, que sàpiguen que és un intercanvi, diguem, de...
1: Un pim-pam.
2: Sí, però un pim-pam seria que tu ets el meu sparring, diríem, en aquest sentit, valent? I llavors, avui, per entretenir el personal, perquè normalment som bastant més profuns, però tothom, jo m'imagino que està venint, doncs ens hem inspirat per alguns, tu potser no sabràs ni qui és, Orson Welles, sí. Saps la pel·lícula de La dama de Xangai, perquè és l'escena dels miralls. Tu et sona aquesta escena dels vidres trencats?
1: No l'he vista, noi.
2: Val, doncs és una metàfora visual, ho has de mirar, això. Sí, clar, tu vas a veure aquells forats negres o no sé què va passar de l'última vegada, però bé.
1: La bola negra, què forats negres?
2: Aquests, bueno, això. Forats la metàfora negres. Aquesta de la mentida, la traïció, la confusió d'identitats, doncs anem al bloc-ho. Que va de miralls, si no t'ho he dit. 4x3.
1: Vinga, miralls, 4x3.
2: 4 preguntes de 3 segons. Ets de les persones que es miren molt als miralls o de les que eviten mirar-se massa temps?
1: Em miro bastant.
2: Sí?
1: Sí, a veure com porto els cabells, sobretot.
2: Valent.
1: I la barba.
2: Calla. Quina persona de la teva vida creus que ha estat el teu mirall més exigent? El que vas aprendre més gràcies a ella, la persona. Quina persona?
1: Laboralment, el...
2: Noms.
1: Ricard Torquemada.
2: Ricard Torquemada, que avui li han fet una entrevista a doble pàgina. Ah, valent.
1: No l'he vista.
2: Tres, valent. Jo ja la tinc aquí, que me
1: l'empenc. Ja la miraré.
2: Val. El secret. Què veuríem en el teu mirall que els altres no podem veure a simple vista? Sinceritat.
1: Molta timidesa.
2: Ah, sí?
1: Extrema.
2: 4. Si poguessis travessar un mirall, què és el primer que t'agradaria canviar de l'altre costat?
1: Mirant-me a mi mateix. Home, aquesta timidesa.
2: O a vegades no és un defecte.
1: Sí, en el meu cas és un impediment, sí.
2: Ah, d'acord. I de la vida en general?
1: Home, de la vida en general, això, ser més valent.
2: D'acord.
1: En les relacions personals, va.
2: Bloc 2. Creus que abusar dels filtres i retocs a Instagram, TikTok, és com una falta d'autoacceptació, d'autoresponsabilitat?
1: Ho pot ser, sí.
2: Val. Parlant, doncs, d'accountability, que seria com retre comptes, no? Quan tu t'estàs mirant al mirall, la responsabilitat aquesta. Si haguessis de triar una única paraula que fos el mirall i motor de la teva vida, quina triaries? Jo trio accountability. És a dir, retre comptes. Tu? Quatre segons, si no vas al canyet, No, va
1: afrontar,
2: canyet.
1: Afrontar reptes.
2: Però això és molt relatiu. Aviam-ho, la paraula afrontar reptes?
1: Superar.
2: Superar, val. Esprit de superació, valent. Va, 3. Amb l'efecte mirall, molts imiten en els altres per ser acceptats. Tu et consideres un reflex d'aquesta societat o t'atreveixes a desmarcar-te de la norma?
1: Oh, soc bastant reflex d'aquesta societat.
2: Sí?
1: I tant.
2: Tu ets dels que... d'això, sí. 4. Quan mires la societat actual de reull, quin és el pitjor defecte col·lectiu que hi veus i del que tu tampoc et pots escapar?
1: De donar molta importància a les aparences.
2: Ets, sí? Tu estàs contaminat amb això?
1: Molt.
2: Cordis, valent.
1: De jutjar amb el que veus de fora.
2: Corre, anem al bloc 3. M'interessa, eh? Anem apuntant les respostes. Bloc 3, 4 per 1. Què és el primer que penses quan et mires al mirall tot just llevar-te? Al matí, quan et veus, la primera sorpresa que veus?
1: M'he d'afaitar.
2: Això... Vamos, siguem seriosos.
1: Ves, no ho sé.
2: Això és el que has de pensar.
1: Em dones un segon, doncs...
2: La imatge,
1: la imatge.
2: Si poguessis fer-li una sola pregunta a un mirall màgic, sabent que et dirà la veritat absoluta, què li preguntaries?
1: Ho estic fent bé.
2: Ah, que bonic. Home, i t'ha sortit bé aquesta. Valen, va, t'està rentant la cara. Valen, i aixeques el cap i mires el mirall del bany, o d'on sigui.
1: Sí.
2: Quina persona coneguda... perquè veus algú a darrere, quina persona coneguda real et faria que et morissis de por en aquell moment?
1: Que em morís de por?
2: Sí, en aquell moment. Que et donés un susto. Per vosaltres és un...
1: Un ensurt.
2: Un ensurt.
1: Home, doncs...
2: Aviam-ho. Aixeques la vista i et veus.
1: Un personatge públic que em fa molta por.
2: Ah, valent. Qui?
1: Home, algun assassí, no ho sé.
2: Home... Ah, només un assassí. Sort que no dius la Lloberes. Vinga, anem, 4.
1: Aquesta era la resposta.
2: Als retrovisors americans hi ha una frase obligatòria que diu... No ho sabia jo, això. Els objectes estan més a prop del que sembla.
1: Sí.
2: Quin somni creus que tens molt lluny, però en realitat està molt més a prop del que et sembla?
1: Home, triomfar fent la meva feina. Espero.
2: Aquest seria el teu... Però el triomf és molt relatiu, eh? Això. Un dia hauríem de raonar d'això, perquè anem a l'última ja, al bloc 4, perquè sé que m'estàs ventilant i vull un final perfecte. Valen, som-hi. I
1: perfecte
2: aquí el dediquem.
1: Final perfecte o feliç?
2: No, perfecte. El mirall trencat de la Rodoreda, que és millor que no acabar amb la nostra literatura. Per tant, quin únic tros de vidre t'agradaria quedar-te a viure per sempre si ara se't trenqués el mirall? Tu saps quan es trenquen els miralls allò dels 7 anys de... No, no sap res d'això.
1: Sí.
2: És a dir, si ara es trenca el mirall,
1: sí,
2: quin tros de vidre t'agradaria quedar-te?
1: Però aquí...
2: De la teva vida, de la teva vida, s'ha esmicolat. Ha caigut ara. Valen? I...
1: Home,
2: hi hauria gent que diria, doncs, jo què sé, la meva gran infantesa, el meu primer amor... La
1: ah,
2: meva
1: sí, una part de la meva vida.
2: Ah, quin és el tros? T'ho haig d'explicar tot.
1: Els últims 10 anys.
2: Això és un tros de vidre, cordons. Valen, valen, no? Doncs. Valen, valen, doncs. Vols que acabem de veritat? I
1: sí,
2: no la deixarem a l'aire, eh? Si avui et morissis, ploraríem per tu o per la imatge que has ensenyat? Què? No la deixaràs, eh?
1: Per les
2: no,
1: dues coses.
2: Sí?
1: Jo espero que sí.
2: Ah, això és el que
1: I
2: voldries.
1: I espero que Carme Lloberes...
2: Ploréssim.
1: Plorés una mica. I després rigués. Arriben a les notícies de les 6. Tu creus que si
2: em morís, música...
1: si em morís jo sortiré al butlletí, creus?
2: Potser, qui sap, depèn de qui el codirigeixi. Aviam, escoltem.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
20: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. Tarda d'operació tornada, després del cap de setmana llarg, ara amb força complicacions ja a aquesta hora. Última hora, equip viari, Mariluz García, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. I les cues que continuen concentrades a les carreteres de l'interior del país, a l'est del Llobregat, la C-16, 14 quilòmetres entre Bagà i Cercs, i després 7 més entre Cercs i Berga. La Nacional 260 amb 11 quilòmetres de cua de Ribes de Freser a Ripoll i 3 quilòmetres més a la C-17 fins a sortida de Ripoll direcció Barcelona. 6 quilòmetres de cua a la C-14 de Fígols i Alinyà a Organyà, a l'Alt Urgell, en direcció Lleida. L'AP-7 congestionada a Maçanet de la Selva per un vehicle avariat i també de la Roca del Vallès a Montornès. I d'altra banda, interrompuda la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per l'incendi de la cabina de cua d'un tren AVE amb destinació Figueres. Un sinistre que ha passat a l'altura de la població de Ricla, Saragossa.
20: Gràcies, Mariluz. Efectivament, aquesta és l'última hora. Està suspesa la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per l'incendi d'un tren aquesta tarda a l'altura de Ricla. Això és a l'Aragó. El tren afectat havia sortit de Madrid cap a 2:45 de la tarda i el foc s'ha declarat poc després de les 4 per causes que encara no se saben. Personal de Renfe ha fet baixar del tren els 283 passatgers que hi anaven a bord. Pili García és una de les passatgeres desallotjades i ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio quina és la situació.
0: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
20: Un cop apagat l'incendi, tècnics de la companyia hauran de comprovar si el foc ha fet malbé la catenària i, per tant, haurà de decidir què és el que passa amb aquests 283 passatgers que ara mateix esperen a ple sol al costat de les vies. Renfe ha activat, d'altra banda, canvis i devolucions de bitllets sense cost per als viatgers que així ho desitgen. I és que a aquesta hora s'acumulen les cues i les preguntes de passatgers tant a Totxa com a l'estació de Sants de Barcelona. Més notícies amb Vicent Missut.
5: Els comuns acusen Gabriel Rufián de dividir les esquerres en compte d'unificar-les amb l'acord que han oficialitzat amb Esquerra Republicana i Podem. El pacte preveu que el partit d'Irene Montero no es presenti a Catalunya a les eleccions generals del 28 de novembre i que Esquerra incorpora a les seues llistes persones de l'entorn de Podem com a independents. Rufián i Montero també faran actes de campanya conjunts arreu de l'Estat. L'acord podria complicar l'entesa entre Podem i el Front Ampli, la coalició d'esquerres, de la qual formen part els comuns i que tot apunta que capçalarà Ada Colau. Tot i això, la líder de Sumar, Verónica Martínez Barbero, i el d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, encara veuen possible arribar a un acord amb els d'Irene Montero. Ho han dit a Radio Televisió Espanyola.
6: Nosotros aspiramos a una lista única que integre también a Podemos. Es que no podemos decirlo más claro.
22: Yo soy optimista porque creo no solo en la inteligencia de mis interlocutores, sino también en su sincera aportación al bien común.
20: El parc d'atraccions del Tibidabo de Barcelona s'ha vestit de gala per celebrar els seus 125 anys d'història amb una festa, una jornada festiva plena de records. Prop de 2.500 persones s'han aplegat al parc per commemorar aquesta efemèride i per reviure part de la història del parc. És el més antic de l'Estat i el segon d'Europa. Així ho han escenificat els membres de l'associació La Garriga Modernista, vestits d'època, que s'han enfilat a dalt del carrusel de cavallets acompanyats de nens i nenes.
5: La celebració inclòs una gran rua protagonitzada per alguns dels personatges més emblemàtics del Tibidabo. No hi han faltat els titelles del Marionetarium, les mascotes, els terrorífics hostes de l'hotel 666 i l'autòmata de la Moños, entre d'altres. La música, l'animació i un gran pastís d'aniversari elaborat pel pastisser Cristian Escrivà han completat una jornada en què petits i grans han celebrat la història del parc del Tibidabo, que 125 anys després continua creant nous records al cim de Barcelona.
20: I ara els esports amb Jordina Tarré.
23: Hansi Flick i Pau Cubarsí alerten que demà els blaugrana hauran d'estar molt concentrats per contrarrestar l'ambient de l'estadi del Galatasaray. L'Elisa Millén en el partit de Champions, el segon partit de la fase de Lliga per als blaugrana, després de la victòria 5-1 contra el Feyenoord. Flick demana una defensa unitària de tot l'equip i accepta el títol d'un dels millors equips del món que els ha otorgat el rival. El Barça ha viatjat amb tots els disponibles, menys els lesionats Rafinha, De Jong, Christensen i Rooney. A segon, el Girona tanca aquest vespre a les 9 la jornada jugant al camp del Tenerife. Si els de Quique Álvarez aconsegueixen la victòria, es podrien situar en zona de play-off i a 4 punts de l'ascens directe. A la primera ref, el Sant Andreu visita el camp de l'Hèrcules per tancar la jornada, ara a 6:15. I en hoquei patins, avui comença Asunción al Paraguai, el Mundial masculí. L'equip espanyol debuta aquest vespre a 8:45 amb Itàlia. En waterpolo, el Mataró s'ha adjudicat aquest migdia la Supercopa Espanyola femenina, després de superar el Sant Andreu per 15-5. Aquest és el quart títol de la Supercopa Espanyola femenina que aconsegueix el Mataró.
11: Fins aquí les notícies. A Catalunya Ràdio. Postdates. Cuidem la cultura i així la cultura ens cuidarà a nosaltres. Sílvia Pérez Cruz, Premi Nacional de Cultura 2026. Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Posaré un plat a la... Ai, ai, ai. Bona tarda. Em tindré una.
2: O sigui, avui sí que ha anat, però d'un pèl, eh? Ha anat d'un pèl que no tenim un problema,
1: Llobera. Vigila, clar.
2: No, vigila tu!
1: Home, però si em
2: portes aquí... Si tu quan estàs parlant a l'estudi, has d'estar amb una orella mínimament a l'antena.
1: Però més que l'orella, perquè no em poso aquests auriculars que són una mica... Pesen molt,
2: Llobera. Sí, ja
3: s'està queixant.
2: Hi ha hagut gent decapitada i amb problemes cervicals per culpa dels cascos, sí.
1: No, però a més estic mirant una mica el panorama, saps què vull dir-te? Llavors no miro a la gent de la bombolla, però bé...
2: Escolta, que tinc aquí el Marc Andreu, que avui no tenim la Juliana, ni la Marta...
1: Tenen festa?
2: Sí, ni el Roger.
3: Avui la gent es pensa que no hi ha ràdio en directe, perquè la gent aquí xerrant sense que estiguem en antena...
2: Nosaltres estem en antena i som en directe, però no deixarem sense que no surti la gent.
3: No, hem preparat uns millors moments, aquí un picader, saps? Sí. Una miqueta...
1: Aquests ja fan com les figures, que se'n van el divendres, saps tu? I llavors deixen el resum de la setmana. Però doncs, què és això, aquesta jornada?
2: Bueno, avui és festiu. La joventut. Un moment, atenció, que tenim comunicat de Renfe. Ah. Us hem explicat el tema del tren que ha cremat i que no hi havia cap passatger ferit. 283 passatgers que han estat evacuats. Parlàvem amb la Pili García fa una estona, una de les passatgeres. Bé, doncs Renfe ja informa que la incidència ha obligat a suspendre la circulació ferroviària d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que provoca, evidentment, detencions de trens a diferents estacions de la línia. És a dir, ja no és només l'anul·lació de les sortides per aquesta tarda, sinó que els trens que estaven en marxa, molts d'ells, doncs allà s'han quedat. Renfe diu que ha activat mesures d'atenció als clients afectats, incloent la possibilitat de fer canvis i devolucions. Diuen que no és possible, de moment, determinar quant de temps durarà la incidència, però, això és el que diu el comunicat, el que ens afegeixen en privat és que pinta que la cosa s'allargarà tot el dia.
1: Tot el dia, espera ja.
2: No hi haurà més trens avui cap a Madrid o des de Madrid. Vaja, són les 6 de la tarda, tenen un tren allà cremant al mig del no-re. Doncs, per tant, que la gent es vagi fent la idea que això podria acabar amb suspensió total de trens avui. Compte i paciència. Per tant, Lloberes, sort que no has d'agafar el tren. Marc Andreu, què et sembla? Anem a escoltar algun trosset de que no surti o què?
3: Sí, ja comencem, eh?
1: Jo me'n vaig, eh? Jo me'n vaig, ja us ho fareu. Vull
2: fer una cosa, una pausa.
1: Pausa per acomiadar-me a mi, com cal.
2: I per guanyar diners per poder-te pagar la seva intervenció.
3: I segueix escoltant Catalunya Ràdio, eh?
1: Sentim. Home, esclar, jo tinc... Ei, en aquest
2: no, és que abans
1: que aquí...
2: ja estaves dient que el que no surti no t'agradava gaire.
3: No,
1: és veritat,
3: estava
1: dient...
2: No, que es ruboritza.
3: Això. Que parlem de mugrons.
1: Adéu. Jo...
2: Has vist els meus...
1: No, quan... Mira,
2: tio, adéu.
4: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
5: L'Art a l'Horta. El Festival Cultural i Agroturístic de Lleida torna aquesta tardor. Diumenge 18 d'octubre, al celler de Sant Uy, màgia i humor amb filigranes, tàndor amb Paxton i jazz amb l'Andreu Giró Quartet. Entrada gratuïta i bus gratuït des de Lleida. L'Art a l'Horta. Cultura per viure i descobrir l'Horta de Lleida.
6: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
7: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
6: La tradició es mou si la mous tu.
7: Tota la informació a firamediterrania.cat.
8: Cada any, milers de turistes visiten Barcelona per veure les seves creacions.
9: La seva obra ens sorprèn i ens deixa al·lucinats amb cada detall.
8: Cada un dels seus edificis crea un món únic i singular.
9: Mirem on mirem, els colors i la forma ens recorden lo bonica i variada que és la natura.
8: Parlem d'Antoni Gaudí, arquitecte.
10: Els secrets de Gaudí. Estrena el dissabte 17 d'octubre al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
11: Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
12: Avui, a partir de les 9 del vespre, Tenerife-Girona.
11: Els gironins volen mantenir el rumb ascendent a la classificació.
12: Avui, a partir de les 9 del vespre, Tenerife-Girona.
11: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés al capdavant i la narració d'Eduard Solà.
12: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
13: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
14: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: I avui recuperem alguns dels millors moments d'aquesta temporada.
3: Se m'ha fet molt raro, això, eh?
2: No, escolta, vés a saber.
3: Bona tarda, Juliana Canet, bona tarda, Marta Montaner.
2: Doncs bona tarda, Marc Andreu.
3: Bona tarda, Garriga. No, sí, com que és això, un dia especial,
2: sí,
3: doncs farem una mica
2: recuperar
3: de
2: coses,
3: millors
2: que
3: moments, exacte. I no sé si saps que avui la Shakira fa el seu últim concert a Madrid amb la seva residència europea.
2: Clar.
3: No ho tenies en ment, oi?
2: No.
3: Doncs mira, és un concert extra, és el 13è que fa, i l'ha titulat Gran despedida con amigos. Perquè avui sí que ha anunciat que hi haurien altres cantants com Maluma, Dani Martín, Bizarrap, Laura Pausini, que estarien amb ella.
2: Carai.
3: Més tots allò, els famosos que han vingut a ensenyar-se en aquest passeig que fan a l'inici. Doncs això, avui és l'últim dia també d'aquesta ciutat que ha creat la Shakira als afores de Madrid.
2: Ah, sí, sí.
3: Com aquesta, es diu?
2: Ni idea.
3: No has escoltat gens, sí, el que no surt aquests dies?
2: Macondo Park.
3: Macondo Park. Mira, com que sabia que no sabries què és el Macondo Park i tot això, doncs la Juliana ens ho va explicar molt bé.
2: Això.
15: Passa un minut de 6:45 de la tarda. A tot això, la Shakira segueix a Madrid amb la residència que està fent i el seu estadi personalitzat.
16: Tengo derecho de pasar pa pasarla bien, estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera.
17: Sí, la Shakira farà 12 concerts a Madrid i ja en porta la meitat. Fins ara n'ha fet 6 i la resta serà la setmana que ve. El dia 11 d'octubre finalitza ja la seva residència de Les Mujeres Ya No Lloran a la capital espanyola. Ja hem parlat molt d'aquesta estada de la Shakira a Madrid, d'aquest estadi Shakira personalitzat i eteri que acull aquests concerts, però hem parlat molt poc, jo opino, del Macondo Park avui. Perquè no només hi ha aquest estadi Shakira, un estadi temporal per acollir aquests 12 concerts, sinó que tot plegat passa dins d'aquest Macondo Park amb més de 220 metres... 220.000 metres quadrats.
2: Hòstia, ho trobava petit, eh? És que...
17: 220.
2: Escolta, bueno, és una
17: és
2: casa,
17: molt de metro, eh?
1: Home, és una casa.
2: És una mansió. Ah. És una mansió, però clar, un festival.
17: Bé, el Macondo Park, això, amb un munt de metres, deixem-ho aquí, que et convida a moltíssimes altres experiències més enllà de la música de la Shakira. Es parla de l'espai com un destí cultural immersiu.
2: Quina gran idea.
17: Una ciutat paral·lela dins de Madrid on la música, l'art, Roger, no riguis, i la comunitat
2: no
17: s'uneixen. Una ciutat efímera per donar veu a la cultura llatina. De fet, el nom de l'espai mateix, Macondo, ja és una referència llatina, concretament a l'escriptor, també colombià, Gabriel García Márquez, i a la seva obra més important, que és 100 anys de solitud, que és un gran clàssic, que per cert us recomano molt,
2: boníssim,
17: perquè parlem poc d'això, però a mi m'encanta la literatura del boom llatinoamericà, vull dir que us ho recomano molt. El cas és que Macondo és el nom del poble on passa la història de 100 anys de soledat, un poble que és un clar símbol que representa la història i la identitat de l'Amèrica Llatina amb els seus conflictes, les seves guerres, les seves desigualtats, i és un espai que creix molt dins de l'obra, assolint un desenvolupament impressionant, no? És com que momentàniament fins i tot et pot arribar a semblar com a lector un espai utòpic, però que acaba sent endut pel vent al final de la novel·la. Em sap greu si això és un spoiler, però aquestes alçades de
2: ja
17: publicació
2: llegit,
17: de 100 anys de soledat em penso que ja no compta. Clar, això és una metàfora molt bonica del que passarà també amb el Macondo Park, que se l'endugui el vent, perquè, clar, el Macondo de la Shakira és una ciutat efímera.
2: Està paper.
17: La Shakira, ho explica ella, però jo crec que ella no ha pensat ni una mica res de tot això, no ho dic per menysprear-la, ho dic perquè ella ha estat ocupada fent la volta al món i fent 500 concerts cada dia. Uh-huh. Ella explica que amb aquest espai volia crear un lloc on la realitat i la màgia convisquessin, com el Macondo, justament, de Gabriel García Márquez. I és un lloc amb moltíssimes possibilitats. És, bàsicament, un parc d'atraccions. El Macondo Park, us l'heu d'imaginar ple de colors brillants, a més de Titanic, penseu que rebrà més de 600.000 persones durant aquests dies. Tu entres per unes portes plenes de colors i neons, amb un gran És Latina a dalt, coronant l'entrada del recinte, i depèn de la porta que escollis, arribes a un punt del parc o a un altre. Pensava que aquesta banda sonora només era per Marta Riumbau.
18: Bé, ara que la Shakira ha decidit fer una ciutat efímera, m'ha semblat que
17: igual la tenim també allà, la Marta, ajudant.
18: Ho ha fet ella.
17: Mira,
18: ella dic, la Shakira pensa i ho podeu fer tot
17: amb l'Àlex del rellotge.
18: Bé, un dels camins que pots escollir quan entres en aquesta gran ciutat de Macondo, en aquest és Latina, et porta a una biblioteca on hi ha un espai immersiu, justament inspirat en 100 anys de soledat, que n'envés el llibre preferit de la Shakira, perquè si no, ja no m'ho explico, que hi ha 1.000 esdeveniments organitzats amb més de 24 escriptors, per tant, un espai molt cultural relacionat amb la literatura. També hi ha el taller dedicat a la moda i als dissenyadors emergents que vulguin ensenyar la seva feina, però juntament amb firmes d'alta costura, a més de desfilades. El mercat és un espai destinat a conèixer la gastronomia llatinoamericana, sota la direcció de Rafa Zafra, i la sala és un pavelló gegant on s'han fet concerts d'altres perfils com la Nati Peluso o la Maya.
15: Aquí s'haurà d'anar a passar el dia en un concert, perquè si ho vols veure tot...
18: Aquí t'has d'endur el biquini a la motxilla, el biquini de menjar, no de banyar-se, perquè d'entrada no hi ha atraccions aquàtiques, però vaja, espera't, perquè la tia ha muntat un sarau de tals dimensions. La meva part preferida de tot aquest show, però, és el Museu de la Shakira i el Club de la Lloba.
15: Com?
18: Oh, wow. Són espais dedicats literalment a la Shakira, és a dir, museus. Són museus dedicats a tota la carrera de la Shakira i a mi, sincerament, no em pot semblar més genial.
2: Es diu el Club de la Lloba.
18: Es diu el Club de la Lloba i el Museu de la Shakira. Però és que no només això, després també tenim el Macondito, que com el nom ja indica és un Macondo petit. És el parc infantil dissenyat per Disney i els fills de la Shakira, en Milan i el Sasha.
17: Ah.
18: A mi de nens ja no en tenen res. Però bé, jo entenc que a ella li va fer il·lusió de dir, tu,
15: bueno,
18: ja que tinc uns fills que encara són prou menuts, anem a veure quines idees se'ls hi acudeixen, allò que es diu, no?, de poder-se d'escoltar també les criatures quan també, pensem als seus espais, etc. I tots aquests espais porten a un camí principal que et porta a l'eix central del Macondo Park, que és l'arbre de Macondo, on fan activitats a l'estil recrear el Carnaval de Barranquilla, que és la ciutat d'origen de la Shakira. Fomo terrible i a mi em fa una enveja profunda no poder anar a passar un dia al Macondo Park amb la meva entrapa a la motxilla i moltes ganes de divertir-me i la timidesa a casa, que és tot el que s'ha de dur, suposo, quan vas allà a passar el dia. A part, entenc un exemplar de 100 anys de soledat, que hi té molta presència, que m'agrada que la literatura tingui tant de pes en aquest espai, però al final de tot plegat el més important és l'estadi Shakira, on si aconsegueixis arribar-hi, perquè clar, això és una gincama, perquè hi ha 1.000 altres sales abans, et canta unes cançons des de tan lluny que entres, o sigui, estàs pràcticament a un codi postal diferent que ella. Jo he vist Instastories que dic, val més la pena posar-te cançons a casa. No? O sigui, llunyíssim, és tan gros l'estadi, és tan colossal, que no sé ni si val la pena l'experiència. El cas és que per entrar dins de l'escenari, la Shakira va acompanyada de famosos que la segueixen en massa, tots vestits amb capes com platejades i ulleres de sol metàl·liques. Que és un gest aquest que ressona molt a l'estela dels últims concerts multitudinaris que hem estat vivint. És un concepte com molt similar al de la caseta de Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia.
17: Que us anava a dir que el concert de el 3 d'octubre, això és demà passat,
15: sí,
17: de la Shakira es retransmetrà en directe.
18: Per on?
17: Per Amazon.
15: Ostres,
17: Prime Video.
18: Doncs això és el que s'ha de fer. Doncs jo això és el que faré.
15: Que es veurà perfecte i se sentirà genial,
17: clar,
15: en principi.
17: Si voleu.
18: És un diumenge?
15: Sí. Llavors el mirem cadascú.
17: No, és un dissabte.
18: A Mallorca, disculpeu que vaig al Flem, si em voleu venir a veure a les 4 de la tarda, em penso que és.
15: No tinc part,
18: Bé, això que deia, que aquest gest de la Shakira d'entrar envoltada de famosos ressona molt en aquesta estela dels concerts multitudinaris que hem anat vivint últimament. És un concepte molt similar a la caseta Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia. Que clar, això converteix l'experiència en un esdeveniment on en realitat tu com a públic estàs més pendent del famós que et toca que del propi espectacle. Per aquest motiu, i per molts altres, igual que el concepte de la caseta de Bad Bunny va ser criticat, això també ha estat assenyalat, sobretot per part dels fans més fans, que reivindiquen que, a banda de tenir aquest punt distòpic surrealista que sembla potenciar unes èlits concretes per sobre de les altres, és veritat que és una mica absurd, potser, entrar en famosos que anant bé no són ni fans teus. Només perquè volen protagonisme, quan milers i milers de fans de la Shakira s'han desplaçat a la capital madrilenya per veure-la i s'hi han gastat molts diners, recursos, potser s'han demanat dies de festa, tot per estar allà. Clar, molts consideren que la Shakira hauria de donar prioritat a aquests, als seus fans més veritables, que després aquí entres en la competició de qui es
15: com
18: mereix.
15: Com ho demostres, no?
18: Com ho demostres, marques. Per les hores que l'has escoltat a Spotify, pels anys que fa que la segueixes a Instagram.
15: O fas un
18: has de fer un càsting, no està clar. El cas és que ella ha decidit, després d'aquests dies de crítiques, apostar per un canvi en aquesta entrada. Almenys durant un dia. Perquè la cantant colombiana el divendres passat va entrar a l'escenari envoltada del personal mèdic del Centre Mèdic Tignon de Barcelona, que són justament els professionals que la tenien a ella durant tots els anys que va estar vivint a la ciutat, però no només a ella, sinó als seus fills i sobretot al seu pare, en William Mebarak, que té 95 anys i ha tingut diversos problemes de salut aquests últims anys. Per tant, qui va seguir el camí de la Shakira fins al centre de l'escenari, perseguits per càmeres i vestits amb aquest modelet espantós platejat i amb unes ulleres metàl·liques, van ser ells, no? Tot aquest personal sanitari convertint-se també en un gest molt bonic. I, de fet...
19: A mi em va guanyar.
18: Sí, crec que són les coses que sí que està... O sigui, crec que aquí ens guanya tots.
19: Sí.
18: Perquè, clar...
19: I que la Shakira té bon cor.
18: Sí, de fet, tots els metges, infermers i altre personal sanitari que ha coincidit amb ella justament expliquen que ella és tan maca, que és tan generosa, que en el tracte de tu a tu, tot i la teva experiència personal, Marta, que sabem que no és bona amb la Shakira, en general...
19: De fet, és no és bona amb el germà, perquè jo amb la Shakira ni vaig poder parlar.
18: Tens raó, la Shakira clar, no va ser manipulada.
19: El dolent és el germà, sí, perdó. Presumptament.
20: Va sobreprotegir, sí.
18: Bé, el cas és això, que tot plegat és molt bonic i és emotiu, sobretot perquè en comptes de donar el mateix espai de sempre, a la gent de sempre, els mateixos perfils d'entreteniment, que també està bé, però que un dia es faci cas també a gent que es dedica a les cures i que té una feina imprescindible, vulguis que no, és xulo i crec que seria interessant que passés més sovint.
2: Transició que fem aquí, eh?
3: Has vist? Què, t'ha agradat el Macondo Park?
2: M'ha agradat molt. El Macondo Park deu haver-hi embussos importants.
3: Sí?
2: Home, no, però entrar
3: home,
2: i sortir
3: sí,
2: d'allà,
3: sí, segur.
2: A la Mariluz García, Mariluz, no t'imaginaves, que entraries on que no surti, tu? No s'ho imaginava. Mariluz, com tenim el trànsit en aquesta operació tornada?
21: Doncs mira, fins ara trànsit donava dos trams de cues que pràcticament eren juntes i llarguíssimes i ara ja doncs, han decidit ajuntar-les totes dues i són 20 quilòmetres de cua.
2: Uf!
21: 20 quilòmetres a l'est del Llobregat, la C-16, de congestió, o sigui, no és que estiguin totalment aturats, van fent, però déu-n'hi-do, des de Bagà i fins a Berga, això els que venen cap a Barcelona, i per això es mantenen tallats els accessos al centre de Berga, no sé, cas que algú se li acudeixi d'entrar a dintre de Berga i encara seria pitjor.
2: Fem més embolic, clar.
21: Sí, sí. L'N260, 11 quilòmetres de cua entre Ribes de Freser i Ripoll, però després agafen la C-17 i es troben 3 quilòmetres més fins a la sortida de Ripoll, també en direcció Vic-Barcelona. També hi ha 5 quilòmetres de cua a la C-14 fins a Organyà, a l'Alt Urgell, i 4 quilòmetres fins a Pons, a la Noguera. La C-55 carregada també entre Manresa i Castellgalí, direcció Barcelona. En canvi, la P-7 registra pocs problemes. Només hi ha un petit tram a Maçanet de la Selva perquè hi ha un vehicle avariat. També de la Roca a Montornès, tot això direcció Barcelona-Tarragona. I una mica d'intensitat a la zona de Santa Perpètua, en Barberà, però aquí no els veiem aturats. I a Barcelona ja es comencen a complicar les rondes, la ronda de dalt, la ronda litoral sobretot és la que més. La ronda litoral amb retencions des de Diagonal Mar a la Barceloneta en direcció Llobregat i també des de Montjuïc i fins a Moll de la Fusta en sentit a Besòs. Recordem que en aquesta zona s'estan fent manifestacions, així que és possible que estiguin afectades per això. I els accessos a Barcelona de moment amb poques complicacions.
2: Doncs això és el que us podem explicar del trànsit. I els trens, recordeu, aquesta suspensió de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per l'incendi a la part posterior d'un tren a l'Aragó, 283 passatgers, que han evacuat, i no només això, tots els altres trens que eren en camí i que havien de passar per aquí, doncs també aturats i amb el servei difícilment possible de reprendre avui.
21: Sí, diuen que s'han activat els canvis o devolucions de bitllets, perquè no se sap. De tota manera, alguns companys ens comentaven que, segons Renfe, potser d'aquí unes 2 hores es podria reprendre el servei per l'altra via. Per tant, segur que amb moltes afectacions, si hi ha molts trens que s'han quedat aturats o que no han arribat a sortir i que ara, a més, s'han de repartir tots per una única via.
2: Doncs paciència. Gràcies, Mariluz.
21: Una abraçada.
2: Una pausa. Seguim en directe a la tarda de Catalunya Ràdio i que no surti d'aquí.
13: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
14: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
13: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Ah. Ah, ja està. Ah,
3: sí. Només... És que les publicitats clar, són molt clar, ràpides, clar, el que clar, no ha sortit d'aquí.
2: És només un bloc de públic.
3: És de 6 avui.
2: Ai, Déu meu. Bé, escolta'm...
3: Et vull posar a prova, Garriga.
2: Vinga, va.
3: A tu que t'agraden tant els concursos.
2: Molt.
3: Qui és Elisabet Álvarez? No. N'hem parlat molts cops, el que no surt d'aquí,
2: eh? Hi ha noms que no m'interessen i, per tant, no els processo.
3: No sap de qui és exparella?
2: Exparella d'algun famós que treballa poc?
3: Enrique Tomás.
2: Ah, no, no, que treballa molt, llavors.
3: Ah, l'ubiques, però, Elisabet, hi ha una mica.
2: Sí, sí, sí.
3: I que... sap si té parella
2: sí,
3: ara
2: que tenia
3: o no.
2: Una nova parella, que també tenia gràcia, però no recordo qui era.
3: Doncs saps qui t'ho recordarà molt bé?
2: Qui?
3: La Marta Montaner, Marta, que realment ens va recollir tota la resposta d'aquestes preguntes.
15: Bé, ahir ens va quedar pendent comentar el tsunami Elisabet Álvarez d'aquest cap de setmana. L'empresària va donar tots... Són molt bones fent guions.
0: Sí.
15: L'empresària va donar tots els detalls del seu embaràs a través d'un preguntes i respostes d'Instagram que la Marta ha analitzat i que ara...
0: Jo us ho vaig passar diumenge mateix, sí. De dir, nois, és que hauríem de fer l'última hora a Catalunya Ràdio.
20: És que aquest cap de setmana m'ha enviat més WhatsApps que els que després hem enviat durant tota la setmana, no, m'explico.
0: Que en tot l'estiu, Juliana.
15: Sí, hi havia molta activitat, tot concentrat.
0: Ai, nois... El que va passar diumenge és de les millors coses que crec que ens han passat en aquest programa. Perquè per una vegada, una famosa ens va donar totes les respostes que volíem. Perquè la setmana passada, el que no sortí d'aquí, vam preguntar al cel, perquè això de contactar amb la font primària a nosaltres ens fa vergonya, vam preguntar al cel, però de quan està l'Elisabet? I qui és el pare? És cert que és pediatre? No portaven superpoc temps? Però i què passa amb el seu ex, el magnat dels pernils, Enrique Tomás?
20: Jo portava dies sense dormir, però sense clucar ull.
0: Doncs mira, com diria aquella, les pregàries van ser ateses.
20: Thanks God, glòria a Deus!
0: I tenim respostes.
3: Aviam.
0: Abans, per això... No, clar, és que estem donant molt per fet que tothom sap qui és l'Elisabet Álvarez i ella per nosaltres és famosíssima, però potser hauríem de donar quatre dades una més mica. De context sí. Per si hi ha algú despistat. L'Elisabet és una empresària catalana de 36 anys i la propietària del centre d'estètica In-Out, conegut per tractar moltes celebrities. Totes han passat per allà. Batial, Aitana... qui més?
20: La Goico, Iba Mol.
0: La Goico, la Dulceida, és a dir, totes han passat per allà.
20: Úrsula Corberó.
0: Correcte. Llavors, ella va començar a sortir el 2013, aproximadament, any amunt, any avall, amb el senyor Tomàs, el dels pernils, i, nom important, el senyor dels pernils, que és ex-sogre de Gerard Piqué, uh-huh. Ja que la seva filla és Núria Tomàs, ex-nòvia mítica del futbolista, i aquí va acabar deixant per la Shakira. És una història que jo entenc que ara la dic així i caldria fer un croquis i ensenyar amb un arbre genealògic, no?, on va cadascú.
3: Qui és qui?
0: Però és que és de les millors trames que tenim a Catalunya.
20: Estic totalment d'acord.
0: Aleshores, l'Enrique Tomàs dels pernils i l'Elisabet comencen a sortir amb els 24 anyets de diferència que els separen, perquè ella en té 36 i el senyor dels pernils 60.
20: Que ja sabeu que aquí a mi m'agrada sempre aportar una dada extra, que és que la Núria Tomàs, filla del senyor dels pernils, de fet, és fins i tot més gran jove. Que l'Elisabet.
15: Ai, més gran,
0: o sigui, la seva,
15: sí,
0: madrastra, la seva madrastra era més jove que ella.
15: Exacte.
0: Exacte. Això va ser fort, sí. I mira, hi van tenir una criatura, l'Enrique i l'Elisabet, fa 10 anys, l'Eric. Llavors, el 2022, quan la criatura ja era molt gran, es van casar en una boda a Mas Cabanyes amb 400 convidats, que he volgut recuperar tots els titulars de la premsa, a veure si algú va cobrir, efectivament, allò es va cobrir com una gran boda. No hi va faltar de res, i entre els convidats hi havia uns quants noms destacats, com el de la Dulceida, tota la gent que anava a la clínica, al final. L'Alba Paul, Tita Nati, com no, mm-hmm. Marta Torné, Bat Guial, la cantant, o fins i tot Xavier García Albiol, que és l'actual alcalde de Badalona, pel PP.
20: Quina
0: doncs
20: angoixa.
0: Bé, no, t'ho imagina't quina barreja de gent.
20: Quina angoixa,
0: és el més casament. Semblant, és el més semblant que hem tingut al casament d'en Risto i la Laura Escan, és el 2017, sí, on també hi havia una barreja de famosos que no t'esperaves.
20: Totalment, tenies també una Dulceida, sempre hi és?
0: Sí, sempre.
20: Ella ve sempre amb el menú, una Dulceida, però després de sobte també et podies trobar...
0: La Tita
20: trobar...
0: Nati surt també d'un matoll, sí, sempre apareix sempre. Per allà.
20: Després també hi havia la Pilar Rahola, per exemple, en Duran i Lleida, això en el casament de la Laura, que la Laura Escan ni se'n deuen recordar d'ells, no sabia ni poder
15: pobra.
20: Saludar.
15: Ni veure.
0: Sí, bé. Doncs tornant a l'Elisabet i a l'Enrique, deu fer cosa d'un any, aquí el programa ja vam començar a sospitar que... Bueno, i de vegades no és una cosa tan evident, no? De vegades és
4: una story. De vegades és una cançó que comparteixen via xarxes. De vegades una cosa que és una evidència molt més descomunal, que és una casa nova, que llavors dius...
5: Sí, que aquí el palpit...
4: Aquí ja, el palpit ja és més, no? És més gran. Però hi ha alguna cosa que et fa sospitar? Que una dona s'ha separat. I és la intuïció que teníem el que no surti d'aquí, que va acabar confirmant-se quan vam començar a rebre alguns whatsapps de les nostres perfectes sobre ella i quan l'Elisabet va publicar aquella espècie de docu-sèrie d'un sol capítol, com va recordar la Juliana, a Instagram.
5: Encara no he entès de què anava jo.
4: On ni confirmava ni desmentia el seu ingrés al Club dels Solters.
22: La caixa de Pandora, mira.
23: Missatges.
24: És el programa de...
5: De ràdio, no?
25: A veure...
26: Avui fa un mes de la constitució del Club de Solters de Catalunya i en formen part personalitats com la Goico, Juliana Canet, Alba Farelo, Paula Badosa. M'ha arribat una petició que no sé si incloure-la. Elisabet Álvarez.
22: Dic que és soltera ja. No ho sabem. No,
26: un esperit.
22: Ella
26: s'està investigant.
22: Perquè s'ha fet una casa i és una de les nostres fixacions. Jo la segueixo a tot arreu. Jo estic obsessionada amb ella.
27: La amo. Por favor, ella puede decir lo que quiera.
4: És un caos de tall, perquè és ella reaccionant al que nosaltres començàvem a dir de la seva possible separació i com a ella li encanta sortir al nostre programa.
5: I com treu aquest tall, perquè ho sento, però som l'únic programa que li dona tanta notorietat,
4: sí, perquè...
5: que està perfecte, però si hi hagués un tall de The Viernes, hagués posat el tall de
4: Viernes. Sí. Jo mai l'he sentit en català, a l'Elisabet. No sé. Però t'adora, que és l'altra conclusió que vam treure de... Ella pot dir de mi el que vulgui.
5: No
4: per
5: sap
4: tant,
5: ni com em dic.
4: És la típica que després et diu Júlia, soc superfan. Sí, això també podria ser. I a mi el que m'ha fet pensar aquest tall, ara recuperant-lo, és que potser aquí ja tenia nou nòvio. I va fer un Tarzan en tota regla. No ho sabem, això. El cas és que la setmana passada ella va fer un gran anunci a través del seu compte d'Instagram. Era unes imatges d'ecografia.
5: Va posar aquesta cançó de fons?
4: Sí, jo no la coneixia.
28: Em sembla fantàstica.
4: Ella va anunciar el seu segon embaràs d'aquesta manera i ahir ens va confirmar que és un altre nen, que l'Eric tindrà un germanet. I aquí és quan a nosaltres ens sortien totes les preguntes que plantejàvem fa uns minuts. Doncs diumenge passat l'Elisabet tenia molt temps, molt internet i ganes de respondre preguntes de les seves seguidores. I nosaltres us l'hem seleccionat i resumit per vosaltres. I ara, Roger, et demanaré un paper actiu, sí, a la part que ve, perquè això serà com una mica una roda de premsa,
28: perfecte,
4: vale? Llavors, si la pots llegir, si us plau.
28: Estàs bé, Elisabet?
4: L'educació sempre el primer.
28: Sempre.
4: Ell ens diu que sí.
5: Ai, que bé, mira. Tu.
4: Que està bé, que el fet de tornar a ser mare l'omple de felicitat, però que l'embaràs en si el porta regular perquè a nivell anímic passa per estats de tota mena, passa per l'apatia, després tristesa, eufòria, molt patiment, allò de dir no, fins que no va passar el primer trimestre no podia parar de mirar si sagnava o no, i que això ja li havia passat amb l'Eric, el seu primer fill. Això, un. Següent.
28: De quant temps estàs? Felicitats, mil.
4: Doncs mira, de 22 setmanes. Oh. Naixerà entre l'última de desembre o les dues primeres de gener. Quan I ens diu l'Elisabet, espero que arribi a gener. Perquè aquesta és veritat que és una por de moltes mares que els toca parir a finals d'any i que diuen, prefereixo que sigui dels grans de la classe que no el petit.
5: I a més que
4: si neix... No s'acaba notant tant, però és veritat que...
5: I que és veritat per això que si neix al desembre tens molts números de que et caigui en un Nadal, que et caigui en un Sant Esteve, que sempre també sap una mica de... No? Fa com...
4: Sí, però ja es veu que... Home, però Reis també caurà per allà, ja es veu. Sí. Això passa amb els nens concebuts al mes de març, no? Això sempre passa. Per tant, anem apuntant aquesta dada, si us plau. Es va quedar embarassada al març i no sabem quan fa que surt amb aquest pare de la criatura.
28: Va ser buscat? Sou una parella 10.
4: Moltes gràcies, sí, va ser buscat.
28: Bueno, me n'alegro.
4: Ell no tenia fills i amb una certa edat, quan comences una relació, és una cosa que es parla. Jo ho havia assimilat, no tenir més fills, però m'encanta ser mare. I si es donaven les circumstàncies, cosa que veia difícil, sí que hi estava disposada. També és cert que vam decidir buscar-lo pensant que tardaria molt, no tenim 20 anys. Però per sorpresa nostra no va ser el cas. Així que va ser molt buscat i desitjat, però també una mica xoc.
28: On us vau conèixer? Va ser amor a primera vista?
5: Deixa'm que et respongui. Es van conèixer a la pensió Regàs.
4: Deixa'm que et respongui. Ell
0: Era el pediatre del meu fill. Confirmat per la pròpia font. I segueix. Durant 4 anys...
28: És que ve de lluny, això encara ho fa més bèstia tot.
0: Aviam. Durant 4 anys va ser només això, el pediatre del meu fill. Però al final, cada cop ens portàvem millor. Hi havia més feeling.
20: I mentrestant l'Enric anava preparant comandes de pernil.
28: Anava tallant rodanxes de pernil.
0: I bé, vam quedar un dia, una cosa una mica estranya, el primer dia fora de la consulta, i fins a dia d'avui...
28: Em sembla espectacular, perquè això s'ha anat coent a càmera molt lenta al llarg de 4 anys, perquè aquests, el primer dia ja van caure bé el feeling.
0: Hi havia, Laitana, una connexió.
28: Llavors, això es va coent al bany Maria i el dia que explota aquella consulta, és que no vull saber ni com va quedar.
20: Moltes vegades...
0: No, sort que van quedar fora.
28: Bueno, sort.
0: Perquè pobres criatures no han de veure aquest espectacle. No.
20: Moltes vegades passa que tu coneixes algú i ja tens aquella petita intuïció que dius, aquí pot haver-hi una gran història.
0: El tema és, cada cop que portava l'Eric al pediatre, el senyor Tomàs hi era o no? Ell també era testimoni d'aquestes espurnes que anaven fent-se, si vols, a foc lent.
20: Ja saps tu que això passa quantitat de vegades, que moltes vegades ets tu com a parella, que com que coneixes millor que ningú altre la persona que tens al costat, detectes de la primera ja qui serà el següent nòvio.
28: Aquí ho hem encertat sempre,
20: sempre. Jo sempre he sigut qui serà la nova parella del meu ex.
0: Però de vegades, sí, qui serà el proper, però molts cops és una persona amb qui tu no t'has de relacionar gaire. Penses, és un company de la feina o és tal. En canvi, qui és algú que si ets un pare una mica actiu a la vida del teu fill, veu sovint en les revisions, però també en els moments en què el teu fill ha estat malalt.
28: Clar, no sé si ha estat un pare actiu.
0: Això ni idea, això. Jo crec, mira, hi haurà... Jo crec que l'Elisabet ens deixarà clar que sí, d'aquí una estona.
28: Mira, més preguntes. Diu, hola, potser és un atreviment, però com et portes amb la teva anterior parella, el pare de l'Eric? Gràcies.
0: Doncs moltes preguntes sobre aquest tema. Només diré el següent i no tornaré a comentar res per respecte a l'Enrique, el dels pernils.
20: Però m'agrada molt que, per sobre de tot, ens tingui respecte a nosaltres com a audiència i no ens deixi amb cap pregunta allò en el tinter.
0: Ella està fent una roda de premsa en tota regla.
20: Totalment.
0: Doncs ens portem bé. I espero que sigui així tota la vida. Perquè som pares d'un fill i per mi això està per sobre de qualsevol altra cosa. L'hem d'educar junts, acompanyar-lo en totes les seves etapes i encara ens queda l'adolescència. Crec que per fer-ho és fonamental que els seus pares estiguin units com a equip. Si no, les conseqüències les pagarà el nostre fill. Això implica... Prepareu-vos perquè vindran girs, eh? Això implica que a vegades calgui cedir, empassar-se o deixar certes coses de banda i callar. Però la prioritat és l'Eric.
20: Sort que volia respectar l'Enrique perquè arriba a voler destrossar-lo i aquest tio no aixeca cap.
0: Corda't el cinturó. Òbviament no sempre és fàcil. Després de 12 anys tenint un tipus de relació, has d'aprendre a construir-ne una de completament nova on ja no sou parella. Uh-huh. I després, i el més complicat, és tornar a recol·locar-la quan cadascú refà la seva vida. Entenc que parella refer vol dir tenir una nova parella.
20: I això
0: no sempre és així, perquè tu pots fer refer la teva vida sola. És així. Bé, segueix l'Elisabet. Això requereix temps, adaptació i aprendre moltes coses pel camí. Sempre serà el pare del meu fill i, per tant, sempre serà família. No parlaria mai malament d'ell i sé que ell no ho faria de mi. Atenció aquí. Ens voldrem matar moltes vegades, però estem condemnats a entendre'ns i respectar-nos.
20: És genial! Escolta, així que ella té un talent.
28: S'ha explicat molt bé. Això
0: és una passivo-agressivitat.
20: És per ansàstia tota l'estona.
28: S'entén tot.
20: No puc dir res dolent d'ell. Estem condemnats a entendre'ns per tota la vida.
0: Ens voldrem matar moltes vegades, però estem condemnats a entendre'ns i respectar-nos.
20: Es porten fatal.
0: I és l'última vegada, entenc, que parlarà d'ell, perquè...
20: Aviam, si ho ha deixat clar, perquè també diu que no vol parlar ni res dolent i que es porten bé, i després diu que ens voldran matar i estan condemnats a entendre's.
0: Fins aquí aquesta roda de premsa espectacular. Tant de bo aquesta nova temporada estigui plena de moments així i tant de bo torni un altre capítol d'aquests de In Out, Elisabet Álvarez, el descobert, perquè a mi m'encantaria. I molts ànims a l'Elisabet, perquè encara li queden 3 mesos llargs d'embaràs i bé, això sempre és el tram final que costa.
28: Et dic una cosa.
20: I confessaré un petit secret a la nostra audiència.
0: A veure, digues.
20: Nosaltres, justament per algun teatre, havíem tingut la intenció de contactar amb l'Elisabet. I, de fet, s'havia arribat a tancar alguna vegada data, inclús per Night Out, i tenir una conversa amb ella.
0: Sí.
20: I ella havia anul·lat sempre de manera una mica estranya i confusa, i poder també és perquè estaven els primers mesos d'embaràs, que també són mesos complicats, que et pots trobar molt malament.
0: Saps que ho he estat buscant abans i crec que no coincideix.
15: Potser era abans de l'embaràs.
0: Va ser just abans, un mes abans de l'embaràs.
20: Mm. Llavors estava passant per una cosa molt més tremenda que un embaràs.
0: No podia parar de...
20: Que és l'amor.
15: Ah, l'amor.
20: Hormonada fins les celles i ella devia pensar, jo per què he de quedar?
0: Ella estava intentant
20: de Montaner
0: quedar-se embarassada.
20: Si, sí, sí. Si vull bueno, estar aquí morrejant-me amb el meu nòvio tota l'estona. Si
15: de baixa per amor.
20: De baixa per amor. I ella que és teo i s'ho pot permetre i devia poder delegar.
0: Com li agrada ara fer aquest preguntes i respostes? No para de penjar contingut del seu embaràs.
15: A part que li deu funcionar de tal
0: feliç,
15: manera,
0: sí,
15: deu veure unes
0: deu
15: mètriques
0: haver...
15: espectaculars.
0: Sí, sí.
20: A ella li encanta ser famosa, és així.
0: Sí, li encanta.
6: Ai, que ràpid que passen les coses.

0: beneficis. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
1: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
2: Eufòria. 9 per 3, 27.
3: Següent.
2: Te les vas a prendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
4: Carai, tu, quina festa.
5: Vols que parlem d'una cosa que t'encanta?
4: Ai, sí, la bola negra.
5: Posa'ns la Fran.
4: Oh! Mira, no, avui no l'he posat a la redacció.
5: Per això te l'he posat en directe.
4: Arnau, mira, mira.
5: Que la gent que està tornant a casa es relaxi amb aquesta cançó.
4: No, si conduïu no tanqueu els ulls, però si no conduïu podeu tancar els ulls.
5: No parlarem de la pel·lícula perquè quina tabarra que ens fas cada dia, però sí que és veritat que un dels seus protagonistes, en Miguel Bernardo, ha sigut notícia el que no surti d'aquí. Perquè ho has vist o no?
4: Vaja, crec que sí.
5: A veure, explica'm.
4: Perquè va tenir nòvia nova,
5: sí.
4: Una noia del nord. No?
5: Sí, i va sortir les revistes i ho vam comentar.
4: No sé quin país, Finlàndia o no sé quin país és.
5: Digue'm una exparella del Miguel.
4: La noia aquesta que canta.
5: Com es diu aquesta
4: noia?
5: Laitana.
4: Feia el tonto.
5: Doncs això, Laitana Ocaña també és notícia, perquè aquesta setmana passada, de fet, la vam veure al concert de Pas Grasses.
4: Va haver-hi duel d'Aitanes.
5: Duel d'Aitanes.
4: Trobada d'Aitanes, no?
5: Sí. Com el meme de Spiderman, aquest meme de cases.
4: Exacte. S'havien trobat mai?
5: Públicament així no ho recordo.
4: Va ser com xulo veure les dues juntes.
5: Doncs també l'Aitana, per cert, que segueix de gira. Li queden encara 18 concerts d'aquest Cuarto Azul World Tour. No sé si has pogut anar en algun...
4: No m'ha acabat de funcionar el tema.
5: No? No. L'Aitana no et funciona?
4: Sí, em funciona quan surto de festa.
5: I el Guitarrica?
4: El Guitarrica.
5: L'has vist en directe, ja?
4: No, encara no.
5: Ah, prefereixes Guitarrica que Aitana, tu, eh?
4: 100 vegades.
5: Allà emocionar-te... Sí, per cert, tu a Ocas no vas anar,
4: la mà. No.
5: Tampoc t'agrada Ocas.
4: Home, m'agrada més que Aitana, però no es va donar.
5: Doncs de tot aquest reguitzell de noms, m'agradaria parlar més d'Aitana. Perquè...
4: Quina casualitat que d'aquests ara em tria Aitana. No, no es podia saber.
5: Perquè ja saps que parla molt durant els seus concerts, a ella li agrada xerrar. Ella es pensa que a vegades que fa un podcast conversacional davant de milers de persones, no només de cantar. Doncs,
4: quants concerts has vist de l'Aitana en persona?
5: Doncs n'he vist dos. Bueno, escolta, que també costa lo seu, anar a veure'ls. Vull dir, és molta pasta i has d'invertir-hi molts de diners.
4: Estàs forrat.
5: Però què dius?
4: Estàs forrat.
5: Vale, doncs sí, vinga, va. Però si vols convidar-me, per exemple, a Londres, quan tregui entrades, ja t'ho diré.
4: Ja t'he convidat a dinar avui.
5: Ah, sí que és veritat, veus? Moltes gràcies, que rica. Bé, un dia en aquests concerts va explicar que s'estava esborrant tatuatges.
4: Ah?
5: No en portes cap, oi?
4: Que t'ho hagis vist?
5: En sèrio en tens algun? Uau. Ara tinc moltes ganes de veure'l, però potser...
4: No, no en tinc cap, no en tinc cap.
5: Ai, has de jugar més, eh? No em diguis que...
4: És que anem una mica malament de temps.
5: Doncs en Jaume Miranda ens explica quins són els tatuatges que es vol treure i esborrar l'Aitana.
6: A veure, Jaume, teníem pendent de parlar de l'Aitana i dels seus tatuatges.
7: Això vos agrada o no?
8: No, a mi trobo molt dolent.
7: A mi m'al·lucina, que aquesta és que m'agrada més, eh?
8: No, no, boníssima.
7: És una cançó protesta.
8: Ara.
7: Parla de la seva opressió misògina que hi ha a la indústria.
8: Clar, està, i després això. És veritat, que és protesta, és la més protesta del disc. Mm. Però a mi, a nivell de sonoritat, em funciona molt més el que és com molt més agraït, pop.
9: Sempre va cap al final dels concerts i és aquella part que l'Aitana diu que el tram final són les seves cançons preferides.
5: Val.
9: I hi ha Superestrella, hi ha també Connexió Psíquica, que és
7: boníssima. I, de fet, de Cuarto Azul, és la darrera cançó.
9: Exacte,
7: que és un poc
9: disc.
7: Estancament de...

0: la filosofia un poc de l'àlbum, no? De que vull fer la meva vida. Bé, tornant en aquest concert de Baracaldo de Naitana, se va poder veure la cantant amb un element molt sospitós, perquè la cantant portava els braços envenats. Unes venes que li cobrien gran part del braç i que Naitana va confessar que eren degut a un tractament que s'està fent aquests dies. S'està borrant gran part dels tatuatges.
1: Oye, tengo muchas tiritas que me las estaréis viendo. No es nada malo, simplemente que me estoy quitando casi todos los tatuajes que tenía. No todos, me he dejado algunos, me estoy dejando algunos. Va a ser un proceso largo de 2 años por lo menos. Como no tengo mucho tiempo entre concierto y concierto, que han sido muy seguidos, me tocaba y me los tenía que tapar por seguridad. Lo digo para que luego no, nadie se vaya a preocupar, que no es nada.
2: Moltes explicacions.
3: I la gent com reacciona? No! No?
0: Sí, com decepcionada, no? Sí. És que molta gent, i no és broma, els fans molt fans se tatuen el mateix que els seus cantants, que de cop se borra el tatuatge que tu t'has fet en honor a ella, saps? És problemàtic.
3: Clar.
0: Clar, i al final acabes posant-te damunt el teu gos per dissimular que tu és en una cosa de Naitana que ja no té ni ella.
3: I que Naitana igual no ho diries, però va molt tatuada. Molt o anava tatuada. Molt tatuada.
0: Sí, sí, bastant. És veritat que són tatuatges molt finats, molt estil de pija madrilenya. És un poc l'estil d'Ana Laura Escanes, no?
4: Sí, tal.
0: Aquests microtatuatges com fines, sí, a carbonat.
3: De tant en tant et sorprèn amb un que t'ocupa mig braç, per exemple, que això sí. Crec que els li passava a l'Aitana.
0: Bé, tornant a Aitana, va aprofitar per explicar la seva vivència personal amb estatus i ella explica que en aquest temps en què ha estat amb depressió s'havia tatuat més de l'habitual i que ara ja no se sentia gens representada.
1: Pero me estoy quitando muchos porque me encantan los tatuajes, que me dejo varios, Me encantan muchísimo, me encanta el arte, la gente que hace tatuajes. Pero es que cuando empecé con la depresión, que no tiene mucho que ver, pero es lo que me pasó a mí, me empecé a tatuar, pero en plan loca. Y ya estoy en ese punto de mi vida en el que digo, uff, creo que me pasé un poco, creo que no me siento yo tan representada con eso. Entonces me estoy quitando...
0: Actualment, Naitana se sent tan poc definida per als seus tatuatges que se'ls està esborrant quasi tots i, de fet, en el seu canal de difusió d'Instagram, Naitana va declarar que s'estava eliminant el 85% dels tatuatges.
5: No puede ser, Naitana confiesa que se va a quitar el 85% de los tatuajes.
6: A mí me fascinan. O sea, es que mirad, sus brazos qué bonitos son, que me encantan los brazos con tatuajes. Son preciosos, Naitana. No sé cuál es ahorrar, pero teniendo en cuenta que dice respecto a lo de los tatuajes, no es que me esté quitando algunos, es que del 100% me estoy quitando el 85%. No puede ser. O sea, no puede ser.
0: Bé, ja tenim un dels damnificats, és en Javi de Hoyos.
3: Està molt afectat.
0: És una qüestió personal per ella, pràcticament. Sabeu que no la reconeixerà ni tan sols com Naitana quan se tregui tatuatges.
4: No entenc què més els hi dona.
0: Sí, a mi m'és completament igual, t'he de dir. Bé, aquí la gran pregunta és, que la compartirem, quins tatuatges s'eliminarà Naitana? Perquè em porta infinitat i té especial predilecció per els braços, he de dir, quasi tots estan allà situats.
3: Sí,
0: i llavors em venc a explicar alguns. Sempre va bé que soni aquesta cançó, no? Bé, ja sabeu que Naitana se va donar a conèixer a OT 2017 i ja en aquella època se va fer varis tatuatges, molts per no perdre's nord amb sa fama, dit una mica per ella mateixa, no m'ho estic inventant. D'aquella etapa té un 1727, que no 1714, perquè és el seu número de càsting d'Operación Triunfo. No sé si ho sabíeu, jo desconeixia quin número tenia. Aquest el té des d'aquella època. I també té varis dibuixos recordant quins són els seus orígens. Per exemple, té una B i una C en lletra medieval en el canell, en honor als seus pares, que s'anomen Cosme i Belén. També té la paraula Munai, que és paraula quechua, que significa el poder de l'amor cap a una mateixa i sa família, bastant dur de llegir. Aquests convells són com bastant antics, aquests tatuatges, però més recentment se n'ha fet una barbaritat i amb uns significats com més frívols o buits, o molts d'ells almenys. Naitana porta, per exemple, un petit bol de sopa, en honor a un plat que li agrada molt, que evidentment és la sopa, i hem de recordar que el seu gos, inclús, se diu sopa per això, no?
3: No hem rebut més informació dels gossos de Naitana, que vam fer una crida fa uns dies i no arriben missatges.
0: Però que hi ha dubtes de que estiguin en mal estat, o no sé?
3: Bueno, no mal estat, però que no viuen amb ella, jo diria.
0: Ah, perquè a més eren
3: mig compartits amb en Miguel Bernadó,
0: que no hagin marxat amb ell, no?
4: No sabem què passa. És que
2: clar,
4: no
2: d'aquí la preocupació.
0: D'aquí els cuida.
3: Perquè diria que amb la promoció de Metamorfosis, del seu documental, van tornar a aparèixer, però després no n'hem sabut res més.
4: I que ja feia molt en aquell moment, que no en sabíem res. I ja et dic, sobretot és el contrast, perquè abans els veiem molt i molt.
3: Sí. Però llavors no acabem de saber quins són els que s'ha tret.
0: No ha comunicat quins s'ha tret, no.
3: La M de Miguel, que portava les costelles o així, crec que ja en van parlar. Que
4: se la va treure. Se la va treure.
0: Sí, ja ha fet algunes sessions en el passat de borramenta de tatuatges.
7: Quants canvis estem fent avui aquí?
8: Última hora.
7: Sí? Sí, hem d'anar a l'estació de Sants perquè tenim un company, el Toni Fortesa, que ens explicarà com està la situació perquè pintava negre i potser l'anem aclarint. Toni Fortesa, bona tarda.
9: Molt bona tarda.
7: Què veus ara mateix a Sants?
9: Exactament el que estàs dient. Pintava molt negre i s'està aclarint perquè quan hem arribat hi havia una cua immensa de gent esperant per entrar, tot parat. De cop han començat a entrar els passatgers del comboi de les 6 i al cap d'uns minuts ràpidament han obert les portes i ha entrat tothom. De fet, estan anunciant ara mateix per megafonia ja el tren de les 18:25 amb la seva via corresponent. Per tant, els passatgers ja no només estan entrant a la zona de seguretat, sinó que ja els estan fent baixar cap a les vies. Per tant, dona la sensació que està ja el servei a punt de restablir-se. Això no treu que, evidentment, tots els combois aniran amb retard, però de moment ja estan sortint.
7: Ho celebrem. També et dic que no acabo d'entendre què ha passat, perquè Renfe fa ni una hora ens advertís que això podia durar tot el dia. I ara resulta que mitja hora després ja reprenen el servei. Ei, fantàstic, collonut, però...
9: I, de fet, et diré més. La megafonia de l'estació Sants encara està dient hi ha una incidència, s'està treballant per reparar, etc. I el missatge al cap d'uns minuts és ja hi ha el tren de les 18:25 preparat per sortir.
7: Bé, doncs ho celebrem. De fet, mira, convocatòria de premsa per 8:15 a l'estació de Totxa per donar explicacions de què ha passat i què han fet per intentar restablir aquesta incidència. Toni, pendents de Sants, gràcies.
9: No, gràcies a vosaltres.
7: I ara anem cap a Madrid en un d'aquests trens AVE, perquè tenim un company nostre de TV3, que és l'Òscar Armengol. Òscar, bona tarda.
10: Ei, bona tarda, què tal?
7: Tu ets un dels molts centenars de passatgers que afectats per aquesta incidència, però ja ets dalt del tren.
10: Sí, de fet érem a dalt del tren, era el tren que havia de sortir a les 16:57 de Puerta de Atocha. Hem embarcat, però just quan estàvem a punt de sortir, se'ns ha informat d'aquesta incidència. S'ha donat l'opció als passatgers que baixessin. De fet, molts passatgers, sobretot gent de Madrid, han optat per una de les opcions que hi havia, que és fer canvi o anul·lació de bitllets, i han baixat del tren amb les maletes i han tornat cap a casa seva. Ens hem quedat, sobretot, gent que anava cap a Barcelona, i ara fa una estona se'ns ha informat que ja sortíem. Ara mateix el que se'ns diu és que sortim, de fet ja som a dins del tren amb portes tancades, i sortim cap a Calatayud. Si d'aquí a Calatayud s'ha solucionat aquesta incidència i podem passar en via única, passarem en via única pel lloc on hi ha hagut aquest incendi. Si no, hi haurà autobusos llançadora que ens duran fins a la següent estació, que seria Saragossa. Aquesta és ara mateix la situació, i sortirem acoplats dos trens. Han acoplat els trens de dos en dos per agilitzar aquestes sortides i per agrupar-nos, i per tant sortirem amb el tren de 6:15, i el mateix han fet amb el de les 6:15, que també els han acoplat per sortir junts. Per tant, aquesta és ara mateix és la situació a Puerta de Atocha. Som ja dins el tren i seríem els primers a sortir d'aquesta estació després d'aquesta incidència. Per davant tenim, calculem, tres combois més d'AVEs, sense comptar els IDIOS i els AVLOS.
7: Bé, el panorama que semblava de passar la nit a Madrid i no poder arribar fins demà, doncs bé, arribareu tard, però arribareu, que ja és molt.
10: Ara mateix això és el que sabem, i sí, de moment ha anat més àgil del que ens pensàvem. Som a dins del tren, insisteixo, amb les portes tancades, encara no ens movem, però tot a punt ja per sortir de Totxa.
7: Doncs Òscar, que tingueu bon viatge, gràcies per explicar-nos-ho, i aquest missatge de cert optimisme, aquells que semblava que es quedaven tirats a Madrid, doncs els repesca Renfe i els comença a portar, encara que sigui fent una mica de gincama entremig per Saragossa. Bon viatge, Òscar.
10: Molt bé, gràcies. Adéu.
7: Els trens... El Marc Andreu va fent-se selfies mentrestant.
11: No, estic informant a la gent.
7: A quina gent?
11: Que escoltin Catalunya Ràdio per estar al dia del que passa, perquè hi ha gent que està tornant a Barcelona ara mateix.
7: Ah, i sí. Posa la ràdio, que ho sabràs.
11: De veritat, de veritat.
7: Doncs t'ho agraeixo molt, Marc. Et fitxarem al departament de màrqueting. Mariluz García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
7: Com tenim les carreteres?
8: Doncs mira, millora una mica la situació a l'eix del Llobregat, a la C-16 i també a l'N-260, però encara hi ha 17 quilòmetres de congestió. És que fins ara eren 20. 17 quilòmetres de congestió entre Bagà i Berga en direcció Barcelona. També complicada a l'N-260 amb 11 quilòmetres de retenció entre Ribes-de-Freser i Ripoll. Després també hi ha 3 quilòmetres més a la C-17 fins a la sortida de Ripoll, tot això en sentit sud, en direcció Vic-Barcelona. També continua algunes complicacions a la C-14, 5 quilòmetres fins a Organyà, al Turgell i 4 quilòmetres fins a Pons, a la Noguera. L'AP7, en canvi, amb poques complicacions, a l'altura de Maçanet de la Selva per un vehicle avariat i de Llinars del Vallès a la Roca, direcció Barcelona. L'AP2, a Montblanc, direcció Barcelona-Tarragona. Hi ha un nou accident que talla la comarcal 242 entre Llardecans i Torrebesses, això és a les comarques de Lleida, i a l'àrea de Barcelona algunes complicacions a les rondes, a la zona portuària, a causa de la manifestació que hi ha en aquesta zona, que obliga a tallar la sortida 21 en tots dos sentits.
7: Déu-n'hi-do, eh? Ho has dit tot seguit. Agafa aire, Mariluz.
8: Home, Déu-n'hi-do.
7: Ara no us ho esperava, això, Mariluz. Mariluz, seguim actualitzant la situació 3Cat Info i també Catalunya Ràdio.
8: Gràcies, fins ara.
7: Avisa els teus amics que ja tot costa avui, eh?
11: Sí. Ja ho, també ho saben, evidentment, que saben tota la programació.
12: Segur.
7: Però és que avui és festiu i potser pensen que no n'hi ha.
12: Sí, sí. A més, avui no hi ha la Gelma, vull dir que ni la Juliana, que seria susceptible de posar el programa.
7: Jo crec que la Juliana, al saber que no venia la Sònia, o viceversa,
12: ha decidit que,
7: no
12: tampoc venia ella.
11: Tu també tens públic, eh?
12: Sí, home, menys que la Sònia, evidentment.
11: Ah,
12: sí.
11: Jo no diria menys que la Sònia, eh?
12: Sí, sí,
7: home. Home, a veure, la Sònia és molta Sònia.
12: I la Juliana és una gran prescriptora. Jo no tinc aquests padrins.
7: Hòstia, la Juliana és una gran prescriptora. Aquí m'ha agradat molt, això. Doncs arriba el tot costa convencional, sense la Gelmà, però dues horetes, sí, eh?
12: I tan convencional que demà hi ha Champions i a Madrid. Madrid se quema, vaja, en fi, vaja, és... Què més vols per un dilluns?
7: No, és que saps què passa? He estat tantes setmanes enganxat del futbol...
12: Pensa que venim de dos dilluns...
7: No me'n sé venir.
12: Que deies, i avui què expliquem? La infàmia.
7: S'ha acabat, s'ha
12: acabat. Ens surten els temes per les orelles, juga el Girona...
7: Això.
12: Què més vols?
7: Doncs escoltar-te, costa que vagi bé el programa.
12: Fins ara, gràcies.
7: Vinga, Marc Andreu, demà ja normal tot,
11: demà tot normal, a les 4 de la tarda, a les 5... Quina hora és el que no surti?
7: Ara repassem la grella, arriba el tot costa.
13: Tot costa.
12: El Barça continua comptant els partits per victòries i Hansi Flick transmet una satisfacció i un optimisme gairebé tan significatius com els resultats. A Madrid, en canvi, la histèria no té aturador.
13: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Són les 7 d'aquest dilluns 12 d'octubre de 2026. Res a celebrar. Joan Fitó, bona tarda.
1: Bona tarda, Costa.
0: Què ens expliques?
1: Doncs que demà torna la Champions, segona jornada. El Barça visita el Galatasaray a les 9 del vespre. Avui Hansi Flick ha advertit del perill de jugar al camp dels turcs, un dels millors ambients del món. Diu Flick, a més, ha lloat Gabriel Jesús. Està preparat el brasiler per tornar a ser titular demà, tot i que encara diu Flick que no ho ha decidit.
0: Déu un manguàrdia de contradir Flick, però els que han estat al nou Alissa Millen diuen que això de l'infern turc, una mica tururut. Però, en fi...
1: El veia preocupat.
0: Per l'ambient? Tu creus que Flick està preocupat per alguna cosa ara mateix? Vaja, jo trobo que no en té cap mena de motiu. En tot cas, ara de seguida escoltarem què ha dit Flick, què ha dit Cubarsí, i anirem cap a l'Elisa Millen, on, si Déu vol, ja hi haurà arribat el Bernat Soler.
1: A la llista de convocats, mateixos 22 futbolistes que contra el Getafe, sense Rafinha ni tampoc De Jong encara lesionats, tot plegat després que el Barça sumés una nova victòria a la Lliga, 3-0 contra el Getafe, 8-8 del Barça a la Lliga, 6 punts de marge respecte al Madrid, que és quart, i una jornada, evidentment, marcada per l'acció de Vinícius en el Madrid 1, Villarreal 0, l'estirada de cabell del brasiler Saliba i la reacció posterior de Mourinho, el portuguès no va voler comparèixer en roda de premsa.
0: Si només fos no comparèixer en roda de premsa i no haguéssim vist el show que va muntar a la banda durant el partit, doncs encara, bo, en tot cas, avui, vaja, sessió doble, baròmetre amb Joan Fàbregas, la Maria Josep Hostalric parlant-nos del mourinyòmetre desbocat. Vaja, avui no farem curt, precisament, de l'afer Vinícius.
1: Per cert, avui s'acaba aquesta vuitena jornada de Lliga. A les 9 es juga el Llevant-Sevilla, també partit a segona, jugar avui al Girona, també a les 9, en aquest cas, al camp del Tenerife. Si els gironins guanyen, acabaran la jornada amb 17 punts, 4 de l'ascens directe, avui encara, però, sense Estuani ni tampoc Justin lesionats.
0: De seguida que hi hagi 11, l'Heliodoro Rodríguez López, anirem amb l'Eduard Solà perquè ens els faci avinents al partit. Tan bon punt s'acabi el Tot Costa aquí a l'antena principal de Catalunya Ràdio en un Tot Gira especial dirigit pel David Clopés. Per cert, que Estuani no hi és i m'ha fet saber la Jordina que és el seu aniversari avui. No, jo no...
1: 40? Ara parlo de memòria, crec que és del 86.
0: Ara ho miro, procedeix.
1: Encara en futbol, un apunt més, perquè el Prat es va classificar ahir per la primera ronda de la Copa, va guanyar per 5-0 el Sant Rafel d'Eivissa, tenia un 1-5 de l'anada de marge, i avui ha informat el Prat que jugarà aquesta primera ronda contra l'Atlètic Club al camp de l'Hospitalet, ja que el Senyer no compleix els requisits que marca la Federació Espanyola.
0: 40-40, el Boden Christian, home, ja és mala sort. O no, depèn.
1: O bona. Pues, Neymar seria bona sort.
0: Sí, però home, jo crec que a Estuani li hauria encantat celebrar la quarantena sobre el terreny de joc.
1: En bàsquet, setmana de doble jornada a l'Eurolliga. Demà Barça Maccabi al Palau. Ahir els de Sekulic van guanyar el València, també a casa, per 89-86. També entre setmana partits europeus per al Manresa i el Girona. La Penya juga dimecres al partit que es va suspendre per la pluja contra l'Andorra a l'Olímpic.
0: Amb el Macià passarem revista el cap de setmana a basquetbolístic. Jo diria que en general no gaire bo pels interessos catalans i especialment a la Lliga Femenina, amb una derrota de l'Uni Girona que, vaja, va provocar les ires de Roberto Íñiguez, l'entrenador gironí, que també les escoltarem i ho comentarem tot plegat amb el Macià.
1: En motos, cap de setmana de combat nul per Marc Márquez, marxa d'Indonèsia a 2 punts de Jorge Martín, mateixa distància amb la qual va arribar aquest cap de setmana. Per cert, MotoGP multarà i sancionarà els pilots que no compleixin amb els actes promocionals amb els aficionats. Marc Márquez s'ha tornat a queixar aquest cap de setmana de que a vegades els fan estar en condicions, amb deia el Damià, inhumanes en aquests actes.
0: Caram.
1: Sí, sí.
0: Bé, en tot cas, amb el Damià no tenia previst comentar aquest aspecte, però ja que el poses al damunt de la taula, doncs comentarem el cap de setmana amb aquest bon resultat de Márquez a Indonèsia i aquest mal rotllo amb els actes promocionals.
1: En waterpolo, el Mataró ha complert aquest matí amb els pronòstics i s'ha adjudicat la Supercopa Espanyola femenina després de superar el Sant Andreu per 15-5. És el quart títol de la Supercopa que aconsegueix el Mataró.
0: Un resultat que confirma la puixança del Mataró de Dani Ballart i que confirma que el Sant Andreu es va desballestar i que si deixes anar tota la plantilla guanyadora, doncs passen aquestes coses. Hem quedat amb la Martina Claveria, que ha estat designada, escollida MVP d'aquesta Supercopa.
1: En hoquei patins, avui comença Asunción al Paraguai, al Mundial Masculí. L'equip espanyol debuta aquest vespre a 8:45 davant d'Itàlia. Ahir la selecció femenina es va proclamar campiona després de superar l'Argentina, aquesta selecció espanyola amb majoria de jugadores catalanes.
0: Hem quedat amb l'Aina Florenza, tricampiona del món, és el seu tercer mundial, la jugadora del Vila-sana, per comentar, no ens enganyem, com va anar la final, que ja queda una mica lluny, sinó com ha estat fonamentalment aquesta celebració, perquè veient imatges de l'autocar, la veritat és que la cosa prometia.
1: I en tenis, sorpresa al Master 1000 de Xangai, ha quedat eliminat Carlos Alcaraz, a 700 de final, contra el número 39 del món.
0: Estava enfadadíssim. ¿Cómo se puede jugar así?
1: Por intuición, deia. Sí, sí, sí.
0: Jo hauria jurat que els tenistes tan bons juguen una mica per intuïció, però es veu que no.
1: Ha perdut contra el belga Zizou Bergs en 2 sets, 7-5 i 7-6, i amb aquesta derrota i la lesió de Sinner, Alexander Zverev acabarà l'any com a número 1 del món del tennis.
0: I això sí que és una sorpresa majúscula, tenint en compte que fins a Wimbledon era el jugador més perdedor de la història del tennis. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: Sí, relacionada amb la jornada de Lliga. És bona notícia per al Barça que Vinícius es perdi el Clàssic? Dues possibles respostes, sí o no.
0: Anem lluny, però com que se suposa que li cauran com a mínim 2 partits al brasiler Sergi Soler, ja gesticula, perquè jo penso igual que ell. Però en principi hem de donar per fet que se'l perdrà, i hem aprofitat per preguntar si és un factor diferencial o un factor distorsionador pel seu equip. D'aquí una estona amb la Jordina Tarré coneixerem les vostres opinions. Des d'ara i fins les 9, aproximadament, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio, en una nova edició del Tot Costa.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui amb la companyia de dos habituals del dilluns, el cap de recursos musicals del Tot Costa, senyor Dani de Sanabra, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda, com estem?
0: I la cap de comunicació.
4: Sí, la però senyor... avui puc fer de Marcos.
3: Ah, mira, ja va escalant, ja s'ha escalant posicions.
0: Molt bé.
3: Llavors, quan torni el Marcos, la seva cadira...
0: No,
3: ah, se sent...
0: Ho farem millor. Mantindràs el teu rang de cap de comunicació del Tot Costa. Anaïs Martí, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda.
0: I... li donarem el càrrec a la cadira. Avui es falta Marcos de López, el cap de continguts, i el cap de continguts del Tot Costa.
3: Cap de conspiracions arbitrals. No? No?
5: Conspiracions este Mourinho.
0: Sergi Soler, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Amb el Sergi completem el Big Three dels dilluns, i abans d'arrencar, abans d'entrar en matèria, abans d'anar cap a Turquia, és moment per saber què està passant al país.

0: A Sala, hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ho dic bé, eh? Hem de saber com està el país perquè hi ha uns quants... Vaja, no, problema. És cap sorpresa. Hi ha uns sideralets d'Operació Retorn.
1: Una tarda una mica moguda, podríem dir, per dir-ho finament. Molt pendents de l'AVE, aquesta tarda s'ha suspès l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per l'incendi a la cabina de cua d'un tren mentre circulava per l'Aragó. És un tren que anava de Madrid a Figueres. El que podem fer aquesta hora és anar a l'estació de Sants. Allà hi tenim el nostre company, Toni Fortesa, per saber si el servei ja s'ha restablert. Toni.
2: Doncs mira, ara mateix el servei deu estar a punt si no restablert, perquè el del tren de les 18.25 i a les 18.40 ja té assignada la via, ja estan entrant els passatgers, les cues immenses que ens hem trobat just quan hem arribat ja no hi són. Això sí, molts dels passatgers estan sent derivats cap a les taquilles perquè allà se'ls hi està reassignant el tren. És a dir, com que hi ha moltes demores, com que n'hi haurà alguns que se saltaran, s'estan reassignant passatgers en diferents trens. Però, en principi, el servei ja està restablert.
1: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de l'estació de Sants. El que ha passat aquesta tarda, recordem, és aquest incendi a la cua de vagó d'un tren. Personal de Renfe ha fet baixar d'aquest tren els 283 passatgers que hi anaven a bord. Renfe, en el mateix moment, ens ha informat que no hi havia ferits. A la tarda de Catalunya Ràdio, els nostres companys han pogut parlar amb una de les passatgeres, és la Pili García, que ens exportava el seu testimoni.
3: S'ha aturat de cop, la gent ha començat a dir que hi havia fum al vagó de més enrere, els de la Renfe, i ens han començat a tirar els vagons endavant i al final ens han fet baixar. Aquí uns diuen que s'ha cremat la cuina i el que jo crec és que ha caigut la catenària, perquè realment està a peu de via. I de seguida han arribat els bombers, de seguida ha arribat Protecció Civil.
0: Pili García.
1: Pili García.
0: És el seu sant, però felicitat a ella i a tot... No ha tingut el dia més tranquil, però felicitat a ella i a totes les pilars.
1: Referent a aquest incident a Renfe, el que podem afegir és que 7:45, d'aquí a uns 20 minuts, la mateixa Renfe ens acaba de convocar per actualitzar la situació del servei des de Totxa, des de Madrid. Problemes, doncs, al transport ferroviari, problemes també per carretera, molts problemes en aquesta operació tornada. Connectem ara amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs sí, continuen les cues concentrades a l'interior del país, sobretot a l'est del Llobregat, on encara hi ha 17 quilòmetres a la C-16, 17 quilòmetres de congestió entre Bagà i Berga, en direcció Barcelona. També a l'N-260 queden encara 11 quilòmetres de cua molt compacta de Ribes de Freser a Ripoll i continua la cua després al llarg de 3 quilòmetres més a la C-17 fins a sortida de Ripoll en direcció Vic-Barcelona. També complicada la C-14 amb 4 quilòmetres de cua fins a Organyà, l'Alt Urgell, també 3 quilòmetres fins a Pons, a la Noguera, la C-55 entre Manresa i Castellgalí, direcció Barcelona. En canvi, a la P-7 poques complicacions, hi ha congestió a Maçanet de la Selva perquè hi ha un vehicle avariat i també de Llinars del Vallès a la Roca, direcció Barcelona, a la P-2 a Montblanc en direcció Barcelona-Tarragona i a l'àrea de Barcelona només complicacions a la zona portuària de la Ronda Litoral i és que hi ha tallada la sortida 21 en totes dues direccions per la manifestació que es desenvolupa per aquesta zona.
1: Molts problemes, doncs, també a les carreteres. Afegim només que, segons el Servei Català de Trànsit, han tornat ja més del 52% dels cotxes previstos. Això és 141.000 dels 270.000 previstos.
0: No, però només n'han tornat el 52. Qui sir que falta el 48%.
1: Fins a les 6 de la tarda eren aquestes.
0: Doncs mira, saps què farem, Teresa? Anirem actualitzant-nos de tant en tant, sigui amb tu, amb l'Agnès, amb qui sigui, perquè la tarda, tant a l'apartat ferroviari com a l'apartat de carreteres, està remogut, així que tindrem informats els nostres oients mentre anem parlant una mica de futbol i aquestes coses que fem
1: aquí
0: nosaltres.
1: Estarem. Molt bé.
0: Gràcies, Teresa.
1: Bona tarda.
5: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: I després de 3 setmanes del buit gairebé absolut, ja ha tornat la Lliga i ara sentim com si fos, com si s'obrís el mar i arribéssim a la terra promesa, l'himne de la Champions. A més, el Salva ens ha posat el nou, que és pitjor que l'anterior, com bé sabeu, i que ens permet saludar el Bernat Soler a Istanbul.
6: No, que com a cap de responsable musical és molt lleig aquest pal que li has fotut al tècnic.
0: No.
6: Jo ara estic en el seu equip.
0: No és el Salva.
6: És, com l'hi has fotut a ell?
0: Els de la UEFA tenien un himne que era perfecte. O sigui, no s'havia de tocar ni una nota i van començar a fotre trompetes per aquí. En fi. A Turquia, a Istanbul, el Bernat Soler... Vaja, i l'equip de la TDT ja estan a punt per explicar-vos demà aquest Galatasaray-Barça, un partit que es jugarà a partir de les 9 del vespre i que, evidentment, us explicarem a la sintonia de Catalunya Ràdio. Bernat Soler, bona tarda.
7: Molt bona tarda, ja, des d'Istanbul.
0: Ja
7: jo t'he de dir que tinc dificultats en discernir
0: sí.
7: les diferències entre aquest himne i l'anterior.
0: Si els posessin junts ho veuries clarament.
7: I les trompetes, no?
0: Això és, només ho podem distingir els que estem cridats a tenir un programa ICAT.
7: Exacte, exacte. Doncs sí, som a Istanbul, a la ciutat més important de Turquia, que no pas la capital, que sabeu que és Ankara.
0: Encara Messi.
7: I a tot a punt perquè demà doncs, es reprengui aquesta competició, de la qual només s'ha disputat una jornada. El Barça... ha arribat a aquest matí, migdia, perquè el viatge és llarg, són 3 hores i mitja de vol des de Barcelona. Després t'has de trobar, a més, amb un altre factor, que és el trànsit infernal de la ciutat d'Istanbul i que ha fet que doncs, el Barça, per tot plegat, fins i tot hagi hagut d'endarrerir mitja hora els seus plans previstos, la roda de premsa de Pau Cubarsí i de Hansi Flick i l'entrenament a l'escenari del partit, l'estadi Alí Semillén, que anava a dir el mític Alí Semillén, però no perquè és un altre estadi que es diu igual, però que no és el estadi que temps enrere sempre qualificàvem d'infern turc.
0: Mira,
7: i on el Barça hi havia jugat.
0: Em va perfecte perquè tu has estat el nou Alí Semillén. Això d'infern és una mica prefabricat, no?
7: Sí, tu havies estat, oi? A inferns turcs, diguem, a l'engròs, no?
0: Jo, el del Besiktas, el dia dels balls de Saló, és veritat que era el meu primer desplaçament europeu, però a mi em va flipar que 3 hores abans el camp estigués ple. Sí. Jo l'Alí Semillén nou no hi he estat i per això t'ho pregunto a tu. Si és, una mica...
7: és un estadi modern, 53.000 localitats, es va inaugurar el 2011, l'ambient és bo, l'ambient és potent, eh? Al final no deixa de ser un equip turc amb tot el que això implica pel que fa a l'afició. D'aquí a qualificar-ho d'infern, doncs jo crec que fa temps que hem vist que això doncs, és més relatiu i que d'altres estadis o d'altres camps i ciutats potser amb menys fama són igualment sorollosos, no? Tot i així, diu tothom que els jugadors, una de les coses que tenen els jugadors del Galatasaray és que s'encomanen molt d'aquest esperit, d'aquest ambient de l'estadi i que això els fa ser, diríem, més intensos, més agressius i que aquesta és una de les forces que té aquest Galatasaray que, com altres importants clubs turcs, doncs s'ha convertit en una mena de recol·lector de... anava a dir velles glòries, però no tan velles, de figures del futbol mundial que algunes sí en el tram final de la seva carrera i d'altres doncs, encara en època de maduresa han acudit al futbol turc atrets per grans salaris i en el cas del Galatasaray doncs, hi tenim aquest davanter que vam veure al Nàpols molt temps, Osimhen, Rafa Leão, un jugador portuguès que va estar al Milan molts anys i que també moltes vegades va sonar pel Barça, Leroy Sané, un jugador que potser es va quedar en el soroll que feia i en el que prometia, que no el que ha acabat confirmant, o un vell conegut en aquest cas de l'afició del Barça com és Gundo Dogan, que aquest s'hi ha vingut a passar, diríem, el seu tram final de la carrera al Galatasaray.
0: Després, amb el Ricard Torquemada farem un Torquelab sobre aquest Galatasaray que fa l'efecte que té bastants més noms que equip, però vaja, que sigui...
7: Són líders a Turquia, per això, eh?
0: Home, no sé, ja sé que hi ha competència, Fenerbahçe i tal, però...
7: Que podrien ser...
0: Sí, no.
7: O quarts.
0: Sí, podríem. Bé, No me l'imagino com l'equip més rodó del món. Una altra cosa és que et despistis i, evidentment, de qualitat individual en tenen. Això és indiscutible.
8: Jo estic escoltant, eh?
0: Ah, hola, Ricard. El Ricard
8: soc aquí al laboratori d'Istanbul, ara mateix veient el Galatasaray a Lisboa.
0: Ah, això m'agrada. El Ricard està amb les provetes mesclant davanters del Galatasaray per veure després què ens ha d'explicar.
7: Sobre això de l'estadi, de l'ambient i de la pressió i dels inferns, sí que és veritat que després ens trobem amb dades interessants com que aquí, per exemple, l'any passat El Liverpool hi va perdre, la Juventus, si no recordo malament, també, l'Atlètic de Madrid no va guanyar. És a dir, que, vaja, jo crec que senzill no és.
0: L'altre dia crec que el Bernat Colla, a la TDT, deia que... O era, no, que era ahir el club de la mitjanit, el Sergi Andreu, crec que va dir que de 20 i escaig partits europeus n'han perdut 3 només a casa.
9: Dels últims 11 n'han perdut un només a casa.
0: Caram.
7: Sí, sí, i si això ho trasllades a la Lliga Turca, que ja sé que no és, diríem, igual que la Champions, fa ben bé 2 anys que no perden.
0: Perdrem?
7: Demà, no.
0: Ah, val.
7: No, no, però demà costarà.
0: Sí, sí, no, no.
7: I potser empatarem.
0: Sí, sí, no. És que ara...
7: Què ha passat aquí?
0: Ara, com...
7: Sergi Dani... Soler?
0: No, Dani...
6: Bueno, els dos.
0: Sí, Dani Sanabra ha quedat...
6: Sí, sí. M'ha recordat el Charlie que deia amb una mica de sort guanyem, amb mala sort perdem i normal empatem, no?
0: Bé, home, de moment l'estadística del Galatasaray ens pot impressionar més o menys, però la del Barça és immaculada. Són 9 de 9 entre Lliga i Champions i res, en principi, no ens ha de fer pensar, no dic que guanyi perquè és futbol, però que el Barça ho té tot per intentar guanyar demà al camp turc.
7: Segons l'he dit Ilkay Gundogan a Sergi Soler aquí present, el Barça és el màxim favorit per guanyar la Champions, oi?
0: Sí, sí, ara escoltarem protagonistes també del Galatasaray, però estan bastant impressionats amb el Barça. En fi, Bernat, no sé si has pogut arribar finalment a l'Elisa Millén, per totes les compareixences. És que ho dic perquè el Barça, em sembla, estava bastant emprenyat amb el tema de la... A part del retard, amb el tema de les traduccions, etc.
7: No he pogut arribar. La veritat és que ha estat un infern turc. Arribar, passar el control de passaports, agafar un taxi o un transport que ens hi bordés, arribar, i quan estàvem a punt d'arribar ja ens han comunicat que el camp tancava i que, per tant, no podíem accedir-hi.
0: Vaja, llàstima, perquè les connexions prepartit amb Bernat Soler, sí, sí, sí. Sent fora agitat de les sessions d'entrenament del Barça, són ja un clàssic de les prèvies de Champions, però ja un altre dia serà.
7: I per acabar-ho amb bon gust de boca, aquí vam guanyar-hi fa 4 anys, en partit d'Europa League.
0: Sí, un golaç de Pedri.
7: Amb un golaç de Pedri que va fer parar el temps, semblava de la pel·lícula Matrix. Un altre d'Aubameyang, si no recordo malament.
0: Sí.
10: Sí.
7: I una 2 que va donar-li al Barça l'accés a la següent ronda de la Europa League.
0: Està bé recordar el golaç de Pedri. Potser no cal recordar aquelles èpoques en què pasturàvem per l'Europa League amb més pena que glòria. Ara...
6: I a l'Eintracht.
0: Uf. Ara per què ho fas, això? Ara per què ho fas?
6: S'ha de recordar el que
0: no,
6: va passar,
0: no,
6: perquè no torni
0: no,
6: a passar mai.
0: No,
6: això està
0: no,
6: bé.
0: No.
6: Per no repetir la història.
0: Doncs no hi estic d'acord, no cal. Això ja ho vam passar, ho vam superar i ja està. Ara tothom diu que guanyarem la Champions, o sigui que no recuperem l'Europa League. Bernat, quedem per demà ja des de l'infern turc pròpiament, d'acord?
7: Vinga, fins demà.
0: Abraçada.
7: Adéu.

0: Del vespre hem escoltat el primer dels enviats especials a Istanbul. Aquesta és la bona, eh?
1: Ni te n'havies adonat, eh?
0: No, he pensat ara perquè em torna a tirar...
1: Perquè
2: vol,
1: vol recuperar el... Bé. Ens hem reunit el cost musical del programa.
0: Punt per Salva, però oi que heu advertit clarament la diferència?
1: Per mi és una altra cançó, o sigui, totalment.
2: És diferent.
0: Sí, sí.
2: Volem un programa i cal...
0: Jo crec que hi ha més o menys la mateixa diferència que hi ha entre el Fari i el Rolling Stones. El que passa és per ruïs, ai, per a la vida...
1: Bueno, Mick Jagger no està molt lluny del Fari, eh? Hòstia, visualment.
0: Va, visualment, sí, no fotis. No sé. Per l'amor de Déu. Va, hem escoltat ja el Bernat Soler, el primer dels enviats especials de Catalunya Ràdio a Istanbul per cobrir aquest Galatasaray-Barça. Joan Fitó, és moment de resumir la roda de premsa, les rodes de premsa de Hansi Flick i de Pau Cubarsí, que val a dir, ja per no generar expectatives... fora de mida, no han estat les més espectaculars de la història.
3: No ha donat massa de si tot plegat. Flick, t'ho deia abans, prudent amb el Galatasaray, ha repetit que és un molt bon equip, i prudent també amb l'infern turc del qual parlàveu ara amb el Bernat. El Barça encadena 16 partits seguits encaixant a Europa. Tots els partits de la temporada passada van caixar, són 16. L'última vegada que no van caixar el Barça, hem d'anar fins al 9 d'abril del 2025, aquell dia Barça 4, Borussia de Dortmund 0. Des d'aquell 9 d'abril, com et dic, 16 partits, i això és una cosa que, si ho sumes doncs, amb que el Barça visita un equip que diu Flick doncs, que té molts recursos en atac, doncs, que preocupa el tècnic alemany, i així doncs, ho explicava Hansi Flick.
4: We have to be ready for this atmosphere. I think,
5: hem d'estar preparats per l'ambient, és un dels millors del món. És impressionant, es pot veure pels resultats que han aconseguit contra grans equips. A més, han millorat molt, tenen molt bons jugadors, especialment al davant. Per nosaltres és important treballar junts en defensa i que tothom hi estigui implicat. Això és el que vull veure del meu equip.
4: In the defense, so this is what I want to see from my team.
0: Flick busca algun deure i algun deute pendent del seu equip, però venint d'on venim, jo crec que la veritat és que és bastant immaculat, i ara me'n vaig al Barça-Getafe de dissabte, en què sense fer cap exhibició, perquè tampoc no calia i perquè segurament les circumstàncies no ajudaven. La veritat és que és un equip que ara mateix, i serà dir-ho i potser passarà al contrari, però la sensació que transmet és d'invulnerabilitat.
1: Sí, hi havia el dubte de l'aturada, no? Sobretot, que era l'aturada més llarga de la història, i com podia afectar, si podia rovellar els mecanismes d'aquesta màquina tan perfecta, i la resposta, si hem de jutjar pel que vam veure dissabte, és que no. A més, hi ha algunes coses que són gairebé d'un equip sobrat, que és que no jugues Rafinha, tens a la Minya Mal a la banda dreta, el millor jugador del món, probablement, i gairebé no jugues per la banda dreta, jugues tot per l'esquerra i generes perill igual i guanyes igual. Per tant, ara mateix la fotografia és la d'un equip invulnerable, però no ens tornem bojos, perquè jo, com a mínim, tinc colla avall que algun dia el Barça, efectivament, com deia el Bernat, empatarà o palmarà, o tal, i la ideologia global pot pensar que serà el PSG o el Madrid, però seria, vull dir, normalment passa partits que no t'ho esperes. És a dir, que hem d'anar amb compte, però sí, si tu preguntes el Barça és una màquina invulnerable, jo et contesto, el Barça sembla una màquina invulnerable.
0: Això m'agrada el matís. Jo no dic que ho sigui, perquè és evident, i a més amb el calendari que ve ara, potser no Galatasaray, a mi no és el que més m'inquieta,
1: no,
0: però
1: tampoc.
0: Betis dissabte, PSG la setmana vinent, el clàssic, a casa tampoc és el que em fa més por, la veritat sigui dita. És a dir, si ha arribat un moment per posar a prova aquesta contundència del Barça és ara, però la veritat és que fins ara no li podem posar cap paró.
2: No, i al final la millor notícia no és només que el Barça guanyi sense Rafinha, és que vas fer 7 canvis. Surt sense Cubarsí, et pots permetre jugar 90 minuts sense ell, la primera meitat sense Pedri, amb una rotació que pràcticament no es va notar pel que fa al resultat, excepte amb Lamine Yamal, que ja sabem que veu d'una altra banda, perquè bé, s'autoregula i s'autogestiona ell sol, sembla. Mira, el Sergi ja...
1: No, tant de bo arribi Gabriel, bé. Sí, estic molt d'acord amb el Sergi.
2: Sí, sí. I a veure com arriba. Sí, jo estic amb vosaltres, és un tema a estudiar.
1: És que, perdó, em recorda Pedri, que es deia que també... No, també ell es regula jugant, i al final es trenca sempre.
2: Que li va bé jugar-ho tot, no? Sí. Era el que es deia, perquè bé, era el que ens explicaven, no? Que després d'haver-li fet aquell estudi, doncs li funcionava bé, de moment Lamine doncs ho juga tot, i crec que en Flick ja es va encarregar l'altre dia de dir, bé, és que jo li he preguntat i ja m'ha dit que podia continuar i que es recupera molt bé entre partits, però per mi la notícia és aquesta, que tens 7 canvis respecte a la victòria al Sánchez-Pizjuán després de 3 setmanes d'aturada i segueixes guanyant.
6: A veure, no és per posar aigua al vi, però, no. Però veu més perillós, sobretot, a veure, no transcendental, però
0: clar, perillós, però l'encares amb una tranquil·litat.
6: Sí, és evident, el que passa que tu pots rematar la Lliga, pràcticament, si te'n vas a 9, guanyes el dia del Betis.
0: Jo estic bastant d'acord amb això.
6: I pots encarar molt bé el que seria els encreuaments de la Champions de cara a quarts de final, però si quedes entre els 4 primers pots quedar amb el factor camp mínim fins a quarts de final. Ara, venen partits molt importants. Sí que és veritat que tens tot l'equip endolladíssim, que tens alternatives a si juga un, juga l'altre, sembla que no es noti. Jo crec que ara vindran ja les decisions claus, vindran algunes cares una mica, si Fermín o Olmo hi ha un d'aquests, jo més aviat crec que jugarà més Fermín que Olmo.
0: Jo també ho crec.
6: I aleshores aquí ja començarem a veure una mica els partits importants.
0: Què passa
6: és que... l'11 ideal,
0: no? Què passa és que en aquests casos que de moment anem veient alternança, jo no crec que Flick deixi de fer alternança, perquè és que, clar, no... Jo, vaja, potser m'equivoco, però jo crec que és implantejable que un jugador que no sigui Lamine jugui Betis, Galatasaray, Betis, PSG i Madrid, home, tots.
6: Però hi ha dos partits.
0: Jo crec que no.
6: El dia al PSG, el dia al Madrid, sí. Allà els que repeteixin, està clar que són els de la màxima confiança de Flick. Escolta, i xapó, i ja està, tu tires endavant.
1: Perdona, m'estàs dient que contra PSG o Madrid jugarem sense Rodri o sense Cuarcí?
2: No.
0: Ah, però Galatasaray...
6: I com aquest n'hi haurà 8, segurament n'hi haurà 8, i ara podríem... Sí, sortiria la llit 8 o 9...
0: Però Galatasaray i Betis, potser...
1: Sí, pot ser.
0: En el cas de Cuarcí, potser teniu raó. A mi em sorprendria que Rodri jugués els 4 partits. Ja sé que és un jugador... No fonamental, intocable. Fins i tot va jugar contra el Getafe, que jo pensava que no jugaria, perquè ens havia fet la sensació que Flick ho havia dit divendres, que no jugaria. Va dir, Lamine és una cosa i Rodri una altra. Doncs no. Van jugar els dos.
6: En tot cas, jo crec que venen 4 partits o 3 i mig, però el partit de demà jo crec que té més envergadura inclús que el de l'any passat al camp del Bruges, per veure si el salt de qualitat d'aquest Barça, que sembla una mica més madur que de la temporada, o més madur sembla, no?, que la temporada passada, aquests partits et poden servir de lliçó per quan arribi la primavera saber si podem estar per guanyar-ho tot a Champions. La Lliga ja la guanyes, portes 2 anys seguits o no.
0: Després farem la Loto Hansi i us haureu de retratar pel partit de demà. El que està clar, Joan, és que l'11 no serà semblant al que va jugar contra el Getafe.
3: No, i a més avui Flick li han preguntat per aquest 9 de 9 i per com ho estava vivint ell, i ell el que repetia és que sobretot el que estava molt content era que els entrenaments eren d'un altíssim nivell i d'una altíssima qualitat, més enllà de sentir la pressió de perdre algun dia o no.
0: A mi això m'agrada i em tranquil·litza, perquè crec que Flick això no ho diu per dir. Perquè l'any passat, quan li va semblar que no era així, ho va dir. Recordeu els egos, i abans el partit de la primera jornada a Mallorca va fotre una estripada perquè deia que l'equip no podia permetre jugar a mig gas. I això, aquest missatge d'avui jo crec que l'ha dit a cada roda de premsa i no crec que el digui per dir. És a dir, jo tinc la sensació que el dia que no ho percebi així potser no ho dirà. I escolta, han sortit de tocar-se els collons d'entrenament, però segurament tampoc dirà, estic veient uns entrenaments de flipar, que jo crec que som conseqüència de la competència descomunal que hi ha aquest any a la plantilla.
3: I de cara a demà, doncs un dels noms pels quals hi hem preguntat avui és el de Gabriel Jesús, que va ser titular l'altre dia, va ser un dels destacats, però, ho sabem, té problemes físics o ha tingut problemes físics en el passat. Li hem preguntat si estava preparat demà per tornar a ser titular, i Flick ha dit que absolutament, que demà Gabriel Jesús pot ser titular.
4: Yes, of course he's ready. He's ready to play.
7: Sí, preparat. Està preparat per jugar. Però si jugarà o no, encara no ho sabem.
5: Estic molt content que sigui el nostre equip. La veritat és que ha estat una petita sorpresa. És un jugador de primer nivell. És un jugador molt bo per nosaltres. I el seu comportament, el seu caràcter, és perfecte per nosaltres. És una gran persona i un gran jugador.
4: It's perfect for us. It's a great guy and a great player.
0: No us preguntaré ara si veieu Gabriel Jesús de titular demà, perquè això serà motiu de Lotto Hansi, però sí que us pregunto si us està impressionant com a Flick. Fins ara teníem dues estones, dos gols, potser més o menys casual. Jo crec que l'altre dia, a part del gol, fa un molt bon partit, vaja. Mm-hmm. Em vaig quedar bastant sol, però per mi va ser el millor del partit.
1: El millor del partit, Gabriel Jesús?
0: Per mi, sí. Però,
1: no,
0: vaja,
1: no ho sé, però va estar molt bé. Jo estic sorprès. Jo vinc de veure'l a l'Arsenal, era un jugador residual que no aportava gaire, i jo no m'esperava que portés ja tres gols quan som el dia 12 d'octubre. Jo no... Clar, i pensant, no em vull carregar la Lotto Hansi, però pensant en qui ha de fer de nou, o poses un jugador que no és nou, però que ho pot fer bé, hi ha algunes opcions, o si no, haurà de repetir aquest senyor, aquest generador de caos, com et va dir a tu a l'entrevista, i que de moment està generant caos a favor del Barça.
0: Que a la vegada el veus jugar i no sembla un jugador precisament caòtic. Jo crec que és bastant acadèmic, però...
1: Sí, bastant arreglat, bastant treballador.
2: Potser deia a mi, no?
1: És més caos.
2: Ens encaixaria més amb el caos.
1: No? Dembélé. Sí.
0: És veritat que ell ho deia no tant en el sentit que ell sigui caòtic, sinó que ell deia, amb els meus moviments aconsegueixo generar espais que... Uh-huh. Vaja, allò típic que entenem per davanter que desendreça l'equip rival.
6: A veure, el gol se'l fabrica ell, l'altre dia, eh? O sigui que...
0: Sí, sí. Bé, ell i una molt bona pressió del Barça i un regal inaudit del defensa...
6: Allà Mussolini és una de les virtuts que l'ha fet.
0: Sí, sí, sí, no. La pressió del Barça és bastant impressionant. Uh-huh. L'altre dia el Torquemada, la TDT parlava de la del Brighton. Bé, i li semblava més impressionant que la del Barça, però és que la del Barça no et deixa ni respirar. El Getafe no em sembla un equip... No, és un equip que aspiri a Champions, però és un equip que té trajectòria sobrada primera i hi havia moments que semblava un equip d'aficionats. Sí, sí, sí.
1: Ell marca el gol pressionant i en la jugada de treure del mig del camp del Getafe torna a pressionar i a robar la pilota en la mateixa acció. O sigui que això ho té molt clar, Gabriel Jesús. Jo crec que treball donarà sempre.
0: O sigui, hi ha Gabriel Jesusisme, eh?
2: Sí, jo...
1: Moderat. No, tampoc. Ara faran... Ordena aquests brasilers de la història del Barça. Gabriel Jesús, Ronaldo, Romario. Sí, que
6: no comencem.
0: Sí, ho hem fet amb Rafinha i era naturada. Dani. Ah.
2: Pel novembre, Dani, per la propera aturada.
0: Tres gols més
2: i ja està, ja convençuts. No, jo l'únic dubte que tinc és si realment, si Rafinha no torna fins al partit del PSG, no?, que va dir Laporta l'altre dia, uh-huh, que estaria pel PSG, si està per aguantar els 90 minuts de Getafe, Galatasaray, Betis i PSG. Bé, no, PSG ja hi entraria Rafinha, però suposo que...
1: Sí, Betis, descartem Rafinha pel Betis?
2: Bé, ja, l'altre dia el president va dir que els serveis mèdics...
0: Laporta és el nostre informador mèdic més fiable, amb bastanta diferència, i el va descartar. El club encara no el descarta, però el club fa una setmana deia que no tenia res.
2: Per això
1: però Flick que... va dir que descansaria dos partits, Flick.
0: Sí, sí, sí.
1: I això seria
0: però no va descartar que no en descartés més.
1: No.
0: De moment, en aquests dos no hi
6: però
0: serà.
6: Però no va dir que tornaria el dia.
0: Exacte.
2: No, és veritat.
0: Ja ho veurem. No sé.
2: Jo crec que algun invent més haurà de fer Flick. No sé si posar Gordon per mig o Dani Olmo o alguna invenció, perquè jugar els 90 minuts de tots aquests partits de forma continuada potser és massa, no?, per Gabriel Jesús, tenint en compte...
0: Jo vull creure que Rafinha no se'ls perdrà tots, vaja. En el pitjor dels casos, que no hi sigui al camp del Betis.
2: Ja només que et torni al partit de París, són tres partits seguits, 90 minuts...
1: Clar, és veritat que
2: després... jo l'altre dia, a partir del minut 60, el vaig veure que estava ja bastant fos, per això ho dic. Que...
6: No, pots fer els últims 20 minuts que entri Gordon, a Dejemi per un costat, o Olmo al davant...
2: O algun invent d'aquests.
6: Sí. Jugadors en tens.
0: Molt bé, doncs...
6: Hamza, si tens un partit sentenciat complicat amb el nivell dels rivals, però treus el Hamza del Karim i juga 20 minutets, ja està. Mm. Bé, i treus minuts.
0: L'altre dia em va jugar, què, 10?
6: Res.
0: Si menys. En fi, ja tenen ganes de fer la Lotto Hansi abans, però, Joan, hem d'escoltar Pau Cubarsí i un jugador del Galatasaray que també està encantat amb el nivell del Barça.
3: Sí, Lucas Torreira, abans Cubarsí, que demà es torna a enfrontar a Moiximent, va debutar a la Champions Cubarsí contra el futbolista del Galatasaray quan només tenia 17 anys Cubarsí. Ha passat doncs un temps des d'aquell dia. Avui li hem preguntat...
0: És molt increïble aquesta història, perquè el partit d'anada Cubarsí ja estava jugant, però Xavi... jo crec que no s'atreveix a posar Cubarsí a Moiximent i posa Íñigo Martínez. I Moiximent li roba la cartera a Íñigo Martínez al gol del Nàpols i servidor de vostès, a mi no m'importa reconèixer les cagades, va pensar, és que aquest tio no serveix per res, posa el jove. I resulta que Cubarsí efectivament va començar a jugar, però el tio aquell que no servia per res, la temporada següent va fer un recital que flipes. Llavors, el futbol... és una mica així, si em permeteu el tòpic, però és una història que sempre recordo. No va jugar a Cubarsí una mica per por o per prudència i després resulta que la conclusió és, no? Si creus que el Cubarsí és el bo, posa'l, encara que tingui...
6: I el dia de l'estrena contra el Nàpols, a Champions, MVP. És MVP.
3: Sí, sí, 17 anys i 50
0: això va
3: dies.
0: Ser, això va ser a la tornada.
6: El 3 sí. Segons, sí.
0: Perdona.
3: No, anava a dir que avui li han preguntat directament si se sentien intractables. Ell ha dit que no, que han de seguir treballant. Molt pla Pau Cubarsí. I sobre els minuts, va ser suplent l'altre dia, ha reconegut que ho té parlat amb Flick, que té una certa, no restricció, però que sí que ho estan mirant una mica amb lupa, perquè té molts minuts a les cames Cubarsí després del Mundial, i li han preguntat, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, per la pilota d'or. I Cubarsí, doncs, sent molt Pau Cubarsí, s'ha desfet en elogis cap a Lamine Yamal.
7: Lamine, yo creo que todo el mundo ya sabe que es el mejor del mundo y aunque él lo diga, pues la otra gente también lo ve en el campo, lo que él demuestra, las capacidades que tiene, y él sabe y todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo y que se merece el Balón de Oro, por supuesto, y sí que yo también podría estar por ahí por el Mundial que he hecho y por la temporada, pero yo también voy un poco más tranquilo y él sí que es más mediático.
0: Molt bé, doncs Cubarsí, vaja, tampoc és cap, cap sorpresa, ni que consideri que Lamine és el favorit, ni que vegi que són perfils diferents, afortunadament diferents, diria jo, perquè en la varietat està la virtut. I del bàndol turc, Lucas Torreira, un ex de l'Atlètic de Madrid, si no sí. Molt breument, però de l'Atlètic de Madrid i també de l'Arsenal.
3: Diria doncs que sí, ara t'ho miro, però crec que sí.
1: Però no va ser important
0: a cap dels dos.
1: És altament probable.
3: Sí, de l'Arsenal, Atlètic de Madrid, Fiorentina i ara el Galatasaray.
0: Pista uruguaià, menudíssim, des del meu punt de vista bastant bo, però la veritat és que no li ha acabat d'anar bé a Europa en lloc.
3: Què dius? No, i un dels veterans d'aquest Galatasaray, juntament amb Ilkay Gundogan, que per cert ha jugat 6 minuts només aquesta temporada, i un Lucas Torreira que diu i reconeix que el Barça... ahora mateix és el millor equip del món.
8: Mañana quizás vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en la actualidad y para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión y estamos con mucha motivación. Como dijo el míster, a veces no se necesita tanta motivación para este tipo de partido y bueno, mañana creemos que va a ser una gran noche y queremos dar una alegría a toda nuestra gente.
0: Amica, són els millors, però cuidao.
3: Sí, demà xiula l'italià Marco Guida, no sé si el Sergi ho té controlat, que és no. L'expert arbitral de
0: no,
3: l'UEFA.
0: Ahir
6: algun... vam mirar, ens ha pitat dos partits, el del Newcastle l'any passat, que va pitar un penal que era just, a Olmo, a l'últim minut, i el dia de l'Anvers, aquell dia... hauríem de mirar altres jugadors i...
0: Si no seria un dia per mirar l'arbitratge, certament.
6: Per despotricar i que aquell partit segurament va costar no anar al Mundial de Clubs.
1: És l'hereu natural de Joan Puquí, en la seva...
6: Home, és que perdre 3-2 quan anar a l'Anvers, doncs...
0: Sí, sí.
6: Mirar l'àrbitre no ho farem.
0: Van perdre? Jo pensava que havíem empatat 3-3.
6: Va marcar Marc Guiu.
1: No me'n recordo.
6: I al final van perdre.
1: D'aquest partit no me'n recordo?
0: No, jo sé que me'n recordo. Aquell partit va ser aquell de la no convocatòria de Lewandowski.
2: Ah, sí.
0: Va ser un sidral descomunal.
6: El dilluns, el dimarts, el que va passar.
0: Molt bé. Insistiu a buscar records de quan jugàvem l'Europa League, que no ho entenc, però...
6: Bueno, era això, Champions, Bueno, després vam anar patant a...
0: Però, com diria Mourinho, és un partit d'Europa League. Joan, alguna cosa més?
3: Res més.
0: Mercès.
3: A tu.
0: Es moren de ganes de fer la Loto Hansi, ens morim de ganes d'obrir el laboratori, fem una pausa i som-hi.
9: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dimarts, a partir de les 8, la TDT del Galatasaray Barça a Catalunya Ràdio.
10: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
11: Ei, perdona, una estrella.
12: Ei, una estrella.
11: Perdona, una estrella.
12: Una estrella.
11: Què, un crit valent?
12: Vinga, tots units fent força.
13: Una estrella!
12: De seguida.
14: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
15: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
16: En salut sempre s'ha de mirar.

0: Són gairebé 7:45 del vespre, tot costa en directe, pendents, evidentment, de l'actualitat esportiva i també de l'actualitat d'aquesta operació retorn marcada per aquest incendi que ha provocat la suspensió del servei de l'AVE entre Barcelona i Madrid. D'aquí uns instants els serveis informatius ens l'actualitzaran pendents d'una roda de premsa, com ens explicava abans la Teresa Sales, a Atocha, en què s'ha d'informar, m'imagino, de les causes d'aquest incendi que ha tallat el servei i també de la represa del servei, perquè ara mateix, no, que ens consti, no existeix, més enllà dels habituals cristos de trànsit a la xarxa viària. Dit això, Lotto Hansi, in absentia de Sònia Gelmà, assumirem els trastos, assumirem la responsabilitat provisionalment.
1: La Sònia no podrà fer allò de dir un 11 i després, o de dir diversos jugadors de la vegada i després el dia següent...
0: I el dia següent dir que l'encerta
1: la medalla.
0: No, jo, això no podrà. Avui ho trobarem a faltar, això. Portaria... Sí. Ningú aposta per Livakovic.
2: No.
0: Molt bé. Joan García...
1: Estens, no? Podria estar bé.
0: Joan, sí, tindria gràcia per donar-li emoció al partit. L'eix de la defensa, descansat Cubarsí, és evident que Cubarsí serà titular amb...
1: Gerard Martín.
0: Uh-huh. Gerard Martín, dissabte va jugar Eric de central, i això em porta al lateral dret.
2: Sí.
0: Eric García?
2: Sí.
0: Eric García, de moment bastant convencional l'alineació. Lateral esquerra. Xavi Espar va tornar a ser titular dissabte. Cancelo, de fet, no va jugar ni un minut. Uh-huh. Cancelo o Xavi Espar?
1: Jo dic Cancelo.
2: Jo
1: Cancelo.
2: També.
0: Jo dic Cancelo també.
1: Estem molt d'acord, eh?
2: Què està passant?
1: L'element discordant era la Sònia.
0: Zero, sí, home, això per descomptat. Al mig del camp, crec que abans ja m'heu donat pistes, ningú veu Rodri descansant, tot i que va ser titular dissabte. Pedri va descansar dissabte i va jugar mitja horeta amb el Comtada. Tothom titular.
2: Rodri,
0: sí. I a la mitja punta, contra el Getafe, va jugar Olmo i l'última mitja hora la va jugar Fermín. Olmo o Fermín?
1: Jo Fermín.
0: Estem
1: zero
2: emoció, eh?
0: Sí. sí, la veritat és que és una Lotto Hansi que ens hauríem pogut estalviar, ens està esperant el Ricard, però va, ja que hi som. Al davant, Lamine a l'extrem dret.
2: Sí.
0: A l'esquerra, Gordon o Adeyemi?
1: Jo, Gordon.
2: Jo, Adeyemi.
3: Jo, Gordon.
0: Jo, Gordon, també, però...
3: I Adeyemi contra el Betis.
0: De moment és l'únic punt, oi, en què hem discrepat. Sí. Per tant, Gordon o Adeyemi és un dels dubtes. I al davant ho deixàvem obert amb el Fitó i escoltant Flick, que l'ha elogiat molt, però que no s'ha compromès. Així com divendres sí que va dir demà jugarà Gabriel Jesús, avui no. L'Anaïs abans m'ha fet la sensació que tenia dubtes.
2: No, Gabriel Jesús.
0: Ah, tu creus que
2: sí,
0: jugarà Gabriel
2: titular,
0: Jesús?
2: Sí, no, el dubte és si els farà tots, de titular.
0: Tots, però... Gabriel Jesús?
1: Jo sé.
0: Molt bé. Per tant, una Lotto Hansi facilíssima, en què l'únic dubte és si Adeyemi o Gordon formaran a l'esquerra de l'atac. En fi, demà veurem per on tira Hansi Flick, però això s'assembla bastant a l'11 de gala, tenint en compte que Rafinha no hi és, que Christensen no hi és i que, com ja ha passat tota la temporada, De Jong i Bardaggi no estan disponibles. Per tant, amb quatre baixes, aquest segurament és el millor 11 que pot presentar el Barça.
1: Jo l'11 de gala no us... És a dir, no sé si...
0: No, l'11 de gala no pot ser per a Rafinha.
1: No, però al lateral esquerre jo no sé si prefereixo Xavi Espar o Cancelo. Perquè Cancelo té moltes virtuts, però també té algunes desconnexions interessants. Xavi Espar també.
3: Entrarem aquí, però el meu 11 de gala seria Eric García i Cubarsí a l'eix i Koundé a la dreta.
0: Això no...
3: Aquest seria el meu 11 de gala.
1: És a dir, carrega Gerard Martín. Bueno, sí, no, jo estic bastant d'acord.
0: Jo també, però no estic segur que Flick ho vegi
1: no,
0: així.
1: No,
0: és a dir,
1: clar, Flick no ho veu així.
0: És a dir...
2: Jo posaria Xavi Espar per Cancelo i la resta iguals. És a dir, amb Eric i Gerard Martín i... Sí, jo sí.
3: Bueno.
2: El Madrid, no em diràs que et fa por ara el Madrid, aquestes alçades
3: de... Madrid, però... Bueno, és igual, no passa res.
0: A part és que...
3: El PSG també.
0: Es té un avantatge, que és que el seu punt millorable, o no punt fort, que és el poder defensiu, coincideix amb el de Cancelo.
1: Cancelo tampoc el té.
0: Cancelo és...
1: Però Cancelo és més esbojarrat. Pel bo i pel
0: dolent. És que depèn del que vulguis.
1: Per fer-ho molt per l'escaire...
0: Si tu vols un lateral profund,

0: Marcelo, si tu vols un per direcció, un quart migcampista, es part, sí. I fa la sensació que el que vol aquest any Flick és més quart migcampista que Bogeria, perquè de Bogeria ja en té per donar i per vendre al davant, però vaja, no crec que Cancelo no tingui minuts, és a dir, com a molt veig un repartiment, però ja ho
1: vale. L'altre dia res, està mort i sentenciat,
0: Ves, que en té dos per davant seu que...
1: No, ja, però l'altre dia era un partit perquè venia de 3 setmanes sense res.
2: És que només ha jugat per
1: anar amb la
2: Sub-21, no?
1: I... Sí, el mes de gener hi haurà...
0: Va, que no heu volgut liar-la a l'Otto Hans, i ara em comenceu a estirar fils i ens està esperant el Ricard.
3: Torque Lab.
0: Ricard Torquemada, bona tarda. Bé, bona tarda. Ja t'ho he dit abans. Ara sí. Obrim formalment el laboratori per preguntar-te pel Galatasaray. En coneixem els noms i també el rendiment a la Lliga Turca, abans ho explicava el Fito, líders. Què podem esperar d'aquest equip? Perquè d'individualitats, de noms que criden l'atenció, ja fa algunes temporades que en tenen, és a dir, que diners és evident que n'hi ha en el projecte del Galatasaray, però no sé si el veus com un rival, com a equip, que hagi de complicar-li la vida al Barça.
4: Mira, és un equip valent, i això no sé si és bo o dolent contra el Barça, perquè has d'estar molt fi quan ets tan valent. És un equip que és actualment el líder, com deia, i per tant dominador. Turquia està molt acostumat a manar en els partits, no està acostumat a reaccionar i per tant acostumat a tenir el control del partit, a voler jugar camp rival, pressiona molt amunt, surt jugant des del darrere, a vegades per mi en algunes circumstàncies excessivament compromeses, és a dir, és molt, molt fidel a voler sortir des del darrere, moltes vegades fins i tot el porter Urkan Şekir els genera superioritats numèriques fora de l'àrea. No sé si demà m'ho matisaran tot això contra la pressió del Barça o no, però no estan acostumats a fer-ho, o sigui, faltarà veure quina personalitat mantenen o a què renuncien, perquè a mi és un equip que veure'l jugar m'agrada, els trobo ordenats, bon tracte de pilota, de mig camp endavant, bons futbolistes, per mi una mica tous a les àrees, sobretot defensivament, concedeixen potser massa, és a dir, no és que concedeixin massa oportunitats, però quan les concedeixen són tous. I per tant, clar, falta veure quin atreviment tindran demà. Per ells demà és un partit molt diferent al que han jugat fins ara, fins i tot a Lisboa van assumir la condició d'equip que duia el comandament del partit. Per tant, no estem acostumats a veure'l reaccionant i demà els hi tocarà.
0: És a dir, els veus més perillosos al davant que al darrere, eh?
4: Sí, bé, és que mira, ara parlàveu de Torreira, el doble pivot és Torreira, Gabriel Sara, el brasiler, són dos migcampistes, tot i que Torreira és molt treballador, que tenen molt bones condicions en pilota, sobretot passades en curt, capacitat per associar-se, Torreira per marcar el ritme, per decidir quan jugar amb els centrals, quan obrir la pilota a les bandes. Davinson és un molt bon central a la sortida de la pilota, i al davant tenen on triar. Jo crec que Okamburu, que és l'entrenador que ja fa 4 o 5 temporades, jo crec que va substituir Domènec Torrent al Galatasaray, si més no, si no va arribar immediatament després, és el que diríem s'ha quedat al Galatasaray l'últim lustre. És un entrenador que sap de què va això i està intentant no ajuntar totes les estrelles, o sigui, va introduint factors de treball a totes les línies, és a dir, a dalt diries que amb Rafael Leao i Sané costaria entrar, però el fix és Yunus Akgün.
0: És a dir, demà no és treball. No, el trident de l'àlbum de cromos no jugarà demà.
4: Jo tinc dubtes que juguin tots tres. Sí, jo tinc dubtes, perquè Yunus Akgün és un bon futbolista de banda, però li dona molt més treball. Al Galatasaray li agrada pressionar. I Sané i Rafa Leao, doncs
0: no.
4: Ho poden fer, però són dispersos, no? Aleshores, clar, tinc la sensació que és difícil. Normalment, Leao i Sané reparteixen els minuts i el fix és Yunus Akgün, i jo crec que el Galatasaray anirà per aquí. Recuperarà Osimhen, no sé si per ser titular. Fins ara no ho ha estat, després de la lesió. L'aturada va jugar l'altre dia minuts a la segona part, no sé si estarà per ser titular. Tot i això, els davanters que substitueixen Osimhen destaquen més pel treball. Dennis Gull, Baris, futbolistes de molta pressió, de molta intensitat, bons rematadors, jugadors que tracen desmarcades, però no són futbolistes que et resolguin a dalt com resol Osimhen, que és un altre nivell. I el mitjà punta, que és Bakratov, també és un jugador de desplegament, d'intensitat. És a dir, Okan Buruk té clar que amb la selecció All-Star el Galatasaray no és un equip competitiu per allò que ell vol i, per tant, intenta barrejar. No sé si... jo crec que té prou autoritat pels 5 anys que ja fa que és al club i li estan deixant fer. Dependrà segurament sempre del rendiment, però no oblidem que Sané, per exemple, és un jugador que està en caiguda a la seva carrera. No al cas de Leao, no al cas d'Osimhen, i aquí és on ell va buscant, diríem, la barreja perfecta.
5: Clar, ara ens comentes que Osimhen surt de lesió, en condicions normals és el davanter més perillós del Galatasaray, perquè, com deies, tant Sané com Leao són jugadors espaterrans, però molt més episòdics que no pas Osimhen, que sí, són davanter que combina potència i qualitat gairebé a parts iguals. Vaja, sí, aquest estiu, en algun punt de l'estiu, va sortir el seu nom com a alternativa a Julián Álvarez, i a mi em va semblar que no era en absolut una mala idea. Vaja, és un molt bon davanter.
4: Sí, sí. I és el que dona sentit a la idea del Galatasaray, perquè la resta de davanters centres, Dennis Gull o Baris Yilmaz, són jugadors, ja et deia, de molt treball, que sí que els hi dona pressió, però que no els hi converteix tot el que puguin generar o el que puguin produir. Osimhen és el futbolista gol de l'equip, tot i que surt de lesió, ja n'ha fet uns quants a la Lliga Turca, està a la part alta de la classificació de golejadors, i com dius, és un altre nivell. No sé com estarà en condicions físiques, i no sé si, insisteixo, serà titular, però serà el jugador més perillós, i de mig camp cap endavant el Galatasaray fa mal. És a dir, el Barça ha de pressionar molt. Si pressiona molt el Galatasaray, tindrà problemes per sortir. És possible que en puguis caçar alguna que et presenti una oportunitat de gol. Si el Barça no pressiona, el Galatasaray és el típic equip que té bons passadors, bons receptors, bons dribladors. És a dir, que si el Barça relaxa, patirà defensivament, perquè una altra cosa no, però el Galatasaray de mig camp cap endavant té recursos per fer mal.
5: És a dir, si el Barça manté l'estàndard de pressió alta que ha sostingut en aquest inici de temporada, tu veus un partit fins i tot assequible.
4: Sí, i si des del darrere surt com està sortint, també, perquè el Galatasaray hi va. O sigui, bé, no sé si demà canviarà, insisteixo, però normalment hi va. Per exemple, a Lisboa l'Sporting li fa un gol d'una sortida de Ruiz Silva, una passada que supera les dues línies de pressió i posen a córrer Luis Suárez i acaba l'acció en penal. És a dir, que si surts bé els pots superar, que si pressiones bé els hi pots recuperar, que les formes del Galatasaray són atrevides, però que no tenen la qualitat ni les condicions que té el Barça. Ara bé, si contemporitzes, que no ho ha fet el Barça fins ara, és un equip perillós. No, demà defensivament tindrem dificultats. El que passa és que ves la Champions i ja sabem que això és el mínim. No?
5: Doncs demà ho veurem. Ricard, abraçada, gràcies.
4: A vosaltres, adeu.
3: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
7: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
8: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores de Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 Hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
11: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
12: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
13: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
14: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores de Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 Hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
15: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
11: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
12: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.

0: En punt, les 8 del vespre, moment per actualitzar-nos i per endreçar... Hola, Agnès Marquès, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per endreçar com tenim la xarxa viària i gairebé diria que la ferroviària més que la viària.
1: Mira, hem de dir que està sent una tarda molt, molt, molt complicada d'operació tornada aquest cap de setmana llarg, tant a la xarxa viària com a la, ferroviària, efectivament, perquè ara actualitzarem com està l'estat del trànsit i les carreteres, però és que aquesta tarda ens ha sorprès una notícia, i és que un tren AVE que anava de Madrid fins a Figueres, el vagó de cua s'ha incendiat en plena marxa, amb un vagó on hi anaven 283 persones. El tren s'ha aturat, han fet baixar aquestes 283 persones enmig d'un cap de fruites, allà en ple camp, diríem, enmig de les vies, i això està provocant doncs, una tarda infernal també a Sants i a Totxa. Per què? Perquè, a més, la informació que ens arriba de Renfe és del tot... contradictòria. L'últim que sabem, i més enllà del que ens expliquen les persones que són a Sants i a Totxa, a les quals han fet pujar en vagons, després els han fet baixar, amb una informació molt, molt erràtica, és que ara mateix continua suspès el servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, després que, com dèiem, aquesta tarda s'hagi incendiat un comboi que feia la ruta entre Madrid i Figueres. A bord del tren hi anaven aquestes 283 persones que han hagut de ser desallotjades i que ara continuen el servei per carretera amb uns autobusos que han arribat fins a la zona. L'alta velocitat ha quedat interrompuda i Renfe calcula que hi ha unes 5.000 persones, 5.000 passatgers, només dels seus trens, per tant hem d'afegir els de Ouigo i els d'Irio, que s'han quedat a mig camí, aturats en estacions intermèdies. Sergio Bueno, director general de presidència de Renfe, explica que ara mateix els tècnics de DIF el que estan fent és revisant la infraestructura.
2: El servicio sigue suspendido, el incendio de la cabeza... que iba en la parte posterior ha sido extinguido. Estamos pendientes de la evaluación de daños que tiene que hacer ADIF en relación a la catenaria para saber en qué forma y de qué manera se puede proceder a la reanudación del servicio.
1: Això és el que ha dit aquest responsable de Renfe fa tan sols, encara no fa ni 20 minuts. Anem a treure el cap en directe a l'estació de Sants i tenim a Antoni Fortesa. Bona tarda, Toni.
3: Molt bona tarda.
1: Com està ara la situació? Què passa aquí a Sants?
3: Doncs mira, ara mateix la situació, abans ho has dit perfectament, informació erràtica per part de... els responsables aquí o de cara als passatgers, sobretot. Ara mateix hi ha gent acumulada per entrar. Hem vist alguns passatgers a través de dels vidres, hem vist com passatgers, per exemple, de Ouigo entraven a dintre el seu tren, però no s'ha mogut de moment de l'andana. Alguns passatgers ens acaben de dir que els han informat just ara que els trens podrien començar a circular en breu i que ara es començaran a moure els que havien de sortir a les 5:20 de la tarda. De moment, però, moltes cues a la casella informació, molta informació contradictòria entre els diferents punts i gent esperant amb molta cara de resignació.
1: Lògicament, això ha passat a quarts de 6 de la tarda. Ja des d'un primer moment apuntava que la incidència era greu, que afectava com a mínim una via, si no afectava la catenària, afectava els dos sentits de la circulació. I el que diem és que aquesta situació d'acumulació de passatgers que de sobte els fan pujar en un tren i que s'estan allà doncs, molta estona, que de cop es tornen a obrir les portes del tren i els fan baixar. Això està passant a Sants i també ha passat a Totxa, segons... expliquen Quim Diau, disculpeu. És que m'estan parlant per l'orella mentre estic intentant explicar-vos això.
0: Et feia un senyal de volant que
1: clar, entenc que... Com que podien entrar diversos companys que estan cobrint aquesta informació, doncs ara tenia dubte.
0: Ens espera la Mariluz García.
1: Ens espera la Mariluz García, sí, però ara quan hagués acabat d'explicar això de Renfe, saps què passa? Que tenim companys a Madrid que estan intentant també tornar a Barcelona i des d'allà ens expliquen doncs, que és això, que la informació doncs, no arriba clarament i que els fan pujar, que acoplen trens, que han de sortir però que finalment no surten. En fi, això perquè fa a la línia de l'AVE. Lògicament, l'afectació a les carreteres afecta més persones a aquesta hora. Quina és la situació, Mariluz García?
4: Bona tarda. Continua millorant, però encara hi ha una llarga retenció, intermitent, això sí, però al llarg de 12 quilòmetres a l'est del Llobregat, la C-16, des de la Nou de Berguedà i fins a Berga, en direcció Barcelona. Els que van per l'N 260 també es trobaran 12 quilòmetres de cua. Primer a l'N 260, de Ribes de Freser a Ripoll, i després 3 quilòmetres més a la C-17 fins a la sortida de Ripoll, en direcció Vic, en Barcelona. També queden algunes petites aturades a l'AP-2 a Montblanc, direcció Barcelona-Tarragona, per obres a l'autovia 2 de Bassiana a Jorba, també també direcció Barcelona, i a la capital catalana, la Ronda Litoral, amb retencions a la zona portuària en totes dues direccions, i és que hi ha tallada la sortida 21 en tots dos sentits per la manifestació que es fa a Passeig de Colom.
1: Gràcies a Mariluz. Doncs aquesta és la situació també pels que van amb cotxe.
0: Sí, aneu amb cotxe, paciència, i sí, assaboriu el que queda de tot costa, i després el Tenerife-Girona, i si aneu amb tren, doncs encara més paciència.
1: Sí.
0: Sobre, aquí, vaja, si aneu a nave.
1: Sí. Qualsevol cosa, aquí els tindrem informats.
0: Això mateix. L'Agnès i la resta del Departament Informatiu de Catalunya Ràdio a punt per actualitzar què passa a la xarxa viària i ferroviària en aquesta tarda de retorn complicat de cap de setmana llarg del Pilar. Gràcies, Agnès.
1: Gràcies.
5: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
0: En aquesta primera hora de Tot Costa, vaja, hem escoltat Hansi Flick, hem escoltat Pau Cubarsí, hem saludat el Bernat Soler ja a Istanbul, tot i que encara no a l'Ali Samiller. Hem fet l'Oto Hansi i ens hem posat molt d'acord, però després tothom ha començat a trobar esmenes als onzes de gala. N'hi ha que els agrada menys Gerard Martín i més Eric, etcètera, etcètera. I al lateral esquerre també hi ha dubtes. I hem acabat fent-la al Torquellà, parlant d'aquest Galatasaray que té molts noms al davant, però que no sembla tan consistent com podria dir la nòmina de davanters especialment que té. De seguida, la segona hora, de seguida anem a Tenerife amb el Solà, però abans, com sabeu, els dilluns estem d'enhorabona perquè Ral de Vinyó, la raça rústica de port de casa nostra, us regala un pack d'espatlla curada llescada perquè pugueu gaudir-ho durant un bon àpat, per exemple, amb pa amb tomàquet. El primer que truqui al 93-201-7474 s'endú un lot de productes, vaja, en aquest cas un lot d'espatlla curada llescada Ral de Vinyó. Ral de Vinyó, carns i embotits realment deliciosos.
5: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.
6: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa.
0: Del vespre, d'aquí a 52 minuts, el mític Eliodoro Rodríguez López de Tenerife, i comença un partit de la segona divisió que enfronta, òbviament, l'equip local, el Tenerife, amb el nostre Girona, i allà ja hi és el nostre Eduard Solà. Hola, Edu, bona tarda.
3: Hola, què tal? Com esteu?
0: Està bé l'Eliodoro?
3: Sí.
0: Sí.
3: Molt bé. A més, porta bons records, com tu deies.
0: Clar. Per tothom.
3: Per tothom. Lligues del Barça, i ara fa una mica més de 4 anys el Girona va aconseguir el seu segon ascens, aquell 19 de juny del 2022, que ens ve a la memòria tots quan entrem aquí, en aquest camp.
0: Som centralistes, però no tant. És a dir, recordem les lligues de Tenerife.
3: Ho recordo tot.
0: L'ascens del Girona, per cert, que durant el programa, de la manera més tonta, hem descobert, gràcies a la Jordina Tarré, que avui Castuani no hi és, però fa 40 anys.
3: Sí, i s'enfronta amb un que ja els té els 40 anys. Enric Gallego, de l'antic català del Tenerife.
0: Hòstia,
3: crec
0: 40,
3: que són els dos. Sí, sí, no, que no, és no més gran Gallego.
0: No el feia tan gran, la veritat. Ja sé que va començar gran a l'elit, però no el feia tan gran, Déu-n'hi-do.
3: Sí, ja els ha fet els 40 anys, una mica més gran que Estuani, però Estuani, Gallego sí que juga, Estuani, en canvi, continua lesionat. Diuen que en principi podrà tornar la setmana que ve, però avui sí, avui l'aniversari del nostre Estuani, saps? Allò que has fet aquella entradeta del nostre, el nostre, el nostre, doncs també el nostre Estuani.
0: Uh-huh. Estuani no hi serà. Amb qui no ens surt Quique Álvarez?
3: Doncs amb tots els internacionals a jugar. Júnior, Asprilla i Benat han tornat aquesta setmana, directes a l'onze inicial, amb Gazzaniga a la porteria, Boñar, Francesc, Júnior i Àlex Moreno al defensa. Això vol dir que el cacau és David López. El doble pivot, Izan i Fran Beltran. A les mitges puntes, Carles Pérez, Asprilla i Abel. I a dalt, Benat.
0: Mm, Vaja, un 11 d'absoluta...
7: Titular, sí.
0: 11 de garanties, molt més que les últimes setmanes en què Quique s'ha vist condicionat per les convocadores internacionals, i un partit que hauria de servir en cas que el Girona guanyi, Edu, per tornar a posicions de play-off. El Girona, sí. Si no em dius el contrari, ara mateix és setè amb 14 punts.
7: Després de tots els resultats de la jornada, és veritat que el Girona començava quart la jornada, sí, com que és l'última en jugar, però sí que és veritat que començava la jornada amb menys 6 respecte a la zona de descens directe. Si avui és capaç d'encadenar la tercera victòria consecutiva fora de casa, després d'haver guanyat els camps de l'Sporting i el Cádiz, si avui guanya aquí Tenerife, tindrà l'ascens directe ja només a 4 punts.
0: Efectivament, el Girona, si guanya, de fet recuperaria aquesta quarta posició, sí, que ara mateix té el Mallorca. Ets optimista o què?
7: Sí. Més després d'haver vist l'11 titular, jo crec que encara que hi hagi de baixa Estuani i Justin, jo crec que aquests són els 11 titulars. Bé, podríem mirar després la banqueta Brian Hill o Morante. Van de Vic, per exemple, que ha jugat quan no hi ha estat Benat, doncs ja torna a la banqueta. Per tant, jo crec que és un 11 amb garanties i que si tot va bé, avui el Girona podrà sumar els 3 punts, o no, vés a saber.
0: Molt bé.
7: El Tenerife, per cert, 3 jornades sense guanyar, un de nou, per tant els enganxem una mica amb vores baixes.
0: Sí, no estan... No estan gaire bé, però ara que miro la classificació tampoc gaire...
7: És que està tot molt lluny, si malament, te fixes, amb, sí. amb 14 punts ja, no, 70.000 equips.
0: Estan tan malament que si et guanyen avui t'igualen,
7: sí,
0: a punts.
7: Sí.
0: Tant, la cosa va amunt i avall en funció de... Si ets capaç d'encadenar un parell o tres de partits avui, evidentment aniria bé guanyar a Tenerife. Edu, t'escoltem a partir de les 9 al partit. Us saludarem uns instants abans amb el club, és al capdavant, i la resta de l'equip per saber com va aquest Tenerife-Girona. Gràcies, Edu, i bona transmi.
7: Adeu, fins ara.
6: El baròmetre.
8: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale? Para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
9: Vale, avisa cuando llegas a la pantalla, Isi.
10: Ya estoy en la pantalla.
9: Vale, te vamos a... según observamos, Vinicius tira del pelo al jugador del Villarreal.
10: Perfecto, ya lo he
9: visto. Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol.
10: Perfecto, Alex Pulis. Para mí voy a arreglar con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
9: Recibido.
8: Recibido, gracias.
0: Doncs aquesta és la conversa VAR que va fer que el que era un gol del Madrid, hauria estat el segon del Madrid-Villarreal, es convertís en no gol, gol anul·lat, i expulsió de Vinicius per estirar dels cabells Salibà, el jugador del Villarreal. Jo crec que avui li pagarem la secció a la meitat perquè la jugada no té gaire volta de full. Joan Fàbregas, bona tarda.
11: Té moltíssima volta de full, crec que mereixo el complet. Deixa'm dir una cosa.
0: Reflexionarem al final de la secció.
11: La intervenció de VAR de dissabte és una de les millors de la història del videoarbitratge. I ho dic per 5 motius. El primer, és una conducta violenta que es detecta. Segon, perquè la jugada acaba en gol. Tercer, i per mi el més important, és una agressió pràcticament imperceptible. En directe és invisible i molt difícil de detectar. El jugador Villarreal no cau a terra, no queda eliminat de l'acció i continua participant en la jugada, i realment és una intervenció extraordinària. A més, hi ha el factor Madrid i Vinicius, això també té transcendència, perquè a nivell mediàtic doncs ja saps el que et cau després.
0: Sí.
11: I també, i l'últim punt, perquè el responsable d'aquesta intervenció es diu Alejandro Muñiz Ruiz, que és un altre gallec que amb només 35 anys i ser internacional va ser apartat de l'arbitratge de camp pel comitè d'àrbitres perquè no tenia nivell, i estic d'acord, i el van destinar a aquest cos específic de VAR, doncs com a mínim dissabte a mostrar el seu nivell.
0: Doncs aquesta és la mirada del Joan sobre aquesta actuació extraordinària del VAR en aquesta expulsió de Vinicius. Ara entrem en més detalls, però abans, per situar tothom, Anaïs, Sergi, Dani, a Madrid s'hi està donant moltes voltes. Algú veu alguna possibilitat que això no fos vermella?
12: Jo crec que ni a Madrid ho veuen. A Madrid estan muntant un pollastre molt gros, però perquè en el any no sé què no le sacaron a tal... Però jo gairebé tothom, fins i tot els madridistes més radicals, diuen, i el mateix Vinicius demana disculpes així, diuen que és vermella. A partir d'aquí munten els seus respectius...
11: De fet, es compara amb una jugada de Marcelo, d'una estirada de cabeza de Marcelo. Llavors, els àrbitres no tenien aquesta indicació. Correcte. De que ha de ser una... La indicació és que si hi ha una subjecció amb la mà tancada i amb suficient força com per evitar que el rival progressi, doncs es considera conducta violenta.
0: Joan, disculpa'm, això és una indicació o ho diu el reglament?
11: És que és una indicació, diguem, addicional al reglament, perquè al final hi ha el reglament i després tot el que són les directrius dels àrbitres, que són gairebé més importants.
0: És que jo ho entenc, però ens estem tornant bojos entre el que diu el reglament, el que li diuen els àrbitres que han d'aplicar. És complicat quan anem a buscar una cosa que hauria d'estar escrita i no la trobem.
11: Sí, perquè el reglament...
0: Que consti que a mi em sembla vermella com un piano de cua. Ho trobo indiscutible, encara que el reglament no digués específicament que estirar dels cabells és vermella. Per mi això és una agressió en tota regla. Igual que, no sé si el reglament diu que escopir és vermella, sí, però a mi em sembla que és tan greu que no pot ser una altra cosa que no sigui vermella. És més, el gest del cap que fa el jugador del Villarreal és evident que no és una... Que li passin la mà pel cap, sinó que l'estira dels cabells... vaja, com quan eren petits. És que ho deia ahir el Torquemada i em va fer gràcia la manera d'explicar-ho.
11: Sí, el tema és que el reglament és molt genèric i parla de conducta violenta. Llavors, el que fa el comitè és especificar què són conductes violentes i entre elles, doncs, cataloga aquesta estirada de cabells com a violenta. Això sí, diferenciant quan la pilota està en joc i quan no, això és important, i també, per exemple, si hi ha un contacte amb el cabell sense que es tanqui la mà ni subjecti el cabell, es considera conducta antiesportiva i, per tant, és aquesta diferència, no? En aquest cas, jo crec que no hi ha cap tipus de dubte de que és una vermella com un piano i de cua, i a més, l'acte del partit d'Isidro Díaz de Mera Escuderos especifica que la pilota no està a distància de ser jugada. I això és important també de cara a la sanció.
0: Tu quants partits creus que li cauran?
11: Li cauran 100% un mínim de 2 partits, perquè tal com diu...
0: No hi ha possibilitat, ho dic perquè ahir el Sergi Andreu recuperava precedents dels últims temps i hi havia de tot, 2, 1...
11: No, a veure, no hi ha possibilitat, tampoc hi havia cap possibilitat de que a Balogun al Mundial d'Estats Units li retiressin la vermella. Però vaja, segons el codi disciplinari, el que et diu és que si hi ha una agressió, una conducta violenta, i la pilota no està a distància a ser jugada, tal com consta l'acte, em reitero en això, són mínim 2 partits. I llavors hi ha la reacció posterior de Vinícius, que també està escrita a l'acte, que segurament li afegeixi un partit. Llavors, mínim 2... i la reacció posterior hauria de ser un partit adicional, un total de 3. L'únic dubte és si seran 2 o 3. Llavors el Madrid el que farà és presentar recurs i l'únic que pot optar el Madrid és que si li han posat 3, rebaixar-ho a 2, perquè al final la reacció és més interpretativa, si mereix un partit adicional o no. Però els 2 partits és o hauria de ser impossible que ningú li traies, perquè és que està descrit tal qual el codi disciplinari de la Federació Espanyola.
12: Em sembla poc interpretativa la reacció. Sí, en Vinícius va a menjar-se l'àrbitre.
0: Sí, però...
12: Però és veritat que entrem en el terreny de què ha dit l'àrbitre a l'acte...
0: Aquí és veritat, és evident el que pretén Vinícius, però també és veritat que no arriba a contactar amb l'àrbitre i que aparentment l'àrbitre...
12: Hem d'esperar que li foti una ganata perquè algun dia tal, no?
0: No, però jo ara faig d'advocat del diable.
12: Sí, sí.
0: Si vols no sancionar-lo per aquesta reacció, pots no sancionar-lo perquè no sé si no hi ha o l'àrbitre no recull cap insult, que aquí sí que estaria mort, i si hi hagués el més mínim contacte físic, també.
12: L'àrbitre diu, no puedo descifrar...
11: Aquí una cosa molt perillosa és que si no el sancionen en aquest partit adicional, el que estàs dient a tots els jugadors és, escolta, quan veieu la vermella, podeu fer el que us doni la gana, podeu anar per l'àrbitre, i això, mira...
0: No, el que us doni la gana, no podeu tocar-lo i no podeu insultar-lo.
11: Podeu cridar-lo a la cara, anar contra ell...
0: Bueno, sí. No.
13: Clar, és que saps el que passa? El capità amb l'àrbitre.
0: Ja, bueno,
14: i pot ser molt agressiu, que vingui un jugador
0: si jo no l'estic disculpant, jo només dic que si tu vols, pots no sancionar-lo.
14: Algun dia això hauria de començar a passar, no? Quan algú s'encara, i Vinícius no és sospitós de no fer-ho, hauria de passar en algun moment que digui, mira, fins aquí.
0: Us ho diré al revés. Si a Vinícius no li cau un paquet per la reacció posterior, no per l'agafada, li ha de donar les gràcies als companys.
11: Bueno, de
0: fins
11: fet,
0: i tot
11: és que...
0: a Rüdiger, que fa una cosa que a mi em sembla colossal, que és apartar l'àrbitre. Sí, sí. Crec que és Tchouaméni i no sé si Valverde, que frena amb Vinícius, però Rüdiger aparta l'àrbitre.
11: Però això que diu l'Aneix és molt important pel fet de que jo no patia en cap moment per l'àrbitre, perquè mira, estàs a primera divisió, tens totes les càmeres del món, però és que això passa constantment al futbol territorial.
0: Això sí.
11: Llavors, és important que serveixi d'exemple i que no es permeti que aquestes conductes queden impunes. Mm. Això per un costat. I respecte al recurs que presenta el Madrid, sempre s'aporten unes proves de vídeo per dir, mira, això és el que ha passat i el que fa constar l'acte no té res a veure. En aquest cas, l'acte és perfectament descriu tot el que va passar, les imatges no poden aportar res que no s'hagi vist, per tant, és que no hauria de prosperar de cap manera.
0: Va, farem una porra. Entre l'estirada i la reacció postvermella, quants partits li acaben, Joan?
11: 3.
0: Sergi?
13: 2.
12: 2.
14: Doncs jo diré 3.
0: Jo crec que 2. També us dic que... Perquè m'hi heu afegit l'agafada, però jo ahir la nit estava convençut que si hi havia possibilitat, perquè el Joan està, ens ha explicat fermament que això no poden ser menys de 2.
12: Si
0: hi ha la més mínima possibilitat que això es pugui penar amb 1 o 2, jo tenia clar que seria 1. Però ara que el Joan ens ho ha explicat amb tants detalls... Vaja.
13: Dimecres,
0: direm que 2 i que la reacció quedarà impura.
11: Al final, el comitè de competició, en aquest cas crec que són 3 persones, el que fan és agafar l'acte i s'acullen a un article del codi disciplinari. És a dir, hi ha poc a inventar, en aquest cas. És veritat que aquests comitès doncs, fan una mica el que volen, no? Després el d'apel·lació, no? I sembla una miqueta un circ, no? De que al final cadascú diu la seva i acaba passant coses estranyes. Va haver un any que, per exemple, a Nacho, per una entrada al camp del Girona, li van caure 3 i li van rebaixar 2 perquè pogués jugar al clàssic. Això va passar. És veritat que eren 3 partits per una entrada que sí que podien ser 2. Però en aquest cas, si passés, és un autèntic escàndol i no crec que se la jugui perquè és que n'hi hauria per no agafar-ho, la veritat.
13: I Sotogrado va redactar l'acte de tal manera després d'un València-Madrid que va permetre que a Vinícius li caiguessin 2 i no 4 i que fos una sanció que li permetés jugar la Supercopa contra el Barça.
11: Sí, però fixa't que aquella redacció de l'acte, tu tens tanta memòria, sí que tenia més mala bava perquè ho va fer expressament de no acollir-se al que havia passat, de no descriure bé el que havia passat, perquè sabia que li cauria un partit menys segons el que posés.
13: Aleshores,
11: ja sí que vaig veure certa mala intenció.
13: L'àrbitre va manipular la realitat.
11: Sí, aquell dia
13: i el
11: sí.
13: Beneficiat va ser el Real Madrid.
0: Mm. De moment, tècnicament, l'acte de dissabte està ben feta.
13: Avui he trobat ja les imatges que ha donat Dazón. No l'insulta. Estàvem esperant,
0: sí. Jo
13: portant pràcticament 48 hores i avui hi havia el dia després, doncs Dazón
11: ha posat... T'haig de dir que jo prefereixo que algú m'insulti que no que em vingui com amb l'actitud que va tenir Vinícius, perquè realment és molt agressiva.
13: S'optava de que no reflectís les paraules quan estava a mig metre.
0: En això té raó,
13: però almenys
0: Joan,
13: no el va insultar.
0: Que a vegades una actitud pot ser més perillosa per la teva integritat que un insult. Això és així. Mira, doncs al final s'ha acabat guanyant el salari, el nostre baròmetre. Joan, alguna cosa més?
11: No, res més.
0: Gràcies, una abraçada.
11: A vosaltres.
0: Tom de Vinícius. Ahir el Xavi Campos feia una pregunta que pot semblar...
12: molt bona pregunta, m'encanta.
0: A primera reacció dius, home, què diu? Perquè és un jugador... potser no ara, però en els últims anys dels millors del món, però ens preguntava, creieu que la sanció de Vinícius, ja comptant, i ara més que n'hem parlat amb el Fàbregas, comptant que no serà el clàssic de cap manera, és una bona o és una mala notícia pel Barça?
14: Bona. Per mi és bona que no hi sigui.
0: Per mi també.
14: És un futbolista que imposa, no ens agraden les maneres amb les que imposa i amb les que es comporta, però sí que és capaç de desendreçar-te un partit i el clàssic l'ha de motivar molt més i per mi és una molt bona notícia que no hi sigui, encara que no estigui en el seu millor moment.
12: I després que el Madrid té més opcions de guanyar el Barça quanta més crispació hi hagi. I si no hi ha Vinícius, hi ha menys crispació. N'hi haurà igual, perquè hi ha Mourinho, però vull dir, més Vinícius, més crispació, per tant, més números del Madrid d'igualar-se una mica amb la distància enorme que hi ha futbolísticament per mi amb el Barça.
13: Com que té molta qualitat, fort. A la Supercopa de l'any passat, al descans, el Barça tenia un 2-0 i al temps afegit estàvem 2-2. Perquè va aparèixer aquest home i va fer el que és capaç de fer a vegades. Amb la qual, escolta, si no juga millor.
0: Però
12: hi ha molta gent que pensa al revés, eh? Perquè Diomandé està millor, perquè no sé què, perquè Vinícius porta dos anys fent el ridícul.
13: Que no es parla amb Vinícius i Mbappé, sí. Que un no pressiona i l'altre tampoc
12: Mbappé,
13: pressiona per omissió.
12: Mbappé serà més feliç.
0: Diomandé, l'altre dia va fer un gol. De moment no hi ha ni notícies d'un jugador que pugui justificar un traspàs de 140 milions. Que té 19 anys i té tot el temps del món per justificar-los. Però de moment, vaja... Ho diré d'una altra manera. Vinícius, el que passa és que Vinícius està desconegut. Vinícius, el 40%, a mi em sembla molt més perillós que Diomandé, però, en fi, de moment Vinícius està tan fora d'ell mateix que li passen coses com la de l'altre dia, que entra... Mourinho el deixa a la banqueta, entra, evidentment, amb ganes de reivindicar-se i d'ajudar l'equip, ho fa amb un gol, i al cap de 10 segons veu que allò no val, i per al món de vista. Aquí a la taula hi ha unanimitat, millor Vinícius lluny del clàssic pels interessos del Barça, a veure què diu la nostra gent. Jordina Tarré, bona tarda.
15: Bona tarda.
0: Aquesta és la pregunta. És bona notícia pel Barça que Vinícius es perdi al clàssic? Aquí tots diem que sí.
15: Doncs no. Els oients estan dividits. A Instagram, 48% que sí, 52% que no, i a Instagram, 55-45. La cosa igualada, per exemple, l'Àlex Pujol ens diu més igual, potser a Mespi, Mbappé, Diomandé siguin més perillosos. Nosaltres, si juguem bé, guanyarem. L'Andreu Ambrú afegeix bona notícia és que es faci zero autocrítica del futbol i es parli dels àrbitres. El Jordi CB es pregunta el pilota de platja, per l'Àngel ens diu, no, sempre titular, Vinícius sempre titular. L'Herrera ens diu, sense el Vinícius i l'Mbappé i el Diomandé, el Real Madrid pot fer molt mal a la defensa del Barça. A més, amb aquest clàssic sortiran el 200% els merengues. El Francesc Ambudio diu, sí, és bona notícia per al Barça, però si juga, tampoc passa res. A X, el Baldomero insisteix, doncs no és bona notícia, perquè si jugués, ho farien amb 10 jugadors, i si no juga, el que entri pressionarà més i equilibrarà el seu equip. El Manel Carbonell confia en el Barça, és igual, i sigui o no, el Barça juga el seu futbol i la resta a remolc. El Germán en la mateixa línia, hola, penso que aquest any el Barça està un o dos esglaons per sobre i més igual si juga o no, però tal com deia el Gerard Hortet, és un jugador que en qualsevol moment pot generar molt perill i a la vegada enfangar el partit i, per tant, millor si no juga. Acabem amb en Macià Nicolau, és una mala notícia per al Barça perquè ara mateix crec que resta més del que aporta el joc del seu equip, però és una bona notícia per al futbol en general i sobretot per al cabell de Dejemi i de Conte.
0: Molt bé, doncs la nostra audiència que ho té menys clar del que ho tenim aquí a la taula, que Vinícius té tanta qualitat que fins i tot està lluny de la seva millor versió, és millor no veure'l trepitjar el clàssic pels interessos del Barça. Gràcies, Jordina.
15: Fins ara.

0: Es normal. Resultado corto, el tiempo apremia, defiendes tu resultado en tu casa, nosotros queremos ganar. No me sorprende lo que ha sucedido, es fruto del fútbol y creo que hay que darle cierta naturalidad, más allá de que hay gente que se encarga de ordenar este tipo de tensión.
1: Doncs significatiu aquest document d'Íñigo Pérez, si no el coneixeu us el presento, l'entrenador del Villarreal, que deia, no, és normal que el partit aquest Madrid-Villarreal hagi estat tan tens, i al final diu, ens hi juguem molt, tots volem guanyar, jo ho normalitzaria, i al final diu, hi ha gent que es dedica a generar aquesta tensió, això també és veritat. Com vulguem dir? Jo no sé si es refereix a Madrid Televisió, no sé si es refereix a
2: Mourinho.
1: A Mourinho. Jo, si aquestes declaracions les hagués fet jo, diria que es refereix a Mourinho, que va tenir una actitud, jo crec que infecta a la banda, durant, no al final, amb l'expulsió de Vinícius, sinó durant tot el partit, i em sembla increïble que l'acabés. Va acabar amb una groga, però prou. Estem ja clarament en el mourinhisme 2.0.
2: I a sobre no va fer roda de premsa.
1: Mm-hmm. Ja, però bueno...
2: Això... No, ja ho sé, bueno, però...
3: De mal, que... parlar,
1: jo,
3: no?
1: Jo, si no vol fer roda... Si hagués tingut Caranca, que ara està clar, a la federació, clar. Potser hauria tret Caranca. Ara no deu tenir ningú a mà i decideix no fer-les. A mi m'és igual. Que, bé, em sembla com a professional em sembla una vergonya.
2: I pel madridista però, és una falta de respecte.
1: Però més una, a mi m'és igual. A mi em molesta, com a aficionat al futbol, em molesta molt més veure Mourinho en estat pur enredant un partit que tampoc tenia més.
3: Fa tres setmanes, no?, es va fotocopiar ell mateix amb la impressora allà al Metropolitano, és a dir, que allò que deia, no, Mourinho viene, el Mourinho amable, Mourinho ha canviat... I...
1: Això no s'ho podia creure ningú que tingui dos dits de front.
3: I més, veient a l'inici de Lliga del Barça, que està passant per sobre de tots els rivals i no saben què fer, com neutralitzar a falta de joc allà al Bernabéu amb totes les estrelles que tenen, no? Amb la qual cosa... No sé com derivarà tot això, però ja estic veient crítiques de premsa afín a Madrid. Han fet dos editorials, he vist aquí a Carreño, que no és precisament molt procliu al barcelonisme i molt proper al madridisme i a les coses superiors.
1: Compte als presentadors de Ràdio de Madrid perquè...
2: Sí, però té enveja, jo crec que té enveja.
3: No, però... Bueno, ja el de Castanyo... Ja
2: per això vol intentar...
3: Però que ja no enganya ningú i els propis jugadors del Madrid també veuen que, ostres, que no futbolísticament això no té molt de camí si volen guanyar el Barça d'aquí dues setmanes o guanyar alguna cosa important aquesta temporada. Amb la qual cosa, no sé, a veure com... Què dirà demà Mourinho i seguirà amb la cantinela.
1: Maria Josep Hostalric, Madrid, bona tarda.
4: Hola, bona tarda a tothom.
1: Mourinhisme 2.0 ja declarat?
4: Mourinhisme 2.0 ja declarat, sí. Mala maror, mal rotllo i desesperació absoluta. Ja no saben que aquí per on tirar, són crítiques absolutes a tot, tothom està en contra d'ells, en fi, bueno, com a la primera etapa. Això se sap com comença, però no com acabarà.
1: Maria Josep, ara deia el Sergi, ja he vist algun editorial de mitjans de Madrid cascant a Mourinho. En general, tu perceps que li compren l'article o que ja són pocs? Parlo de l'opinió publicada, els que li compren la idea a Mourinho de contra tot i contra tots.
4: A veure, aquí hi ha un problema i és que, bueno, hi ha diversos problemes, no? L'arrel de tot està molt clara i molt detectada, no? I és que la cosa no funciona, no? Esportivament parlant no funciona, futbolísticament parlant no funciona. Aquest senyor va ser, bueno, el fitxatge estrella per tal de fer anar dret un vestidor que no solament no ha aconseguit fer-lo anar dret, sinó que a sobre estan començant a sonar veus en contra d'ell dintre d'aquest mateix vestidor. I m'estic referint, per exemple, a l'acció aquesta que va tenir o la reacció aquesta que va tenir amb el Vinícius davant el gol anul·lat, quan van allà a fer el número, l'espectacle, tot això, consta que hi ha jugadors que no ho van veure bé, no? Per tant, ja està començant el cisma inclús dintre del vestidor. I això és un problema real. Sí, és un problema real. Perquè tot el que més és una estratègia, i aquí s'entén com una estratègia. El que passa és que és tan descarada que clar, a nivell mediàtic ja, vull dir, fins i tot aquells que defensaven aquesta estratègia quan estava a nivell 1, doncs bueno, mira, és així, aquest senyor és així, el que tu vulguis. Però és que ara ja s'ha elevat a nivell 10. És que ja es queixen de que els àrbitres ja no solament els hi piten en contra, sinó que és que a més els hi miren malament. És que això s'ha sentit. Vull dir, clar, els miren malament, els jugadors del Madrid, en fi, totes aquestes. Es queixen per absolutament tot, fins i tot per un tema també dels horaris. El partit contra el València de la jornada, aquesta és la darrera, de la jornada número 12, resulta que no passaran 72 hores des que es jugui el partit previ de Champions contra l'AEK d'Atenes, i bueno, això també és un motiu de queixa, com si no hagués passat mai i a cap equip. Vull dir que al Barcelona li ha passat dues vegades aquesta temporada i a l'Atlético de Madrid 5. Vull dir que ja es queixen per tot. I això, clar, què passa? Que entre això, les interpretacions periodístiques del cas Mbappé, que no li agraden a Mourinho, tampoc li agrada com s'està tractant amb Vinícius, vas afegint coses i afegint coses i te n'adones que cada dia hi ha una cosa nova i la gent comença a estar una mica farta. Però clar, comença a estar una mica farta quan portem 4 dies amb aquest senyor. És que ja han passat 8 jornades només de Lliga.
1: El que està clar, Maria Josep, és que el club li compra la línia editorial. Ho dic perquè és que el Madrid ara mateix no té una altra portaveu, perquè, vaja, abans encara de tant en tant veies Butragueño, i ara fa temps que no el veig, per descomptat Florentino no parla, vull dir que a diferència del Barça, on, sé jo, sents la porta tot sovint, Deco de tant en tant...
3: Demà la porta, en principi, torna a parlar.
1: Ah, sí?
4: Això de que li
3: compren els mitjans.
1: A Turquia?
3: Uh-huh.
1: Ah, molt bé. Doncs l'altre dia, déu-n'hi-do.
3: Per això t'ho dic, que no sé.
1: L'altre dia va repartir fort contra el Madrid. A veure què ens explica demà. Sempre, una altra cosa, no, però sempre és interessant escoltar el president del Barça. Això que et deia, Maria Josep, això, Mourinho no va sol en res del que fa, ni en deixar la roda de premsa plantada ni en aquest discurs de víctima total, el club li dona suport.
4: Bueno, això, aviam, és que no els hi queda més remei.
1: Dic al club, no l'aficionat del Madrid, sí, que no ho sé, perquè m'imagino que hi deu haver de tot.
4: La institució, jo t'estic parlant de la junta directiva, no el president. El president està resignat, el president li deixa fer perquè no té marge de maniobra. Vull dir, ara què vols fer? No pots contractar un altre entrenador, no tens marge de maniobra. Vull dir, aquesta era una jugada contra la contractació de Mourinho, era jugada a cara o creu. Ja no li queda més marge. Vull dir que a partir d'aquí què has de fer? Has de tornar a quin model d'entrenador. Per tant, tindrà molt de crèdit perquè no té més solucions alternatives. Però això no vol dir que aquesta postura, aquesta estratègia, fins i tot aquest nom, hagi agradat a tothom. Ja ho vam dir al seu dia, que hi havia dintre del que és el cos de mando del Real Madrid, a nivell institucional estic parlant, qui no li agradava aquesta possibilitat de que una persona tendent a fer incendis doncs vingués a apagar teòricament un foc, no? Però no els hi ha quedat més remei. Ara bé, s'estan carregant d'arguments per dir, veus com teníem raó? Quin serà el següent pas? Aquesta és la incògnita, però podeu tenir ben segur que hi ha un percentatge bastant elevat de la gent que envolta Florentino Pérez que no està gens d'acord amb aquesta línia d'actuació de Mourinho, no? Més enllà de que, per exemple, a veure, hi ha una reunió d'entrenadors, ell no va. S'emprenya l'altre dia perquè no sé què, perquè no vull parlar, perquè no sé què, no sé quant. Bueno, és que has d'anar a la roda de premsa, és que has d'anar, està molt bé que no deixes entrar les càmeres, està molt bé, tot això se't consenteix. Però hi ha fins i tot que no compareixis en roda de premsa quan... Caram, quan és obligatori, això no ha agradat tampoc a la gent. Vull dir que... I estic parlant a nivell institucional, insisteixo. Mm-hmm.
1: Doncs demà crec que no li tocarà més remei que compareixer a la prèvia del Roma-Madrid de Champions. Maria Josep, abraçada, gràcies.
4: Una altra de volta. Adéu.
1: Dani, Anaïs, Sergi, us imagineu ja aquesta tensió instal·lada fins al final? És a dir, ja no sortirem d'aquí, que cada partit sigui una història...
2: Jo, rotundament sí, l'únic escenari en el que no seria un escenari que no és impossible, però és complicat, que és que el Barça li tregui 14-15 punts al Madrid. Llavors interpreto que ja no estaria Vull dir, ja ningú no tindria cap credibilitat. Si no, si el Madrid està 4 o 5 punts per darrere, estarem així tot l'any.
1: Però l'altre dia guanyen. És que jo el que no entenc és això. O sigui, el camp del Betis va canviar el reglament, però havia perdut. L'altre dia, bueno, al final has acabat guanyant. T'han expulsat un jugador que més o menys tothom està d'acord que està ben expulsat. Jo és que no ho entenc, de veritat. Vull dir, els veig histèrics i em sembla impactant en un club del nivell del Madrid i de la història del Madrid.
5: Però és que jo crec que precisament Mourinho arriba aquí per això, no? Vull dir, l'han contractat per això, perquè si algú es pensava que arribaria i revolucionaria futbolísticament el Madrid, jo això no m'ho esperava. M'esperava que arribés per agafar el relat dels àrbitres, m'esperava que arribés per convertir en soldats una plantilla, que això és veritat, que no li està sortint gaire bé. L'altre dia era una caricatura, un mem corrent per la banda. Vull dir, això és que és d'una pèrdua de prestigi i de respecte a nivell institucional molt... És una animalada, però clar, és que l'han fitxat per això. No, jo no m'esperava una altra cosa de Mourinho, i aquell inici de temporada que semblava que estava com mitja anestesiat,
2: la sorpresa era aquella,
5: no aquesta. El que passa és que, clar, jornada 8 de Lliga, penses, ostres, és molt d'hora ja per no anar a rodes de premsa, etc. Tot això sota el paraigües del club que li permet, i ja li va bé que l'acompanyi en aquest discurs.
3: Totalment d'acord amb vosaltres, està allargant el cas Negreira dia a dia.
5: Home, cada dia.
1: Molt bé, doncs... Veurem com és la temporada, però també us dic que és més irrespirable si hi ha frec a frec classificatori, com deia el Dani, si no, al final l'acabarem deixant per boig.
2: Quan li traguem 20 punts, ja està, això.
3: Sí, home, 20.
2: Ja està. Ja,
1: no, fes-me cas. Tampoc ens flipem, però vaja, ara mateix la cosa... Hi ha un món de diferència entre els dos equips. Senyora i senyors, Anaïs, Sergi, Dani, gràcies.
2: Igualment.
1: Farem una pausa i encara us hem d'explicar un munt de coses, de bàsquet, de motos, de waterpolo, vaja, jo em quedaria fins les 9. Ara venim.
6: Hi ha un país sencer que no surt cada dia als titulars i nosaltres te l'expliquem. A la revista La Mira descobrim persones i històries que ajuden a entendre qui som més enllà de l'actualitat. Històries que parlen de nosaltres amb un periodisme reposat, humà i proper. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
7: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
8: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
9: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
10: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
11: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
12: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
13: Ai, que ràpid passen les coses bones.
14: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
13: O els 10 dies Nissan.
14: Com?
13: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.

0: Temps pel bàsquet, després d'un cap de setmana a CB que ha tornat a no anar gens bé pels interessos catalans. Ernest Macià, bona tarda.
1: Com estem, Jordi?
0: Se salva el Barça, que va guanyar sofertament, vaja, en un partit igualadíssim contra el València. La resta de catalans perdent, i alguns, com el Manresa, la Penya, el Girona, el Lleida no, perdent claríssimament.
1: Sí, a la jornada 3, l'últim seria

0: del hype de la Supercopa, i clar, la continuació no ha estat especialment brillant al Barça, i prou bé, no?
1: Sí, el Barça va fer un partit bastant sòlid, i és veritat que li va passar el mateix que contra els Alguiris, que a l'últim quart el rival et podia haver guanyat. Van tenir el triple de Mirotic que no va entrar, el Parra va defensar bé, també hi va fer un triple, i aquí es va acabar el partit. Però vaja, que els últims quarts, i quan tens un avantatge, el Barça encara és un equip tendre, tot i que sí que es nota, no?, l'entrada de Nebo i de Euoma. Doncs es nota, eh? Mm-hmm. Es va notant, amb més solidesa dintre, més equilibri, menys protagonisme de Balcerovski, que tot i així segueix a bon nivell. Vull dir que el Barça està in crescendo. Mm-hmm. Jo crec que no sé fins on creixerà, però està millorant, i es nota doncs, que hi ha més marge, diguem-ne, per créixer. I el marge del Manresa, la Penya i el Girona, els tres, en bloc, és la defensa.
0: I demà, pel que fa al Barça, Barça-Maccabi, a l'Eurolliga, evidentment a la sintonia digital de Catalunya Ràdio, amb el Macià i la Lloberes. També tenim el Manresa i el Girona, si no m'equivoco, a l'Eurocup i a la FIBA Cup.
1: Sí, sí, estem parlant de doble competició, triple competició europea aquesta setmana, i estarem allà al Joventut, per exemple, doncs aquest cap de setmana amb la derrota, jo crec que la pista al Baskonia no s'ha de, tampoc s'ha de preocupar, o s'ha de preocupar relativament, però sí, té Champions, té partit dimecres, el Joventut, recordem, amb l'Andorra a les 8 del vespre.
0: Sí, sí, és el partit que tenia pendent.
1: Partit difícil amb el Başakşehir, el Sinan Erdem Sports Hall, a les 6 de demà. Manresa ha sortit ja cap a Turquia.
0: Això pel que fa als catalans de l'ACB, a la Lliga Femenina, intentarem parlar amb més calma aquesta setmana, però aquest és Roberto Íñiguez, després de la tercera derrota en 3 partits del seu equip, de l'Uni Girona, de qualificar el seu equip de dolent i dir això.
2: Y haciendo faltas que no toca, y bueno, errores de equipo malo. Es como un equipo ahora mismo malo. Y como entrenador, pues tenéis que entender que yo no me encuentre bien, ¿no? Viendo a mi equipo jugando mal y viendo un equipo malo.
0: Doncs així ho veu Roberto Íñiguez. Segurament l'assisteix la raó. 0-3 a l'Uni a la Lliga Femenina, un equip, en teoria, fet per aspirar a grans coses, i ja recordareu, eliminat de l'Eurolliga.
1: I van fer 48 punts. I amb el Jairis, que és un bon equip, però vaja, no seria un favorit a guanyar la Lliga.
0: Doncs avui no ha estat possible, intentarem parlar-ne durant la setmana. Ernest, gràcies.
1: Que vagi bé, Jordi.
0: Torna l'Agnès Marquès per actualitzar-nos la situació ferroviària i viària en aquest dilluns d'operació tornada.
3: Sí, d'entrada explicarem que comencen a circular alguns trens des de l'estació d'Atocha en direcció cap a Barcelona. Podem connectar amb l'Òscar Armengol, el nostre company de TV3, que és a bord justament d'un d'aquests trens que ha començat a moure's. Òscar, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs sí, no fa ni 5 minuts pràcticament que aquest tren ha sortit ja de l'estació d'Atocha. És el primer que surt, és el que havia de sortir a les 5 de la tarda, i després de gairebé 4 hores i de molta incertesa, informació contradictòria, al final ha sortit juntament, acoplat amb un altre tren, que és el que havia de sortir a 6:15. Per tant, podem dir que represa ja la circulació de la línia Madrid-Barcelona després d'aquesta incidència a l'Aragó.
3: Gràcies, Òscar. Els 283 passatgers del tren incendiat a Ricla, a l'altura més o menys de Calatayud, els estan traslladant en autobús a Saragossa Delícies, on en principi des d'allà agafaran un tren en direcció a les respectives destinacions. Podem fer un cop d'ull també a l'estat de la xarxa viària, una tarda complicada en l'operació tornada. Mariluz García, hores d'ara ja és molt diferent, la circulació ha millorat.
5: Hola, bona tarda. Doncs sí, està millorant ja força, però l'eix del Llobregat, la C16, que ha registrat cues de fins a 20 quilòmetres, ara en queden uns 3 quilòmetres a la zona de Guardiola de Berguedà i també uns 7 quilòmetres més entre Cercs i Berga. Ja més o menys és congestió, no són aturades compactes. Tot això en direcció Barcelona. A l'N260 també continua millorant, queden uns 5-6 quilòmetres a la zona de Campdevànol-Ripoll i també uns 3 quilòmetres més a la C17 fins a sortida de Ripoll en direcció Vic en Barcelona. I a l'àrea de Barcelona només petites retencions a la ronda litoral entre la Barceloneta i Montjuïc en direcció Llobregat, però això passa perquè hi ha un accident.

0: Gràcies, Mariluz. I Jordi, deixa'm apuntar, tot i que no és estrictament de mobilitat, una altra informació que hem sabut fa pocs minuts. Ada Colau finalment és escollida candidata del Front Ampli, del Frente Amplio, com a candidata a les eleccions generals. En fi, això el mateix dia que hem sabut que Esquerra i Podem doncs, tenen un acord per anar pel seu compte. Sí que han llançat una invitació a Podem, però bé, veurem com d'ampli és finalment aquest front que li dirà ara sí a Ada Colau.
1: Que emocionant tot. Amb l'Agnès i amb tot els serveis informatius de Catalunya Ràdio podreu continuar informats durant el vespre nit de tota aquesta activitat o inactivitat, en aquest cas ferroviària i viària en aquest dilluns d'operació tornada. Agnès, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Abans d'acabar, encara un parell de punts més en waterpolo. Avui es jugava la Supercopa d'Espanya femenina, enfrontava el Mataró i el Sant Andreu, el campió de Lliga i el campió de Copa, i ha estat una carnisseria. Mataró 15, Sant Andreu 5. Tinc en línia la que ha estat escollida MVP del partit, la jugadora més valuosa, la Martina Claveria. Hola, Martina, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: I enhorabona.
2: Moltes gràcies.
1: No he vist el partit, no t'enganyaré. Ha estat tan fàcil com diu el marcador?
2: Bueno, sí. O sigui, l'únic moment complicat que hi ha hagut en tot el partit ha sigut el primer minut.
1: Caram. Això en part... No, no, és que les coses està bé que les diguem pel seu nom. Això segurament explica que el Mataró està incidint en aquest projecte que en els últims anys de la mà del Dani Ballar li ha donat èxits. I, en canvi, el Sant Andreu, com sabeu, aquest estiu ha desfet d'un equip que havia estat campió. És el que s'ha percebut avui a la piscina, Martina.
2: Sí, bueno, al final, les jugadores que estem a Mataró ja portem... Bueno, aquest serà el tercer any que estem juntes. Llavors, això es nota. Només tenim, entre cometes, tres jugadores noves que s'han d'acabar de situar, però... en línies generals pues, ens coneixem entre totes molt bé i com bé dius tu, pues, el Sant Andreu és un equip molt nou amb gent molt jove.
1: Aquesta ja va guanyar la Lliga Catalana, ara guanyeu la Supercopa, ha començat bé la temporada al Mataró. Això vol dir grans coses o s'ha d'anar amb cautela?
2: Vol dir grans coses, però tampoc ens podem fiar.
1: I en el teu cas personal, avui MVP, també entenc que una motivació i un ànim per continuar. Vaja, és que la temporada, com qui diu, acaba de començar.
2: Bueno, jo no em moc gaire per si em donen un MVP o no. Mm-hmm. Sí, jo al final el que vull és que l'equip doni el millor de si, que gaudim totes de lo que fem i sobretot que guanyem. Lo de l'MVP pues, al final és un plus afegit. Mm-hmm.
1: Doncs aquesta és la Martina Claveria, MVP d'aquesta final, d'aquesta Supercopa d'Espanya de waterpolo, tot i que ja veieu que li importa relativament perquè ella el que vol avui és celebrar el títol del seu equip. Martina, enhorabona novament i molta sort pel que resta de temporada.
2: Moltes gràcies.
1: I encara abans d'acabar, de seguida s'hi posen els del Tot Gira, de seguida el David Clopés amb l'Eduard Solà des de Tenerife per explicar-vos aquest Tenerife-Girona, però no volíem acabar sense felicitar una campiona del món. I vam parlar dijous abans de la semifinal i ara ja és campiona del món d'hoquei patins un altre cop. Aina Florenza, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: On t'agafo? Perquè l'últim que sabia de vosaltres era que éreu a l'autocar sortint del pavelló i celebrant aquest Mundial. Ja sou a casa?
3: Sí, som a casa. Ja fa unes horetes que hem arribat.
1: Ara et pregunto pel partit perquè estic obligat, però m'interessa especialment, tal com us vaig veure d'eufòriques després del partit, com va anar la celebració, si va ser a Buenos Aires o com ho vau fer això? Si va ser al Paraguai o com va ser això?
3: Un cop es va acabar el partit vam sopar a l'hotel i després ja vam celebrar-ho a Paraguai. Vam estar tota la nit por ahí i res, llavors l'endemà a les 9 del matí ja marxem cap a l'aeroport.
1: Vaja, que va ser una celebració moderada.
3: Ràpida.
1: Ràpida, més que moderada.
3: Sí, sí.
1: Bé,
3: sí, exacte.
1: L'ocasió s'ho val després d'una final contra Argentina, a la qual havíeu golejat a la fase de classificació, i en canvi la final, tot i el 3-1, va ser dura d'arrossegar, eh?
3: Sí, sabíem perfectament que el resultat que havíem tingut a la fase de grups no tindria res a veure amb el que tindríem a la final. Argentina és una selecció molt bona i al final costa molt, no? Contra elles tenen jugadores molt bones i sabíem que patiríem, i així va ser fins al final de tot.
1: Doncs l'Aina Florenza l'altre dia ens ho explicava, suma així el seu tercer mundial, que es diu aviat. Es fa fàcil ara tornar del núvol mundialista i ja arrencar la temporada de clubs?
3: No, la veritat que és el que costa més, no? Perquè també un cop tornes del Mundial, comença la teva rutina, comença a tornar a la vida, a la realitat, no? I allà és com que estàs en un núvol i desconnectes una mica de tot, però ara tornar amb el club, arrencar tan aviat, costa. És el que jo crec que més costa, que són 2 dies una mica de pair tot.
1: Doncs tot costa, però amb un Mundial a la butxaca, en aquest cas 3, sí, segurament una mica menys. Aina, moltíssimes gràcies i moltes felicitats un altre cop.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Per cert, que avui arrenca el Mundial masculí, evidentment també el Paraguai. Ja està en joc el partit de la selecció espanyola contra Itàlia. Evidentment, l'equip espanyol també farcit de jugadors catalans, i de moment guanya Espanya per 1-0. Acabem aquí agraint la feina de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Xavi Vall i el Carles Morales al control central, i sobretot gràcies a vosaltres per ser-hi un vespre més. Nosaltres tornem demà a les 7 com a taloners del Galatasaray-Barça. Ara us deixem amb el Tot Gira del Tenerife-Girona. Dani, atenció, que juga el Girona, eh?
4: M'importa un pepino, però un pepino grandiós.

0: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
1: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
2: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
3: Aquesta setmana, a Soc i Seré, els nostres 20 concursants s'enfronten a un repte amb molts, molts llibres.
4: Es trobaran amb una sorpresa que no s'esperen gens i amb l'avantatge més potent de la història del programa.
5: Soc i Seré, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.

0: Fa 4 anys, a Tenerife, el Girona va aconseguir el seu segon ascens a primera. Va ser un exercici de perseverança, de tossuderia. L'any anterior, en plena pandèmia, l'equip i l'afició es van quedar amb la mel als llavis amb aquell ascens frustrat en el partit contra l'Elx. I el Girona hi va tornar una vegada i una altra, i va tornar a primera. Ara, de nou a segona, el camí és el mateix, apel·lar al segell tossut d'aquest club. Tornar avui a Tenerife aboca aquell Girona que ara és tan i tan necessari.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona nit, són les 9 i obrim les portes del Tot Gira. Tot Gira per fer la transmissió del Tenerife-Girona, partit que tanca la novena jornada de Lliga a la segona divisió. Ara el Girona setè, però si guanya, tornaria a les places de play-off i es quedaria, de fet, a 4 punts de l'ascens directe. Va, cap a Tenerife.
2: Tossuts.
3: I una vegada i una altra, i una vegada i una altra. Sempre que luchar y nunca que rendirse.
2: Valents. Ambiciós.
3: Un partit històric perquè el Girona guanya en aquest moment el partit. Girona 4, Madrid 2.
2: Esbojarrats. Apassionats.
3: Patapam!
2: Orgull gironí.
3: Tira amb la cama dreta. Gol. Ha marcat el nen.
2: Aquí comença la transmissió del Girona. Tornarem.
0: Tot gira amb la Conchi Vecino al control tècnic i musical, l'Aina Grau a la producció i el Carles Morales i el Xavi Vall, Super Dream Team, al control central. Entrem ràpidament a l'Eliodoro Rodríguez López. Eduard Solà, què tal? Com estem? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I a l'estudi, en Xavi Soler, la Susi Sala i en Francesc Cargol. Què tal? Com anem?
5: Molt bé.
0: Això comença just ara, Solà.
4: Ha començat ja aquest partit, com deies, Clopés. Aquest camp ens aboca a records preciosos, aquell ascens de fa una mica més de 4 temporades. Ara en tornem parlant. Té la primera pilota del Tenerife. Avui, si el Girona guanya, se situarà només 4 punts de l'ascens directe.
0: Xavi, va, repassem els 11. Amb qui juga avui el Girona?
6: Gazzaniga a la porteria, amb Bonyar, Francesc Júnior i Àlex Moreno en defensa, Izan i Fran Beltran al doble pivot, Esprilla i Carles Pérez a les bandes, Abel Ruiz de mitja punta i Benat en punta.
0: Per tant, dels que tornen de les seleccions, són titulars? Tots,
6: els tres.
0: Tots, sí, els tres. Benat, tant Júnior com Benat.
6: I Esprilla.
0: I Esprilla, tots tres. I amb qui juga el Tenerife?
6: En Dani Martín a la porteria, David Rodríguez, José León, Landazur i César en defensa, Fabricio i Pitón al doble pivot amb Dani Fernández i Nacho Gil a les bandes, al davant el veterà Enric Gallego i Gomis.
0: I xiula?
6: Xiula el senyor Daniel Palencia, avui al bar Carlos del Cerro.
0: Molt bé, doncs home, ja està bé que els tres tornin, tot i que és veritat, Solà, alguns ja feia dies que rondaven per aquí, eh?
4: Sí, de fet, l'últim en jugar va ser a Esprilla dimarts a la matinada a hora nostra. Durant tota la setmana s'han entrenat i també és veritat que ha favorit el fet que el partit sigui dilluns. És a dir, que vés a saber què hagués passat si el partit d'avui hagués estat un dissabte o un diumenge, potser no haguessin arribat tan a punt, però vaja, han tingut minuts, però han tingut temps de recuperar-se. Júnior, titular indiscutible, Benat, titular indiscutible, Esprilla, Benat, titular indiscutible, i tot esperant que Brian Hill, que ja és a la banqueta, acabi d'agafar la forma, perquè recordem que surt de lesió, i també el titular Fran Beltran, que havia tingut unes miques de molèsties, avui és a l'equip titular, té la pilota que tenia amb la primera pilota llarga de l'equip del Tenerife, la té Júnior, que puja la pilota.
6: De fet, avui només hi ha dues baixes al Girona, són Estuani i Jastri.
7: I segurament veurem el millor 11 possible de la temporada, perquè amb la recuperació dels internacionals penso que és un 11 de moltes característiques positives, perquè torna Júnior a l'eix de la defensa, Fran Beltran és un jugador que per mi està millor ara que Ivan Morantes, i tenim recanvis a les bandes, possibilitats de jugar amb Esprilla a banda esquerra, banda dreta, peu tancat, jugar amb dos davanters, veurem
0: bon
7: Girona, segurament.
0: Encara ha sortit prou ben parat el Girona d'aquesta megaturada,
7: sí,
0: tenint
5: cap
0: tants
5: lesió,
0: internacionals.
5: No?
0: Cap... 4 punts de 6
5: i cap lesió.
0: I cap lesió.
5: A mi m'ha sorprès, bé, sorprès no ho sé, però tenia dubtes de què faria aquí, que aleix de la defensa, perquè portem 3 porteries a 0 consecutives i, per tant, li podia donar continuïtat i no fer entrar Júnior. Però jo crec que ha preferit donar descans a David López amb bon criteri, perquè David López portava molta acumulació de minuts.
4: No sé si, Francesc, aquest seria l'equip titular si juguéssim allò, saps què diuen els del Barça?
8: Ho estàvem debatent, eh?
7: Sí, ho estàvem parlant. Jo penso que és segurament el millor 11. Potser si Unai estigués bé...
5: Estic d'acord, per Abel Ruiz, no?
7: Potser seria el mitja punta titular. Sí. Jo, no el d'ara, però...
4: Penseu que Abel Ruiz ha estat jugant gairebé sempre, eh?
7: Sí,
4: quan
7: sí, sí, sí.
4: I va començar la temporada amb Abel i amb Benat, eh? Per tant...
5: Sí, però no ha estat molt decisiu, Eduard. Ha jugat molts minuts, és cert, va marcar el gol l'altre dia, però decisiu no ho és. En canvi, Unai jo crec que va revolucionar una miqueta més el partit.
0: Per cert que els marcadors de la tarda han sigut bons, eh, pel Girona, sí. Perquè ha perdut el líder, l'Eibar, Oviedo 3, Eibar 1, ara el líder és l'Almeria, ha perdut el Burgos 0, Granada 1.
4: Esprilla dins l'àrea, el xut Esprilla, gol, jugada per la banda esquerra de Carles Pérez, ha centrat en la defensa del Tenerife, que no l'ha pogut rebutjar, control d'Esprilla, la deixa la cama esquerra i fa el meravella. Esprilla continua meravellant. Ha marxat amb Colòmbia, ha tornat a la selecció i ha tornat cap aquí a casa i ha tornat marcant. Patapam! Marca Esprilla, marca el Girona. Tot just comença aquest partit i en Clopés que fa aquelles preguntes que en diu com ha començat aquest partit. I jo sempre li dic 0-0. Doncs avui no. Aquest partit ja gairebé ha començat 0-1. Marca Esprilla, Tenerife 0, Girona 1.
6: Doncs el pit Chichi, que s'agenolla ara i assegna i mira el cel, cinquè gol d'Esprilla, que feia uns quants partits que no marcava. És veritat que hi havia l'aturada per seleccions. Marca el seu cinquè gol amb una classe espectacular i encarrila bé el partit pel Girona.
0: Xiula el públic, es queixen els jugadors del Tenerife, reclamen falta de Carles Pérez, que és qui recupera la pilota i inicia la jugada d'atac. Però vaja, per mi ho fa de manera neta. S'encanta el jugador del Tenerife.
7: És una recuperació bona de Carles Pérez de la seva banda, una centrada que no refusa bé el central del Tenerife, deixant-la en segona jugada, segona instància, a l'altura del punt de penal, i el que fa molt bé Esprilla és el primer control, que li permet superar el primer rival, i després xuta amb l'esquerra, però a l'esquerra del porter, que l'agafa en contrapeu, golaç i bastant decisiu, perquè ens posem davant el marcador només començar.
0: La Susi ja és esprillista, eh? Perquè, escolta'm, quina rematada de qualitat que ha fet, sense posar-se nerviós, eh?
5: És que ja venia pensant a veure quina esprilla ens trobaríem avui.
0: Doncs mira, no triat gens, eh?
5: De moment em fa callar, perquè els dos darrers partits que va jugar no va estar gaire encertat i sembla que torna a l'inici de la temporada. És el que diu en Francesc, eh? Amb el control es genera l'espai suficient com per veure bé la porteria i creuar, jo diria, a contrapeu, perquè tothom esperava la rematada a la dreta del porter, es queda clavat el porter i tota la defensa i la creua suau a la part esquerra. Molt bona definició, ho ha fet molt fàcil i és un gol que tampoc és tan fàcil.
6: I amb aquest gol Esprilla, que empata amb els màxims golejadors de segona, entre els quals hi ha Enric Gallego, que està jugant avui.
4: Sí, abans n'hem parlat, ara hi torna el Girona, Esprilla, baixa amb el pic Carles Pérez, al seu costat Àlex Moreno, ha començat molt bé el partit, 0-1, ja guanyem a Tenerife, la pilota per Fran Beltran, torna a obrir la banda esquerra per Àlex Moreno, arriba fins a la ratlla de fons, la baixa amb el pit, protesta alguna cosa al públic de Tenerife, encara la té Àlex Moreno, el Tenerife absolutament tancat a darrere, ha començat molt bé el Girona, Fran Beltran, al seu costat Izan endarreix cap a Júnior, possessió llarguíssima del Girona que no vol problemes, Francesc endarreix cap a Júnior, i aquest pot jugar cap a més a la banda per Bonyar. Pressiona Nacho Gil. Bonyar prefereix endarrir cap a Gazzaniga, amb dificultats davant la pressió d'Enric Gallego, l'envia cap al mig del camp, salta amb el cap a Abel, la recupera Fran Beltran, obre la banda esquerra per Àlex Moreno, i té la pilota del Girona sense cap mena de problema, amb xulets per Àlex Moreno. No sé si tenen algun compte pendent de quan era jugador del Betis o del Rayo. No ho sé.
5: Potser el de la jugada inicial del gol, potser qui fa la falta no és Carles Pérez i és Àlex Moreno?
4: Podria ser.
7: Qui es recupera és Carles Pérez, però no ho sé.
4: Àlex Moreno cap a Carles Pérez, arriba fins a la ratlla de fons, fa la centrada cap enrere, toca un jugador del Tenerife i envia la pilota a córner.
6: El primer pel Girona.
4: Doncs hem començat molt bé, eh?
5: A mi amb molta intensitat, eh?
7: És per aquí on hem de guanyar el Tenerife, amb intensitat, amb qualitat individual.
5: I continuar mantenint un dia més la porteria zero, això és vital. Quedaríem 4 partits amb la porteria zero.
0: Alguna gazzanigada hi haurà, no?
6: Serien el tercer partit, perquè el dia del Cádiz-Girona, 1-2.
5: Ah, sí, 1-2, perdona, és veritat, tens raó, sí.
4: En curt, Fran Beltran cap a punt de penal, no pot rematar Júnior, la recull Àlex Moreno, s'incorpora Boñar, Boñar la vol posar dins l'àrea, ha tocat amb el cap David Rodríguez, contracop del Tenerife, encara molt lluny a porteria, ha recuperat bé, però els jugadors del Girona, Gomis estava en fora de joc i posa el taló a Bel, el rebot va pel jugador del Tenerife, intervé Ethan, també francès en darrere, cap a Gazzaniga, davant la pressió d'Enric Gallego, l'envia al mig del camp, la controla Pitón, ja en parlem després, sí. A la banda dreta de Dani Fernández, a davant seu i té Asprilla, que ha canviat de camp. Dani Fernández a punt de perdre la pilota, reclama una possible falta, la penja cap al punt de penal, la rebutja Izan, aviam el contracop del Girona, s'atura Àlex Moreno, té Fran Beltrán a la frontal de l'àrea gran, l'àrea pròpia, cap a Àlex Moreno, aquest per Carles Pérez. Carles Pérez trepitja, tornem a començar. 7 de la primera meitat. Ha estat molt aviat el gol, no? Qui era, el 4?
0: 4. No, 3 amb 50, si no recordo malament, eh? No arribava al 4, per poc.
4: Ja n'hem fet gols molt aviat, eh? Però no sé si...
6: Sí, diria que aquest no és el més aviat, però ara t'ho confirmo.
0: Per cert, ha començat també un partit de primera divisió. El Ciutat de València, primers instants, Llevant 0, Sevilla 0, i estem amb un ull posat també a l'estrena de l'equip espanyol amb una pila de jugadors catalans al Mundial d'Hockey Patins, a Asunción, al Paraguai. De moment empata 1, Espanya 1, Itàlia 1.
4: Nacho Gil mira de penjar-la, protegeix amb el cos francès, deixa passar la pilota, traurà de porteria Gazzaniga. Som al minut ja 9 de la primera meitat, guanyem 0-1 a Tenerife.
7: I el Tenerife encara està en una mica en el mode de l'ascens, eh? Recordem que l'equip d'Álvaro Cervera ha pujat aquesta temporada a primera federació. Avui, 8 jugadors de la temporada passada són titulars, més Dani Fernández que surt del filial. Per tant, amb l'inèrcia de l'ascens. Un equip que pateix molt en centrades laterals, per aquí ha vingut el gol, i sobretot en la distància que deixen entre centrals i laterals. Aquí Benat hauria d'aprofitar l'espai amb aquests desmarcatges que tant li agraden.
4: Bé, en parlàvem amb els companys de Canària Ràdio, que quan ens tornem a trobar, quan el Girona ha jugat Champions, quan el Girona va aconseguir l'ascens aquí a primera divisió, quan ells van baixar a primera federació, i al cap de 4 temporades, doncs, tots els tornem a ser allà mateix.
6: Doncs sí, és el gol més ràpid, eh? Perquè em pensava que el dia de l'Albacete era més ràpid, però bé, el Ruiz va marcar el 6, o sigui que sí, és el 4 el gol més ràpid.
0: Home, doncs deu ser dels més ràpids, anava a dir, de la història recent del Girona. Jo no recordo un gol tan matiner.
4: L'any passat potser Lemar a Sevilla.
7: Un dia contra l'Espanyol, sí. A casa, em sembla que també van marcar molt aviat.
5: Era el 6 o el 6, sí.
4: El de Lemar va ser molt aviat. Recordo que ho vam comentar al Sánchez Pizjuán. Tampoc puc assegurar si era el 3, el 4 o el 7.
5: Però com es veu, els partits, quan al minut 4 vas guanyant 0-1 fora de casa, amb una tranquil·litat que no estem gaire acostumats.
7: Però els jugadors no es poden relaxar, perquè a vegades quan marques tan aviat sol passar que els jugadors veuen el partit més fàcil del que és, i fàcil no n'hi ha al cap, eh? Aquesta categoria ho estem demostrant setmana rere setmana. Els dos primers han perdut aquesta jornada, per tant, qualsevol partit és complicat.
4: Asprilla dins l'àrea, no ha pogut continuar, el rebot va per Boñar, a bé, el frontal de l'àrea gran, busca posició d'ajut, vol obrir la banda esquerra per Àlex Moreno, i torna al Girona, penja Àlex Moreno, toca la pilota al peu de Dani Fernández i l'envia a córner.
9: Per tancar, és el segon córner, per tancar, Lemar va marcar al minut 2, el Pizjuán.
4: Veus? És que em sonava... Perquè ho vam estar buscant, aquestes
0: Mira,
4: dades.
0: Minut i 39 segons, per ser exactes.
9: Clar, el que passa quan és això és el minut 2, no?
0: Per buscar els segons, ja que va ser tan aviat. Sí. Minut i 39 segons.
4: Ara som a l'11 amb 32 segons. Corner a favor del Girona. A la dreta de Dani. És Fran Beltrán. Marca jugada perquè aixeca el braç dret. La posa molt tancada. Vol prolongar. La pilota li cau a Ethan. Ethan la vol posar dins l'àrea. Rebutja la defensa del Tenerife. Ja la tornem a tenir perquè la torna a tenir Àlex Moreno.
0: I el que dèiem, just quan ha marcat Esprilla, els resultats són bons, de la tarda, Francesc. Que sí. Ja veiem que canvi de líder a les últimes jornades constant. Ho era el Castelló, ho ha estat l'Eibar, ara ho és l'Almeria. I això, clar, beneficia el Girona en aquesta petita remuntada per accedir a les primeres places.
7: L'Almeria, amb dinàmica molt i molt positiva, s'ha posat líder. Perd el Castelló i el camp de l'Andorra. Perd avui l'Eibar al camp de l'Oviedo. Per tant, tant de bo avui el Girona pugui guanyar i estaríem molt a prop.
0: Mira, ara mateix, Almeria 21 punts líder, Eibar segon 21, Parabarages segon, Castelló tercer 20, i ara, si guanya el Girona, es col·locaria quart amb 17.
4: Sabeu quins són els dos últims, si ja ho vam comentar en alguna transmissió anterior, els dos últims desplaçaments del Girona?
7: Sí, Eibar, no? Un és Eibar.
4: Eibar i Almeria.
6: I l'Almeria.
7: Almeria, eh?
0: Almeria, el penúltim, Eibar és l'últim, en l'última jornada.
6: Per tant...
5: Ascens directe, no?
0: Ja tindrà la feina feta, no, el Girona abans?
9: Eibar i Girona, amb un empat, fan ascens directe els dos. I,
5: per això, és que ja ho tenim.
9: I es fan petonets a les galtes.
4: Aviam, quines galtes?
0: La pilota per
4: David Rodríguez, la penja dins l'àrea, la toca Abel, rebutja, encara dins l'àrea del Girona, Esprilla ha deixat que la pilota botés. Això quan jo era petit em deien, home, no la deixis botar la pilota, Francesc, que no s'ha de deixar botar la pilota.
5: I més dins l'àrea.
4: La torna a tenir el Tenerife, que sembla que, mica en mica, va tenir més possessió. La pilota és per César. César cap a la banda esquerra. Juga León, aquest és David Rodríguez, cap a Nacho Gil, un dels jugadors amb més qualitat del Tenerife, mira de buscar la zona de menja punta Gallego, la té Álvarez, del xut, directament a les mans del porter Gazzaniga, atura la pilota, sàstica de terra, la torna a tenir el Girona.
7: És el que deies, Eduard, tens a Nacho Gil, un jugador de banda que també pot jugar per dintre de mitja punta, però un jugador que té qualitat, busca molt bones centrades, amb un Tenerife que juga amb 4-4-2, per tant, tant Enric Gallego com Gomis són dos jugadors rematadors d'àrea, sobretot en el català Enric Gallego, un jugador que és el seu estuani, porta 6 temporades Enric Gallego al Tenerife, va baixar amb l'equip, l'ha tornat a pujar, 40 anys... Sí, un referent per ells, un referent, sí.
4: És un dels dos equips, dels dos jugadors del Tenerife, que es mantenen de l'any de l'ascens del Girona. Al Girona no n'hi ha cap avui aquí, perquè l'únic és Stuani, que per cert avui fa 40 anys,
9: Sí. Que juntament amb Gallego són els dos jugadors més veterans de segona, els dos amb 40 anys. Gallego és una mica més veterà.
5: Però Gallego és titularíssim, Sí, té molt mèrit, això.
9: Sí, i pitxitxer de segona.
5: Sí, sí, per això... I el que deies, Francesc, és que Enric Gallego és que remata tan bé de cap que és bona la comparació amb Stuani perquè és, jo crec, una de les seves característiques dels dos, jugadors, que més que rematada de primera, d'acord, però amb el cap són dos jugadors que ja voldrien molt rematar com ells.
7: Sí, home, Enric Gallego és un jugador d'àrea, molt bon rematador, es posiciona molt bé, juga bé d'esquenes, té cos.
5: Un bon cos,
7: juga molt bé a un sol contacte, però és que, fixeu-vos, ha passat pel Premià, l'Espanyol ve, el Cornellà, el Badalona, l'Olot, el Cornellà una altra vegada, Extremadura, Osca, Getafe, Osasuna i Tenerife.
9: Ja no n'hi queda cap. Bé, jo no.
5: Mira, li he dit a en David, va ser un desastre allò que vaig veure. Va ser un desastre. L'últim quart, crec que no havia vist mai un partit de bàsquet on només es fessin 7 punts.
0: Tenim un problema amb l'Uni,
4: Sí. Vas anar a veure l'Uni, Susi?
5: Ens van veure amb en Xevi, així de lluny.
4: No en tens ni idees.
5: Què vols dir que no en tens
9: ni idees? Em va dir que seria talismà i no va ser talismà.
5: No.
0: Per cert, gol a primera, s'avança el Sevilla, al Ciutat de València, marca Ure, Llevant 0, Sevilla 1.
4: Ha hagut falta en atac del Tenerife, perquè Fran Beltran ha rebut una pilota de francès, ha volgut protegir-la. Li ha fet falta el jugador del Tenerife, traurà francès.
7: I moltes ganes de veure Fran...
9: Era piton i li ha picat ben bé, jo crec, el bessó. Sí,
7: porta
9: s'ha fet mal,
7: entrada dura, de targeta.
9: És targeta. Sí. No l'ha vist, però déu-n'hi-do.
7: Ganes de tornar a veure Fran Beltran al costat d'Izan, Tots jugadors al mig del camp que penquen molt, treballen molt sense pilota. A veure si també amb pilotes poden coordinar ben bé ells i trobar bones passades de mèrit tant a banda com amb els davanters.
9: No us heu quedat amb que piton ha picat, el bessó?
5: Sí.
4: Ha picat amb la banya.
9: Som molt fluixos.
5: I també ganes de veure la parella de centrals, Àlex Moreno, Alejandro Francés i Júnior. No, ganes de veure'ls perquè junts, algun minut diria que potser han jugat.
9: Sí, però sí, han jugat, però quan però... Francés era lateral.
5: Exacte.
9: Sí, és el primer cop que els dos són l'eix central.
5: I com que la sortida de pilota normalment l'ordena David López, tinc ganes de veure com se n'en surten i si realment són una parella que sense haver jugat gaires minuts, ràpid es complementen.
7: Avui l'avantatge que tenen és que el Tenerife no pressiona sempre dalt, per tant veurem moltes vegades sortida neta, perquè que 4-4-2 replega moltes vegades al mig del camp i deixen que les primeres passades siguin pel porter cap a centrals.
4: 17 i mig de la primera meitat, som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira, som a la transmissió del Girona buscant que el Girona pugui acostar-se a l'ascens directe. Avui de moment guanya 0-1 a marcat Esprilla, tot just començar el partit.
0: Quants gols dius que porta Xevi, Esprilla?
9: 5.
0: 5,
9: Sí. I sóc l'únic? Álvaro Cervera... Álvaro Cervera no es recorda molt a Julio Alberto? El jugador del Barça.
10: Sí.
9: Ostres.
10: Una mica una retirada, sí.
4: Espera Carles Pérez, encara Carles Pérez, cau a terra, l'àrbitre diu que no, reclamava una possible falta, ara demana perdó perquè ha perdut, potser ha estat massa gana Carles Pérez, contracop del Tenerife, ha tocat la pilota, tot i que demanen una possible falta a Fran Beltrán, Carles Pérez també es queixava de la falta anterior, la té Ethan, a la dreta hi ha Esprilla, passa per Bonyar, deixa passar la pilota pel colombià, la punta dreta, encararà David Rodríguez, l'últim en tocar la pilota ha estat el defensa del Tenerife, au, favorable al Girona, enganxat gairebé a ventria de córner, al minut 19 de la primera meitat, som a Catalunya Ràdio, som al Tegira, som a la transmissió del Girona, Tenerife 0, Girona 1.
10: El més important és que el Tenerife no ha generat res.
4: Res, si xuts de lluny, potser no un parell.
9: No sembla falta a Carles Pérez, eh?
4: Ja, s'ha embolicat una mica, no?
7: I també és important posar-nos davant el marcador del Tenerife. Vaig veure el partit que va jugar al camp del Castelló, que va perdre 5-0, i aquí, quan va intentar separar una mica les línies per anar pel partit, realment vam veure un equip que patia molt defensivament, sobretot la distància que deixaven entre els dos mitjos i els dos centrals, entre els centrals, entre ells, fins i tot. Per tant, per aquí, el Girona, si té la possibilitat de que s'obri una mica el rival, tindrem ocasions de gol.
4: Ara Francesc també s'ha embolicat una mica a punt de perdre la pilota, tot i això l'ha pogut passar cap a Júnior, ara no ha pogut continuar, la té en el mig del camp Piton, obre la banda dreta cap a Nacho Gil, aixeca el cap, es desmarcava Gomis, intervé Francesc, endarreix cap a Gazzaniga, que avui va de groc, no sé si havia anat mai de groc, recordo negre.
9: Ostres.
4: De verd. Sí, mira, ara ha sigut una impressió meva que acabo de...
9: A mi em sona que sí, eh?
4: Sí?
5: Jo diria que sí.
4: Potser
5: no aquesta temporada, però
4: potser.
5: Et diria que us en recordeu aquell partit del camp del Rayo Vallecano que estava lesionat o que es va lesionar?
4: Sí,
5: abans...
4: que
5: va diria que anava de groc.
4: Ah, potser sí. Mira, per cert, és una samarreta molt semblant a la de l'Ascens, perquè van pujant aquí anant d'aquest color, de groc, un groc verd. Sí, sí, ho recordeu.
10: Fa 4 anys, eh?
4: Hey. Quins temps,
9: quin, tu. Quin dia, Eduard?
10: El descans ho recordarem.
4: Sí? Que bé. Però avisa'm, perquè he d'anar...
10: Quan tornis, quan hagis tornat del lavabo, ho recordarem.
5: Saps per què me'n recordo, jo? Perquè era la festa major del meu poble.
10: Ah.
5: I estàvem al dinar, i estàvem entre dinar i mirar el partit. Allò, la sobretaula llarga...
10: Collons, sí que dineu tard.
5: No, que a casa s'allarga la cosa.
10: Però hi ha falta perillosa, eh?
4: Sí, amb una targeta amb un jugador del Tenerife... Ara no puc veure ben bé aquí per una entrada, jo crec que molt dura. Sobre cada
9: dia, que és per Dani Rodríguez. Qui es queixa molt és Dani Rodríguez.
10: Falta sobre Carles Pérez, que s'ha endut la patacada. La falta és la groga és molt clara.
4: Ara que es queixa molt també és Enric Gallego com a capità.
9: És Dani.
4: I ara el jugador del Tenerife doncs, li demana les disculpes. Sí, perquè és el que...
7: Perdó, Dani, David Rodríguez. És una falta frontal boníssima per
5: Esprilla.
7: Executar directe.
9: Esprilla, no?
7: Banat amb la dreta, Esprilla amb l'esquerra. No, Banat amb l'esquerra, no? També?
4: Tots amb l'esquerra.
7: Sí, tots
5: són esquerrans.
7: Sí. Banat amb l'esquerra.
4: Carles Pérez, Banat, Esprilla... Tots són esquerrans, Àlex Moreno. Bé, poder prou, eh?
5: Aquí es veurà qui té més ascendència, no?
4: Hi ha Banat, hi ha Carles Pérez i també hi ha Fran Beltrán. Esprilla ja ha marxat.
9: Jo crec que Esprilla ha assenyalat a Banat.
7: I és tan centrada que el porter ha de triar un pal, don per ell, quin pal don per la barrera, perquè és pràcticament centrada a la frontal de l'àrea.
4: Perquè a quants metres està Sergi de la frontal de l'àrea gran?
11: A 18. Ah, de la frontal, perdona, a 3.
4: Va anar cap a la pilota al xut, a la tanca defensiva del Tenerife. Sense dificultats, la torna a recollir Fran Beltrán, pilota interior per Carles Pérez, Carles Pérez fa un retall dins l'àrea, no se n'ha sortit, la té Àlex Moreno, obert des de l'àrea gran, penja cap a Bel, rebutja la defensa del Tenerife, no se n'acaben de sortir, la té Gomis, molt lluny encara de porteria, la banda dreta per Dani Fernández, vol travessar la línia de divisió, ja, dos jugadors del Girona, intervé Ethan, ha caigut a terra, l'àrea triu que es falta, i serà targeta per Ethan. Mira, doncs què voleu que us digui? A mi no m'ho ha semblat, jo crec que Ethan hi posa la cama, toca la pilota, la va rebutjar, es queixa molt Ethan González i també Quique Álvarez, perquè és una targeta important. Jo, per mi, sincerament, no és targeta.
7: Penso que ho expliques bé, Eduard.
5: Sí.
7: La sensació és que té que impacta amb la pilota i no impacta amb el jugador.
9: És la quarta targeta ja d'Ethan aquesta temporada, per tant... la propera...
5: No, no, no, toca la pilota.
4: Sí, sí, no, no, és que potser és més falta de Francesc
9: que d'Ethan. És que en directe era claríssim que sí, passava sí, això.
10: Per Ethan no ha de ser. Mira, ell ho diu molt clarament. He tocat, jo l'únic sí, que he fet sí, és tocar sí, la pilota.
4: Sí, sí, sí, és que a més ho he vist clar perquè és a la banda on estic jo i, vaja, això pot... condicionar molt el joc d'Ethan.
10: Mira, d'entrada està, com diu el Xevi, en quatre grogues, per tant, amenaçat sí, de suspensió.
4: Recordem que ara tornem a jugar dos partits seguits a casa, ara ho explicarem. Penjarà la pilota Nacho Gil. Al seu costat, Dani Fernández. Marca jugada Nacho Gil, que porta el 10 a l'esquena. La penja amb la cama dreta cap al punt de penal, rebutja Júnior. La recull el Tenerife, és l'Andazuri. La pilota se'n va cap a la banda esquerra. Evita que Fabricio pugui recollir la pilota, la perd davant Bonyar, contracop del Girona, encara continua Bonyar, li volen fer falta, falta claríssima, i això també hauria de ser targeta. Targeta pel jugador del Tenerife, aquesta sí que era clara, ningú protesta, és la segona ja pel jugador del Tenerife, la tenen David Rodríguez, i aquest crec que és Fabricio, sí, una pel sí, Girona, Ethan, eh?
5: Sí. Important que pugui jugar Bonyar, eh? Perquè el Girona llavors sí que té dos laterals carrilers que, clàssics, diguéssim, que t'arriben fins al final, perquè quan juga Alejandro Francés, en aquest aspecte quedem molt curts i només ataquem per la banda esquerra.
7: Sí, m'està agradant, eh? Bonyar sí, és un futbolista sí, que cada vegada... que
5: bona projecció.
7: Com més minuts té, correcte, sí, com més minuts té, millor ho fa, és el que deies, eh? Sí, un jugador amb arribada, fins i tot trepitjant l'àrea.
5: Amb xut, també.
7: Centrar, amb xut, amb arribada, que això és important.
9: Quart partit seguit de titular, Bonyar.
7: I la groga d'Ethan el condicionarà, perquè queden molts minuts i és un futbolista que juga sempre al límit, intentant... disputar moltes pilotes dividides i el fet de jugar amb una groga tants de minuts o pot condicionar algunes accions.
4: Perquè Francesc ja és central, eh? Vull dir, hem de considerar que en Bonyar i Mate tenim la banda dreta
7: correcta. Correcte, lateral dret està cobert. Sí.
5: Bé, és que ell sempre ha estat central, el que passa que l'any passat Mitchell, pel que sigui, va haver de posar-lo de lateral i s'hi ha mig quedat després de la sortida d'Arnau, però jo diria que ell, còmode, se sent millor de central.
4: La torna a tenir el Tenerife, és l'Andazuri. Obre la banda dreta per Dani Fernández. Se'n va cap a dins, haurà de trobar-lo Ethan. Clara no hi pot posar la cama, obre cap a la banda esquerra. La baixa Nacho Gil davant seu, Bonyar, compte que li fan el 2 contra 1, encara continua Nacho Gil. La penja cap al punt de penal, segon pal, la rematada d'Enric Gallego. La centrada per la banda esquerra, cap al segon pal. Jo crec que va d'una mica la defensa del Girona i Enric Gallego gairebé enganxat al pal esquerre de la seva porteria. Remata amb el cap, molt sol, molt fàcil. Marc Enric Gallego, empat al Tenerife quan el Girona semblava que tenia el partit controlat. El 25 de la primera meitat, continua marcant gols Enric Gallego. N'ha fet una esprilla. Marc Enric Gallego, quina llàstima, perquè això estava controladíssim. Tenerife 1, Girona 1.
9: Doncs el davanter de Bon Pastor, que marca el seu sisè gol i es situa Pichichi en solitari, s'abraça els seus companys. Mentrestant, Francesc i Àlex Moreno, entre els dos que han deixat rematar a Gallego, que es miraven els dos per veure de qui era més responsabilitat, que hagués rematat sol el davanter català. En tot cas, el Girona que ha de tornar a remar per avançar-se.
10: Bé, veurem si tiren línies. Jo crec que sí que està en posició correcta, eh? Però tinc el dubte de si potser està una mica avançat. El que és evident és que Àlex Moreno i Francesc no s'entenen i que entre tots dos deixen entrar a plaer el millor rematador que tenen, que és Gallego.
7: Sí, dues accions importants en aquest gol. Un, que Nacho Gil està sol a banda amb l'1-1 amb Bonyar. Sí, aquí falta sí, l'ajuda d'Esprilla, però l'ajuda clara d'Esprilla, perquè si li fem el 2-1 amb Nacho Gil, no té la possibilitat tan clara d'anar cap a dintre i treure una centrada molt neta. Per mi, primer, falta l'ajuda d'Esprilla. Segon, que Bonyar, ja que està 1-1, ha d'estar molt més a prop d'ell, perquè aquesta centrada és molt neta i sense oposició. Aquí li falta intensitat defensiva al lateral del Girona. Segona, que aquesta centrada és de la marca, és d'Àlex Moreno. Àlex Moreno és qui està pendent en primera instància d'Enric Gallego. Per tant, ell l'ha de seguir fins a la finalització de la jugada. No hi ha temps de passar-se el marcatge i Àlex Moreno ha d'estar aquí bloquejat. Gallego ha d'estar bloquejat per Àlex Moreno.
5: Però és que Àlex Moreno l'està marcant malament perquè el marca per
7: sí,
5: darrere.
7: No
5: l'ha de marcar per davant i en tot cas...
7: la seva marca.
5: Sí, sí, en tot cas l'ha d'ajudar Alejandro Francés, que també fa una cosa malament, que és estendre els braços, volent dir la pilota ja passa i no està mirant a la seva esquena, que és on té el jugador.
7: El marcatge és d'Àlex Moreno, que l'ha de tocar, l'ha de veure. No el veu perquè li guanya l'esquena. I aquí Alejandro Francés, en tot cas, ha d'intentar, en lloc d'obrir els braços, tal com dius, seguir la jugada.
5: I l'ha d'ajudar, Francesc, perquè saps que tens un rematador i que Àlex Moreno, per condició física, no podrà mai arribar. Per tant, tu, com a central, el que has de fer és ajudar el teu company. I, per tant, crec que la culpa en aquesta acció és compartida dels dos.
7: Aquí el que ho fa molt bé, per mi, és el rematador, Enric Gallego, que el que fa, a part de que remata molt bé tècnicament amb un sol contacte amb la rematada, és que va buscar a Àlex Moreno i no a Francés. O sigui, tu quan has d'anar a buscar qui et busca, et marqui, millor que et marqui el més baix que no pas el més alt, no? Per tant, guanya l'esquena de lateral en lloc d'anar a buscar la lluita contra el central.
4: És una llàstima, perquè semblava que el Girona tenia el partit controladíssim. I amb això que dius d'Esprilla estic absolutament d'acord, perquè recordo la narració que estàvem fent i he vist que tenia la pilota Nacho Gil, la dupla per darrere David Rodríguez, i clar, Buñar segurament ha hagut d'anar a buscar de David Rodríguez. I Nacho Gil ha pogut fer la
7: centrada
4: bona.
7: Sí, el fet que s'incorpori David Rodríguez fa que el 2x1 sigui ofensiu en lloc de ser defensiu, no? I el que necessitàvem és que Esprilla estigués més juny a Buñar, però Buñar també ha d'estar molt més junt en el moment de la centrada del jugador que marca.
4: Aviam, falta favorable al Girona, penja Fran Beltran, no pot rematar bé Júnior, la pilota a les mans del porter Dani Martín. Dani Martín amb tranquil·litat li diu als seus companys que se'n vagin abans, empatem a un, la té al mig del camp Fabricio.
7: També hauríem d'analitzar en aquesta jugada, però l'hauríem de veure repetida, si amb una centrada tan passada, tan llarga, a l'alçada del segon pal hi havia possibilitat de que Gazzaniga l'hagués de buscar. Però em dona la sensació que s'allunya molt de la porteria aquesta pilota. Per tant,
10: no,
7: fa bé...
10: Jo crec que Gazzaniga aquí no...
7: Crec que no, potser
10: no,
7: fa bé d'aguantar.
10: No em fa la sensació que tingui.
7: M'agradaria veure-ho repetit, però la veig molt passada, la centrada, perquè sortia el porter.
0: Per cert, Mundial d'Hockey Patins, avui primer partit a la selecció espanyola, masculina, arribem al descans. Ha capgirat el marcador, l'equip espanyol guanyava 1-0, li ha empatat Itàlia, però de nou ha marcat l'equip italià i ara mateix 1-2 favorable a Itàlia, Espanya 1, Itàlia 2, partit al descans.
4: Pate León, a la banda esquerra per Nacho Gil, juga més endavant per Dani Fernández, torna a tenir la pilota Nacho Gil, enrere per David Rodríguez, fa un retall, cau a terra, li ha fet falta Buñar, falta favorable al Tenerife, que mica en mica s'està imposant i aquest últim minut del Girona no m'estan agradant gens.
5: És que arrel d'això que comentàveu de les ajudes que ha de fer Esprilla, en aquesta mateixa jugada que ha fet falta Buñar, Buñar ha sortit fins més enllà del mig del camp a buscar el lateral, a buscar David Rodríguez, i Esprilla s'ha quedat ara mateix al costat, eh? Buñar ha hagut de recular, ha hagut de sortir Júnior o Júnior, em sembla. Clar, si Esprilla no fa aquesta ajuda que estem dient, està descol·locant tota la defensa del Girona.
4: Aviam, aquesta falta que pot ser perillosa, la posa dins l'àrea, rebutja Júnior, la pilota li queda a l'Andazuri, segona oportunitat per Piton, demana unes possibles mans d'un jugador del Girona dins l'àrea, després de la rematada de León, la torna a tenir el Tenerife, hem començat molt bé, però no...
10: Sí, no està bé el Girona ara, no?
4: Ara no.
5: Ha quedat descol·locat amb el gol, eh?
4: Lluita Buñar, se l'endú el jugador del Tenerife, la torna a tenir l'Andazuri, aplaudeix el públic de Leodoro Rodríguez López, és un nom que sempre m'ha costat molt i molt dir-lo, eh? David.
7: Bé, ara si no estem tan bé, el que hem de fer, primer saber patir, que no sempre seràs dominador del partit, i per tant, ajuntar línies, intentar doncs, que el ritme del rival pugui anar baixant, ajuntar línies, ser un bon recuperador i atents sobretot a les segones jugades.
4: Nova falta que li fa a Buñar, demanen una targeta, l'àrbitre els diu que no. Piton anava a dir no, però m'estan agafant. No, era Nacho Gil. Nacho Gil llançarà aquesta falta, és molt lluny de l'àrea, protesta l'Andazuri i també Piton. Són els dos jugadors que envolten l'àrbitre del partit, Daniel Palencia. Una nova falta i, per tant, cada pilota penjada és perill, i més si hi ha un rematador com el català Enric Gallego.
7: I la posarà Nacho Gil, segurament, a peu tancat, amb la dreta. És un jugador amb més qualitat del Tenerife, eh? El banda esquerra dels locals.
4: Un dels pocs que segurament ha jugat a primera divisió.
7: Sí.
5: I no hi ha res, eh, la jugada aquesta que reclamaven. No.
7: Jo diria que és l'únic que ha jugat a primera divisió amb el València i amb les Palmes.
4: I potser Enric Gallego, no? També, o no? Va arribar a jugar. Espera, la
7: Gallego...
4: falta. Nacho Gil a les mans de Gazzaniga. Ha deixat que la pilota botés davant seu. La té el porter argentí, que la deixa amb la mà cap a Bonyar. Hi ha dos jugadors del Tenerife que li fan una pressió. Li fa falta Nacho Gil. Es queixa, diu que no. Bonyar és a terra. Joc aturat. Som a Catalunya Ràdio, som al Tegira. 33 gairebé de la primera meitat. Bonyar és a terra. Girona 1, Tenerife 1. A l'Eliodoro Rodríguez López. Poca participació també de Benat i de Bel, eh?
7: Molt poca. Bé, els dos de dalt, sí, poca, poca. Els de dalt han participat poc. Semblava que al principi eren els qui havien de dominar el partit, però ens està costant molt connectar amb ells.
4: Tinc gana.
9: Com sempre.
4: Junior ha deixat que la pilota...
10: Has vingut sopat, no, al partit?
4: No, no, ni dinat.
10: Què vol dir?
4: No, no, no he tingut temps.
5: Perquè que estàs a l'hotel del costat del camp?
4: No.
5: Vaja.
4: No, no. Tinc,
5: no t'hi deixen anar, en aquell, no?
4: No, sí, ja hi he anat alguna vegada, però estic en l'hotel de l'Ascens.
5: Ah, va.
10: Ah, mira.
4: L'equip també.
10: Per cert, però Benat, 7 no, no. intervencions, Abel Ruiz, 11.
4: Ethan.
7: I Enric Gallego, tens raó, Eduard, ens atipuàvem de molt, perquè ha jugat amb l'Osasuna, sí, amb el Getafe i amb l'Osca, no? A primera divisió, eh?
4: Puja la pilota. Per cert, l'Osasuna que ha tornat a recuperar Rassate, eh?
5: Sí.
7: Sí. Sí.
9: No, jo m'anava a veure molt, tu.
7: Es veia venir, eh?
4: Després que fotessin el carrer a Ramis, sí, que era l'entrenador...
5: Això sí que es veia venir.
7: Es veia venir les dues coses. Sí. Ramis no tindria continuïtat i que Rassate era el candidat número 1.
9: No parlem de la nostra ex, va. Centrem-nos.
4: Ethan se'n va cap a la frontal de l'àrea gran. La rep Carles Pérez. Vol fer un retall. Benat ha volgut fer una giragonsa. Rebutja la defensa del Tenerife. Lluita Àlex Moreno. Demana una falta d'Ani Fernández. L'àrbitre diu que no. Té Àlex Moreno. S'acosta a l'àrea. Encara Àlex Moreno a punt de perdre la pilota. El jugador del Tenerife fins i tot han guanyat amb...
7: Ja ho diré. En dues directes, intensitat. Gomis, segones jugades i les directes.
4: El contracol del Tenerife. Vol encarar Júnior. Encara continua Gómez. Arriba a la frontal de l'àrea gran. Vol superar Júnior, però no pot. Júnior s'ha creuat i, a més, ha provocat que Gómez li fa una falta. Falta favorable al Girona. Aquest tio, a Júnior, però és que ens ho prendran segur, eh?
5: Segur.
10: És un tros de jugador. Sí.
7: No ho ha fet molt bé.
5: És que igual ens el prenen aquest any, al Nadal.
10: I sobretot amb la joventut que té.
5: Sí.
7: Sí.
5: Ah, és
7: que...
4: 17, eh? No?
9: Sí.
4: 17 anys. Diu que té una clàusula de rescisió de 10.
10: No és normal la personalitat que té,
4: no.
10: A banda de les seves qualitats, com a futbolista, però la personalitat que té amb 17 anys no és normal.
5: No s'arruga davant de ningú.
10: No.
7: Correcte. Juga amb molta intensitat, molt de caràcter, molt concentrat. A més, té un físic molt potent per l'edat que té.
10: I encara el pot millorar més, aquest físic.
7: Sí, home, millorarà segur.
10: Hi ha un marge de millora enorme.
7: Sí, sí.
4: Si els agafés els 17 anys, eh?
10: Uf!
4: No, quan tenia 17
10: i tornaries anys? Als 17 anys?
4: No, però... Vaja, que la joventut dels 17 anys veus la vida... Escolta'm, saps com quan recuperes la pilota i veus tot el camp?
10: Sí, sí.
4: El 17 anys de júnior és així. Francés, cap a Àlex Moreno, arriba fins a la ratlla de fons. La penja cap a la frontal de petita armada, Abel! Se la troba Dani Martí, la pilota encara és bona. No hi arriba Carles Pérez, no la pot rebutjar. Pitón cau a terra, oh. Carles Pérez li fa falta l'oportunitat que ha tingut Abel.
5: Estava sol.
4: Ha rematat fluix, però potser se l'ha trobat Dani Martí.
10: Sí, sol a la frontal de la petita.
7: Però ha rematat amb el frontal, de forma recta.
5: Tou,
10: molt frontal. Sí, no focalitza a algun dels pals.
7: Correcte.
10: Aquí el que havia de fer era creuar. I, de fet, la posició, diguem-ne, que és prou còmoda per intentar, com a rematador, creuar la pilota, que és el que havia de fer.
7: Sí, sí.
5: És que no gira el cap, Francesc.
10: No el gira. Ah, això mateix.
7: No gira el cap.
10: Això mateix.
4: És un remat frontal. Però no gira el cap perquè remata molt frontalment, però ja està ben situat per rematar frontalment, no?
7: Totalment. No, perquè frontalment vas buscar el porter, que és qui tenia més a prop, girant una mica, prolongant una mica, que era el que per mi havia de fer, prolongar una mica el pal llarg. El porter d'aquí, Dani Martín...
5: Girar una miqueta el cap.
7: No tenia,
5: és que...
7: Correcte, no tenia temps d'aturar aquesta remata.
5: No, perquè estava a l'àrea, a dins sí. L'àrea petita, eh?
7: Sí, sí.
5: Aquesta Estuani no la perdona.
7: Correcte.
4: Francesc.
10: La més clara banda de gol, eh?
5: Sí.
10: Sens
5: dubte.
4: Esprilla, va, i va el colombià. Li falta 2-1, Bonyar. Esprilla se'n va cap a dins, es desmarca, va anar bona desmarcada, va anar dins l'àrea, i ha posat molt bé el cos... L'Andazuri, la pilota a les mans del porter Dani Martín.
7: Hem d'insistir en les centrades laterals. El Tenerife té molts de problemes en defensar aquest tipus de jugada. En la primera hem marcat, després d'un mal refús de la defensa. La segona, centrada de mèrit, l'ha pogut rematar Abel Ruiz.
4: Abans parlàvem dels 17 anys de júnior, però encara que Estuani continuï, sigui tan veterà, qui els ha agafat els 40 anys d'Estuani? També t'ho he de dir ara, eh?
10: Ah, és que tu en tens molts més.
4: Clar. Júnior es creua, envia la pelota fora de banda. 37, gairebé 38 de la primera meitat. Empatem a 1 a Tenerife. No firmem l'empat, no?
5: No.
10: No, de cap de les maneres.
4: Perdó.
10: A més, la jornada és propícia. Avui
5: tu
10: per
5: sí?
10: Sumar 3 punts.
4: No.
5: Ah, val.
4: No. Toca amb el cap Enric Gallego. Buñar, endereix cap a Júnior. Per cert, Júnior, abans parlàvem, capità de la selecció espanyola sub-18, que ha guanyat aquest torneig de l'amistat, crec que en deien, que han jugat a Suïssa. Crec que ha fet un gol, també. Ara, amb tranquil·litat, entrem als últims minuts d'aquesta primera meitat. No té pressa Buñar a buscar la pilota. Li envia Fran Beltran.
7: No signem l'empat, no signem l'empat, però ho hem de fer millor, si volem guanyar.
4: Sí.
7: No en farem prou, jugant amb aquest ritme. Necessitem ser més dominadors del partit. Aquest equip se l'ha de guanyar per ritme de pilota.
4: Espera que s'equivoca el Tenerife, 2-3, Asprilla, encara León, encara continua Asprilla. S'ha fet un embolic, no ha pogut controlar la pilota, la rebuig de la defensa del Tenerife, Francesc.
7: No, volia dir, a part de la qualitat individual dels futbolistes del Girona, que és millor que no la del Tenerife, el ritme de pilota ha de ser molt més alt per intentar condicionar el rival, moure més la defensa, que vagi més minuts darrere la pilota, i per moment això no està passant.
5: Hem anat clarament de més a menys.
4: De més a menys, sí.
5: I us diré que, no sé si té a veure, però la groga Ethan, que és el jugador que més mossega, que més recupera pilotes, des que li han ensenyat, clarament n'hem anat a menys.
4: No, m'ha amagat el Tenerife, però després d'una centrada que la pilota havia sortit claríssimament.
10: Clarament.
5: Sí.
4: Que sí. Aviam, ara l'àrbitre es posa... Sí, res. És que ha sortit molt, que... no?
10: Però molt.
4: Sí.
10: La possessió és lleugerament superior pel Girona, 58%. El que passa que, si mirem rematades, ha rematat una miqueta més el Tenerife. 6 rematades a porteria, 3 entre els 3 pals, una és un gol. I el Girona, 5 rematades a porteria, 3 entre els 3 pals.
7: I avui tenim aquella possessió, David, que no acaba de fer mal.
10: No,
7: és una possessió que només ens ha servit per rematar amb claredat la del gol i la rematada de Bel Ruiz.
4: Ara que érem aquí a l'Elidora Rodríguez López...
10: Però no ho diguis tant, al camp del Tenerife.
4: Digues Tenerife, no et compliquis. Ara que m'he embalat, i ho sé dir, Eliodoro Rodríguez López.
10: Podries dir Eliodoro, però ho dius tot, eh? Eliodoro Rodríguez López.
4: Sí, perquè no s'ha de treure cap un nom.
10: Sembla temps del modo, això.
4: Eliodoro Rodríguez López. Aviam, Buñar, ara us faré una pregunta. Buñar no pot superar, sí, acaba entrant dins l'àrea, encara Buñar, se'n va de dos jugadors, rebutja la defensa del Tenerife, la recollirà Asprilla... El rebot va per Gomis, lluita Ethan, es desmarca per la banda dreta Dani Fernández, passa primer per César, compte que César ja és en terreny de joc del Girona, a la banda dreta per Dani Fernández, vol entrar dins l'àrea, encara Àlex Moreno, encara continua Dani Fernández, la porta a dins l'àrea, toca Francesc Tornar.
10: El primer pel Tenerife.
4: Després del córner us preguntaria, que som aquí, a l'Eliodoro Rodríguez López. Sóc atrevit, eh? Sí, guardeu més... bon record del primer centre o del segon?
10: Home, el primer sempre és especial.
4: Sí, però...
10: Però va ser estrany, aquell empat amb el Saragossa. Bé, primer el corna.
4: Sí. A l'esquerra del porter Gazzanigas, al minut 41 de la primera meitat. Últims 4 d'aquesta primera part. Penjarà la pilota Nacho Gil, frontal de la petita rematada, amb el cap fora per sobre el travesser de la porteria de Catania.
10: El primer el que té és que és un empat a 0, que ja el veus a venir, però és el primer
4: venir...
10: i és a casa.
4: Sí. Però és no que sé. Aquest, després de tot el que havíem passat,
10: sí.
4: Jo em pensava que no hi tornaria mai més a primera divisió.
5: Però és que el segon es va celebrar més, no? No és el que va coincidir amb el bàsquet, també?
4: Sí.
5: Perquè va haver les rues i tot això, sí. Jo em quedo amb el segon.
4: El primer...
7: Jo em quedo amb el segon, però el segon estava entre vosaltres i el primer no.
4: Ara.
10: Gràcies, Francesc. Home, ara el descans ho recordarem, eh? Aquell dia assolat vas tornar boig, eh?
4: Sí, perquè és que ja us ho juro que després del que havia passat amb el Rayo, amb l'Elx, pensava que no tornaria mai a primera divisió. I al tornar, doncs, més o més havent de remuntar aquell 0-0, vaja, no ho sé. Pilota llarga la T Junior cap a Fran Beltran. De fet, fa molta estona que el Girona no s'acosta a la porteria de Dani Martín més enllà d'aquella rematada d'Abel. La T Junior. 1:42 de la primera meitat.
7: No tenim el domini al mig del camp, eh? Necessitem més pilota de Fran Beltran, d'Ethan, i necessitem que Abel no sigui un punta despenjat com Bennett, sinó que sigui un jugador que vingui a ajudar al mig del camp, ara, que vingui a rebre, ara, que tingui... Si ho ha fet ara, està molt bé.
9: Obre la banda esquerra per Àlex Moreno, ho ha sentit que en Francesc Cargol ho deia, i Abel ho ha fet. Carles Pérez trepitja la pilota, obre la banda esquerra per Àlex Moreno. Àlex Moreno no pot passar, se'n va cap enrere per Carles Pérez. Una passada exigida, tot això Carles Pérez l'envia al mig del camp per Fran Beltran. S'incorporava Bonyar, passa per Júnior a la banda dreta, trepitja la pilota Júnior cap a Francesc, cercle central. Se'n va cap endavant l'ex del Saragossa, no troba línia de passada, ha d'anar cap enrere. Pressiona Enric Gallego, obertura a la banda dreta per Júnior. Júnior no pot passar i prefereix enviar enrere cap a Gazzaniga. Davant la bona pressió dels jugadors del Tenerife, quan han estat fent bé aquests últims minuts.
10: El partit s'ha igualat, eh?
9: Sí. Molt. Ethan busca la desmarcada, Carles Pérez. Rep la pilota Carles Pérez. Es creu a prou l'Andazuri. El defensa del Tenerife protegeix la pilota, li fa una falta. Carles Pérez, falta favorable al Tenerife en zona defensiva.
10: Per cert, qui...

0: Dani Fernández, vol encarar Àlex Moreno, no pot passar. Endarreix cap a Fabricio, Fabricio aixeca el cap, trepitja la pilota. Interior per Nacho Gil. Nacho Gil volia centrar, combina amb Dani Fernández, el Girona ha tancat a darrere, altra vegada Fabricio, torna a la banda dreta per Nacho Gil, que ha canviat de banda, penja Nacho Gil, no pot rematar Gomis, pilota que rebutja Júnior, corre Abel, se la queda Abel, aviam si podem sortir el contracop, Esprilla, són 3 contra 3, s'incorpora també a la banda esquerra Carles Pérez, de la Tea Esprilla, aixeca el cap Bauma, una mica més ràpid, Esprilla, espera que arribi Bunyar, amb tranquil·litat, endarreix cap a Fran Beltran, hem perdut ja el fet sorpresa, xut de Fran Beltran des de lluny a les mans de Dani Martín, que ha hagut d'aixecar els braços per aturar aquesta pilota.
1: Aquí hem de poques de idees, amb aquest atac. Ràpida.
2: Sí.
3: Esprilla, amb la qualitat que té, el que ha de fer és, quan veiem que hi ha un 3x3, no és aturar la transició, al contrari, buscar velocitat, donar velocitat a la jugada, perquè ell té la possibilitat de superar el seu marcador i a partir d'aquí genera una superioritat numèrica, un 3 contra 2, però només ho farà si és vertical.
2: Dos d'afegit.
0: Anirem fins al 47. Àlex Moreno.
1: Bé, això d'Esprilla, Francesc, és el que li hem reclamat tantes vegades que segurament si escollís millor... podria ser un jugador més decisiu, però moltes vegades quan es té... Sí, quan té aquestes jugades que sembla tan clar que ha d'encarar el rival, és la que frena i fa la passada enrere, no?
3: Sí, i a vegades amb inferioritat numèrica ho vol fer i se'n surt, perquè també se'n surt moltes vegades, però aquí era claríssim que la manera més ràpida, més vertical, és encarar
0: Torna
3: el teu marcador.
0: Esprilla cap a Àlex Moreno, penja cap al punt de penal, rebuig la defensa del Tenerife. Ho ha fet ràpid ara Esprilla, la té Ethan, busca posició de xut, el xut torna a tocar la pilota amb Fabrizio, salta Ethan, toca amb la cua, la té a Piton, a la banda esquerra per Nacho Gil, contracop del Tenerife, a la banda dreta s'esmuny Dani Fernández, Nacho Gil però prefereix jugar amb atac estàtic i endarrere cap a la seva defensa, la té Mario Piton, enrere per León, molts animals, no? Piton,
2: Piton i León, sí.
0: A la banda dreta per Dani Fernández. I és que penso més en una serp que no pas en una banya, saps? Quan hem parlat de Piton. Recupera la pilota i se'n demanava una possible falta. L'àrbitre diu que no. Cap a Esprilla, travessa la línia divisòria. Ja en va, entrem ja a l'últim minut de temps afegit. Esprilla aixeca el cap. S'atura. Enrere per Ethan González. Intervé també Bunyar. El públic demana una possible falta. Bunyar des de lluny, el xut. Desviat a la dreta del porter Dani Martín. I l'àrbitre diu... que s'acaba aquesta primera meitat, una primera meitat que hem començat molt bé, amb un gol molt matiner d'Esprilla, després d'una jugada per la banda esquerra, no ha rebutjat la defensa del Tenerife, Esprilla se l'ha quedat amb l'esquerra molt col·locat, ha fet el 0-1, tot just començar empatat el Tenerife, després d'una patada defensiva, ha començat millor el Girona, com deia la Susi, hem anat de més a menys, Abel ha tingut l'oportunitat de fer l'1-2, però arribem al descans a l'Eliodoro Rodríguez López, al camp del Tenerife, Tenerife 1, Girona 1.
2: Es queixaven Abel Ruiz i Benata Bunyar en aquesta última jugada perquè volia que allargués la jugada. Jugadors de Tenerife i de Girona, tots cap a vestidor ja.
4: Bé, doncs empat a 1 en un partit que ha començat molt bé pel Girona perquè ha arribat el gol abans del minut 4, al minut 3 amb 50 segons. Un gol ben matiner que ha fet Esprilla, però ha empatat Enric Gallego pel Tenerife. En una primera part on la possessió l'ha tinguda lleugerament el Girona, 58% pel Girona, 42% pel Tenerife. Si mirem rematades a porteria, força igualat. Acabat rematant una mica més el Girona. 8 rematades a porteria, 4 d'elles entre els 3 pals. 7 rematades del Tenerife, 3 d'elles entre els 3 pals. Per tant, partit força igualat en aquest sentit. Faltes, n'ha comès una més el Tenerife, 8-7. Això sí, ha vist dues grogues al Tenerife, per tant, dos jugadors que estan apercebuts, Fabrizio i David Rodríguez. Ethan, recordem, targeta que esperem que no porti mal de caps, perquè ha estat molt rigorosa. Ell havia tocat pilota, però l'àrbitre li ha ensenyat la groga. Veurem si acaba sent un problema o no. És el que ha donat de sí aquesta primera part. Francesc, ha de millorar una mica. El Girona ha de recuperar el guió de l'inici del partit.
3: Sí, el Girona necessita guanyar el partit a base de pilota, de control, de ritme, sobretot. Més que de control, que ja el té en algunes fases del partit, el ritme ha de ser més alt, la pilota ha d'anar més ràpid, ha d'anar d'un costat a l'altre amb més velocitat. La portació de Benat i d'Abel Ruiz ha de ser molt més alta i, sobretot, Benat, que té aquesta capacitat de desmarcar-se en direcció porteria, pràcticament no ho ha provat, no ha trepitjat àrea, no ha tingut cap ocasió manifesta de gol, per tant l'hem de buscar molt més, però ell també ha de participar més amb els seus desmarcatges. Tenim jugadors de qualitat a les bandes, com Esprilla i Carles Pérez, per tant, aquí és on hem de marcar una diferència important, que per moment no hem vist.

0: No sé, faries algun canvi o mantens els que hi ha?
1: Doncs segurament canviaria la mitja punta, faria sortir Unai per Abel Ruiz per donar una mica més d'intensitat a aquesta que parla en Francesc. A mi m'agradaria que es poguessin recuperar més pilotes a la zona de tres quarts, perquè això, quan ho hem fet, ens ha permès plantar-nos ràpida porteria i a partir d'aquí, d'aquestes recuperacions en terreny contrari, intentar aconseguir el segon gol, que costarà, perquè el ritme que hem entrat ara em sembla que ens costarà de trencar.
0: Per cert, també descansa la primera divisió, el Ciutat de València, Llevant 0, Sevilla 1. Ja sabeu que durant tota la tarda d'avui estem pendents d'aquesta operació tornada. Avui, dilluns 12 d'octubre, tanquem un pont de 3 dies, però sobretot molt pendents d'aquest incendi en un AVE que ha obligat a tallar l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid durant més de 5 hores. Tinc aquí l'Agnès Marquès.
2: Hola,
0: Agnès.
2: Hola, David, com esteu?
0: Que ha estat monitorejant tota la tarda aquestes dues qüestions i que ara ens farà una mica l'F5 de tot plegat.
2: Sí, les hauríem de concloure, no? Diríem.
0: Concloure, ja?
2: Sí, perquè la cosa ha anat canviant i millorant els dos escenaris. Et sembla? Primer de tot, connectem amb l'equip viari, amb la Mariluz García, perquè ens expliqui ara ja, a 9:15 de la nit, com se circula a la xarxa viària de Catalunya en aquesta operació tornada. Mariluz, bona nit.
3: Hola, bona nit. Doncs les retencions a la C-16 cada cop més fragmentades, però encara queden 3 trams amb retencions. Més amunt de tot, uns 2 quilòmetres entre la Nou de Berguedà i Cercs, després uns 3 quilòmetres més també en terme de Cercs i ja més endavant uns 2 quilòmetres a la zona de Berga, tot això en direcció Barcelona. En canvi, a la resta de la xarxa viària, la situació ja normalitzada després d'una tarda, com dèieu, força conflictiva a la tornada a Barcelona des de la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà.
2: Gràcies, Mariluz García. Doncs aquesta és la situació, és el que queda de la congestió en aquesta operació tornada. I l'altra banda, el que tu deies, hem estat molt pendents del tema de l'alta velocitat perquè la circulació ha quedat interrompuda entre Madrid i Barcelona pràcticament tota la tarda a causa d'un incendi que hi ha hagut en el vagó de cua en un tren que passava entre Calatayud i Saragossa, concretament a l'altura de Ricla, això és a l'Aragó. Doncs bé, han hagut de desallotjar 283 passatgers, no hi ha hagut cap ferit, però hi ha hagut un caos increïble. Sí que el que podem dir és que s'ha reprès ja el servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid i el que podem fer és buscar a l'última hora de la situació a l'estació de Sants de Barcelona amb en Toni Fortesa. Toni, bona nit.
4: Molt bona nit. Doncs mira, recollint el que ara estàveu explicant, sí que toca començar a tancar aquest capítol, però sobretot tancar el capítol a l'estació Sants, perquè ara mateix ja estan anunciats els trens que venen des de Totxa a quina hora arribaran, que serà una mica passades les 11, els primers trens que arribaran, igual que els que ja van sortint des de Barcelona cap allà també sortiran a partir de les 11. I dèiem, tancant una mica aquí a Sants, però no en les incidències, perquè, clar, estem parlant que són trens que han sortit de Barcelona 4 hores més tard del que estava previst. Per tant, això significa que per molts dels viatgers, per molts dels usuaris, aquestes incidències no s'acabaran de tancar fins que arribin de bona matinada. Recordem que hi ha alguns trens que sí que s'han pogut recol·locar amb altres horaris i d'altres que han quedat cancel·lats.
2: Gràcies, Toni. Efectivament, els retards doncs, es van acumulant i fins que tothom no sigui a casa doncs, passarà una bona estona. També dic que els 283 passatgers desallotjats allà enmig d'un camp de fruiters aquesta zona de Ricla els han recollit en autocars i els han dut cap a Saragossa de Delícies, i ens han explicat que allà, en principi, els han de fer pujar també en trens que els portin doncs, fins la seva destinació final. Aquest tren afectat anava de Madrid fins a Figueres.
0: Déu-n'hi-do, quin ensurt, eh?
2: Sí, sí, home, pots comptar. De fet, les imatges són impressionants.
0: Del tren i, home, clar.
2: Són impressionants, i el relat que expliquen des de Renfe és que el propi maquinista s'ha adonat que en el vagó de cua hi havia fum. Però ben bé, el que es veu, tot i que després han hagut d'arribar els bombers i actuar, etcètera, és que tot aquest vagó ha quedat calcinat. Vull dir que, en fi, és una variació. S'haurà d'explicar ben bé què és el que ha passat perquè bé, podia haver estat un desenllaç molt pitjor.
0: Afortunadament la qüestió ja l'hem pogut concloure. Avui no hi ha Catalunya Nit, no. El del Tot Gira li hem pres l'espai al Manel i a l'Agnès, però demà puntualment tornem
2: demà,
0: a les 9.
2: Sí,
0: eh?
2: A les 9.
0: Gràcies, Agnès, adéu, que vagi bé.
5: Adéu. Tot Gira
6: 2018, Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
5: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
7: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
8: El cinema fantàstic torna a Sitges.
9: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
8: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
9: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
8: Festival de Sitges, el cinema fantàstic comença aquí.
10: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
11: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
12: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
11: Que està en constant evolució.
13: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
11: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
14: Ara sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
15: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
16: Tot gira.
0: Descans del partit del Girona a l'Heliodoro Rodríguez López. 1-1, Tenerife 1, Girona 1, tota la segona part per endavant. Recordeu que també tenim un partit en joc a la primera divisió, també el descans, el Ciutat de València, Llevant 0, Sevilla 1. Futbol internacional, tenim un partit en joc a Itàlia, 5 de la segona, empat a 1 entre Turí i Udinese, i també en joc un partit a la Premier League, el descans, Coventry 1, Newcastle 0. A banda d'això, Mundial d'Hockey Patins. Ahir us explicàvem al Tot Gira que la selecció femenina dissabte a la nit va aconseguir la selecció espanyola femenina el títol mundial, va revalidar el títol, 9è mundial que aconsegueix l'equip espanyol, amb 7 jugadores catalanes, de 10, van aconseguir la victòria a la final davant l'Argentina. Avui ha començat el Mundial masculí i, de moment, Espanya, tenint més problemes dels previstos, està guanyant el seu partit a 5 minuts pel final. Partit Asunción al Paraguai, Espanya 3, amb hat-trick de Pau Bargalló, el capità de la selecció espanyola, Itàlia 2. En un Mundial on avui també s'ha jugat un partit, però en aquest cas l'altre grup, ha estat l'empat a 2 entre França i Angola. El mateix grup d'Espanya, estarem després pendents del debut d'una de les favorites de Portugal, que jugarà contra Suïssa. Molt bé, solats per aquí, eh?
17: Sí, i deixa'm explicar una cosa, una incidència que em sembla força notable. És que estan escalfant els dos porters, cosa que no és habitual. Crepitzol sota la porteria i està penjant les pilotes Sergi Puig. La qual cosa em fa pensar que potser ja Gazzanic ha tingut algun problema, o, vaja, no vull cridar amb el temps, però no és una cosa habitual que a mitja part escalfin els dos porters.
0: No, esclar, si s'escalfen els porters és que potser Gazzanic ha patit algun ensurt, no ho sé, veurem. No l'has vist encara, Gazzanic, han sortit els jugadors encara.
17: No, encara no.
18: Dos seria el que jugaria, seria el titular, però seria per davant de Sergi Puig,
17: Sí, Krapitsov, sí.
18: Sí,
0: Que quan el vam veure per última vegada ens va deixar molts dubtes,
18: Sí.
1: Està molt verd encara.
0: No, esperem que Gazzanic estigui
1: Li falten molts minuts encara.
0: Per cert, el Fiter, que ens està escoltant, i suposo que té molt d'interès per veure en quina posició queda al final de la jornada del Sabadell, si per davant o per darrere del Girona, que ja m'agrada que hi hagi aquesta competència, senyal que tots dos equips estan a la part alta. Se'm queixa perquè diu, home, la transmissió del Girona sí que et permeten actualitzar la classificació, això no pot ser. Però no li agrada que fem F5s mentre el partit es juga. Ho he fet un cop, només.
17: No, però és que falta molt. És que ara mateix aquesta classificació... És veritat que pel Sabadell, evident, és molt important i és molt destacada que un equip que acabi de pujar de primera federació...
0: Ell té la teoria que quan s'actualitza la classificació amb el partit en joc, passen coses dolentes. I és veritat que ha marcat el Tenerife. Però bé, no ho faré més. A veure, on éreu fa 4 anys? Tu, Solà i Xavi, éreu aquí, a l'Heliodoro.
17: Sí.
0: Això va ser el juny, El juny del 2022, 19 de juny del 2022. Va, fem memòria.

0: 25 aquesta nit, o 35, o 44, Marc Arnau guanya el Girona, 34 i mig de la segona meitat. Això, Xevi, ho tenim a prop. Tenerife 1, Girona 3.
1: Final!
0: Primera, ja tornem a tenir. Què et pensaves, primera? Que estàs amb tantos tots que no ens hi tornarien a veure. Doncs sí, tornem a ser de primera. Ja et vam avisar, ja t'ho vam dir, que tornarem a ser grans. I ja hem tornat. Pels plors del dia de l'Elx, per la decepció del dia del Rayo, m'abraçaria a tothom que se senti llebrat. Ho dic ben fort, ho dic ben alt. Girona, Girona, torna a ser de primera divisió.
2: Uau. De veritat que m'ha encantat tornar-ho a escoltar. Ja vam fer-ho aquest cap de setmana al Tot Gira. Vas estar genial, Solà. Mira que ja n'has hagut de narrar de situacions importants a la història del Girona recent, però és que aquesta és especial. Aquesta és especial.
3: No, la primera també va estar bé,
2: Però aquesta, ostres, 1-3 va guanyar aquell dia el Girona, ho recordeu,
4: Ho vas donar tot, No et va quedar ni veu ni res,
3: Sí, perquè com que tornàvem després amb avió, bé, Xevi crec que es va quedar, Xevi.
5: Però jo vaig quedar, sí.
2: Va marcar primer Estuani, el 42, sí, acaba la primera part, vam marxar al descans 0-1, però després empat al Tenerife, a mitja hora pel final, aquí ens van venir tots els dubtes, però després l'1-2, que és en pròpia porta, si no recordo malament.
3: I crec que és de León.
2: De León, sí.
3: Que està jugant ara,
2: Que està jugant ara, exacte. I Arnau, al 80, fa l'1-3. A 10 minuts pel final.
3: Jo el que recordo, a part de les celebracions i que tornàvem al primer i tot això, és en Francesc, que anava dient, espereu-vos. Hi ha un moment, que no recordo el minut, que salta i diu, amb la seva flema habitual...
2: Sí, sí. Ara sí,
3: Eduard,
2: no?
3: Eduard, David... Xevi, no sé qui més hi havia. Ara sí que ja som de primer.
6: Ho recordo, que, Eduard, ho recordo.
2: Que recordem que era la tornada, això, l'anada, empat a 0.
6: Sí,
2: era un 0-0 que ens, clar, convertia aquest partit en una final, no? Que si guanyava, pujava. I clar, el Tenerife pensava, no, ho tenim de cara, no? Juguem a casa l'últim partit. Aquest, i no tenien, diguem-ne, el problema de la pandèmia que havia tingut el Girona, aquell partit de l'Elx, que va jugar a porta tancada, i on va ser l'Elx que va pujar.
3: En fi. Hi haurà canvi. Entrarà Krapitsov, segur,
2: Sí?
3: Perquè ja s'ha tret. Ostres. Sí, ja s'ha tret el xandall.
6: Sí, sí. Però recordo aquell partit, Eduard, perquè el 1-3 va arribar al minut 80 i pensava que ja ens hi vèiem, però el 2-3 ens hagués condemnat a patir molt i molt i molt i molt, perquè, esclar, veníem d'un 0-0 i ens podien tornar a empatar, no? I per posició em sembla que pujava el Tenerife després de pròrroga, si no recordo malament.
4: Sí, perquè
6: sí.
4: El Girona era el pitjor classificat de tots els del play-off.
6: Correcte, havíem entrat com a sisena, sí.
5: Doncs debutarà Krapitsov aquesta temporada com a jugador del Girona. No havia jugat cap minut, tots els minuts havien estat per Gazzaniga. I el porter ucraïnès, que recordeu, va haver de jugar un partit i mig la temporada passada, l'expulsió d'aquell partit de Gazzaniga a la segona jornada i tot el partit del Villarreal amb un record molt pèssim perquè ens en van marcar 5, avui tornarà a tenir una opció.
2: Bé, doncs no sé exactament què li ha passat, evidentment es tracta d'algun problema muscular, però jo la primera part no he observat o no he detectat res, cap moment en què, oi, Xevi, es queixés Gazzaniga o fes algun mal gest,
4: Ni cap aturada.
2: Ni tampoc ens consta que hagués avui començat el partit amb algun problema físic, No ens consta, tampoc.
3: No ens consta, però sembla que podria ser per algunes molèsties musculars.
2: Derivades del partit, de la primera part? O no ho sabem, això?
3: Perdona, digues?
2: Dic, aquestes molèsties derivades de la primera part?
3: No t'ho puc dir.
2: D'acord,
3: Gazzaniga, que feia de capità avui.
5: Sí? Qui serà ara el capità?
4: Abel Ruiz.
3: Francesc.
4: Francesc.
3: Sí, perquè ara hi ha Francesc, Abel i Brian Hill, que són els que fan la tercera temporada, que són aquí. Els capitans són Estuani primer, Porto segon, David López tercer i Gazzaniga quart. De fet, els capitans, des que va marxar Arnau, tenen molta mala sort, perquè Juan Carlos ha estat, Eloi, Borja, és a dir, que són jugadors que no han disputat molts i molts partits. Però vaja, doncs canvi, perquè entrarà Krapitsov. Heu dit, és que estava escoltant una cosa d'un àudio que m'havien enviat, perdoneu. Heu dit
2: que
3: va ser l'última jugada? Sí, no, és que era una cosa de feina. Veiem si em deien alguna cosa de Gazzaniga, que no m'ho he acabat de sortir.
2: Molt bé.
3: Però heu dit si era l'últim partit aquell de l'Atlètic Madrid o el del Villarreal, has dit, Xevi?
5: El dia del, a la Lliga al Villarreal. Després crec que va jugar a Copa.
4: Mm. I potser sí, el darrer partit de tots...
2: No, quants partits, per tant?
4: Amb la Real Societat, no? No era aquesta temporada?
5: El darrer no, perquè vam baixar l'última jornada.
4: No, ah, no, era l'altra temporada, era l'altra temporada,
5: no,
4: Xavi.
5: Era l'altra, era l'altra. No, l'any passat va jugar un partit i mig a la Lliga.
3: Val, d'acord, sí, per tant...
2: I és l'únic que ha jugat, eh? Que, o sigui, a la Lliga un partit no, i mig i cal, sí. Mira, cal revisar la Copa.
5: A la Copa jo crec que sí que ha jugat més partits.
3: Doncs no? No ho sé, eh? Perquè Orense recordo que va jugar a Gazzaniga.
4: No, que jugava l'Ivakovic, no? No us en recordeu d'aquell
6: havia
4: jugador?
6: De jugar, havia de jugar.
2: Ho busquem, ho busquem, ho busquem.
5: Sí.
3: Ha començat la segona meitat amb Krapitsov a la porteria, el Girona que juga amb Boñar a la dreta, Júnior, Francés i Àlex Moreno en defensa, al mig del camp en Fran Beltrán i Izan, a la dreta Esprill, a l'esquerra Carles Pérez, mitja punta per Abel i Adal Benart. Recordem que el Girona ha començat marcant molt bé al minut 4, gairebé la primera jugada de perill, després ha anat de més a menys, ha tingut opcions amb empat a un marcador, Abel ha tingut una clara ocasió per fer l'1-2, però el Tenerife ha acabat millor que el Girona. Ha començat la segona meitat, mig minut de partit, té la pilota el Girona, traurà de banda Àlex Moreno. No.
2: Mira, doncs amb aquest, a veure si el Xavi ho té igual, és el sisè partit que juga amb la samarreta del Girona.
5: Sí, però en totes les temporades.
2: Sí, sí, sí, totes, totes. Sí, sí, la temporada passada, dos a la Lliga i un correcte. A la Copa del Rei. Correcte. I aquest de la Copa del Rei, quin és? Va ser...
5: El primer...
4: El primer de tots.
2: Contra l'Orense.
3: No, no, contra l'Orense juga a Gazzaniga, eh?
2: Ah, no, doncs és el Constància.
3: Sí, sí. Ah,
2: això,
3: no, és... El Constància, però... No, Orense segur que no.
5: Quina va ser la primera ronda de l'any passat?
2: Primera ronda, Constància. I segona, Orense.
5: No, va ser Constància.
3: Sí, sí. Orense no, perquè... Va ser Constància, de Gazzaniga. Bé, ha començat la segona meitat, la té el Tenerife, Nacho Gil, pilota llarga de León, busca David Rodríguez que s'incorpora, fa un mal control, a punt d'entrar dins l'àrea, encara continua el jugador del Tenerife, envia cap a punt de penal, rebutja la pilota Júnior, segona jugada per Nacho Gil, es fa un control massa llarg, retalla Esprilla, encara Nacho Gil, entra dins l'àrea, ara fa un teva meva, rebutja la pilota Júnior, la torna a tenir per el Tenerife, la baixa Izan González, de mal pit, aviam si el Girona es desplega, Izan encara continua, a punt de caure a terra, pilota llarga d'Esprilla cap a Abel, no està en fora de joc, Abel podrà entrar dins l'àrea, s'atura, no ha tingut tanta velocitat, mira de fer un retall, s'oblida la pilota enrere, Abel encara continua amb el control de la pilota, endarrers cap a Guanyar, joc embatat, atac estàtic del Girona, la té Izan.
6: I ens convé que Krapitsov faci un bon partit, que tingui bones intervencions, perquè Gazzaniga noti una mica que té competència real, tot i que penso que hi ha molta diferència entre la qualitat dels dos porters, però que li surti un bon partit per ell, per l'equip, però sobretot perquè hi hagi competència a la porteria.
2: Ara mirava, en aquests 5 partits que ha jugat amb la samarreta del Girona, ha rebut 15 gols.
5: Sí, sí, és que les dades són horripilants.
3: No tenim alguna cosa per dir durant 3-4 segons.
4: Escolta, està escalfant algú? Està escalfant un ai o no?
6: És aviat, no? Potser no escalfa ningú.
3: Continuem parlant 5 segons.
4: Va. És que Quique Álvarez sempre fa els canvis cap al minut 60-65.
5: I més trobo... aviat 65 que 60.
4: Sí, però a vegades aniria bé potser fer-los una mica abans perquè els jugadors com Unai, que en aquest cas tampoc ha tingut molts minuts, tingui més de mitja horeta llarga per demostrar i per desencallar el partit.
3: Ja torno a ser aquí, eh? Molèsties de Gazzaniga, el gluti dret.
2: D'acord.
3: Provocat que Krapitsov hagi entrat en aquesta segona meitat en el lloc de Gazzaniga. La pilota és pel Tenerife. 3 de la segona meitat. Toca amb el cap Àlex Moreno. Al mig del camp la recupera Francesc, que sí, confirmat que fa de capità. Boñar, cap a Júnior. Júnior se'n va cap enrere, pressiona Gomis, Francesc, enrere per Júnior, 3 i mig de la primera meitat. El Girona mira de controlar el partit. Benat baixa per tenir contacte amb la pilota, fa un mal control, tot això la pilota la té Boñar, a la banda dreta, tot això encara en terreny de joc del Girona, i fa falta per darrere Nacho Gil, falta favorable al Girona en sortida de pilota, 4 a la primera meitat, som a Catalunya Ràdio, som al Tegira, som al transmissor del Girona, amb aquest de moment tenir fer un Girona 1.
6: I el que hem fet per mi malament la primera part i continuem fent aquesta segona és que realitzem moltes passades al peu. Ens falta passades a l'espai, o sigui, aquest moviment que fa de Benat de sortir tant de zona, quan el fa Abel Ruiz provoca que pugui haver-hi distància entre els centrals i els migcentres, però Benat, que és el jugador més allunyat, hauria de fer el desmarcatge direcció porteria, i l'hem de poder trobar, no pot ser que intervingui tan poc com ha intervingut la primera part, i no n'hi ha prou amb desmarcatges als peus, necessitem desmarcatges i passades a l'espai.
3: Em demanaves per si escofaven, eh, Susi?
4: Sí.
3: Veig Pichur, Van de Beek, Brian i Unai, sí. Me'n falta un que no l'acabo de veure bé.
4: Deu ser Porto, potser.
2: L'entrada de Brian, jo crec que potser la veurem aviat.
6: Morante.
5: Serà Morante.
6: Morante.
3: La pilota per Carles Pérez, de zona mitja punta, a la banda esquerra, cau a terra, li fan falta, però ara protestar el públic de López. Avui no m'he hagut d'entrebancar, eh? Avui feia vegades tan ofetxenda que...
4: Estàs fent com el Girona, has anat de més a menys.
3: Sí, sí.
2: És que avui fas d'home orquestra i no dones a l'abast.
3: És una cosa en general de la vida.
2: Escoltes àudios, narres... Fas tot.
6: A veure aquesta falta lateral, si entrem en profit a pilota aturada, que si no ho fem amb joc continuat, hauríem de fer amb l'estratègia.
3: Mm-hmm. I va Esprilla, no, li diu que sigui Fran Beltran, sigui mig de la primera meitat, penjarà la pilota Fran Beltran, s'ha incorporat Júnior, també Bonyar, penja Fran Beltran cap al segon pal... Júnior ha rematat però cap enrere, repunta a recuperar la pilota francès, se'n surt però molt bé César, l'envia al mig del camp, pilota llarga, Àlex Moreno rebutja la pilota directament a les mans del porter Dani Martín.
6: Estem tirant molt malament l'estratègia, eh?
3: Molt.
6: L'estratègia, tant en cornes com en faltes laterals, hem de superar els jugadors de la curta, els jugadors que estan més ben posicionats per treure la pilota. Si no els superem, no fem res de convocar tants jugadors a la zona de remat, perquè no superem el més proper a la pilota.
3: Bonyar va boig amb Esprilla.
4: Sí, sí, sí.
3: Jo la pressiono una mica més. T'hi has fixat? Ara que
4: sí, sí, sí, sí. És que en fase ofensiva s'entenen, però en fase defensiva ells dos no acaben de coordinar qui li toca aquí i repartir-se bé l'espai.
3: Encara continuen parlant. El tema és que David Rodríguez ha superat Esprilla, després ha encarat a Bonyar, se n'ha anat cap endins, i després el rebot, mira, encara continuen parlant Bonyar i Esprilla.
4: És que quan ha passat això, Eduard, Esprilla ha com desaccelerat i s'ha mig desentès de la pilota i la jugada continuava allà al costat, i jo crec que és el que li recrimina a Bonyar.
5: Hi ha un canvi al Tenerife.
3: Que de fer la Susi. digues.
5: No, veig que hi ha un canvi al Tenerife entre Jesús Álvarez per Fabricio.
3: Sí, clar, té targeta i suposo que ha estat...
6: Sí, mig centre per mig centre, tinguent en compte que avui Juanjo Sánchez, un jugador que sempre és titular amb Álvaro Cervera, avui està sancionat perquè va rebre dos grogues en el darrer partit, eh? Però és un mig centre que seria titular perquè juga sempre. Està clar que ara l'entrada de Jesús Álvarez és per mantenir aquest doble pivot.
5: No, sí, l'entrada de Benat és dura, eh? És de groga, no?
4: Sí, l'he ensenyat.
5: La veu.
3: Sí, a la cuixa de...
5: Jo he vist el peu molt alt de Benat, he pensat, dic, uf, que no sigui taronja fins i tot.
3: Oh, no poden... Bé, no sé, eh? Perquè l'aixeca molt, eh?
2: Déu-n'hi-do, eh?
3: No.
2: Déu-n'hi-do.
3: No.
2: S'arrisca, eh? Uf, amb groga, per tant, Benat i Zané, el Girona?
3: Sí. I ara del Tenerife només n'hi ha un, David Rodríguez, no, perquè han canviat a Fabricio.
2: Ara la segona part puja la possessió pel Girona, però és estèril del tot, 70% de pilota pel Girona.
3: No m'està agradant.
6: Sí, però és el que et deia, David, és aquesta possessió de passar del peus i no corro. No, desmarquem-se, busquem la finta i el desmarcatge en direcció porteria, busquem desmarcatge de ruptura i la passada que no sigui sempre al peus.
3: Ara Carles Pérez cau a terra, demanava una targeta pel jugador del Tenerife, li ha fet una falta clara. L'àrbitre diu que sí, que és falta fora pel Girona. Molt lluny ja de porteria.
4: És que això que comentes, Francesc, tens tota la raó, perquè és potser el partit que més li estem veient al Girona de jugar amb la pilota als peus, perquè sempre hem dit que una de les característiques d'aquest Girona de Quique Álvarez era que jugava més vertical, més pilotes en llargs, més intentant buscar l'esquena o l'espai entre central i lateral, i avui no ho hem vist ni una vegada.
6: Perquè amb aquestes passades...
3: Obre la bandereta, espera Francesc per Esprilla... Esprilla molt malament, Francesc, tot teu.
6: No, volia dir, amb aquestes passades que fem no superem línies, i el que es tracta, el mèrit d'una passada és que superis línies, que trenquis pressió, que busquis amplitud, que busquis profunditat, que busquis l'espai, que trenquis la defensa rival. Cap d'aquestes passades comporta el que estem demanant, no? Que siguin passades de mèrit.
2: Per cert, sí, una altra.
5: A Júnior.
3: Júnior, sí, per agafar...
2: Gomis, sí. Final, per cert, del Mundial d'Hockey Patins. Acaba amb victòria de l'equip espanyol. Espanya 3, Itàlia 2. Gran protagonista, Pau Bargalló, que ha fet els 3 gols de l'equip espanyol. Primer partit, primera victòria. Demà juguen contra Portugal a 3:15 de la nit.
3: És groga, clara, per Júnior.
4: Ha estat un placatge, eh? El
6: sí,
4: que ha fet.
6: És un placatge. Sí, sí.
3: Protestava, però...
6: És molt clar. Però és innecessari. Si sí. empatem, entrepem no, no, no, el
4: sisè, no? Estaves al mig del camp, sí, sí, és que era sí. innecessari. No.
6: És innecessària aquesta targeta.
4: Hi havia perquè... molt temps per corregir.
6: No, i a més el jugador no tenia el control de la pilota, el jugador que estàs marcant.
4: I està lluny.
6: Està molt lluny, no sap si la controlarà. Has de donar temps o l'adversari veure què fa abans d'entrar-lo d'aquesta manera.
2: Si empat el Girona no entra en playoff, seguiria setè.
3: Nacho Gil continua a la punta esquerra. Esprilla el carrega, ho ha fet ara Esprilla. Protesta impossible aquesta falta i ara entra per darrere Enric Gallego sobre Fran Beltran i fa una falta clara, aquesta sí que era clara. Esprilla ha carregat amb el cos, no ha assenyalat falta l'àrbitre i això està encenent el públic del camp del Tenerife.
4: I s'està embrutant el partit, no crec que ens interessi gens el Girona que es vagi trencant el ritme amb faltes i que l'ambient al final s'estigui escalfant.
3: Ara la torna a perdre Ethan, la recuperada Jesús Álvarez, a la dreta per César, al mig del camp per Gomis, se'n va més enrere, León cerca el central, el pressiona tímidament a Abel, León aixeca el cap. Àrbitro, que malo eres, eh?
5: Això és a tot arreu. És que... sí.
2: Dos gols, per cert, en pocs minuts, en només 3 minuts a la primera divisió. Ha fet el 0-2 Correia pel Sevilla, però 3 minuts després, Ivan Romero pel Llevant, torna a escurçar distàncies, Llevant 1, Sevilla 2, a mitja hora pel final.
3: Pilota llarga de Dani Martín, la té Gomis, a la banda esquerra Nacho Gil. Nacho Gil està fent una molt bona segona meitat, 11 de partit. Nacho Gil cap a Gomis, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal, la treu amb el cap a Àlex Moreno, aviam si se la pot quedar Esprilla. Esprilla a punt de badar una mica, vol provocar una falta, més intensitat dels jugadors del Tenerife, la recupera Gomis. Enrere per Nacho Gil, està millor el Tenerife, el Girona no ho està fent bé, ha començat a les 10-15 en primers minuts molt bé, ha marcat el gol, ha tingut alguna opció, semblava que tenia el partit controlat, però ara hi torna el Tenerife a la banda dreta, envia cap a la frontal de la petita, no hi arriba Bonyard, tampoc ha pogut sortir Krapitsov, rebutja pilota llarga d'Esprilla, se la vol quedar Ethan, la torna a tenir el Tenerife, Gallego cap a la banda esquerra, no combina amb Dani Fernández, i Àlex Moreno en darrere cap a Krapitsov.
6: I el Tenerife el veiem millor perquè busca aquestes passades quan el jugador de dintre va cap a banda, es desmarca l'esquena del lateral, rep una passada en profunditat, pot buscar una centrada, aquí és on nosaltres no estem fins.
3: Entraran Brian i Van de Vic
5: ja, i Brian. Sí.
4: És que jo crec que Esprilla és un dels candidats a marxar del camp perquè porta dues accions que s'ha deixat prendre la pilota per falta d'intensitat, estan d'esquenes a la porteria rival, per tant jo el canviaria i l'altre és Abel Ruiz, que la seva aportació és mínima.
5: De veritat, Esprilla o no?
3: Esprilla s'ha fet mal, jo diria que sí, i això ha indignat el públic perquè l'àrbitre ha aturat el joc al cap d'una estona perquè poguessin atendre Esprilla. Esprilla és a terra.
6: Jo també veig aquests canvis, Susi, avui Esprilla està bastant desaparegut, tot i que ha fet el gol, no podem només confiar en que pugui fer el gol. I el fet de jugar que juguin Banat i Abel, ho he comentat sempre,
4: molt,
6: no m'agrada. A mi no m'agrada.
4: A mi tampoc.
6: No m'agraden mai, ho he comentat. Bueno, no m'agraden mai durant aquesta temporada, que els veig tots dos junts. No... Jo prefereixo tenir un punt que sigui la referència i un jugador...
4: un mitja punta clar, que sigui sí. un jugador entre línies, sí. que vingui a rebre, que caigui a banda, que doni una mica aquest factor sorpresa. I això Abel Ruiz no ho té.
3: Sí. Serà Van de Vic, perquè Brian heu clavat els canvis. Brian per Esprilla i Van de Vic per Abel. Per tant, Abel per davant d'Unai.
6: Sí.
3: Va arribar justet de forma, va tenir problemes físics i...
6: Li falta, ha fet pràcticament pretemporada, necessita més minuts de... Segurament ho han d'anar guanyant minuts, però sí que necessita més entrenament, segurament.
3: La pilota serà pel Tenerife, punt d'arribar al primer quart d'hora de partit.
6: A mi m'agrada més aquesta posició, sigui Van de Vic, sigui Unai, sigui... és igual, eh? Però un jugador d'enllaç, de que tinguem superioritat numèrica al mig del camp, que no sigui el punt que sempre hagi de venir a rebre, sinó que ja sigui un jugador per jugar entre línies, per descarregar, per jugar també a girar-se i mirar el jugador més llunyà, que és el davanter centre. A veure si Van de Vic pot connectar amb Banat. Fixem-nos que tant Abel com Banat, entre ells, jo diria que no han connectat pràcticament ni una passada en tot el que portem de partit.
3: Francesc, en zona defensiva, Àlex Moreno. Enrere per Francesc. Francesc torna la pilota d'Àlex Moreno. no se'n surten. Recupera al mig del camp, Izan. Li fa falta clar, Enric Gallego, la pilota serà pel Girona, el 15 de la primera meitat.
4: I Àlex, una mica, i Àlex Moreno,
3: si no guanyem, eh?
4: Sí, tampoc el veiem com els darrers partits, que s'internava per banda, que era capaç de desoblar-se amb Carles Pérez. Avui, excepte potser
3: part, sí.
4: Sí, un parell de jugades a la primera part, no l'hem vist més. Al principi de la primera part.
3: Sí, al principi de la primera part. Que...
6: Perquè el lateral pugi, també hem de tenir la pilota, a part de més controlada, la pilota més segura. O sigui, a vegades tens la pilota i el lateral s'incorpora a l'atac, però si no la tenim segura, si no la tenim clara, si no tenim la possibilitat d'anar d'un costat a l'altre, que no ho estem fent, amb més seguretat, a vegades el lateral té la tendència a guardar la posició.
3: Fran Beltran puja la pilota, cercle central, a punt de travessar la línia divisòria, ho fa ara, ja som en terreny de joc del Tenerife. Fran Beltran obre a la banda dreta, primera intervenció, no, ara Carles Pérez juga a la banda dreta i Brian a l'esquerra. Fran Beltran cap a Izan, d'esquenes a porteria, obert a la banda esquerra, Àlex Moreno. Izan trepitja la pilota, endarreix cap a Francesc, 15 i mig de la segona meitat, empatem a 1, som a Catalunya Ràdio, som al Tagira, som a la transmissió del Girona, buscant una victòria que ens deixi a prop de la, de moment de l'ascens directe. La té Àlex Moreno, intervé primera banda de Vic, cop de taló per Àlex Moreno, recupera la pilota Fran Beltran, lluny de porteria, obre la banda dreta per Bonyar, intervé al lateral dret César, evita que la pilota surti a córner, l'àrbitre diu que això és pilota pel Tenerife, estaven fora de joc Bonyar, 7 de la primera meitat, joc aturat, Tenerife 1, Girona 1.
4: Aquesta deu haver estat la jugada de la possessió més llarga del Girona en atac, diguéssim, trepitjant terreny del Tenerife, aquesta segona part, perquè no recordo haver tingut la possessió tanta estona.
1: En aquesta segona part, la possessió ara s'iguala una mica 55% pel Girona.
3: Toca amb el cap Gomis, protegeix Enric Gallego, d'esquenes a porteria, li vol fer falta Júnior. I posa la punteta de la bota i fan tot això. Piton obre la banda dreta.
1: Cap rematada a porteria del Girona, la segona part, eh?
3: Quin retall que acaba de fer a la banda dreta Dani Fernández, arriba fins a la ratlla de fons, toca la pilota en Àlex Moreno, córner. Anava a dir cada vegada que dic Piton, em fa riure, tu. De fet, els pitons no són part de les serps més perilloses, no? O sigui, avui entenc, des
1: que no,
3: troba-te l'art.
1: Sí, no sóc expert en reptils.
6: Troba-te l'art al llit.
3: O que et surtis del lavabo. Vaig tirar la pilota al jugador del Tenerife. Penja cap a la frontal de la petita. Rebutja amb el cap francès. Demana una possible falta. El Tenerife demanava falta. Enric Gallego, francès, demanava falta d'Enric Gallego. La pilota arriba al porter Dani Martín. No estem bé, eh?
6: No
3: tenim el partit controlat.
1: Ai,
3: i tan optimista que era jo, tampoc arribem a aquest nivell, però... No.
6: Jo la prèvia, abans de començar el partit, veia un partit molt clar per Benat, que pogués participar molt en desmarcatges, perquè els centrals del Tenerife estan bastant separats entre ells i és una posició on Benat està còmode intentant buscar aquest desmarcatge a l'esquena dels seus marcadors. I aquesta jugada, que la preveia veient una mica com jugava el Tenerife, no s'ha donat en cap cas. No ha tingut cap possibilitat de buscar aquest desmarcatge de Benat en direcció porteria.
5: Doncs ara marcarà, però és de llarg el jugador que menys intervencions té en tot el partit, només 11 cops de tocar la pilota.
3: Brian Hill de la banda esquerra, rebut d'Izan, el xut de Brian, fora. A la dreta del porter Dani Martín. Han reclamat abans, protesta molt el públic.
4: La jugada de Júnior.
3: La falta de Júnior, no? El camí no m'ho ha semblat, eh? Han xocat Júnior.
4: No.
3: Júnior fa mics a cada partit.
4: Però és que era Gomis, em sembla, no?
3: Sí, Gomis, sí.
4: Per mi és falta de Gomis perquè és qui l'agafa.
3: Ja.
4: L'agafa... Després, sí, Júnior sí que fa anar una miqueta al braç, però en principi, si has de marcar alguna falta, seria del jugador del Tenerife.
6: Doncs ara Júnior haurà de saber jugar aquests
4: sí,
6: minuts, eh? Perquè davant
4: targeta.
6: De la pressió local, un jugador jove marcant a Enric Gallego o Gomis
4: amb una
6: targeta...
4: És,
6: sí, sí. Ha de saber jugar, de sí. Tenir cap clar, cap fred i intervenir quan toca, però tenir un punt de paciència.
3: Hi ha dos jugadors que són molt bons. Que són Júnior i Izan.
4: Amb targeta els dos.
1: Sí, correcte.
3: Però... Són jugadors molt bons, eh?
1: Sí, sí, sí, totalment d'acord.
3: El pilot enrere per l'Andazuri, més enrere per Dani Martín. Clar, perquè ara quins canvis tenim?
4: Unai, Porto,
6: Pichu,
4: Blas,
3: Pichu.
6: Sí.
3: Ara també s'incorpora Mate.
4: Ivan Morante.
7: Sí.
4: David López.
3: Jo crec que hauríem de començar a criticar Van de Beek.
4: Mira, t'anava a dir, us vaig sentir el dia que va marcar Van de Beek i potser és el moment de començar a criticar algú.
3: Per això, per
5: vinga.
3: Això. Va, la pilota pel Tenerife.
5: Sempre hi som a temps.
3: Fran Beltran, Van de Beek, d'esquenes de porteria, la deixa enrere per Bunyar. Va, Van de Beek, home, Ethan, obre la banda dreta per Van de Beek, molt lluny encara de porteria. Endarreix cap a la posició de Júnior. Júnior està sol, endavant cap a Fran Beltran. A la zona de pivot, protegeix la pilota Fran Beltran, cap a Ethan. Ethan supera Enric Gallego, que bé que ho ha fet Ethan. Sortida de pilota per Fran Beltran, a punt de travessar la línia divisòria. A la banda esquerra hi ha Àlex Moreno, rep la pilota Àlex Moreno i engega la moto, aquest és francès. Ara sí, aquest és Àlex Moreno, a punt d'entrar dins l'àrea, que ara continua Àlex Moreno, entra dins l'àrea. Encara Àlex Moreno, no ha pogut passar el segon jugador del Tenerife, pilota llarga per Gomis. Gomis està molt sol, al seu costat Ethan. Ha fet un bon balanç defensiu al Girona. Gomis aguanta la pilota perquè sap que està sol. Ara ja s'hi acosta Enric Gallego. Gomis obre la banda dreta esquerra per Nacho Gil. 20 i mig de la segona meitat. Empatem una a Tenerife. Bé, de fet, aquestes alçades de temporada, alçades de partit, l'última vegada que vam venir aquí a Tenerife, també empatàvem, no?
1: Aquestes alçades, sí, exacte.
4: Vols dir que ja anem bé, no?
3: Ja temps. Per cert, vaig a la Copa, a quarta, eh?
7: Ja ho tens tot. És el que volies, eh?
4: Vaig invocar quarta i et va tocar.
3: Quarta de Huerva. I no és parlant amb andalús, eh? Es diu quarta
5: sí,
3: de Huerva.
5: Sí, és quarta de Huerva, ostres.
3: Huerva, sí, no, en sèrio, eh? El poble no sé si hi ha restaurants.
4: És a l'Aragó, això?
3: Sí, a 8 quilòmetres de Saragossa.
1: Fa 4 anys, l'1-2 el va fer el 68 al Girona.
3: Ja canvia el Tenerife. Mira, entrarà Gerard Valentín. El gironí.
7: El de Figueres, el gironí.
3: De fet, no ben bé de
7: Figueres.
5: Avinyonet de Puigventós.
4: Avinyonet,
7: sí. No vaig arribar a tenir a Figueres. Amb qui vaig passar moltes hores va ser amb el seu pare quan es van fer el títol nacional d'entrenadors, amb l'Albert Valentín, que van passar moltes hores de Girona cap al CAR de Sant Cugat.
3: Benat no ha pogut agafar aquesta pilota perquè s'ha creuat León. Au, favorable pel Girona, ben bé davant la banqueta dels Álvarez.
5: El canvi és per Dani Fernández, per cert.
3: Gerard Valentín...
7: Banda per banda.
3: Sí, Gerard Valentín que va començar jugant de lateral.
7: Sí.
3: Ara tant pot jugar de lateral com d'extrem i ara ho farà d'extrem.
7: Que ha passat per l'Olot, el Nàstic, el Depor, el Lugo i l'Osca, part d'algun equip de futbol internacional.
3: Ha estat alguna vegada a prop del Girona. Francés, a la banda esquerra. Brian Hill, fa un retall. Encara se'n surt Brian Hill. Encara el jugador del Tenerife, tot això no pot passar. Endarreix cap a Fran Beltran. Va, aviam si podem tenir una mica de possessió de pilota. Fran Beltran obrirà a la banda dreta per Carles Pérez, que ha començat també amb molta força. S'ha anat apagant també mica en mica. Carles Pérez,
7: també el necessitem.
3: Molt. Carles Pérez. S'acosta Van de Beek. Van de Beek passava per allà, no l'han vist, no li ha passat la pilota. Potser el set tan blanquet doncs, s'han pensat que era un jugador del Tenerife. Júnior. A la banda esquerra per Francés. Puja Francés. L'ex del Saragossa s'acosta a l'àrea. Obre la banda esquerra per Brian Hill. Cau a terra Francés. Ha fet una falta el jugador del Tenerife. Francés a terra. Crec que es queixa d'algun calmant. Bonyar. Per Fran Beltran, Francesc s'aixeca. Fran Beltran obre per Àlex Moreno. La baixa amb el pit, cau a terra. L'àrbitre diu que falta. Una falta perillosa. Aviam si, com ha dit en Francesc, la primera meitat, no estem tirant bé l'estratègia. Aviam si en fem una.
7: Sí, l'estratègia per mi és clau i molt en aquestes categories per desencallar partits tan trebats com aquest. Una pilota aturada, però ben executada. 80%, 70-80%. Del gol,
4: i va Van de Beek, em sembla.
5: Sí, sí. I recordem que és Òscar Álvarez l'encarregat de l'estratègia al Girona.
7: L'execució, tirar-la bé, executar-la bé, és un 70-80% del gol.
4: No, ho dic perquè si la Van de Beek, en principi, té bon toc de pilota, l'hem criticat, a veure si...
3: En principi.
4: Mm.
3: Doncs sí,
5: es queixa molt de la cara. Àlex Moreno,
3: un cop, a la cara. Sí. Van de Beek i Àlex Moreno, i Carles Pérez. Som al 24 de la segona meitat. Empatem a una a Tenerife.
5: Que entri Pixur, home.
3: Ara entrarà, aviat. Bueno, encara estàs com fan.
5: Pixur, no, però per aquesta falta, per rematar.
3: Ah, Van de Vic, la penja Van de Vic.
5: I Unai també entrarà.
3: Al de la petita. Arriba Brian Hill i la tret l'Andazuri des de a dins l'àrea, però l'àrbitre havia indicat una falta anterior, crec que d'un dels rematadors, potser de Júnior o de Francesc. Brian Hill ha rematat. El jugador del Tenerife crec que finalment era Gomis, que ha rebutjat la pilota pràcticament de dintre la porteria, però no hagués volgut el gol.
7: Hi ha un blocatge de Boñar sí. Perquè pugui quedar Brian Hill sol i fa falta a David Rodríguez.
1: Ara fixa't, en un partit trebat, el que dèiem, Francesc, jugades a pilota aturada. És aquí on pot desencallar el Girona. Perquè tinc la sensació que la fluïdesa s'ha perdut,
7: No hi ha manera. El partit està molt trebat en joc, cap dels dos equips té un ritme alt de pilota i continuïtat, i per això hem de creure molt en les jugades de pilota aturada.
3: Ah, i a canvi, Xevi, l'has vist o no?
5: Sí.
4: Carles Pérez.
5: Un és Carles Pérez el que se'n va, a veure, entren Unai. Sí, Unai per Carles Pérez. Ah, em pensava, com que havies dit Pixar, em pensava que eren els dos. No,
7: potser caurà a banda Van de Vic i Unai jugarà de mitja punta, o anirà a banda?
3: Brian Hill a la dreta i Unai a l'esquerra.
7: Val, i mantenim Van de Vic per dintre. Una opció, fer caure Van de Vic una banda i Unai que jugui. Unai pot jugar a banda i pel centre, qualsevol de les dues posicions.
3: Unai a l'esquerra i una ceba a la dreta.
5: Està bé.
1: Molt bé.
5: És que esperem els ais i els ulls, doncs Unai ja el tenim. Ara ens falta un ull.
3: Llei de l'avantatge. La pilota per Boñar, a través de la línia divisòria. Juga amb Brian Hill, d'esquenes a porteria. Combina amb Boñar. Boñar retorna la pilota per Brian Hill. Ha fet una passada massa curta. Brian Hill no hi arriba. Es desplega el Tenerife. Júnior Ríos recupera la pilota Enric Gallego. És un central, però espectacular. Acaba perdent la pilota Boñar. Aquest tio, el gener no serà aquí, tu.
7: Tan aviat, el perdrem?
1: Home, a veure el gener, ostres, espero que el Girona el pugui mantenir.
5: Jo estic convençut que el mantindran. Convençut. I ho dic ara,
1: Una altra cosa és l'estiu que ve, jo crec que volarà segur.
5: L'estiu que ve no,
1: però home, a l'hivern...
5: Estic convençut.
3: León. Pressiona Van de Vic. És que Van de Vic és un jugador intrascendent.
5: Total.
3: L'última vegada que va deixar va marcar,
5: Que sí?
3: Pilota llarga de León, surt Krapitsov, toca amb el cap, envia la pilota fora de banda.
1: Marcarem el segon Solà o no?
3: Si no millorem, no.
1: Tu sí?
3: No.
4: Ho veig difícil avui, la veritat. És que no, l'equip no transmet aquesta espurna que a vegades dius, bueno, vas empatant o vas perdent i veus que arribarà l'oportunitat més aviat. Tinc la sensació contrària, és allò de no passa res, i faltant dos minuts t'arriben una jugada, un rebot. I et fan el gol.
1: El farem, Francesc.
7: Bé, volem guanyar, però aquests partits el que han de fer és no perdre, sobretot. Si el guanyem, perfecte, però prudència i no perdre'l, perquè penso que quan no estàs tan fi... El dia del quin va ser? Que no van, el de l'Albacete. No vam estar fins. L'Albacete va ser superior per mi al Girona i que és el cuer, però vam guanyar sense jugar bé. Avui, com a mínim, intentem no perdre. Si tenim oportunitat, guanyar-lo seria perfecte.
3: El que hi haurà ara canvis al Tenerife, crec que el que se'n va és Nacho Gil, que crec que té molèsties musculars. Hi haurà dos canvis al Tenerife.
5: Tres. Triple canvi, no?
3: Sí.
7: Algun davanter jugarà, perquè tenen molts davanters a la banqueta i tant Gomis com Enric Gallego normalment no caben els partits.
5: O no, dos. Un dels que surt és Cardesàlix, que està bé.
3: No, sisplau.
5: Sí. Jo estava desitjant que no jugués, però sí.
3: Bueno,
5: Cardesàlix per Nacho Gil segur,
3: però un sí. És que ara s'ha anat Nacho Gil i no ha fet el canvi al Tenerife. El Tenerife està jugant amb 10 perquè... O l'àrbitre no se n'ha adonat, o el Tenerife ha estat
4: l'any. El deu haver penalitzat en un minut amb un jugador menys.
3: Ah, d'acord.
4: Per no haver sortit lo ràpid que toca.
3: Doncs sí, el Tenerife està jugant amb 10 perquè Nacho Gil s'ha anat massa al limbo. Vols dir això, no?
4: Sí.
7: Sí, ha tardat massa a sortir, clar.
3: Va, aviam, doncs ja és un minut.
4: Amb la nova normativa?
7: Sí, és un minut.
5: És que després la gent es queixa, i clar, si no et sap la normativa...
7: Li està dient l'assistent.
5: I ara diran que dolent és aquest àrbitre, bla, bla, bla... En fi, no hi ha dos.
3: Júnior, a la banda dreta per guanyar. T'imagines que ara fotem el gol? L'escala que hi ha aquí, Brian, de fet...
4: Que escoltin el Tot Gira i els expliquem.
3: Brian, cap a Ethan... Fran Beltrán, mitja punta, pilota interior per Unai. Unai la deixa per Benat. Benat a regira dins l'àrea, el xut. Tapa el jugador del Tenerife, recupera la pilota Benat. Endreix cap a Fran Beltrán, l'àrbitre diu que és falta. A mi no m'ho havia semblat. Falta de Benat a la sortida de pilota. Ara sí, li estan dient de tot l'àrbitre, ara sí que podrà haver el canvi, segurament en faran tres, eh?
5: Sí, són Ranos, Noel López i Kardasalic.
3: Kardasalic, eh? I l'altre es dic qui era?
5: Ranos.
7: Ranos, que és davanter centre.
5: Un altre animal, diguem.
7: Noel López, que pot jugar a banda, segurament en lloc de Nacho Gil.
3: Kardasalic i el 23.
7: I Kardasalic, que és mig centre.
3: Kardasalic, el 22. I...
5: l'11. I Noel López. L'11.
7: Però haurà de treure algú de davant, eh? Perquè... algun dels davanters, o Gomis, o...
3: Gomis.
7: O
3: diria que...
7: Gomis fora, eh? Enric Gallego es queda.
3: Sí, Gomis. I el que marxa és el...
7: és Nacho Gil, un banda, que marxa.
3: Sí. Jo crec que també és Piton, eh?
7: Un mig centre. Sí,
2: un quart d'hora, sí, sí. Eh? Al final només...
3: Piton.
7: No canviarà l'esquema, 4-4-2. Tots els futbolistes que han entrat és posició per posició. Caurà a banda Noel López. Jugarà en punta Ranos.
3: I el que sortirà d'aquí un instant serà Pixur. Hauria de fer algun gol algun dia, no, Pixur?
5: Sí, no?
4: Estaria home, bé, sí.
5: La seva primera intervenció amb el Girona va ser una pilota al pal, recordem.
3: Sí, el travesser, sí, sí.
5: El travesser,
3: sí,
5: vaja.
3: Pilota llarga, però vol protegir Enric Gallego. Juga a la banda esquerra David Rodríguez. Amb Noel. Noel a la banda esquerra, no ha pogut continuar. Fran Beltran cap a Francesc.
2: Hi ha molt poques interrupcions a la segona part, eh? S'afegirà ben poc.
3: Francesc a la banda esquerra per Àlex Moreno.
7: Ara tenim cap intervenció de Krapitzov, eh?
2: Ni una.
7: Cap, eh?
2: La producció ofensiva a la segona part és pèssima. Els dos equips.
3: S'equivoca Francesc. Enric Gallego ha fet un bon balanç defensiu per al Girona. Enric Gallego no ha pogut passar. Obre la banda esquerra per Kardasalic.
5: Bé.
3: Més enrere, ho he dit bé, sí, Kardasalic.
5: El primer bé, no? Kardasalic. Sí. Que si dius Kardasalic, també està bé, eh?
3: Kardasalic. El 23, diré. A la banda dreta per César, vol centrar, fa un retall davant Àlex Moreno, arriba fins a la ratlla de fons i vol fer un túnel, toca la pilota amb Àlex Moreno, corna. A l'esquerra del porter, Kardasalic.
5: Quart pel tip, pel Tenerife.
3: De fet, el que dèieu, eh? Kardasalic no ha hagut de fer cap intervenció, però és que tampoc n'ha fet cap de mèrit Dani Martín.
7: No. Anem a defensar bé l'estratègia.
4: I aquesta jugada provoca aquest córner, la sortida molt deficient de Alejandro Francés fent una passada totalment incongruent al mig, deixant molt avantatge als jugadors del Tenerife.
3: Compte que fem un canvi, prenem l'atac, eh?
7: Pixur... I ho fem ara, el canvi?
3: Ostres, sí, sí, sí.
7: Sí. Pixur per Ethan, potser?
3: Sí, sí, sí.
7: Perquè ara tindrem Van de Vic al mig del camp.
5: I deu
7: ser el Beltran.
5: El canvi perquè es posi el primer pal Pixur.
7: Correcte. Perquè és per guanyar alçada, està ben pensat, perquè per marcar... Pixur és el que es posa el primer pal.
3: No, per marcar Enric Gallego.
5: Calla.
3: La veu del primer pal, el primer pal és Benat, el xut de César, per ser l'altre de la portilla de Krapitzov.
7: Ben vist, Eduard, ben vist. Sí, sí, sí, marcatge sí. L'home Enric Gallego de Pixur, i el que es posa a la curta és veritat que
3: sí,
7: sempre és Benat. Avui els trobem tots dos junts a la gespa. Quan no hi ha Benat, el de la curta és Pixur, però marcatge l'home Enric Gallego i va anar a la curta.
5: Posar el davanter centre per marcar el davanter centre
7: sí,
5: rival
7: sí, sí.
5: Està bé, eh? Sí, és una sí. Cosa que es veu poques vegades.
7: Un tema d'alçades, aquí.
3: Primera intervenció de Pixur cap a Bonyar. Bonyar per Pixur, la banda dreta. Espera que li arribi Brian Hill.
5: Pixur juga molt bé d'esquena.
7: Té molt de cos, molt difícil molt, de marcar.
5: Però és que no les perd mai.
3: Brian.
5: No fa res més, eh?
3: Bonyar. Fran Beltran, el que tampoc ha tocat la pilota és Unai. Ara, la té Unai, se'n va cap a dins. Encara continua Unai, encara Unai. Li volen fer falta, obertura per Benat. Benat juga amb Pixur. Pixur a dins de l'àrea, cau a terra. No ho sé. Pixur ha caigut a terra. Potser l'han tocat a baix, almenys el que reclama Pixur. Van de Vir recupera la pilota, reclamant una possible falta a l'àrbitre.
4: Jo crec que toca pilota, eh?
5: Sí? Jo, difícil que la xiulin, molt difícil.
4: De la manera que es tira i la pilota... queda clavada allà, jo diria que toca pilota.
3: Bé, això de jugar amb Benat de segona punta tampoc ho havíem vist, eh?
7: No, però està bé.
3: És el mateix que Abel, no? Sí,
7: sí, sí, sí. Però està ben pensat, sí, perquè són jugadors que es poden compenetrar entre ells. I el fet de que faltin 12 minuts demostra que Quique Álvarez vol intentar mantenir els dos davanters per guanyar.
3: I Benat, Àlex Moreno, se'n va cap a dins.
4: Benat potser té més mobilitat, que Abel,
7: sí.
4: Fins i tot.
3: Enrere per Francesc. El Girona mira de posar-s'hi. Unai, cap a Fran Beltrán. Endarreix per Francesc. Tot això en terreny de joc del Tenerife. El Tenerife ha fet un pas enrere. Bonyar la demana a Brian Hill a la banda dreta. Rep l'exjugador del Sevilla. Se'n va cap a dins Brian. Encara continua Brian. Cau a terra Brian. Falta favorable al Girona. Encara que es queixi César, la falta era clara. Falta favorable. El Girona treu ràpidament Van de Vic, però l'àrbitre del partit, el senyor Palencia, li diu que ha d'anar enrere. Falta. La treu ràpidament Van de Vic. Juga amb Benat. Benat per Píxur. Píxur més a l'esquerra per Unai. Falta en atac de Píxur. Clar, que té un cos tan gros, Píxur, que per poc que es mogui, sempre toca segurament amb l'espatlla al cap del contrari.
8: Però això no és falta. Vaja, no sé. Potser ara veurem que treu un colze, però... Per no, cert, si no hi ha... No... Si no hi ha expulsió, serà el primer partit sencer de Benat aquesta temporada.
3: No.
8: No n'havia jugat cap complet.
7: I és el que deies, eh? Aquesta jugada és més, més provocada per l'alçada de Píxur que no pas pel moviment que fa, eh? O sigui...
3: Toca amb el cap Píxur, Píxur cap a Benat, Benat dins l'àrea, la posa dins l'àrea, ja posa la cama l'Andazuri, l'envia a córner. Ja la veia Unai, eh?
4: Sí.
3: Molt bona oportunitat, prolongar Píxur cap a Benat. Benat ha aparegut per la punta dreta, ha volgut fer la passada de l'amor, ja hi anava Unai, rebutja la defensa del Tenerife, córner.
2: Petit pas per endavant, eh? Petit pas endavant.
7: I l'hauríem de tocar en curt perquè defensa en zona el Tenerife. Si és més fàcil desorganitzar-los tocant en curt que no pas centrant directe. Defensen amb tot l'equip l'estratègia en zona, els córners.
3: Penja la pilota Brian Hill cap al primer pal, rebutja la defensa del Tenerife, aviam si és la poca de Píxur. Saltarà Píxur, evidentment toca amb la cama Píxur, cap a Brian, sí que el Girona s'hi posa, Brian vol encarar Ranos, fa un mal control, encara continua el de Barbate, i posa la cama Dani, també Ranos, au, favorable al Girona. El Girona té pressa, 36 i mig de la segona meitat, som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira. Ens hem posat potser una mica massa tard, però encara hi ha temps.
4: Però Eduard...
3: Però quedaven bé 10 minuts.
4: Vols dir sí. Que l'Eduard... Ai, que el Tenerife... Jo? Sí, vols dir que el Tenerife anirà a pel partit? Jo crec que un empat ja els hi serveix amb ells també, eh? Sí? Mentre no perdin, amb la ratxa de resultats que porten, empatarien dos partits consecutius, venen d'una altra derrota. Per ells un punt, amb un equip candidat a l'ascens, jo crec que és un bon resultat.
3: No, ara porten tres partits sense guanyar.
4: Per això.
3: De fet, està discutit també Álvaro Cervera.
7: Ah, la derrota a Castelló els hi va fer molt de mal, perquè és un 5-0, va ser molt escandalós aquesta, no? I perdre el camp del Córdoba també, quan tenien el partit empatat, i al final el Córdoba els hi va marcar el 3-2. Bé, a veure si podem acabar apretant, que és el que deia la socialització. Dóna la sensació que veig que ells amb l'empat en fan prou, el Girona no. El Girona intentar buscar la victòria.
3: Pilota llarga de Kardalic a les mans del porter Kravitsov, que encara no ha hagut de fer cap aturada. Segons deia en David,
2: hi haurà... Sí, sí, cap ni una. Només una rematada porteria del Tenerife a la segona part, que no ha anat entre els tres pals.
3: De fet... Girona, poca, també.
2: El Girona ha fet el mateix, una rematada que no ha anat entre els tres pals. Un bagatge ofensiu a la segona part dels dos equips, pobríssim.
8: Anava a donar una dada, però no la donaré, perquè seria mal estruc, o sigui que callo.
3: Ves fent cas
2: amfitrit. Tinc la sensació, potser la cosa canvia, però està perdent una oportunitat, avui el Girona.
3: Unai, cap a dins, endarrere, endarreix per Francesc, a través de la línia divisòria, Francesc hi va, cap a Unai a la banda esquerra, juga amb Àlex Moreno, 38 de la segona meitat, vol arribar a la ratlla de fons, cau a terra Àlex Moreno, l'àrbitre diu que això és porteria pel Tenerife, traurà de porteria Dani Martín.
7: Home, a l'equip li hem d'exigir més, i sobretot aquest equip que ha sortit avui, jo diria pràcticament el millor equip possible que vol presentar Quique Álvarez amb la plantilla que té, i amb els recanvis que han de servir per donar més, o sigui, amb la plantilla no és només l'11, moltes vegades és el fons de plantilla que t'ha de servir per, clar, el fons de plantilla t'ha de servir perquè els canvis et millorin, els jugadors que porten desgast, que canvin el ritme de partit, i per moment no està passant.
3: Pilota per Píxur a la punta esquerra, protegeix el jugador ucraïnès, n'ha d'anar cap enrere, lluita amb l'Andazuri. Sabeu quants aficionats del Girona han vingut avui aquí a Tenerife?
2: Ah, però on han vingut?
3: Al camp.
8: N'hem vist,
3: al camp, sí.
8: N'hem vist per la televisió.
2: Quants?
3: 12.
2: Quants?
3: 12. 12.
2: Sempre n'hi ha algun, eh?
3: Sí. Francesc recupera la pilota cap a Benat, d'esquena se portaria, obre la banda dreta per Bunyar. Bunyar pot entrar dins l'àrea, penja la pilota Bunyar cap al segon pal, no hi arribarà Pichur, tot i fer l'esforç, la pilota surt a la dreta del porter Dani Martín. Tot això l'àrbitre havia indicat falta en atac de Pichur, a punt d'entrar els últims 5 minuts de partit. Ha baixat molt, ara, el ritme.
7: Sí,

0: Pilote Fran Beltrán, córner. Córner a la dreta del porter Krapitsov.
1: El cinquè.
0: Ara sí que hem entrat els últims 5 minuts de partit. Penjarà la pilota Kardalić.
2: Aquí és on ve el perill, eh?
0: No sé si dic més bé Kardalić o Leodoro Rodríguez López.
1: Kardalić.
0: Penjarà la pilota Kardalić. Amb la cama dreta, la posarà dins l'àrea. Tots els jugadors del Girona defensant. També Pixur. Penja Kardalić molt passada. Surt Krapitsov. El rebutja la pilota Pixur. La pilota pel Tenerife. Que no té pressa Gerard Valentín. Ara sí que ja no tenen pressa. Jo crec que, com deia l'associació del Tenerife, si no troba pas alguna opció, es conforma amb aquest empat. Quan vulgui, Gerard. Gerard Valentín canvia la pilota, que ella no li anava bé. Au, de Gerard Valentín la posa dins l'àrea, rebutja Van de Beek, la pilota li cau al jugador del Tenerife, la rematada de Ramos fora. Se l'ha trobat al punt de penal, ha pogut rematar Kardalić, sense dificultats, la pilota ha sortit per sobre el travesser de la porteria de Krapitsov.
3: La segona part molt dolenta,
4: molt dolenta,
3: eh?
4: Molt dolenta,
3: sí. Molt dolenta.
4: Pobríssima, pobríssima. És que no hi ha res a comentar.
3: Semblant al dia del Córdoba.
4: Terrible.
2: Avorrida, avorrida. Segona molt. Part sense mèrit per part dels dos equips, eh? O sigui, nosaltres perquè som del Girona, perquè ens agrada, perquè és un partit per avorrir-se bastant.
0: Ah, Àlex Moreno trobarà de banda. Ara tenim dos partits seguits a casa, eh? No, el calendari ara el Girona...
4: Andorra i Celta Fortuna a casa, després la sí. Copa a quarte i visita Soviet al camp de la Reial Societat B i ja vindrà, aquest serà important, el Girona Almeria el 8 de novembre. Bé, s'ha de saber encara. Ja se sap l'horari o no?
0: No
4: encara, oi? No. S'ha sabut avui a primera d'aquell cap de setmana, sí. Però no de segona.
0: Ja és segur que juga a Soviet, el Reial Societat B no juga mai, no? A Noeta?
4: No. En principi sempre juga
3: sempre
4: a Soviet.
3: Sempre a Soviet, sí.
0: Unai, a la banda esquerra per Àlex Moreno. Torna a jugar amb Unai. La passada massa llarga d'Àlex Moreno. Cau a terra el jugador del Girona. A punt de recuperar-lo, Júnior. Cau a terra, Júnior. L'àrbitre diu que això és falta favorable pel Girona. Sí, home, sí. I targeta per Enric Gallego. O per Kardalić. El que ha fet l'entrada, Júnior. El minut 42 i mig a
1: Gallego, Gallego.
4: I hi haurà poc d'afegit, eh?
0: Home, clar, si pleguem a les 11...
4: No, bueno, home, el partit l'acabarem, no pateixis.
0: Sí, però per això, que no n'hi pot haver-hi gaire d'afegit. Només faltaria que marquéssim un gol ara i ens anéssim al 52. Aviam, falta sí, favorable al Girona.
1: Ja marcarem.
0: Sí? Jo sí. No ho veig clar, Xevi.
1: Sí, sí, mira.
0: Penjarà la pilota Van de Beek. Tots els jugadors del Tenerife gairebé dins l'àrea, a la frontal de l'àrea gran, a la rematada ha pujat Bunyar... També ha pujat Júnior i la penjarà Van de Beek. La penja Van de Beek cap a la frontal de la petita. La treu amb el cap la defensa del Tenerife. Li cau a Unai. Unai obre la banda dreta per Bunyar. Bunyar la vol penjar. Juga amb Brian Hill. Brian Hill fa un pas enrere. Penja cap a la frontal de la petita. No pot rematar ni Benat ni Pijur. La pilota surt a la dreta del porter Dani Martín.
2: Hauríem d'insistir en les entrades laterals perquè tinguent tant Benat com sobretot a Pijur, que és qui remata aquesta centrada lateral però sí. La remata malament, hem d'insistir en trobar aquests tipus de centrades de mèrit per buscar la rematada.
4: Segona rematada de porteria, que no entra els tres pals, en tota la segona part del Girona.
0: I ara targeta per Van de Beek per protestar una falta que l'àrbitre havia indicat al jugador neerlandès. Van de Beek no sé si us agrada més en aquesta... Bé, no és igual.
3: No acabis la frase.
1: Van de Beek no, agrada en una mateixa frase.
0: Us agrada més enrere o més endavant? És igual, és igual. Pilota per César. Endarreig cap a Dani Martín. Va pressionar-lo Pixur. Dani Martín, pilota llarga, amb la cama dreta. Saltarà Francesc, lluita amb Enric Gallego. Francesc agafa de la samarreta Enric Gallego. L'àrbitre diu que sí, que falta. Ha fet falta Francesc, Enric Gallego a terra. Enric Gallego ja té 40 anys.
2: Sí.
0: Tot el que vulgueu, i a part de marcar, però aguanta tot el partit, eh?
2: Sí, sí. Exacte, exacte.
4: El seu Estuani, eh?
3: I lluitant, eh?
2: És el seu Estuani, sí.
1: Sí, però el nostre Estuani no aguanta tot.
3: No aguanta això, no.
4: Fa molts anys.
1: No te l'aguanta, no. O sigui que has d'estar molt bé de forma per ser un futbolista de camp i en 40 anys jugar tot el partit, sí. Eh? Molt bé de forma.
2: Juga molt bé amb el cos, és un futbolista que quan... A part que és molt lluitador, també quan intervé... O treu falta, o treu una jugada de cara, o treu una jugada rematada.
0: Aviam, falta favorable al Tenerife. 5 minuts.
1: 5 d'afegit.
0: Sí. A quina hora anem? Ui, justet.

0: La pilota per Noel, vol encarar guanyar, arriba fins a la ratlla de fons. Noel penja cap al primer pal, rebutja Pitcher, corner.
1: El
0: a
1: sisè.
0: La dreta de Gravichov.
2: Doncs no entenc, 5 minuts d'on surten, ja va bé, eh? Però si el Girona porta...
1: canvis, no? Totes les finestres de canvis.
2: 5 minuts ens sorprèn.
3: Sí, però acabarem allò que en Francesc diu que no ha de passar, que és tancats a la nostra àrea. Sí. És a dir, com més minuts i més enrere estem, pitjor.
4: I massa estratègia pels rivals, o sigui, massa pilota.
0: Sí. Corner, Cardalic, al punt del primer pal, rebutja Benat. Corre Brian Hill, aviam si pot arribar, no? Primer hi arriba el jugador del Tenerife, que endarreix cap a Dani Martín. Per tant, entrem als últims 4 minuts, perquè anirem fins als 50. Bonyar, cap a Van de Vic, molt lluny de porteria, regira Van de Vic. Se'n surt de Dani, cau a terra Van de Vic, falta favorable al Girona a la sortida de pilota. Bonyar. Bonyar els diu als seus companys que se'n vagin cap endavant. Xut, llunyà de Bonyar, busca el cap de Pitcher, passa cap a Unai, Unai torna a l'ucraïnet, l'ucraïnet a punt de perdre la pilota, l'acaba perdent, es recupera al mig del camp del Tenerife, a la banda dreta, es desmarca Gerard Valentí en pilota llarga, es creuarà Francesc, també corre Àlex Moreno, Francesc es creua i envia la pilota fora de banda.
1: Per cert que el Ciutat de València empata el Llevant, el temps afegit, el 92, marcat Dela, Llevant 2, Sevilla 2.
0: Ai, quin temps, ai. Tu.
4: Aquí Francesc ha de fer més, tenim un 2-per-1, es dedica a refusar la pilota i cedir un fora de banda. Quan té la posició guanyada, l'avantatge, té espai suficient per controlar, intentar sortir en pilota controlada.
0: Pau, que treu ràpidament el jugador del Tenerife, cap al punt de penal, rebutja Bonyar i podia haver segona jugada, toca amb el cap al mig del camp del Tenerife, aquest és Noel, Noel torna endarrere cap a David Rodríguez, que ara juga a la banda esquerra, a punt de recuperar la pilota de Pitcher. Si l'arriba a recuperar, hauria sigut una bona oportunitat pel Girona. Ara el que la recupera Àlex Moreno. Aviam, va última, Àlex Moreno. A la banda esquerra corre Unai, un any molt lluny de porteria. Es desmarca a la dreta Brian Hill, Unai se'n va cap a dins, l'agafen per la samarreta, l'hem fet falta. Tot això llei de l'avantatge per Àlex Moreno. Àlex Moreno acaba a terra, falta a l'anterior. Sí, home, sí. La falta anterior que li han fet Unai, al minut 47 i mig de la segona meitat, anem fins al 50, per tant, ens en queden 2 i mig.
4: Estaria bé, marcar els primers 2 o 3 minuts de partit i els darrers 2 o 3 minuts. Estaria perfecte, sí. Molt psicològics i boníssims.
0: I sense temps per reaccionar.
4: De reacció.
0: Unai, enrere per Francesc, la demana Júnior. Francesc la penja cap a la banda dreta. La baixa, Bonyar amb el pit, fa un bon control, juga amb Brian Hill, d'esquenes de porteria, se n'ha d'anar cap enrere, penja la pilota per baix, Brian Hill, no pot continuar Fran Beltran, rebutja la defensa del Tenerife, la recollirà Francesc al cercle central. Aquí davant hi ha un seguidor que els diuen als jugadors, vinga, palante, juga Bonyar, bueno, no sé si li ha dit palante, però li feia així amb les mans palante, que vagin cap endavant, palante. Un minut i mig. Francesc, pilota llarga, no hi arribarà Brian Hill. Sí que hi arriba, ha fet un bon control Brian Hill, no troba fora de joc. A la punta dreta, la penja cap al punt de penal, fa el control Pitcher, tot i això no ha pogut jugar amb Bonyar, Van de Vic cau a terra, l'àrbitre diu que no és falta, Van de Vic tampoc es queixa. A la banda esquerra juga el Tenerife, el persegueix Fran Beltran, és Kardashian, no, Kardashian Eden. Noel, compte que vol entrar dins l'àrea, és perillós, envia cap al punt de penal, no pot rematar, l'escallega la segona jugada, la treu Unai. La pilota encara a la banda dreta. És Gerard Valentín dins l'àrea. Penjarà la pilota de Gerard Valentín, la rematà i el gol. Fora de joc. Fora de joc del davanter del Tenerife. Però havia acabat entrant la pilota, eh? I era, tornava a ser Enric Gallego, el que ha rematat.
1: Sí, és fora de joc, molt clar.
0: Sí,
1: jo crec, eh?
4: Sí.
2: M'ho sembla a mi també,
1: Però molt clar.
0: Ara diu que s'esquerin, però posa la mà a l'orella.
1: I a més crec que és fora de joc.
3: Sí, ho és.
1: Perquè no tenia forces per tornar gairebé.
3: Té rampes, no?
2: Encara s'ho miren?
4: Sí, no, és molt clar, eh?
1: És claríssim.
4: No hi ha dubte.
0: Sí que s'ho miren, sí.
2: Noi, doncs...
4: No sé com ho miren.
2: Va dient que no, Enric Gallego. Però vaja, la imatge que ens ensenyen... A no ser que hi hagi... Per cert, que marca el Sevilla, l'ha afegit. 2-3, golaç d'Isaac Romero. 2-3.
0: Per tant, un partit molt entretingut, això. Podrà dir que hi haurà un minut més o no?
2: És possible. És possible.
0: Krapitsov amb la cama dreta, l'envia cap a la posició d'Àlex Moreno, rebutja la pilota al Tenerife, anirà cap allà Krapitsov. També corre Enric Gallego, que era un fora de joc claríssim, però Enric Gallego ha volgut participar, sí, segurament donarà un mes, eh? Fa un minut 50 i mig de la segona meitat. Empatem a un, som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira. Òscar Álvarez, des de la banqueta, li diu a Krapitsov que la pengi cap a l'àrea rival. Krapitsov vol saltar Pichot, la pilota se la queda Fran Beltrán, obre la banda esquerra per Àlex Moreno. Àlex Moreno aixeca el cap, es desmarca Unai, Àlex Moreno pot passar, ha d'endarrir cap a Francesc, mira el cronòmetre l'àrbitre del partit, Francesc cap a la banda dreta per Júnior, ara xiula el públic de Tenerife, Júnior a través de la línia divisòria, penja la pilota massa llarga, rebutja l'Andazuri, la segona jugada vol quedar-se la Júnior, salta també Fran Beltrán, l'àrbitre es posa el xiulet a la boca i diu que s'ha acabat. Final a l'Edeoro Rodríguez López. El Girona que ha començat molt bé, marcant el minut 4 amb un bon gol d'Esprilla. El Girona que ha començat bé, dominant el partit, s'ha deixat empatar a prop al Tenerife els últims minuts de la primera meitat, després amb una segona molt dolenta, fa que el Girona no pugui entrar altra vegada en zona de playoff, com sí que estava abans de començar aquesta jornada. Avui el Girona no ha pogut guanyar el camp del Tenerife, només ha perdut, això sí, un partit en aquestes 9 primeres jornades. Anem sumant, ara tenim dos partits a casa per fer el salt a la classificació. Avui final del partit a Tenerife, Tenerife 1, Girona 1.
1: Bé, doncs s'acaba aquí el partit i aquí és on hem de tancar la transmissió perquè tenim publicitat pendent i a les 11 tanquem. Perdona, Xavi, deixa'm només actualitzar classificació. El Girona es queda a tocar del playoff, però fora del playoff, setè amb 14 punts, a 2 de l'Sporting, i si mirem places d'ascens directe, es queda a 7 de l'Eibar i a 7 de l'Almeria, que és el líder. És la situació ara mateix del Girona. A tots, moltes gràcies. Gràcies, Susi. Gràcies, Francesc, Xevi i Solat. Adeu. Deixem anar a bastidors. Sentirem protagonistes ja als blocs esportius de 3 Catifos. Xiulets per l'àrbitre, però el Girona avui ha començat bé, però no ha pogut rematar la pena. Ho deixem aquí. Ara de seguida arriba, després del butlletí, les dones i els dies. Adéu-siau.
5: Gira. El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
6: 200 grams de carn picada, una culleradeta de sal i un pessic de sucre. La recepta del sofregit dels diumenges te la saps de memòria. Però saps també que les empreses tenen un termini per respondre a les reclamacions i, si no ho fan, pots anar a l'oficina de consum del teu municipi? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les receptes de tota la vida. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
7: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
8: I des de 16.400 euros.
7: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
9: Citroën.
7: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
10: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
11: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
12: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
13: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
14: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. En els propers minuts han d'arribar a l'estació de Sants de Barcelona els primers trens AVE que han sortit aquesta tarda de Madrid. El servei s'ha interromput a les 4 de la tarda per l'incendi en un comboi a l'altura de Ricla, a l'Aragó. Els gairebé 300 passatgers que anaven a bord del comboi incendiat han estat evacuats i cap ha patit ferides, però la incidència ha deixat més de 5.000 persones en trens aturats a les estacions intermèdies. El servei no s'ha pogut restablir fins a quarts de 10 i això ha fet que també també s'hagin cancel·lat alguns dels convois previstos.
15: Per ara uns 10 minuts, 15 o així, m'han notificat que s'ha cancel·lat. I res, em donen l'opció d'agafar un altre demà, que volia agafar una primera hora, però ja estan tots plens, i bueno, llavors m'he d'agafar el dia de vacances demà de feina, però no em queda un altre, perquè arribaré demà al vespre.
16: S'han passat un mensaje a través de l'aplicació i bueno, a través de mail també ens han mandat un mensaje como que no sabían si iban a poder recuperar el día de hoy, o sea, para poder salir desde aquí.
14: Demà el servei tampoc arrencarà amb normalitat perquè els trens hauran de circular per via única en un tram de 25 quilòmetres. Més notícies amb Oriol Pujadó.
17: Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidat a les eleccions del 29 de novembre. Ho han acordat Més Madrid, Moviment Sumar, Esquerra Unida i els Comuns, les quatre formacions que integren aquesta coalició d'esquerres. Les quatre formacions també mantenen la mà estesa a Podem perquè s'hi sumi, tot i que l'acord electoral que acaben de tancar els morats amb Esquerra Republicana ho fa més difícil. Els Comuns acusen Gabriel Rufián d'estar fent tot el possible per dividir les esquerres en comptes d'unificar-les.
14: SEAT admet que pot desaparèixer com a marca, però no com a companyia. Segons els seus responsables, el futur de la marca SEAT depèn en bona part de la regulació europea sobre les emissions i els cotxes de combustió. Com a empresa, manté l'impuls gràcies a Cupra i el seu primer vehicle elèctric fabricat a Martorell, el Raval. Ho ha explicat al Saló de l'Automòbil de París el conseller delegat Marcus
18: Jugará mucho el papel de la regulación. Al final, pues ahora hemos tenido un periodo de flexibilización de CO2. Se está discutiendo, como sabéis, un segundo periodo de flexibilización. Eso es uno de los factores principales. Y luego está el factor cliente también, ¿no? Aunque haya un segundo periodo de flexibilización, tenemos que ver si el cliente en los mercados principales seguirá queriendo combustión.
17: El primer ministre britànic s'ha compromès que la propera cimera Regne Unit-Unió Europea, prevista per al 20 de novembre, serveixi per acostar posicions i enfortir la relació de Londres amb Brussel·les. Andy Burnham ha assegurat al Parlament que ha arribat el moment d'obrir un diàleg seriós per si cal la reincorporació a la Unió Europea del Regne Unit. Ara per ara, però, descarta un nou referèndum del Brexit.
14: I l'Aràbia Saudita manté suspès el trànsit aeri des dels seus principals aeroports pels atacs amb míssils des del Iemen. Els rebels Houthis han llançat un nou projectil balístic aquest dilluns contra l'aeroport de Riyadh, que ha pogut ser interceptat. Durant el cap de setmana, les explosions van causar més d'una dotzena de morts i més de 300 ferits, l'atac més mortífer que ha patit el país àrab en més d'una dècada.

0: Així és com sona Where Is Gone, la nova cançó de la formació Fontaine D.C., que compta amb una col·laboració molt especial de la cantant Rosalía. La cançó, una emotiva balada en anglès, forma part del nou disc Dopamine Chamber, que sortirà aquest divendres. La cantant catalana s'apropa a l'univers de la banda irlandesa del rock alternatiu amb un tema que té un estil més proper a Nick Cave o als Arctic Monkeys més pausats. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb Fontaine D.C., que actuarà en l'edició del 2027 del Primavera Sound. Esports, el Girona ha empatat a un gol a Tenerife al partit que ha tancat la novena jornada de la segona divisió de futbol. Esprilla ha marcat el gol dels gironins, que ara ocupen la setena posició a la classificació, i el Sabadell la cinquena.
1: També es tanca la jornada a primera divisió amb el Llevant i el Sevilla, que han empatat finalment a 3 en uns últims minuts bojos, amb 3 gols en el temps afegit.
0: El primer equip de futbol del Barça és a Istanbul, on demà juga al camp del Galatasaray a la Champions. Flick diu que es conforma amb guanyar 0-1.
1: L'Osasuna ha anunciat, mentrestant, la destitució del tècnic Luis Miquel Ramis i el fitxatge de Jagoba Arrasate.
0: I a primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
2: Fins aquí les notícies. Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 20 de setembre de 2004.
2: I el número de la sort, el...
3: 1.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
5: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
4: Que està en constant evolució.
6: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
4: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
7: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
8: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
9: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
8: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
10: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
11: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
8: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Quan pensem en ser mares, ens persegueixen les imatges idíl·liques de nadons somrient, criatures que aprenen ràpid en un entorn feliç, sense complicacions. Vaja, pensem o volem creure que la maternitat només pot ser un camí de roses. Què passa quan el camí no és tan fàcil i potser la criatura neix amb un diagnòstic de salut complicat? Com ens enfrontem a una situació que no esperàvem? I sobretot, com s'hi situen les dones, que són les que porten gairebé sempre la responsabilitat de cuidar?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Aquesta visió potser ensucrada és on ens porta el tema d'Ari Lennox, la cantant nord-americana que acaba de treure un nou disc. Li haurem de dir que res és el que sembla, però que, tot i les dificultats, amb les eines adequades, podem revertir totes les situacions que a vegades semblen molt difícils. Amb esperança comencem les dones i els dies. Benvinguts, benvingudes, ja som aquí. Que dèiem, són sobretot dones que fan de mares infermeres, de vegades, que sostenen i acompanyen el patiment de la criatura i el propi, que han de conviure amb la incertesa, fer equilibris amb la parella, també. Són mares de nens amb dependència que necessiten un acompanyament quan a vegades superen també la majoria d'edat i sense data límit. Aquesta manera de viure la maternitat és un desgast del que no se'n parla gaire i sobretot ha estat molt poc atès. Però sempre hi ha dones que hi posen fil a l'agulla, com l'Helena Pietro, logopeda, mestra d'educació especial i psicomotricista, creadora del projecte Madre de mi. L'hem convidada aquesta nit. Com estàs?
1: Estic molt bé, gràcies per l'acollida.
0: Doncs, i també ens acompanya una mare que ha passat per un procés del que estem parlant aquesta nit, que és la Maria Time. Com estàs, Maria?
2: Bien, és un plaer estar aquí.
0: Doncs gràcies a les dues. És mare d'un nen de 7 anys amb una discapacitat i està participant, i és un participant en el procés d'acompanyament que fa aquesta associació que es diu Madre de mi. D'entrada, us he de preguntar a les dues. Les dues sou mares, eh? I una és logopeda, però també és mare.
1: Exacte.
0: Llavors, jo, creieu que d'entrada a vegades no es parla de la maternitat d'una manera prou realista? Que hi ha una mica de venuda de moto, d'idea de pel·lícula de Hollywood o què? En general, eh? Ja no parlo ni amb nens amb discapacitat ni res, és a dir, parlo en general.
1: Arrel de la meva experiència i el que he pogut anar veient, es parla molt sempre de l'embaràs, no? Estem molt controlat allà, però el que passa després és el gran repte a la realitat, no? Quan estàs tu amb el teu bebè i comença a succeir la vida.
0: Comença a passar la vida, eh? Exacte. Sempre ja ens muntem allò a les pel·lícules de com serà, i com dèiem, no? La publicitat ens planteja un món de criatures amb somriures, rialles, grassonets, en què li compraré una roba blava, una roba verda, i no es parla del que significa ser mare, de realitat, no?
2: És veritat, és veritat. Se ve com el embarazo, se ve com... Como que llega el bebé, cuando llega el bebé es como algo final y no es cuando todo empieza. Es,
0: No estem acostumades a altres relats, podríem dir.
2: Sí.
0: Vosaltres, tot va començar perquè tu decideixes muntar una associació, perquè veus que passa alguna cosa al teu voltant. Veus que tens moltes mares que passen per aquesta situació, tenen un fill amb discapacitat física o intel·lectual, o les dues, i estan molt soles.
1: Sí, Madre de mi comença arrel de després de jo estar 17 anys, no, a primera línia, tant en experiència clínica com a educativa, no, com a mestra logopeda a nivell terapèutic i educatiu, i la meva mirada sempre estava en el nen o la nena, no, en aquest desenvolupament, en els seus avenços, però sempre havia una família, sobretot una mare darrere, no, i aquesta no, i no havia espai per aquesta mare. Sempre era a través del nen o la nena.
0: Clar, vas fer com podríem dir una mica de mea culpa, de dir, aquí venen les famílies i jo m'estic preocupant sobretot per les criatures i potser no sé res del que li està passant a la mare.
1: A part de no sé res, que tampoc hi ha espai per preguntar. Llavors, d'aquí rel, arran d'això és quan neix un projecte propi de, jo ho dic, la meva mirada no està en el teu fill o ta filla, és en tu, com estàs tu, com estàs portant.
0: Perquè el que deu passar molt sovint és que no us pregunten gaire les mares com esteu.
2: No, és que no nos pregunten i nosotras tampoco, porque, bueno, en mi caso fue una sorpresa en el parto, después del parto, no lo sabía antes.
0: Si vols, explica'ns una mica la teva història, què és el que li passa al teu fill.
2: Bueno, mi hijo, bueno, yo me caí embarazada a 34 años, tarde, pero bien, todas las analíticas perfecto, no había riesgo de trisomía ni nada. Y en la semana 38 me hicieron la última radiografía, un poquito tarde, y ahí se dieron cuenta que mi hijo, bueno, tenía un problema de riñones, que un riñón era tres veces más grande que el otro. Y me decían que esto podría ser un problema, pero que ya, bueno, ya era de semana 38. Uh-huh. Entonces yo hasta el momento del parto pues no sabía lo que iba a pasar, no sabía si mi hijo iba a nacer bien, no bien, trisomía o otra cosa, no nos decían nada. Y bueno, y el momento del parto pues es como un poco una bofetada porque no te lo esperas, tú te ves ahí 3 días después con tu niño yendo para casa y pues no.
0: D'entrada es trenca aquest claro, imaginari,
2: eh? És que és això, i te quedas com aplastada de la situació. És com que no estàs reaccionant, estàs escuchando a los médicos, però parece que no eres tú, que estàs mirándote de al lado i que eso no te pasa de verdad. Y claro, y al principio, aunque ha sido el primer hijo, directamente he tenido la sensación, el sentimiento de madre, tengo que ocuparme de él, tengo que estar por él. Entonces muchas noches en el hospital, meses en el hospital, muchas noches sin dormir, muchas pruebas. Y claro, te pones en segundo lugar y tampoco te quieres quejar porque es lo que...
0: És ell el que està passant-ho malament, no? Representa.
2: Claro.
0: Clar, Sònia, jo m'imagino que en el teu cas, perdona, Helena, que en el teu cas estaves... o sigui, això et passava molt, era una situació que vivies moltíssim. Quan venien els pares amb aquestes criatures, això t'ho trobaves molt. Que no es preguntava mai per la mare i que trobaves aquestes mares que estaven una mica com donant-ho tot.
1: Donant-ho tot, i sobretot jo tinc les imatges a la sala d'espera, no? Que la mare o la família, l'acompanyant, es queda allà esperant mentre jo passava a consulta amb el nen o la nena. I sobretot és quan sortia de la consulta aquella mirada de la mare cansada, però amb un somriure als llavis, preguntant què haig de fer, què puc fer per millorar el meu fill, o sigui, com aquesta entrega, no? I vaig començar com a intentar parlant amb elles, també, però a nivell això, no? Hi ha un repte que han de conviure en un entorn que tant social com institucional hi ha una invisibilitat per aquest...
0: Clar, perquè per el que expliques, el que fa la sensació és que el sistema, la seguretat social, és a dir, no està preparada per això. No tenim suficients eines o no són suficients?
1: Jo crec que a poc s'està començant a donar més veu, no? Aquest mes, per exemple, és el mes de la salut mental i hi ha ajuntaments que a mi ja m'han contractat per parlar sobre aquest tema, no? També l'acollida, per exemple, d'aquí en una ràdio com Catalunya Ràdio, a poc, no? Però sí que és veritat que s'ha de picar pedra encara. Encara hi ha molt per fer, molt per dir i molt per estar.
0: I també suposo perquè com sou famílies que esteu molt ocupades amb la criança d'aquesta criatura amb una sèrie de problemes, tampoc teniu temps a anar a xerrades, ni a anar a queixar-vos, ni a posar, no sé, denúncies, ni queixes formals, etc. Oi?
2: És que no se puede. A veces sí que proponen les escoles d'educació especial alguns talleres, però generalment són durant la mañana, quan tot el món no trabaja, o tienes citas en el médico o justamente, como dices, pues, terapias, logopedia, fisioterapia. Entonces, pues como decía, te pones en segundo lugar y aparte de no tener tiempo, pues tampoco hay muchas opciones, ¿no?
1: Sí, no. I m'agradaria afegir això, que també jo ho veig molt, no?, que hi ha una creència limitant que tenen les mares que acompanyo, que també és donar-te temps a tu és treure-li al teu fill o filla. Llavors, és una de les primeres coses per mi, més enllà institucional i social, que aquesta invisibilitat pròpia també que a vegades ve d'una mateixa, no? Jo no, si em dedico temps a mi, això li estic traient al meu fill o filla.
0: Molta culpabilitat, em fa la sensació, i també perquè estem parlant de dones, evidentment, perquè estem aquí a les dones i els dies, però és que encara hi ha el xip molt de que són les dones les que hem de cuidar. Sí. O sigui, i això, sí. Aquest és el gran tema, eh?
2: Es normal, decía, en el hospital ya es normal que cuando el niño tenía que ingresar era la madre que se quedaba. En ningún momento ni se lo han preguntado al padre si se quería quedar. Era como normal que es la madre que se queda. Y los primeros años, pues prácticamente he pasado yo estando con él en el hospital, aunque tengo que decir que mi pareja me ha ayudado mucho, pero he hecho ida vueltas con la ropa sucia, cosas así, pero... que finalmente, claro, es la madre que va a todos los sitios, sobre todo que el niño en esas situaciones, cuando le hacen muchas pruebas y muchas pruebas también dolorosas, la que quiera a su lado es su madre.
0: Mamitis extrema, ¿no?
2: No, es un instinto natural. Yo pienso que muchas... Bueno, hay excepciones, pero generalmente cuando los niños están enfermos quieren mamá y para hacer tonterías o juegos es papá. Yo creo que también por naturaleza se sienten más seguros con nosotros. Saben que las madres tenemos este pequeño feeling para hacer...
0: D'habilitat, també, no? També jo crec que hi ha un tema de cultura i d'educació, és evident. Ens han educat en que sempre estem disponibles i, per tant, si no ho estem fallant amb el nostre mandat de gènere, no sé.
1: Exacte, sí, jo ho veig, no? Que és una creença també social i cultural, que sí que pot haver-hi una cosa d'instint natural, però també crec que hi ha molt de pes. I quan
0: social,
1: sents, sí, i quan sents el contrari apareix la culpa. Que això és una de les primeres coses que mirem sempre.
2: Sí.
1: La culpa de dedicar-te temps a tu.
2: Sí. Actualmente, por ejemplo, es mi pareja que se ocupa más del niño, pero cada vez que digo que sí, estoy yo trabajando y mi marido ocupándose del niño, es como...
0: Et sents mala mare, eh?
2: Sí.
0: Que en alemany teniu una paraula per això, eh?
2: Sí,
0: que jo ho sé.
2: Sí, sí, mala mare. Y también, miras las, aunque la gente no diga nada, es como... ¿Cómo que no estás tú con tu hijo en casa?
0: També jo també necessito espai per mi, per poder cuidar-lo millor, també.
2: Eso, y también el padre, que también puede ocuparse del niño, que no tiene que ser obligatoriamente la madre. El padre también lo puede hacer bien.
0: Sí. Moltes coses estem aprenent avui a les Dones i els Dies amb l'Helena Prieto, d'aquest Madre de Mi, que ara parlarem del nom d'aquesta associació, que m'encanta, i la Maria Timé. I run from the liars, the fuel on the fire, I know I created myself. A les Dones i els Dies, et canviem la lluna.

0: Com dèiem, parlant avui de mares que cuiden, que s'encarreguen dels seus fills amb discapacitat, cada persona doncs a un nivell, però sí que és una cosa que fan molt les mares, hi ha molt cansament, estan molt exhaustes perquè se'ls demana i també se senten demanades. A mi m'agrada molt que li hagis posat en aquesta associació Madre de mi, perquè en remet a totes a Pobre de mi. Amb aquesta idea també que deuen tenir els altres, una mica a vegades de pena, no? De pobretes. Pobretes, però s'ho han de menjar soles, pel que sembla.
1: Sí, Madre de mi, no només neix el Pobre de mi, perquè sí que és veritat que des de fora es poden veure com màrtirs, no? Mares invisible màrtir, no? També, però també hi ha una part de Madre de... moltes vegades ens convertim a ser Madre de, el nom del nostre fill o filla, i aquí és nosaltres, som mares també, automaternatge, no? El saber cuidar-nos, perquè no només és que ens cuida darrere, sinó adquirir eines per nosaltres automaternar-nos, també.
0: Cuidar-nos a nosaltres mateixes per poder cuidar millor.
1: Sí.
0: Aquesta és una de les bases.
1: Sí, la base, una és, jo els una cosa que sempre dic, no? Jo no puc canviar la vostra realitat, no? La vostra realitat és la que hi ha i anirem juntes, no cap endavant, però sí des d'on l'habites.
0: Maria, tu com a mare, que has passat per tot aquest procés, el teu fill quants anys té ara?
2: Tiene ahora 7 años.
0: 7 anys, vull dir, són 7 anys de, m'imagino, moltes històries. Ara parlaves de la relació amb la teva parella, per exemple. Deies, ara s'encarrega més d'ell. Això m'imagino que tensiona molt a una parella.
2: Sí.
0: I heu hagut de parlar, suposo que moltes vegades, de dir qui fa això, per què. És una de les coses que m'imagino que t'han ajudat a Madre de mi, o com ha anat això?
2: Sí, és vera que es como una prueba para la pareja, porque bueno, te sientes confrontado a una situación que no te lo esperabas, porque todo el mundo, bueno, hace sus planes, sus imaginaciones, cómo va a ser, y bueno, de repente te tapas con la realidad y tienes que volver a hacer tus planes. Entonces, es verdad que con la pareja también al principio no hablábamos mucho, estamos solo ahí por el niño, porque vaya bien, porque avance, y como pareja pues nos hemos dejado uno un poco al lado del otro, y como es también complicado a veces hablar con los sentimientos con un hombre, y pues a mí me ha ido muy bien poder tener ese espacio y también poder hablar con una persona otra cosa que sea solo mi hijo, de mi pareja, cómo nos influencia.
0: Claro, porque al final funciona como un grupo de suport on les dones parleu del que es passa amb les vostres criatures, però també parleu d'altres qüestions, que és molt important, no?
1: En aquest cas és un acompanyament individual, el que encara està en actiu amb la Maria, i després, i quan ja té l'opció o d'anar a entrar o sortir, també, o entrar en el grup, entre altres mares, també.
0: Perquè hi ha un grup, de què parleu en aquest grup? Què és el que podríem dir que és una mica denominador comú per a aquestes dones que cuiden dels seus fills? Allò 24-hour party people, vull dir, 24 hores al dia.
1: Exacte. Una, sobretot, és el cansament invisible, aquest d'estar en un estat d'hipervigilància constant, no? També un estat aquí és una de les coses que es repeteix molt, és que no m'haig d'explicar des del principi, no? Quan estàs amb altres tipus de mares, no? que tenen un més normatiu, no? Un desenvolupament de seus fills més normatiu, doncs potser t'expliquen coses i tu desconnectes perquè no t'està interessant el que t'està dient, i tu en canvi estàs en una altra guerra interna, no? Allà no t'has d'explicar des del principi. Allà pots entendre que has estat aquella nit sense dormir, que el teu fill o filla ha tingut una crisi, perquè ja sap del que estàs parlant. Llavors és molt també de desfogament, saps? D'escolta sense judici. Això és clau.
0: I també companyia, no? Perquè sents altres dones que estan passant una mica pel mateix que tu.
1: Exacte.
0: Que no estàs tu sola amb la teva situació.
1: La xarxa és superimportant.
0: Sí. Són situacions que també, clar, tu ara em deies que el teu fill té 7 anys, però són situacions que s'allarguen molt en el temps. Clar, el teu fill té una sèrie de patologies que farà que tu, d'alguna manera, sigui dependent de tu quan sigui major d'edat i passat la majoria d'edat.
2: Toda su vida va estar dependiente de mí. Tenía un grado de dependencia 3, ahora ha pasado al 2. Y una discapacidad del 79%, entonces, bueno, siempre será mi pequeño hijo que estará conmigo hasta el día que pueda.
0: Això ho vius com, com, com un fet natural? Et fa por? Penses en el futur? Creus que d'alguna manera t'imposa més responsabilitat? Perquè, clar, tu no et pot passar res.
2: Exactament, he empezado con el gimnasio.
0: Si penses en tot això.
2: Claro, tengo más cuidado con mi salud en general. Por eso también he empezado a ver a Elena, porque justamente para... Porque, bueno, yo estaba cayendo un poco en un pozo, era como una espiral que no pude salir, entonces ella me ha permitido pues encontrar un espacio seguro donde puedo hablar sin sentirme juzgada. También hablar de mí sin decir, sin tener la impresión que le quito...
0: protagonismo.
2: A mi hijo, uh-huh. ¿Sabes? Que no quiero estar... Que, claro, siempre tienes la impresión de no quiero quejarme, ¿sabes? Pero, bueno, yo creo que cualquier madre... con un niño con necesidades especiales o no, hay momentos que...
0: son durísimos, ¿no?
2: Son durísimos y, bueno, me ha costado mucho tener ese espacio seguro donde puedo hablar, conocer que también hay otras madres, donde puedes intercambiar, donde no te miran raro si te quejas porque, bueno, has pasado la X noche sin dormir porque tu hijo... Bueno,
0: y me imagino que hay momentos que os tranqueu, ¿no? Que te rompes, que sí. Emocionalmente es... Vull dir que tens dret a dir no puc sí, més, sí, o sigui, estic és farta,
2: és
0: no?
2: És que estàs estic aguantando, farta. aguantando. Yo, por ejemplo, he ido a la Seguridad Social, al CAP, a preguntar si me podían ayuda psicológica, y no, me la han dado, en contrario, desafortunadamente, y está bien que hay una persona así, que te da ese espacio seguro donde puedas hablar y donde también te comprende, porque puedes hablar con un psicólogo, pero si no sabes lo que estás hablándole, pues no puede comprenderte. Entonces, esto también, y también me puede ayudar con otras cosas, porque como ella también ha trabajado con niños con necesidades especiales, a veces también me da consejos cómo podría reaccionar en una situación concreta que no lo
0: sí,
2: puedo hablar
0: també,
2: con padres, con niños.
0: No. Sí, perquè aquí els límits seran diferents, quan es faci gran l'adolescència serà una altra pel·lícula, no pots comparar la sexualitat, etc.
2: Claro.
0: No?
2: También hay miedo justamente de qué pasará con el día que yo no estoy, porque yo creo que este es el miedo más grande que tienen todos los padres con un niño con necesidades especiales, qué pasará el día que yo no estoy. Uh-huh. Y bueno, eso son cosas que si lo puedes hablar, y como dice ella, cambiar al menos la vista de las cosas, porque, bueno, pasará algún día, pero al menos de informarme, pues mira, no te preocupes, que hay servicios, que hay maneras que puede estar bien. Bueno, esto te calma, y esas son cosas que, bueno, yo tengo muchos amigos padres de niños
0: que no tienen discapacidad.
2: Que no tienen discapacidad, y claro, puedes hablar muchas cosas, pero hay ciertas cosas, pues... que no puedes hablar con ellos porque ellos tienen otros miedos.
0: Els seus pares a lo millor diuen, no, quan el meu fill tingui nòvia, no? I tu penses, exactament. El meu fill podrà tindre nòvia? Sí. Com se relacionarà amb les noies o amb els nois o el que sigui, no?
2: Exactamente, muchas veces también se disculpan porque se quejan de su niño que está hablando demasiado, me miran ahí como y se sienten mal, ¿sabes? Entonces siempre hay como también un... como que tenen un poco de cuidado en funció de lo que digan.
0: Clar. I clar, Elena, hi ha una cosa també que deus trobar amb aquestes mares, és que tenen com un doble dol, perquè el dol per el que estan vivint i el dol també de la maternitat, perquè pensaven que la seva vida també aniria per una altra manera. M'imagino que aquí hi ha també molts sentiments de ràbia o d'incomprensió.
1: Sí, una de les primeres coses que també surt que s'acompanya és el dol per la maternitat imaginada. Hi ha vegades que està, a vegades que no, però a vegades necessita aquest espai per poder plorar-ho, per poder enrabiar-te, per poder expressar totes aquelles pors per continuar, no? Mm-hmm. Per continuar doncs, amb la realitat que tens, però s'ofereix aquest espai també.
0: També hi ha una cosa que ens explicaves, que dius que algunes d'aquestes mares es desconnecten del cos. Com estan tan pendents de les criatures, es desconnecten. Què vol dir això, que es desconnecten del cos?
1: Sí, mira, aquí tinc a Maria.
0: A Maria, a veure, explica, què vol dir desconnectar-se del cos?
2: Bueno, con lo que te decía antes, que te pones en segundo lugar, que solo funcionas como una máquina, que ya no te preocupas ni de tu cuerpo ni de tu salud, ya no vas a los médicos porque siempre pones las terapias de niño en primer lugar y bueno, terminas siendo un poco una sombra de tú mismo hasta que pues vuelvas a encontrarte un poco y decir, venga, pues yo también soy una persona, dentro de mí tengo una niña que también está feliz y lo que decías del duelo, es verdad que... Uh-huh. todas las madres al principio, yo creo que prácticamente todas pasamos por ese duelo, porque claro, como todas nos imaginamos el niño, cómo lo vamos a educar, que nunca le dejaremos la tablet hasta los 5 y cosas así.
0: Sí, estás preocupado por si le dejarás la tablet y,
2: exactamente,
0: y las demás preocupaciones y, claro, son más altas.
2: Y luego
0: ¿no?
2: te pasa esto, y mientras los otros padres pues hacen fotos bonitas de sus bebés, tú estás en urgencias. Entonces, claro, es un poco diferente. Entonces, es verdad, al principio tienes que hacer este duelo, pero también hay que decir que luego no todo es negro, que hay también momentos muy bonitos y bueno, que no lo, hay que verlo tan...
0: No, això t'anava a dir, que a mi m'agradaria que acabéssim aquesta entrevista una mica parlant de lo positiu.
1: Exacte.
0: És a dir, amb aquestes reunions, amb aquesta associació que has muntat, Helena, de Madre de Mi, o sigui, suposo que hi ha històries boniques
1: sempre.
0: I que hi ha hagut un canvi de mirada.
1: Total.
0: I de...
1: A mi m'agrada aquí dir una frase que m'agrada molt, que és de la Emily Per, que és, fa una metàfora amb la seva maternitat. I ella explica de que ella volia anar... Tu imagina't que vols anar a Roma, no? I et compres la guia de Roma i vols anar a veure el Vaticano, el Coliseo, i menjar en aquest restaurant, no? Et muntes a l'avió amb la teva maleta preparada.
0: La teva planificació.
1: La planificació de com serà. I quan aterres, no estàs a Itàlia, estàs a Holanda. I dius, ostres, què faig aquí jo? Amb el temps supercanviant, la maleta que no té res a veure, l'idioma que no t'enteres de res.
0: No mengen pizza.
1: No mengen pizza. Estàs amb el dol d'Itàlia.
0: Sí.
1: Però després, a poc, comences a veure que també hi ha tulipans, hi ha molins, hi ha canals, i t'encanta Holanda. Mm. No? I és aquesta part, no? De sí. Totes les maternitats canvien, totes. O sigui neurotípic o no, o sigui, totes ha d'haver un canvi, no? Sí que és veritat que en aquest tipus de maternitat hi ha unes característiques, uns reptes únics, no? Però allà estem, o sigui, allà estem, i és poder també parlar-ho en un espai, o sigui, que no tinguis por de parlar-ho, de que hi hagi aquest enteniment, aquest espai de jo et veig.
0: I com ha estat el canvi, Maria? De la Maria d'abans a la Maria que ha passat per Madre de Mi, o sí. que està passant per Madre de Mi, amb quines coses creus que has millorat? O et trobes millor?
2: Bastante,
0: no sé.
2: Porque ya de...
0: Estàs de més bon humor? O...
2: Sí, estoy de mejor humor, estoy más tranquila, que antes siempre estaba un poco así a 100. Hablaba muy rápido, ahora me siento más relajado. Veo ciertas cosas de otra manera. Lo que decía es, como lo que decía ella, es cambiar la vista de las cosas, porque aunque no lo pueda cambiar, puedes cambiar la vista y cómo las vives. Yo creo que esto es muy importante, porque esto es cualquier situación de la vida, y en esos momentos pues aún es más importante de, que sea por el niño, a nivel pareja, a nivel familia, porque es todo un conjunto. Y como digo, yo me siento más tranquila, más relajada, veo las cosas con otra vista, y bueno.

0: Parlant d'aquest projecte, jo crec tan necessari, de la Nena Prieto Moya, aquest Madre de mi, que si podeu, busqueu-lo. Si teniu doncs, un fill amb discapacitat, una filla, necessiteu ajut, necessiteu parlar amb algú, us podeu apuntar al grup o potser podeu tenir sessions individuals. Fer aquesta feina, m'imagino que també t'ha transformat a tu en la teva maternitat, Helena.
1: Sí, però... i no, vull dir que... no, també neix d'una part que jo vaig ser monomarental durant molts anys. Aquesta soledat en les meves causalístiques l'he viscut i també neix d'aquí, no? De jo sentir-me molt sola a la meva maternitat.
0: Perquè això sí que és una cosa que unifica tant a mares amb fills amb diversitat que mares que no ho siguin, no?
1: Exacte.
0: La soledat, o com ens pensàvem que seria aquella maternitat i com és,
1: exacte,
0: al final...
1: Que jo vaig fer el dol de la família, un altre dol, aquest... no el del fill imaginat, sinó el dol de no, jo no tenia la meva família, o sigui, aquesta desitjada del pare a la mare, i o sigui, que cadascuna té la nostra història, tenim la nostra història.
0: Evidentment. Doncs la Maria, tu recomanes, no?, m'imagino.
2: Sí, completament. Sí. És que a mi m'ha fet un gran canvi i jo també penso que som bastant una red de mujeres perquè... si no nos ayudamos, ¿cómo hacemos? Y muchas veces es que los buenos consejos me han dado especialistas como Helena o otras mamás, que cosas que no están en internet, que tienes que decirte a otra mamá sobre ayudas o
0: sí, sí,
2: terapias,
0: porque después...
2: o posibilidades.
0: Claro.
2: Entonces es muy importante.
0: Després hi ha una part pràctica, no és només parlar, sinó tota la part pràctica de buscar un logopeda, on l'envio, com ho fem això...
2: Los diferentes trámites, cómo hay que hacerlo, dónde hay que ir, porque es un laberinto...
0: Això també us ajuden, eh, Madre de mi?
2: Madre de mi, sí.
0: Hi ha molta mamas. Conversa.
2: Sí, sí, sí, porque... es que el problema es ese, que hay muy poca información en internet, no se encuentra nada, tienes que buscar cada cosa y está bien poder contar con alguien que conoce el sistema, que te puede dar consejos también adaptados a tu caso. Uh-huh. Eso también es muy importante porque cada niño es un mundo. Yo lo vivo de una manera, otra madre lo vive de otra manera, que tampoco puedes generalizarlo. Y entonces me parece... yo no podría sin ya.
0: Indispensable, doncs, Helena Prieto Moya, logopeda, mestra i creadora del projecte Madre de mi, i la Maria Time, mare d'aquest nen de 7 anys que ara et donarà molta guerra, eh?
2: Sí, sí.
0: Moltes gràcies. Merci.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Atho, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Atho, la llet que ens ha fet grans.
1: Com et dius?
2: Ferran Adrià.
1: Quina és la teva experiència com a cuiner?
3: Has estat a alguna escola?
1: Has tingut algun mestre?
3: Això és una altra lliga.
1: Això són dos estrelles Michelin.
4: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
6: Prendreu tots mal.
4: Gènesi.
7: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
8: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció. Però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Catalunya Ràdio. 1971.

0: Nos ha encantado hablar con la Seba Calfoqueo. Muchísimas gracias. Hasta el 17 de enero, fins al 17 de gener, aquesta exposició al Thyssen, y yo creo que val molt la pena y nos farà molt reflexionar a tots sobre el que significa l'art y sobre todo para entender que hay una otra manera de vivir, una otra manera de pensar, y en aquest 12 de octubre té molt de sentit. Seba Calfoqueo, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, que estén muy bien.
0: Nos vemos. Abrazo, suerte con
1: chao,
0: todo.
1: Chao.
0: Gracias. Doncs fins aquí el programa d'avui, d'aquest 12 d'octubre, fet per l'equip de sempre. Roser Parera Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Andy Franco, Josep Maria Campillo, Xavi Espelt i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem demà mateix a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Ja ha arribat a l'estació de Sants de Barcelona el primer tren d'alta velocitat. Després que la línia hagi estat tallada durant més de 5 hores aquest dilluns, l'incendi d'una màquina de cua en un tren AVE a les 4 de la tarda a prop del municipi de Ricla, a l'Aragó, ha obligat a tallar la circulació de trens entre Madrid i Barcelona, afectant milers d'usuaris. Aquest era el testimoni fa uns minuts a l'arribada a Barcelona d'alguns usuaris.
2: Pues 5 hores amb un andén, a Calatayud, pues s'han quedat sense menjar, només una ampolla d'aigua, estem agotats, tenim gana, i ara he d'anar a Girona i no sé com. O sigui, la informació, zero.
3: Veníem de Sevilla, hem fet transport a Madrid, i allà hem estat, s'han aturat, ens han dit que tindríem per una estoneta, ens hem tornat cap enrere a Calatayud, hem estat allà 4 hores.
4: Bueno, nosaltres hem sortit que eren quasi les 3 de la tarda de Madrid i hem estat a Calatayud des de 4:45 fins a les 9 que han sortit.
1: El servei aquest dimarts continuarà alterat perquè els trens han de passar per via única en el tram afectat per l'incendi. Més notícies, Àlex Bosch.
5: Rússia manté els atacs a instal·lacions energètiques d'Ucraïna malgrat l'alto el foc bilateral anunciat per Donald Trump. Volodymyr Zelensky diu que ells estan disposats a aturar els atacs i també ho fa Moscou. La cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaya Kallas, també ha reclamat a Rússia que compleixi l'acord anunciat per Trump.
6: These are not the actions of
7: Això no és el que fa un país que busca la pau. Un alto al foc no serveix de res si només una part el respecta.
1: Trànsit tanca l'operació tornada del pont del 12 d'octubre amb un balanç de 3 morts a les carreteres catalanes, tots 3 motoristes. Pel que fa al balanç del trànsit, les vies que més han presentat retencions han estat la C-16 al Berguedà, amb fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga, i la C-17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll.
5: Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions al Congrés del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir suspès cautelarment el seu vot, coincidint amb el dia que es tancava el cens electoral. El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
8: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 en las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
1: I al Nepal, la riuada que diumenge va tornar a arrasar diversos pobles del centre del país ha afectat 200 cases i hi ha 5 persones desaparegudes. Les autoritats nepaleses van haver de rescatar 95 persones, 9 de les quals estrangeres. Hi ha 100 excursionistes que han quedat atrapats en diversos punts després que aquesta crescuda del riu s'hagi endut camins i ponts. En total hi ha prop de 700 persones afectades. El Parc d'Atraccions del Tibidabo, la ciutat de Barcelona, celebra el seu 125 anys amb una gran festa. Això després que la setmana passada quedés suspesa la celebració a causa dels aiguats que van caure a la capital catalana i a bona part del país.
5: El Parc d'Atraccions del Tibidabo de Barcelona s'ha vestit de gala en aquesta celebració amb una jornada festiva plena de records. Prop de 2.500 persones s'han aplegat al parc per commemorar aquesta efemèride i per reviure part de la història del parc, el més antic de l'Estat i el segon d'Europa. Així ho han escenificat els membres de l'associació La Garriga Modernista, vestits d'època que s'han enfilat a dalt del carrusel de cavallets acompanyats de nens i nenes. La celebració inclòs una gran rua protagonitzada per alguns dels personatges més emblemàtics del Tibidabo. No hi han faltat els titelles del Marionetarium, les mascotes, els terrorífics hostes de l'hotel 666 i l'autòmat Telemonyos, entre d'altres.
1: Esports, el primer equip del futbol del Barça ja és a Istanbul, on aquest dimarts juga al camp del Galatasaray a la Champions. Hansi Flick diu que es conforma amb guanyar 0-1.
5: El Girona ha empatat a un gol a Tenerife, el partit que ha tancat la novena jornada de la segona divisió de futbol. Esprilla ha marcat el gol dels gironins, que ara ocupen la setena posició a la classificació, i el Sabadell la cinquena.
1: També s'ha tancat la jornada a primera divisió. El Llevant i el Sevilla han empatat a 3 en els últims minuts bojos d'un partit amb 3 gols en el temps afegit.
5: Los Asuna ha anunciat la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis i el fitxatge de Jagoba Arrasate. A la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
1: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí de Paraguai.
5: El Mataró femení de Waterpolo s'adjudica la quarta Supercopa d'Espanya en superar el Sant Andreu per 15-5.
0: Fins aquí les notícies.
9: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.

0: Deixem enrere un cap de setmana llarg, sense presses ni sense cues de cotxes. És el més positiu de no haver marxat lluny, sinó d'haver gaudit de petites grans coses no gaire lluny de casa. D'anar al teatre, que et fa pensar i riure, d'anar al Festival de Sitges a donar suport a una futura cineasta que tenim a la família, de menjar un gelat d'estratxatela pel carrer i que algú ho vegi i ho expliqui a les xarxes socials. També hem gaudit d'acomiadar els Oques Grasses en el seu darrer concert a l'Estadi Olímpic sense saber-me de dalt a baix cap de les seves cançons, però que ara no hi ha manera que me les pugui treure del cap. De sortir de la ciutat sense trànsit per veure com està el nostre patrimoni industrial, visitar la colònia Vidal de Porreig i adonar-te que ara et persegueix la frase «Qui no treballa no cobra», que tantes vegades ens va explicar la guia. De dinar en un japonès boníssim i fer servir els bastonets com si ja formessin part de l'extensió de la teva mà de tantes vegades com hi has anat durant la teva vida. Un cap de setmana també de bugada, de treure un cobrellit perquè et fa la sensació que ara, a les nits, ja tindràs fresqueta quan vagis a dormir, i d'enganxar-te el dit amb un trasto vell que has trobat al terrat, que no és teu, però que vols que desaparegui de la vista, una carcassa d'una maca de fusta bruta i vella que ha acabat tancant-se amb els meus dits grossos entremig. El mal m'ha durat uns quants minuts i ara només vigilo que no em surti un hematoma que em pinti l'ungle de morat, cosa que em faria molta ràbia. Sort que està de moda aquesta tardor, aquest color morat. I el vostre cap de setmana llarg, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Eduard Nas, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Judit Perpinyà, Sílvia Andrés i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, com esteu? Són les 12 i 9 minuts. Comencem aquí una nova setmana. Ja vam dir que aquesta setmana seria una mica més curta, que veníem d'un dia festiu, d'un 12 d'octubre festiu, però que un festiu a la nit nosaltres fem programa. Per tant, els que sou a l'altra banda i no esteu mirant una pel·lícula per televisió, per exemple, on hi surt, per cert, en Joan Pera, veig, dic, ai, en Joan Pera, que ens farà avui la competència. Doncs ja ho sabeu, el 93-201-7474 per les vostres preguntes, les vostres respostes, aportacions, reflexions, queixes, que, per cert, avui n'hi ha moltes de queixes, sobretot per tot el tema del transport públic, els problemes de trens que ha tingut tantíssima gent que venia de Madrid i d'altres llocs de l'Estat amb tren i que no hi ha hagut manera, doncs, arran d'aquest incendi, de poder arribar a l'hora. En fi, el 93-201-7474, ja ho sabeu, és el vostre telèfon, o també ens deixeu els missatges de WhatsApp a través del 667-220-148. I avui, en aquest WhatsApp de la nit dels ignorants, per començar, ens hi hem trobat aquesta pregunta, reflexió de la Mercè, que ens diu això.
2: M'atreveixo a preguntar una cosa aquí a tots els amics ignorants. A veure, mira, jo és que tinc un dubte. Ara venen les votacions i cada vegada m'ha passat igual. Hi ha vegades, com ara em passa, que no veig a cap representant que em pugui solucionar les coses nostres, en general, els problemes que hi ha. No els veig, allò que diuen carisma, no veig sinceritat. En fi, quan estàs tan decebuda com ara estic jo, vas a votar, perquè és la teva obligació. Però jo tinc intenció de votar en blanc, però és impossible. Perquè si votes en blanc, fas el sobrevuit, no serveix, nul·lo. Si poses tu un foli a la meitat, a la mateixa mida de les paperetes, en blanc, tampoc és nul·lo. Llavors, com ho tinc de fer? Perquè no seria probable que quan posessin totes les partides electorals allà amb els butlletins tots allà posats, hagués una pila en blanc per la gent que vulguem votar en blanc. És que no ens expliquen de quina manera ho volem fer. I potser, si fos tan senzill, veuríem la mala milk que tenim la gent ja de peu. Vull dir, la gent de pie que diuen en castellà, escolta, al poble n'estem fins al coco de polítics, de lladres, d'enredons, i clar, jo... Per això ho volia preguntar aquí, a la colla d'ignorants, que sempre hi ha algú que m'ho podria explicar, això de poder votar en blanc per anar a votar, perquè no és quedar-me a casa.
0: Doncs va, ajudem a la Mercè, que ella vol anar a votar, però com que no hi ha ningú que satisfaci les seves expectatives, ningú que consideri que és prou bo per poder governar, ella demana com votar en blanc i que serveixi el seu vot en blanc. Doncs va a veure qui li sap dir la resposta i la pot ajudar a través del 93-207474. Una altra resposta ens l'ha deixat l'Albert des de Vilassar de Mar. Crec que fa referència a una pregunta que ens feia la setmana passada en Josep Lluís des del barri d'Horta.
3: El Josep Lluís d'Horta demanava com saber si un està confós i ningú li diu. Bàsicament, la reflexió, la dubte, la recerca i el pensament crític. Això són les claus que fa servir la maçoneria per saber on ets, cap on vas i intenta perfeccionar-se. Si ningú t'ho diu, només quedes tu davant la teva posició. És interessant donar-li voltes, mirar des de diferents angles i si arribes al convenciment de que allò és correcte per tu, és més que suficient. No cal l'aprovació dels altres. Un mateix com a persona ha de construir-se per si mateix i saber ser el propietari de les seves conviccions. Aleshores, l'opinió i l'estar confós o no és un fet subjectiu i som nosaltres mateixos que hem d'evolucionar en aquest sentit i hem de ser nosaltres mateixos que ens hem d'anar construint per dintre, reafirmar les nostres convicions i no donar-les mai com definitives. El dubtar i qüestionar sempre és molt interessant.
0: Doncs aquesta és la resposta que ens ha donat l'Albert des de Vilassar de Mar. I en el mateix sentit, en Xavier diu, per al Josep Lluís d'Horta, la calitxa en castellà és un fenomen meteorològic de partícules molt petites suspeses a l'atmosfera, com pols, sorra, cendres o argila, per exemple, la pols del Sàhara, i dels pètals de la margarita i el joc de m'estima, no m'estima, que és una altra pregunta que també va fer en Josep Lluís, dic que són 13, 21, 34, 55 i 89 els pètals de la dita. Diu, si la flor té un número imparell, guanyaràs tu. Et sortirà m'estima. Si la margarita té un número parell de pètals, el resultat final serà no m'estima. Doncs mira, per qui ho vulgui provar, com a mínim ja sap què ha de fer o què ha de comptar primer els pètals que té la margarita. És bona aquesta, Xavier. Gràcies per la teva aportació. Va, el 93-207474, que avui esteu adormits. Adormits o esteu mirant la pel·lícula de TV3? Però en Joan Carles, des de Reus, ha trencat una llança a favor del programa. Bona nit, Joan Carles.
4: Hola, bona nit.
0: Què tal?
4: Mira, era per contestar amb el tema aquest del vot en blanc.
0: Sí, la Mercè, t'ho diràs.
4: Sí, pel que jo sé, el vot en blanc vol dir ficar el sobre sense res a dins, punt, ja està. Perquè si fiques qualsevol cosa, qualsevol paper, aleshores ja serà un vot nul.
0: És el que deia ella, sí, sí.
4: Sí.
0: Per tant, un sobre tancat, ben tancat, dipositat a dintre, però sense res a dins.
4: Sense res a dins, això és un vot en blanc.
0: Molt bé, doncs mira, la Mercè ja sap què ha de fer si aquesta és la seva opció. Moltes gràcies, Joan Carles.
4: De res, adéu, bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. Doncs mira, primera pregunta de la nit a través d'un WhatsApp i primera trucada de la nit, resposta a la mateixa pregunta. Va, més coses que ens demaneu a través del WhatsApp del programa, el 667-220-148. La Carmeta des del barri de Sants.
5: Mira, a mi m'agradaria, si pogués ser, que entrevistéssiu, que col·laborés en aquest programa, a la Xandall Lavínia, que fa el programa de Revolució 4. Que s'explica tan bé i fa unes entrevistes tan maques que m'agradaria veure si pogués vindre i la poguéssiu entrevistar.
0: Doncs vinga, una companya d'aquesta casa, perquè fa un programa en aquesta casa i un podcast, la Xandall Lavínia. Prenc nota, com sempre dic jo, Carmeta, prenc nota de les vostres propostes, les vostres iniciatives, a veure si li fa gràcia, a veure si ens en sortim, d'acord? Vinga, l'Antoni, des d'Abrera, ens diu, ens fa una recomanació, diu, a l'est de l'Eden l'hem vista en 2 dies, diu ell. Magnífica. Més clar no pot ser, això és el que ens ha dit. La Lídia, des del barri de Gràcia, diu: la setmana passada, parlant de xuxos, van esmentar la pastisseria Morreig del carrer Verdi 25, que això és a Gràcia, sí, i ella, la Lídia, ens diu: doncs acaba de guanyar aquesta mateixa pastisseria el premi al millor croissant artesà de mantega d'Espanya. Diu: ara podrem tastar els xuxos i els croissants. Vinga, que només ens faltava una miqueta més de dolç ara en aquest programa. Va, una queixa que ens ha deixat el WhatsApp del programa la Maria Antònia.
6: Estic escoltant la programació de Catalunya Ràdio d'avui dia 12 d'octubre i jo penso que és vergonyós que en la programació que s'està donant des de les 8 del matí tots siguin programes ja gravats. Que és que no paguem prous impostos per tindre un locutor i fer un programa correcte, en directe, amb personatges a l'estudi o per telèfon. És inconcebible que ara sempre es tiri de programes gravats. No ho entenc.
0: Maria Antònia, és que ara em sorprèn, ara ho aniré a mirar, però avui hi havia programes en directe en aquesta casa. Nosaltres, per descomptat, en som un, però hem començat a les 12 de la nit, però jo he vist graelles, avui no he estat escoltant, però jo he vist programes en directe en aquesta casa avui. Potser hi havia algun tram que sí que estava gravat, però la programació, jo crec que hi havia el matí i com a mínim la tarda, segur, i els informatius, per descomptat que són en directe. Vull dir que no sé, ara ho anirem a mirar, Maria Antònia, perquè em sap greu, perquè justament és una de les coses que s'estan demanant en aquesta nova temporada, que hi ha molts festius, que la programació és pràcticament la mateixa i que s'han deixat de fer alguns programes que es feien festius intersemanals perquè la programació sigui al màxim d'igual que la resta de dies. Però vaja, ho anirem a mirar perquè així no hi hagi cap equívoc. I un altre missatge que ens heu deixat al WhatsApp del programa, el 667-220-148, perquè veig que avui tothom està mirant la tele, perquè si no, no m'explico que, com sempre feu, de trucar i trucar al 932017474, i avui us deveu haver enganxat a la pel·lícula, perquè només ens ha trucat de moment en Joan Carles des de Reus. Ens queda un missatge d'ella, de la Cecília, que fa referència sobre el programa de després del concert d'Oques Grasses.
7: Mira, ja sé que vas anar a veure el concert d'Oques Grasses, perquè ho va dir el Clapés, a l'entrevista que li van fer a la 2. El que us volia dir és que vull felicitar a Joan Lluís Giró pel programa que ens va fer a la nit, a l'Altaveu. Va ser brutal. Després del concert, jo no hi vaig anar, el vaig veure per la tele, m'agradava molt, però després, al anar-me'n a dormir, el vaig escoltar i, clar, com que ens va fer la selecció, brutal. Vull dir, és que, per part meva, li doneu, lo feliciteu, Va estar molt bé, molt bé, molt bé.
0: Doncs mira, ens n'alegrem moltíssim, perquè a part de veure's aquest concert per... Sí, sí, que hi vaig anar el dissabte, tens tota la raó, Cecília, aquí se sap tot. A part de veure's per TV3 i per la 2, i Cat també el feia, i després van fer aquesta programació, i mira, els direm als companys d'ICAT aquesta felicitació per part de la Cecília. Vull dir que està molt bé, que d'entrada és una felicitació, i ara anem a mirar tot això de la programació d'avui. A veure, que l'altre dia ens trucava la Francesca des del barri de Navàs de Barcelona, i ens va demanar una cançó, crec que era del Ramon Calduc, Viejo Frac, oi que sí? Doncs mira, aquí la tens.

0: Va, deixem el frac, que s'ha tornat molt vell. Espero que li hagi agradat a l'audient que ens ho va demanar. 12 i 23 minuts a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 932017474, que ja ha començat a sonar. La Carmen des de Tortosa, bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal, com estàs?
1: La vaig a trucar perquè no estigui trista.
0: Home, moltes perquè... gràcies, moltes gràcies, perquè avui tothom està mirant la tele, la pel·lícula. Què està passant avui?
1: Jo l'he començat a mirar. He seguit la d'abans, que era de Gila, i l'he seguit a TV3.
0: Sí.
1: Però ara ha començat la d'ell, i és un fill que també surt.
0: Clar.
1: Però jo, quan han sigut les 12 i 6 minuts, he esperat més, ja t'he posat
0: a
1: la tele, i espero la tele, sento la ràdio.
0: Molt bé.
1: I t'he sentit que no venien trucades, dic, pues, la Carme de Tortosa li toca de trucar.
0: Vinga, així m'agrada, que fa suport total, molt bé. Escolta'm.
1: Però total, estic molt contenta de que hagis passat este fin de setmana tan maco, nosaltres aquí també,
0: sí.
1: I jo dic, no pot ser això, no, jo la tele... Però el programa no m'he de perdre com al principi. Però després me'n vaig allí i me'l poso en una altra ràdio. I a lo millor em desperto a les 4 del matí i la ràdio va.
0: Encara va, però llavors la pagues, no entenc.
1: Sí, encara la pago. I una cosa, a aquesta senyora que estava tan enfadada, li diré que l'altre dia l'Ostrell, en el dissabte que va caure aquella aigugata xerta, no els van doldre els diners per a vindre la mòbil i tot.
0: Sí, senyor, vam fer programa especial des d'allà, sí, tota la raó.
1: Claro, o sigui, que jo penso que no tot està gravant, ni molt menys.
0: No, és que m'ha sorprès això, ara ho anirem a mirar, després el butlletí de la una ho aniré a mirar, perquè jo sé que a la tarda s'estava fent en directe i crec que una part del matí també. És que sí.
1: Jo el que entenc, que a vegades tu fas entrevistes i que potser l'has anat a fer durant el dia perquè aquella persona no té per què estar a les 12 de la nit per a fer l'entrevista.
0: No, clar, però això jo també ho faig a vegades,
1: claro.
0: No, perquè aquí no em ve la gent a la una de la matinada a fer entrevistes, però no passa res, són 15 minuts i la resta és directa.
1: Jo quan sento que a vegades la gent ens queixem, no sé, sembla que per queixar-nos, i faig quan una cosa se fa bé, no alabem. I a mi això em sap greu, perquè no només hem d'estar per a criticar, si una cosa em surt bé...
0: Però això, ens agrada molt als catalans criticar, això ho tenim molt, eh?
1: Sí.
0: Això ens agrada molt.
1: I precisament quan t'estava esperant, tot just m'has posat una cançó de Ramon Caldú.
0: Clar, t'has posat a ballar.
1: No, això no, perquè estic cansadeta, però has de pensar que este Ramon Caldú el vam tindre a Jesús fa molts anys, un any a Festes del Poble.
0: Ah, sí?
1: I m'ha tornat a la joventut quan li dic, ui, Ramon Caldú. O sigui, és que a mi, Marta, si em permets un segon, me passen unes casualitats en batros. Un dia, jo no escolto mai Catalunya Ràdio pel dematí, mai. Mai. Jo tinc un problema a la vista, que precisament vinc a Barcelona el dimecres perquè em donin una altra opinió. Tinc un problema bastant greu. I poso a la Elisenda Carot i estava parlant un metge tot just de la vista. I no la poso mai la ràdio. I aquell dia dic, vaig a posar la ràdio. O sigui, tu saps el que és... I sí, vaig trucar. A més, vaig dir que... Imagina't, te demano disculpes perquè vaig dir que et coneixia. I clar, jo et conec de la ràdio.
0: Clar, però com si em coneguessis, només faltaria.
1: Com si
0: et
1: conegués, clar, això clar, mateix. Clar. Però vaig dir que trucava tu i tot i em va contestar aquell doctor, que per cert era el doctor de la clínica famosa del Barraquer.
0: Sí.
1: Era un fill,
0: sí.
1: O un nen. I em va servir a mi perquè em va dir, sí, molt d'acord, que demani que és una segona opinió.
0: Clar.
1: D'acord? I a mi em serveix, i et dic, i no l'escolto mai, però es veu que algú me va dir, posa la ràdio, que t'interessarà. Ara, de nit no cal que m'ho diguem ningú, ni els Àngels, ni la mare de la Cinta, ningú, jo, de nit, la Marta.
0: Molt bé. Està bé no esperar ni els Àngels ni la Mare de Déu.
1: És la Marta, que me tira la Marta. Vale?
0: Molt bé, Carmen, moltes gràcies pel teu suport.
1: Bona nit,
0: moltes
1: i
0: gràcies.
1: Me n'alegro que te n'hagis ris un momentet. Gràcies.
0: Vinga, gràcies. Adéu, a descansar.
1: Bona nit a tothom. Adéu.
0: En Josep, des de Claravalls, bona nit.
2: Bona nit, Marta. Dic a veure, ja que no truca ningú, venim, si ho animem.
0: Vinga, animar-ho, Josep, vinga.
2: Però jo cada dia poso el despertador per les 12. No em puc a dormir. Vaig escoltar la Marta.
0: Molt bé, així m'agrada, sí. També. Eh? Aquí, suport total. Això m'agrada molt.
2: Oi tant. Perquè voldria dir una cosa de nosaltres estem agregats per darrer. I jo tinc una furgoneta.
0: Sí.
2: I a vegades porto fato amb algun restaurant amb patates i enciam i alguna cosa.
0: Sí.
2: Pues te vols creure que de la manera d'aparcar per un de carga i descarga.
0: No hi ha manera, dius?
2: De cap manera.
0: Però perquè està ple ja?
2: Sempre hi ha els mateixos cotxes.
0: Però els cotxes aquests no fan càrrega i descàrrega, no?
2: Pues igual, dic que hi ha el senyor que té aquest Mercedes perquè el coneixen, perquè la policia municipal no li diu res a aquell altre, perquè són amics i aquell altre, i sempre estem igual.
0: Mare meva.
2: La càrrega i descàrrega. Perquè vam d'emplínia continuar. Si no, no pots descarregar.
0: Ja, no, està clar. Està clar. Déu-n'hi-do.
2: L'ombro dels patins per damunt de les voreres. Jo ho arreglaria ràpid. Perquè hi hauria uns sensors que travessarien tota la vorera, però enterrats. Uns sensors elèctrics. I quan passaria, si els cremaria el motor.
0: Apa, aquí.
2: No. Claro.
0: I que n'aprenguin, no?
2: Sí, perquè ell sabria que s'ha acabat.
0: Ja, s'ha acabat.
2: I el dia va preguntar per un radar si podien tirar de cara.
0: Sí, si sí, podien tirar de cara, és veritat que ho van preguntar.
2: Jo m'he guanyat la vida per la carretera, no per 40 anys, que entré en camion i autocar. Mai del món trobaràs un radar de cara. El tenen prohibit.
0: Està prohibit?
2: Totalment.
0: Ah, per tant, sempre és quan tu passes que te'l fa per darrere.
2: Sí, sempre me la de dir un cotxe patrulla me'l posarà sempre de cara avall.
0: Molt bé.
2: No
0: t'enganxarà mai. Molt bé. Veus? Doncs aquesta és una pregunta que teníem pendent, que ja ens l'ha contestat el Josep. Molt bé, perfecte.
2: La papeleta a fora del sobre això. I és desclavat. Toca el primer problema.
0: Molt bé. Josep, moltíssimes gràcies.
2: Igualment.
0: Bona nit. Gràcies, bona nit. La Maria... Espera't un moment, que m'he perdut ara jo aquí. Maria, sí, Maria, des de Terrassa, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal, Maria, digues?
3: Bé, com que dieu que no us truca massa gent...
0: Vinga, avui, molt bé.
3: Hola, d'acord. Veig una cosa, que he sentit que una senyora preguntava pel vot en blanc...
0: Sí.
3: I un senyor ja l'ha contestat, d'acord. O sigui que... Però hi ha una altra opció, jo deia per si de cas, em sembla, i una cosa és el vot en blanc i l'altra és el vot nul. Llavors, la diferència del vot en blanc és, com ha dit, blanc o el sobre buit. El que passa que es compta com un vot i llavors perjudica l'hora del repartiment d'escons.
0: D'escons.
3: Perquè beneficia els partits grans, els que tenen més vots. I el vot nul també compta com a estadística, però no perjudica, perquè amb la llei de Hunt, doncs, no perjudica. Jo deia perquè la diferència és, em sembla, jo recordo, que el vot nul és amb un sobre, o poses dues paperetes de partits diferents, o poses una papereta i la varies, o si tatxes un nom o hi poses alguna cosa.
0: Uh-huh.
3: Vull dir que si la senyora, doncs, no està d'acord o no saps el què,
0: També hi ha aquesta opció, vols dir.
3: Hi ha el vot blanc i el vot nul. I és bastant diferent a l'hora de comptar escons i a qui li toca més escons.
0: Clar, perquè el blanc dius que acaba anant a favor dels grans partits.
3: Sí, perquè el vot... recordo, pensa que ho tinc molt treballat. O sigui, el vot blanc compta com un vot i a l'hora de repartir sobre la gent que ha votat, doncs beneficia els partits grans o els que han tingut més vots.
0: Uh-huh.
3: I el vot nul... es compta estadísticament que hi ha vots nuls, però no perjudica, és com una abstenció, és com més neutre.
0: Clar.
3: era fer aquesta aportació.
0: Oh, està molt bé, si perquè així serveix perquè prengui la determinació que vulgui.
3: Si algú doncs, no té clar el què, i pensar que era una diferència, que jo recordo que era, hi havia aquesta diferència.
0: Molt bé, doncs recordo perquè t'has dedicat al tema o perquè... que sí, una mica.
3: Soc molt ganàpia i havia estudiat quan vaig estudiar dret.
0: Quan vas estudiar dret.
3: Ah, ja deia jo que aquí... Molt gran, però no ho vaig exercir, vull dir que ho tinc molt rovellat. Però jo sé que la llei, vull dir que hi havia aquesta diferència.
0: Sí.
3: I he pensat, doncs mira, si algú li serveix...
0: I tant, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Maria, perquè val molt la pena saber quan fas una cosa quina repercussió acabarà tenint.
3: Sí, vull dir que si... He pensat, mira, doncs digues això si algú li serveix.
0: Doncs segur que sí.
3: I que ho aprofundeixen, però jo em sembla que és així, eh?
0: Perfecte. Perfecte. Moltes gràcies, Maria.
3: Bona nit, que vagi bé i molt bé,
0: Molt bé.
3: Brava.
0: Gràcies a tu per trucar. Adéu, bona nit. En Pep, des de l'Eixample, bona nit, Pep.
4: Hola, Marta, què tal? Bona nit a tothom.
0: Com estàs?
4: Molt bé, aquí escoltats de cada dia, home, aquí ja porto un rato que esperant que no hi havia ningú, i un dia pensé que hi havia...
0: Sí, com que m'he queixat, pam, pam, pam, us heu anat animant.
4: Pam.
0: Perfecte,
4: això.
0: Perfecte, molt bé.
4: Escolta'm una cosa, abans que se movia, puc demanar-te una cançó d'aquestes que no es poden oblidar?
0: Vinga.
4: Mira, de Sopa de Cabra, Mala Sang.
0: Sopa de Cabra, Mala Sang, vinga.
4: Sí, aquesta cançó és una d'aquelles que se te'n va la parella i tens el teu contrincant allà enganxats en tu, fotent en mueques, i la lletra diu, ja te'n vas, sé que no estàs sola, i no sé, cada vegada que la sento me'n recordo de la bruixa aquella, no?
0: D'acord. Sí, sí. Molt bé, apuntada queda, Pep, perfecte.
4: Mira, després una altra cosa. M'agradaria preguntar-vos sobre l'AVE, perquè no ho entenc com funciona això de l'AVE. Tots aquests dies que han hagut problemes, la gent esperant-se aquí a les estacions i tal, sento dir, és que l'AVE surten aquí les pantalles que encara no surt, però hi ha altres empreses que sí que surten. I dic, bueno, a veure, com funciona això? El carril de l'AVE, m'ho imagino jo, que no hi he anat cap a gana, jo encara no me l'AVE, és un carril que està protegit per tot arreu, amb valles i amb tot el que és el corregut de l'AVE, suposo que està tot protegit amb valles. Però només hi deu haver-hi dos carrils, un d'anada i un de tornada, dic jo.
0: Sí,
4: jo suposo és que aquells carrils, aquell passadís que té a l'AVE, ho tenen vengut amb altres empreses que són aquestes que sí que surten i fan servir el mateix recorregut que el que fa servir a l'AVE. O no funciona així.
0: Però no, l'alta velocitat només van als trens d'alta velocitat i ja està. O sigui, els Irios i els altres. Però la resta no.
4: Hi ha altres empreses que diuen el nom d'altres empreses... Que
0: sí,
4: no
0: això, Irio, WeGo i tots aquests, no? Sí.
4: Això,
0: aquests sí que van pel mateix, sí.
4: Per
0: la mateixa via, sí. Clar, via d'ample d'alta velocitat n'hi ha una, no n'hi ha tres. Vaja, ara estic responent que no em pertoca, però sí, és així.
4: No, escolta'm, és que jo no ho acabo d'entendre. Jo m'imagino que l'AVE és el més poderós que tenim aquí a Espanya, no? I si l'AVE és més poderós i l'AVE no pot sortir a l'hora que ha de sortir, i els altres trens que no són de l'AVE surten, aquí no sé què passa, quan una empresa més poderosa que l'altra...
0: No, però on t'has sentit que sortien els altres trens? Devien ser els que van per la via dels trens normals, els que no són de l'ample de l'AVE, saps què vull dir?
4: Sí,
0: perquè els que han de passar per la mateixa via era impossible. S'han quedat tots parats, perquè més en el lloc on hi ha hagut l'incendi en aquest tren, de moment només s'hi passa per una sola via única, per això ara van tan lents.
4: Sí, sí.
0: Vull dir, jo crec que els altres deuen haver sortit, però per les vies normals, diguéssim.
4: Jo em refereixo a la via de l'AVE, més que exclusivament el d'alta velocitat.
0: No, doncs alta velocitat n'hi ha una, no n'hi ha més.
4: Això,
0: Sí.
4: Bueno, en fi. I després una altra cosa. Mira, l'altre dia que estàveu parlant de la gent que trobava coses i els anaven a la policia i els retornaven carteres i això. Mira, jo tenia el quiosco a la plaça Catalunya, que encara hi és el quiosco de la ONCE,
0: Sí.
4: Que he conegut a quantitat de gent aquí de venir dels ignorants que em venien a visitar i tal.
0: Ah, mira que bé.
4: Bueno, total, va durar un temps que em deixaven les carteres allà damunt del mostrador i quan baixava a baix a la plaça Catalunya, a sota hi ha els Mossos. I em deia, tornes a estar aquí, té carteres, les deixaven al mostrador. Me'n recordo que una vegada em van deixar una cartera que era un periodista d'aquí de la Vanguardia, que encara estava en aquell carrer de l'Aio, amb tot de targetes i tal. I esclar, fins al vespre, que no arribo a casa i la meva dona no me les veu, el vaig trucar i tal, va venir ja supercontonat, se'm va donar 5.000 peles de propina. I no fa falta que em mangui això. Pues també em van deixar una cartera d'una veterinària que era de Sant Cugat, i també un amic meu que era repartidor, que em venia a veure allà, li vaig dir, aparta la cartera de Sant Cugat, i va portar. Va portar un temps que em deixaven ahir...
0: Tothom es deixava les carteres, mare meva.
4: Però sense un duro dintre.
0: Ja. Venien a comprar el número i es deixaven la cartera. Déu-n'hi-do.
4: Sí. Bueno, no venia a comprar res. Deixaven la cartera i apa, mira, ja... I venia la gent i em deien, mira, t'han deixat aquí una cartera. Ja hi tornem a ser-hi. Apa.
0: Déu-n'hi-do. Molt bé, Pep.
4: Vinga, força Barça, eh? Demà començareu un mica més tard, no?
0: No, en principi no. No se m'ha dit això, eh? El partit comença a les 9.
4: Sí, vale, per això, 9, 10, 11, 11... 11.
0: No, a les 12 això està acabat, eh? Sí, vale. Aquí el flic ha de sortir l'hora, eh? Va, vinga, segur que sí.
4: Vinga.
0: Una abraçada. Vinga, adéu.
4: Adéu.
0: Adéu.
5: Lasciatemi cantare.
6: La nit dels ignorants.
5: Con la chitarra in mano.
6: Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
5: Sono un italiano.
7: A mi la nit dels ignorants m'agrada, però moltes vegades hi ha truca de persones grans i jo no entenc moltes vegades les paraules. Com ara el senyor que ha fet l'entrevista ha dit algo de una bandera que estava, no sé què ha dit, la bandera està fent algo.
0: Sí, esparracada, em sembla que ha dit.
7: Ah, vale, no entenc. Jo,
0: clar.
7: Jo no sabia com escriure. Dic, què vol dir? Jo estava esperant demà a preguntar a la meva dona, dic, com és, què és esparrac? Perquè conec el menjar, conec la verdura, però no entenia, dic, de l'esparrac. Jo pensava que era bandera d'esparrac, dic, que són vegetarians, la gent de la muntanya, i porta el símbol de l'esparrac creuat com un pirata, i dic, va bé si és

0: italiano.
1: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
0: Un italiano vero.
2: Ciao, bona nit.
3: No ets català, si això no saps cuinar.
4: La sèrie on t'ensenyem a fer els plats de tota la vida.
5: Avui, mongetes del ganxet estofades.
4: L'estofat neix al món rural, quan calia aprofitar el que hi havia al rebost. Un plat humil d'aquells que començaven a coure's al matí i perfumaven tota la casa.
5: Avui el fem amb mongetes del ganxet. Una varietat.
6: Aquesta recepta de mongetes estofades és una de les moltes que l'Alba Serra i la Laura Pernia, conegudes a les xarxes socials com Taula per Dos, pengen habitualment a Instagram, a Facebook o a TikTok amb un ampli suport. De fet, només a Instagram tenen 76.000 seguidors. A les publicacions que fan presenten plats de la cuina tradicional catalana, des d'uns canelons fins a unes galtes de porc o un pollastre amb prunes, mentre a través de les imatges veiem la preparació. Elles, com ara sentíem, ens expliquen la història d'aquell plat, els productes que l'integren o les variants que en podem trobar. L'Alba té 25 anys i la Laura 24, i parlen amb senzillesa i naturalitat de les receptes que formen part de la memòria culinària del país. Després de temps fent-ho a les xarxes, doncs ara han decidit fer un salt, el salt al paper, i han publicat un llibre que recull, segons es diu a la contraportada, els plats de tota la vida que farien sentir orgullosa qualsevol àvia catalana. El llibre l'han titulat amb la mateixa frase provocadora que utilitzen a totes les seves publicacions a les xarxes socials: no ets català si això no saps cuinar. Alba Serra, Laura Pernia, bona nit, benvingudes als Ignorants.
7: Bona nit.
6: A veure, no...
7: Quina presentació, eh?
6: Has vist, has vist. Escolta'm, noies, a vosaltres, d'on us ve aquesta passió per la cuina?
8: Doncs realment, bueno, les dues tenim la sort que venim de famílies que sempre han valorat molt la gastronomia, la cuina, el fet de cuinar i juntar-se, doncs, al voltant d'una taula. Per tant, ens ve, doncs, bastant d'aquí, de la família.
6: De fet, vosaltres expliqueu, de petites us han transmès que la cuina és una manera de celebrar, de cuidar, d'estimar i de mantenir vives les tradicions. Una mica, llegint això, sembla com si gairebé estiguéssiu predestinades a aquesta feina, no?
7: Sí. S'ha de dir que els nostres pares estan ben orgullosos que haguem seguit amb aquesta
6: tradició,
7: pràctica, que diguem, sí, sí, que al final, doncs, el meu pare, per exemple, ho valora molt i sempre m'ha inculcat que és algú molt important poder cuinar i, bueno, i saber menjar i alimentar-se i fer-t'ho tu mateix. I res, sí que sembla que sí, no? Que estiguessin predestinades en aquest
6: vosaltres sentit. Vosaltres ho expliqueu a xarxes, molt bé, però la pregunta és, vosaltres poseu el davantal i cuineu realment a la cuina? Això, ara que no ens escolta ningú, va.
7: Home, i tant.
6: Sí, no? Sí.
7: El dubte ho fem.
8: Exacte.
6: Sí, no és allò, una imatge que feu servir. No, vosaltres cuineu de veritat.
7: No hem contractat algú perquè cuini.
6: No.
7: Som nosaltres.
6: Sou vosaltres. Per tant, els plats que aconselleu, els plats que dediqueu a cada episodi, i ara que els trobem al llibre, són plats que, no sé si tots, potser tots no, però que els heu fet alguna vegada, entenc, eh?
7: Sí, sí que és veritat que justament des que vam començar el projecte, òbviament hem anat indagant, o sigui, ens hem anat informant i al final hem anat descobrint plats que no coneixíem en el seu moment, com per exemple la clotxa, que surt al llibre també i que ens agrada molt. Però res, sí que són majoritàriament plats que hem menjat molt a casa i que tenim, bueno, bé, que formen part de sí, de la nostra dieta, que diguem, des de ben petites.
6: Vosaltres, jo he dit, teniu 25 anys i 24, però crec que no us vau conèixer pas aquí, sinó que us vau conèixer als Països Baixos mentre estàveu estudiant, no sé què estàveu estudiant. I em sembla que no havíeu coincidit mai a Barcelona o a Catalunya. Com va anar això?
8: Les dues van fer un Erasmus a Amsterdam, cadascuna estava estudiant, doncs, la seva carrera, jo en el meu cas, doncs, estudiava com comunicació, AD, un mix així, i l'Alba estudiava negocis.
7: Sí, algo similar, negocis i marketing.
8: Des del primer dia que vam coincidir doncs, a Amsterdam, a la residència d'estudiants, i bueno, vam connectar molt bé, i des de llavors,
6: I allà ja comença a néixer aquesta idea, o és quan torneu aquí que dieu farem una cosa, perquè les dues suposo que devíeu parlar que us agradava la cuina, si allò es comença a gestar a Amsterdam durant aquell Erasmus, o en acabeu de parlar quan torneu a casa?
7: No, durant l'Erasmus sí que vam descobrir que teníem, doncs, com es diu, hobbies i inquietuds molt similars respecte a la cuina i la gastronomia. I de fet les dues trobàvem molt a faltar la cuina de casa, el producte d'aquí, o sigui, al final els Països Baixos, molt bon producte, no és que ja n'hi hagués. Bueno, segur que n'hi ha, però sí, sí, ja et dic, no, ni un punt de comparació amb el que clar tenim aquí.
6: Sí, trobàveu a faltar els plats catalans, vaja, mentre éreu sí fent l'Erasmus, això està clar.
7: Sí, també sí és veritat que trobàvem a faltar una bona cuina per cuinar, perquè no és, ho hem penjat a xarxes, però no crec que ho hagis vist. Els fogonets que teníem a l'habitació d'estudiants eren...
6: ridículs.
7: Bé, sí, sí, ridículs.
6: Clar.
8: Quasi que era de campament.
6: Clar, clar.
7: Sí, literalment. I res, sí que ja vam, doncs vam descobrir que a les dues ens agradava molt aquest món i ja quan vam tornar a Barcelona, sí que jo vaig estar visquent un any fora, primer, i després la Laura també, i ja la que vam tornar a viure a la mateixa ciutat com a tal, vam dir, va, doncs per què no engeguem algun projecte relacionat amb doncs, aquesta passió que ens agrada tant, que és la cuina. I bé, en aquell moment, com les dues també doncs, som joves i consumim molt contingut a xarxes, vam dir, ostres, i per què no ens posem a cuinar i bueno, i ens enfoquem en la cuina d'aquí, la de casa, que de fet una cosa que dèiem sempre és que no se solia o no se sol veure tant a xarxes, o sigui, com a consumidores d'aquest contingut sí que veiem moltes receptes doncs, de cuina índia, cuina mexicana, de tot, però sí que cuina catalana com a tal doncs no la veiem tant. Clar. I vam dir, doncs, per què no la comuniquem nosaltres, que justament és el que sabem fer, i ja de pas també el que teníem moltes ganes de fer era també de

0: Vam cridades a fer això perquè no passa cada dia, tampoc, no?
1: Tant com cridades a fer això, no sé si ens sentim, però bueno, sempre diem que estem molt contentes amb la rebuda, que al final, jo almenys, o sigui, sento que la rebuda també és una validació de que crec que com a catalans en general, no, a vegades sentim com això, que no bueno, que no hem representat tant la nostra cuina en aquest cas, no, o que no, potser no, a vegades no protegim o no sé com dir-ho.
2: Sí, igual no ens enorgullim tant com, clar, per exemple, els italians, que ho han fet molt bé.
1: Sigui la cuina, sigui doncs altres tradicions, no? Llavors, per mi és una mica com dir, ostres, doncs, validar, no?, que tots tenim una mica aquest pensament i crec que és l'interessant, no?, que al final són plats tradicionals que d'entrada potser pues, no semblen tan atractius o que hi ha aquesta idea en ment, no? Però que, ostres, doncs hi ha hagut un suport doncs significatiu, no?
0: Clar. I ara feu aquest pas més, no?, i publiqueu un llibre que, evidentment, no es podia dir d'una altra manera, no? No ets català si això no saps cuinar. Això és una iniciativa vostra? Algú, a vegades això passa, no?, que una editorial veu que el contingut funciona i diu, calla, que dues noies joves funcionarà aquest llibre. Com heu fet el pas, el salt, diguéssim, a publicar un llibre?
2: Doncs bé, com tu dius, va ser l'editorial que es va posar en contacte amb nosaltres ara farà un any i poc, igual era el setembre de l'any passat, i de fet sí que no era aquesta editorial, era una altra, nosaltres ho hem fet en Viena, sí. Doncs primer se'ns va contactar des d'una altra editorial que és molt potent, però ens vam adonar que el llibre que volien ells igual no era com ens l'imaginàvem nosaltres, ja que pel fet de fer-ho en català, que és una cosa que ens va fer molta ràbia, doncs no volien apostar per fer-ho a color, perquè doncs tindria menys tirada, igual no els sortiria tan rentable o ja, el que fos. I per sort va aparèixer l'Enric, que ha sigut el nostre editor, que és de Viena Edicions, i sí que doncs, amb ell ho vam parlar bé, ens va dir això, que i tant, que ho faríem a color, amb fotos, clar, i tal i com volguéssim. I bé, ens vam entendre molt bé i a partir d'aleshores doncs, ja ens vam posar... Doncs, vam decidir quina, amb la Laura, juntament, o sigui, conjuntament, vam decidir quines receptes volíem que el llibre, o sigui, volíem que el llibre tingués, sí, o sigui, quines receptes tot català havia de saber cuinar, per dir-ho així, i sí que aquí ja ens vam dividir les receptes entre les dues i vam anar, doncs, a partir de fonts com, per exemple, el Corpus de la Cuina Catalana o el llibre Sense Oví, o sigui, ens hem anat informant amb llibres que ja existeixen de cuina catalana, ben antics i també, doncs, amb fonts d'internet que anàvem trobant, doncs vam començar a redactar aquest llibre, les dues.
0: Aquí hem trobat receptes de fideus a la cassola, arròs de muntanya, mandonguilles amb sípia, fricandó, peus de porc amb naps, cap i pota, conill amb suc, arròs de muntanya i molts altres. Vosaltres considereu que aquests plats s'estan perdent una mica, que tu vas a restaurants i segons a quin lloc, és evident que als pobles encara trobes molts d'aquests plats, però en d'altres restaurants tu intentes trobar unes mandonguilles amb sípia com Déu mana, i no, en canvi hi ha altres plats amb pasta o amb cheesecake o amb tàrtar de no sé què, que sempre hi són a les cartes, no? Ens falta una mica això que dèieu, no? Una mica d'orgull, no?
1: Totalment, totalment. Sí que és veritat que nosaltres últimament som positives en el sentit que veiem doncs, que almenys pel que fa a restaurants sí que sembla que doncs, obren restaurants o hi ha noves propostes que sembla que tiren més, no?, de fer menús on veiem plats realment de cuina catalana. Sí que és veritat que potser estem bueno, saturades una mica de macarrons i de l'àvia i coses així, sí, no? Però sí, bueno, ja està bé que hi hagi aquest espai. I sí que potser pues, hi ha alguns altres plats que s'haurien d'incloure més o bueno, que no són tan fàcils de trobar, almenys a la ciutat, com bé deies. Jo crec que on més s'està perdent, però és a la casa, a cuinar a casa.
0: La gent ja no està per passar-se hores davant dels fogons, malauradament, no? Això ho veieu exacte, vosaltres, eh?
2: Exacte, sí, sí. O sigui, sí que, com diu la Laura, és això. Sí que creiem que a nivell proposta gastronòmica en el món de la restauració sí que trobem bastantes propostes amb doncs, plats catalans i plats que apareixen en aquest mateix llibre, però com dieu, doncs, per mi hi ha una barrera clara a l'hora de posar-se a la cuina a fer aquests plats. Potser perquè no sabem fer-los, que igual no sabem com començar, o sigui, per on començar, o per falta de temps. Però ja us dic, a nivell de temps, tot i que la cuina catalana requereixi xup-xup i molt de temps, si t'organitzes bé, pot sortir.
0: Dieu també, a l'hora de definir la cuina catalana, dieu, per fer un bon plat cal començar amb un bon sofregit i acabar amb una bona picada. Això és així.

0: Això sempre.
1: Sí,
2: això sempre? En
0: són
2: què hi poseu?
0: Són els pausos indiscutibles d'un bon guisat.
2: Sí, qualsevol cosa guisada la començareu amb un sofregit i l'acabaríeu amb una picada?
0: Sí. Sí, sí. A més, a nosaltres sempre ens ha agradat molt com, en especial, reivindicar el paper de la picada, perquè sí que potser el sofregit, doncs, bueno, és una cosa potser més general en moltes cuines i que potser sí que la gent doncs, té més present i sap fer i, bueno, és més comú, no sé com dir-ho.
2: Sí, sí.
0: Però, en canvi, la picada sí que és una cosa molt nostra i és una cosa molt senzilla, realment, vull dir, és que és res, és picar fruits secs i, doncs, o pa fregit o inclús uns carquinyolis o xocolata, inclús hi podem posar julivert també si és un, en cas d'un plat de peix, per exemple. Vull dir que és una cosa molt senzilla perquè només és picar, ho pots fer amb el morter, si no, doncs potser inclús pots fer amb una picadora, encara que no ho diré molt alt, això.
2: No.
0: Però vull dir que és un segon i que al final és incorporar-ho just al final de tot del guisat i és que li dona, o sigui, canvia totalment el plat, perquè li dona uns aromes, una altra textura, ajuda també a que la salsa doncs, es passeixi. Vull dir que per nosaltres 100% és un plat i un pas indispensable.
2: Per vosaltres, quin és el plat que defineix la cuina catalana? En teniu un de preferit?
0: Ostres.
3: Jo crec que moltes vegades ho hem parlat i per nosaltres un bon mar i muntanya, és a dir, bueno, per exemple, unes mandonguilles amb sípia, representen molt bé el que és la nostra cuina, els nostres paisatges, que tenim doncs, les muntanyes i mars, o sigui, muntanya i mar doncs, a tocar i que justament d'això neix una manera de cuinar que és el mar i muntanya, que és barrejar doncs, això, producte de mar i carn, que és molt nostre. Aleshores, uns calamars farcits, o les mandonguilles amb sípia, un pollastre amb escamarlans, vull dir, tots aquests tipus de plat sento que representen molt bé el nostre territori i la nostra manera de fer.
0: I tots requereixen picada, de fet,
2: clar,
0: també.
2: Te veus? Sí. Ja anem a patar aquí, a la picada, eh?
0: Exacte. Sí, sí.
2: Escolta'm, i la clotxa, exactament què és la clotxa?
0: Doncs la clotxa com a tal, ens l'hem d'imaginar, és un pa de pagès que ens hem d'imaginar que li traiem, doncs, un trosset per fer un tall horitzontal, llavors buidem el pa i el farcim doncs, amb tomàquets escalivats, ceba escalivada, alls escalivats i també doncs, sardines escalivades. I res, la veritat és que nosaltres és un d'aquests plats que desconeixíem i que hem anat descobrint al llarg d'aquest projecte i que ens ha encantat.
3: Sí, és un plat molt de les Terres de l'Ebre,
0: sí,
3: que els pagesos doncs, era com una mena d'esmorzar contundent,
2: sí,
3: que menjaven doncs, durant les seves jornades llargues i és ben bo. I com diu la Laura, no el coneixíem i ens encanta.
2: Us encanta. Escolta'm, i per tancar l'àpat, el tema dolç, què? Si parlem de les postres, què fem?
3: Doncs, aviam, podem fer, clar, el més clàssic és la crema cremada, però
0: sí,
3: per fer tenim... A nosaltres ens agraden molt els xuxus.
0: Això t'anava a dir.
2: Xuxus, sí, vinyols,
3: no? Sí, és laboriós, però un bon xuxu, sí, de Girona.
2: Però per això, mi, fet, per fer-ho a casa, sí, jo, amb una recepta vostra, puc fer un xuxu a casa?
3: I tant.
0: Totalment.
2: Ah, sí?
0: De fet, jo anava a dir, per mi és una de les receptes estrelles del llibre.
3: Sí, estan molt bons.
0: Estan boníssims, queden boníssims. Sí que potser no és la recepta més senzilla de totes, però val la pena fer-ho.
2: Doncs mira.
3: Sí, per fer una tarda d'aquestes, així ara d'hivern, que comença a venir el fred, que es fa fosc aviat, doncs és un molt bon pla per fer amb amics o família. Sí. I, a més, acabes de rematar ja tens un bon esmorzar.
2: Tu diràs.
3: Per l'endemà.
2: Totalment. Doncs, escolteu, no ets català si això no saps cuinar, com que nosaltres ho som, intentarem fer alguns dels plats que teniu en el vostre llibre, que ha editat per Vient Edicions. Alba Serra, Laura Pernia, moltes gràcies per ser a la nit dels ignorants. I, escolta'm, molta sort en els pròxims projectes, en els projectes futurs, que segur que continuaran sortint. Així que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies i bona nit.
2: Adéu, bona nit.

0: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
1: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
0: Han canviat els governs, els partits polítics i Catalunya s'ha fet més complexa.
2: Conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
3: Són les 6 del matí, bon dia.
4: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
2: Bon dia, són les 6. El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
5: Desperta Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
6: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per tant.
0: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
7: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
0: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
7: Totes les preguntes.
0: Amb Ricard Ostrell.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
9: Per què ens cal avui desencadenar el present?
8: Atura't, pregunta't i reflexiona.
9: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
8: Ajuntament de Barcelona.
0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
10: Va, que arribem a la una de la matinada. Això vol dir que tenim aquí els companys dels serveis informatius que ens posem al dia. Per cert, l'oient que deia que avui estava tot gravat, la Maria Antònia, ho hem anat a buscar. El matí de Catalunya Ràdio ha sigut directe, el Catalunya Migdia ha sigut directe, la tarda de Catalunya Ràdio ha sigut directe, el Catalunya Vespre ha sigut directe, el Tot Costa directe i el Tot Gira Girona directe. Hi ha hagut un, dos, tres programes gravats, més el que no surti, que és una part de la tarda. Això avui ho he anat a buscar. És la resposta que us dono. A les notícies hi tornem.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
12: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Rússia manté els atacs a instal·lacions energètiques d'Ucraïna malgrat l'alto el foc bilateral anunciat per Donald Trump. Volodymyr Zelensky diu que ells estan disposats a aturar els atacs i també ho fa a Moscou. La cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaja Kallas, també ha reclamat a Rússia que compleixi l'acord anunciat per Trump.
13: These are not the actions of
14: Això no és el que fa un país que busca la pau. Un alto al foc no serveix de res si només una part el respecta.
12: El Kremlin ignora la treva, tot i que evita rebutjar-la obertament. El ministre d'Afers Estrangers rus, Sergei Lavrov, diu que aturar la guerra només serviria per donar oxigen a l'exèrcit ucraïnès.
15: L'objectiu és negociar per aconseguir un respir perquè Europa pugui dotar-los de noves armes per continuar la seva guerra terrorista contra el poble rus.
16: Його терористичної війни проти російського народу.
12: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
17: Un incendi en un tren AVE ha obligat a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren ha incendiat, ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres.
12: Pedro Sánchez confia en una mobilització de l'electorat progressista a les eleccions generals del 29 de novembre com el 2023. El president del govern espanyol i líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit aquest dilluns en la tradicional recepció al Palau Reial de Madrid, amb motiu del Dia de la Hispanitat. A la desfilada militar han rebut Sánchez amb insults.
17: L'OTAN adverteix Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus. El cap militar de l'Aliança ha presentat l'estratègia de defensa basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia.
12: Rosalía col·labora amb el grup irlandès Fontaines D.C. en una emotiva balada, Where is Gone, que formarà part del nou disc Dopamine Chamber, que sortirà aquest divendres. És la primera vegada que la cantant catalana col·labora amb Fontaines D.C., que actuarà en l'edició del 2027 al Primavera Sound. El Servei Català de Trànsit tanca l'operació del pont de 12 d'octubre amb un balanç de 3 morts a les carreteres catalanes, tots 3 motoristes.
17: L'últim aquest dilluns mateix en una sortida de via a la T-700 a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà. El conductor era un home de 60 anys de nacionalitat alemanya. Amb aquesta víctima són 99 les persones que han mort aquest 2026 a les carreteres catalanes. En l'operació tornada, les vies que han presentat més retencions han estat la C-16 al Berguedà, fins a 18 quilòmetres de cua entre Guardiola de Berguedà i Berga i la C-17 al Ripollès, amb uns 14 quilòmetres de congestió entre Ribes de Freser i Ripoll. També hi ha hagut aturades a la C-14 a l'Alt Urgell, a Organyà i més puntuals a la 2 i a la C-55.
12: Esports. El primer equip de futbol del Barça és a Istanbul, a Turquia, on aquest dimarts juga al camp del Galatasaray, a la Champions. L'entrenador Hansi Flick diu que es conforma amb guanyar 0-1.
17: El Girona ha empatat a un gol a Tenerife, el partit que ha tancat la novena jornada de la segona divisió de futbol. Esprilla ha marcat el gol dels gironins, que ara ocupen la setena posició a la classificació, el Sabadell la cinquena.
12: També s'ha tancat la jornada de primera divisió. El Llevant i el Sevilla han empatat a 3 en uns últims minuts bojos, amb 3 gols en el temps afegit. L'Osasuna ha anunciat per la seva banda la destitució del tècnic Lluís Miquel Ramis i el fitxatge de Jagoba Arrasate. Encara en futbol, a la primera ref, Hèrcules 1, Sant Andreu 0.
17: En hoquei patins, Espanya ha debutat amb victòria 3-2 contra Itàlia al Mundial Masculí del Paraguai.
12: El Mataró femení de waterpolo s'adjudica la quarta Supercopa espanyola en superar el Sant Andreu per 15-5.
17: En bàsquet, el Barça jugarà aquest dimarts a casa partit d'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio. El Manresa jugarà a la pista del Beşiktaş Şehir d'Istanbul, a l'Eurocup, i el Girona jugarà a la pista de l'Ostende a la FIBA Eurocup.
12: I el ciclista de la UAE, Marc Soler, reapareix aquest dimarts després de 155 dies lesionat al Tour de Guangxi, a la Xina. Soler va caure al giro i es va fracturar la pelvis.
11: Fins aquí les notícies.
0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
3: No.
1: Edges for side. Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
18: It's the moment to believe in the project.
1: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
0: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
18: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.

0: Una de la matinada i pràcticament 7 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara mateix tenim la Marta, que ens truca des de Malgrat. Que anava a dir una, però no sé què ha passat, que no pot ser. Per tant, no he dit res. No he dit res, o ara hi ha una altra persona? Sí, hi ha una altra persona, eh? D'acord. Perdoneu. Ara, la Montserrat de Mataró. Montserrat, bona
1: Hola.
0: Nit. Perdona.
1: Bona nit.
0: Tenim aquí un festival de noms avui, no sé.
1: Bueno, molt bé, molt bé. Escolta'm una cosa, mira, digues. Que ara que estàveu parlant amb aquestes noies
0: sí.
1: cuineres, que també ja les veig a vegades també per Instagram,
0: sí.
1: i avui m'ha passat una cosa que jo estava fent... Estava cuinant una cosa que volia fer com amb un sofregit i així, que he fet amb bacallà i amb cigrons i tot això, i he agafat un pot que em semblava que tenia de tomàquet triturat, diguem, o tomàquet sofregit, i no, era tomàquet concentrat. Aleshores, esclar, no he sapigut, em devia equivocar l'agafar-lo.
0: Ah, on sigui, eh? Quina ràbia!
1: Aleshores, esclar, he trobat aquell tomàquet tan espès que no he sapigut ben bé la quantitat, saps?
0: Clar.
1: Perquè primer he agafat amb una cullera sopera i he fet una bona cullerada i l'hi he posat, però llavors m'ha donat la sensació que quedaria poc, saps què
0: clar,
1: vull dir?
0: Clar, clar.
1: I aleshores n'hi he afegit una mica més, però després el resultat ha sigut que he trobat potser massa
0: gust de tomàquet, no?
1: La pregunta és, hi ha una equivalència, diguem, de dir, doncs mira, una cullerada, diguem, sopera de tomàquet concentrat equival, doncs, jo què sé, a 200 o 300 de tomàquet
0: triturat, no?
1: De tomàquet triturat, clar, o sofregit. Jo a vegades compro tomàquet aquest que és triturat, que ja va també amb una mica de sofregit.
0: Uh-huh.
1: Però vull dir que m'he trobat amb això i aleshores dius...
0: Clar,
1: ostres, ara
0: no
1: has
0: sabut
1: què
0: fer, perquè... clar, i t'ha quedat massa gust, no?
1: Sí, quan l'he destapat, saps? Dic, oi, què és això? I llavors m'he donat compte de llegir el pot, aquelles coses que a vegades anem de pressa i agafem
0: sí,
1: coses...
0: Sí, sí, això passa.
1: Sense mirar ben bé el què.
0: El que agafes.
1: I com que no acostumo jo a comprar tomàquet concentrat...
0: I clar, t'has trobat que no sabies com fer-ho. Doncs és una bona pregunta. A veure, quina equivalència hi ha de tomàquet concentrat a tomàquet normal triturat. Perfecte.
1: Ah, això mateix. A veure quina equivalència s'hauria de fer per estar una miqueta així.
0: Clar,
1: eh?
0: Perfecte.
1: Doncs
0: molt bé, Montserrat. A veure què et diuen. Gràcies.
1: Vinga, molt bé.
0: Bona
1: adéu.
0: Nit. Adéu.
1: Bona nit.
0: La Constança, des de Terrassa. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, vaig veure un programa de duanes...
0: Sí.
2: Allò que els hi requisaven les coses, els hi fan posar en el taulell.
0: Sí.
2: Bueno, al final van deixar passar amb una xina que portava una bossa plena d'ous d'usos, però
0: sí.
2: pelats, grossos, i la van deixar entrar. No sé, eren aduanes que jo no sé, era de Madrid, una d'aquí, una d'allà, saps?
0: Sí.
2: Però era d'Espanya, eh?
0: Ah, era d'Espanya, d'acord.
2: Era d'Espanya, però de diversos aeroports. I llavors va passar això, que van deixar entrar en aquella xina...
0: Amb tots els ous.
2: Aquells ous tan grossos, ous durs, però ja pelats. I la va deixar una policia, la va deixar entrar, diu, ¿por qué te gustan? ¿Por qué los quieres? La deixava entrar i ella mossegant, la xina, mossegant els ous. I diu, un ou, i diu, ¿por qué son más frescos? I d'allò. Jo pensava que estava prohibit entrar aliments, eh? Per això ho pregunto.
0: D'acord, sí, sí. Entenc, no sabem d'on venia el vol d'aquesta noia, eh? Si era de fora...
2: Era una xina, clar, venien de fora tots.
0: Sí, però de fora vull dir, pot ser Europa o era de Xina, saps què vull dir? Si era
2: ella
0: comunitari
2: era,
0: o extra.
2: Ella era xina, no sé d'on venia, eh?
0: Ja.
2: Però que sí li va deixar passar. Que en canvi els altres, doncs, els hi va requisar bastantes... No aquesta, són diversos policies, eh? Diversos policies. I llavors els hi fan posar el gènere allà i
0: sí.
2: segons com, doncs, els hi fan pagar el que han de pagar
0: sí.
2: o ja els hi requisen, no els hi deixen entrar. Però a mi em va estranyar molt que aquesta entrés aquest zol. allà on fos, que no sé si era aquí Barcelona ja. On eren els aeroports d'Espanya, però diferents.
0: A veure què deixen passar de menjar i què no, a veure si algú ens ho pot explicar, això.
2: Jo pensava que no deixaven passar. Bueno, aquesta venia de fora, tots venien de fora.
0: D'acord. Bueno, doncs a veure què ens diuen, Constança.
2: Adéu, bona nit a tothom.
0: Moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit.
3: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
4: A l'Espai Texas de Barcelona podeu trobar Després de nosaltres, amb direcció de Jumó Merra. De nou, m'he tornat a infiltrar. Aquest cop he estat espectadora dels preparatius d'una de les funcions de l'espectacle. He pogut parlar amb els actors, els músics i les persones que hi ha entre bastidors i que cada dia fan possible Després de nosaltres al Texas.
5: Pensava que trigaries més a venir. Quina sorpresa!
6: Home, no? Jo tenia curiositat. Hòstia, la planta està viva. És que és el nostre pis, no?
5: Sí, bueno, és que amb la compra de la casa m'he quedat peladíssim i els nostres mobles, no sé, m'agraden.
4: L'Helena i l'Adrià són una parella que fa un any que s'han separat i ella torna a viure a la ciutat. L'espectacle planteja una pregunta universal. Es pot ser amic de l'exparella? Vaig arribar una hora i mitja abans de l'espectacle i vaig parlar amb els dos actors, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. La Júlia ens presenta Després de nosaltres.
7: L'Helena, que és el meu personatge, mira d'alguna manera de remoure la relació, de remoure les cendres que queden i insistir-li a l'Adrià, que és el seu ex, perquè no poden seguir sent amics, no? Cosa que sembla impossible, no? I que inclús pot arribar a ser còmic en algun moment, de dir, oi, aquesta gent acabarà fatal. És una espècie d'assaig, no? Perquè les persones que en algun moment s'han trobat en aquesta situació o que potser s'han imaginat què hagués passat, que puguin assajar-ho aquí amb nosaltres, no? De dir, ostres, que és una espècie de prova-error de veure com es podria fer això.
8: Hi ha algú que espera.
4: Un dels grans encerts de l'espectacle és plantejar-lo com un musical. El Xavi Navarro reflexiona sobre la importància de la música.
9: Jo crec que l'espectacle juga molt a favor de la música. És molt valuosa aquesta manera d'explicar la història, perquè la música fa que avanci la història, que crec que és una cosa que té molt interessant l'espectacle, que no només els propis personatges a través del que s'estan dient fan avançar la història, sinó que la pròpia música i les cançons fan que el públic entengui moltes vegades el que els propis personatges no s'atreveixen a dir-se mútuament.
4: La Júlia Jové ens presenta el seu personatge.
7: L'Helena és una persona molt vital, però que es troba en un moment una mica difícil de la seva vida. La seva mare ha mort fa molt poc i està en aquest procés de dol, té com unes ganes de canviar, de deixar la seva feina que fa molts anys que té, viatjant per tot el món de festivals, de música en festivals, i torna a Barcelona i justament amb aquesta necessitat de tornar a vincular-se amb aquelles persones que fa temps que no veu, no? Entre elles el seu ex. Durant l'obra el que és interessant és veure com aquest personatge travessa aquest moment en el que sembla que aparentment ho té tot resolt, però li costarà una miqueta acabar de resoldre-ho.
4: A Xavi Navarro també parla del seu personatge, l'Adrià.
9: És un bon tio, però és un tio molt tossut, que té molt clar que això serà complicat. Oh, s'esforcen per trobar moments... Ho intenten, però hi ha un malentès i de cop tot sembla que se'n va en orris i li costa. I és tossut, però al mateix temps és somiador, perquè tot i que veu que la realitat amb l'Helena és complexa i potser no té el futur que ell desitja, tot i així lluita perquè d'alguna manera s'estimen, com aquestes comèdies romàntiques dels 90, que sembla que tot és impossible, però al final acaba succeint.
8: Hi ha algú que pensa.
4: L'espectacle té una gran virtut, que és molt fàcil sentir-se identificat. Aquesta proximitat de la temàtica encara queda més afavorida per l'espai del Texas, ja que crea una atmosfera molt íntima perquè tens els actors a tocar. Volia saber com viuen la Júlia i el Xavi tenir els espectadors
7: tan a prop. Tota aquesta mecànica de l'intèrpret, veure-la de tan a prop, home, jo crec que és un privilegi, a mi em sembla xulíssim. I com a actriu i com a actor, sempre ho diem, que fa molt viva la funció, no? Perquè és que estem més respirant al costat de l'espectador i llavors hi ha algú com de que ens estem explicant la història uns als altres.
9: T'he de dir que és molt interessant quan estem fent les funcions veure com l'espectador se sent interpel·lat el que està passant en escena, perquè fins i tot arriben a fer comentaris al mig de la funció. No, però són uns comentaris que, a més, nosaltres els sentim, fem veure que no els sentim, però que queden allà i que, d'alguna manera, també a nosaltres, com a intèrprets, ens modifiquen. I jo li deia també a la Júlia, les primeres funcions que fèiem aquí, trobar-te el públic tan a prop fa respecte, perquè els tens aquí i els notes expectants i els notes partíceps del que estan vivint, i a més ens ho han dit quan acaba la funció, a vegades ens paren a la sortida del teatre i ens diuen que o bé que s'han sentit interpel·lats o bé que de cop és una història que els hi ressona en alguna part del seu cos.
7: Val a dir que han vingut exparelles a veure la funció, juntes.
10: La Júlia i el Xavi canten molt bé. Els que els han seguit ja ho sabien. Al final del reportatge us desvelaré un detall que els més pros dels ignorants segur que ja coneixen. Vam acabar l'entrevista i ells van començar a preparar-se per a la funció d'aquell dia. Així escalfen la veu. Però el teatre és una feina d'equip i aquesta funció no és possible sense el treball d'altres professionals. Com ara sentiu, mentre escalfen la veu, hi ha un piano que sona i que toca l'Andrea Mir. L'Andrea completa el trio a l'escenari de Després de Nosaltres. Ella toca el piano, canta i moltes coses més.
11: Sí, jo tinc visió de tot i, a més, la meva intervenció és com intermitent. Vull dir que puc estar com molt... Tinc com molta escolta. No tinc temps, escolta, i és necessari perquè al final pues, estic acompanyant a uns actors. Bueno, jo faig piano, faig veus, hi ha alguna cançó que canto per allà, i també toco l'ukelele. Sí, és dinàmic. Sí, llenço totes les seqüències, o sigui, tot el que vas escoltant jo, més els sintes, ja realment és complexa aprendre't això a l'inici. Tot i que ara ja, com ja t'ho has fet tants cops, és com sembla com fàcil, no? Però en realitat no ho és.
12: L'ex de la Mireia, quin misteri, té el cotxe ratllat. El Miquel envia anònims cada nit sense pietat.
10: Les cançons de l'espectacle són d'aquelles que s'enganxen?
11: Jo crec que es trobaran cançons que podran recordar, que sortiran de la funció i que els hi quedarà a les ments, no? O sigui, com que aniran repetint, tenen un toc bastant modern, alegre, barreja pues, instruments més orgànics, com pot ser pues, un piano o una guitarra o un ukelele, amb sons pues, més electrònics, i amb bases, i amb sintes... És com molt dinàmic, diguem-ne. Llavors jo crec que no se't fa mai pesat, saps? És com que sempre hi ha temes que són més balades, hi ha temes que són més upbeat, i són com cançons que podries escoltar a l'Spotify, saps? Per fer-te una idea.
10: Una obra en què els actors tenen text i canten un piano en directe i altres instruments. Era inevitable parlar amb el cap de tècnica del Texas, el Francesc Bonet, que també arriba abans de l'espectacle, microfona els actors, fa les proves de so, comprova llums i mobiliari. En aquest sentit, la seva feina és clau en un espectacle en directe.
13: Amb la música, per molt que es programi, sempre hi ha coses que varien de dia a dia, no? Vull dir, l'actriu no sempre té el mateix pressió atmosfèrica, no? Si no sempre t'està donant el mateix volum, la pianista, els instruments, diguem-ne, que tenen dinàmica, o sigui, que sonen més fluix o sonen més fort, doncs, també depèn una mica cada dia, i sí que hi ha un petit ajust diari, però per lo normal, com en aquesta producció som molt professionals, no m'he vist jo amb aquesta cosa de retocar molt, molt el dia a dia. També sóc la persona que fa el directe, de que moltíssimes coses estiguin automatitzades i jo no necessito tindre quatre braços, sinó simplement un dit.
8: Sola em sento idiota i crido fluix.
10: El cap tècnic del Texas ha introduït el quart convidat d'aquesta nit. El regidor d'aquest espectacle és el Xavier Paramiquel, que explica la feina que fa.
14: La meva feina com a regidor consisteix en cada dia venir una hora i mitja abans de cada de la funció i mirar que estigui tota la roba a punt pels actors, també preparar tota la, la botilleria de l'escenografia, que estigui tot a punt per començar la funció. S'ha de preparar un pica-pica que surt un moment de l'obra, unes taules i cadires s'han de posar al seu lloc, coixins, que estigui tot a punt, també que els actors no els hi falti res i estar una mica com pendent de tot abans de la funció. I llavors, durant la, quan comença la funció, tinc diversos canvis d'escena que són bastant ràpids, perquè els C2 actors surten un moment d'escena i potser al cap de 15 segons ja estan tornant a entrar, i en aquells segons s'han de posar una camisa, s'han de treure una samarreta, s'han de canviar de roba i jo els he d'ajudar.
10: Després de nosaltres és un espectacle que ens parla de tu a tu, ens sentim ràpidament identificats perquè o bé ens ha passat o ha passat a coneguts nostres. Això fa que es creï una complicitat especial amb els actors. Podem dir que és un espectacle que té ànima i una bona dosi d'humor per no caure en el drama. Però abans d'acabar, tornem al Xavi Navarro i a la Júlia Jové.
15: La màgia del teatre. És a dir, a mi el cinema em fascina, la televisió em fascina, però el teatre té aquesta veritat, aquest element únic que no tenen altres arts, i és que passa en el moment. I el públic, encara que no tingui una participació activa, forma part també de la història i penso que és molt xula de poder-la viure de tan a prop.
7: També vull afegir que estem molt acostumades a veure musicals de gran format, no? En el que tot és molt mètric, en el que tot està molt, molt calculat, i en aquest cas, jo crec que aquest tipus de musical, de creació, que tracta d'un contingut una mica més compromès o que parla de coses que ens passen al dia a dia, més quotidianes i tal, hi ha alguna cosa d'això que, no? Que fa que el temps pugui tenir el temps que necessiti i que les escenes s'han pogut estirar una mica més i hi ha alguna cosa d'això que la música està molt més a favor del temps i això és algo que nosaltres com a intèrprets valorem molt també.
10: No us diré què passa al final amb l'Helena i l'Adrià. Haureu d'anar al Texas a descobrir-ho, però sí que amb la Júlia i el Xavi trenquem una mica la quarta paret. Escolteu això. El vaixell dels pirates, Maricel... Tot això no és casualitat. Júlia i Xavi, per què aquest musical és tan especial per a vosaltres?
7: Sí, del barco aquí al Texas. Sí, doncs ens vam conèixer fent el Maricel del 2014, de Goll de Gom, i jo feia el Grumet, l'Idris, i el Xavi.
15: Jo feia d'un dels pirates del Salam.
7: I entre les onades, doncs, va néixer l'amor.
15: Tot això ens porta que 12 anys... Després ens trobem al Texas fent una història també recolzada per l'Anna Rosa Sisquella, molt vinculada també al Teatre Texas i que és, forma part de Goll de Gom i d'alguna manera és com tancar el cercle, saps? I amb ella ho parlem a vegades i és molt maco poder estar compartint això.
7: Sí, perquè no havíem treballat junts des d'aleshores i mira, ha sigut aquesta la manera de fer-ho i per nosaltres és molt especial.
10: Una història ben bonica, no trobeu? Després de nosaltres és una història molt humana d'intentar no perdre les persones especials que estimem, de transformar l'amor. No és fàcil, però al Texas, la Júlia, el Xavi, l'Andrea, el Francesc i el Xavier ens recorden que res és impossible.

0: els ignorants. Un programa per aprendre mentre no arriba la son. Amb Marta Romagosa.
1: Tres minuts i mig i arribarem a dos quarts de dues de la matinada i amb aquesta sintonia arriba l'Aina Grau, mig trista, us haig de dir la veritat avui, amb una samarreta d'oques grasses mentre menja un xutxu. I és que aquest dolç va ser el protagonista de la setmana passada al programa. Bona nit, Aina.
2: Bona nit, Marta. Sí, els xuxus van ser els protagonistes de la setmana i és que als ignorants queda demostrat que som molt llaminers. Originaris de Girona i grans protagonistes, mentre el Xavier Solà presentava la nit dels ignorants, els xuxus han debutat en aquesta segona temporada que portes tu al capdavant. Tot va començar amb una pregunta que ens va fer la Núria des del barri de Gràcia de Barcelona.
3: En el barri de Gràcia estem de dol perquè vam perdre una pastisseria on els xuxos de crema eren fora de lloc.
1: Busquem un lloc amb xuxos a prop de Gràcia, ja està. Deixem-ho així, a veure si la gent ajuda.
3: A prop de Gràcia no cal.
1: A Gràcia.
3: No.
1: Ah, no, a Barcelona. A Barcelona. Doncs va.
3: Sí, jo estic segura que si te n'has d'anar...
1: Ja agafaràs el metro, si cal, no passa res, no?
3: Sí, jo estic segura que farà més d'un veí.
2: De seguida, una legió d'oients va marcar el telèfon del directe per dir la seva pastisseria predilecta.
4: A casa ens agraden molt. Pastisseria Lisp.
1: Pastisseria, això està a l'Eixample, diu?
4: Sí, al carrer Calàbria 137.
5: De la carretera de Sants, la pastisseria Can Vives.
1: Can Vives, de Sants.
5: Sí, això mateix, que estava a vora de la plaça de Sants.
1: Molt
5: està
1: bé.
5: A la mateixa carretera, que era el número 1, no ho sé.
1: No passa res.
5: Però si aquest senyor vol provar-ho,
1: també.
5: Allà, escolta, jo els trobo boníssims, eh?
6: Carretera de Sants, tocant a la plaça Espanya, pastisseria Abril.
7: Vinga. A Granollers tenim una xurreria de més de 80 anys d'història.
1: Sí.
7: Que es diu La Sorpresa. Aquí foten un xuxo espectacular.
1: La Sorpresa, eh?
7: Sí.
8: A la Rambla del Poble Nou, pastisseria Triomf, i per al costat hi posa xuxos. O sigui que es dediquen a això dels xuxos.
9: A la comarca de Girona es va fer el concurs el millor xuxo de l'any. Això va començar l'any 2018 i el va guanyar la Fleca Pastisseria Pedrers de Banyoles. Si he de dir la veritat, són espectaculars.
2: I mira que també hem après com es diuen els xuxos a Badalona.
10: Aquí a Badalona es diuen tornem-hi i els fan al carrer de Mar a Can Beltran. Són boníssims.
2: Però quin és el secret que s'amaga darrere d'un bon xuxu? Més ben dit, quin és el secret que s'amaga darrere d'un xuxu de Girona? Ho hem preguntat a la pastisseria Tornés de Girona, guanyadora del quart concurs mundial del xuxu del 2026.
11: El xuxu de Girona ha de ser una pasta similar a la croissant, que té farina, sal, aigua, llevat, tal, que no porta llet, no porta ous, que es fa amb llard de porc. Llavors, el xuxu de Girona, com ha de ser el secret? Una paraula, obsessió per la feina dels elements, dels processos de fabricació constant i de cuidar al mínim detall. En quant a farines, depèn del procediment que es vol fer. Per exemple, amb el millor xuxu del món, no?, que hem guanyat nosaltres aquest any, doncs hi ha una selecció de farina molt acurada. Per què? Perquè el que marca l'elecció de la farina és tant primer el que busques i el que necessites. Hi ha el tema del llard de porc, el tema de la farina, el tema de la crema. Una crema pastissera, aromatitzada doncs, amb la seva llimona, amb la seva canilla. Es podria fer amb vanilla, sí, però si ens imaginem la crema plana, quin gust ens ve a memòria, no?, gustativa, doncs canyella, una mica de canyella i llimona, no? Llavors afegim oli d'oliva, verge, i per últim aquí podem afegir el valor. Nosaltres vam afegir doncs, un producte de proximitat. Tot això que escolàsticament o públicament queda molt bé dir-ho, però al fi i al cap és la veritat, no? L'elecció de matèria prima de proximitat. Tot ajuda a fer un bon xuxo i, lògicament, si respectem processos tècnica de fabricació, si a sobre afegim doncs, l'excel·lència dels productes de proximitat, són coses que guanyen punts.
2: I ja posats, si alguna d'aquestes pastisseries que ha tingut publicitat gratis aquesta setmana ens vol enviar unes mostres de xuxos o un altre dolç al programa, nosaltres encantades. Avinguda Diagonal 614-08021, Barcelona. Ja sabeu, l'operació Bikini nosaltres ja la començarem al juny. Ara, a l'octubre, cap problema. Comen

0: entre les teves mans.
1: Parlem de casaments perquè la Carmen del Guinardó va trucar per primera vegada aquesta temporada per fer-nos aquesta pregunta.
2: Hi ha dues classes de casaments, el civil i el de l'església, no? Llavors era per saber quin és el que és més... Valen els dos, suposo que els dos valen, però quin és el que s'usa més?
1: Anem a pams. Quin dels dos casaments té més validesa? Respon la Montserrat, des de Mataró.
3: Primer passes pel jutjat i aleshores, doncs, a l'església. Vull dir que jo suposo que per l'església, no sé si ara serveix igualment, que et fan un document, però abans la cosa anava així.
1: Però on es casa més la gent, per l'església o pel civil? Respon la Carme, des de Montmeló, que és jutgessa de pau.
4: Es pot dir que hi ha el 80 o 90% de matrimonis civils, fem l'expedient, vull dir que poca gent es casa per l'església.
1: L'Antoni ens va deixar un missatge al WhatsApp on ho resumia perfectament.
5: Primer de tot, la parella haurà d'anar al jutjat, al registre civil del domicili d'un dels dos, perquè tramitin l'expedient i haurà de dir si el volen civil o qualsevol altre tipus de cerimònia. Si el volen celebrar en un altre lloc, el jutjat els enviarà l'expedient per fer la cerimònia i aquest redactarà l'acta que serà tornada al jutjat per la seva inscripció al registre civil. Actualment es fa un 80% de casaments civils i un 20% de la resta. El matrimoni té el mateix valor, amb independència de quina sigui la celebració que s'hagi fet.

0: Parlem d'habitatge, perquè alguns oients van recordar la Mari Carmen, símbol de les darreres reivindicacions per l'habitatge, i d'altres es van referir més a les cases, com el Pep, que trucava des de Mataró perquè preguntava per la Mia.
1: No es parla de la llei de la Generalitat que ha entrat en vigor avui sobre els certificats de l'amianto. Les notaries estan aturades, el registre de la propietat està aturat, hi ha gent que té hipoteques concedides i no pot registrar, ningú sap el que ha de fer. I a veure si hi ha algú que per casualitat ho sàpiga, a veure això quin camí agafa.
0: Sort de la trucada de la Pietat des d'Ull de Cona, que ens va treure de la ignorància.
2: Que és la llei del 8 del 2026,
0: sí,
2: del 2 de juliol, que és la llei d'erradicació de l'amiant,
0: sí,
2: vale? I llavors que té com a novetat que el certificat d'amiant.
0: Uh-huh.
2: És a dir, que aquest certificat és obligat tant si vens la casa com si llogues la casa. Hi ha una pàgina, que és la pàgina de l'Agència de Residus de la Generalitat,
0: sí,
2: val? Que allí està tota la informació referent a
0: això de l'amiant.
2: A tot lo de l'amiant.
3: Hem ballat a sota un cel que ens plovia. Hem omplert les veles de penifarides.
0: I acabem recuperant una pregunta pendent de resposta. Ens la feia la Neus, des de l'Eixample de Barcelona.
4: Us he enviat unes fotos de la carretera nacional número 2, quilòmetre 659. Hi ha un tros d'aquesta cera enrajolada fins al semàforo que correspon a la façana del càmping Victòria de Canet de Mar. L'altre tros és l'única entrada i sortida que tenim del càmping, que quan plou es posa molt enfangat. Això a qui correspon arreglar, enrajolar aquest tros? L'Ajuntament de Canet, el MOPU o els propietaris del càmping?
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

El xiu-xiu l'ha acabat, l'Aina, però no deixa de ballar, no pot parar de ballar, els Oques Grasses. És que el dol fa que continuï ballant Oques Grasses avui i la resta de la seva vida, jo crec. Però va, ja que som aquí, tenim encara preguntes d'aquelles que aneu fent de tant en tant i que encara ningú ha contestat, ni nosaltres hem buscat ningú, perquè primer deixem un temps perquè la gent pugui trucar-nos i contestar. Per tant, jo us la repeteixo per si us inspireu. Per exemple, en Joan des de Vallcarca ens demanava: qui regula el temps dels semàfors? L'Enric des de Banyoles: la meva roba de la feina és molt rígida. Hi ha alguna manera de fer-la més elàstica? La Neus, des de Sant Andreu: busco un senyor que es diu Alfredo Galiano de Sant Boi de Llobregat. Vol saber si algú li sap donar pistes d'on pot ser. Vol saber si algú el coneix. L'Anna, des de Sant Vicenç dels Horts, diu: abans d'arribar a Viella hi ha un llac que s'anomena de les Granotes. I l'Anna vol saber per quin motiu té aquest nom, si és que hi ha granotes, de veritat. L'Aleix, des d'Esparreguera: per què somiem quan dormim? I l'Helena, des de Sabadell, diu: busco el Jordi Miquel, que havia treballat en una botiga de moda del carrer Nou de la Rambla a la dècada dels anys 40 a Barcelona, eh? Diu: els seus pares es deien Jordi i Rita. I està buscant si algú en sap res d'en Jordi Miquel, que havia treballat en aquesta botiga de moda. Aquestes són preguntes que encara no tenen resposta, però també tenim obert el capítol de preguntes contestades.

0: Era aquesta mala sang que ens demanava el Pep de l'Eixample del Sopar de Cabra, però ara tenim el 93207474, l'Antoni des de Sant Feliu de Guíxols. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Digues, Antoni.
1: Bé, volia fer una pregunta. Ara que venen eleccions el mes que ve, la gent major de 65 anys està obligada, si el trien en una taula per fer o una mesa, anar-hi o no anar-hi a partir de 65 anys? I després, si per exemple, jo ja els ho tinc, Si em negués anar-hi, quines sancions puc tenir? Presó, multa... En fi, doncs això.
0: Què et pot passar, eh? Si t'hi negues anar, què et pot passar? Molt
1: sí.
0: Bé, molt bé.
1: No. Val. Una altra cosa.
0: Digues.
1: A Girona mengem xuxus, X-U-X-U, no xuxus.
0: Sí, xuxus, xuxus.
1: És una dolça, a Girona en diem dolces, de pastisseria, de confiteria, que n'esmorzem, en fem postres o en prenem. Xuxu, val? Que dieu molta gent que diu xuxu, és una bestiota de quatre potes que la gent porta amb una corretja.
0: Home, no, que no, el xuxu no es diu en català.
1: El xuxu és una bèstia que la gent porta amb una corretja per passejar, que és un gos.
0: Sí.
1: O sigui, una dolça que en diem el xuxu, que ve de la pastisseria Puig, del carrer Argenteria de Girona, no té res a veure amb un xuxu, un gos que la gent passeja pel carrer.
0: Molt
1: bé. Són dues coses molt diferents, val?
0: Sí,
1: doncs
0: senyor.
1: Això, a veure, si a partir dels 65 anys si fan anar a una mesa, si és obligatori, no obligatori, anar-hi, no anar-hi, sancions...
0: Perfecte, val. Molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Antoni. Adéu-siau. Jo crec que hem dit xuxu, no? Potser a mi se m'ha escapat algun xuxu, xuxu, però en català xuxu no està ben dit. Això seria en castellà, xuxos. Però en català és un gos. I potser a mi se m'ha escapat, demano disculpes, és un xuxu, ja ho sé. Però potser sí que se m'ha escapat algun. Jo crec que a l'Aina no se li ha escapat cap, però vaja, si algú considera que se'ns ha escapat, doncs que ja fem el... entomem el mea culpa. Va, que jo crec que encara tenim temps de fer les preguntes contestades, perquè les hem deixat així ràpid, les tenim temps de fer-les, ràpid. Parlarem d'aigua, perquè la Montserrat des de Mataró volia saber quants litres hem de beure d'aigua cada dia. Qui ens ha respost és Jordi Mestres, vocal del CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
2: Per a una persona adulta sana, no hi ha una quantitat exacta d'aigua que tothom hagi de beure sí o sí cada dia. Les necessitats d'aigua varien segons les condicions ambientals, l'activitat física, l'alimentació, l'edat i altres factors. Una regla pràctica. La set i el color de l'orina poden ser dos bons indicadors en una persona sana. Una orina de color groc pàl·lid acostuma a indicar una hidratació adequada.
0: I si bevem molta aigua, doncs haurem d'anar més sovint al lavabo, no? L'Anna també volia saber quant de temps pot passar una persona sense fer pipí. Doncs respon el mateix doctor Mestres.
2: No hi ha un nombre d'hores universal, però en una persona adulta sana és habitual orinar cada 3-4 hores, aproximadament. Com a regla, podem passar de 6 a 8 hores, fins i tot més, sense orinar si hem begut poc, mentre dormim o si hem suat molt. No hem d'estar pendents del rellotge. El que preocupa és passar moltes hores sense orinar quan estem bevent amb normalitat o tenir ganes d'orinar i no poder.
0: Això és molt important, anar a lavau quan ho necessites. Gràcies al doctor Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

I avui, tot i que no és diumenge a la nit, sinó que és dilluns a la nit, per tant ja és dimarts, sí que tenim a l'Anna Maria Ricard, que normalment ve els diumenges, però com que ahir va ser festa, doncs avui li hem dit vine, perquè ens has de presentar el que ens ha de presentar, no? Com sabeu vosaltres, cada setmana llegim contes de diferents autors, doncs a veure què passa aquesta setmana.

0: Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Doncs vinga, que aquesta setmana és una miqueta més curta, però què us pensàveu? Que no tindríem contes per anar a dormir? Doncs estàveu ben equivocats, Anna Maria Ricart. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Perquè tu has dit, no, aquí jo vinc, encara que la setmana sigui un palet més curta.
2: Home, i tant.
1: I hem de fer contes perquè, si no, no dormim.
2: Exacte. Doncs ja estem... Ens han d'explicar històries sí, per anar a dormir.
1: Sí. I avui em dius que has decidit... dedicar els últims minuts de la nit dels ignorants a un recull de relats molt especial.
2: Sí, perquè es tracta del llibre que commemora el 50è aniversari del Teatre Lliure, que va néixer exactament el 2 de desembre de 1976 amb l'estrena de l'obra Camí de nit 1854, escrita i dirigida per Lluís Pasqual. Aquella nit el públic va fer un llarg aplaudiment abans que comencés la funció, un aplaudiment per la creació d'un nou teatre.
1: Oh, que bonic.
2: Sí. Recordem que el Lliure va néixer en forma de cooperativa per un col·lectiu d'artistes encapçalat per Fabià Puigcerver en un edifici del carrer Montseny del barri de Gràcia de Barcelona, que era la seu de la cooperativa obrera La Lleialtat. Per celebrar aquest mig segle de vida, el Teatre Lliure ha programat tot un seguit d'activitats, a banda de les obres de teatre, que es programen a les tres sales habitualment. Sí. Doncs aquest any tenim exposicions, visites guiades al teatre, xerrades, etc, etc. I una de les iniciatives que l'equip de direcció del teatre, encapçalat ara per Julio Manrique, és la d'un llibre que explica no la història del teatre, sinó diverses històries del teatre.
1: Com contes, per això me'ls has portat.
2: Exacte. Ho van encarregar tres periodistes, el Magí Camps, la Marta Oriols i la Marta Vives, la persona que fa teatre aquí a...
1: Campanya d'informatiu, sí, la Magí Camps, que és Vanguardia, i la Marta Oriols, que és l'escriptora, no?
2: Exacte.
1: Molt bé, sí, sí.
2: I l'encàrrec del llibre és que escrivissin una ficció, i com que els tres són periodistes...
1: Escriptors periodistes, sí.
2: Exacte, van decidir donar protagonisme a les persones que fan que el Teatre Lliure funcioni, tot i que no estan davant dels focus.
1: Molt bé, per exemple?
2: Són els tècnics, els maquinistes, els de les taquilles, els regidors, els acomodadors, els que treballen a la sastreria, els que serveixen begudes abans i després de la funció, els que estan a les oficines i fan feina de producció, de comptabilitat o de comunicació, i moltes persones
1: més.
2: És a dir,
1: actors i actrius i directors, no?
2: No.
1: Ah, xulíssim.
2: No.
1: Molt bé.
2: Doncs el Magí Camps, la Marta Oriols i la Marta Vives van entrevistar algunes d'aquestes persones i els van demanar les seves històries, anècdotes viscudes dia rere dia, i de quina han escrit una ficció.
1: I em dius que el llibre té una estructura teatral.
2: Sí, sí, perquè ho expliquen ells mateixos. Com que són tres amb tres maneres diferents d'escriure, se'ls va... Clar, van dir ficció i tres estils diferents, és molt difícil. Se'ls va acudir a estructurar el llibre com una peça...

0: clar,
1: això ho explica moltes vegades el Julio Manrique, llavors per això es diu Cor Calent. També vull destacar la cita que apareix a l'inici del llibre, que és una frase també molt coneguda i que se cita molt en l'àmbit teatral, de la gran actriu desapareguda Ana Lizaran, i que és també una ànima del llibre, que és: si es fa bé, també agrada.
0: És molt bona aquesta frase.
1: I és boníssima.
0: Molt bé. Per tant, amb quina història del Teatre Lliure comences avui?
1: A veure, són històries llargues, o sigui que en llegirem fragments els diversos dies, i avui començarem amb una taquillera, l'Agnès, i les anècdotes que explica de l'Ana Lizaran, una altra, com dèiem, de les grans figures que apareix quan es parla del llibre. El fragment que llegirem ara mateix forma part de l'escena titulada On cada nit comença la funció, i està escrita per la Marta Vives.
0: Doncs vinga, el llibre de relats aquesta setmana, Cor Calent i històries del llibre, de Magí Camps, Marta Oriols i Marta Vives, publicat pel Teatre Lliure i l'editorial Coma Negra.
1: Era un lloc de pas, però molt agradable, aquella taquilla. Els prestatges, de sota el taulell, tothom hi deixava els seus objectes més preuats. Les claus de la moto, el carnet, la bufanda del coll amarada de colònia... Enmig de tot aquell bé de Déu de textures diverses, una història d'amor inesperada, també. Com la que es va covar entre l'Agnès i aquell actor madrileny ja fa anys a una banda i l'altra del taulell. Va durar el que van durar les funcions del muntatge que va fer amb la seva companyia, 3 setmanes i 2 dies. Una història igual d'intensa que bonica, perquè tenia data de caducitat, que és la millor manera d'esquivar el desencantament i mantenir una ficció perfecta. Les mirades, les rialles, la complicitat, les converses, les confidències, les justes, la informació imprescindible, les carícies, les nits, les matinades, els comiats i els fins aviat, que vagi tot molt bé, vine'm a veure quan vinguis a Madrid, potser sí. Llocs comuns dits d'una tirada per no deixar en lloc a les falses promeses. Així la van interpretar ells i així la van voler viure. Passat el temps a una banda i a l'altra del taulell, la recorden amb la nostàlgia i el desfici dels amors imprevistos. En aquella mateixa lleixa, al costat del paquet de tabac i les engrunes de la història d'amor, també hi ha un transistor de color gris. És de l'Anita, que sempre el duia a sobre perquè era una malalta del Barça i no es perdia mai el carrusel deportivo. A part del tamboret de l'Agnès, a la taquilla hi havia la cadira d'en Carles, al cap de sala, i un altre apunt per qui volgués entrar a passar-hi l'estona. Sempre hi havia algú altre amb ells, explica l'Agnès. Eren les Rambles, allò. El temps no tenia cap mena d'importància allà dins. Un lloc a recer, el confessionari d'aquella mena de convent que havien creat entre tots i que albergava dia i nit creients convençuts que el teatre era l'única fe possible. Agnès. Una tarda com tantes, l'Anita va arribar abans d'hora al teatre i va entrar a l'altra banda del taulell a fer-me companyia. «Què fas, nena?», em va dir. Jo estava tapant amb un tampó el nom d'un dels actors de la funció del vespre de l'Hort dels Cirerers, que s'havia posat malalt i havia hagut de ser substituït per un altre d'urgència. Em van dir que s'havia de canviar el nom de l'actor original com a mostra de respecte cap al substitut, bàsicament. Així que ja em teniu fent el canvi manualment, entrada per entrada. L'Anita es va seure al meu costat. Va arromangar-se la camisa baldera, em va prendre el tampó de les mans i va començar a pulsar les entrades a bon ritme. «Va, tu!» Ves-les desant per ordre alfabètic, em va manar. Mentrestant, no parava de xerrar. Era alguna cosa d'una xafarderia d'un veí pretendent que cada dissabte venia al teatre i que li enviava cartes d'amor amb pètals de rosa dins el sobre. Es pensa que és romàntic i a mi aquella olor de resclosit em fa esternudar. Em feia riure molt l'Anita, la Lizaran, esclar. Aquella manera de parlar, de moure's, de treure importància a les coses transcendents. La seva picardia, la seva enrècula de renecs que deixava anar seguit. Merda, sobretot. Així, remarcant molt la R i allargant-la entre les dents i prement els llavis. Tot molt teatral, com era ella. Amb molta energia, sempre. Tot era un joc. De sobte va sonar el telèfon. «Deixa, deixa, jo l'agafo», em va dir fluixet mentre despenjava, com si qui fos a l'altra banda la pogués sentir. «Veu en off d'Anna Lizaran. Teatre Lliure, bona tarda, digui'm. De part d'aquí? Ara no s'hi pot posar. Però escolti, jo ja li passaré el recado, vostè no es preocupi. Sí, tant pot comptar. Gràcies, gràcies. Que tingui un bon dia». Se sent com penja el telèfon i s'adreça a qui té al costat. «Em pixo. Demanaven per mi. No m'ha conegut. Xuxu, no m'ha conegut. Va, passa'm un cigarro». «Agnès». Em deia Xuxu, sí. La nit era així.

0: un joc constant, atrevida, seductora, divertida. Era clar que tothom se sentia atret per ella. Desprenia una mena de magnetisme que atrapava. Saps què vull dir? Potser era aquell aire glamurós que portava impregnat de París com una segona pell, de quan va anar a estudiar amb Jacques Lecoq. Potser era la seva proximitat, la seva generositat, la seva manera de fer, sempre tan alegre. Tant la veies netejant, pintant, ajaguda a terra, muntant escenografies, o cantant amb els de l'orquestra o amb en Llach, una època, assajant, parlant amb aquell i el de més enllà. Aviat es va convertir en l'actriu protagonista de moltes de les funcions. No tenia aires de diva, perquè era profundament humana. Oi, Carles? Veu en off del Carles. Durant un espectacle, aprofitava el moment en què sortia fora de l'escenari per preguntar al tècnic de cabina que com anava el Barça. Era increïble la capacitat que tenia de poder preguntar el resultat d'un partit de futbol i després tornar a entrar al personatge com si no passés res. La millor. Agnès. I podeu comptar a la companyia, com en qualsevol convivència intensa, a vegades hi havia tensions i moments difícils. Aleshores, quan semblava que el punt d'acord era impossible, la Lizaran trencava el gel i cridava: «Va, nois, anem a comprar una nevera!». Una idea forassenyada per context i moment que desactivava immediatament qualsevol desafiament, qualsevol distància. Un bàlsam per tots els qui érem la família del lliure. La rialla provocada per l'absurd. Els he sentit dir mantes vegades, als Pallassos sense fronteres, que és impossible barallar-se amb qui comparteixes riures. L'Anita en coneixia la poesia i l'exercitava, i de quina manera. L'Agnès les guarda en un lloc molt especial de la memòria, aquelles estones amb l'Anna Lizaran, especialment les de la taquilla. Aleshores, perquè aquestes coses necessiten perspectiva i el tel del dol per convertir-se en transcendents, no era massa conscient d'haver tingut algú tan important a la vora, un mite de la interpretació, guanyadora d'una vintena dels premis més rellevants del moment i tots els que s'hagués emportat si no fos que. És clar que tenia una força especial damunt l'escenari. N'omplia totes les partícules de l'espai, això era evident, però pels qui compartien el dia a dia amb ella, el seu tracte tan proper la feia essencialment l'Anita. Aquella dona menuda, nerviuda, divertida, que xerrava pels descosits, que no s'assemblava a ningú, que mirava de baix cap amunt amb la barbeta apuntant al terra. La dona que cultivava ruca al terrat de Caseva, que feia unes paelles dignes de concurs, a qui no li agradava gaire estudiar els papers, però després els brodava com a bona filla de modista que era. Que havia crescut amb la passió d'Esparreguera i que hi va fer des de l'Angelet fins a la Verge Maria passant per la Verònica o la dona de Pons Pilat, una colla d'anys, que li agradava fer bromes a tothom, que no es feia estrany amb ningú, que explicava que no s'acabava mai de creure del tot els personatges que interpretava perquè era conscient que allò només era un joc. Una gran mentida sincera, li agradava dir. La que no tenia punt al personatge fins que no en trobava el perfum. La que estava disposada a tot abans que avorrir-se. Ella, que va fer famosa aquella frase: «Si es fa bé, també agrada», que tots repetien com una lletania, fins i tot passats els anys, fins i tot quan ella s'havia convertit en una absència feixuga. La Lizaran, que va interpretar una de les actrius de la pel·lícula d'en Ventura Pons, una d'aquelles actrius que va veure al lliure quan l'Agnès era estudiant. La mateixa història que va fer-la decidir que algun dia ella es dedicaria a això del teatre quan encara no sabia ni tan sols què significava. Aquell món que García Lorca va definir com una escuela de llanto y de risa, una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Una frase que en Carles, al cap de sala, tenia penjada just darrere el clatell en aquell espai compartit amb l'Agnès. S'havien avesat a les lletres tots dos, però quan la llegien amb consciència no podien estar més d'acord amb el poeta. Llibertat, cor i sentiment, paraules que definien el teatre, que definien, sobretot, l'Anita.
1: I que haurien de definir-ho tot. Que haurien de definir-ho tot. Que bonic!
0: Molt.
1: Que bonic. Molt, doncs, quin homenatge també a la Lizaran.
0: Sí, 50 evidentment, anys havia de ser-hi.
1: Totalment. Doncs un bon inici per aquesta setmana a explicar aquest cor calent, aquestes històries del llibre del Magí Camps, la Marta Riols i la Marta Vives. Gràcies, Anna. Fins la setmana que ve.
0: Adéu, bona nit.
1: Ai, aquest cor calent que tindrem aquesta setmana curta, però podrem escoltar diferents personatges que, com ara ens deia l'Anna, estan darrere. O sigui, no surten ni actors ni actrius. En tot cas, si surten comentaris o escenes que s'expliquen és arran del que els han explicat en aquestes diverses converses els tècnics o la gent que està al darrere sempre del teatre i que no surt mai, probablement ni en els cartells ni en res, sinó que hi treballen, que fan que la feina rutlli, que tot surti bé, però que no estan a dalt de l'escenari ni res, sinó que al darrere de les cortines, al darrere dels escenaris, a les barres dels bars, a tants llocs que hi ha, i més en aquest teatre lliure, que són 50 anys i Déu-n'hi-do, s'ha de celebrar. En fet, que arribem al final d'aquesta primera edició en un dia diferent de l'habitual, perquè ahir era festa i, per tant, hem començat la setmana un dia més tard. Acabem aquí, la nit dels ignorants d'avui. Com sempre, gràcies per ser-hi, gràcies per trucar-nos, per quan jo demano com és que no truca ningú i aleshores de seguida començava a trucar, perquè ens teniu presents i això ens agrada molt. Demà a partir de les 12 tornarem a ser aquí amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Que descanseu. Bona nit, fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'OTAN adverteix en Rússia que qualsevol atac contra els països aliats fracassaria i comportaria una resposta militar en territori rus. El cap militar de l'Aliança, el general nord-americà Alexis Grinkevich, ha presentat l'estratègia de defensa basada en la dissuasió durant una cimera a Polònia.
2: Això vol dir que és poc probable agafar l'Aliança per sorpresa. Si s'acosta un atac, ho veurem, i això ens donarà temps per avaluar i posicionar ràpidament les nostres forces.
1: El general, no obstant, ha destacat que veu poc probable un atac directe contra cap país membre de l'Aliança. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: Un incendi en un tren AVE obliga a tallar el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona durant més de 5 hores aquest dilluns d'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Cap passatger del tren incendiat ha quedat ferit, però la incidència ha afectat milers de persones. El servei continuarà afectat aquest dimarts perquè els trens circulen per via única en un tram de 25 quilòmetres.
1: El Front Ampli designa l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a candidata a les eleccions generals del 29 de novembre i manté la mà estesa a Podem perquè s'integri a la coalició d'Esquerres. Ho fa hores després que el cap de llista d'Esquerra, Gabriel Rufián, hagi tancat un acord electoral amb els d'Irene Montero.
3: Rússia manté els atacs sobre infraestructures energètiques d'Ucraïna malgrat la treva anunciada per Donald Trump. Moscou no reconeix obertament que no respecta l'alto el foc, però insisteix que Kiev només busca un alto el foc per rearmar-se.
1: El director sud-coreà Na Hong-jin fa vibrar el públic de Sitges amb la seva nova pel·lícula de ciència-ficció, Hope. El cineasta ha estat un dels grans protagonistes de la jornada, ja que ha rebut, a més, el Premi Màquina del Temps de la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Els nacionalitzats per la llei de nets no podran votar a les eleccions del Congrés del 29 de novembre. El Tribunal Suprem ha decidit mantenir suspès cautelarment el seu vot, coincidint amb el dia que es tancava el cens electoral.
3: El govern espanyol lamenta la decisió i avança que estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
4: Estamos hablando de una ley de memoria democrática del año 22 que hizo que en el año 23 votaran personas en las elecciones autonómicas y locales, en las elecciones generales, en el año 24 las elecciones europeas y ahora a esas personas se les va a impedir votar.
3: El Suprem ha rebutjat pràcticament per unanimitat aixecar la suspensió del vot dels nets d'exiliats pel franquisme. Ho havien demanat la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, al·legant que era impossible revisar els quasi 170.000 expedients afectats pel recurs de Justitia Europa i Vox. Dels 6 magistrats, només una els ha donat la raó i en el seu vot particular